0: Les 13 persones han mort ofegades durant el cap de setmana mentre intentaven refrescar-se. Aquesta és la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica. Al sud d'Anglaterra i Gales, les temperatures podrien arribar als 38 graus fins dijous. A Alemanya, 5 persones més s'han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi, diu, per poder complir el seu somni.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi que converteix l'ex blaurana en el màxim golejador històric dels Mundials amb un total de 18.
0: Per cert que la selecció espanyola s'ha vist obligada a suspendre l'entrenament d'aquest dilluns per una tempesta elèctrica. També s'ha suspès pel mateix motiu el França-Iraq quan el partit estava al descans i guanyaven els francesos per 1-0 amb gol d'Mbappé. El partit es reprèn a aquesta hora i també ara a les dues arrenca el Noruega-Senegal, que es juga a Nova Jersey.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer partit al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
8: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
10: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
11: Aviam què passarà avui.
12: I no em havia passat mai. L'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig l'espera al costat.
13: No.
12: Què passa en mitja entrevista, sí.
14: I què havies fet malament?
12: Havia trepitjat una línia contínua.
13: Au,
15: Mosso. Ganes de protagonisme, també, eh?
14: Hòstia, este TV3, entre funcionaris no ens trepitgem, hòstia. Hòstia,
16: la tele, Mercè.
17: Hòstia. L'Eloi Vila.
15: Disputarem,
17: avui veureu...
15: Gran periodista.
17: I gran persona.
15: I gran persona.
18: I de què parlarem?
15: Del fluorescent. Ens has de parlar del tub fluorescent.
18: Ah, doncs ja tinc una idea.
17: Tu li preguntes de què i tu li dius de què?
15: Sí, és molt estrany.
17: Vaig, calleu, que arribo, jefa, va.
19: Déu vos guard.
20: I visca el Batlle!

0: La Renaixença. El fluorescent. Després sí, entraré en el tema històric, però abans vull resoldre un dubte que no he aconseguit entendre mai. Per què el fluorescent històricament sempre s'ha posat a la cuina i no es posa al menjador o a les habitacions? A la cuina, que a més és un lloc que tu hi entres normalment amb una certa urgència, sí, no? Vols fotre't una Coca-Cola fresca o agafar un tall de llangonissa perquè tens gana i fots aquest sistema de llum que has d'esperar 5 segons de pampallugues abans no t'hi veus bé.
1: Quin horror.
2: 5 segons, diu en Pep. Si em fots gràcia a mi, 5 segons.

0: 5 segons, diu. Què? A casa teníem, fa anys, teníem un fluorescent d'aquests a la cuina, que si volia sopar, jo ben dinat ja engegava el fluorescent.
1: Sí?
0: Hi havia dies que no havíem pogut sopar perquè encara anava fent cric-cric.
1: A vegades, si ets impacient, si ets impacient, entres en un bucle estrany, perquè apretes l'interruptor, comença a fer pampallugues, el pares fa com pampallugues, tornes a engegar, vas apretant l'interruptor i no saps en quin punt, no saps si està engegant o està parant.
2: Has de canviar-lo, també, poder, aquest fluorescent.
1: Però és que fa por, Xuriguera.
2: Sí que fa por.
1: Fa por canviar el fluorescent, perquè has d'agafar-lo pel vidre i li has de fer aquella mitja volta.
2: Ah, perillosíssim.
1: Si això se'm trenca,
3: que
1: arreu
3: un merder. No, clar, és que et pots tallar,
1: És molt perillós,
3: I, a més, diuen que et deixen anar uns gasos que són tòxics i jo què sé què.
4: El fluorescent va a la cuina.
3: Deia la iaia, això.
4: Va a la cuina per evitar picar entre hores. És com l'efecte retardant de les caixes fortes dels bancs, que és allò que, si va el lladre, triga 30 minuts a obrir-se.
1: Dame el dinero de la caja.
4: Exacte.
1: Ho he fet... m'ha sortit en castellà.
4: Sí. Per què serà?
1: No ho volia, perdoneu. Doni'm els diners.
4: Sisplau. Exacte, doni'm els diners i triga 30 minuts, no? Però és el mateix. És que era un poco de chocolate. Vas a la cuina, també en castellà, no? I aleshores encens el llum... No sé.
0: És el trecador, no? Que té gana.
4: Sí, exacte, és la mateixa persona.
1: O sigui, vols dir que... tarda encendre's...
4: Exacte. Perquè no ho ha fet l'OMS. És un pla de l'OMS.
1: De l'OMS.
3: Està molt ben pensat.
4: De l'Organització Mundial de la Salut.
1: La teoria no és lletja.
2: No, a mi no em sembla cap mal.
1: A
2: mi m'ha evitat, a vegades, d'anar a menjar coses a la cuina, allò que dius, va, i m'ho ha evitat el fluorescent, perquè he perdut... No en tinc gana, ja.
1: Ho deixes estar.
2: Ho deixo estar.
3: Però no teniu finestres a la cuina. O sigui, ara m'imagino casa vostra com una cova.
1: És tot a interior.
2: Hi ha cases angleses d'aquestes que no hi ha finestres.
1: Bé, anem a la història. El primer que va experimentar això de fer circular electricitat per dins un tub amb gas i aconseguir llum fluorescent va ser un científic anglès.
0: Collons d'anglesos.
1: Francis Hawksby. I atenció, perquè va ser un autèntic avançat als temps, El tio aconsegueix fer llum fluorescent l'any 1707.
2: Hòstia, és molt llet, això.
1: Thomas Edison, lo de la bombeta de l'Edison, és de finals del segle XIX,
2: Ah, veus?
1: Gairebé 200 anys abans que Edison inventi la bombeta, el nostre amic Francis fa un experiment amb vapor de mercuri i aconsegueix una llum blava. S'ha de dir que de molt poca intensitat, però que li va permetre llegir un text. Va poder llegir un escrit a la negra nit, sense gota de llum.
0: Curiós, no se sabia això,
1: No, no, no. Ara, aviam, sembla una tonteria.
2: No se sabia.
1: Però...
0: No,
1: no
0: sabia.
1: No, tu no ho sabies.
0: No, el meu entorn ningú mai m'ho havia dit. No se sabia.
1: Però imagineu-vos el 1707. Vull dir que ara sembla una tonteria, però el 1707, que no has vist mai llum, et reuneixes una colla de gent allà en una muntanya i hi ha un tio que fot llum i pots llegir un llibre.
3: Home!
2: És gros.
5: Apeio, això m'ha recordat les trobades dels dies 11 a Montserrat, on una multitud ens trobem per veure algun fenomen llumínic al cel.
1: Sí, sí, la diferència és que el 1707 sí que vam veure alguna cosa.
5: Es veuen coses, que has de venir.
1: Sí, ja vindré.
5: L'altre dia va venir l'Albert Pla.
1: Ah, sí?
5: Venen tot d'erudits, sí.
1: No m'ho va pas dir.
5: Perquè ho mantenim en secret.
2: Sí! Sobretot tu!
1: L'experiment d'en Francis obre el camí cap a la invenció del fluorescent, que tardarà, però, molts anys a materialitzar-se. Els fluorescents, tal i com els coneixem avui, es mostren per primera vegada en públic a la Fira Mundial de Nova York el 1939. Mm. 1939,
2: Ha passat molt de temps,
1: Sí, i aquí encara van arribar més tard, perquè el 1939 també vam estar un temps fent pampallugues, com els fluorescents. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galú, Carnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un periodista que ha entrat a les cases i als cors de tots els catalans pel seu carisma, la seva tendresa i la seva habilitat per explicar-nos històries que han marcat a moltes generacions. A més, és un d'aquells entrevistadors que saben treure les històries més personals de totes les persones que passen pel cotxe amb el qual viatja per tot el país. Ha passat per les trinxeres i també ens explica quanta guerra hi ha hagut en les històries més familiars de casa nostra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eloi Vila! Bravo!

0: M'ha fet un petó.
1: És el primer petó. És el primer petó de la Renaixença.
0: Petonem, viles petonem.
2: Massa, sí, sí, massa. Em diuen, no toquis a la gent. Sí, sí, ja. Aquesta mania sempre d'abraçar i tocar la gent.
0: M'ha abraçat i m'ha fet un petó. Sí,
2: home, és que no ho sabeu, que em diuen... No sé si t'hi trobes, cada vegada més gent em diu... Tu que llampeio i germà teu, no?
0: Sí que ens semblem una mica.
1: Hi ha un punt.
2: Sí. Jo m'hi trobo. Té molta gent em diu, hosti, que llampeio deu ser germà teu, no?
1: És la closca.
2: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, són petits, aquesta barba.
0: Sí, a veure, calvo amb barba tampoc és...
2: No hi ha pèl.
0: Escolta, a casa també ho fas, això?
2: Sí.
0: De petons a tothom. I
2: sí, tant. Sí, a més com una necessitat, no? Sí. Perquè jo, la meva mare, era molt carinyosa. La meva mare es va morir fa 7 anys i era molt carinyosa i sempre ens feia molts petons i abraçades. I, en canvi, el pare és una altra pel·lícula.
0: És més com jo, poder, el teu pare, és més com jo.
2: Bé, ja els vol, també.
0: Sí.
2: Ja els vol, però tinc aquella sensació que li he d'anar agafant, hòstia, per darrere, i, i va marxant. I llavors, algú que no resisteix com tu ara, doncs, hòstia, un petó.
0: No podia resistir-me, sí, perquè estic aquí amb els auriculars posats, no puc estirar el fil, no m'ha semblat lleig, també.
2: Has quedat encaixonat aquí.
0: Sí, he quedat aquí
2: has
0: picat.
2: Has quedat cardat i pam.
0: Eloi, escolta, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs, mira, he menjat un croissant.
0: Un croissant.
2: Sí, perquè sóc diabètic i em diuen que no n'has de menjar. Dic, hòstia, calla, vés una mica a la contra.
0: Sí, no, però la Pilarín Vallès també ho va dir, i va dir que una mica de cada cosa no passa res.
2: Va, molt bé, sí.
1: Però ara els diabètics teniu aquella aplicació amb el mòbil, que
0: sí,
1: no vas...
0: Sí, igual.
1: Va bé, allò.
0: Sí, igual. Pots el croissant i no va bé.
2: No, tinc molt
0: bé. Jo no sabré pas entrevistar-lo, l'Eloi Vila. No, és que...
3: Sí, és fàcil.
0: Sí?
3: Ja ho veuràs, sí.
1: No digues hola.
0: Hola.
2: Hola, bo.
0: No,
2: es respon
0: però,
2: quan diuen hola, hola.
0: Vull dir que estem en un... trobo que els rols s'han com intercanviat. Tu sempre entrevistes gent, sí, i ho fas molt bé. El cotxe... Per cert, t'agrada conduir o no? Perquè
2: molt.
0: Sempre, et miro i pateixo. Dic,
2: molt, molt, molt.
0: Menys mal.
2: Molt. I a més, molta gent em trobo que em diu allò, però condueixes? De debò condueixes? Sí, no vas amb una plataforma?
1: No, no.
2: Hòstia, només faltaria...
3: Una plataforma?
2: Només faltaria anar amb una plataforma, aquell llamp de furgoneta que portem. Sí.
0: I... T'has equivocat alguna vegada, sí, eh?
2: Sí,
0: de,
2: i tant.
0: De portar una persona a un puesto que no tocava.
2: Sí, m'he equivocat i m'he fotut per carrers en contradirecció i llavors
1: amb nosaltres,
2: gira quan puguis.
1: Amb nosaltres vas aparcar un lloc que no es podia.
2: És veritat.
1: Ho vam haver de tallar.
2: És veritat, sí, sí. I mira, m'ha passat una cosa que no em havia passat, perquè sempre, hòstia, fot 9 anys que el fem,
0: sí,
2: el cotxe. I sempre em preguntaven, bueno, fot gràcia, no?, allò de dir, hòstia, li han cardat una multa, no?, ha llepat. I no em havia passat mai. I l'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig el
0: Fena
2: al costat.
0: No.
2: I dic, què passa, mitja entrevista, sí.
0: I què havies fet malament?
2: Havia trepitjat una línia contínua.
0: Au,
1: sí, home, Mosso, ganes de protagonisme, també,
3: sí,
2: eh? I va fer la seva feina, em va multar.
3: Sortirà, això, el programa?
2: Ja t'ho diré. Ho hem de muntar encara. Ah.
0: Però els Mossos d'Esquadra, hòstia, és TV3, entre funcionaris no ens trepitgem, hòstia. No, no? Hòstia. Som de la mateixa casa, hòstia, no podem.
2: Sí, sí, però... T'imagines que haguessin tret la multa? O sigui, un problema, no? Va, aquest nano, com que esclar...
1: Però ja ho veuen, que ja hi porta... En el logo hi porta com... Sí, esclar. Ah,
0: sí,
1: ja,
0: però
2: ja ho sé. No, no hi diu, pots fotre el que et surti dels pebrots,
1: no, esclar,
2: eh?
4: La cosa important és qui paga la multa aquesta.
0: Nosaltres.
2: És que ho hem de resoldre encara. Però em sembla que em tocarà llepar.
0: Jo ho faria molt gros. Aniria a judici, la recorreria...
5: Ara.
2: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: No et fot mandra?
5: I una denúncia al mosso.
0: Sí.
5: A més, denúncia al mosso.
0: Llavors, una entrevista del mosso al cotxe.
5: Exacte.
0: T'explica la seva vida.
2: Però no et fot mandra emmerdar-te d'aquesta
0: sí,
2: manera.
0: Sí, jo sóc d'aquest tarannà, també intento, com en Rajoy, los problemas en paralelo. Escolta'm, hi ha hagut algun convidat del cotxe que hagi sigut especial mal copilot, d'aquests de vigila aquí, cuidado, has de trencar a l'esquerra?
2: Hi ha patidors. Sí, jo me'n recordo el Pere Arquilluer i el Ramon Pellicer, que els hi costa molt anar de copilot. I ja em van dir, escolta'm, jo em poso molt nerviós, eh? I sí, allò, vigila. Ves al tanto, alerta, que creu una persona. Escolta, ei,
0: sí, però... I tu quan vas de copilot, vas fent preguntes?
2: No, vaig no, tranquil, jo. Bueno, xerro sempre, eh?
0: Sí. Ja.
2: Sí, de copilot, conduint...
0: Això tot sí, dona sempre... bé, això, la xerrera aquesta. Hòstia, la teva mare, també?
2: La meva mare.
0: Sí.
2: Sí, la meva mare era molt xerraire. El pare no tant. Veieu les grans diferències, eh, a casa.
0: Sí, sí, sí.
2: Però sí, jo tinc el tarannà de la mare. Sí, i a més, sempre de petit, sempre em deien això, d'hòstia, cal que ho preguntis tot, no? Sí, però jo tinc aquesta imatge, el cotxe amb els pares,
0: sí,
2: els dos davant, no? El pare conduint, la mare no tenia carnet, la mare, i jo sempre amb el cap allà entremig, allò entremig, i anar preguntant-ho tot.
3: Ja feies el programa.
2: Hòstia, com una... No sé,
3: el format ja el tenies, el format.
2: Sí, sí. He passat de darrere davant.
0: Ja, pesadet, eh? Ja era de petit pesadet, eh?
2: Preguntó.
0: Era... I per què ens ha parat aquest mosso d'esquadra? Escolta...
1: Guàrdia Civil, en aquell cas.
0: En aquell cas, en aquella època, suposo que...
2: Guàrdia Civil. Sí,
0: sí. I aquesta inquietud, suposo que llavors la trasllades a... Tenies molt clar que volies ser periodista o et va passar alguna altra cosa pel cap?
2: No, no he tingut mai clar res. De fet, no. Recordo que quan fèiem cou, allò que et deien allò... No he tingut mai clar res, és veritat. No, fèiem cou i em deien, tu què voldries ser? I no sabia què dir, vaig dir enginyer aeronàutic.
6: Home. A cou, eh, ja?
2: Sí, però evidentment vaig respondre per respondre, sí, sí. Perquè...

0: Era les ciències, era horrorós.
1: I llavors com vas a parar a periodisme?
0: Bueno, tenia aquesta inquietud i m'agradava molt conèixer tot allò que m'envoltava i vaig començar allò fent periodisme local.
1: Sí.
0: Estava al 9-9 i feia de corresponsal a la meva zona, al Baix Montseny.
1: Baix Montseny.
0: Al Baix Montseny.
2: Baix comarca.
0: I... Sí, sí, és comarca, és una reivindicació de comarca que no hem resolt mai, però...
1: Ja està bé, que és, però... quan començar els del Lluçanès i no acabarem mai, també.
3: No, a més, a mi Arbúcies també es veu que hem de ser al Baix Montseny.
1: Sí.
3: I ja m'agrada.
1: No t'agrada tant.
3: Però no m'agrada perquè es veu que ens hem d'ajuntar amb els de Barcelona. Jo soc
2: de Guilleries.
3: Jo soc de Montseny Guilleries.
2: Ets de Guilleries.
3: Montseny Guilleries, no. I ells no Baix Montseny. No.
2: Però... És una altra comarca.
3: Sí.
0: Però nosaltres som de Barcelona, però tocant a Girona. Vull dir que ja ens podíeu acceptar, eh? Vull
3: sí,
0: dir
3: que però sou vosaltres que heu de venir a Girona.
1: És una discussió que ja l'enfocarem un altre dia.
0: No tenim pas cap problema.
1: 9 anys del cotxe, deies.
0: 9 anys, sí.
1: Tu esperaves això quan arrenqueu aquest format?
0: No.
2: Quan arrenqueu, eh?
0: No, què va.
1: Està ben pensat, eh?
0: No, què va, què va. Que va. No pensàvem que funcionés tan bé. I, de fet, a l'inici no vam parar. O sigui, va anar tan bé que vam estar 2 anys sense parar emissió. O sigui,
1: cada setmana.
0: Cada setmana i fins i tot a l'estiu. I ara anem allò a temporades. No?
1: Tens comptat quants en porteu o no?
0: Mira, fa temps que no ho conto, però jo crec que ens acostem a les 500 entrevistes.
1: 500 entrevistes.
0: Sí, perquè a més el programa al començament fèiem més d'una entrevista i ara en fem una.
1: Sí. No?
0: En un programa que era més llarg i fèiem 2 o 3 entrevistes.
1: Sí.
0: I ara en fem una.
1: És un lloc al cotxe, no?, que és el més semblant al confessionari per la gent que no som creients, perquè t'asseus allà al costat d'un tio, vas conduint, no?, i van... Surten coses que a un altre lloc no sortirien.
0: Sí, també tens un tio que no sap on va, diguéssim, no de conducció, sinó d'entrevista, sinó que té clares coses que són interessants, però que no saps com hi aniràs a parar. I això també fa que no estiguis allò com obligat a una resposta molt determinant, és una conversa que va avançant, no ens mirem, no?
1: Llavors,
0: estem
1: com a prop. Si ara t'estigués entrevistant mirant l'Arnau.
0: Sí.
1: És raro, eh?
2: Bueno, és raro.
0: Però hi ha molta distància, si hi ha menys distància,
1: clar,
0: no pots tocar.
1: Sí.
2: En el cas del cotxe és important que no el miris.
1: Sí.
2: Que miris endavant.
4: Sobretot el que condueix.
0: Sí, jo vigilo molt i... I acabo esgotat, eh? Perquè entres com un estat de concentració.
1: Bueno, i que té absoluta. Molt mèrit, perquè jo tinc aquí uns targetons amb tot de preguntes apuntades i tal, sí. Però tu seus allà, no tens pronter, no tens targetons...
0: No.
1: Has d'anar parlant.
2: T'has preparat.
0: Hem treballat molt l'entrevista,
1: sí,
0: tens allà una documentació.
1: Ah,
0: el que passa
1: és
0: que no
1: també,
0: saps on aniràs
1: la preparo,
0: a parar.
1: Jo també la preparo.
3: Sí. Va, triem aquests paperots i no se'ls pesques de dia.
1: Els llenço, eh? Els llenço, si vols, eh?
0: Va, llenço'ls.
1: Llenço perquè, a més, m'ho poden anar cantant pel auricular.
0: No és veritat. Llenço, home.
1: Eres bon estudiant, a periodisme?
0: Sí.
1: Bon estudiant.
0: Sí, sempre m'havia anat molt bé. Menys les ciències, que era horrorós, que no en tenia res. No en tenia res.
1: No.
0: La resta sí, m'anava
1: molt bé. I història, no et vas... Perquè vas fer molts programes...
0: Història m'encantava.
1: No et vas plantejar estudiar història?
0: M'he plantejat estudiar història de l'art.
2: Maco,
0: sí.
2: Maco.
0: M'he plantejat fer-ho i un dia o altre ho farem.
1: Moltes
0: d'aquelles coses que dius, hòstia,
3: sí, com que tens prou temps lliure, sí. Vull dir que tindràs, ja ho faràs.
0: Sí, no l'he trobat, però... De fet, vaig estudiar ciències polítiques. Vaig fer periodisme i ciències polítiques.
1: Sí.
0: Hi ha un curs pont que podies passar a tercer curs, podies fer quart i cinquè de polítiques, i a quart em vaig quedar, perquè després vaig començar a fer periodisme. Bueno, fent periodisme va sortir feina, i ja vaig empalmar, no tenia temps, i... Està allà, Història de l'Art està allà.
1: A banda del cotxe que ha durat 9 anys, ara també ha sigut un èxit absolut el Quanta Guerra, que jo vaig participar en un dels capítols. És un regal increïble quan participes en aquest programa, perquè a Catalunya suposo que és compartit amb molta gent, que et sonen coses de l'avi, que va estar a la guerra i tal, però a Catalunya, que som tots una mica com el pare de l'Eloi i no ens asseiem a xerrar i a tocar-nos, no ens ho expliquem gaire, no? I llavors, hòstia, quan descobreixes tota la història que hi havia al darrere, sí, és un autèntic regal. No sé si t'han quedat ganes de que algú et faci aquest regal a tu, també, no? Hòstia, que et fessin un Quanta Guerra a tu.
0: Sí, el que passa que jo ja he furgat una mica.
1: Ah, sí?
0: I no tinc història relacionada dels avis amb la guerra. Una història directa, eh? Perquè els meus avis, jo pràcticament no els vaig conèixer. De fet, a vegades em surt de preguntar, hòstia, què és un avi o una àvia? Perquè jo pràcticament no els vaig conèixer. Es van morir que jo era molt, molt petit i tinc només algunes imatges. I eren molt grans quan van tenir els meus pares. I llavors no van viure directament la guerra, sinó que van viure la postguerra. Sí que recordo, i per memòria familiar, que l'avi, per part materna, que era de Sant Sadurní d'Anoia, era anarquista, era de la CNT, i per part de pare, l'avi a Camprodon no tenia cap afiliació política, segurament d'una família més conservadora.
1: Escolta, i els fatxes, on són? Perquè no he fet cap capítol amb un avi profundament nacionalista espanyol.

0: Sí, hi ha dos motius, eh? Principalment és que quan fem i expliquem històries de gent que són principalment catalans,
1: sí.
0: Catalunya era zona republicana pràcticament fins al final de la guerra i, per tant, allistaven amb l'exèrcit republicà.
1: Jo crec que algun fatxa també hi havia, eh?
0: Perquè, no, però, per exemple...
2: Si mai em vols fer mi...
1: Ah, sí, Mercè? Tenies un avi que hi anava o no?
2: Bueno, sí.
3: Sí?
1: Ostres. Què dius ara? Mira.
2: Però no el Martínez, eh?
1: L'altre.
2: L'altre?
1: Sí.
2: De cognoms catalans.
1: Era...
2: Si mai em vols trucar.
1: Una mica franquista.
2: Però els dos avis eren massa petits per anar a la guerra.
4: Ah. Sí, massa joves.
2: Després.
4: Massa joves o massa baixos?
0: No hi ha història directa?
2: No hi ha història directa.
1: Ah. Vaja.
4: Sí. Bueno, però hi ha un altre cas, vull dir que... Molt bé, hi pot haver-hi falangistes, hi pot haver-hi franquistes, però hi ha gent obligada republicana que llavors es veu obligada a lluitar des de l'altre bàndol,
1: sí.
4: No? Vull dir que això també és bèstia i curiós.
1: Això sí que n'ha sortit d'algun cas, no?
0: Bueno, quan els feien presoners,
4: anaven
0: a un camp de concentració i que eren camps de triatge. No?
1: L'avi del Gerard Quintana, recordo, no? que el van agafar, bueno, es va haver d'exiliar a França.
0: L'avi del Gerard no va fer la guerra, sinó que era regidor d'Esquerra Republicana a Salt i llavors va creuar la frontera, va anar a l'exili i va estar exilat durant molts anys i va viure a Tolosa de Llenguadoc. Però el cas curiós és que ell va estar treballant amb grups de treballadors estrangers,
1: sí.
0: Els obligaven a treballar com a esclaus sortint dels camps.
1: Bueno, i pobresa absoluta, eh?
0: Pobresa absoluta, perquè a més a més després, quan els nazis van ocupar França, el van agafar i el van obligar a treballar a la construcció d'un magatzem de missils que volien llançar a Londres. I era un magatzem que formava part del mur atlàntic, que és aquesta línia defensiva a la Segona Guerra Mundial que els nazis van construir des de baix, des d'Andaia fins a dalt als Països Baixos.
1: Un tio d'Esquerra Republicana aquí acabes treballant pels nazis, diguéssim, forçosament.
0: I per sort va sobreviure.
1: N'hi ha que ho trien, però forçosament.
0: Bueno, i per sort va sobreviure,
1: sí.
0: però després va acabar mal vivint a Tolosa de Llenguadoc i el va ajudar una ONG nord-americana.
1: Quan tardeu a preparar un capítol del Quanta Guerra?
0: No saps mai, perquè no pots pautar-ho. Diguéssim que els terminis de producció són molt variables i on ens encallem, i la part més dificultosa és la recerca, que és trobar la història, poder completar la història a partir de la documentació.
1: Hi ha hagut moltes històries que us heu fet enrere, de dir, hòstia, no trobem més, no podem fer un capítol.
0: Sí, hi ha moltes històries que no hem pogut completar. De fet, diria que de Quanta Guerra, que ara hem acabat la tercera temporada, hem fet 17 històries.
1: Hi haurà quarta? Hi haurà quarta?
0: No ho sabem.
1: Sí que n'hi haurà.
0: Esperem que sí, però no ho sabem. Hòstia, m'encantaria dir-vos sí.
4: Sí, home.
0: M'encantaria dir-vos sí.
5: Digues que sí.
0: Doncs sí.
1: Sí.
0: Volem fer-ne una quarta.
1: Ara, quarta.
0: Això que et deia, de 17 que n'hem fet, poder n'hem investigat 50. Per tant, aquest és el percentatge. O hem començat a investigar-ne 50 que hem fracassat. Perquè si no podem completar aquest recorregut, si no podem reconstruir tota la història, no la tenim. I per tant, no la tenim. Després, la resta, fer un guió... Vita, més bé o més malament, ja el farem. I si un dia a rodar, també ja ho farem. I ens en sortirem millor o pitjor, però si no no podem completar la història.
1: I amb persones anònimes us ho heu plantejat? De fer-ho en comptes de fer famosos, agafar algun anònim?
0: Sí, ens ho hem plantejat. El que passa que com tots, també volem sobreviure a l'univers televisiu i, per tant, que un programa com aquest no vagi molt tard a la nit, que probablement és el que ens trobaríem, no ho sabem, però probablement és el que ens trobaríem si anéssim
1: amb anònims.
0: Amb persones mal anomenades. Anades anònimes, sí. Les persones, perquè ningú, no som anònims ningú, però... No.
4: Savis per conèixer, diguem aquí.
1: Savis per conèixer, diguem.
4: Nosaltres diguem aquí això.
0: I al canvi, doncs, fer-ho de la manera que ho fem, que al final són històries que són històries universals, no? Les històries dels avis i àvies que reconstruïm podrien ser les històries d'avis i àvies, els nostres avis, clar, ens permet anar a un horari que, a més, va molt bé d'audiència i, per tant, posa sobre la taula aquesta necessitat de recuperar aquestes històries d'aquest silenci que, hòstia, que abans deies, no? Has fet una conya amb el caràcter, no? Hòstia, tant de bo fos un silenci només pel caràcter de la gent. No, això és un silenci imposat.
1: Sí, sí.
0: És un silenci imposat per 40 anys de dictadura i per la por a la repressió, això per una banda, i després hi ha els elements també més personals, que són, doncs vaja, doncs protegir a les noves generacions del dolor, o la vergonya d'explicar del que has viscut, no? Que se t'ha mort una mica en una trinxera amb el cap obert, o que anaves pixat i cagat fins a les orelles, no? amb una trinxera. Això també costa molt explicar-ho, però és el menys important, eh? O sigui, l'element principal del silenci és la por.
2: La por.
0: La por. I encara ens diuen... Perdoneu, eh?
4: Que no.
0: Que m'esvero, eh? No, encara ens diuen, hòstia, encara ens diuen... No, mireu enrere, no? Això ens ho han dit durant molts anys, no mireu enrere.
1: No remeneu...
0: No remeneu, no? Això és intencionat, no? Igual que és intencionat el llenguatge, no? No parlar de cop d'estat, que és el que va ser, sinó d'alzamiento nacional, no? Per exemple. O parlar de guerra civil i no parlar de la guerra d'Espanya, no? que és diferent, no? No ho sé, és molt necessari.
1: Estàs una mica enfadat, eh? Mira que ets un tio que no sap...
0: No, perquè a més vivim en un moment que és molt complex. O sigui, deia que ens han dit durant molts anys no mireu enrere, no mireu enrere. Però aquests que diuen que no mireu enrere, quan toquen poder, van a barraca, eh? O sigui, a les Illes Balears han derogat la llei de memòria democràtica, eh? Fa un parell o tres de mesos. Què vol dir això? Vol dir que no hi ha un marc legal per poder mirar enrere. No hi ha un marc legal per dignificar les víctimes, per buscar desapareguts. No hi ha una dotació pressupostària per dignificar ni per retirar la simbologia franquista. I, doncs és necessari, no?
1: Sí.
0: Ara podem aquí s'emprenyar, eh?
1: No.
0: Com parla, eh?
1: Mira.
0: Com parla.
1: Bueno, perquè t'enerves també, perquè entenc que és molt vocacional la passió per la història. Dóna la sensació que dels teus hobbies n'has fet ofici, no? La branca aquesta del periodisme, que ets un tio inquiet i que vols preguntar la part de la història, al final també n'has acabat fent ofici.
0: Sí.
1: Quins hobbies no has professionalitzat? Què fas normalment?
0: Doncs mira, la cuina i el futbol.
1: Cuina i futbol, eh?
0: Sí, a mi m'agradava molt jugar a futbol, m'agradava molt de petit, és allò, aquell somni, no? De dir, hòstia, m'agradaria ser futbolista o poder guanyar-me la vida fent això que m'agrada molt. No ho hem aconseguit.
4: Bueno, no, de tota manera, la cuina jo la disfruto.
0: I a la cuina també, sí.
4: Jo sé que...
1: Cuines bé, eh?
4: La toca. Sí?
0: Bueno, m'agrada, i sobretot té aquest punt que sempre pots anar aprenent. Que no sé, que és inabastable, no? No s'acaba
4: mai. I la cuina té la cosa bona de compartir. Si la comparteixes encara és millor.
0: Sí, absolutament.
4: Això vol dir que em convidis més sovint.
0: Absolutament. T'estàs convidat i quedem aviat, perquè sempre ho diem i no hi ha manera d'acabar-ho de fer, hòstia.
3: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Eloi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó. Gentilesa de...
6: Vera!
1: Vinga, va. Oita, hi ha ganes, eh? Hi ha ganes de llangonissa, eh?
4: Hòstia, la diabetis.
1: Sí. No porta pas sucre, la llangonissa no porta...
0: No, ja això és perfecte.
1: Llangonissa se'n pot menjar.
0: Sí, això és perfecte. Proteïna.
1: Sí,
0: perfecte.
1: Vinga, la paraula d'avui és estabular. A, estabular. Sotmetre el bestiar a l'estabulació fent-los criar i mantenint-los en estables.
4: Si continua voltant el llop per aquí, haurem d'estabular les ovelles perquè se'ns les fotrà totes.
1: B, estabular. Expressió que s'utilitza per definir alguna cosa que et fa gaudir molt, que et transporta als núvols, al paradís.
5: Una mica de LSD et fa riure, et fa sentir bé. Sembla que pesis menys. Et fa estabular.
1: Sí, estabular. Ordenar una sèrie de números i dades en taules per poder extreure'n conclusions clares.
2: Tinc totes les factures, però necessito estabular tots els imports per saber com hem perdut 3 milions d'euros.
1: A, B o C, Eloi?
0: Mira, jo crec que és la C.
1: Sí?
0: Però m'ha agradat tant la definició de la B que em quedo amb la B.
1: Doncs és la A.
2: Ben bé que no volia la llengonissa.
4: Tan intel·ligent que sembla.
5: Però no havia passat mai, això.
2: No.
5: Dir la resposta que saps que és incorrecta.
1: A més...
0: He dit, jo crec que és la C.
1: Amb tota la seguretat del món, eh?
0: Sí.
1: És la C, però m'agradaria que fos la B. Sí. Doncs la A, maco. Vinga. Sortejarem la llangonissa entre la gent del públic. Que... Avui parlàvem del tub fluorescent.
2: Va, parlem del tub fluorescent.
1: Sí. Doncs tens de fluorescent que... a casa, sí.
0: No, hosti, no? Si tens fluorescent, et carden a la presó, ara.
1: Ah, sí? Ja no es pot...
0: Home.
1: Jo encara en tinc alguna.
0: Sí, home.
1: Vols
0: però
1: dir?
0: Deus tenir
1: Deu ser led.
4: Ara ja...
0: Perquè, hòstia, que tenen una despesa energètica molt bèstia.
1: Però que no es pot, no es pot.
0: No.
2: Parlem del tub fluorescent, però jo m'ho he volgut tirar al meu terreny i vull parlar-vos d'animals marins.
1: Ah.
2: Peixos que viuen a grans profunditats, sabeu? Bueno, aquests que brillen, no?
1: Sí.
2: Bueno, doncs viuen en la foscor total i ells són capaços d'autogenerar llum fluorescent per poder-s'hi veure per sota l'aigua, per comunicar-se, per caçar, pel que sigui.
1: Mm. mera.
4: Ah, molt bé, eh? Com que li agrada el submarinisme, doncs mira, ara parlarem de peixos.
1: No, va,
2: peixos no, que fan llum, Juli. Eh? Peixos
4: no
2: que fan llum.
4: Bueno, sí, fan llum, però no sé què té a veure amb l'objecte que correspon a aquest programa.
2: Ho acabo d'explicar.
6: A veure, jo
4: bueno,
6: no...
4: acabes d'explicar...
6: Jo no vull fotre llenya al foc, Mercè, però trobo que en Juli té raó.
2: Ara... Què vol dir, té raó?
6: Bueno, que el que està dient... Ja, nois,
1: llum fluorescent, peixos que fan llum fluorescent, no ho veig tan estrany.
2: No és tan estrany.
4: Bueno, no compleix els estatuts del programa.
1: Quins estatuts, Juli? Si no en tenim, d'estatuts.
4: No tenim estatuts.
1: No tenim estatuts.
4: Bueno, doncs el llibre d'estil.
1: No tenim llibre d'estil, Juli.
4: No tenim llibre d'estil?
1: No tenim, no tenim.
4: Com hem aguantat tot un any sense llibre d'estil?
2: Això, tothom es pregunta això.
6: Jo no vull fotre llenya al foc, eh? De veritat, eh? Però trobo que en Juli continua tinguent raó.
2: A veure, nois, què us passa?
7: Però jo sé que no vull fotre més llenya al foc, però vosaltres dos vau estar mitja temporada fent una secció que no tenia res a veure amb l'objecte...
6: Això ningú t'ha cridat, eh?
7: Una secció per la qual van fer una sintonia expressament no, que no vau ser ni capaços...
4: Perquè aquest exacte. Programa no té llibre d'estil. No tenia llibre d'estil.
1: Però això hi sou vosaltres.
2: Us per vull ser. Parlar de bioluminescència. Ah. Així es coneix aquest fenomen. És un dels casos més curiosos que passa sota el mar. Jo, per exemple, de peixos d'aquests típics amb el flexo aquest que porten aquí al cap,
1: sí.
2: No els he pogut veure perquè...
1: Sí, el porten peix una mena llanterna. De... Sí. Hi ha un peix llanterna. Ah,
2: sí. Porten una mena de flexo aquí per caçar.
0: Van amb un lot i en teniu.
1: Sí.
2: Jo, no els he vist mai perquè estan a molta, molta profunditat.
1: Sí.
2: Però el que sí que he vist és el plàncton bioluminescent.
1: Ah, sí.
2: Que això és una meravella.
1: És com una aurora boreal a l'aigua.
2: Sí, sí, sí, sí, perquè a més, o sigui, s'activa quan es remena, no?
1: Sí.
2: Per tant, si tu fas una immersió amb les aletes i tot això, vas veient que vas deixant com un rastre. Oh. Com, ets com un estil
8: jugant. Això seràs tu, Mercè. És
6: molt bonic. Vols dir que no fumes abans d'entrar a l'aigua?
2: Sí, una mica, sempre, no.
1: A tu de què et ve això del submarinisme, Mercè?
2: Ai, mira, si t'ho explico un dia, ho explicaré en privat.
1: Ara, explico ara.
2: Doncs,
1: com
2: mira,
1: si t'entrevistés l'Eloi al cotxe. Eloi, pregunta-li
2: tu, Eloi. Vaig anar de viatge amb un nòvio que m'estava fotent la tabarra i vaig dir, dic, i jo faré submarinisme, jo sabia que ell no em volia fer perquè li feia por. Dic, bueno, és igual, doncs jo sí que em faré i vaig trobar que allà el silenci aquell no estava prou pagat.
1: O sigui, era una tècnica d'evasió
2: sí.
1: Per deixar aquest nòvio...
2: Però és el més semblant a la meditació que he pogut aconseguir jo.
1: I vas haver de baixar molt avall?
4: Molt.
2: No cal. No cal... A 16 metres,
1: ja no el
2: que
1: es veu
2: és... No sents el noi
1: no.
2: I el que veus és impressionant.
4: Hòstia, la Mercè amb una estela brillant a darrere.
1: Sí, maco, això. Sí.
4: Però cuidado, eh?
1: Què se n'ha fet, aquest noi? Bonic. Què se n'ha fet, aquest noi? No ho sé.
4: Alpinisme.
2: No. No ho sé.
1: No se sap, no se sap. No es pot saber.
5: Quan va sortir, no sé, no sé quan va sortir encara hi era o no, per no. Això?
2: Sí, sí, sí. De fet, va haver-hi un moment que jo estava a poca profunditat i em va tocar algo per sobre i jo em pensava que era un peix, era qualsevol cosa. Em vaig girar de cop, em vaig picar la cama contra corall de foc i aquella ferida la vaig arrossegar.
1: Què vol dir? Contra corall de foc? És el nom d'una heroïna de l'edat mitjana.
2: No, corall de foc és un corall que et fa unes ferides que et duren 1.000 anys. O sigui, és...
4: 1.000 anys?
2: Bueno, 1.000 anys no, però et duren moltíssim.
7: Estàs enterrat i encara sagnes.
2: O sigui, que me'n vaig endur el record d'aquell noi durant molt de temps.
1: Mira, et sembla, quins col·laboradors
0: tenim al programa. Sí, ara preguntaríem, i la ferida del noi també va durar tant?
1: Ara.
6: Mira,
1: noies,
2: diguéssim que no.
1: No hi ha com saber-ne.
4: No hi ha com saber-ne.
1: Eloi Vila, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
6: Bravo!
4: Petó, no?
1: Petó, va. Petó!

0: Què està sonant, Arnau?
1: Doncs mireu, uns canadencs. Feia dies que no en portava uns.
0: És veritat?
1: Sí, home.
2: Hem anat molt cap Itàlia últimament.
0: Sí, Itàlia i Canadà ho has tocat bastant.
1: Sí, bé. Són pols creatius musicals destacats, està clar. Doncs aquests són els Stars, que ens interpreten Fluorescent Light, una peça del 2017 inclosa al disc There is no love in Fluorescent Light. No hi ha amor a la llum d'un fluorescent. Justament la cançó aborda el tema de l'amor que s'ha exhaurit comparant-lo amb la llum terriblement desagradable d'un fluorescent. Una llum freda, artificial, sense calidesa. Diuen que a vegades, si hi ha massa llum i es veu tot d'una manera molt diàfana, l'amor no pot acabar de funcionar.
0: Fixa't.
3: Maco, això també.
0: Sí que és veritat que el llum del fluorescent, no, fer-te petons allà sota aquelles pampallugues no s'estila gaire, no.
2: Sí, però les fosques a vegades acaben sent petons a alguns llocs que no...
0: Sí, sí. Sí, però a vegades és millor les... Normalment sempre és millor les fosques.
2: Mira, no sé què dir-te.
0: No sé què dir-te, tampoc.
2: M'he fotut cada hòstia a vegades.
0: Escoltem els Stars i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui us porto l'Aber.
1: Aber.
0: Aber, Aber, no, no, no sé ben bé com es diu.
1: Aber.
0: Aber. Aber.
1: L'Aber. És un gos.
0: Que és una Basset Hound de 8 anys i és de la Montserrat. Veiem-la.
1: Ah, oi, oi, mare.
2: Ai, oh.
1: Què feu? Què feu?
0: No, no, és molt gros. Aquesta foto
1: és forta. Han disfressat el gos de hot dog.
0: De hot dog. Bueno, sembla una xistorra, més que... No?
1: Bueno, perquè hem fet la brometa.
0: És llarga i prima.
3: Allò és ketchup.
1: És un gos salsitxa.
0: Ah, és ketchup?
3: És el ketchup, no? És el raig de ketchup.
4: Ah, clar, clar. Em produeix una tristesa, això a mi?
1: Sí, sí.
0: No, home, no.
1: L'animal no ho ha triat disfressar-se.
0: No, fa cara que no, eh?
1: No.
0: És de Rubí i es veu que té un olfacte espectacular, mira, però fora del normal.
4: Eh? Bueno,
3: per què ho dius, això?
4: És un gos.
0: Per què ho dius? No ho sé, perquè ens ho ha dit la Montserrat.
3: Doncs... I, o sigui, si la Montserrat diu que no sé què, tu ja ho diràs?
0: Tu tens un altre gos amb qui comparar? Oi que no?
3: Endavant,
0: doncs calla.
1: Viure a Rubí, tenir un olfacte espectacular, ja et planyo, sí, també.
0: Oh, sí, també.
5: Doncs que l'Aber tingui bon olfacte ens pot estalviar molts disgustos. Mm. Ens endinsem en una mina de carbó. Un lloc on les fuites de gas són una amenaça.
1: Avui passegem el gos per Mount Kembla, mancomunitat d'Austràlia, Imperi Britànic, actual Austràlia, 31 de juliol de 1902.
3: No sé on som, eh? Jo no he estat mai aquí on dius...
1: Austràlia.
3: Bueno, no ho sé, però jo només sabia que anem a una mina, vull dir, ja es veu que això no acabarà bé.
1: Bueno, no, sí, no té per què acabar malament,
3: sí,
1: tampoc.
3: Bueno.
0: Però ho explicaríem si no acabés malament.
1: Bueno, no sé, no sé.
4: És un programa poc optimista, aquest.
1: Sí. Bé, tot just hem arribat a Mount Kembla, que és un poble situat als peus de la muntanya on hi ha instal·lada la mina en la que entrarem. Suposo que en sentir que som a Austràlia us heu imaginat una mina situada en un entorn desèrtic, però res més lluny de la realitat. El Mount Kembla és ple de vegetació, s'hi respira natura. L'Aber només fa que ensumar-ho tot. I mentre la nostra gossa, l'Aber, fa la seva, arriben els primers treballadors de la mina. Falta poc, per les 7 del matí, i tots fan cara de son. Sort que la motivació per la feina els fa venir amb un somriure d'orella a orella. Bon dia, companys, què tal? Preparats per una nova jornada de treball?
3: És la merda, noi. És la merda.
4: Ai, bon cul, home.
3: T'hem de... T'hem atabalat a tu? T'hem atabalat a tu? Com està?
1: Només saludava.
6: És maco, això, de veure la gent contenta anant cap a la feina. A mi m'agrada, la veritat.
1: Està bé.
3: Adéu.
1: Bé, seguim els miners fins a l'entrada de la mina, on es produeix un moment ben important per la història que us expliquem. La recollida de l'equipatge. Ens posem a la cua esperant que l'amable encarregat del material ens doni tot el necessari per treballar a la mina.
5: Tu, el del gos.
1: Sí.
5: Va, nano, que et toca. Què? Quina talla fas?
1: Bé, va, abans que res, bon dia, no?
5: Bon dia, no és una talla. Quina talla fas, et dic? Va, que tinc pressa.
1: Parir, tu.
4: Ei, no és el teu dia de sort, eh, paio? No faràs gaires amics avui.
1: Sí que són secs, els australians.
4: Oh, això és... A vegades passa, eh?
1: Sí. No. Una M, ja em va bé una M, si li va bé una M.
5: Una M?
1: Sí.
5: Una M de merda és el que et cal. Vinga, va. Vinga, endavant, que tinc cua.
1: És una mica mal educat. Li han comentat mai que és mal educat.
5: Sí, què passa?
1: No, res.
5: Vostè què? Vostè és lleig i no ho dic per res.
3: Això no ho posava aquí, eh?
1: No, això no.
3: Això no ho posa aquí, eh?
1: No,
3: no val, eh?
1: Això
3: coses personals no valen aquí, eh? Aprofitant el guió. No val.
1: Bé, deixem aquest sonat abans que prenguem mal. Agafem els trastos i ens n'anem cap a les vagonetes que ens duran a les profunditats de la mina. Mentre baixem, ens adonem d'un detall que ens ha cridat l'atenció. Ens han donat un casc ben estrany. De fet, no és un casc.
4: No és un casc.
1: En comptes de ser un casc que, bueno, que sigui dur i eviti que piquem amb el cap a qualsevol lloc, és una trista i tova, insisteixo, tova, gorra. Una gorra tova.
4: Gorra?
0: Què vol dir una gorra tova?
4: Quan dius gorra, vols dir el que porten els nens per anar d'excursió.
1: Sí, una gorra.
4: Amb la visera, una gorra.
1: Tota la que posa Heineken aquí.
3: És verda, també?
4: Cepsa, vermella.
1: Cepsa. I ara es fa això tant, eh? Abans...
4: No. Abans... Un pagès el distingies perquè portava una gorra així.
1: Exacte.
5: Bimbo.
4: Home,
0: bimbo.
1: No.
0: Sí.
1: Però jo n'havia moltes de cutisarc, n'havia vist.
4: Cutisarc.
1: Feien unes festes
3: aquelles
1: de color grogues, groc.
3: Aquelles grogues, sí. Jo havia tingut 3 o 4. Tu, però que tinguin la gorra, encara pots estar content. Veient aquell tio de vestuari que t'ha durat, vull dir, aquell personatge també...
5: Què passa aquí?
1: Ei. Bé, el més sorprenent no és el material del que està fet a la gorra, sinó el llum que porta incorporat. No, quan us parlo d'un miner, no, tota la imatge que em ve al cap sempre és un tio amb un frontal.
4: Exacte.
1: Doncs en aquest cas, en comptes d'un frontal, la gorra porta incorporada una mena de tetera diminuta, plena d'oli, de la que surt una flamarada. Mm. Ens haurem d'il·luminar amb aquesta merda, noi.
4: Pues, em sembla que el del vestuari se n'està encardant de tu, eh?
1: Que no. Tots els...
4: Ah, per tu,
1: no, tots els miners porten la mateixa vestimenta.
4: Ah,
1: el sistema d'il·luminació és aquest. Em sembla que ens han donat l'estri correcte. Ara bé, és ben incòmode de dur. I, a més, a la mínima que baixes el cap, bueno, et cau una gota d'oli cremant al front, fot una cremada de mil dimonis, és una merda d'epi, és horrorós, horrorós. Anem baixant, tu.
4: Vinga.
1: A baix de tot, tot és negre, com el carbó, que de fet normal, perquè som a una mina de carbó, llavors...
3: És bona aquesta, sí. No l'havia entès, eh?
1: No l'havies entès.
3: No.
4: Ben parit. El guionista?
3: Sí. Jo ho conec.
4: Molt ben parit.
3: Jo ho conec i és un tio molt fer.
4: Rarots de collons, sí. Però molt ben parits, eh?
1: Un parell, n'hi ha un parell de guionistes.
4: No. Si un és raro, l'altre...
3: Sí.
1: Són gent estranya.
4: Sí.
1: També...
4: Jo procuro estar-hi bé.
1: Els hi toca poc la llum, també. Estan una mica... Com són miners. Són miners, al cap i a la fi són uns miners. L'Aver, la gosseta que ens acompanya, està una mica estressada perquè l'olor del gas dels llums és molt forta. A nosaltres també ens molesta força, però bueno, sembla que els altres treballadors hi estan acostumats. Això és el que sembla. Nois, a vosaltres no us molesta aquesta pudor de gas tota l'estona?
3: A mi em molestes més tu, noi.
4: Sí. No, de veritat, has d'estar emprenyant tot el dematí?
3: Sí. Noi? Tens feina o no?
4: No? Treballa, deixa't de treballar.
1: No. Colla d'idiotes, tu, aquesta gent. No.
4: I tu lleig? Ja t'ho han dit?
1: Bueno, no, aquí no ho posa un altre cop lo del lleig, no ho posa, el tio. Nois.
2: Ara, nois, de veritat, comporteu-vos, perquè hem de ser una mica més amables amb el pobre narrador.
1: Què és aquest nen? Què fa un nen aquí dintre?
3: Dibuixos animats,
1: què és aquest nen petit?
3: Mikey.
2: I tu què et passa, idiota? Hòstia. No sóc un nen. A veure, que tinc 15 anys, el que passa és que no he canviat la veu encara.
1: Vale.
2: Eres imbècil, lleig.
1: De petits ja... Lleig, insisteixo.
2: Ara, fotis, o sigui, a treballar.
1: Si agafes el PDF i fas F5 i busques amb la lupa lleig, no surt enlloc del guió.
6: Tens raó.
2: Vas fer favor de posar-te a treballar.
1: Collons, tu.
2: La veritat, ostres.
1: Costa entendre com pot ser que hi hagi una criatura tan petita a la mina, però després de fer-hi una volta...
2: No sóc una... No he canviat la veu, narrador.
1: D'acord. Fota't un Ducados o alguna cosa. Ja deus...
2: Després de la jornada laboral,
1: ja deus
2: narrador.
1: Fumar, ja es fa cara que ja fuma. Aquest...
3: Ja, i tant. Ja fuma. Fes-te un cliquenyo.
1: Bé, l'empresa que explota la mina es vanta de ser molt estricta amb la seguretat i les contractacions, però cap a la... de les dues coses les cuida gaire. La veritat, la seguretat brilla per la seva absència i la selecció de personal... Justeja fort. Resulta que dels 261 treballadors que hi ha a la mina, la meitat són canalla, tu.
3: Home, no, canalla sí que no, eh? Hòstia, això... I menys que em manin a mi, eh? Una canalla, vull dir que...
1: És el que hi ha, Fel. La mina és plena de canalla. Hem donat un cop d'ull i hem vist un munt de nanos. Tots tenen entre 14 i 17 anys.
4: Ah, coi, bueno, són adolescents, paio.
1: Bueno.
4: Home, és que has dit canalla, eh?
1: Canalla, això
4: 14, 17 anys,
1: home... Es pot treballar amb 14 anys.
4: Bueno, sí, ja ho sé, però vull dir que em pensava que eren nens com aquells que acusen les pilotes als mundials,
1: saps? Què dius, Beneit? Que no, home, no. Que vols que ens tanquin el programa? No, home, no.
4: Bueno, has dit res de... Vull dir, no he fet referència a cap empresa com Mango...
1: No,
4: empreses que ens puguin mirar...
3: Xuriguera, deixo córrer, filla.
4: No, vull dir, no he dit res de la Nike. La Nike no ens mira pas, vols cap programa.
3: Xuriguera, pel bé de tots, ves callant.
1: Som a la mina de carbó. És lleig, eh? Des d'aquí ara que ho veig.
3: Ara li has dit lleig, també?
1: Sí. Home, jo he de poder dir alguna cosa.
3: També és veritat.
4: Però és que aquí no m'hi aguanto de res.
1: No, però...
3: Jo ho portava estancat a dins,
1: eh? Ho he anat acumulant. Però hi ha nens treballant, us heu de quedar amb aquesta idea. Hi ha nens treballant a la mina, sabent això ja n'hi ha prou. Portem unes quantes hores aquí tancats i ja podem dir que és dels pitjors dies de la nostra vida. La feina és esgotadora, la temperatura és infernal.
2: A veure, perquè ets un flux, narrador. O sigui, és tot depèn com tu miris, depèn com tu agafis, no?
3: Fa una mica de ràbia aquest nen, però...
2: Sí.
3: Una mica de calbot també li aniria
1: bé. Sí, a més, heu de saber que...
2: Sóc un coach de la mina. O sigui, el que faig és motivar els meus treballadors.
1: En els casos que en Fel ha fet d'eunuc, per exemple, sí, li fiquem un efecte especial al micròfon, sí, però aquí no hi ha efecte.
3: No, ho fa
1: la Mercè de natural,
3: sí,
1: això.
3: Sí, no li cal.
2: Sí.
1: Com ho fas, això?
2: Mira, he estat esperant tota la temporada que em donéssiu un paper de nen. I finalment me l'heu donat. Estic supercontent, eh? I
1: pots barrejar dos papers? Aquella gangosa que fa... Pots fer un nen gangós?
6: Ui, m'encantaria.
2: Sí, Paco podria fer. Seria una mica així, no? També. Sí.
4: Bravo.
2: Normalment això m'ho treballo una mica a casa. M'ho preparo a casa, però mira, avui... Sí.
1: Molt bé, molt bé.
4: Han d'estar distrets a casa teva.
1: Sí,
2: també.
1: Sí, sí, sí. Bé, ha arribat l'hora de dinar, però els pics i les pales no s'aturen, eh? Els miners fan el jornal d'una tacada. S'hi han posat a les 7 del matí i treballaran tot seguit fins les 3.
3: Home, hora de funcionari, eh? Gens
1: sí,
3: malament, eh?
1: Aviam, jo crec que és una mica més intensa la feina que en el cas dels funcionaris, sí, però no fa pinta que parin per fer el cafè a la mina, però vaja. A més, el risc de ser aquí baix és molt elevat. Tenim la sensació que en qualsevol moment hi pot haver qualsevol desgràcia. Sentim despreniments de roca cada 2x3 i les olors de gas són contínues. La nostra gosseta Aver va boja amb tanta cosa per ensumar. De cop i volta, se sent un gran espatec de roques. Un espatec més gran de l'habitual. Pels crits dels treballadors em sembla que n'ha passat alguna de grossa. Hi ha hagut una esllavissada de roques a l'interior de la mina i el pitjor de tot és que això ha alliberat una gran quantitat de gas altament inflamable.
4: Veuràs aquelles gorres.
1: Sí, sí, clar. És que anem amb un matxero aquí a la visera, tota l'estona.
4: Veuràs, això.
1: Amb aquelles gorres era fàcil preveure què podia passar si sorgia una fuita. Quan les flames que els miners porten al cap entren en contacte amb els gasos de la mina, l'excavació fot un pet com una gla.
2: Merda, em sembla que sóc un nen mort.
1: Ja et dic jo que sí, Mercè, el teu personatge és mort.
2: Merda.
1: L'explosió que hi ha hagut a la mina de Mount Kembla ha estat de les més grans que hem tingut en aquest programa. La deflagració ha estat enorme i ha provocat una onada expansiva que ha apagat totes les flames de les gorres dels treballadors. De cop, tot s'ha quedat a les fosques.
3: Ja us ho he dit, que anar a una mina ja es veia, que no acabaria bé, això.
1: Ai, els pobres miners han quedat atrapats a la mina i els està costant horrors trobar la sortida per fugir. Intenten escapar a cegues i molts acaben posant el peu on no toca i cauen al buit des d'uns quants metres. Manera ben tonta de morir,
3: sí,
1: també.
3: Hòstia, sí.
1: Un bon desastre.
4: A veure, un moment, nota mental, fer cas en Enfel i no entrar mai més en una mina.
1: Ah. El caos segueix, hi ha explosions per totes bandes. Les galeries són plenes de gas i això provoca un efecte en cadena. És un infern. I el més greu és que, a més dels despreniments i les explosions...
3: Vale, fins aquí, ja està.
1: No, em sap greu, Fel, n'hi ha més. A més de despreniments i explosions, hi ha un altre motiu que posa en perill els qui som a l'interior de la mina. És un element tan perillós com les esllavissades. O els explosius. És invisible.
2: Ai, ai, ai. Pens que no sigui el gas.
1: Uita, quin nen més intel·ligent. Per ser mort?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh? Encara en rasques alguna, eh? És el gas. I havíem quedat que aquest personatge era mort. Mercè, ja està, va, pot callar, aquest nen. Les mines s'estan omplint de monòxid de carboni, un gas letal. Els miners se'ls estan omplint els pulmons de gas i cauen com si fossin mosques.
4: Bueno, mosques que cauen.
1: Mosques que cauen, clar.
4: Perquè hi ha mosques que volen i no cauen.
1: Això és veritat, Xuriguera.
3: Sí, digui Xuriguera, sisplau. No me'n posen merdes d'aquestes aquí.
1: Han tornat les mosques, eh?
4: Hòstia,
3: sí. Hòstia. I mosquits.
1: Sí?
3: Sí, jo ja sí. Jo tinc els turmells, m'agago en dena que...
1: En els turmells et piquen,
3: eh? Oh, fills de... Rasco tot, sembla un mono. Vaig tot el dia rascant-me els peus.
4: Els monos rasquen?
3: Sí, molt.
1: Però per què els turmells?
3: No sé, els dec tenir macos. Estan obsessionats amb uns turmells. Perquè segur... és el lloc més lluny on et puc rascar la nit.
1: Pot ser.
3: Saps? Si
1: malparit el mosquit, eh?
3: Malparit no, fill de... Sí, sí. Saps? Perquè...
4: Mosquita es veu.
1: Mosquita.
4: La mosquita.
1: Sí, no, són femelles.
3: No, el meu és mosquit.
1: No. El mosquit, el mascle no...
3: No, si l'hi havia vist, un paquetàs al cabron.
1: Però veies que si són només els turmells, ara no vull fer de metge i això que t'ho miri un professional, però si és només els turmells, que no siguin puces o alguna aranya.
3: Ai, sí que ets lleig, tu, Peyu.
1: No, jo t'ho dic en sèrio.
3: Te penses que dormo jo? A casa meva.
4: Ara, és que no és el que li acabes de dir a la dona d'en Fel.
3: Tu saps.
4: Et fotrà una denúncia, nano.
1: Però,
4: ho té tot impecable.
1: No, jo no ho dubto. Però pots haver agafat a qualsevol puesto. No, pas de ser casa teva.
3: Et vas emmerdant fort, Peyu.
1: T'has fixat? Si la picada són tres picadetes juntes en línia, sí. Això és una puça, eh?
4: Una puça, és això.
1: No. Cuidado, eh? Com les tens?
3: Hòstia, ara em trobaré els mitjans.
1: Mira-t'ho,
3: ara ho miraré la mitja part del programa, ara ho miraré.
1: Bé, l'accident miner de Mount Kembla és el més mortífer registrat a Austràlia. Aquella tarda moren 96 treballadors, gairebé la meitat dels que hi treballaven.
4: Cas on tenen.
1: Cuidado. Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a l'explosió.
0: Hem de salvar l'Aber i m'ajudarà, com et dius?
7: Jordi.
0: I d'on ets, Jordi?
7: De Sant Hipòlit.
1: De Sant Hipòlit de Voltregà, mira. Jordi, quantes mines de carbó actives hi ha actualment a Catalunya?
7: Ui.
1: A.
7: Ah.
1: Cap.
7: A.
1: B. Una. O C. Nou.
7: Cap,
1: eh? Ni una, eh? L'Aber és...

0: Ens ho ha dit l'Arnau al principi del capítol i era completament cert. Anar amb una gosseta amb bon olfacte ens podia estalviar molts ensurts. I així ha estat. Quan les coses s'han començat a complicar, l'Aber ha tret el nas i ens ha fet sortir corrent abans que els pulmons se'ns omplissin de monòxid de carboni. Així que la tornem a Rubí, on també li esperen perills, però d'una altra mena, eh? Com a tot arreu, eh?
1: Ja, sí, home, no, no, no, res contra Rubí, eh?
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García a 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cadis, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continua descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
1: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
3: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
1: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller de ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català. Catalunya afronta la revetlla de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat aquest dilluns la temperatura més alta, amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis han superat els 41 graus.
3: Aquesta onada de calor arriba a les portes de la revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem i per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la d'Interior.
4: La situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no

0: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi, diu, per poder complir al seu somni.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina 2-0 contra Àustria, amb doblet de gols de Leo Messi. L'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari amb 18 gols.
2: França ha golejat Iraq per 3-0 amb dos gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant dues hores per una tempesta elèctrica. Ara juga el Noruega-Senegal, que dominen els nòrdics per 1-0 al descans, amb gol de Pedersen.
0: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit a la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
3: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
10: Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
9: On es va assajar, això?
10: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar.
9: Va veure allò com una aparició.
7: Imagina't, és una visió.
10: Va deixar els faros oberts... I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
9: Als Estats Units això acaba amb trets.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La millor hora del dia. Catalunya
8: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les partes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, estic molt acalorada.
1: Ai, sí, bueno, sí.
0: És que fins i tot aquí dins, eh?
1: A veure, jo crec que també t'he de dir que la Tercera Guerra Mundial, si és que ja no hi som, malauradament, vindrà per l'aire condicionat i les temperatures. I
0: poca
1: sobretot
0: broma,
1: tenint en compte aquestes calorades.
0: Fa molta por, per favor. Fran Domènech, sigui vostè presentat.
1: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. I avui és dilluns, la solució habitual es diu Estel Soler, però avui hem fet un canvi i rebem a un dels vostres favorits juntament amb l'Estel Soler. David Balaguer, molt bon dia!
2: Bon dia!
0: Com estàs, David?
2: Molt bé.
0: Escolta'm, no podíem fer un Sant Joan sense tu, l'hem avançat.
2: Sí, gràcies.
0: Estàs bé, tu?
2: Una mica com el Fran.
0: Avui, nens, estem lents,
2: avui estic molt malament.
0: Mare de Déu!
1: Jo no he dit res, eh? Jo no he dit que estigui malament.
2: No, però ho hem notat, ho hem notat.
1: Què dius?
2: Estàs malament, què dius? Estàs malament.
0: Ho hem notat.
2: Estàs fatal.
0: Estem els tres com per anar a Ikea a muntar un moble.
1: Hosti, no parlem per vosaltres, eh?
0: Avui muntaríem la Càlex de l'inrevés. Escolta, avui un tema...
2: No, però molt content de ser aquí, eh?
0: Avui un tema en profunditat. David Balaguer, aquesta l'he deixat votant perquè me la rematis, perquè avui us portem una solució de psicologia pràctica. Avui parlem del perdó.

0: vol dir realment demanar perdó? Per què ens costa tant demanar-lo? Ens costa perdonar? És més fàcil demanar perdó o perdonar? Què es pot perdonar i què no? Es pot perdonar tot per aquesta mateixa regla de 3? Quines conseqüències pot tenir no demanar perdó quan hem fet mal a algú? I quines conseqüències té no perdonar? Té conseqüències fins i tot físiques? Pot una disculpa reparar una relació trencada? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra psicòloga de capçalera, Helena Puigguitart. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Posem un aplaudiment, Albert. Què tal, Helena? Feia molts dies que no ens veiem, ara.
1: Molts dies. Jo us enyoro molt quan no us veig.
0: Ai, posa'ns a la ràdio, A la una del migdia. Escolta'm, Helena, demanar perdó, la gent de vegades ho entén com a ser feble. Què diries d'aquesta concepció?
1: Que jo crec que venim del perdó tradicional, per tant, vinculat a lo que és la religió. I és aquest perdó que és una claudicació, al final, saps? Saps? Has de perdonar per nassos, perquè toca perdonar, perquè si no n'hi has a l'infern.
0: L'obligació,
1: Si no vas a l'infern, s'ha de perdonar per força, i clar, s'ha hagut de perdonar, que no era perdó de veritat, coses, a lo millor terribles, que no hauries perdonat mai a la vida. I ara, amb aquesta cosa, que hi ha més llibertat, que hi ha més connexió amb les emocions, amb qui som, amb aquesta consciència, podem triar què significa perdonar.
0: Interessantíssim. Avui aprofundirem, en perdonar.
2: No, però és que de vegades tu dius que perdones una cosa i en realitat no ho estàs perdonant. Aquesta és una cosa que passa sovint.
0: Aquí entrarem els
2: matisos.
0: Dius,
2: et perdono, però després en realitat tu allò ho tens dins tota la vida. Ja
0: però
2: no marxa mai.
0: Pot ser que tu decideixis perdonar, que facis un exercici de deixar la ràbia, la rancúnia a banda, però que no te n'oblidis del fet.
2: I aquella frase, perdono, però no oblido.
1: Però això seria perdó, també.
0: Pots perdonar i no oblidar.
1: Pots perdonar i no oblidar.
2: Sí.
1: I no tornar-te a acostar mai més a la persona. El que passa que és el que es deia, què diem als nens, no? Perdona'l. No, totes les coses no són tan fàcils. Hi ha un procés.
2: El que és difícil és perdonar i oblidar, segurament. Això poques persones ho aconsegueixen.
0: Hem dit una paraula clau ara, has parlat, Helena, de... És un procés. És un procés que es pot forçar. És a dir, tu et pots forçar a tu mateix a perdonar? No.
1: No.
0: I és un procés que només ha d'estar naturalitzat, és a dir, respectar els teus tempos, o tu pots fer-hi de més i de menys, analitzar la situació, algunes claus per ajudar a perdonar.
1: Sí, això precisament ho treballem a teràpia, amb coses que han passat, doncs que fem aquest procés d'interiorització, de donar-li un significat al que ha passat, de veure una mica tot, perquè quan ens fan mal, lògicament, i amb tot el sentit del món, tenim un profund sentiment d'injustícia, i per tant, personalitzem. És, tot va de mi, em passa perquè aquesta persona m'ha fet això, perquè ens posem molt en aquest rol, que moltes vegades és l'adequat de víctima, però n'hi ha que no. És a dir, quan t'han fet una cosa molt grossa, sí que ets la víctima, però n'hi ha d'altres, de dies de dia a dia, que ens posem un paper de víctima i tampoc ens ajuda, perquè si agafo un paper de poder personal, aquí puc iniciar aquest procés d'entendre el que ha passat, que no oblidar-lo, però sí perdonar-lo.
0: Però és molt interessant això que dius del paper de víctima, perquè de vegades tendim, o hi ha molta gent que tendeix, a instal·lar-nos en aquest paper de víctima, que tothom ens planyi, pobret, però tampoc no passem a l'acció i tampoc no ens movem d'aquella situació, no?
1: Exacte, és que paralitza, bloqueja, el paper de víctima bloqueja. Una víctima real, una víctima d'una cosa que hagi passat, amb una guerra, el que sigui, realment és una persona que té impotència, que no depèn d'ella les coses que estan passant. És el que anomenem la indefensió presa, no? Faci el que faci, això no depèn de mi. Amb coses del nostre dia a dia, si ens quedem amb un paper de víctima, és que no tenim capacitat d'obrar, de decidir, el que anomenem capacitat d'agència, de ser agent de la meva vida, no? I, en canvi, quan surto d'aquest rol, començo a entendre una mica, començo a veure'm a mi, a l'altra persona, a la situació, al futur, el que m'espera, el no bloquejar-me en aquest present que jo tinc ara, aquí és on començo, amb aquest procés d'agència, a construir realment el que m'ha passat, el perdó, si és que és necessari, el decidir si oblido o no oblido, si tinc contacte o no tinc contacte, i continuo endavant, perquè la vida també té coses molt i molt boniques que han d'arribar.
0: Ara estava pensant, evidentment, ara això que diré no aplica a situacions greus, abusos, maltractaments reiterats... Jo parlo de mals entesos, no?, que pugui haver entre dues persones. El fet d'entendre o empatitzar des d'on ho ha formulat l'altre, moltes vegades també ens fa arribar un perdó quasi de manera natural, no?, per empatitzar i dir, és que potser no ho estava fent amb mala intenció, potser era l'única sortida que tenia... No dic justificar,
1: No,
0: però sí que entens com ho fa, no?
1: I potser no en sap més, i aquella persona no en sap més. Això passa, per exemple, amb determinats perfils cognitius que fan accions que no les entens, no? Però que ho fan degut a que veuen el món i l'entenen i el perceben així, perquè amb prou feines es coneixen amb ells mateixos com per saber si estan fent mal a una altra persona. Això és així. Per exemple, amb el tema d'infidelitats, que és una cosa que treballem molt, perquè hi ha parelles que volen continuar juntes malgrat hi ha hagut una infidelitat. Per tant, és un tema que aplica el tema del perdó. Com costa de construir aquest perdó? És un procés llarg, Elisenda.
0: Perquè s'ha trencat la confiança, no?
1: Exactament. Però aquí, intentar entendre què ha passat aquí, si es perdona, si no es perdona, ho veieu, és un cas molt, molt paradigmàtic de tot el perdó que significa, perquè n'hi ha de molts tipus i implica moltes coses.
2: Però aquí passa també una cosa amb això de les infidelitats, per exemple. Tu pots perdonar, però després la vida i la trajectòria d'una relació segueixen molt llarga, no? Tu continues amb aquella persona i es passa potser per períodes de desperdó, que és una paraula que m'acabo d'inventar.
0: No m'ho havia plantejat mai, això.
2: Me l'acabo d'inventar, però el desperdó existiria, no?
0: O sigui, que hi hagi períodes que tornes a activar la ràbia.
2: Exacte, exacte. És a dir, tu perdones, però després potser hi ha una fase, uns mesos, que s'activa el desperdó. I després, en realitat, tornes a perdonar.
0: Això és que no havíem perdonat de socarrel, Helena?
1: No, no té per què ser, però pot ser que a la vida tens inputs que el que fan és reobrir la ferida. Si jo m'he trencat els lligaments del peu i jo al cap d'un any ja vaig bé i camino i fas allò, però i què pot passar que faci un esport o em posi a córrer i em faci mal? I què em fa mal? Just allò.
2: Lesions cròniques.
1: Exacte, perquè tot i que està curat, no, doncs allò té un registre energètic, emocional, molt important. Doncs això seria una mica, David, el que dius.
2: Aquell que diu, per exemple, quan ha de ploure, diu, hòstia, em fa mal el genoll.
1: Sí,
0: és que ara m'heu fet pensar, l'altre dia llegia un article, ara que deies també el registre, aquest trauma, no? Llegia que deia que el cervell, quan tu has tingut un trauma, posem que ara som al mes de juny, no? Posem que, David, a tu et va passar una cosa molt grossa al mes de juny. Que cada mes de juny inconscientment es reactiva i de vegades dius, ostres, aquell malestar, cada mes de juny sempre em trobo malament, tinc un altre cop ansietat, no sé ben bé d'on és. És a dir, que el trauma roman al nostre cos i s'activa cada 365 dies.
1: És bestial, perquè penseu que dels sentits, per exemple, el sentit de l'olor, l'olfacte, és el que té més capacitat d'evocar emocionalment les coses. Aquella cosa que diem sempre de que sento una olor d'un sabó i dic, ai, mira, a casa la meva àvia, quan era petita, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs això també passa amb coses negatives més traumàtiques, el fet que arribi la primavera, que si em va passar alguna cosa primavera, doncs que arriben les orenetes i veig les orenetes i se m'activa.
0: Per què?
1: Perquè se'n va a l'hipocamp, que és l'estructura, s'activa l'amígdala, que és el registre d'alerta, se'n va a l'hipocamp, entre altres estructures, i se'n va a buscar els records que estan emmagatzemats. I això no implica només els conscients, també tots els inconscients. I els inconscients venen de la temperatura, de l'olor, de l'estació que estem.
0: I què podem fer? És a dir, si jo cada mes d'abril em sento malament perquè ho associo, encara que sigui inconscientment, a X estímul, això ho puc modificar?
1: El que puc fer és treballar-ho, és a dir, ja saps que sempre que ho dic, valido, he de validar com jo em sento, ara mateix què m'està passant, perquè hi ha persones que et diuen, és que no sé què m'està passant, i a teràpia ho estem treballant des de fa, jo sé, un any, i dic, no serà això que s'està aquí revivint? Ostres, és veritat. Val, d'acord, doncs mira, estic del revés, perquè estaré aquesta setmana o aquests 15 dies que estaré malament. Això, validar, què fa? Em deixa molt tranquil·la. Sí. Quan a un nen petit, una nena petita, li diem clar, t'entenc, clar que plores, clar que has tingut un disgust. Ja la meitat del disgust ja marxa, només perquè la mama o el papa ja em diuen que és veritat, que
0: clar,
1: puc estar així.
0: No estàs allà en conflicte, no? Intentant anar a una realitat.
1: Exacte. El que estem aquí és fent, treballant el mereixement. Mereixo estar així, per tant, no em passa res de dolent. I a partir d'aquí, doncs, escriure, parlar amb algú i saber que en 15 dies potser això m'haurà passat i que això és el registre que estava dient d'una cosa important de la meva biografia.
0: Però mira, també entronca amb una cosa que parlàvem l'altre dia amb la Cristina Sánchez Miret i amb el mateix David Balaguer, que parlàvem d'aquesta dictadura de la felicitat, no? D'haver d'estar sempre bé.
1: Clar.
0: No ens permetem, oi, ara estem malament, és que jo no vull estar així, i vinc a donar voltes amb no vull estar així, quan potser és assumir, no?, que hem d'estar un parell de setmanes així com incòmodes, no?, convisquent amb aquesta incomoditat que també ens fa treballar en la frustració.
1: A mi m'ha passat amb una cosa concreta, que no esmentaré aquí, que no té res a veure ningú, no?, però una cosa que potser per nosaltres és una tonteria, i vaig pensar, doncs això necessito 10 dies, 10 dies de sentir-me que estic més desconnectada, que estic més xof, que estic més així, però ja està bé, llavors el que faig, en tot cas, ho comunico a les persones del meu entorn, escolta, que sapigueu que no va de vosaltres, que això va de mi i d'això que m'ha passat.
0: Va, que ens hem enrolat aquí a la conversa ja amb el David Balaguer i amb l'Helena Puigguitart, però és que avui també forma part de la solució. Un fort aplaudiment per l'Esther Invernón. Molt bon dia, Esther, com estàs?
3: Molt bon dia.
0: Que t'ho estaves fent a sobre, eh? Estaves allò com un miure sortint, intentant ja entrar a la conversa. Us explico, l'Esther és escriptora, segurament la coneixeu, és autora de la trilogia del Bons, que està formada per les novel·les Un estiu per estimar i La vida va d'això i Dins del teu record. I és molt fort perquè jo vaig conèixer l'Esther en un dinar d'autors, i va venir a la meva taula, bé, de fet, compartíem taula, va venir al meu costat, i em va dir, hauries de parlar un dia del perdó.
3: Va anar així, sí?
0: Va anar així tal qual. I l'Esther em va dir, jo és que en els meus llibres parlo molt del perdó. Per què parles del perdó en els teus llibres, Esther?
3: Perquè tot el que no perdonem té el poder de la nostra felicitat. Penso que el que costa més és perdonar-te a un mateix.
2: L'autoperdó, molt bona aquesta.
3: Però, i també que hi ha com tres direccions de perdó, no? Tu pots perdonar a l'altre, l'altre et pot perdonar a tu, i t'has de perdonar a tu mateix. Però penso que al final de tot, primera que és començar perdonant, que al principi costa molt, eh? Però és obrir la porta a la pau absoluta, saps? A aquesta cosa tan preuada per la nostra societat, que és viure en pau. Segur que trobaríem algú que ja li va bé anar...
0: Visquent el conflicte,
3: sí,
0: no?
3: Sí, visquent en conflicte.
0: El trobaríem però... ràpid, eh?
2: Ui,
3: segur.
2: I tant, hi ha gent
3: però,
2: que
3: penso
2: li encanta això.
3: Poder serà una minoria, no? I al final penso que el perdó recau sempre en un mateix. Que tot el que ens molesta dels altres, al final ens està donant informació sobre nosaltres, no? I tu dius... I poder no ho veiem, és com el que deia abans l'Helena, no? Estàs allà i tens alguna cosa que... I al final és difícil, no? Buscar endins, és més fàcil. A curt plaç o a plaç immediat és molt més fàcil aixecar la catifa i posar la merda a sota. Però si vas buscant i al final hi arribes. I al final... Pues amb teràpia. Sí. Hi ha moltes maneres, eh?
0: Deixa'm fer-li una pregunta a l'Helena Puigguitar, sé que després en David en té més, eh?
2: Sí, sí.
0: Perdonar-se un mateix, el més difícil d'aquests tres perdons que comentava l'Esther?
1: No, el que passa que és amb qui convius 24 hores, 365 dies
0: no
1: a l'any i tota la vida. Que n'hi ha dels altres, potser te n'oblides una estoneta perquè estàs atabalat. Però amb un mateix, les persones amb un tarannà, per exemple, més obsessiu, els hi costa més, perquè tenen aquest diàleg intern de que s'estan castigant. Va molt vinculat a la culpa. La culpa, perdó. Val? Aleshores, sí, costa i s'ha de treballar. I després hi ha uns perfils, narcisistes, psicòpates, tots aquests,
0: que
1: aquests
0: no tenen
1: cap tipus de problema.
0: Perdó,
1: aquests fan de tot. Són realment responsables, barra culpables del que fan, però no tenen cap tipus de mania en pensar que no tenen responsabilitat.
2: Perquè aquí també hi ha el tema dels perdons postissos, els perdons falsos. Clar, aquí demanar perdó és molt complicat, en realitat. Si tu vols que et perdonin amb sinceritat i vols demanar un perdó sincer, dius, hòstia, estic molt penedit, perdona'm, això costa molt fer-ho. Llavors hi ha gent que constantment...
0: Però en realitat és el més senzill. Parlar d'acord de veritat.
2: Sí, però hi ha un tipus de... Sí, però és que hi ha un tipus de demanar perdó que és molt fàcil, que és el que en realitat tu estàs demanant perdó sense sentir-ho. Això passa, la gent que demana perdó constantment, que potser en un mes et demana perdó 5 vegades...
0: Home!
2: No, quin valor té aquest perdó? Cap ni un!
1: Mira, hi ha una cosa estratègica, que hi ha gent amb qui no et pots barallar, perquè sempre que passa alguna cosa, sí, tens raó. Ja està. I a la següent t'ho torno a fer.
2: I perdona'm.
1: Sí, tens raó.
2: Exacte,
1: i a la següent t'ho torno a fer i tens raó. I
2: perdó.
1: Dius, però bueno, aviam.
2: Perdó, no t'ho tornaré a fer.
0: Exacte. No em donis tanta la raó i no m'ho facis més vegades, no?
1: Exacte, i és un tipus d'estratègia molt evitativa, molt de no vull tenir conflicte amb aquesta persona, jo continuo fent el que em dóna la gana, però et dono la raó.
2: Correcte.
1: Per tant, no m'hi puc barallar.
0: Interessantíssim, no es baralleu amb gent que no val la pena. Va, tot això, vies obertes, perdona'm, David, vies obertes, com sempre, col·laborant al programa, Fran.
4: Sí, el 93207474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, el 677387719, aquell que teniu guardat com la solució amb l'Hisenda Carot.
0: Espero, eh?
4: Mira, avui es preguntem com demaneu perdó. Vosaltres, si ho feu de manera sincera, postissa, com deia el David Balaguer, eviteu retrets o dieu que no ho tornareu a fer.
0: Aquella gent que et diu, perdona, però... Sí. No.
4: Hi ha una fórmula, clàssica que l'ha fet servir el porter del Centre d'Esports Sabadell.
0: Mora, recordem, Foli, aquest senyor l'ha liat, expliqueu,
4: Fran. Aquest cap de setmana va iniciar un càntic, i us dejo una frase aquí, o una expressió que empieza por Pedro Sánchez i va derivar amb insults cap al president del govern espanyol. Ahir, a la vegada, tant el club com el mateix futbolista van emetre dos comunicats.
0: Diferents.
4: Eren una mica diferents, diguem-ne. El comunicat de Diego Foli començava dient em dirigeixo a tothom que s'hagi pogut sentir ofès.
0: Que és una fórmula
4: que el Lluís, un dels nostres oients, en diu que és més ofensiu això que no dir res.
2: Totalment.
0: És que és molta ràbia, aquesta frase. A veure, aquests perdons que comencen amb perdona si t'has sentit ofès, és eximir-te de qualsevol culpa, oi?
1: Sí. Però...
0: Sí, però... Ui, ui, ui. Ojo, que l'Helena la fa servir, eh?
2: Sí, ha fet servir el però.
1: No, ho he fet expressament. Sí, però...
0: L'altre, va.
1: Sí, però... Per què? Per què? Ara...
2: A veure, ara, quin argument ens dona Helena
1: Puigguitart? Posem el focus en qualsevol cosa que es digui. Aquest senyor sí, està claríssim, que realment diu si tu t'has sentit ofès és el teu problema, no és el meu problema. Però sí que és veritat que les coses nostres del dia a dia, jo puc dir, ostres, perdona, si això t'ha sabut greu, perquè jo no realment no me n'havia adonat que això et sabia greu. Per tant, per
0: aquí és un matís important.
1: He posat el però, perquè és important, perquè si no, els oients diran, no, és que ara no es pot dir, perdona, si t'he fet mal. No, sí que es pot dir.
2: Això és com, hauríem de tenir com una, igual que la T-Mobilitat, 10 perdons per demanar entre persones. Que jo et pogués demanar, tu, per exemple, 10 vegades perdó.
0: Un límit, eh?
2: Un límit, i si el superés, ja està. I a mi més et puc demanar perdó. Perquè tu no pots estar demanant perdó constantment a la gent per tot. No puc demanar-te perdó a l'Hisenda per una cosa 32 vegades.
0: Perdó per arribar tard, perdó per arribar tard, perdó.
2: És que no, aquest perdó, al final, jo crec que reiteració més magnitud, no? Seria aquesta la combinació, és el que fa que al final tu no puguis perdonar una persona mai més. Mira, em diu que sí, l'Helena Puigguitart. Està fent que sí amb el cap, li està agradant.
0: Digues, Helena.
1: No, home, l'escolto. Realment has de prendre consciència. Però hi ha persones que no es treballen i que, per tant, lo fàcil és el que et deia abans, que és demanar perdó sense d'una manera buida. El que he de fer és, doncs si amb aquesta persona hi ha dues vegades que li he fet mal, jo he d'acceptar una responsabilitat meva de treballar-me això, i aquesta vegada va de sèrio.
0: La Esther Invernón, us ho deia, l'autora de la trilogia del Bons. Esther, tu ara deies, és que sempre és millor viure havent perdonat. Tu creus que hem de perdonar sempre?
3: Sí, el que passa que no és fàcil arribar-hi, no? Però jo penso que sí, i evidentment, com heu apuntat abans, deixant les grans coses, no? Des de la meva experiència, i com dèieu, no? Perdonar no vol dir oblidar, i no tinc per què perdonar una persona i dir... I no puc veure-la mai més. Mm. És més, penso que hi ha maneres d'arribar a perdonar, no? Amb imaginant-te la situació, no? Però penso que, sobretot, és que realment què és el que no perdonem? El fet en si, el que ens ha fet aquella persona, o com nosaltres hem respost a aquell atac, no? Penso que per això al final acaba recaient en un mateix el tema de perdonar. Perquè al final ens està dient alguna cosa nostra que, com heu apuntat, doncs no sempre ho veus, no? Pots tenir allà i un dia dius, bueno, a mi m'ha passat això anant a teràpia amb la psicòloga, no? Que un dia dius, hòstia, era això, saps? Ha sortit...
0: És interessant també que estem deixant fora grans coses, eh? És a dir, una criatura abusada, per mi això és indiscutible,
1: exacte.
0: I no està depenent de què la criatura
1: ho
0: interpreti. No té perdó.
3: Igual que la gent amb psicopaties, no? Que deies, evidentment, jo no estic incloent aquí als... No sé, tinc un personatge en una altra novel·la narcisista, psicòpata narcisista, clar, això és diferent, no? No, que jo, dintre de la meva... del que jo sé de com a autodidacta, que m'encanta llegir d'això, eh? No vull posar un no, estic. Però sí, que tu trigaràs més o menys a arribar-hi, evidentment.
0: I tu com escrius amb veu d'un psicòpata narcisista? Com ho fas,
3: això? Em vaig llegir dos llibres. Pues saps que va acabar sent d'aquella novel·la el meu personatge preferit?
0: De veritat?
3: Perquè vaig empatitzar tant amb
0: ell. No!
3: Sí, perquè com abans dèieu també, al final tot té un per què. I quan tu intentes apropar-te a aquesta persona que t'ha fet mal, o sigui, busca-li algun moment bo, no? Busca-li alguna cosa bo, segur que té tothom. Excloent el que dèiem. Tothom té coses bones. Pues, apropa-t'hi des d'aquesta manera i pots arribar a empatitzar.
0: Però no és perillós empatitzar en excés amb un perfil narcisista que no té cap mena de pudor a l'hora de fer mal a la gent del seu entorn?
1: Jo el que crec és que hi ha autèntics monstres a la vida. I és així.
0: Clar, estem parlant de gent que no són monstres, eh?
3: Jo, és un personatge que no existeix,
0: No n'has pensat tot l'entorn de l'Esther?
3: És una novel·la.
0: Mira, no, sí, es refereix a mi.
1: Hi ha gent dolenta.
0: Que això ens costa molt d'entendre.
1: Sí, perquè partim... El que venia una mica abans dient, que venim d'una societat religiosa on, i això encara ho bevem tots d'aquí, on hem de perdonar, on les persones, que ho has d'entendre, que allò... I no tot s'ha d'entendre, no, tot s'ha d'entendre, però no tot s'ha de compartir. I aleshores hi ha persones que no mereixen el perdó i punt, és que és fins aquí. I no entendrem mai, entendre, no compartirem mai perquè aquella persona ha fet això. Que tots naixem bons, sí.
0: Ah, sí, eh?
1: clar, tots naixem bons. Jo ho penso. Mm-hmm. És el meu punt de partida és aquest. Tots naixem bons. El que passa que el que ens fan, ens poden convertir en persones dolentes, moltes vegades són les condicions.
0: Mm-hmm. Ara deies, gent que no mereix el perdó. D'acord, però entronco amb el que deia ara l'Ester, no? També perdonar algú també és deixar-te una mica en pau, no? D'acord, hi ha gent que no mereix el perdó, però com convivim amb això? Nosaltres, eh?
1: Sí, nosaltres, el que, quan ho has dit, Esther, he pensat, és que el perdó, quina excepció tenim del perdó? Què significa el perdó? Si el perdó és que jo ja puc continuar vivint en pau amb allò, doncs li podríem dir perdó també, que és una mica per on vas tu, no? Aquesta cosa, sí. Recupero la pau, i com que recupera la pau representa que he perdonat el que m'ha passat. Però si aquella persona te la torna a posar al davant, si aquella situació l'has de tornar a viure, a tu se t'activa absolutament tot. El perdó aquest que parlàvem originalment és un perdó que veus a la persona, que sé, imagina't, d'una parella que t'ha enganyat, que la pots tornar a veure i estàs en pau i dius, això i a mi això
0: ja no
1: em fa
0: m'afecta.
1: Mal.
0: Clar, aquest quan no et toca. El perdó seria quan aconseguim que aquell estímul no ens faci saltar un altre cop o no ens torni en aquell moment o sensació lletja, no?
1: Exacte.
2: Sí, perquè si sí, tu estàs permanentment neguitós amb aquella persona i amb allò que t'ha provocat, en realitat tu has dit que la perdones, però en el fons del teu fons no l'estàs perdonant. Gens ni mica, perquè continua generant aquella incomoditat. Saps què passa? Que moltes vegades, quan tu perdones i te la tornen a fer, clar, al final aquí genera una cosa que és la desconfiança. I la desconfiança no pots lluitar contra ella. És molt difícil lluitar contra la desconfiança.
1: Molt.
2: És que és pràcticament impossible. Segurament és l'enemic més difícil de batre, la desconfiança.
1: Però és que, David,
2: perquè quan s'instal·la, s'instal·la.
1: Però és que hi ha casos en què tu, no és que te la torni a fer, és que tu tens una persona que t'ha fet una vegada mal, que aquesta persona s'ha allunyat de la teva vida i ja no hi és, però que quan la tornes a veure se t'activa absolutament tot. Vol dir que encara hi ha molt de dolor per processar aquí.
0: Trucs, perdona, Esther, ara vaig amb tu, trucs per perdonar o fórmules que feu servir per perdonar. 93-201-7474 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
4: Mira, d'entrada dic que si volen saber com tractar amb narcisistes, no com els de l'Esther, que són de mentida, però a la vida real, que el 20 d'abril van fer un programa, que també hi era el David, per cert, amb l'Omar Rueda, sobre com tractar amb persones narcisistes, i el poden recuperar a l'API web de Catalunya Ràdio. Per cert, tenim diversos oients que perdonen, però no obliden, eh? Per exemple, la Joana, l'Enric. Jo sóc una persona que perdono, però mai oblida. I l'Anna és una persona que no li costa perdonar gens. Diu coses lleus, també, però fins i tot de vegades perdono fins i tot coses molt greus.
0: Dic una cosa, això de oblidar, perdoneu, perdonar però no oblidar, és que clar, aleshores no tindria cap sentit perdonar. Si oblidéssim, no seria clar. Perdonar. Seria simplement no recordar una cosa.
1: Pues que, una
0: no, no, ho dic seriosament,
2: no, no,
0: eh?
2: És molt bo, sí,
0: clar,
2: sí.
0: És que si no te n'oblides, mira, no s'hi val.
2: Sí, sí.
1: Però un verb és actiu i l'altre és passiu.
0: Ah, d'acord.
2: Ah, hosti, molt bo.
1: Per mi és la diferència.
2: Sí, sí, sí.
0: D'acord.
1: Perdonar és un acte voluntari, actiu, proactiu, que tu has d'iniciar, que tu l'has de voler. Oblidar ens passa perquè el temps passa, senzillament, i perquè passaran 20 anys i me n'oblidaré i allò no estarà present al meu cervell.
2: És que no oblidar és bàsic. Quan te l'han jugat.
0: Bueno, en general a la vida, no? Vull dir, ets qui ets perquè recordes la teva vida.
2: No, no, però sí, sí, evidentment, però en aquest cas, quan a tu te l'han jugat, val, sí, et perdono, però allò no ho pots oblidar. Allò d'anar allà en una mena de traster o en una...
0: Sí, però també has de pensar, o a mi m'agrada pensar, quan algú m'ha fet alguna cosa, o voluntari o involuntàriament, penso, ostres, potser tu també t'has equivocat alguna vegada a la vida.
2: Ah, no, això segur.
0: Per tant, no sé si és molt injust també fer això, creu i ratlla.
2: És que això també és molt interessant, perquè aquí estem parlant de perdonar, però no estem parlant de quan nosaltres demanem perdó.
0: Clar.
2: Que tots els d'aquí segurament alguna vegada també hem demanat perdó.
0: Vull dir que un exercici empàtic interessant, estem parlant de putades de baix impacte, eh? No estem parlant de coses greus, eh? Entengueu-me. També és interessant posar-se en lloc de l'altre i dir, ostres, que jo potser en algun moment de la meva vida també l'he cagada, no?
1: És una de les maneres de treballar el perdó. Quan has demanat trucs, una de les maneres és posar-te en lloc de l'altre, preguntar-te també la teva responsabilitat, si a vegades t'ha costat perdonar, a vegades costa perdonar per un tema d'orgull. Hi ha persones que simplement s'han de treballar l'orgull. No és que no vulguin perdonar, és que no poden. No? És que no puc demanar perdó. Però volen demanar perdó i saben què és el que han de fer, però és com que tenen una barrera aquí dins que els impedeix. No? Doncs, per exemple, treballar l'orgull seria una de les maneres.
0: I com es treballa l'orgull?
1: Admetent la responsabilitat i treballant l'exposició. comença per verbalitzar coses que et costen. Comença per demana-ho per missatge, per exemple. Ara que tens la sort que tens el WhatsApp, abans no passava. Jo quan era petit havies d'agafar el telèfon i trucar, no? I per tant t'havien de sentir. Ara hi ha missatges, ara pots enviar un cor, ara pots enviar un... jo què sé, saps aquestes coses que fan? Mm-hmm. Però començar i exposar-te per mi és bàsic. I llavors, a poc a poc, doncs, anar a agafar-li el truc. Per què? La persona orgullosa pensa que què?
0: Que té la raó.
1: I una altra cosa, se sent com devaluada, com que perd el seu valor.
0: Ah, d'acord. No? Quan demanava
3: perdó.
1: Exacte, em sento vulnerable, sento que no val res, rebaixada. Llavors, que hem de treballar? Aquesta autoestima, tu ets més... Això, al revés, el que fa és donar més valor a la teva persona, treballar tota aquesta cosa de fons.
0: Perdona, Fran, que t'he tallat abans i crec que ens deien coses interessants a través del WhatsApp, el 677-38-77-19.
4: No, que el Josep Maria parlava sobre l'egoisme com a mal company de viatge per saber perdonar, que les persones egoistes no ho saben veure. Diu, és bo que se n'adonin que ho han fet malament i que demanin perdó sense que els hi demanin que ho hagin de dir. I considera que, a veure si esteu d'acord, que el fet de demanar perdó és un valor que s'està perdent i que cada vegada costa més de practicar, el fet de demanar perdó.
0: Aquí... Beneficis... Sí. Perdona'm, David.
2: No, que aquí la meva teoria és la... No, que és la d'abans. Vull dir que demanar perdó quan no et surt de dins, en realitat, o quan t'obliguen o així, és molt fàcil fer-ho. Vist, per exemple, això del porter del Sabadell. Mm. Li han dit, demana perdó. Llavors el demanes i ja està. És fàcil demanar perdó, en realitat, si tu no ho sents. Mm-hmm. I ja està la diferència per mi.
0: Beneficis psicològics que ens aporta el perdó i, per altra banda, perjudicis que ens aporta no perdonar. En parlem, anem a la publicitat i a la tornada us ho expliquem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts els que passen de 2:15 del migdia. Avui estem amb l'Helena Puigguitart, amb l'Ester Invernón i amb en David Balaguer, a part de l'equip habitual de la solució, parlant del perdó. I en David Balaguer, com sempre, una d'aquelles dades delicioses. David Balaguer?
2: No, que deia que el verb perdonar
0: sí.
2: És un dels verbs que més es fan servir a les cançons.
0: Oh.
2: És un dels verbs més utilitzats a les cançons. I si jo ara us dic això, verb perdonar, ràpidament, tothom pot dir alguna cançó on hi surt el verb perdonar.
0: M'encanta.
2: Ràpidament. A mi me'n ve un al cap del Bustamante, per exemple.
0: Pardon me, d'Incubus.
2: Ho diu 30 vegades seguides.
0: Sorry, no?
2: Sí.
0: No, Bon Jovi no té una que es diu Sorry, fins i tot.
2: Veus?
0: I és el Justin Timberlake, també. És que ara m'està sortint aquí tota la...
2: Sí, sí. Duodinàmico, el duodinàmico.
0: Tu vas una mica més enrere, que jo.
4: Sí, sí.
1: Aquell perdóname.
2: Correcte, molt bé.
0: Albert, busca'm alguna que hagin nom de cantar els nostres convidats.
2: Bustamante.

0: En Tiziano Ferro, que no em sortia. Em sortia Fabrizio, no Tiziano Ferro.
1: N'hi ha una entre Carolina Durante i Amaya, on s'explica que pido perdón por no ser mejor que nadie, per si volem a baixar una mica la mitja.
2: I ara m'ha vingut la mítica de l'Antonio Orozco.
0: Quina?
2: Pido perdón.
0: Bueno, és igual, un altre dia ens posarem a cantar a veure si l'Albert la va trobant. Escolta'm, abans d'anar a la publicitat, abans parlava d'un estudi que s'ha fet entre 200.000 persones als Estats Units, que ens parla dels beneficis psicològics que porta el perdó, però, si ho fem en negatiu, encara és més interessant, els perjudicis que porta no perdonar. Què ens aporta no perdonar? Què ens pot passar?
3: Tota aquesta part emocional la tenim tots claríssim, no? D'aquest malestar que tenim. El ressentiment és terrible, perquè el ressentiment, què diu la paraula?
0: Tornar a sentir.
3: I en bucle. Ressentir, ressentir, ressentir. Què fa? Que es queda al cos tota aquesta càrrega emocional que, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, el que fa és implicar tota la part física. I aleshores les persones, doncs... Però abans hem parlat de no dormir, d'estar irritables, de... Però és que podem tenir al·lèrgies, ens pot sortir un brot de psoriasi, ens poden passar tot aquest tipus de coses, mals de panxes, migranyes, contractures a l'esquena... Tot això és el cos rebent un estat de malestar continuat.
0: Mira, deia, la falta de perdó, en aquest estudi diu, ens pot resultar en nivells elevats de cortisol, pressió arterial alta, tensió muscular i fins i tot es pot, la sensació d'injustícia es pot transformar en amargor, ressentiment, hostilitat, odi, ira, por, motius venjatius i evasió. Per tant, una cosa mal perdonada també ens pot portar a buscar, a escapar de la nostra vida, de vegades... Què estàs fent, Helena?
3: Drogues.
0: Exacte. Anava a dir, escapar de la nostra vida amb diferents substàncies, no? Pot haver-hi al darrere, drogues, diu, pot haver-hi al darrere també un perdó mal formulat, no? Esther, a veure, les teves novel·les. Per què el perdó és tan important en les teves novel·les?
4: Bé, de fet, jo vaig començar la meva primera novel·la, que no havia de ser una trilogia, havia de ser una... Bueno, per una d'allò es va convertir en trilogia. Jo volia parlar de les dues grans emocions que mouen el món, no? Que és viure des de l'amor o viure des de la por, no? Que seria la veu del nostre ego aquest, que, bueno, que ara està tan a l'ordre del dia, no? Parlar de l'ego i la supraconsciència, no?
0: I al final... Podeu recuperar un programa que vam fer amb el doctor Sant Segarra, també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Jo el recuperaré.
0: Digues, digues.
4: I una cosa et porta a l'altra. Jo inicialment no volia parlar del perdó, volia parlar d'aquestes dues grans emocions, però, bueno, amb coses que passen a la novel·la, que no entrarem en detalls per no fer spoilers als possibles lectors, o sigui, sortir de la teva zona de confort, coses que fa la... O sigui, partim d'una personatge que està en una depressió absoluta i bueno, la vida li va donant... li va posant coses al davant i ella en una en concret s'obre, no? És com a vegades quan tu tornes més receptiu o quan tu fas aquest pas endavant, vols sortir de la teva zona de confort, l'univers et comença a recompensar d'alguna manera o d'una altra, no? I bé, aquest camí implica el perdó cap a una altra persona. I al final, una mica jo hi vaig arribar i va ser... Penso que tots els escriptors deixem moltes coses nostres, encara que sigui ficció, no? O sigui, poder... Tota la ficció podria ser una autoficció, penso.
0: Clar, que si no és veràs, no? Vull dir, saber del que parles, no? T'ha de tocar d'alguna manera.
4: Sí. I jo, quan vaig escriure la tercera part d'aquesta trilogia, que entremig em vaig escriure una altra que va suelto, em vaig donar compte de com aquest treball meu m'havia ajudat a mi a perdonar històries, no? Que tinc allà, històries amb altres, no? I que al final no deixen de ser. Jo penso que al final, això que dèieu abans, no? Si veiem hem perdonat una persona, però la veiem i ens fa allò, no? És que no l'hem acabat de perdonar. És que encara perquè quan realment l'has perdonat i has perdonat com tu t'has comportat davant de X conflicte, acabes agraint. Perquè la vida va d'aprendre i de passar-ho bé, saps? I tot és un aprenentatge. I quan et prens la vida i et prens les dificultats, tots els atacs, com a... Bueno, per què m'està passant ara això? Què haig d'aprendre d'aquí? Canvia molt. És més fàcil.
2: Realment, això que estàs dient és molt interessant, perquè quan...
4: Arribes a agrair.
2: Sí, quan tu aconsegueixes perdonar algú de veritat, et sents molt orgullós de tu mateix, fins i tot.
4: Exacte.
2: Dius, hòstia, quan passa això que tu veus una persona que t'havia generat molta...
0: I ja no fa res, no?
2: I no et fa res, i la veus i ja no et remou allò que et removia, que dèiem abans, i has aconseguit perdonar-la, és això, és que et sents molt bé amb tu mateix. Dius, hòstia, el que he aconseguit és molt complicat. Perquè
4: no,
2: és que això
4: no
2: passa molt poques
4: cafè,
2: vegades.
4: Però dius gràcies perquè he après coses.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Anem a intentar perdonar. Com podem intentar perdonar algú? Trucs per perdonar algú. Helena Puigguitart, a veure, tu ara deies, és un procés, ho hem dit a l'inici del programa, a perdonar és un procés que no podem forçar, però que sí que podem facilitar a través del treball personal. Quins trucs ens diries? Abans ens n'has dit un, així, de rasquillada, però si ho hem d'ordenar i algú diu, és que jo això ho tinc molt enquistat, cada vegada que se m'obre la porta em fa un mal terrible, jo vull perdonar-ho, no necessàriament implica parlar amb la persona, oi?
3: No, ni molt menys. Podria ser perfectament que aquella persona no la tornis a veure mai més. Quan ara l'Esther i en David parlaven d'això, la cosa que em venia al cap és quan has dit David és que la persona se sent tan orgullosa, no, com pot perdonar, és perquè el primer és que el que hem d'entendre, i una cosa que jo dic molt als meus pacients, és que dones el poder de la teva vida a una altra persona. No? Li estàs donant el poder de manegar amb un quadre de comandaments si avui estàs enfadada, si avui estàs trist, si avui estàs no sé com. I clar, quan a les persones les actives per aquí diuen, que no m'agrada.
0: No vull que aquella persona, que no em cau ni tan sols bé, controli la meva vida, que és el que deia l'Esther a l'inici de la conversa.
3: Totalment. Llavors, aquí és on hem de treballar el que és la responsabilitat emocional. Per mi, què és important? Primer, què ha passat? Que la persona pugui explicar i dir tot el que pensa i sentir tot el que sent, que tot és lícit i té tot el dret a fer-ho.
0: Expressar-nos.
3: Sí, perquè hem de donar espai a que això sigui així i realment confirmar que aquella persona entenc la teva injustícia. Però, oi que ens hem de moure? Un cop això ha passat, un cop hem donat aquest espai, oi que no ens podem quedar aquí? Perquè estem donant el poder a aquesta persona de fer-te sentir. I jo moltes vegades els dic, no només amb tu i les teves emocions, sinó és que condiciona la teva vida a casa. No, és que avui he parlat malament a la meva filla. Ah, clar, i com és que ha passat? Perquè estic, el que has dit d'aquest estudi, Elisenda, perquè estic més irritable, perquè estic enfadada, perquè salto. O sigui, que també la gent que estimes, i moltes vegades... Parlo de les mares, perquè jo soc mare, però també puc entendre els pares. A les mares ens activa molt el dir... Val, és que t'hi va també la vida amb els teus fills i com els estàs educant, no? Vols estar malament així? Llavors és quan tothom es posa les piles. I a partir d'aquí és treballar la responsabilitat emocional. Com es treballa? Coneixent les teves emocions, coneixent el teu món intern, sabent quines emocions són les que predominen. Hi ha molta gent que els hi preguntes i com te sents i no sap exactament dir-te quines emocions hi ha.
2: Sí, sí.
3: Enfadat. Trista. Però, a més d'enfadat i trista, la roda de les emocions, me'n recordo que n'havíem parlat amb tu, Elisenda, dona moltíssim detall d'un enfado o d'una tristesa.
0: Clar, perquè tu pots, per exemple, sentir una emoció bàsica o primària, com és la tristesa, però després pot haver-hi un sentiment, no?, que és com un matís d'aquella emoció. Estic nostàlgic, que vindria a ser una forma de tristesa, no? Però com més controlem també el llenguatge, més podrem afinar en com ens sentim.
3: Pensa en això que dius, decebuda, traïda... Fixa't que ja té un matís diferent, depressiva. Llavors hem d'anar cap a la depressió? Val, doncs primer hem de treballar que tu el teu estat d'ànim pugi perquè puguem treballar aquest perdó, sinó que estem fent? Amb una persona que té depressió o que està sent molt deprimida no es pot treballar tot això. I fixa't, la decepció, la traïció, són matisos molt importants perquè ens enfoquen a la possible acció.
0: Conversant amb tu amb diferents programes, Helena, sempre parles d'escriure cartes, no? Perquè el cervell tampoc no discerneix ben bé entre la realitat, la ficció, el que ha passat en el pla real o el que jo he expressat, no? Verbalment. Recomanes, quan has arribat a un punt de dir, d'acord, jo, aquest afer amb aquesta persona, aquest incident, aquest malentès, sembla que el tinc ben col·locat, recomanes també explicar-ho tot en una carta? Pot ser un part de l'exercici com el dol, no?
3: Sí, mira, jo ara tenia una pacient que m'ha dit, t'escoltaré, doncs si m'escolta, que sabrà que parlo d'ella, que amb una decepció molt gran van preparar una carta i la van fer durant la sessió. No l'ha enviada, però ja ha tallat amb aquestes persones. Vale? Però no l'ha enviat. Però per què li ha servit? Per posar ordre. Ha posat ordre als seus sentiments, s'ha validat els seus sentiments, l'ha tingut allà, l'ha ajudat a rumiar, a pensar què volia fer, perquè no era jo la seva psicòloga que havia de decidir si tallava amb aquestes persones, si no tallava, si posava de cara, si només ho feia per missatge. Això ho havia de sentir ella. I si després el que fa resulta que entre cometes, s'equivocar, doncs ja acompanyarem aquest possible error i ja rectificarem. Però li ha servit molt per posar ordre als seus sentiments, per reconèixer-se i per treballar una cosa que és bàsica quan t'han fet mal, que és el mereixement. És, jo no mereixo que aquestes persones m'hagin fet això. Abans de perdonar, de recuperar aquest mereixement. Perquè i aquí estem prenent el poder a l'altra persona. Passi el que passi, m'hagi fet la marranada que m'hagi fet, jo això tinc claríssim que no m'ho mereixo. Perquè molts dels problemes és sentir-nos poc valuosos quan ens han fet mal. Si a mi m'han enganyat, sento que no val res. No, hem de recuperar i hem de refer aquest mereixement perquè des d'aquí podem construir la
2: llavors,
3: resta.
2: Llavors, perdonar acaba sent alliberar moltíssimes coses.
3: Moltes.
2: No? Estàs deixant anar moltes coses cap amunt que se'n van per sempre. Mm. I per tant, perdonem tots. Mira, és la conclusió
0: del... Ja t'he canviat el pensament,
2: m'has canviat el... Avui...
0: Jo no, l'Helena, però...
2: No, he de dir que avui l'Helena, la solució ha aconseguit, i segurament ho haurà aconseguit amb molta més gent, ha aconseguit fer-me canviar l'opinió sobre el perdó.
0: I em sembla molt interessant absolutament el que dius, David, perquè de vegades molts ens enquistem, no?, en aquesta sensació de no em refiaré mai més a aquella persona, l'enrocament aquest, no? Ara deies el mereixement, però com treballem això del mereixement de jo no m'ho mereixo?
3: Doncs et diré la cosa més senzilla de totes, cuidar-se. Si jo al matí, doncs, a mi m'agrada posar-me la faldilla que porto avui, jo estic treballant el meu mereixement, perquè em sento guapa amb aquesta faldilla, no? Una cosa tan senzilla com aquesta. O menjo bé. O si he de menjar en 10 minuts, no? Doncs m'assec aquests 10 minuts i em poso un plat que m'agradi. Imagina't coses molt conductuals i senzilles, perquè la part de teràpia, més d'introspeccions, costa més, no? Però comencem amb aquestes coses. Em parlo bé, llavors aquí ja comencem a treballar coses més de teràpia. Com em parlo? Detectar el llenguatge intern, no? Treballar aquesta autoestima, felicitar-me, els agraïments que ha dit l'Ester. A mi, Ester, és que m'encanta l'exercici dels 5 agraïments a l'hora d'anar a dormir. Són autènticament transformadors i transforma el cervell.
0: Els 5 agraïments que són transformadors, transformen el cervell, els habituals de la solució els coneixeu. Per qui no conegui, en què consisteixen aquests 5 agraïments abans d'anar a dormir, Helena?
3: Què puc agrair avui? Doncs que estic amb vosaltres aquí. M'encanta.
0: Que tenim aire condicionat una estona.
3: Que tenim aire condicionat.
4: Sí.
3: Quines coses diríeu?
0: Mira, jo avui diria una cosa. Que s'ha repetit que el Fran ja coneix la història. El senyor del pàrquing, aquell que va ser tan simpàtic amb mi.
1: Ah, sí.
0: Quan vaig posar la targeta on no tocava, i que veien t'aforar la targeta on no tocava.
1: Els àngels de la Carrot. Que venen...
0: Un senyor majíssim que li vaig dir, miri, perdoni, és que no ho he llegit. No ho he llegit. Vam posar un cartell de 24x24, eh? No funciona la targeta. I vaig anar a ell, pobret. També és interessant també com t'apropes a les persones, eh? Li vaig dir, perdona'm, l'he liat, perquè no ho he llegit, que em pots ajudar? I un senyor tan amable... Doncs es va repetir la setmana passada, mira. Es va repetir, no perquè m'equivoqués, eh? Ah. Es va repetir la interacció amb aquest senyor. I va ser d'aquelles coses que me'n vaig adorar i vaig dir, mira, doncs, agraeixo molt el tracte que aquesta persona ha tingut amb mi avui i jo amb ell. Doncs
4: la gratitud és...
2: Jo agraeixo. Agraeixo haver vingut avui aquí.
0: Veus?
2: Perquè aquesta setmana, jo aquí vinc els dimecres, i el dimecres és festiu. I l'Elisenda i el Fran han cregut oportú que vingués avui.
0: Perquè el David sempre...
2: Això ho he d'agrair, perquè vol dir que confien en les meves possibilitats.
0: Correcte.
2: Gràcies,
0: correcte.
2: Elisenda, i gràcies, Fran. Us ho agraeixo.
1: Tan maco.
0: Els agraïments que dèiem, eh? Per tant, a la nit, podeu fer escrivint-ho o podem fer verbalment, no? Recitar-ho en veu alta amb la nostra parella.
3: Que escriguin. Que si no, se'ns apalanquen. No, escriure té molta força. Perquè encara és més proactiu i he de posar més intenció encara. Tenir la llibreteta, tenir l'espai dels agraïments, és que és molt energètic.
0: És que no ho perdem de fer, perquè imagineu-vos, quan nosaltres érem adolescents, ens passàvem el dia escrivint, com ens sentíem i per treure coses. Ui. Doncs si ho fan els adolescents, que estan al pic de la seva emoció, perquè no ho fem nosaltres?
2: El
0: ho perdem,
2: diari personal.
0: Això? El diari personal. Oh. Va, al 677-38-77-19. Què ens diu en Fran?
1: Mira, ens pregunten quan van fer el programa amb el Sant Segarra, jo els hi dic que el 23 de febrer ja vida després de la mort, Esther, si t'interessa. El pots recuperar. Aquest és el programa que vam fer amb el doctor Sant Segarra. L'Albert diu que el perdó per ell és un bé molt preuat i realment el dono si crec que s'ho mereix la situació, en tots els sentits. Sobretot la persona i la relació que té amb mi. Sobre el tema de no perdonar, la Rita creu que tenim el dret de no perdonar i això en realitat no ens complica gens la vida. I sobre això la Núria ens escriu, no té cap problema en què diguem el seu nom, va patir fa uns anys una violació en grup, diu, ho he paït, però ni ho perdono, ni ho oblido. Això sí, ajudo a altres noies arran del meu cas.
0: Interessant també el propòsit, per intentar... ja no et dic superar, perquè crec que això és un cas de dol, també, no? Sinó d'integrar aquesta experiència xunguíssima que t'ha passat a la vida. Insisteixo, moltes vegades hem parlat de dol en aquest programa i no parlem de superar el dol, sinó d'integrar-lo. Uh-huh. I en aquests casos d'injustícia supina, com el cas de la Núria, ho integres. I tenir una causa, fixa't, com ella, acompanyar altres víctimes, potser t'ajuda a col·locar aquestes coses que són, per mi, imperdonables?
3: 100%, perquè estan fent una cosa que ha dit l'Ester, que és donar sentit a una desgràcia com aquesta, no? Mm-hmm. Aleshores, quan la persona dona sentit, és quan entén que que té un propòsit, que realment hi ha alguna cosa que pot fer malgrat el que ha passat, que aquesta ferida tan bèstia pot ajudar altres persones. I les persones, quan tenim sentit, quan tenim propòsit, tenim una força bestial.
0: Mira, ens ha trucat una persona que no volia entrar en directe, que diu que el seu parer és que es pot perdonar tot. Diu, ell va ser víctima d'abusos i maltractament per part del seu pare, molts anys després, ja d'adult, no vivien junts des de feia molts anys, el seu pare li va demanar perdó i ell va decidir perdonar-lo. Gros i s'ha d'estar molt ben col·locat, eh?
1: I en un altre terreny, la Lorena ens demana si podem aclarir la diferència que hi ha entre el perdó, del qual estem parlant, i les disculpes, si és el mateix.
0: Boníssim, anem a la publicitat i ara us ho intentem respondre.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: No m'havia pensat mai a la vida que ajudaríem en Justin Bieber amb l'Helena Puigguitart, eh?
3: Tinc cops amagats, que no els coneixes.
0: Escolta'm, Helena, abans de marxar ens preguntaven quina és la diferència entre les disculpes i el perdó.
3: Jo el que deia és que les disculpes formen part del perdó. Però el perdó, és com us he dit abans, és un procés intencional com a procés. La disculpa és em estic disculpant. Doncs forma part d'aquest acte, però el perdó és molt més que les disculpes, és molt més, perquè les disculpes, jo em disculpo amb el Fran, però el perdó és, jo he fet tot un treball previ molt important que em canvia per sempre. En el Com ho portes de Catalunya Ràdio, que està al YouTube de Catalunya Ràdio, hi ha el programa de l'enfado, de quan ens enfadem i com gestionem, i allà també parlem d'aquestes coses.
0: Recupereu serveixen. Aquest programa, perquè és Helena Puigguitart parlant amb diferents experts, també com ella, de la matèria psicologia, neurologia, i val molt la pena. El Com ho portes del canal de YouTube de Catalunya Ràdio. Avui hem parlat del perdó amb l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Moltes gràcies, Helena.
3: Gràcies a vosaltres, com sempre. I a més és l'últim.
0: És l'últim d'aquesta temporada.
3: Us faré un petonàs a tots.
0: Gràcies, Helena, una abraçada. També n'hem parlat amb l'Esther Ibernón. Ella és escriptora, autora de la trilogia del Bons, formada per aquestes novel·les que us dèiem, Un estiu per estimar, La vida va d'això i Dins del teu record. Gràcies, Esther. Una abraçada.
6: Gràcies a vosaltres, m'ha encantat venir.
0: Torna quan vulguis, eh?
6: Sou tots molt, molt macos.
0: La porta és oberta.
6: Bueno, quan em convidis, vinc.
0: David Balaguer, escolta, me'n sentirem la setmana que ve i l'altra, eh? Encara et queden dies.
2: La que ve no és l'última?
0: Ai, ara no sé. La que ve és l'última,
2: mare! És l'última, eh?
0: Tornem demà, parlarem dels forenses. Ho farem amb el doctor Bardalet i amb el Bruno Fredi Junca. Va, us deixem amb l'Òscar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i amb risc extrem d'incendi. A partir de demà, la temperatura baixarà lleugerament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, però encara farà més calor de l'habitual. Ahir, a Lleida, es va registrar la temperatura més alta del país, amb 42,4 graus. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es van fregar els 42 graus i algunes poblacions del Bages van arribar als 40. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana no abaixar la guàrdia.
2: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància, també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: De cara a la nit de Sant Joan, el govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
3: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Ahir a la tarda, un front de tempestes va provocar diversos incendis a les comarques del Pirineu. El més destacat va ser a Talarn, al Pallars Jussà, i els bombers van aconseguir estabilitzar-lo al cap de poca estona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
1: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado.
5: Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
1: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Els joves nascuts al 2008, que aquest any fan els 18 anys o els fet, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
5: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi, diu, per complir el seu somni.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro.

0: València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
1: Fins aquí les notícies.
2: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: No hi ha estiu sense Tour de França i una síndria. Tant si el miràvem com si no, el ciclisme forma part del soroll de l'estiu, igual que els grills de nit si vius en un poble. Ens vam criar veient aquell escamot de ciclistes amb calça curta pujant ports de muntanya amb mallots llampants. Homes per tot arreu, a dalt de les bicis, als cotxes del seguici, la veu del locutor a la televisió. El món del ciclisme, com molts altres, se'ns va presentar en masculí. La foto d'abans, pràcticament la mateixa d'ara. Sense adonar-nos-en, ens hem empassat que qui pedala al món són els homes. I així, com en molts altres àmbits, ens ha costat creure qui tenim dret. Que la bicicleta també és cosa nostra, vull dir, de les dones. Per això avui, sense frens, a les dones i els dies, som les reines de la pista per explicar què hi fan les dones al ciclisme.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I si el lema d'aquest programa ja sabeu que és pubilles de cuixa forta, és perquè moltes de les que treballem en aquest programa anem en bicicleta, és important, i també el Ferran Badia, també és un hereu de cuixa forta, i també va en bicicleta, perquè no ens agrada contaminar, i ens agrada estar forts. Comencem avui amb la música de Julia Hacklin, aquesta cantant australiana que treu nou disc, i es dirà The Gem. Només ha sortit aquesta gema, aquesta meravella, i la sentiu avui a les Dones i els Dies.

0: Ja ho hem explicat al principi del programa. Avui parlarem de bicicleta, del món de la bicicleta, que continua sent un món d'homes, en cert sentit. Però avui demostrarem aquí que no, del tot, perquè hi ha un munt de pubilles que m'acompanyen. Són la Marta Martín, que és ciclista i fundadora del col·lectiu Velocíssima, que es va crear per fomentar la participació de les dones en el món de la bicicleta. Com estàs?
1: Molt bé.
0: També ens acompanya la Mònica Ríos. Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: També de Velocíssima.
2: Sí, sí.
0: La Olga Ábalos, que ja sabeu, és la nostra dona de la música, però té una doble vida. Ho hem d'explicar a Catalunya. És la directora de Volata, aquesta revista de ciclisme. Una de les persones que més sap de ciclisme en aquest país. Ho puc dir, Olga Ábalos? No ploris.
3: No. Bona nit, Montse.
0: És així. Ciclista també, ella, i directora d'aquesta revista. Ella va començar a pedalar als 15-16 anys. I ara en té una mica més.
3: Uns quants més.
0: Uns quants més. I continua anant en bicicleta. I també ens acompanyen una parella que ens fa molta il·lusió, perquè tenim un oient que ens va escriure, com ens agrada, que ens va escriure a donesidies@catradio.cat i ens va dir: escolta, jo soc de Gavà i tanquen una botiga històrica de Gavà, a més de ciclisme, i portada per dues dones. I clar, els hem de posar catifa vermella

0: perquè això no passa gaire, i són la Maribel i la Montse Sales. Com esteu?
1: Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Acosta't, acosta't al micro.
1: Sí.
0: Aquí s'ha do de pit. Pobilles de cuixa forta i do de pit.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, quants anys en aquesta botiga? Moltíssims.
1: Jo 42.
0: Tu 42.
2: I jo 35.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Tota una vida.
0: Tota una vida.
2: Sí.
0: I era la botiga del vostre avi.
1: Sí.
0: I al principi vosaltres volíeu estudiar, volíeu fer altres coses.
1: No, estudiàvem.
0: Estudiàvem, eh?
1: Estudiàvem.
0: Sí.
1: El que passa que l'avi va fer gran i llavors demana ajuda. I tu vas entrant mica en mica, fins que al final et dones compte que dius, ostres, estic reparant bicicletes.
0: Escolta, jo vull que em digues una frase que et van dir a casa teva, perquè tu volies estudiar periodisme, no?
1: Ella.
2: Jo volia estudiar periodisme.
0: Sí, i què et van dir a casa teva? Jo això vull que ho expliquis aquí a Catalunya Ràdio.
2: Pues la veritat és que a ma mare, com que no li agradava que estudiés periodisme, pues va passar de mi i jo pues vaig dir, pues me'n vaig amb l'avi.
0: Però et va dir una frase, eh?
2: Bueno.
0: Digue-la, digue-la.
2: Quina et vaig dir, a veure, de tantes?
0: No ho sé, que em va dir que això del periodisme no era una feina.
2: No era una feina.
0: Aquí,
2: No em va apujar tota una pena, perquè a mi m'hagués agradat estar en aquest món. Però bueno, em vaig enrabiar, vaig agafar i me'n vaig dir, pues sí, pues ara no faig res. Me'n vaig amb l'avi.
0: Home, no fer res.
2: Bueno, portes, no fer res.
0: Portes
2: en
0: molts anys.
2: Que jo, clar, no pensava que duraria tant. I mira, fins aquí hem estat, 35 anys, i ella 42, i bueno, cap endavant. I perquè ja les forces s'han acabat, tot una pena, l'hem pogut traspassar amb dos mecànics que són una canya. He portat uns dies treballant amb ells i de conya ens n'anem una miqueta més tranquil·letes de que...
0: Teníeu por, eh?
2: Sí.
0: Bueno, a veure què passarà amb la clientela.
1: Clar. Home, deixar la botiga en mans de no se sap qui és un amic, sobretot perquè els clients són amics. I tots, si els haguessis vist les despedides, amb unes llàgrimes als ulls, unes abraçades, gent que ha passat dos i tres vegades perquè pensava, no pot ser, estàs segura que vols plegar? Dic, home, tinc dret a jubilar-me.
0: I escolta, per què creieu que vau fer un vincle tan gran amb els vostres clients?
1: Perquè s'escoltem. Normalment et venen a explicar coses que no tenen a vegades res que veure amb el ciclisme.
0: O sigui, sou la perruqueria... La perruqueria tallamecànica.
1: Som el centre neuràlgic de les seves vides. O sigui, tenim un client que passa cada dia per veure si ens veu i mira i si pot entrar. Però, jo què sé, l'altre dia va venir un perquè li traies una punxa d'un roser del dit, que dius, és que tot arriba a tanta intimitat, diguéssim, que dius, bueno, això ja és una mica surrealista, però...
0: I això que m'imagino que al principi, i encara us heu trobat, gent que té certa reticència.
1: No s'acaba mai, eh?
0: No.
1: O sigui, jo al principi entrava una persona, se't queda mirant, i diu, tu saps arreglar bicis? Dic, home, si no estaria aquí, no?
0: Una persona no, era un home el que t'ho va dir,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, sí, un home.
0: Ah, d'acord.
2: Sí, a dia d'avui hi ha molts que encara pregunten, repares? I potser estàs amb les mans tacades a sobre d'una bici i te diuen, tu repares? I te quedes mirant les teves mans i penses, bueno, pues no, estic matant un cadàver, no sé què estic fent aquí, però clar...
0: És el que, clar, hi ha molt home, perdoneu, que és com l'especialista, no? Que entra allà com
1: tots
0: que...
1: Tots són pros.
0: Tots són pros, eh? Què vol dir?
1: Són pros professionals i tots tenen un cunyat que sap més que ningú. Però la bici te la porten. Perquè la seva nena només la pots tocar tu. Però t'expliquen com ha de rebre.
0: Perdó, m'estàs dient moltes coses per metro quadrat.
1: Sí,
0: la seva nena
1: la seva
0: és
1: nena
0: la seva bici.
1: I a vegades té nom de nena.
0: Sí?
1: I clar,
0: li posen noms.
1: Sí, quan a vegades sense això, com que hi ha confiança, dic, home, tampoc et passis, no?
0: Ja.
1: O cuida-me-la bé, eh? I dius, a veure, que cuido totes les bicicletes igual. Totes tenen el seu suport, el seu protector, o sigui, totes estan arropades igual per la nit.
2: Tenim uns protectors de suro que quan arriben a la botiga ja ho posem perquè es quedin tranquils, perquè no ratllarem les bicis, no me l'emportaré a casa. Jo a casa ja tinc bicis de sobre, vull dir, no necessito més. Vull dir, I bueno, al final hem fet una confiança amb els clients i jo, per exemple, que jo sóc una mica més xistosa, com que només tinc de treballadora, companya i tot, a ma germana, li acabo una mica farta d'ella, pobra, doncs llavors el que faig és fotre'm amb els clients. I sempre estic de broma, o li canvio el nom a drede, o jo què sé...
0: A la nena li canvies el nom.
2: No, a ell.
1: A ell.
2: El client, sé com es diu, llavors li dic, doncs jo què sé, un es diu Miguel, i li dic Manolito, i llavors me diu, s'enràbia, que no me llamo Manolito, i jo dic, bueno, lo mismo. O a l'altre li foto bronca perquè ha trencat el disc i les pastilles de fre i li ha posat oli a les, als discos i jo digo, sí, home, sí, fica-li més oli als discos perquè no t'afreni. I llavors pues, m'enrabiu més.
0: Clar, pots fer totes aquestes bromes perquè en saps molt, perquè coneixes molt bé l'ofici.
2: No, i perquè ja els conec i sé que la broma me l'aguanten. Si, no, home, si ve un de nou, no li faig.
0: Saps per on perden l'oli?
2: Claro, perden l'oli sempre, perquè ells fiquen oli com si fiquessin matamosques i llavors agafen l'esprai de l'oli i fan... I diu, no, però jo no he hecho nada. I dius tu, ¿cómo que no has hecho nada?
1: A més que a més els hi dius, ensenya'm l'acció que tu has fet.
2: Sí, i fan...
1: I fan... Molt bé, ja està.
0: Escolteu, sou unes... Vaja, sou unes expertes amb el tema del taller i amb el tema també, m'imagino, ho dèiem al principi, el món del ciclisme, encara que no vulguem, continua sent d'homes. I ara... faré una, diré una anècdota o parlaré d'una manera una mica que no sé si se'ns enfadarà algun oient, però hi ha molts homes que quan se separen el primer que fan és comprar-se una bici. O sigui, per la crisi dels 50, dels 40...
1: O mentir-los a les dones.
0: O mentir-los. O, sí, és la, o sigui, sí, és l'excusa, sí, sí. Eh? O sigui, diuen que van amb bici, però en realitat tenen un amant.
1: No,
0: m'estàs dient
1: no,
0: això?
1: No.
0: Estem
1: no,
0: a aquest nivell d'informació?
1: No, això també.
2: És el pàdel.
1: Això també ha dit. No, hi ha de tot, però a mi el que em fa... No sé, com més ràbia, no? Perquè després diuen, és que mi mujer... I dius, a veure, t'has marxat a casa teva a les 8 del matí. Són les 2 de la tarda... I com que nosaltres tenim una casa a Vegas que està a la muntanya, el veus i dius, 2 de la tarda, tens 2 fills.
0: Qui està fent el dinar?
1: Hi ha una senyora, tinc una anècdota amb una senyora que, pobra, ostres, quan ho sents et quedes, dius, prefereixo tenir un home al meu costat gras que tenir un figurín i que no faci ni cas, perquè quan ella arriba de la muntanya o de la carretera d'on sigui, ell es dutxa, dina i se'n va a dormir perquè està cansat. Diu, yeah. Nosaltres què pintem aquí a casa, no? Llavors és com una mica trist.
0: Perquè o sigui, la bicicleta és la
1: família.
0: Clar, i la bicicleta és la coartada, però... podríem dir, la coartada, perdó, sí, moltes
1: bueno,
0: coses.
1: És juntar-se amb els amics, a fer la costellada, a veure, a estampar-se. O sigui, tinc clients que a vegades els hi dic, baixeu al poble... va bé usar tot el que vulgueu, però no aneu amb bici, perquè, clar, t'ha trucat a l'hospital i et diuen...
0: Perquè a vegades jo crec que l'excusa d'anar amb bicicleta és per poder després fer-se l'homenatge i beure, menjar...
2: No és la primera vegada que a algun client hem agafat la furgoneta i hem anat a l'hospital a recollir-li la bici. És que no és la primera. Ah. I a la muntanya, també. De baixar, sobretot als Nadals, baixar rolant i dir... A fulanito se l'han portat una ambulància i tu vés a buscar la bici. I, bueno, vas a buscar la bici perquè és el teu client i penses, bueno, va, anem a tapar-lo una miqueta.
0: Com es nota, que us heu jubilat i que ara ja esteu aquí deixant-ho anar tots, que no es poden venir demà i dir, jo doncs ja no et deixo mai més la bici. Ja no et deixo mai més la bici.
1: Però, a més, tenim la suficient confiança amb ells per dir-li a la cara. O sigui, és que és allò que dius, com al revés, com hi ha dones...
0: No sé com la teva dona no et deixa.
1: No, hi ha algunes també que són com boas constrictor, o sigui...
0: Què vol dir això?
2: Molt controladores.
1: Sí, d'aquestes que no els hi deixen ni respirar.
2: Sí.
1: Hi ha totes les bandes. Hi ha dones que no deixen ni moure's i hi ha homes que es pensen que tot el dia és per ells.
2: Hi ha alguna dona que quan l'home ha anat a pagar la reparació, ve ella... I a vegades hem fet com una miqueta de menys perquè no li foti la bronca i llavors fem un...
0: Perquè es gasten molts quartos, eh?
2: Home, ja...
0: Amb la bicicleta, arreglant-la...
2: Igual que diem això, també els ajudem a fer caja bé. Tu, bueno, tu me pagas esto por aquí y luego tú me pagas lo otro por allá.
0: La caixa la tiga, la BMC, no, Bikes Miguel no, Castillo Gavà.
2: No ve de negro, sinó ve de... perquè no t'eixen tanta la bronca.
0: No, ja ho he entès, ja ho he entès.
2: Vull dir, i la dona no ho entén...
1: I l'altra part, amb les propines que en donen del treball.
0: Però amb espècies no us paguen.
2: No, mai, no.
1: Ui, això és un altre tema.
2: Jo per treballar porto un polo abrotxat fins a l'últim botó.
1: Perquè hi ha algú que... Mira, nosaltres amb això som molt sèries i ningú es propassa ni una mica.
0: Però ja ha passat, perquè si em dius que
2: han intentat...
1: Home, sí, oi, estàs especialment bonita i dius, posa les ulleres.
0: Sí, sí.
2: Sí,
0: mare
2: sí,
0: meva, però què?
2: Rubia! I tu dius, rubia va haver-tu la rubia quan baja de l'escalera. Perquè a vegades vas pujant, ah, clar, i veus que t'estan...
0: T'estan
2: mirant, i ja, llavors és una mica com ofensiu, i clar, jo, pues, jo igualment m'afico, vull dir, no ho suporto.
0: Perquè vosaltres, la meva gran pregunta, la meva aportació aquesta nit, vosaltres teniu uns calendaris d'aquells com tenien els senyors al taller mecànic, amb una senyora amb pits, no,
1: ni amb homes.
0: Ni amb homes tampoc, ni amb els bombers de Gavà,
2: No, l'estima,
0: Que quedi clar.
1: Tinc el calendari de segur. O aquests que els ajudem d'aquests que busquen, jo què sé, trastos, que et diuen, bueno, si som d'aquests que ajuden els drogadictes, jo tinc coses d'aquestes.
2: No, però ens ho hem passat molt bé a la botiga, vull dir...
0: No, ho veig.
2: Tenim clients molt, molt macos. Sí. Que no tot...
0: Només amb aquesta intrahistòria que m'esteu explicant.
2: No, el que passa que, clar, el 35 anys et donen...
0: Per molt, per molt.
2: Per conèixer molta gent de molt tipus.
0: Doncs estem parlant amb la Maribel Sales, amb la Montse Sales, parlant d'aquesta botiga mítica de Gavà, d'aquesta ciutat del voltant de Barcelona. Però aquí Olga Ábalos, que estava tota la zona amb el ditet aixecat,
3: volia fer un apunt sobre aquest tema de la conciliació familiar entre homes ciclistes, la dona a casa, però sobretot els caps de setmana. Hi ha un concepte que s'estila molt o darrerament, que són els bicipunts.
0: Què vol dir això?
1: Ah, sí,
3: són els bicipunts.
1: Sí.
3: És a dir, quan diguem que tu has d'anar... Has d'aconseguir bicipunts perquè la dona et deixi anar més hores o més dies en bicicleta. Llavors has d'anar compensant a casa.
0: Compensant com?
3: Doncs fent...
0: Farem més l'amor, et compraré el súper... No.
3: O passant, no sé, fent, portant els nens més
0: a l'escola.
3: A l'escola o extraescolars, etc. O acompanyant la dona a fer alguna cosa que li agradi amb ella, no? Llavors hi ha un concepte entre les grupetes de senyors que
0: és com...
3: Bicipunts. L'altre dia vaig guanyar-me uns quants bicipunts i això vol dir que podrà sortir més hores o el diumenge o...
1: Sí, això amb la gent més jove sí que s'estila,
3: Sí.
1: Jo és que no sé.
2: No sé, jo trobo una mica trist.
1: A mi em fa molta ràbia perquè si tu vols fer esport, doncs fes l'esport que et doni la gana, sigui a l'home o la dona.
0: Clar, el que passa és que...
1: Fer com un trueque, sobretot amb els nens sempre al mig, ostres, és que...
0: Home, és molt lleig, i perdoneu, té un rerefons molt masclista.
3: Una
0: perquè és, d'alguna manera, he de tenir contenta la parenta per poder fer la meva. I pel que sembla, pel que m'heu explicat, en aquest a Gavà, a Baix Llobregat, la gent té amants, no paga en caixa bé, o sigui, teniu una vida molt emocionant.
1: Això és a tot arreu, El rotllo aquest de la bici, a tot arreu on vagis, és el mateix.
0: O sigui, que si jo tinc un nòvio i em diu que es compra una bici, tremolo ja, no?
4: Compra't una tu també.
2: Home, sí.
1: Sortiu tots dos. A més, que fer esport en companyia...
0: Però llavors fas bicipunts si vas amb el nòvio o no?
1: Bueno, suposo que ja els punts els tindreu tots dos. Ja.
0: D'acord. Posem-hi música, que això és molt fort.

0: Locomotion, aquí sí que tenim Locomotion i pel que sembla bastant moguda amb el que passa entre Gavà i aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, on estem parlant amb dones ciclistes, dones que han tingut durant molts anys un taller de bicicletes, com dèiem, que ara el traspassen i han comprovat aquests dies que els nous propietaris semblen bona gent. No sé si tindran tanta gràcia o tantes anècdotes com vosaltres, o potser ells els explicaran ja pel broc ample, perquè això també pot ser. Clar. Ens estaven sentint ara, evidentment, també la Mònica Ríos i la Marta Martín, que són fundadores i ciclistes del col·lectiu Velocíssima, que és un club esportiu de ciclistes dones. Això què és? Per fer vosaltres bicipunts? Per què ho vau muntar, això? A veure. Expliquem-me. Bueno,
1: bàsicament fem bici de fa molts anys i bueno, trobàvem a moltes noies soles per la carretera. Llavors ens vam pensar que potser podíem fer una quedada per juntar algunes quantes i vam presentar 50 noies. I llavors va ser el punt de partida per començar a fer més sortides setmanals i això es va convertir finalment en un club.
0: I escolta, per què tu dius, anaven dones soles per la carretera?
1: Per la carretera.
0: El que vull dir és que elles tenien por, sentien que tenien por, deixaven d'anar en bicicleta perquè els hi feia impressió la carretera. Quin va ser el punt? Perquè, clar, jo no conec molts homes que vagin a clubs només d'homes, és a dir, no sé si passa això, Olga Avalos.
2: Bueno, és que
0: no?
2: Els clubs ja acostumen a ser masculins, homes, sí, en un general... 90%.
0: No. Sí, però vull dir que no sempre es reuneixen, o sí?
2: Sí.
0: El que passa, però els motius són diferents, potser.
2: Són diferents. Moltes vegades, bueno, i ara les noies de Velocíssima també ho podran corroborar, però moltes vegades surt sola perquè...
1: No tens amb qui.
2: O no tens amb qui, o no tens amb qui pugui estar al teu nivell o pugui seguir el teu ritme o t'acompanyi amb el nivell físic que tu tens en aquell moment. Normalment, amb els clubs que hi ha molts homes, doncs el nivell acostuma a ser una mica alt i a vegades, si tu estàs començant, et sents insegura, penses que t'hauran d'esperar tota l'estona i llavors, abans de passar per aquí, ja dius, saps què? Directament surto sola.
0: Exacte. Surt sola i llavors us trobàveu moltes dones que anaven soles i vau dir, ei, per què no ens unim?
1: Exacte.
0: Aquesta idea d'unir-nos i de fer doncs, aquest projecte. Com comença Velocíssima i com s'hi apunta la gent? També perquè feu cursos d'iniciació, que és una cosa que no m'imagino en els homes, fent cursos d'iniciació, per exemple.
1: De fet, no ha vingut un cap home mai, perquè nosaltres les activitats que fem sempre estan dirigides a les dones, però també convidem els homes que... O sigui, no és restrictiu, pot venir tothom, però no ha vingut mai un home. I n'hi ha homes que s'inicien també a la carretera perquè els veiem, però no venen.
0: Llavors, que els fa vergonya pensar que són novells.
1: No sé exactament per què, però també ho necessiten.
3: Sobretot aprender a ir en grupo, ¿no? Claro. Porque no es fácil. Entonces, muchas veces viene uno nuevo y ves que dices, uy, esta rueda es un poco peligrosa.
1: Se mueve, no sabe cambiar.
0: Clar, quines barreres, per exemple, troben les dones quan s'inicien en aquest esport, en el ciclisme? ¿Tienen por? ¿Las asedian a la carretera, por ejemplo?
3: Bueno. Sí. De miedo, primero, yo creo que... porque no se sienten seguras, ¿no? No se sienten seguras porque, como decía Olga, que no, normalmente tú vas en un grupo de hombres y tú no muchas veces no puedes seguir el ritmo que ellos llevan, ¿no? Entonces dices, mejor no salgo con ellos. Luego... Muchas chicas que comienzan tampoco llevan los zapatos con las calas, entonces eso también...
0: Son aquellas zapatos que se agafan
3: que se enganchan en el pedal, entonces eso es otro. Todos nos hemos caído cuando comenzamos a llevar las calas, entonces eso también es otra barrera para comenzar. Y básicamente eso, tener un grupo en el que tú te sientas parte de y que estás segura yendo con este grupo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa aquí. Vamos todas... que vamos, siempre tenemos un grupo. Si tenemos que hacer tres grupos, pues se hacen tres grupos y siempre estamos acompañadas, ¿no?
1: I en quant als assetjaments, doncs, jo personalment a nivell particular no m'he trobat. També nosaltres pertanyem a un club que és masculí, n'hi ha homes, és com una secció, i jo amb els companys i demés, o sigui, no m'he trobat mai, i he tingut la sort també que a la carretera tampoc. Però sí que has trobat alguna anècdota que sempre pots contar d'això de que t'adelanten. O sigui, tu vas, potser estàs entrenant més, vas més fort, passes a un home, aquell home no et deixa, et torna a passar una altra vegada i així, i acabes, o que et passen superràpid, tu fiques al darrere perquè pots seguir aquesta roda i comencen a apretar, apretar per deixar-te. I, bueno, insults als conductors, sobretot, que això ho reben tots els ciclistes, però més les dones, o sigui...
0: Olga, tu em sembla que has tingut alguna experiència per això,
2: Jo he tingut alguna experiència de... Perquè, bueno, jo soc d'una generació anterior i era quan encara no hi havia tantes dones pedalant i era com més trobar-te una dona sola entrenant en carretera era com bastant excepcional. I a vegades sí que... hi havia alguns homes doncs, que això, se't posaven a roda i...
0: Què vol dir se't posaven a roda?
2: Doncs que, diguem, arribaven al teu nivell i es quedaven darrere teu sense dir ni hola ni res i s'estaven allà estona i estona i hi ha com unes normes no escrites dintre del món del ciclisme, no? De respecte, de saber circular, de... perquè a més et vas trobant amb gent desconeguda, per tant hi ha d'haver un punt de confiança, dir, ei, estic aquí, no, vull dir que estem compartint el mateix esport, no passarà res.
0: I a més també que jo sempre ho penso, esteu a la carretera i en qualsevol cas, vull dir, el vostre enemic entre cometes, és el cotxe. Perquè és el que us pot fer mal. No hauríeu de fer-vos mal entre vosaltres.
2: No, però sí que ha passat que a vegades et posa algun home durant molta estona darrere, tu no saps qui és, et poses nerviosa, l'altre no et diu res i dius, i al final dius, bueno, què està passant, no? I l'altre potser es cansa, et passa perquè pot anar més ràpid que tu i quan et passa, doncs et deixa anar algunes...
1: Alguna cosa.
2: Alguna cosa, no? O sigui, algun insult o...
4: A mi m'han tirat a la cuneta,
0: Doncs què vols dir que t'han tirat a la cuneta?
4: Sí, a mi em va adelantar baixant de la carretera de Vegas, jo agafava la curva del burrito i a ell li va semblar que tenia que adelantar i en plena curva em va apartar. Me'n vaig anar a la cuneta, de sort no em vaig caure, però sí, molt maco ell.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí.
1: El tema ego...
4: Ego Strava. Ego Strava va fatal, Vull dir, perquè me quita...
0: Un moment, que esteu parlant ja en argot. Strava, què és Strava?
4: Strava.
0: No, ho dic perquè és que ens està sentint gent... Jo ho sé, el que és Strava, però...
4: Strava és una aplicació que competeixen la gent virtualment, perquè pots anar sol, però, bueno, jo he fet tant de temps baixant de tal a tal puesto, ho faig amb tants minuts, i jo en menos, i jo en menos, i jo si me tengo que llevar a alguien por delante como yo, pues me la llevo por delante.
0: Perquè la qüestió és tenir menys punts a l'Strava.
4: Bueno, menys temps. Fas amb menys temps, ets més bo. Però ets un mal educat.
2: Això es diu com, el com, o que és el King of the Mountains, bueno, el com, no?
4: Sí,
2: si tens el com, és la persona que ha fet més ràpid un segment.
4: Exacte.
0: I són aquests que us llencen a terra o us llencen en properis?
2: Podrien ser dels dos.
0: Podrien ser dels dos.
4: I clar, necessiten hueco i fora. Però si tu estàs en plena curva, pues, és que, bueno, cada un fa el que pot. Vull dir, amb la qual jo em vaig dedicar a fer mountain bike i vaig deixar la carretera perquè ja estava farta.
0: Perquè senties que et feien fora.
4: Pues sí, claro. Vull dir, jo tinc la meva limitació amb els meus ulls i no puc baixar més ràpid del que els meus ulls em deixen, perquè jo tinc moltes diotries i quan em dona l'aire, a 40-45 per hora em vaig donar compte de que els meus ulls ja no funcionen. Llavors, al final vaig dir, doncs me'n vaig a la mountain bike que vaig més tranquil·la i passo de la carretera i passo de que em tirin. És una pena... Però, no, bueno, el que diu ella, no et sents segura. Al final, doncs, te'n vas.
0: Ara heu parlat de competició. Les dones, al final, estan sent igual de competitives que els homes. Continua sent un fet que és a dir, que ho som menys en general? Com ho veieu vosaltres, que aneu en grup de dones?
1: Jo crec que les dones competeixen en general menys, però no perquè siguin menys competitives, sinó perquè està com mal vist que siguin competitives. O sigui, un home que sigui competitiu en l'esport, no sé, o en la vida en general, és com... Bueno, està bé, és un lluitador, no? No sé com dir tu.
0: I l'altre és una arpia, no?
1: Sí, podria ser. Llavors, a vegades és com... És el que jo penso, no? La competició, a vegades, potser no ens agrada tant, també pot ser, però també, no sé, com que no està tan integrada en el món de les dones amateurs. del ciclisme, en aquest cas. De fet, o sigui, a les, quan anem a marxes cicloturistes, que no són competicions, normalment està el 20%, no arriba al 20% de dones inscrites. Llavors, inclús de noies federades, hi ha moltes noies que fan bici, però estic segura que és que ni la meitat estan federades. Llavors, no podem tenir un registre de...
0: No estan federades perquè no volen elles o perquè no hi ha l'oportunitat, no, o potser perquè ni saben que es poden federar.
2: Perquè sí, a vegades sí, no hi ha... Sí que ho saben, però no hi ha com una cultura,
1: cultura.
2: De federar-se, no? I això que federar-se, al final, òbviament, has d'invertir uns diners a l'any, però tens una assegurança mèdica, per exemple, que va molt bé i que et cobreix amb marxes cicloturistes o quan estàs entrenant. Per tant, al final, és bo per tu també federar-te i fa que, d'alguna forma... Per mi és com un acte de resistència, sí, no? O de militància.
1: Que fas bici.
2: Efectivament.
1: Jo faig bici
2: i tens el teu carnet, el teu número, i dius que estic aquí.
0: Que estic aquí, existeixo.
2: Sí.
1: Llavors,

0: Gairebé 2:15 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Avui parlant de ciclisme, culs amunt, podríem dir també, les cuixes fortes. I jo deia al principi del programa, feia una mica de broma amb aquest món, no?, a l'estiu, sentim ja l'olor de Tour de France, aquella mena de formigueig a la tele, que ens porta a una època, a un moment molt concret. Però clar, tu quan ets petita, i parlo per mi, i sempre has vist a la televisió que el món del ciclisme és d'homes, mai penses que pugui ser el teu lloc, no? M'imagino, us vull preguntar també a vosaltres, clar, vosaltres ho havíeu vist a casa vostra, no?, sí, amb el vostre avi,
1: sí, sí.
0: Però el primer moment de que decidiu que el ciclisme us agrada, us importa i voleu competir, per exemple, com el vau viure? Perquè ens ha faltat molt referents a les dones. Vull dir, era allò, Perico Delgado, saps?
1: Indurain.
0: I després han vingut molts altres noms. Però com ho vau viure vosaltres al principi?
2: Clar, jo sóc d'una generació que ja era molt petita, però sí que vaig veure el tour que va guanyar Perico Delgado l'any 88, i jo sí que ho recordo. Més aviat recordo l'os que et regalen, no?, quan puges al podi i el mallot groc, però clar, les referències que jo tenia eren totalment masculines. I les femenines que jo vaig començar a integrar eren gairebé com un breu en algun diari, per exemple, o hi havia alguna revista especialitzada que encara existeix, com Ciclismo a Fondo, no?, que és com la sí, revista més veterana, no? Hi havia un parell de pàgines dedicades al ciclisme femení i allà t'explicaven, doncs, que hi havia una noia que es deia Joana Somarriba i que va guanyar 3 tours, 2 giros, però només tenies fotografies. I era com... I tenies com les referències de dones que mai havies vist a televisió, només veies fotografies, i llavors deies, uau, i aquesta senyora qui és, no? I jo vull ser això. Però, clar, llavors són com reconstruccions que fas al teu cap.
0: També. Clar, el camí és més lent, no? Vosaltres,
3: claro,
0: yo recordeu?
3: Tengo el recuerdo de que a los 13 años, más o menos, descubrí que me gusta el ciclismo, ¿no? Vengo de una familia que mis tíos han sido ciclistas en una ciudad pequeñita de Perú que está en la Amazonía, y tenemos un club de ciclismo ahí.
0: Wow.
3: Entonces, pero yo iba a ver las competencias y en algún momento dije a mi padre que yo también quiero competir. Me dijo que ese es un deporte para hombres. Ok.
0: Acá, claro.
3: Comenzamos 4 chicas y yo me iba y me prestaban una bicicleta en ese momento. Me bajaban el sillín. Iba súper mal colocada, pero competía. Hasta que en algún momento, pues, hubo la oportunidad de competir en una competencia a nivel nacional de ciclistas amateurs, y me fui a competir en Lima y me quedé campeona, ¿no? Entonces yo dije, bueno, también las chicas podemos andar en bici.
0: ¿No?
3: Sí, sí.
0: Doncs escolta, ja m'imagino que va ser difícil, no va ser fàcil, en el teu cas, per exemple.
4: Pues jo vaig començar ja de gran, tenia 29 anys, crec, i vaig començar en el món de l'esport, i primer en el triatló i després amb la bicicleta. Llavors sí que és veritat que no hi havia massa referents de ciclisme. A casa meva també sempre s'ha vist el ciclisme després de dinar. I no tenia cap intenció de...
0: I després, clar, jo també pensava que quan ens compraven la primera bicicleta, ara potser ja no es fa, però la bicicleta rosa, ens compraven la Beac i la Orbea, que eren les marques de llavors, era la rosa per la nena, la blava pel nen, i tu ja quan estaves demanant la vermella ja estaves trencant la màquina. Estaves en plan, com que no vols la rosa? I dius, no!
1: Però passa ara també, eh?
0: Ara passa,
1: sí,
0: encara?
1: Sí, sí, hi ha vegades que hi ha mares, t'arrepentiràs tota la vida i penses, disculpa, la nena si la vol groc fluorescent,
0: clar que sí,
1: que compri el color que li agradi.
0: És sí, com sí, ja encara hi ha aquest mandat de gènere,
1: home,
0: eh?
1: Sí, home, sí, és que sí, sí.
0: El Baix Llobregat i on sigui.
1: I on sigui, això no canvia. És que això... A veure... Sí que hi ha de tot, i sí que hi ha pares que avui en dia els deixen agafar el que ells volen, realment, però encara està aquella cosa... Que la nena té que ser amb els pompones i tota la història.
0: Clar.
1: Llavors, quan ja són més grans, ja els expliques als pares que depèn de quines coses i a quins colors tindrà problemes. És com un nen. Mira, per exemple, em vaig trobar amb un nen que la seva mare volia comprar-li una bicicleta de 20 polzades plegable. I el nen tenia 12 anys. Els seus amics van a mountain bike. Si tu poses un nen de 12 anys amb una bicicleta plegable, quan tots van a mountain bike, aquest nen tindrà problemes. I li vaig explicar a la mare.
4: No
1: podrà
4: anar.
1: I em va dir, tens raó. No, ella ho havia pensat perquè, mira, la plega la guarda, jo què sé, en qualsevol lloc
0: sí,
1: i ja
0: ella,
1: està.
0: Sí, la mare endreçada.
1: Però jo pensava, aquest
0: nen que vol és embrutar-se.
1: Tindrà una de bullying que fliparà. I llavors, no sé... És
0: assessores, psicòlogues, perruqueres... És que ho feu tot,
1: no, no,
0: eh?
1: No.
0: Gavà, o sigui, ha perdut, o sigui, ha perdut
1: més,
0: molt,
1: mira, quan venen a
0: sense vosaltres.
1: Quan venen a comprar roba, ja és massa, perquè, clar...
0: Clar, no, d'això volia que en parléssim,
1: sí.
0: Perquè, a part, vull dir, aquest seient és per dones, aquest seient
1: clar.
0: És per homes.
1: La
0: no t'agafis una bicicleta amb barra, no t'agafis, perquè es veu que totes van perdre el clítoris
2: sí.
0: Allà. Bé, vull dir que...
2: No,
1: això sí que em fa molta gràcia. Això que un home, no, jo amb barra, i a més sempre alt, perquè els homes sempre són alts. Mm-hmm. Llavors, tu saps les mides com tenen que ser? I li dius, senyor, vostè li toca una talla S. No. A mi em toca una M. Perquè m'han dit mis amigos. I jo li faig, li poso un llibre, li medeixo. Miri, veu, això són les mides de les geometries de les bicicletes. Li toca una talla S. No, jo... Una M. Bueno, ha comprat una M. I no sé quan pugi, què li passarà.
4: Quan hago una trialera...
1: Perquè aquest home, si té que baixar de la bici...
4: Se dejarà...
1: Ja cal que posi els peus espades, aixecar-se i baixar-se amb la velocitat.
4: Ah.
1: Perquè es fotrà una...
0: Teniu contactes, no, amb un cirurgià, per si passa...
4: No, a la primera trialera se'ls deixa.
1: No,
4: però...
1: I amb els uròlegs, també, perquè et venen preguntant...
0: Què és això, perdona, que m'esteu parlant amb...
1: A l'uròleg, al metge que...
0: Ah, uròleg, mentes sí. Uròlegs.
4: No.
0: Ja estem als medicaments, ja.
1: A l'uròleg.
0: Sí.
1: O sigui, ve un senyor que fa molt...
0: Però us expliquen aquest tipus de coses?
1: Home, tota la vida.
4: No pot fer pipí.
1: A més, et dic una cosa, que és bo que ho expliquin, perquè tu saps la solució, ells no.
0: A veure, explica'ns, va.
1: O sigui,
0: explica'ns,
1: mira,
0: a veure que prendrem alguna cosa avui.
1: Un home que fa molta bici, el primer...
4: Però vale per, val per dona, també,
1: sí,
4: això.
1: Però bueno, sí, el problema més gros el té a l'home, perquè l'home... Bueno,
0: perquè l'home sí,
1: ha tingut
0: té
1: la tendència d'anar més hores. Durant
0: sí.
1: més hores uh-huh. va en bicicleta.
0: Sí.
1: Llavors, el primer que els hi dius, compra't un bon pantaló. Un culot, vaja. Llavors, sí. El culot porta una badana, depèn de la badana.
0: Una badana és...
1: La badana és l'esponjeta.
0: L'esponjeta.
1: Però clar, no s'esponja. Depèn de quina marca... porta com unes cotes que fan que els ossos de la pelvis piquin, o sigui, xafin a la part més alta, però després van fent més baix perquè quan plegues les cames no portis una llum de dotis.
0: Bueno, d'acord.
1: Primer de tot allò. Després, el seient també és important la inclinació que porta. I ja després de tot ja és allò que dius... A veure...
0: Però això és màrqueting o són reticències
1: per
0: l'ombria?
1: És per la ignorància. Moltes vegades és ignorància.
0: No, però és que... Un moment. Que no ho he entès, jo.
1: Sí.
0: Persona que no en sé tant, no ho he entès.
1: Sí.
0: Què vols dir? Que et demanen totes aquestes coses perquè ho necessiten?
1: No, primer t'ho pregunten i et diuen... És que em fa molt mal el cul. Quin culot portes? Porto aquest culot. Ostres, aquest culot mai a la vida anirà bé. O sigui, hi han moltes qualitats de roba, de bicicleta.
0: Si I llavors portes... vols dir que no et fan cas amb el que tu els hi proposes?
1: No, normalment em fan cas perquè ja venen de que els ossos ja els hi fan...
0: Ja tenen ferida.
1: No, han fet blaus i llavors els hi dius, agafa't aquest color. Se'l posen i a més els mallots, perquè el problema dels mallots ara és que com que les curses regalen molts mallots,
0: sí.
1: No és el mateix un mallot que et regalen una cursa que un mallot d'una fibra especial que quan tu arribis a on sigui estaràs uns segons i estaràs sec. Clar, allò, bueno, és igual, ja m'han regalat un, però has provat un d'aquests? No, aquest no, perquè clar, és molt car.
0: Però, perdona, m'estàs dient que no et fan prou cas o que no es creuen el que els diuen
1: els dius
0: perquè ets una dona?
1: No, els costa, si costa rascar-se la butxaca, a vegades.
0: Això és un altre tema.
1: Sí.
0: Aquest és un altre
1: tema. I sobretot, mira el que
0: però,
1: dic.
0: Però amb la bicicleta s'han gastat molts diners.
1: Sí, però...
0: Estem parlant molt d'homes,
1: però
0: no m'està agradant això.
1: Però espera't que ara et dic de les dones.
0: Ah, d'acord. El
1: que veiem amb les dones.
0: És les dones i els dies, això,
1: a
0: no parlem de senyors.
1: Com que fa tants anys que estem al món de la dona,
0: sí.
1: Hi ha un fabricant que és basc que ens va preguntar, a veure, vosaltres quan aneu en bicicleta, quina roba porteu? I quina roba veieu que hauríeu de portar? Clar, les badanes abans, home i dona, eren totes iguals. Però l'anatomia de la dona no és la mateixa. Llavors van fer badanes una miqueta més curtes, però la part del davant també cosides més petites, perquè no fa falta que et posin una amplada de 10 centímetres. Llavors, quan allò plega i la dona va vestida, dius, ostres, no se li nota allà...
0: Un paquet.
1: Uh-huh. Però clar, quan li dius... El preu que té és... Ui, bueno, ja miraré un de...
0: De Calón.
1: Bueno, sí. No volia dir-ho.
0: D'acord.
1: Però, clar, què passa amb aquests culots? que de la badana pugen cap a dalt o pugen de la part de darrere.
0: Ja, ja, però això ja és molt tècnic i estem parlant de calés i tal.
1: Sí, però tu estàs dient que tu faràs una ruta molt llarga amb una roba que els hi dic ja, jo ja, sempre ja, que et surt econòmica. Perquè porta un fil que no fa rosadura. Clar, el
0: no, no,
1: fil...
0: però això ho has d'entendre, també.
1: No,
0: cadascú té una butxaca.
1: No, no, però
0: només s'ha gastat 5.000 euros amb la bicicleta, ara no es vol gastar
1: sí,
0: diners
1: sí,
0: amb el mallot.
1: Però aquí està el problema. O sigui, si tu et dones compte que aquell fil comença a posar-se rígid i se't clava i no saps per què passa.
0: I per això estàveu vosaltres, ara ploraran, eh? Jo ho dic, a Gavà, que ploraran.
5: No, bueno, però la part més xistosa és quan li estàs venent el culot i li dius, tant home com dona, no tienes que poner de las bragas. I te diuen, ah, sí. ¿Cómo? ¿Cómo que no voy a ir
1: encara
5: jo
1: passa,
5: con bragas?
1: Sí, encara sí, passa,
5: o calçotets. I tu li dius, no, por favor, porque esto es tan técnico, porque tal, porque transpira, porque las bacterias, porque no sé qué. I te diuen, no, no, no, yo con mis bragas. I tu li dius, no, no, no, tu sin bragas. I llavors allà se t'ajunta una cosa xistosa a la botiga.
0: M'he obert un món, eh? M'he obert un món aquesta nit.
5: I llavors jo els hi dic, agafeu paper glat. T'agafes la calça, te la poses amb un rodillo així primet i te la poses a sota del mallot. I tu mentalment penses, si me caigo tengo mis bragas, allí donde vaya yo van mis bragas. I llavors pues tu ja surts com més convençuda.
0: Exacte, perquè,
5: de que no te passarà
0: perquè,
5: res.
0: Perdoneu, jo crec que hi ha una frase que ens ha marcat a tots, tota la vida, que és, si et passa alguna cosa, vés amb calces netes.
5: Clar,
0: això ho han dit
5: clar,
0: totes les mares, totes les calçotets nets.
1: Tota la vida, van
0: de clar, la gent
1: calces.
0: Ve amb aquest DNI, eh? I clar, vosaltres li esteu dient a la gent que vagi sense calces i sense calçotets sí, sí, sí, pel món.
5: No, és però que... jo li dic que se la posin rodada al mallot i així se senten com si més segures, una... perquè van amb les seves calces.
1: Exacte. I a més, quan s'ho proven, es proven la roba, els hi dius, quan acabis de provar-te'l, surt. Perquè, clar, els tirants dels culots sempre estan tots així com un rodillo, i els hi dius, a veure, tu te poses al culot, i quan arriba a la cadera has d'acabar de pujar a la cintura de dalt, aquí, més amunt, i després t'agafes els tirants i ho fas així, bueno, perquè és tallat el làser, i això no es clava.
5: I els tirants de la dona, com que són especials pel pit, llavors, al principi, ara ja no, perquè ara ja les dones ja estan acostumades a posar-se un culot i tal, però llavors t'apareixien amb la part de darrere davant. La part de
0: davant. Bueno, a veure, sou corseteres, o sigui, no, amigues, psicòlogues, perruqueres i ara corseteres, com quan vas a comprar sostens. Home, noia, m'imagino, festa major. Watch me!

0: les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Pubilles de cuixa forta. Avui amb quatre pubilles de cuixa forta. La Marta Martín, la Mònica Ríos, l'Olga Ábalos, la Maribel Sales, la Montse Sales, d'aquesta botiga emblemàtica de Gavà, que em fa una pena que tanqui, que jo ara me n'aniria a Gavà només amb la bicicleta per anar a que em posin un mallot al cap, si convé. Vosaltres, per exemple, que amb Velocíssimes també parleu molt de tot això amb les companyes amb les que feu curses, amb les dones que s'apunten a aquests grups.
2: I lo de les calces és sempre. Sempre les noies que s'inicien, clar, les porten i li has de dir per evitar, bueno, que rozaduras, que...
1: Sí, sí, clar. Clar, però també és una qüestió de, com penso que dèiem abans, que no, hem pensat que aquest món no era nostre, també crec que no tenim tants rudiments. Em sembla que l'home de seguida, i això parlàvem amb l'Olga, va buscant, no?, els gadgets, com totes les coses que necessita per fer aquell esport. A nosaltres sembla que ens sàpiga greu, ens faci una mica de por com fer el dispendi, però com més a nivell emocional, no sé com ho sentiu.
2: Sí. Jo crec que, per exemple, quan gastar-se diners en una bici, les bicicletes són molt cares, no sé què penseu vosaltres, però un home pot gastar-se uns diners i no cal que sigui indurall. No passa res, els gasta perquè l'utilitza, perquè li agrada. En canvi, una dona és com que es pensa més que jo, i sí, és que jo no sóc ràpida, és que jo, per lo que faig, és com més...
3: Es donen de menys.
2: Sí.
4: Inclús sent matrimoni. Vull dir,
2: sí, això passa. Ell té una bici,
4: la botiga, és ell gasta-se ella... el culot bo i la bici bona...
3: I diu, bueno, per ella...
4: Total, no sale. Uà,
3: és, però, clar,
4: i el total a mi m'he repetit. Sí,
3: això nosaltres m'aixequem molt aquí. No ens podem callar moltes vegades.
5: Sí, i luego también, inclusive, a pesar de que ya hay muchas mujeres más en los pelotones de grupos masculinos o de grupos de chicas, hay algunas marcas de ropa que aún no hay... un apartado exclusivo para chicas, ¿no? Sí. Compartes el mallot unisex, ¿no?
1: Mm-hmm. Però... imagino, i també passa com en el món de les motos, que hi ha una sexualització, és a dir, el mallot de les dones ha de quedar més apretat, de més color rosa, de més color, no?
6: Sí, hi ha una sèrie de marques que, a part de la paleta de colors, que sembla que la roba de dona només la pots trobar en uns colors com més...
3: Sí. Morat.
6: Sí. Morat, sí. Pastel, rosa, sí, i dius, sí. I per què no puc anar de blau, no?
1: De
6: llavors, o de verd.
1: Sí, que passa amb les bambes, també, que ho dius. Sempre has de portar... Sí. Acabar amb unes bambes grises, roses, liles.
3: No,
1: i dius, no m'agrada aquest color.
6: Sí, i també hi ha alguns patrons que marquen com la cintura, no? Sí. O sigui, en comptes de ser com més recte perquè puguis anar tu més còmode sobre la bicicleta, fan com un... No sé, com marquen com la cintura i dius... No cal, no? Perquè no és una blusa d'anar. Vull dir, és per fer...
4: Clar, és
6: que per
4: les
6: anar a fer esport,
4: que tenim,
6: no?
4: Pit... amb els mallots de bici de dona, jo me'l tinc que comprar al final d'home amb una talla més petita perquè no em quedi ample, però és que el pit no m'hi cap amb un de dona. Vull dir, és que
1: ja, perquè a més has de tindre com una estètica, no? Física.
4: És que, la cremallera... No...
3: La professional, la dona més professional, jo suposo que també pot ser per l'esforç que fan, per les hores que li posen, tot el desenvolupament de la part de dalt cada vegada és com menor. O sigui, tu veus un atleta i pit normalment no tenen. Llavors, clar, fan aquestes robes com per elles. I clar, nosaltres totes
1: sí,
3: no
1: hi ha
3: som,
1: molta gent,
3: no són les primeres espases d'un grup d'elit, no? Llavors...
1: Tu has de poder practicar aquest esport sense sentir-te...
3: Tu t'has de posar un culot de dona perquè és còmode, punto.
1: Sí, sense sentir-te com
3: no
1: un Dolly Parton.
3: Exacte, perquè clar, tens que anar envasada al buit, perquè també transpira millor. Però hi ha vegades que dius, és que m'ofego.
6: Sí, i també els perímetres, no?, de les mànigues,
4: dels
6: braços, sí, o també del culot, sí, per exemple, no?, i sobretot amb complements com el que es diuen les perneres, no?, que són aquestes com unes mitges que estan com tallades i que te les poses a sobre i que te les pots posar i treure en funció si tens calor o tens fred, i a vegades són com molt estretes i costa de trobar
3: pues hi ha una marca
6: que s'adapti a la cuixa de la dona, no?
3: Sí. Que ho fan ergonòmic, ho fan en punt de cotó.
1: Però propaganda ja no, eh? No, això ja no t'ho deixo fer.
3: Jo no te dic marca, no, en cap moment has dit la marca, jo
1: veritat,
3: no, eh?
1: És veritat, és veritat.
3: Jo no dic marques,
1: sí.
3: Però són aquí, porta com els plecs pel braç, És que a mi m'agrada la roba còmoda, sempre.
1: Ja, però pel que sembla, les dones sempre se'ns demana sí. que sortim com buscant dos jacs.
3: Sí,
1: no?
3: Sí, però tu també eres dona i el jacs que se el busqui un altre.
1: D'acord.
3: Les teves clientes venen perquè confien en una altra dona.
1: Sí.
3: No venen perquè són les guais del Paraguai, no. O sigui, una dona com elles, una dona que fa esport, d'elit, més elit, menys elit, però és una dona que vol algú que se senti a gust i per això estàs tu. Com persona que és especialista en una, jo que sé, en un producte o el que sigui, perquè, clar, són productes que has de saber la composició, la manera, les cremalleres, que són molt importants.
1: Però vosaltres penseu que a vegades hi ha com una mica de màrqueting en tot això? És a dir, ja el capitalisme és tan salvatge que hem arribat sí. a que tot s'ha de vendre de
6: tot
1: determinades maneres? Tot.
6: Una mica sí. Hi ha una mica, o sigui, a vegades sí. les diferències entre home i dona tampoc són tan
3: exagerades.
6: Tan exagerades, vull dir, a vegades sí que ara per exemple, jo sempre he anat amb ara em podia comprar una bicicleta, no, amb geometria pensada pel cos de la dona, però jo he anat tota la meva vida amb una talla S, sí. perquè XS costa molt de trobar a vegades sí. en algunes marques, talla d'home, amb geometria d'home, i llavors anava jugant una mica amb la posició del seient, del manillar, de la potència. I tot i així, a vegades no arribaves bé als frens. Yeah. Però bueno, llavors, a vegades sí que hi ha màrqueting i les diferències tampoc són tan grans, no? Però bueno, una mica de màrqueting sí que n'hi ha.
2: Però sí que és veritat que hi ha més bicis per dones, més talles més petites per dones, o sigui, coses que abans
3: no hi ha. Si m'anés fent mandos, inclús perquè puguis arribar a les manetes, es pot jugar amb regulació, perquè també hi ha homes que tenen el discurs.
6: Sí.
3: Que ja també està una mica més pensat a l'hora dels fabricants d'ajustar-se a el que hi ha.
6: Sí, però a vegades costa incorporar algunes talles.
3: Costa, però també penso una cosa, que hi ha geometries molt petites que no cap. O sigui, tu agafes, per exemple, una doble suspensió, no te la poden baixar més d'una mida perquè a l'amortiguador ja no té espai. I aquí està la pega, que tindries que agafar una roda 24 i dius...
1: Maribel, això ja és molt fort, el que m'estàs explicant. O sigui, jo ja no ho entenc, m'entens? No ho dic perquè ja teniu un nivellasso que no es pot aguantar, això.

0: Escolteu, per acabar, les germanes Sales Castillo, que sou el terror de Gavà, ja ho estic veient, quan passa per les vostres mans. És normal que us plorin, que us estiguin plorant aquests dies, perquè em sembla que això que feu és immens, eh? Què fareu ara amb les vostres vides? Anireu en bicicleta fins que us jubileu del tot, o com ho fareu, això?
1: Ella sí que es jubila.
2: Sí, bueno, ja no, perquè ja té 8 anys menys que jo, però jo estic esperant per fer de tot. Ara me'n vaig a Menorca aviat.
0: En bicicleta?
2: No. Oh. No, perquè jo no puc fer bici, perquè em van operar els dos braços.
0: Oh.
1: Ella per pujant una bici.
2: Per treballar en bici.
0: Sí?
2: Sí, clar, els mecànics de bicicletes o mecànic del que sigui, quan ja portes uns anys, pues et van fastidiant coses. I jo, per agafar una bici, pensant que no em van dir que la infiltració era una anestèsia, jo pensava que se m'havia desinflat el pas del tendó, aixeco i sento cuaca, i em vaig desgarrar el labrum, i buah, va ser una operació bestial. Però jo faig el que puc, o sigui, faig kayak, faig paddle surf, faig snorkel, faig camina...
0: Quietetes no.
2: Camino buscant coves, perquè jo soc de les que van a la muntanya i vaig així tota l'estona, i a vegades dic, mira endavant, mira endavant, mira endavant, i dic, és que no puc.
0: Sí, que estar quietes no és lo vostre. No, i en el teu cas,
1: em reinventaré. No sé què.
0: No vols seguir arreglant bicicletes?
1: Bueno, podria dedicar-me a reparar bicicletes si algú vol els meus serveis, però...
0: Doncs escolta, ens deixes el telèfon, sí, que potser home, et surt aquí. Aquí tenim un taller molt xulo al costat de la ràdio. Bueno, al costat, relativament, que és on arreglo la meva, que es diu el taller del Bon Pedal. Jo crec que hauries d'anar directe allà. Hem de parlar.
1: Que un contracti, no? Que un contracti.
0: Exacte. Doncs escolta, ens apuntem tots aquests noms. Maribel Sales, Montse Sales, Marta Martín, Olga Ábalos, Mònica Ríos, moltíssimes gràcies, velocíssimes. Ja sabeu, si teniu ganes d'anar amb bici, us fa por, us sentiu soles, busqueu companyia, Volata, llegiu-la, amb reclinatori, una revista fantàstica, i les Castillo, que ja veieu, ens sorprendran qualsevol dia d'aquests, jo què sé, muntant alguna cosa forta. Moltíssimes gràcies, ho deixem aquí totes. Moltes gràcies.
3: Bona nit.
0: Nosaltres ho deixem aquí, pedalem per demà a les 9 de la nit, que no farem programa, estarem de revetlla. Són coses que passen, podreu sentir la Renaixença si teniu ganes, perquè jo aquella nit doncs soc més de petardos. Però Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornarem demà a les 9 de la nit, passat demà, vull dir, perquè he dit que demà no hi ha programa. Dijous tornarem amb Edna Miró, autora de Mel i de les Camèlies, una sàtira sobre la Barcelona Culturetes. Tenim molta feina, amics. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cádiz, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país, amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o el cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa a la guitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir, durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
3: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Els indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho he sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
3: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Esports, el davanter de l'Atleti de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
3: França ha golejat Iraq per 3-0, amb 2 gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2, amb 2 gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per 16ens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.

0: Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir, ho haureu notat, al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No, no. Mira, poso aplaudiments i tot, res.
1: Que està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les tres terres, el sol sortirà a les 6 i 16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
2: Sí. A veure, avui que és la revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Oh. Joan Pera, m'encanta, per favor. Que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
3: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells que te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. Tothom ens ho diu, perquè, clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa. Dic, sí, comencem molt d'hora. Dic, per sort en tenim, que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Laura García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que de tant en tant m'hi convida.
3: Fem boxa?
0: Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà assegudes xerrant de la vida amb els guants posats, també t'ho dic.
1: No, Lluís, ens pega canya, Lluís, ens pega canya.
0: Ahir es veu que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta Viana té una girafa. I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
3: Home.
0: Un llapis? Vai, el Roger, bon dia.
4: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
4: a la
0: tirania,
4: gent,
0: no.
4: A la gent.
1: Gràcies,
4: que ha d'anar a la papereria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No ens ha
3: portat
1: mai res.
3: Jo no ho faria molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
4: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt.
0: Tu ves fotent-li.
1: El boli. Jo no ho sabia,
0: això. És que us el robaré, us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borres, sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la revetlla de Sant Joan.

Avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies. I que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant. Una mica més divertit i, home, infinitament més màgic.

0: I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el compteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània i Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània i Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment. Però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només et recordo que la primera dada, Maiol, que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Quina meravella.
2: Per tant, només compartir passat, aquesta alegria...
0: Escolta, ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, eh? Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, molt que bé. Pensa en tu com va la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú, saps?
2: Ha regalat a tots, que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui
0: sí,
2: al matí?
0: Perquè
2: la cosa està calenteta i és de trac
0: invocador.
2: A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà, de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana al diputat Francesc Marc Álvaro i de Podem, de Ione Belarra. I finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu,
0: salut.
2: Gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de l'Ada García.
0: Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i ja he fet la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. Què ha passat el moment mentre dormien? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, eh?
0: N'hi ha moltíssims avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: I suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta.
4: Si els, jo és que els faig grans.
0: Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten.
4: Felicitat,
0: si és que han fet 18 anys. Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
4: Justet.
0: Ara saluden. Abans de picar, perquè piquen
3: abans de picar.
0: El vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven, esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter, però mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter, el xino de la manivela, eh? Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció batejada com Ocox, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament.
0: Val.
4: És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que...
0: Amb el temps,
4: o van modificant. No, aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica, una mena de reforma d'aquella època. Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que... Escolta, bona troballa i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de 6, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista directe del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny. Sent els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriba les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
3: Els cotxes aquàtics.
0: Ah, els cotxes aquàtics.
3: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per aquestes activitats d'oci que combinen doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven doncs, molt, molt a prop i això evidentment ha despertat tots els dubtes bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència, això sí, acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat, per si us interessava, 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400. Si us interessa llogar-ho.
6: Sí. No, gràcies.
0: 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400?
3: Sí.
0: Jo, al mínim et poden donar el dinar, no?
3: Com a mínim.
0: 400 euros, 1 hora. Ai. Ho haurem de provar. Que, per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells. Per tant, entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
3: Una miqueteta.
0: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar la rebella de Sant Joan.
3: Cap a la papereria. Ah,
0: exactament. Amb quina bona notícia engeguem al matí? Girafeta o abelleta Garcia? Clar.
3: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
0: Veus?
3: Molt bé.
0: Doncs es noti la ironia pues ben feta, també t'ho dic.
3: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
0: Veus?
3: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
7: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres, i de bon poder veure el bestiar. I crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, triï aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
0: M'ha encantat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home, tu fota't aquí al mig amb totes les vaques. Vaques!
3: I allà gravat.
0: I tireu, m'encanta.
3: Sí, no són efectes especials, eh?
0: Motius per saltar del llit, Marta.
3: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal.
0: Molt bé.
3: Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, a part de refrescar-se i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
0: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys, almenys, per fi teniu piscina. I mentrestant, obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado.
0: Uf.
3: Sobre Rocío Jurado.
0: Sí.
3: I aquesta ha estat la seva reacció.

0: Puja el pa, Mortega Cano.
1: Estem sempre.
0: Puja el pa amb aquest home,
1: fatal.
0: És que no hi toquen no quasi
1: bé,
0: hores.
1: No
0: és que contesta dignament o no diguis res.
1: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
1: Absolutament.
2: No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
1: Sí. Somos como un clásico.
0: Per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de revella.
1: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
1: Sí, sí, 2 anys junts. Oh!
2: Però se'ls veia molt bé.
1: Se'ls veia molt bé, però claro, és que...
2: Estan cara, venir de, aquí, a Catalunya
0: de cara a la galeria.
1: Però les xarxes... Tot enganya, no?
0: Tot enganya, res.
1: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar, vull dir, uns dies. Ho ha tret en exclusiva Javi Hoyos. Ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
2: ¿Qué dices? Qué exagerado eres, tío.
3: Cada día de mi vida pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez... Lo voy a decir, si alguna... Lo voy a decir. Es algo increíble porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices... Yo estoy dentro de... ¿no? A lo mejor estamos, yo qué sé, por algo y estoy pensando... Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación, una discusión, y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que per cert, Javi de Hoyos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
1: Ah, sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè jo que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
1: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
1: Sí, no, ja...
2: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Aquesta vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
1: La Gio.
0: Que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: Santo.
1: Ahora.
2: Como brilla fuerte y alta.
1: Mare meva, sisplau. Àngel Llàcer ho explicava a Col·lapse aquest cap de setmana, que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
3: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
1: Ja, amb escoltar la filla de Georgina sí.
3: i... Cristiano.
4: Pobret.
1: Menys mal que té diners.
3: Pobret.
1: Que si vol li munta una gira mundial i omple l'estadi comprant ja a tothom.
3: Clar que sí,
1: quins sons deixa la ràdio?
3: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita al matí de Catalunya Ràdio vam fer Àgora Esportiva Especial en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
5: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmana el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent a l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
1: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. Vinga, va, una mica de West Side Story, Marta.
3: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als Estats Units, aconseguint estar 54 setmanes seguides al número 1, i això doncs el va fer batre tots els rècords, col·locant-lo com l'àlbum que més temps va estar al número 1 de la història de la música.
6: Lots of new housing with more space.
7: Lots of doors slamming in our face.
1: Mira, el que ens faltava ja en aquest programa, fer una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera. Astrològicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
8: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per Balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
1: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, també t'ho dic.
3: Molt bé, Sergi. Està molt bé.
1: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu...
3: Sí.
1: Les emocions estan a flor de pell... Per
3: sí,
1: tant,
3: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
1: Exactament. I escolta'm, Lara, qui bufarà espelmes avui?
3: Doncs avui, dimarts 23 de juny, agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
1: Katie
3: seu èxit...
1: Tunstall.
3: No, a internet deia Tunstall.
1: Però és Tunstall.
3: Conegudíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42. I de cantants, actriu... Dana Paola bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
1: Jo
3: no
1: també.
3: Sé per què. Jo crec que ens hem
1: doncs
3: equivocat.
1: Jo també. No, és
3: no.
1: Avui.
3: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per
1: sí,
3: error.
1: Sí, a mi també em sona.
3: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras. Avui en fa 40. És a dir, 49. En fa 40 tots.
1: Un moment,
3: veritat,
1: un moment.
3: Va.
1: El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots. És a dir, 49.
3: Era una brometa. Era una brometa estúpida.
1: Ai, que matem.
9: El matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
10: Creo que no.
9: Però la tenim tota.
10: Viva el vino!
1: Vinga, va, que en només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia, matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima, per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
4: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a exigir eleccions.
5: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
1: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
1: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
6: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
1: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
0: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
1: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
0: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
1: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
0: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
1: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
1: No, revetlla.
0: Revetlla, eh?
1: Sí, sí.
0: Demà descansem?
1: Sí, home, clar.
0: Bona revetlla.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:06, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
9: A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol, seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
8: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'ara imatge de Downing Street amb el premier marxant del Pla, i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
9: I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
0: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe a Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar, vaja, com sempre, fins la 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també als matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
9: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
8: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de comprendre la sentència de Aldama, que podrà evitar la presó.
9: L'Ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
8: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
9: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
8: I coincideix amb l'Ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
9: Una opinió ben diferent és la que té el Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
8: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
0: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol... Espera, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
9: Som-hi. Al periòdico, el periodista Joan Tàpia escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista, molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
8: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
0: Preparada per la revetlla ja o no?
10: Sí.
0: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
10: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
0: Home.
10: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre les peticions de l'escola. Llegim El País.
0: També la resposta, no dir res, sí, i avall que fa baixada.
10: Exacte.
0: Qui encara no s'ho creu?
10: Doncs els veïns de Marlès i Porreig, al Berguedà, davant la Riarada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el pont romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí.
0: I qui tampoc dona crèdit?
10: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Però clar, educació especial. Per tant, haurem de mirar una mica millor.
10: Correcte.
0: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
10: No, en aquest
0: Sílvia,
10: cas...
0: Sílvia, sisplau.
10: En aquest cas, per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de aquesta diòcesi. El veí bisbat de Lleida... Atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
0: Mira,
10: feia cap, eh?
0: Poc a poquet, eh?
10: Poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
0: Bona revetlla.
10: Igualment, que vagi molt bé.
0: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan re un palet.
8: Sí, exacte, no hi volarem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la Revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
0: I aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
11: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la Revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. I quan veig aquesta vida de problemes, llums i gas, busca't una bona dona que no et deixi anar del braç. Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això a l'Empordà. Mentrestant, a Camp de Bànol hi haurà molta més música. Hey, jo sóc el més ric del món, que tinc
0: un amor que val milions i una fortuna feta de records. Una mica de catarres.
11: Una mica de catarres, això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas el que es fa a Reus.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats a Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local... Són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja... No, jo què dic, 13, 17 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta. Avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que, quan s'encén, indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Lins, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que veig que us esteu creuant i de l'atenció que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per Aldama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marcal, vora d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristian Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després, a les 11, tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Una meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho van explicar aquest dissabte a Col·lapse, i val molt la pena. I la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la. I després una mica d'humor, i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'encendrà
5: no,
1: la caldera.
5: És un tema, molt millor, és un tema molt millor que els llapissos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi, una miqueta ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, no, i ara hora. Perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hem apropat molt.
5: Ens vau apropar molt, sí. Igual que s'han apropat, elles a comprar-te un llapis, que és que se l'ha comprat per elles. Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li va treure punta al tema.
1: Ahir
5: que Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure'm. Sí, jo anava a dir 50, 40. Va!
6: 30.
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
5: Doncs l'Ada García és la campiona d'avui perquè Leo Messi en el dia ha fallat 32 penals. N'ha marcat. N'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
1: Déu-n'hi-do.
5: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
1: Ahir en va fer un, no?
5: En va fer 4.
1: 4?
5: En va fer 4. És el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18. Més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
1: Però va fer un penal, no?
5: Va fallar-ne un.
1: Ah, això és el que
5: m'estic dient. Que no eren de penal.
1: Això és el que m'estic dient.
5: Sí, sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon, llavors el teu pensi, sí, podem treure el taxi, vols? El Betis a escoltar. I si tinc raó, que vaig a comprar... I si tens raó tu...
1: No, però ja dels bolos i els llapissos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels matiners i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem les vostres trucades.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
10: ¡Hijo!
11: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
12: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
13: Sí.
12: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
7: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
14: És veritat que la cara però estava rara.
7: Era Shakira o no era Shakira?
14: Jo estic segura que sí.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
16: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
7: Que maco.
14: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
16: Exacte.
14: No?
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalies.
18: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena... Nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzant. I clar, jo li dic... Molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
7: Perfectament.
8: Els matiners.
1: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klein, que últimament la veiem molt en aparicions televisives,
0: sí.
1: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar, i és com
0: total.
1: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran i com ho has gestionat.
14: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
1: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klein. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
14: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
19: Que per ser negra ja sé bo en tots els esports.
20: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
21: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
14: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
22: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
23: Que per ser negra no pugui viure en un barri privilegiat.
19: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
14: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
23: Uà, és que hi ha molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
24: La coletia que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
23: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. Jo la tinc molt clara.
14: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
23: No em faig les trenes cada dia.
19: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
25: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent. Pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no ho pot canviar.
19: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
1: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klein amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
26: Procuro entendre cada cop amb més carinyo
2: cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dia 10, el cos de 20 anys, el cos de 30 anys, el cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
3: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
2: Jo estic molt ben acompanyada.
3: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
2: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
3: Que notes que li agrades,
2: sí,
3: això,
2: és sí, important. No, sí, sí, i m'ho diu, i m'ajuda doncs, a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de... Però, on vas?
3: Tu també li dius amb ell?
2: Jo molt, sí, també.
3: Que bé, és important dir-ho, eh?
2: A mi també m'agrada molt. I doncs, estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars, també doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
1: Quina meravella, que és que ens encanta Martina Klein, per favor, un petonet missatge aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més, que molt envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per col·lapse de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. Explica, com sempre, les seves anècdotes de equipo de investigación.
4: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era, i per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga, va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien uup i se n'anaven. Però una hora i mitja, eh? Corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga, va, ara què? Que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així, dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica tensa. I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
18: Es va congelar.
4: Es va congelar. Va dir...
1: Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com, per exemple, des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
6: Bon dia.
1: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
6: Molt bé, molt bé.
1: Què m'expliques, Lourdes?
6: Pues res, que ja he començat a treballar.
1: Molt bé. I de què treballes, tu, Lourdes?
6: Soc xofer d'autobús.
1: Ostres, a quina hora ens hi posem?
6: Bueno, ens hi posem a 4:45.
1: Sí.
6: I, bueno, bé.
1: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
6: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
1: Ah, sí, que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Ui, quina pregunta que estic fent jo ara. Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
6: No, bé.
1: Tot bé, no?
6: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares a les nenes.
1: Sí.
6: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta... Però hi ha una cosa que tindria que ser molt bé.
1: A veure...
6: Va dir a la Rosalia que no valia per res. I tu tindries de fer mirar una miqueta.
1: Bueno, no. Escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant. No passa res.
6: Ja, però clar, diu... Però bueno, no va ser l'únic, eh?
1: Jo crec que...
6: No, ho entenc.
1: Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, eh? Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, també una abraçada, ho he de deixar aquí. Gràcies per trucar-nos.
6: Vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, sí. Marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
10: Hola, bon dia, matiners.
1: Què tal, Maribel, al cotxe ja veig, eh?
10: Sí, tinc de deixar el nano de treballar.
1: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
10: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
1: A veure, un moment, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent, això.
10: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada,
1: sí,
10: per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
1: Val.
10: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
1: Ah, un aplaudiment sí, per les mares de Catalunya, que són les que fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
10: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
1: Pràcticament un any, eh? i té intenció...
10: Sí, bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
0: Ah, això és el que m'ha preguntat. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
1: Sí.
10: Això espero, perquè si no a mi em mata.
1: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet o no?
10: Oi, tant, jo, però si jo no, jo estic darrere. Vinga, nano, vinga, Angelet, vinga. Perquè si no...
1: És que, escolta, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar a part. Algun dia n'hauríem de parlar, eh? Perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que... són complicats.
10: Sí, pobrets. A veure, ho passen malament i a més hem d'anar amb les cues que hi ha per pujar examen i tot.
0: No, és horrorós.
10: És complicadet i car, molt car.
1: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà la pràctica la primera? Com el veus tu, al volant?
10: Jo no el veig. O sigui, ja ni miro.
1: Tu vas fent, en línia recta.
10: Sí, jo... No el miro, perquè em poso molt nerviosa.
1: Clar.
10: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I, escolta, per mi serà horrible, això.
1: És que faràs una celebració, Maribel.
10: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-lo a la feina.
0: No.
1: Quan has dit que hi puja, perdona?
10: Aquest dijous, el 25.
1: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
10: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema. Amb
1: doncs
10: això.
1: Escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per recordar-nos-en i el divendres tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
10: Perfecte, merci, moltes gràcies.
1: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que
10: merci,
1: vagi bé.
10: Adéu, bon dia.
1: Que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
8: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí!
5: Bon dia, bona hora,
1: què tal?
5: Doncs molt bé.
1: Mira, què m'expliques des de la muntanya?
5: Avui ja amb calor.
1: Home, no...
5: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret al nòrdic per dormir.
1: Ah, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que ens estan sortint xampinyons de les orelles.
5: Sí, m'imagino.
1: I
5: escolta'm,
1: què?
5: Però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment pletòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu: qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
0: Ah,
5: així que ja ho sabeu, per Sant Joan... Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és un moment especialment bonic. I que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment pletòric.
1: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
5: I a més és el dia que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes i a buscar les nous verdes.
1: Ara.
5: Tot una mica té relació.
1: Doncs a veure si ens baixes una ratafia del poble.
5: Encara l'he de fer.
0: O ens convida al poble,
1: també estaria molt bé.
5: Ah, sí, home, per favor.
1: Clara García, Marta Viana, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan.
0: També, igualment.
1: El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, sí. Per favor.
0: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
5: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
0: Ah.
1: Bé, doncs el dijous...
0: Últim dia amb nosaltres.
1: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
5: Home, oh,
1: gràcies, noies, que vagi bé. Bona revetlla. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això.
5: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
1: Bé.
5: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan... meteorològicament tranquil·la.
1: Cordomer, que tinguis bona revetlla. Una abraçada forta.
5: Que cadascú faci la seva manera. Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu. Frederic Vincent, bon dia.
9: Bon dia.
1: Vinga, preparat que avui... Déu-n'hi-do el programa.
9: Sí.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem divendres. Bona revetlla.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia, molt bon dimarts. Avui ens llevem encara amb calor, molta calor, una mica menys que ahir. Ara ho sentia en què ho deia l'Eloi. 21 graus a Palafrugell, 20 a Sort, 11 graus tenen ara mateix a Prades. Continua fent aquesta calor, continuen tenint aquestes altes temperatures. Avui, en principi, no s'hauria d'arribar, com dèiem ara, als 42 graus que ahir vam tenir a Terres de Ponent, però, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan i amb calor, amb risc d'incendi, hi ha un cert neguit.
1: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Aquest era l'avís que feia el conseller Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt d'incendi. Al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on és molt alt el risc d'incendi forestal. És per això que el govern subratlla que la situació és extrema i recorda que està, evidentment, prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Tot això és el que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Molta prudència en aquesta Revetlla de Sant Joan, molt especialment per aquest risc d'incendi elevat o molt elevat en funció de la zona del país, però després, evidentment, tenim la plana politico-judicial centrada a Madrid, que continua marcada per la cascada de casos judicials. D'una banda, la sentència contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes durant la pandèmia. 24 anys de presó, mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
2: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: És el que deia el ministre Òscar Puente. Avui es reuneix el Consell de Ministres. Veurem si la posició, diguem-ne, oficial de la Moncloa és de titllar de proporcionada la condemna, de desproporcionada la condemna, com feia Òscar Puente. I avui li preguntarem també a l'advocada penalista Marta Massip i ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio avui amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Sara González i el Pere Rossinyol. El que passa és que sí que hi ha més contundència, sobretot des de l'esfera del govern de Pedro Sánchez, en el cas Begoña Gómez.
4: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
0: Ho explicàvem en directe. El Poder Judicial hi ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit que els escortes, els policies que la protegeixen, podrien ajudar-la a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el seu passaport. Demà, el mateix dia que Pedro Sánchez, el seu marit, ha de declarar, de comparèixer davant del Congrés dels Diputats per donar explicacions de tots aquests suposats casos de corrupció. És veritat que Pedro Sánchez porta dies sense dir res. Ahir tenia un acte, però no consta que fes declaracions. Demà sí que ho farà en aquesta compareixença al Congrés dels Diputats. Ábalos, la seva dona, el cas Zapatero, tot això s'espera que en surti demà en aquesta compareixença al Congrés de Madrid. De les conseqüències polítiques de tot plegat, avui en parlarem amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també amb la secretària general de Podem, Iona Belarra. Tot això en un dia, evidentment, que al matí de Catalunya Ràdio parlarem també de Sant Joan. A partir de les 10 ens vindrà a veure el pastisser, el Cristian Escrivà, que ens portarà coques de Sant Joan, segurament, i ens explicarà tots els tipus de coca que tenim disponibles per aquesta nit.
5: No us penseu pas que això és una bicoca, volguent anar de verbena i ser una coca, el personal se'n vol endur a la boca.
0: A 2:15, secció de ciència amb el Rafael Vila-San Juan. Avui parlarem del càncer de mama amb la doctora Cristina Saúr, que és la cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i a partir de les 11, Emma Vilarasau.
6: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No. No ho penseu.
0: L'Emma Vilarasau, que protagonitza la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que s'estrena aquest divendres, i amb ella parlarem a partir de les 11 d'aquesta pel·lícula que explica la història real d'un noi que va arribar a Catalunya procedent de Ghana i que va ser acollit per una família. De fet, l'Emma Vilarasau interpreta la mare d'aquesta parella que el va acollir. Mentrestant, en el terreny esportiu, al Barça se li complica la final de l'ACB. Ahir va perdre a casa al Palau contra el València. Ara, per tant, els blaugranes estan obligats a guanyar els dos partits que queden. Un a Barcelona, l'altre a València, si volen aspirar al títol de Lliga. Al Mundial, ara mateix tenim un partit en joc, el descans Jordània 1, Algèria 0, i aquesta matinada França ha derrotat l'Iraq per 3-0, amb dos gols de Kylian Mbappé, en un partit que, per cert, s'ha hagut d'interrompre dues hores per una tempesta elèctrica. Haaland també ha fet dos gols, en el Noruega 3-Senegal 2, i tot això després d'un nou recital de Leo Messi.
7: Para pelota para Medina, segundo palo, la pelota tras Thiago Messi, ahora sí, golazo!
0: Messi, que demà farà 39 anys, ha fet una mica més gran la seva llegenda convertint-se en el màxim golejador de la història dels Mundials. En aquest ja en porta 5, ahir van marcar 2. 18 gols en total ha fet Messi en tots els Mundials en els quals ha participat. De fet, Messi ha fet tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial, els 3 del primer partit i els 2 del segon. I un altre nom propi, també argentí, aquest no en clau mundialista, sinó en clau de mercat futbolístic, es Julián Álvarez.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: El millor per tots és una transferència, és el que diu el debater argentí de l'Atlètic de Madrid, que confirma que vol marxar del club, que se'n vol anar de l'Atlètic de Madrid. Ara falta veure

0: lidera un negoci que investiga, entre altres, una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que adverteix que encara està en una fase molt inicial.
1: I a Brussel·les.
0: Avui fa 10 anys que es va votar el Brexit i és dia de balanços. La sortida del Regne Unit es va fer efectiva fa 6 anys i des de llavors les importacions del país a Catalunya han caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat, però, per exemple, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
0: Amb resultats econòmics. Segons el Wall Street Journal, el 2025 es va tornar a disparar el nombre de consellers delegats d'empreses que van guanyar més de 100 milions de dòlars. De fet, gairebé una dotzena van superar els 200 milions.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: L'aerolínia xinesa China Eastern reprèn aquesta setmana la ruta entre Xangai i Estocolm. Es tracta d'una ruta que estava suspesa des de fa 6 anys. Es va tancar arran de la pandèmia i no s'havia reactivat fins ara.
2: Avui és dimarts 23 de juny, un dia més. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, 22 graus a Banyoles, 24 a Tàrrega, 26 graus a la ciutat de Barcelona, al centre. Avui tenim 4 núvols a la Costa Brava, aniran desapareixent immediatament. La resta del dia serà assolellat, encara amb calitja, amb molta pols en suspensió, i a la tarda hi haurà nuvolades amb alguna tempesta aïllada a les comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Compte perquè aquestes tempestes també, tal com va passar, hi podrien dur associades algunes ventades fortes, i el més destacable serà la temperatura, que puja, potser baixarà un grau respecte a la que vam tenir ahir. Tot i això, encara s'arribarà als 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a la majoria de comarques interiors.
1: Doncs ja ho sabeu, calor i més calor, una miqueta menys que ahir, però calor al cap i a la fi, molt risc d'incendi, ara ho explicarem en aquesta revetlla de Sant Joan. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí un parell d'hores, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. De moment, però, són les 6 i 9 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
3: Bon dia.
1: És una de les notícies de les últimes hores. L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García ja han passat la primera nit a la presó, ara ja sí, condemnats per corrupció.
4: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de presó, respectivament, per haver muntat des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
1: Madrid, Paula Brugets.
5: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
6: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
5: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos i Koldo García, a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Paula Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir d'això que deia la Paula, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia així als periodistes quan li preguntaven per aquesta sentència.
7: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
8: La vicepresidenta segona i ministra de Treball de Sumar, Yolanda Díaz, es mostrava també sorpresa.
9: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
8: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
10: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
1: És el que deia el líder del Partit Popular, mentre que fonts de la Moncloa han condemnat aquesta emissora el comportament d'Ábalos i de la resta d'acusats.
4: I a través de les xarxes socials, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. També les xarxes, Josep Maria Cruzet de Junts, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per la sentència d'Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
1: Aquesta és una de les carpetes judicials que hi ha sobre la taula, però una altra, la destacàvem ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio, és el cas que afecta la dona de Pedro Sánchez. El jutge que la investiga, el jutge Juan Carlos Peinado, ha citat per demà a Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
8: Serà només unes hores després que Sánchez comparegui al Congrés sobre la corrupció. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar Peinado per insinuar que les escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
1: Tornem a Madrid, Dani Sanidea.
11: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial que haurà haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració.

0: consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
1: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
0: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de set. I és una altra de les notícies, la calorada que està fent aquests dies. Catalunya afronta avui la revetlla de Sant Joan amb temperatures més elevades pel que és normal a aquestes alçades i, sobretot, amb un risc d'incendi extrem.
3: El pis de l'onada de calor ja ha passat, però els termòmetres continuaran marcant registres molt alts.
2: Oriol Pujador.
4: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
5: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
6: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
4: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Oriol. Mentrestant, aquesta onada de calor afecta també bona part del continent europeu. Per exemple, a França, dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est del país. Estaven dins del cotxe de la mare en plena onada de calor.
7: La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta a les altes temperatures. Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria superar la intensitat de la del 2003, que va causar 15.000 morts. Les temperatures han fregat els 43 graus, s'han cancel·lat classes en centenars d'escoles i s'ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de departaments del país. Al cap de setmana, 13 persones van morir ofegades mentre intentaven refrescar-se. Al sud d'Anglaterra i Gales, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous, i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
2: Ara mateix és un quart de set, ho dèiem abans. Avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea, fa 10 anys del Brexit, i això coincideix amb grans turbulències polítiques en aquell país. També ho explicàvem aquí en directe. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Borham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic. Això hauria de ser, si tot va segons el previst, a mitjans del mes de juliol.
3: L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixa el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
2: Londres, Quim Olivares.
8: Andy Burnham més a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Colòmbia, el candidat de l'esquerra a la presidència, Iván Cepeda, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que s'acabi el recompte de vots. Recordem que, de moment, tot i el frec a frec, aquest recompte dona la victòria al candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella.
7: Cepeda assegura que també cal esperar que es resolguin les més de 57.000 reclamacions que han interposat el seu equip de seguretat electoral.
2: Enviat especial de Bogotà, Joan Biosca.
9: Les crides del candidat d'esquerres, Iván Cepeda, a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
10: Tratando de investigar que todo sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
11: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
9: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima tensió i incertesa aquí a Colòmbia, el país andí entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I sobre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, s'haurien de reprendre d'un moment a l'altre per acabar d'activar l'alto el foc que van pactar a l'abril. De moment, però, els Estats Units han establert un mecanisme per vigilar que es compleixi en aquestes circumstàncies aquest alto el foc, sobretot entre l'Iran i Israel.
3: Sobre l'acord de pau amb l'Iran, Donald Trump diu que si Teheran al respecte no hi haurà represàlies.
2: Washington, Oriol Serra.
12: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
13: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
12: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara alguna cosa més que volem explicar al matí de Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa ha reconegut un paper important, decisiu, de fet, ha dit, de Jordi Pujol. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega del fons documental de Convergència Democràtica a l'Arxiu Nacional.
7: Illa va lloar la figura de Pujol i el partit que va fundar.
14: Avui també és un moment per reconèixer la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
7: Per la seva part, Pujol va dir que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els que voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
15: Els indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
7: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
2: Un quart i tres minuts de set. Més notícies ara mateix amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
16: Bon dia.
2: El Col·legi de Psicòlegs demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut. Diu que així es podrem equiparar a les ràtios europees.
17: La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, també reclama que es reconeguin les especialitats en psicologia, que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres.
2: Més detalls, Mònica Mas.
18: Bon dia, Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
19: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que, tot i així, hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
18: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantil, juvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexuals de menors. També s'ha tancat que els delictes més greus no prescriguin fins que les víctimes facin 50 anys.
20: Els delictes com la prostitució infantil i les violacions amb penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. La reforma també introdueix delictes nous, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial, i reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i dret a indemnització. L'acord encara l'han de ratificar el Parlament Europeu i el Consell. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'Abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
21: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
20: A Espanya, els terminis de prescripció van fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en els més greus.
2: Ja que són els tribunals, també ho explicàvem ahir, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andí, que ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de la víctima i les seves filles, per tant, les germanes de l'acusat, Jonathan Andic.
22: Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als agents que reconstrueixin la caiguda d'Andic i que identifiquin els dos excursionistes que aquell dia van interactuar amb l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin era el seu estat de salut abans de morir.
2: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè acabi el primer termini, o el termini, vaja, per presentar la documentació.
17: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curta les previsions.
0: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
17: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són d'homes entre 30 i 49 anys.
2: És un quart i mig de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, i demà passat i dilluns de la setmana que ve s'han de fer més desallotjaments de veïns que ocupen el bloc del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus, que recordem que s'ha d'enderrocar. Ahir, ho explicàvem també, es van executar els llançaments de 5 famílies, dues de les quals amb menors a càrrecs. Anem a Sant Adrià del Besòs, David Àngela.
1: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
16: No nos querían poner en la mesa d'emergència. O sea, el papel ya lo tienen preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de Sant Adrià, ¿no?
1: D'altra banda, dos dels tres pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I més qüestions que també us volem explicar. Adif assegura que trigarà ben bé dos mesos a reparar els danys del robatori de cable a Montblanc. Ara treballen per activar un sistema alternatiu que hauria de fer que la durada dels trajectes de la R13 i la R14 augmenti uns 10 minuts. Ricard Boigas.
23: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe és activar un pla alternatiu per carretera entre Vinaixa, Les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens de l'R3 durant més de 6 hores. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui es publicaran les notes de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat es van fer, recordem, el 9, el 10 i l'11 de juny.
20: Els estudiants hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o del cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podrà saber exactament quines són les seves opcions. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
20: Què tal? Bon dia.
2: La primera.
24: Diuen deix aquesta vida de problemes, llums i gas. Busca't una bona dona.
20: Avui es posa a punt final al Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà. Acabarà a la platja Gran de l'Estartit amb la tradicional revella de Sant Joan i amb concerts d'aquests que sentim 32 fan Barry B, Cupido o Verus.
2: La segona.
25: Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
20: Més concert també avui a Campdevànol amb els Catarres dins del Festival Flama. Abans hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera. A Reus també hi ha concerts, en aquest cas, de Doctor Prats coincidint amb Barraques.
2: I la tercera.
20: Ja mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, que va descobrir artistes com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin i Carlos Santana. El productor va estar al capdavant també de grans discogràfiques com Sony o Columbia Records i va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: D'entrada bàsquet, el València guanya la pista del Barça i ara ja és només a una victòria del títol de Lliga.
1: 80-88 al Palau Blaugrana, en una Lliga que pot quedar decidida demà mateix a partir de les 8 del vespre. Sí, el València repeteix victòria al Palau, 2-1 a la final. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor. I ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Una victòria del Barça avui a la Lliga de Futbol Sala, a la pista del Pozo Murcia, a 8:15, li donaria el títol de Lliga. Els blaugranes dominen la final per 2-0. També es decideix avui la final de l'Hockey Lliga, amb empat a 2 a la final, 5è definitiu partit, Liceu Igualada, per saber qui serà el campió de Lliga a partir de 9:15.
0: I el Mundial, Leo Messi, 18 gols, ja és el màxim golejador de la història de tots els Mundials.
1: Va fer els dos gols dels argentins davant Àustria, 2-0.
3: Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: També al Mundial, França 3, Irak 0, 2 gols d'Mbappé, França classificada, Noruega 3, Senegal 2, doblet de Haaland, Noruega classificada i Jordània, Algèria, de moment 1-0 provisional. A la jornada avui, Portugal, Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a les 10, de matinada ja, Panamà, Croàcia a la 1 i Colòmbia, Congo a partir de les 4.
0: I un altre dels temes futbolístics de les últimes hores, ho destacàvem només començar, Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
1: Declaracions del davanter argentí.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Això va per llarg. L'Atlètic de Madrid, segons l'agència EFE, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA per intentar fitxar un jugador amb contracte vigent sense el permís del club. I Quique Álvarez, nou entrenador del Girona per la seva pròxima etapa a la segona divisió.
0: Avui en parlarem una mica a l'àgora d'aquesta història de Julián Álvarez, d'aquestes declaracions que han sacsejat una mica el mercat en aquestes últimes hores. I avui, ho dèiem també abans, a partir de les 11, entrevistarem Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, molt recomanable, una pel·lícula basada en el llibre del mateix títol. De moment, però, val la pena que el Joel Díaz ens expliqui per què val la pena llevar-se. Bon dia, Joel.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se per tots aquells i aquelles que estigueu frustrats amb les vostres feines, que tingueu la sensació que treballeu molt per pocs diners o simplement que busqueu un futur més lucratiu. Tinc un motiu per llevar-vos amb esperança. Heu pensat a fer-vos comissionistes corruptes? Ja sé que d'entrada sona malament, però jo almenys m'ho pensaria, perquè és evident que a Espanya aquest tipus de feines surten bastant a compte, fins i tot si t'enganxen. Ho dic pel tal Víctor de Aldama, evidentment un home que s'ha embutxacat, diuen, més de 6 milions i mig d'euros en total, aprofitant-se d'informació política privilegiada per vendre mascaretes a les administracions públiques espanyoles en plena epidèmia de la Covid. Gràcies a la seva col·laboració, diuen, amb la justícia, el senyor Aldama no només no trepitjarà la presó, sinó que podrà gaudir còmodament de gairebé tots els milions que va guanyar de manera il·lícita. És innegable que aquest home li ha sortit molt bé la jugada, així que ja sabeu, si sou de pocs escrúpols, podeu seguir fil per randa el seu model d'èxit.

I avui, ho dèiem abans, que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya anima a tenir més professionals per atendre la població. Recordem aquesta cançó dels Take That, on demanen justament cuidar la salut mental i no ser tan dur amb nosaltres mateixos.

0: Dos quarts de set. Titulars d'aquest dimarts amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó com a condemnats pel cas Mascaretes.
1: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna, respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentrestant, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
3: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
7: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: I en aquesta carpeta político-judicial, el jutge Peinado cita demà la parella de Pedro Sánchez perquè li entregui el seu passaport.
1: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També prendrem la temperatura als socis del govern de Pedro Sánchez. D'entrada, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana, però també Iona Velarra, secretària general de Podem. També abordarem la part més tècnica de la sentència amb l'advocada penalista Marta Massí. Tot això mentre Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan continuarà sent tremendament calorosa i, sobretot, tenim risc extrem d'incendi.
3: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, una consellera d'Interior.
8: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
9: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I també de les últimes hores, el president de la Generalitat reconeix el paper decisiu que ha tingut en la història del país Jordi Pujol i Convergència.
1: L'expresident va participar ahir en l'acte d'entrega del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional.
10: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
0: És aquesta intervenció de l'expresident ahir en aquest acte, mentre el Regne Unit, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i tot apunta que serà, més aviat que tard, el nou primer ministre.
11: Every decision I've taken has been about putting the
3: Després de l'anunci de dimissió de Keir Starmer, el relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
0: I ho dèiem ara, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de professionals a la xarxa pública de salut.
1: Per equiparar-se a les ràtios europees, Dolors Líria és la nova degana.
12: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places.
0: I avui es publiquen les notes de la selectivitat.
3: I les notes de tall definitiva es publicaran el 10 de juliol.
0: Mentrestant, Adif trigarà, diu, dos mesos a reparar els danys ahir d'un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà.
1: Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada del trajecte de l'R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts.
0: I tenim una plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
3: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus Nil Papió, l'alcalde.
13: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies, i avui segueix fent-ho, és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
3: Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: I, evidentment, per aquestes dates hem de parlar de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya amb vendes i preus, si fa no fa, com els de l'any passat.
1: I de petards, de fet, d'un augment dels petards de baixa sonoritat. Josep Llor, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans.
14: A mi els petards, a mi me fan molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petards queden més forts.
0: I mentrestant, a les portades de la premsa, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
15: Bon dia.
0: La sentència del cas Ábalos i l'anunci de dimissió del primer ministre britànic apareix a tot arreu, eh?
15: Sí, comencem al diari Ara i La Vanguardia. Comparteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periódico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez, foto de fet del president espanyol, seriós, i La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Burnham, titula l'Ara, imatge de Downing Street amb el el Premier sortint de pla. La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Burnham amb el laborisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu la Vanguardia, i El País i l'Ara explicant que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
0: Avui a l'Escala, l'Alt Empordà es desperten amb 19 graus i al migdia arribaran els 30 i el Gerri a la Noguera. Ara ja n'hi ha 22 i la màxima prevista és de 41 graus. Avui continuem amb aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Si avui encara arribarem als 40 o 41 graus a molts llocs del Pla, a Lleida i a la resta de comarques interiors entre els 36 i 38. Amb sol, quatre núvols matinals a la Costa Brava i alguna tempesta a tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, que podria arribar a deixar ràfegues fortes de vent. A l'hora de la revetlla hi haurà tranquil·litat meteorològica, potser encara amb vent a les comarques de Ponent.
0: I després d'un dels temes que estem comentant avui, aquesta condemna a l'exministre Ábalos, el comentari del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
17: Bon dia, Catalunya. La sentència del Suprem a José Luis Ábalos deixa encara molts enigmes per resoldre i no posa en gaire bon lloc la justícia espanyola. En primer lloc, com han dit molts socialistes, sobta la duresa d'una pena de 24 anys per corrupció, superior als 10 que en teoria havia de pagar José Barrio Nuevo per un tema tan bèstia com el terrorisme d'estat. Paral·lelament, sobta que l'empresari Víctor de Aldama se'n vagi a caseta tan tranquil amb una pena de voluntariat després de fer de corruptor contrastat de polítics pel simple fet d'haver-ne informat. Però de tot plegat, el més estrany continua sent el tema monetari. Si Ábalos i Koldo van a la presó per lladres, per què encara no sabem quants diners es van embutxacar? Eren només quantitats en caix per pagar-se viatges i pisos per amants? On és, en definitiva, tota aquesta pasta?

0: I en el repàs que fem a les cançons del Mundial, el mestre de les bandes sonores, Ennio Morricone, va posar música a la cançó del Mundial d'Argentina del 78, Robert.
1: Això mateix, música, perquè és una marxa festiva gairebé sense lletra. Alguns apunten que és una melodia inoblidable i altres que Morricone la va composar de manera automàtica i insulsa i que es va perdre una oportunitat d'or per fer una melodia mítica amb un compositor de la talla de Morricone. El músic italià va firmar una xaranga amb estil de banda municipal. Altres creuen que ho va fer intencionadament, expressament, perquè hagués estat injust que es cantés en plaer una cançó d'un mundial, com el de l'Argentina el 1978, marcat per la sang, els morts, els desapareguts i torturats de la dictadura argentina de Videla.

0: El govern de Videla es va servir d'aquest Mundial de 1978 per maquillar les violacions dels drets humans que cometia el país. Argentina es va proclamar campiona del seu Mundial. No podia ser d'una altra manera. Els Països Baixos van perdre una altra vegada una final, 3-1.
1: Hi ha 6:45. Amb qui heu parlat aquest matí, els matiners, Carolies?
2: Doncs mira, amb la Maribel de la Roca, amb ella hem sabut una vegada més que les mares estan disposades a fer el que calgui per als seus fills.
3: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
2: Ah, un aplaudiment sí, per a les mares de Catalunya. Que també ho fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
3: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
4: Ah, això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
2: Sí.
3: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
1: Millor que provi, sí.
2: I hem quedat el divendres d'aquesta setmana.
1: Que ens explicarà,
2: que,
1: no?
2: Sí, home, trucarem a la Maribel perquè ens expliqui si el fill, per fi, té el carnet de conduir, que també per pujar-se a examinar.
1: Home, t'ho diràs.
2: Està tot saturat, per tant, la
1: això
2: Maribel...
1: Això t'ho anava a dir, està molt complicat. Està
2: el
1: molt
2: que
1: complicat.
2: Vol és que s'ho tregui ràpid.
1: Està molt complicat. En fi, avui on són festes? Bueno, avui doncs, és Sant Joan.
2: Avui és Sant Joan, festa major de Catalunya, tot arreu dels Països Catalans, però també festa major a Vilassar de Mar. A 7:45 hi haurà la celebració de la festa dels Països Catalans a càrrec dels Estrèpits de la Val. I la Tropa Teatre serà a la plaça de l'Església. A 8:00, sopar obert de revetlla i concurs de truites a càrrec de la Rialada. Serà l'aparcament del patronat parroquial. A 11:00 hi haurà concerts i punxadiscos amb el Gar de Moniats, Fades i DJ Uri Ornate, ja ho diré bé. Mm. També l'aparcament del patronat parroquial i a l'escola Pérez Sala, concert de revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Sala que acaba de passar? No. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. És a dir, que el DJ no es diu clicar. Això serà a 7:45.
1: Vinga.
2: M'acabo de fotre un merder, jo mateix, amb l'agenda de Vilassar. Perdoneu-me, vilassarencs. Festa grossa avui a Vilassar de Mar. Passeu-vos-ho bé, carinyos.
1: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació.
2: Clar,
1: és a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica. No?
2: Jo, DJ clicar, jo com sóc així de la vida de feliç...
1: Cosa... I n'hi ha d'haver algun que es digui DJ clicar, si no, busquem-lo.
2: I també n'hi ha algun que es deu dir clicar per més info.
1: Vinga, va. Gràcies, Canadia.
2: Mare meva.
1: Ai, Déu. I a les xarxes, Marta, què s'ha fet?
2: Salva el Marta, sisplau, que li remunta.
4: A veure, parlem de Shakira, perquè ens té preparada una sorpresa pel partit d'aquesta matinada que ve entre Colòmbia i la República Democràtica del Congo.
5: Poder sacar Dai Dai en espanyol y no solamente eso, sino estrenarlo en el partido de Colombia significa muchísimo. Esa es la gran sorpresa que les teníamos. Bueno, me emocionan tantas cosas, ver cómo lo está haciendo mi selección, lo está haciendo Lucho Díaz, como Messi a sus casi 40 años, el mayor goleador de la historia de los mundiales.
4: Ahí recordem que el partit entre l'Argentina i Àustria va ser una de les artistes convidades juntament amb els seus dos fills, Milan i Sasha.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge d'una veïna de Barcelona, beneficiària d'un dels pisos de protecció oficial de la promoció Illa Sibèria, al Poblenou. L'Ajuntament va cedir el sòl a la promotora Coyoacán i a la Fundació Habitat 3 per edificar i gestionar els 42 immobles. La data inicial d'entrega de claus era el 4 de juny, però els nous veïns encara no hi han pogut entreviure.
8: El problema és que la majoria de persones, com jo, hem deixat els nostres pisos de lloguer o estem deixant abans de finalitzar el mes. Jo el vaig deixar el dia 15 de juny, i ara estic tirant de xarxa, de familiars i amics que m'acullen. No sé si és ni mig normal que no tinguem informació.
7: L'Ajuntament diu que els pisos de la promoció estan acabats i amb els serveis donats d'alta i que ara l'objectiu és fer el lliurament de les claus a inicis de juliol.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Bonpreu i Esclat. Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La setmana ha arrencat bé per les borses europees. Ahir van tancar amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 va sumar un 1% i torna a marcar un nou rècord per damunt dels 19.500 punts. Pel que fa a les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, els índexs de Tòquio i Hong Kong cauen més d'un 1% i el Kospi a Seül s'estimba un 6%. Això és per la desinflada de la intel·ligència artificial. Els inversors estan moderant les compres. De fet, ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va tancar amb pèrdues d'un 1,30%. SpaceX encadena 3 jornades consecutives de baixades i ja s'ha desplomat un 23% des que va tocar màxims en el seu debut a borsa el 12 de juny. I acabem repassant el petroli. Avui el preu del barril de Brent baixa lleugerament i se situa en $77. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: Un minut i 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó ja com a condemnats per corrupció.
14: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García a 19 per haver muntat una trama corrupta durant la pandèmia. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
15: Són justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
12: El govern espanyol i els seus socis han criticat l'ampli diferència de penes.
14: Òscar Puente, ministre de Transports, i Yolanda Díaz de Sumar.
16: ¿Le parece desproporcionada la condena?
17: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
18: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
14: Mentrestant, des del PP, Alberto Núñez Feijóo li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
19: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
12: I en el cas Begoña Gómez, el Consell General del Poder Judicial s'obre a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir de la justícia.
14: El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern del jutge es prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
20: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
12: Aquí Catalunya afronta la revetlla de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem.
14: Segons les dades del Meteocat, Lleida va registrar ahir la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis van superar els 41 graus. El govern assegura que el risc és extrem, per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, consellera d'Interior.
21: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
22: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
12: Més notícies. Una plaga de mosques omple Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana.
14: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on surt suposadament el focus.
12: Girona, Laia Claret.
23: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
24: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
23: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
24: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
23: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: La revetlla de Sant Joan és una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por els sorolls estridents.
14: Per això cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat.
12: Roger Santaló.
25: Aquests productes guanyen popularitat a cada revetlla per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Ampans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
26: A mi espatarros, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no
0: no m'agraden i els petardos que eren més forts.
25: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'empans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
1: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
25: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats. I pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles. Roger Santalop, a Matí de Catalunya Ràdio.
12: I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars als de l'any passat.
14: Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miguel Zaguirre, president del Gremi, explica aquesta mesura que l'increment serà al voltant del 3%.
2: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
14: Amb la revetlla a començaments de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demandades continuen sent les clàssiques, la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata.
12: I l'automobilística Ebro estrena una nova línia de muntatge i preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
3: La nova línia de muntatge permetria fabricar més vehicles, però la producció s'anirà adequant a les vendes, segons el president del grup, Rafael Ruiz.
4: A l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
3: Actualment, segons la companyia, el grup dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I cultura, els joves nascuts el 2008, que aquest any faran els 18, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
5: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
12: I un adeu.

0: Perquè ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana.
1: Davis va ser una figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop, i se'l coneixia com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música. El productor va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.
0: I ara un llibre. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Montse Pujol.
2: Es tracta d'un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, algun dels quals ha trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a Catalunya Ràdio.
3: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
4: Sono l'evoluzione della lingua.
2: Un llibre que es publica en català, Edicions 62, que inclòs les solucions al final. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més. Més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana a la 35a edició del Cine Europe. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projeccions i conferències.
1: Des d'ahir fins dijous, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona acull la principal convenció i fira europea d'aquesta indústria. Entre els professionals hi ha exhibidors, distribuïdors i representants dels principals estudis de Hollywood i d'Europa. Des de la seva arribada al Centre de Convencions el 2012, Cine Europe s'ha consolidat com l'aparador europeu de les grans estrenes cinematogràfiques. En aquesta edició hi participen 11 estudis, entre els quals Disney Studios o Warner Bros.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada, mentre que Messi marca 2 gols i en 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Em rendeixo. Ja fa uns anys que intento evitar etiquetar les persones o les coses com les millors. Per què? Perquè em sembla que sempre hi ha una qüestió de punt de vista. A uns ens agrada més un futbolista o un restaurant, i a d'altres els agrada més un altre futbolista o un altre restaurant. Això del millor em sembla subjectiu, però sempre hi ha una excepció. I l'excepció és ell, Messi. Messi és el millor.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 21 graus a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, 24 a la ciutat de Tarragona, i sí que ha refrescat una mica més a la comarca d'Osona, amb 16 graus a Calldetenes. Hi ha alguns núvols baixos, també amb força xafogor al nord de la Costa Brava. Aquests núvols aniran marxant, avui s'imposarà el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, fins i tot amb ventades fortes associades a aquestes tempestes, sempre molt irregulars. Potser encara a l'hora de la revetlla es manté una mica de vent a les comarques de l'Oest, a la resta més tranquil·litat, i avui destacarem també les temperatures altíssimes de fins a 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a les comarques de l'interior. Demà encara tindrem un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baix matinals a la costa.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
7: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
12: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora per analitzar les claus de la sentència que condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó. La comentarem amb l'advocada penalista Marta Massí.
13: També parlarem de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Peinado per haver suggerit que els escortes podrien ajudar a fugir Begoña Gómez. I comentarem les conseqüències polítiques de tot plegat amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
12: A un quart d'onze ens visitarà el pastisser Cristian Escrivà, que ens explicarà quins tipus de coques de Sant Joan podrem tastar a aquesta revetlla.
13: I a les 11, entrevista Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir, a temes pendents, vam parlar amb un empresari del sector de l'oci nocturn sobre les conseqüències de l'auge del vespreig, que fa que molts clients potencials ja no arribin de nit a les discoteques.
14: Bueno, a veure, bàsicament...
5: Ahir la nit.
14: Són tota aquesta gent, aquests bars i restaurants que han inventat el tema dels tardeos.
3: Ah.
14: Vale, pues, què fan que la clientela, pues clar, t'ha pillat la taja a les 6 de la tarda.
3: Sí.
14: Vale. De manera que a les 12 de la nit ja no ve ni Déu aquí, vale? Ja no hi ha gasto a la discoteca.
3: Ho estan notant, eh? Que la gent no arriba.
14: No hi ha dret, vale? Això és una pràctica, perquè és una pràctica que a nosaltres no fa molt mal, perquè tenim que menjar, vale? Jo tinc 7 fills, vale? Amb 7 camareres i gogot diferents, vale? Tu fes compte de lo que és això, vale? A totes li tinc que passar manutenció. I,
3: no, bueno, no, clar, és una ruïna. Jo...
14: Et dic que com jo estem molts del sector, estem igual, vale? No amb lo de les camareres, sinó amb lo de l'amenaça de los tardeos.
3: Molt bé. I, escolti'm, senyor Ladislau Cubata, pensa en prendre alguna mesura...
14: És que m'estic empenedint d'haver-me posat aquest nom, però me'l vaig posar al 87, que llavors molava que... Encara nosaltres... Aquí el target important són los puretes, que són els que paguen 14 euros per un gin tònic, vale? I aquests ja no estan venint a la discoteca.
3: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
15: La cursa de la intel·ligència artificial per fer models cada vegada més potents és imparable. En contraposició al Vaticà, que no hi competeix amb tecnologia, sinó amb una pregunta més antiga. Al servei de qui ha d'estar la tècnica? A l'encíclica Magnifica Humanitas, Lleó XIV recupera la doctrina social de l'Església. Davant cada revolució, abans la fàbrica, ara la IA, la persona no pot quedar subordinada al mercat, a la màquina o al poder. A Europa, l'AI Act intenta traduir això en llei, prohibir abusos o exigir transparència. El cert és que l'assistència de la intel·ligència artificial és claríssima. I la pregunta també. Què volem o què podem continuar decidint nosaltres? Que tinguem tots un molt bon dimarts.
0: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
16: Avui, que és dia de foguera, de brindis i de festa de Sant Joan, em sembla molt pertinent posar-vos focs artificials. Però no de la Maria Jaume, que té una cançó que es diu així al seu últim disc, Sant Domingo Forever. I tampoc és la d'Antònia Font, que va escriure Joan Miquel Oliver pel disc A Rússia. Però una mica sí que l'és, perquè és la versió que n'ha tret ara, 25 anys més tard, en Andreu, en producció de Jordi Matas. Una cançó preciosa. Bona rebeig a tothom. Mm-hmm.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Continuem sota els efectes d'una onada de calor que ahir ja va deixar registres de fins a 42 graus i mitja a Lleida. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta és la cinquena temperatura més alta registrada a Lleida en 86 anys. Avui sembla que podria baixar potser un grau la temperatura. Encara s'arribarà als 40 graus o més a tot el pla a Lleida i a xifres de 36 a 38 a la resta de comarques de l'interior. Avui amb sol, amb alguna tempesta puntual al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, també. Bé, potser altra vegada amb alguna ventada forta.
0: Gràcies, Eloi. Per tant, la calor continua. I això, sumat a la poca pluja de les últimes setmanes, a la poca humitat, fa que la revetlla de Sant Joan d'aquesta nit neguitegi especialment pel risc d'incendi.
2: Vivim les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Per tant, tenim una pèssima combinació o una combinació que apunta a un altíssim risc d'incendi. Ho avisava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però és que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt, està considerat molt alt. El govern subratlla que la situació és extrema i recorda, evidentment, que està prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de les zones boscoses. Molta, molta prudència en aquesta revetlla de Sant Joan. També prudència a la carretera, perquè avui és quan s'ha de completar l'operació sortida d'aquesta diada de Sant Joan, en què doncs, hi ha molta gent que va passar la revetlla fora, són desplaçaments curts i, per tant, trànsit alerta, que en aquestes circumstàncies és quan la guàrdia es baixa i també val la pena mantenir la prudència. Sigui com sigui, a banda de la revetlla de Sant Joan i tot el que l'envolta, el gran tema de les últimes hores continua sent la sentència del cas Mascareta. Ja sabeu, és el primer cas relacionat amb el cas Ábalos o el cas Koldo que ha arribat a judici, que s'ha sentenciat. Una sentència duríssima contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats justament amb la compra de mascaretes i el cobrament de comissions. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
3: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena
3: a Ábalos? Cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Avui es reuneix el Consell de Ministres i veurem si la posició oficial de la Moncloa és aquesta, tillada desproporcionada la condemna, com feia ahir Òscar Puente. A l'Àgora li preguntarem a l'advocada penalista Marta Massip també pels detalls tècnics d'aquesta sentència. Però on més contundents tots els ministres estan sent, a banda del cas Ábalos, és en el cas de Begoña Gómez.
5: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo, i que nadie comprende.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per insinuar que els policies que li fan d'escorta podrien ajudar a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el passaport i, mentrestant, Pedro Sánchez, que fa uns quants dies que no diu res, demà compareix al Congrés, el mateix dia que la seva dona, unes hores abans, de fet, el mateix dia que la seva dona ha d'entregar el passaport, ha de comparèixer als jutjats per entregar el passaport, demà Pedro Sánchez compareix al Congrés per parlar de corrupció. Això vol dir que parlarà d'Ábalos, que parlarà del seu germà, que parlarà de la seva dona, que parlarà de Zapatero. Demà, a partir de les 9 del matí, ho seguirem també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I també veurem si això té conseqüències polítiques o no. Avui en parlarem també a l'Àgora amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Iona Belarra, perquè és interessant veure què diuen, què fan i com es mouen els socis d'investidura de Pedro Sánchez. I en esports, dos noms propis del Mundial a les dues últimes hores, a les últimes hores. Un aquest.
6: Para pelota para Medina, segundo palo. La pelota atrás, Thiago Messi. Ahora sí, golazo.
0: Leo Messi, que demà farà 39 anys, fa una mica més gran la seva llegenda, si tal cosa és possible, i es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials, 18 gols. En aquest Mundial en porta 5, després dels dos que va marcar ahir a la tarda. Ha marcat, de fet, Messi ha marcat tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial. L'altre nom propi, també des del Mundial, també des de l'Argentina, però aquest en clau de mercat, és Julián Álvarez.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Més clarament que mai, el debater argentí de l'Atlètic de Madrid diu que se'n vol anar, que se'n vol anar del club matalasser, i ara cal veure si aquest gest públic facilita les negociacions amb el Barça, en principi pel que ha transcendit. No, l'agència EFE deia aquesta mateixa nit que, de fet, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça per haver negociat amb un jugador que té contracte. I encara del Mundial, eh? Acaba d'acabar el Jordània-Algèria. Algèria ha remuntat, Jordània 1, Algèria 2. I també d'aquesta matinada, la selecció de França ha guanyat 3-0 l'Iraq amb dos gols d'Mbappé en un partit que, per cert, s'ha interromput ben bé un parell d'hores per una tempesta elèctrica. Una altra de les estrelles del Mundial també ha marcat. Haaland ha fet dos gols en el Noruega 3, Senegal 2. Però si parlem d'esports hem de parlar de bàsquet perquè al Barça se li ha complicat i molt la final de la CB. Ahir va caure derrotat a casa el Palau Blaugrana contra el València. Per tant, el Barça, si vol aspirar a la Lliga, ha de guanyar els dos partits que queden, un aquí i l'altre a València. Un a Barcelona i l'altre a València. Tot això avui que a Llobera, el Solsonès, el sol ha sortit quan passaven 5 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, i a Vallgorguina, al Vallès Oriental, el sol es pondrà quan faltin 2 minuts per 2 quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, però de moment... De moment entrem en detalls de les notícies amb la Sílvia Solanes, el Francesc Soler i el Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Pena màxima.
10: El Suprem ha fet les seves tesis de les acusacions i ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó per delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. El tribunal considera que es va aprofitar del seu càrrec

0: institucions. La sentència també subratlla l'incalculable perjudici d'aquestes conductes en termes de defraudació de les expectatives que els ciutadans dipositen en la política.
1: I a partir d'aquí, què? Madrid, Paula Brosats?
2: Els entorns d'Avalos i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Avalos era el cap de la trama, Coldo García, la corretja de transmissió, i Víctor de Aldama, el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
3: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
2: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Avalos i Coldo García, a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Avalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Paula Brosats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Desmesurada.
4: El govern espanyol analitzarà avui al Consell de Ministres quins efectes pot tenir aquesta sentència. D'entrada, el ministre Puente apuntava a que és desmesurada. La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, criticava que de Aldama se n'hagi sortit bé.
5: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
6: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència en un acte públic que tenia ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tornava a exigir convocatòria electoral.
7: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir.
1: Citada.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha reclamat a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que li entregui demà el passaport. Coincideix amb la compareixença del president espanyol al Congrés per parlar de tots els casos de corrupció.
6: Decisió de Peinado que arriba quan el poder judicial li ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podien ajudar-la a fugir d'Espanya.
1: Tornem a Madrid, Dani Sánchez Deja.
8: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denúncies ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
8: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sánchez de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Excessiu.
0: Sobre el jutge Peinado i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, en van parlar ahir al Matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i amb l'exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáiz. Coincideixen en la crítica a Peinado.
10: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
11: Que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. O sea, no sé, es que no tengo calificativos.
1: Primers testimonis.
4: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença aquesta setmana amb la vintena d'interrogatoris sobre el cas Leire. La majoria són testimonis. Avui declaren diferents alts càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
1: García Page i Felipe González.
6: Dues de les veus més crítiques del socialisme en Pedro González protagonitzen avui un acte a Toledo en motiu del 50è aniversari de la Federació Empresarial de Toledo. L'acte porta per nom Espanya, el seu present i el seu futur.
1: I a banda d'això, arriba al Congrés.
0: La prioritat nacional, el concepte que Vox està introduint als pactes autonòmics amb el PP per tal de discriminar els estrangers en l'accés a les ajudes públiques. Avui el partit ultra porta al ple del Congrés un text per exigir un mínim de 2 anys d'arrelament, empadronament i vinculació al territori per poder rebre aquestes ajudes.
1: 4 minuts falten per arribar a 7:45. Risc extrem.
4: Catalunya afronta la revella de Sant Joan d'avui amb temperatures molt elevades i amb un risc d'incendi que feia anys que no teníem durant aquesta època de l'any.
1: Oriol Pujador.
12: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
13: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
14: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
12: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42, i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera

0: per abatre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Morts per calor.
2: Dos nens de 2 i 4 anys van morir ahir a Carpentràs, al sud-est de França, dins el cotxe de la seva mare, en plena onada de calor. La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta aquestes altes temperatures.
3: Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar ja no els van poder reanimar.
1: I guanyen popularitat.
4: Els petards de baixa sonoritat. Cada revetlla de Sant Joan se'n compren més per evitar molèsties a les persones i animals sensibles als sorolls. Josep Llort és coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
5: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
1: Relleu.
2: El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic a mitjans del mes de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixarà el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
1: Londres, Quim Olivares.
6: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 anys.
3: El terratrèmol polític a Londres arriba quan es compleix el desè aniversari del Brexit. El 23 de juny del 2016, els britànics van decidir deixar la Unió Europea. Així anunciava el resultat de l'aleshores primer ministre David Cameron.
7: The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
4: En els últims temps, cada cop són més les veus que admeten que deixar la Unió va ser un error. La sortida que es va fer efectiva fa 6 anys ha comportat que les importacions britàniques a Catalunya hagin caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat i el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
1: El doble.
2: El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees.
1: Mònica Mas, bon dia.
8: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida de gana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
9: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Tant estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
8: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: S'acaben els nervis.
3: Avui es publicaran les notes de la selectivitat que 45.000 estudiants van fer els dies 9, 10 i 11 d'aquest mes de juny. Sumada a la nota de batxillerat, els estudiants obtindran la mitjana amb la qual podran accedir a la universitat.
4: No serà però fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podran saber exactament quines són les seves opcions d'entrar als estudis que hagin escollit. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
10: Bon dia.
1: Es complica.
10: La final de la Lliga de Bàsquet, victòria de 8 punts del València al Palau Blaugrana, que el situa només un triomf del títol. Joel Parra, jugador blaugrana.
11: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
10: Si el Barça guanya avui a la pista del Pozo de Múrcia, es proclama campió de la Lliga de Futbol Sala, també es decideix avui el títol de l'hoquei Lliga amb el Liceu Igualada.
1: El millor.
10: Doblet de Messi a l'Argentina Àustria, que el situa com a màxim golejador de la història dels Mundials, i Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
12: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: I avui ha nascut el Martí amb 3 quilos 670 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Benvingut i enhorabona a la família.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona. Com anem? Bon dia. Passen dos minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 19 graus a Sallent, 21 a Canet de Mar i 25 a Barcelona. Carretera Sòlvia Serra.
14: Densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, en general, però trànsit més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
13: Setmana de desallotjaments dels veïns que ocupen el bloc del barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
15: Està destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus que s'ha d'enderrocar.
14: Els desallotjaments seguiran aquest dijous i dilluns que ve, després que ahir ja es va executar la sortida de quatre famílies, dues de les quals amb menor a càrrec.
13: David Àngela.
16: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
17: No nos querían poner en la mesa de emergencia. O sea, el papel ya lo tienen preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de San Adrián, ¿no?
16: D'altra banda, dos dels tres pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Més notícies. Són dies de molta calor, repassàvem temperatures de la demarcació ara fa un minut. En aquest context, dues notícies. La primera, els trens han anat més lents en el tram del Bages per culpa de la calor.
15: Els serveis de ferrocarrils han registrat retards de fins a 15 minuts entre Manresa i Abrera perquè els combois havien de circular més lents pels possibles efectes de la dilatació de les vies.
13: I la segona, la queixa d'usuaris del bus urbà de Manresa.
14: Que ha circulat sense aire condicionat en plena onada de calor.
15: La incidència de l'interior del vehicle de la línia 8 va quedar resolta a mig matí.
13: Precisament, el jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà.
14: La vista se celebrarà l'1 de juliol de l'any que ve, però aquest setembre ja es veurà el judici pels bombers voluntaris de l'Alt Urgell i el Solsonès.
15: Tot plegat, ho llegim al Regió 7.
13: Al Vallès Oriental, la renovació de la plaça de Sant Feliu de Codines durarà 4 mesos i mig.
14: S'actuarà en una superfície de més de 2.000 metres quadrats i es renovarà l'arbrat actual a la plaça Josep Umbert Ventura, segons explica el 9-9.
13: I cultura. Més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana en la 35a edició de Cine Europa. Es fa a Barcelona, inclou presentacions, projectes i conferències des d'ahir dijous al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. I nit de Sant Joan. Una cançoneta nova i vos la diré. Amb el grup Trèvol, amb Molins de Rei, a mitjanit. El concert és gratuït. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
18: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu del primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades. Comencem el diari Ara i La Vanguardia, que comparteixen titular. De fet, no hi ha ni una sola coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime, implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol molt seriós. I a La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista d'avui és Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico. Adéu per ell, catifa per a Barnum, titula l'Ara. Imatge de Downing Street amb el primer ministre sortint de pla. I La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laboralisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
20: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
21: El 27 d'agost del 1942.
20: I el número de la sort, el...
21: 7.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, Le Pen i la França campiona del 98. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia, o quan per un dia França va presumir de la seva diversitat. Però marxem uns anys abans, any 1993, Parc dels Prínceps, França-Bulgària, i els locals necessiten només un empat per classificar-se pel Mundial dels Estats Units. 1-1, minut 90, i passa això.
2: Passió Kostadinov! Bonit!
1: Desastre nacional i la deu a la selecció de Cantona, Papeno Ginola. Hola, una nova generació comandada per Zinedine Zidane, fill d'immigrants algerians, Marcel Desailly, nascut a Ghana, Patrick Vieira, al Senegal, Lilian Thuram, de Guadalupe, i Christian Kerembé, originari de Caledònia. I el 1996 es planten a les semifinals de l'Eurocopa.
3: Et c'est fini! C'est fini pour la France! La República Txeca en qualifié per la final.
1: Com perden els penals davant la República Txeca. Però la selecció il·lusiona tota França. Tota? No. Un irreductible sector d'extrema dreta resisteix als elogis amb Jean-Marie Le Pen al capdavant.
4: C'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.
1: És artificial, fan venir jugadors de l'estranger i li posen equip de França, va dir el líder de l'extrema dreta. I es va queixar que ni tan sols se sabien l'himne. Les crítiques de Le Pen van anar silenciant-se a mesura que anava creixent una selecció que es va guanyar el sobrenom de Black, Blanc, Beurre. Negre, blanc i beurre, en argot francès, és fill de magrebins.
0: I van acabar guanyant el Mundial.
1: Ah, exacte, triomf a la final contra el Brasil, que va ser llegit per molt dels analistes com el dia que França va descobrir que la diversitat els feia més forts. Però com moltes anàlisis, era molt bonic sobre el paper, però lluny de la realitat. Le Pen va arribar per primer cop a la segona volta el 2002 i amb la seva filla l'extrema dreta no ha fet més que créixer. Això sí, ningú oblida el dia que els negres, els blancs i els àrabs es van unir per donar a França el seu primer Mundial.
5: Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde!

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia. Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. I la resposta era apofàtic. Apofàtic significa que afirma mitjançant negacions. I si en té la dèria quan s'espanta, és que la por fa tic del seu no afirmatiu. Avui dimarts, l'últim Enigmàrius puntuable per a la Lliga 2026, que enguany acaba per Sant Joan, i celebrarem la final per Sant Pere. Avui, atenció, mig distingiu entre dues vocals de 8 lletres. Mig distingiu entre dues vocals, 8 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I amb la Mariola Cubells, avui l'edició especial del Telediario de Televisió Espanyola dedicat a la intel·ligència artificial.
4: Interessantíssima la iniciativa d'Aira Televisió Espanyola, pura bona telepública. Va emetre a l'informatiu de les 9 unes peces fetes amb intel·ligència artificial i anunciant que era intel·ligència artificial per alertar dels perills i dels reptes de la IA, on quedava claríssim com és de difícil distingir la realitat i la mentida. Sembla que ja ho hem vist tot, però no. Un doble exacte de Pepa Bueno, recreada per la IA, feia por.
3: I a la recomanació del dia, avui que és nit de revetlla, focs i tradicions, la Cristina Bordes ens aconsella la pel·lícula Midsommar.
5: Terror folk hipnòtic des del primer minut. Protagonitzada per un espectacular Florence Pugh, la història segueix una parella americana que viatja a un poble aïllat de Suècia per participar en un festival de solstici d'estiu. I el que comença com unes vacances idíl·liques de flors, tradicions, vestits blancs, es va enfosquint i transformant en un malson psicològic molt pertorbador. Visualment magnètica, trobareu Midsommar a Prime Video.
6: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
7: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
10: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
11: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I el protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
13: Bon dia, Leo Messi.
14: I més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més. Tot i més. I en lectures, a més a més.
13: El millor jugador de futbol de tota la història de la humanitat, Leo Messi, torna a ser protagonista del dia perquè hi va marcar 2 gols més amb Argentina en el seu partit contra Àustria.
3: En 2 partits ha marcat 5, és en tots els que ha marcat la selecció argentina fins ara.
15: Sí, bueno, pero lo importante es que clasificamos para la siguiente fase.
3: Leo Messi, bon dia i enhorabona, eh?
15: Hola, gracias, Fede.
13: A veure, amb els 2 gols d'ahir, ets el màxim golejador en solitari de la història dels mundials.
15: Sí,
13: això
15: bueno.
13: És molt gros, això, Leo.
15: Contento por eso. Por eso y bueno, también contento por todo, ¿no? Y bueno.
3: ¿T'esperaves aquesta arrancada fulgurant al Mundial, Leo?
13: Está eufòric, ¿eh?
15: Sí, bueno, no. Los mundiales ya sabemos que... Y bueno, es especial y todos los partidos son difíciles. Ayer Austria, sí. A priori fácil. La gente piensa que ahí solo hay rugby, canguro, pero no.
13: No, pero no. Amb això tens raó, perquè no, allò és Austràlia. Però, sí. En tot cas, portes 18 gols ja en la història.
15: Sí, la que
13: Leo.
15: Superamos los alemanes. Que mira Klose.
13: Miroslav Klose.
15: Que se quedó en 16, veremos dónde llegamos.
3: Perquè
15: no?
3: Aquest serà el teu últim Mundial?
15: Bueno, ya veremos. Si nadie más en el equipo anota gol, habrá que quedarse. Ja.
13: Sí, sí, no, també és veritat. Algú ho ha de
15: fer. Però bueno, mañana es mi cumpleaños, ¿eh? Cumpliremos 39.
13: Ah, sí, sí, sí. Por molts
15: anys,
13: sí, sí.
15: Gràcies, sí, sí, bueno. Sí, sí. De momento estoy bien y a lo mejor el próximo mundial lo podemos jugar con... Con 43.
13: A veure, ja, sí. Segur que pots.
15: Y a lo mejor el siguiente con 47 aguanto para añadir algún penaltito, alguna falta.
3: Aviam si és veritat. Parlem després, Leo, gràcies.
15: Dale, abrazo fuerte.
3: Dos quarts de vuit.

0: El Consell de Ministres estudiarà avui les conseqüències polítiques de la històrica sentència contra l'exministre Ábalos. Per ara, no sembla que cap dels socis d'investidura estigui disposat a donar suport a una moció de censura proposada pel PP, però el cas és que tots aquests afers judicials se li acumulen a Pedro Sánchez.
1: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
3: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Aquestes eren les lectures dels ministres Òscar Puente i Yolanda Díaz sobre la sentència del cas Mascaretas i el fet que el corruptor, l'empresari Víctor de Aldama, esquivi la presó, mentre que l'exministre l'han condemnat a 24 anys de presó. L'altre gran tema del dia és, evidentment, la calor. Avui els termòmetres ja no s'enfilaran tant com ahir, però en alguns punts encara se superaran els 40 graus. El que preocupa, bàsicament, és la revetlla i el risc d'incendis. Tenim 110 municipis al centre del país i de Ponent en risc alt. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada. Messi, que marca 2 gols i amb 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: És la que deia Julián Álvarez. En parlarem, per cert, avui a l'Àgora, eh? Analitzarem aquestes declaracions de l'argentí. Però vaja, tornant a la calor, avui en tornarem a tenir molta, molta i molta. La bona notícia és que no pas més que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Exacte, i fins i tot una miqueta menys. Podem tenir un grau menys que ahir, per exemple, als llocs del Pla de Lleida, que hi van arribar els 42 graus i mig, una temperatura que no s'havia vist, o vaja, que s'ha vist tan sols 5 vegades, és la cinquena més alta dels últims 86 anys. Doncs bé, avui podria baixar i quedaria al voltant dels 40-41 graus a la zona del Pla de Lleida, entre els 36 i 38 graus a moltes comarques de l'interior. Avui també amb alguna tempesta de tarda que pot aparèixer al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. I aquestes tempestes poden ser seques en alguns casos, i a més anar acompanyades de ventades fortes que s'allargarien a primera hora de la nit de Sant Joan, a les comarques de Ponent, com a mínim. A la resta, cel serè, aquestes temperatures altíssimes, demà repeteix un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baixos a la costa central i al delta de l'Ebre.
0: Gràcies, Eloi. Mentrestant, tornem a tenir retards a l'R3 per robatori de cable de coure. Maria doncs, Fernández Noguera, bon dia.
7: Doncs sí, bon dia.
0: Un altre robatori?
7: Un altre robatori. Hi ha més retards dels habituals a l'R3, de fins a 40 minuts, a causa d'aquest robatori de cable, que en aquest cas s'ha produït avui entre la Garriga i Figaró. Una incidència que afecta la senyalització. Recordem, doncs, que ahir a l'R3 ja va estar tallada durant 6 hores, també a causa d'aquest altre robatori de cable que hi va haver entre la Garriga i les Franqueses. Precisament, un tercer robatori de cable, en aquest cas a l'estació de Montblanc, és la causa per la qual la circulació ferroviària està des d'ahir interrompuda a l'R13 i l'R14 entre la plana Picamoixons i Vinaixa, en aquest cas a l'estació de Montblanc va ser el robatori. També en aquest punt, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos mentre es treballa perquè els trens puguin tornar a passar per aquest tram.
0: Doncs tenim un panorama relativament complicat a la xarxa de Rodalies. A les carreteres, en canvi, hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell, C17 a Parets i C59 a Caldes, tot en sentit Barcelona. En general, però, són poc importants. El trànsit és més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
0: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. 2:15 de 8. Obrim la redacció del matí amb les opinions destacades. Mai el Roger Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui opinions bastant diverses sobre la sentència Ábalos, Coldo i Aldama.
10: La Vanguardia titlla de contundent aquesta sentència contra Ábalos, de 24 anys de presó, i destaca que és un cop molt dur per a Pedro Sánchez, el seu partit i el seu govern.
11: Al diari no li sorprèn la duresa de la resolució judicial, però troba menys fàcil de comprendre la sentència Aldama, que podrà evitar la presó.
10: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Coldo García demostra que l'estat de dret funciona.
11: Coincideix amb la Vanguardia que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama.
10: L'Ara va una mica més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
11: Està d'acord que l'exministre ha de tenir una pena elevada per la corrupció, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
10: Opinió ben diferent la que trobem al Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i de la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
11: El diari es posa posiciona a favor de la pena lleu imposada al Dama, argumenta que les organitzacions criminals d'alt nivell no solen caure si un dels seus membres no confessa i opina que el benefici que això porta a la societat mereix ser compensat.
10: I acabem el periòdico. El membre del comitè editorial, Joan Tàpia, escriu que les sentències es resumeixen corrupció socialista molt feridora per al govern de Pedro Sánchez.
11: Considera que en una democràcia ideal Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Més coses de la premsa que ja ha llegit avui l'Olga Viza.
9: Trobo expansió en una notícia de les que poden irritar la gent normal. Davant la volatilitat dels mercats financers, els millennials vinculats a empreses tecnològiques i amb grans fortunes estan invertint en ampolles de whisky, per descomptat d'edicions limitades i preus il·limitats. La més cara fins ara, 1,5 milions d'euros. I és que el whisky de luxe com a actiu d'inversió es revaloritza un 280% en 10 anys. I si a la borsa van mal dades, doncs sempre pots obrir l'ampolla.
12: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
14: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
15: Troba el teu lloc amb Parklink.
16: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
17: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
19: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
20: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
21: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
22: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Una qüestió de noms.
6: L'escola pública d'Alcántara, a Càceres, es vol canviar el nom, bàsicament perquè es diu Seip Miguel Primo de Rivera. Ara ve l'Ajuntament a mans del PP, s'hi oposa, i la Junta d'Extremadura, amb el PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho recull El País.
0: Qui encara no s'ho creu?
24: Els veïns de Merlès i Porreig al Berguedà davant la rierada que va baixar dijous de Corpus i que va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim el Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara comptabilitza els desperfectes, entre els quals el pont de la riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabal com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: I qui tampoc dona crèdit?
6: Una família de Barcelona a qui han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials, 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de sol·licituds i que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Per què és notícia ara, el bisbat de Solsona?
24: Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca. El veí bisbat de Lleida, l'última ordenació sí que va, per ser capellà, sí que va ser el 2023. A la diòcesi de Solsona, ara hi ha 48 capellans, ho recull el Segre.
0: agredit per treballar.
1: En concret, un periodista de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, mentre feia un reportatge sobre el top manta entre Salou i Cambrils. El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna els fets i assenyala que és un atemptat contra la llibertat de premsa. Llegim el diari Més, que la televisió assegura que el periodista en cap moment va gravar els venedors ambulants, però el van increpar verbalment i físicament i li van destrossar la càmera.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara Garcia.
2: Avui dia llegim atenció a la premsa britànica amb la coincidència dels 10 anys del Brexit i la 10 al 6è primer ministre en aquesta dècada. El Financial Times analitza el perquè d'aquesta volatilitat, diu que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea ha estat clau per canviar la política britànica i això cal sumar-hi l'estancament econòmic, els errors dels mateixos primers ministres i que cada vegada els seus diputats són més díscols. En general, la premsa es fa una pregunta: per què Starmer ha passat en 2 anys de tenir un ampli suport acabat de fenestrat? Interessant la portada del referent dels laboristes, el Daily Mirror. Diu: ha plantat cara a Trump, ha aconseguit que 500.000 de nens sortissin de la pobresa i ha protegit els treballadors i els llogaters. Tot i això, els fracassos són evidents i s'han magnificat en un món enfadat i dividit. Al final, un home decent ha intentat fer-ho tan bé com ha pogut en una feina gairebé impossible, però se li ha acabat el temps.
8: I a la premsa econòmica, el Cinco Días assegura que Iberia ja té a punt l'expedient de regulació per acomiadar 844 treballadors. La companyia preveu cobrir el 84% de l'ERO entre prejubilacions i baixes voluntàries incentivades. Sortir de manera voluntària d'una empresa que viu un dels seus millors moments, com és el cas d'Iberia, no ha de ser fàcil, escriu el diari. I així ho constaten, de fet, les dades. De moment només ha acceptat la baixa voluntària un 9% de la plantilla afectada. L'Economista destaca que el furor de SpaceX comença a desinflar-se. El projecte Elon Musk es desploma a prop d'un 25% després de créixer un 50%. Segons el diari, l'auge de SpaceX va estar motivat per l'especulació i el FOMO dels inversors, diu textualment. I l'Expansió publica que Madrid copa el 51% de la inversió estrangera a Espanya, més del doble que Catalunya. A Madrid hi van a parar 3.360 milions, mentre que a Catalunya n'arriben 1.500.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
2: El millor de la història, destaca el diari Esport. El subdirector del diari, Albert Masnou, demana que esmenin la rada, que recuperin a Messi al Barça, i creu que només la porta pot donar cops com aquest. L'esportiu entona la frase d'en Puyol: i més, i més, i més. La Vanguardia parla d'un Messi inesgotable, ovacionat el dia que feia 40 anys de la gesta de Maradona amb el seu

Messi no s'acaba mai, destaca el diari Ara. El Mundo Deportivo diu que Messi és una bogeria. Santi Noll afegeix que Leo compleix amb la història. Pel periòdic on Messi està per damunt de la història i es fa un homenatge 40 anys després de la gesta de Maradona a l'Azteca de Mèxic. El País parla d'una exhibició del vell Messi. I l'altre nom propi de la jornada és Julián Álvarez. Un desig del Barça, un somni, una història bonica d'amor. Ai, ai, ai, que el jugador vol venir.

0: No ploris, Robert.
1: Que tenda.
0: No ploris, home. Ui, que plora.
1: No s'enfadin.
0: Bueno.
2: No, no.
0: Toca fibra, això.
2: Sí, sí. Ai, ai, ai, ai.
1: Mundo Deportivo parla de la bomba Julián, un missatge del mateix jugador, d'ell mateix, en què demana públicament la seva venda, tot i que evita citar el Barça, però sí que parla de complir un somni. L'Esport diu que el jugador ha donat el pas, que el Barça necessitava un gest com aquest i que ara és l'Atlètic de Madrid qui ha de moure fitxa. El Marca remarca que Julián demana un traspàs, el millor per tothom. I el diari AS diu que el jugador demana a crits marxar de l'Atlètic de Madrid.
3: No pensar que tindria ganes de plorar.
2: I a la premsa del cor, un petó sense passió, Pineda.
4: Primer petó oficial entre Tana Rivera i Roca Rey. La filla de Fran Rivera i Eugenia Martínez de Irujo ha publicat a xarxes la primera imatge on la veiem en actitud romàntica amb el torero. La parella té el cul en remull en una sort de llac d'aigua tèrbola, color de gos com fuig. Ella li propina un petó a la galta, presumint de castedat, no fos cas que públicament veiem un conato de passió i que la parella es menja la boca com un gos assedegat s'abraona a una palangana. Tot molt bé, però Tana, reina meva, esperem més passió en properes entregues, escalfades de morro premium i alguna grapejada a les natges.
2: Que no li estifany avui.
0: Espera, que d'agafar aire, Freddy.
2: Encara està emocionat.
0: Amb el Robert, estic... Vinga, va, que això t'ho enfilo. Avui fa Katie Tunstall.
2: Katie Tunstall.
0: Quina gran cançó, quina carrera més curta que va tenir, eh?
2: Sí, exacte. És com comença el Diable Vesteix de Prada,
0: sí,
2: no?
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: A 34... No, no? He pensat, he sigut polite.
0: Fa molt de tot, ja, Freddy.
2: Sí, 56.
0: 51.
2: Mira.
0: També fa anys la cantant Duffy.
2: Sí.
0: Ja et dic ara que no en fa 30.
2: No, tampoc. També oh. 47?
0: 42.
2: Vinga.
0: També felicitem l'actriu Dana Paola.
2: 32.
0: 31. Mira. I acabem felicitant el cantant americà Jason Ras.
2: Oh, mira.
0: És després quan penso que...
2: Sí, aquest també deu ser granadet. 57.
0: 49.
2: I el Sant Oral.
0: Mira, avui és Sant Zenon i Sant Zenes, dos màrtirs cristians del segle IV. Sant Zenó va ser un soldat sacerdot originari d'Aràbia, prop del Mar Mort, que va distribuir els seus béns entre els pobres i es va lliurar a les autoritats romanes per confessar la seva fe. Sant Zenes era el seu servent, que va demostrar una gran lleialtat i devoció, besant les cadenes del seu amo i suplicant-li que li permetés patir el martiri al seu costat.
2: Ara.
0: Tots dos, Cesc preparat, van ser decapitats. Xas! Junts al voltant de l'any 340 durant les persecucions de l'Imperi Romà. A Catalunya Alerta hi ha 62 persones que es diuen Zenon o Zenó i cap persona o la seva freqüència és inferior a 4 que es diu Zena.
2: I tanquem el repàs a la premsa.
0: Ai, que em costa avui!
2: Amb l'Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
6: 23 de juny de 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, anuncia que no es presentarà a la reelecció. Distanciat de Zapatero, que ha acabat pactant l'Estatut amb Artur Mas, i allunyat del PSC, Maragall plega entre els elogis dels mateixos que fins fa poc el criticaven. L'alcalde dels Jocs Olímpics serà el president de l'Estatut, un president breu, que no ha arribat als 3 anys de mandat. Hi haurà eleccions el mes d'octubre de 2006 i encara que no s'ha fet oficial, tothom dona per fet que el candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys la sortida de Barcelona per la Revetlla va ser caòtica. Cues de 3 hores per arribar a Sitges i dos accidents mortals a Vilassar i a Sant Feliu de Guíxols, tots dos per culpa de l'excés d'alcohol. A les platges de Barcelona, 110.000 persones hi van passar la Revetlla i van deixar-hi 33.000 quilos de brossa. Els hospitals catalans van atendre 325 persones lesionades o cremades pels petards.
2: Doncs avui és 23 de juny del 26, 175è dia del calendari, falta un dia per Sant Joan, 11 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 26 per la final del Mundial, i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Els entorns d'Avalós i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua.
8: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: A cualquiera que tenga ojos en la cara, ni más ni menos.
11: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. Es una vergüenza.
12: Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
13: Ahir a la ciutat de Lleida, 42,4 graus.
12: A mi els petardos, a mi me fa molta por.
13: Hem incrementat els preus de les coques un 3%.
14: Si només hi ha un sol candidat, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Privilegi.
1: Avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d'una càrrega, concedint-li una exempció. El mateix tribunal que condemna Ábalos per aprofitar-se del seu privilegi com a ministre dona el privilegi al dama de salvar-se de la presó.
2: Volàtil.
1: Mudable, inconstant. El diccionari ens parla d'un poètic amor volàtil. També significa que s'evapora fàcilment. El càrrec de primer ministre britànic és molt volàtil. En els últims 10 anys ha superat el càrrec volàtil per excel·lència, el de primer ministre italià.
2: Canícula.
1: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Si sou dels que esteu pensant, si ara fa aquesta calor, no sé com estarem a la canícula, no esteu sols.
2: Posem-hi també 3 xifres al dia amb la Lara García. 150.000.
15: Són els immigrants que s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament, en 2 mesos se n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat se'n van fer 60.000.
2: 53,9 milions.
15: És el benefici que ha obtingut la biofarmacèutica gironina IPRA el 2025. Per primer cop ha superat els 500 milions de facturació. IPRA lidera un consorci que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que encara està en una fase molt inicial. I hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir-la.
2: 30.000.
15: Són els vehicles que preveu fabricar l'automobilística Ebro a la planta de la Zona Franca aquest any, el doble que l'any passat. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que l'adaptaran a la demanda.
2: I en veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem el president Illa, inclinat cap endavant, escoltant de ben a prop què li diu Jordi Pujol, assegut en una cadira, i que gesticula aixecant una mica un dels braços. Es mira en l'escena, somrient, l'expresident Mas, el president del Parlament, Josep Rull, i també l'exconseller Puigneró.
16: Imatge ahir a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat, alguns dels líders històrics de Convergència Democràtica de Catalunya que van ser presents en l'acte d'entrega del fons documental del partit a l'arxiu. Salvador Illa, que ja sabem que manté cert contacte constant amb Jordi Pujol des de fa un parell d'anys, va dir que Catalunya deu molt a Convergència i sense Convergència Catalunya no seria avui el país que és.
2: Segona imatge, uns quants jugadors de la selecció argentina després del partit d'ahir en què van guanyar 2-0 a Àustria, alguns titulars, alguns suplents amb el pitrall, tots però aplaudeixen. Aplaudeixen Leo Messi. Davant d'ells, a qui es veu francament content.
16: Amb les mans a la cintura, somriu i amb la mirada busca alguna cosa o busca algú a la graderia. Messi, que no es cansa de fer història i trencar rècords també aquest Mundial, amb els 2 gols d'ahir s'ha convertit en el màxim golejador a la història de la màxima competició per seleccions. S'ha fet un total de 18 gols al Mundial. En aquest porta el 5 que ha fet la selecció argentina.
2: I a la tercera foto ens arriba des de Girona i veiem una estructura metàl·lica sobre un riu i passen ciclistes. Hi ha una barana a tocar d'un mur. Què és això, Núria Paraire?
17: Doncs és una passera penjada sobre el riu Ter que ha permès fer un carril bici entre els municipis de Celrà i Girona. I aquest carril és, de fet, una llarga reivindicació que per fi és una realitat després d'anys amb diversos impediments. Per exemple, la passera penja del talús del mur que aguanta les vies del tren. I després de la pandèmia es va veure que aquest talús s'havia de reforçar perquè l'aigua l'havia fet malbé. Aquest nou pas metàl·lic té uns 500 metres i la resta de carril bici es fa aprofitant trams que ja existeixen.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I un titular que circula, les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia enumera fins a 6 components químics diferents de les cremes solars que són absorbides per la sang en menys d'un dia. També explica que aquestes substàncies ataquen la vitamina D del nostre cos, que és precisament el regulador més important que tenim contra les cèl·lules malignes. Per tant, la notícia afirma que les cremes de protecció solar eliminen la nostra defensa contra el càncer perquè són absorbides i passen a la sang en menys de 24 hores. Per últim, la notícia cita un estudi del 2019, un estudi que va demostrar que aquestes cremes passen ràpidament a la sang i també cita el testimoni d'un exquímic formulador que va treballar per als 3 principals fabricants de protectors solars com a font de la notícia.
2: I això és real o és fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
18: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D, és una notícia falsa. Alerta amb totes aquestes notícies emocionalment impactants on se citen suposats ex-treballadors d'un sector o persones que coneixen algú relacionat amb la policia o el govern acostumen a ser notícies falses. És cert, però, en aquest cas, que un estudi del 2019 va trobar 6 components químics de les cremes solars que passen a la sang en menys de 24 hores. Però això no vol dir ni que eliminin la nostra vitamina D ni tampoc que provoquin càncer.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
21: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
21: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
19: Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix falten 5 minuts per les 8. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la seva primera nit a la presó ja com a condemnats pel cas Mascaretes.
22: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
23: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
11: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
10: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
2: I el jutge Peinado cita per demà Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
22: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
2: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però tenim una revetlla de Sant Joan molt calorosa amb molt risc d'incendi.
23: Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon d'Interior.
24: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
25: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
23: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus.
2: Avui es publiquen les notes de la selectivitat.
22: I les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
2: I plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
23: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis, com bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: I el Mundial de Futbol, de matinada.
22: Algèria ha guanyat Jordània per 1-2, també que es tenint Noruega 3, Senegal 2 i França 3, Irak 0, amb dos gols d'Mbappé en un partit interromput 2 hores per una tempesta elèctrica. Avui a les 7, Portugal, Uzbekistan, i a les 10, Anglaterra gana.
19: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol i de calor. Si bé la temperatura podrà quedar lleugerament per sota la d'ahir en alguns casos. Encara s'arribarà però als 40 graus o més a bona part del Pla Lleida i xifres de 36 a 38 a la resta de comarques interiors. Avui a la tarda, potser també el vespre, es preveu alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu, després desplaçaria cap al nord del Pla a Lleida, que podria anar acompanyada de ràfegues fortes de vent.
19: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I poqueta cosa en el trànsit, de moment. Clàudia Serra, bon dia.
27: Bon dia, exacte. Hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Sí que hi ha densitat a les entrades a Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes, tot sentit Barcelona. En general, però, són poc importants.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
28: Manu!
2: Vinga, va, revetlla de Sant Joan,
28: sí,
2: tot a punt.
28: Sí, revetlla de Sant Joan aquesta nit. Manu, tu ets molt apetardos, ja ho vas dir, eh?
29: La farem grossa avui, eh?
28: I tant! Vinga, i trons, i supertrons!
2: Aquí truquem avui.
28: Una truca a l'Ona, que dissabte va fer 17 anys, l'Ona.
2: Home, 17 anys.
29: El Canalies és més una piula.
28: Jo sóc més de sabetes. Tira'm la sabeta.
2: Va, escolta. L'Ona, estem trucant?
29: Sí. Ona!
28: Ui,
2: setmana.
28: Ha
2: sigut...
30: Hola?
28: Hola?
30: Hola?
29: Hola?
28: Ona? Sí. Ona, vaig molt ràpid, que tenim molt poc temps, d'acord? Truquem del matí de Catalunya Ràdio, el dissabte vas fer 17 anys, la família et vol dir que t'estima molt, que ets, que la teva vida al seu costat és molt millor i et vol dedicar aquesta cançó que et toca Manu Guix en directe. Dava, i que es diu Dancing Queen.
1: Vinga!

0: Ona, felicitats per aquests 17 anys. Un petonàs des de la ràdio.
1: Per molts anys.
2: Merci, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Manu, bona revetlla.
3: Igualment, preciosos.
0: Adéu, guapo. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts, revetlla de Sant Joan. Aquestes hores prèvies, avui qui més qui menys ja està preparant els plans per aquest vespre. Això vol dir moltes coses. D'entrada vol dir que molta gent, com és habitual, passarà la revetlla fora de casa. Avui comença la segona fase de l'operació sortida de trànsit per aquesta revetlla. De fet, es preveu que surtin de Barcelona i la seva àrea metropolitana pràcticament 500.000 vehicles. Molta prudència a la carretera, perquè són dies de desplaçaments curts, que és quan es baixa la guàrdia i és quan trànsit recomana estar especialment alerta. Però, de tota manera, aquesta revetlla de Sant Joan, si ve marcada per una cosa, és per les altes temperatures i per la calor.
1: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Una pèssima combinació, venia a dir el conseller Òscar Ordeig. Tenim una molt mala combinació, altes temperatures, una humitat molt baixa, per tant, un risc d'incendi molt alt. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt. Per tant, avui, molta prudència amb els petards, molta prudència amb les fogueres. Evidentment, el govern recorda que no es poden fer ni una cosa ni l'altra a prop de zones boscoses. Tot això en un dia en què les temperatures seran altes, però una miqueta menys que ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, poden baixar 1-2 graus a tot estirar. Tot això encara continuarem patint els efectes d'aquest episodi de calor. Ahir es va arribar gairebé 43 graus a diferents llocs del Pla Lleida. Avui ens quedarem potser amb un grau menys en aquesta zona, 40-42 graus, i a la resta de Catalunya, a les comarques interiors, entre els 36 i 38 graus. Avui també hi haurà alguna nuvolada, alguna tempesta molt aïllada de tarda al Pirineu, Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Podria arribar a baixar una miqueta cap al nord del Pla Lleida i podrien acompanyada de ventades fortes. Per caució en aquest sentit, perquè aquestes ventades a Ponent es podrien mantenir fins a primera hora del vespre. Demà, a dia de Sant Joan, encara amb alguns núvols a prop de la costa, només a primera hora, i potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, la resta sol i calor.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Aquesta és la situació avui. Insistim en la importància de mantenir aquesta prudència, ja no només per la calor i com pugui afectar la salut, com explicàvem ahir, sinó sobretot pel risc d'incendis, perquè tenim un risc d'incendis alt o molt alt, fins i tot en algunes zones del país, i des del govern s'insisteix, doncs home, que les fogueres de Sant Joan, els petards, doncs són un factor afegit de risc que s'hauria d'intentar evitar a qualsevol preu. De seguida en tornem a parlar, de la calor i de Sant Joan, però, evidentment, tenim tota l'esfera politico-judicial també molt intensa en aquestes últimes hores, o, de fet, aquestes últimes setmanes. Ara mateix tot continua passant per la sentència, que ara sí considera demostrat, de manera oficial, que sí va haver-hi una trama per cobrar comissions irregulars en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Unes comissions que, segons aquesta sentència, van cobrar, entre d'altres, l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
3: Ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque, en definitiva, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
0: Avui el veiem a tots els diaris, és la imatge de Ábalos. Aquesta va ser l'última vegada que el vam sentir. Va ser l'últim torn de paraula al judici, ara fa un mes i mig. L'exministre Ábalos, que té 66 anys, no podrà sortir de la presó amb permisos fins al 2030. Fins al 2030, quan ja hagi complert una part important de la seva pena. Mai abans un exministre havia rebut una condemna tan alta. L'han condemnat a 24 anys de presó.
4: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
4: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Li preguntaven al ministre Òscar Puente si li sembla desproporcionada i deia com a qualsevol que tingui ulls a la cara. Avui es reuneix el Consell de Ministres, per tant, avui podríem tenir una resposta més, diguem-ne, oficial per part del govern de Pedro Sánchez, però sobretot són les hores prèvies a que el president espanyol comparegui demà al Congrés dels Diputats. Tot i ser Sant Joan, ja sabeu que a Madrid no és festiu, demà Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 al Parlament espanyol per parlar de corrupció i també per parlar d'aquests casos, no només d'aquest, sinó de tots els altres que l'envolten, el cas del seu germà, el cas de la seva dona, el cas Zapatero. Tot això serà demà al Congrés dels Diputats, mentre la pressió política al voltant de Pedro Sánchez es reforça. Avui, per exemple, tenen un acte a Toledo, dos dels crítics socialistes que menys han dissimulat no només la crítica al partit, sinó d'alguna manera la seva oposició a Pedro Sánchez. Tenen un acte conjunt Felipe González i Emiliano García Page, dues de les personalitats socialistes més crítiques, que en algun cas han demanat obertament que s'avancin eleccions, tenen un acte a Toledo que es planteja sobre el futur d'Espanya. Veurem què en surt. També Aznar Aznar té un acte avui. També té Aznar una compareixença pública. En aquest cas, al Senat. S'espera la presència del president espanyol en un acte sobre víctimes del terrorisme. En definitiva, que les temperatures són molt altes pel que fa al temps, però també pel que fa al panorama polític o judicial. Anem, doncs, a Madrid. Dani Saidej, què tal? Com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: Dani, tot això són els efectes d'aquesta sentència, que, a més, i és important destacar-ho, perquè avui ho analitzen tots els diaris, li estalvia la presó al corruptor, a l'empresari Víctor de Aldama.
6: Sí, la sentència, de fet, el condemna a 4 anys de presó, que no haurà de complir perquè el Suprem valora el seu testimoni i la informació que va compartir. Es limitarà a fer feines per la comunitat i no haurà de tornar els 3,7 milions d'euros de les comissions de les mascaretes que va cobrar. El comissionista va sortir ahir satisfet del Suprem després d'escoltar la sentència i llançava un avís a navegants.
7: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Alba Secolo, digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
6: El tribunal dona per acreditat que Aldama va pagar suborns a Ábalos com un sou mensual de 10.000 euros i el lloguer de diverses cases vacacionals i un pis per a la seva parella. Sobre l'exministre socialista, considerat el cap de la trama i el seu ajudant Coldo García, la corretja de transmissió, la sentència veu demostrada que van influenciar davant de funcionaris públics a favor d'empreses d'Aldama, per exemple, aconseguint l'adjudicació de 13 milions de mascaretes durant la pandèmia. El Suprem remata la sentència justificant la contundència de la pena, diu que casos de corrupció com estos erosionen greument la democràcia.
0: De seguida continuem parlant amb tu, Dani. Tot aquests són els principals continguts d'aquesta sentència que avui analitzen bastament els diaris. Però és important que ens parem en aquesta part de la sentència que deia el Dani, aquesta part que fa referència a Víctor de Aldama, l'empresari, el corruptor, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, a qui va afavorir aquestes comissions, que insistim que s'ha estalviat la presó. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que el Suprem no només li estalvia la presó, que també, sinó que el tribunal anima, i ho fa bastant explícitament, a que ell o altres investigats, en altres casos semblants, segueixin el seu exemple i facin el mateix.
8: Tot i que Aldama no ha portat grans proves noves al tribunal, sí que diu que ha explicat coses que no se sabien i que textualment han afavorit altres investigacions i procediments que segueixen en diferents jutjats. Els magistrats afegeixen, també textualment, que l'estat de dret ha de premiar

0: dins del Partit Socialista, amb Ábalos, amb Koldo García, però, en canvi, es destaca aquesta diferència de tracte amb l'empresari Víctor del Dama, Pol.
1: Ho feia, per exemple, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, per sumar Yolanda Díaz.
2: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: Un altre dels socis d'investidura, Esquerra, Gabriel Rufián, va escriure a les xarxes "Aguantar, per a què?" I la secretària general del partit, Elisenda Alemanya, afegia.
3: El PSOE ha de deixar de limitar-se a culpar l'àrbitre, a fer net i a deixar de fer-se gols en pròpia porta.
1: De tota manera, ni Esquerra, ni Junts, ni el PNB han mostrat, per ara, cap voluntat de fer costat a una moció de censura. El PP insisteix que només unes eleccions poden desbloquejar aquesta situació.
0: El Partit Popular insisteix que una moció de censura no la presentarà si no té opcions de guanyar-la. De fet, des dels populars deien ahir, tenim algunes votacions aquesta setmana, veurem què fan. Sobretot Junts, sobretot el PNB, sobretot Esquerra, i a partir d'aquí es podria decidir una cosa o una altra, però en principi, de moment, la situació és allà on era. Avui al matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora, parlarem amb el Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra al Congrés, i amb Jon Abelarra, secretari general de Podem, per saber bàsicament una mica com es veu des del bloc de la investidura aquesta nova situació. A més, la casualitat ha volgut que d'aquesta sentència en parlem avui, que és 23 de juny, que és el Dia Mundial de l'Alertador, és a dir, de la persona que denuncia un cas de corrupció. En anglès es diu whistleblower, literalment és el que fa sonar el xiulet. És la persona o persones que quan veuen una pràctica irregular o fraudulenta aixequen la mà per denunciar-la. Això des del 2023 és obligatori que a les administracions públiques i a les empreses hi hagi canals anònims, si cal, perquè ho facin, perquè denunciïn aquests casos d'irregularitat. Ara bé, l'advocat penalista especialista en aquestes qüestions, Andrés Maluenda, explica que això de l'alertador, de la persona que denuncia casos de corrupció, no s'ha de confondre amb el que ha fet l'empresari Víctor del Dama.
4: L'alertador és aquella persona que posa en coneixement d'una empresa la irregularitat comesa per una altra en la que ell no ha tingut participació. Això permet a l'empresa investigar els fets i depurar responsabilitats. L'alertador gaudeix de protecció per evitar ser represaliat per la seva denúncia. No s'ha de confondre en cap cas amb qui ha comès el crim i després decideix col·laborar amb la justícia per atemperar la seva pena, com vam conèixer ahir en el cas del Dama.
0: En qualsevol cas, sobretot aquest afer, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la col·laboradora del programa, l'advocada Montserrat Nebrera.
5: La sentència té un punt exemplaritzant. Se sumen escandalosament anys de presó quan hi ha corrupció i malversació dels diners de tothom, junt amb el tràfic de la influència que dona el càrrec. Però també escandalosament es resten si es col·labora amb la justícia. Amb raons diverses, serà Ábalos un altre Barrio Nuevo davant de Mister X? El Dama no entrarà a presó i encara pot aportar més dades. No serà l'última causa on un col·laborador de Pedro Sánchez sigui processat.
0: Doncs és important això que diu la Montserrat Nebrera. No serà l'última causa en què hi hagi un col·laborador de Pedro Sánchez processat, perquè recordem que tenim més casos. De fet, aquesta setmana han de començar els interrogatoris sobre un dels casos que dèiem abans, el cas de Leire Díaz.
1: La majoria seran testimonis. Avui declaren diferents càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: I demà, ho dèiem, només començar, Begoña Gómez, que ha de passar davant del jutge per entregar-li el passaport, i coincideix, això també ho dèiem, amb la compareixença del seu marit, el president espanyol, al Congrés per parlar de tots aquests casos de corrupció. Tornem a Madrid, Dani.
6: Sí, i abans, esta mateixa tarda, el PP forçarà una votació al Congrés sobre una moció de confiança que espera tirar endavant amb el suport de Junts i de Vox, però com veies, Freddy, el plat fort és demà dimecres al matí, quan Sánchez compareix a petició pròpia sobre els escàndols judicials que l'envolten, i a la tarda el protagonisme és una vegada més pel jutge Peinado, que ha citat la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, vol que li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars que li va imposar, mesura que, recordem, va justificar perquè creu que els seus escorts policies nacionals la podrien ajudar a fugir de la justícia. Per aquesta afirmació, ahir el Consell General del Poder Judicial va obrir el camí per sancionar el jutge per una desconsideració greu a les institucions de l'Estat. La decisió està en mans ara de la Comissió Disciplinària de l'Òrgan de Govern dels Jutges, que podria multar-lo o arxivar el procediment, tot i que qualsevol mesura tindrà un efecte limitat perquè, recordem, Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
6: Fins ara, adéu.
0: Sobre aquest cas del jutge Peinado, que ara deia el Dani Sainz de Aja, i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, ahir en vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez. Tots dos coincideixen amb una crítica important al jutge que porta el cas de la dona del president espanyol.
7: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
8: Que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. No sé, es que no tengo calificativos.
0: Això és el que ens deia

Baltasar Garzón i Concepción Sáez, que havia estat vocal del Consell General del Poder Judicial. En fi, tot això demà, com deia el Dani, vindrà al plat fort, perquè demà declara Pedro Sánchez al Congrés. Ho seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però ho dèiem només començar, eh? Aquest és un dels temes del dia. L'altre continua sent la calor i la seva barreja amb la revetlla de Sant Joan.

0: Perquè aquesta és una combinació que ens deixa un risc d'incendi extrem en un dia en què la gent fa fogueres, que la gent llença petards, Oriol Pujador.
1: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42, i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta situació, aquesta onada de calor, evidentment no només afecta Catalunya, França també té unes temperatures altíssimes, i de fet a les últimes hores hi ha hagut un cas especialment tràgic. Dos nens, de 2 i 4 anys, han mort a Carpentràs, que està al sud-est del país, dins del cotxe de la seva mare, en aquest mig d'aquestes altes temperatures, Pol.
4: La Fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort precisament apunta a aquestes altes temperatures. Segons els mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins el vehicle, però quan els serveis d'emergència hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria fins i tot superar en intensitat la del 2003, que s'estima que va causar 15.000 morts.
0: De fet, França ha tancat 1.300 escoles, perquè el curs encara no ha acabat del tot, i s'han tancat aquest més de miler d'escoles a tot el país. S'ha activat l'alerta màxima en més de la meitat dels departaments que formen part del país francès. Però és que el cas de França no és únic, n'hi ha més.
4: Al sud d'Anglaterra, per exemple, també a Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
0: Aquests són els principals temes del dia, una mica de publicitat i de seguida repassem els bàsics del matí.
5: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Mamoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
7: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
8: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de nou, repassem els bàsics del matí de Catalunya Ràdio amb la Sílvia Solanes, la Marta Viano, el Francesc Soler, el Marc Jurado i la Lara García. Molt bon dia.
15: Bon dia.
0: I comencem pels Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut per equiparar-se a Europa. Mònica Mas.
16: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida de gana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus, i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
17: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que, tot i així, hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
16: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies. Gràcies, Mònica. Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors.
14: L'acord que l'ha de ratificar el Parlament Europeu i el Consell preveu penes mínimes de 10 anys per als delictes més greus i introdueix delictes nous com crear material pedòfil amb intel·ligència artificial. També reforça la protecció a les víctimes i preveu que la prescripció sigui quan els damnificats hagin fet 50 anys. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat, ho celebra, però pressiona el govern espanyol.
15: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: Per cert, que el jutge confirma la presó provisional pel pare acusat de maltractar el seu nadó de només 6 setmanes.
18: El magistrat considera que hi ha risc de fugida i d'alterar les proves i denega la demanda del seu advocat. Els pares del nadó van entrar a la presó el 20 de març, però al maig l'audiència va acordar la llibertat provisional per la mare.
0: Un quart i 5 minuts de nou, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Escolteu també que a Hostalric hi ha un cert neguit per una plaga de mosques, que fa una setmana que dura, Laia Claret.
19: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
20: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
19: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
20: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
19: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra previsió destacada d'avui. Aquesta tarda, Vox porta al Congrés dels Diputats el concepte prioritat nacional.
21: Presenta una proposició no de llei perquè els recursos públics vagin prioritàriament als espanyols. És un dels punts més controvertits dels acords amb el PP per formar governs a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, i arriba al ple el mateix dia que les negociacions a Andalusia avancen. Avui el president del Parlament andalús cita el PP, el PSOE i Vox en la roda de contactes per la investidura.
0: També avui, a Londres, el primer ministre britànic, Keir Starmer, presideix la reunió setmanal del govern just l'endemà de presentar o denunciar que presentaria, vaja, la seva dimissió. Londres, Quim Olivares.
22: Andy Burnham més a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això passa justament que avui fa 10 anys el Brexit, avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea i tenim dades de com ha afectat això a Catalunya. Lara.
23: Les ha publicat la CN, les importacions del Regne Unit han baixat un 43% des de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió. Alhora, les exportacions del Regne Unit han continuat a l'alça i ja creixen un 25%. D'altra banda, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors de la sortida de la Unió Europea.
0: 8 i 22. Avui es publicaran les notes de la selectivitat.
21: Amb la mitjana de batxillerat, els alumnes ja podran prescriure's a la universitat, però les notes de tall no se sabran fins al 10 de juliol. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
0: Per cert, que on hi ha hagut polèmica amb la selectivitat és a Euskadi, perquè van sortir 168 zeros a la prova d'euskera. 168 zeros. S'han revisat i se n'han mantingut 11. Tots els altres s'han canviat. I no només això, sinó que s'ha vist que el 47% dels zeros els ha posat El mateix professor. En fi. Més qüestions que passaran avui. El governador del Banc d'Espanya presenta l'informe anual al Congrés.
23: Amb tres dades destacades, l'ENS va mantenir el creixement del PIB pel 2026 i va elevar la inflació prevista. L'informe també explica a Espanya hi ha un dèficit de 750.000 habitatges. José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, també enviava una alerta als bancs.
24: Reconocer la solidez del sector no significa bajar la guardia. En un entorno macroeconómico favorable como el actual, es esencial que las entidades mantengan criterios prudentes en la originación.
0: La clau del finançament són, evidentment, els tipus d'interès i en això també tenim novetats, perquè la presidenta del Banc Central Europeu ha allunyat la possibilitat d'una nova pujada dels tipus el pròxim mes de juliol.
14: Christine Lagarde diu davant del Parlament Europeu que segueixen molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà, però que ara mateix, després de pujar els tipus al juny, no veu necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra.
0: Justament, parlant de la guerra, Washington és a punt de reprendre's les converses entre el Líban i Israel. Oriol Serra.
1: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
2: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
1: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, a Colòmbia, el candidat de l'esquerra fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions dels seguidors mentre finalitza el recompte de vots que, com sabeu, de moment avantatja el seu rival, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Les crides del candidat d'esquerres Ivan Cepeda a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
4: Tratando de investigar que todo sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
5: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
3: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima atenció i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, només començar, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan. D'entrada hem d'explicar que les coques seran lleugerament més cares.
18: Al voltant del 3%, segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, tot i que les matèries primeres han augmentat molt el cost, els pastissers han moderat el preu de les coques. Miquel Zaguirre, president del Gremi.
25: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
0: Les coques seran més cares i els petards seran menys sorollosos.
18: El sector preveu atendre entre un 5% més de petards, vendre un 5% més de petards i facturar més de 20 milions d'euros. Perdó, més de la meitat de les vendes són d'articles de baixa sonoritat i aniran a més, segons el director de l'empresa, la traca, Jordi Brau.
26: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: I avui, per damunt de tot, és nit de molta música.
27: I la nena catalana em va deixar tot mos tirat i ara digue'm-me què faig sense tu.
23: Amb el Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà, que acabarà la platja Gran de l'Estartit amb la tradicional Revetlla de Sant Joan i amb concerts d'aquests que sentim, 31 fan Barri Vic, Cupido o Venus.
0: Això a l'Estartit, però a Camp de Bànol.
28: Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
23: Concerts dels Catarres dins del Festival Flama. Abans hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera a Reus. Per cert, també hi haurà concerts, en aquest cas, de Doctor Prats coincidint amb Barraques.
0: I si parlem de música, hem de parlar d'un adéu, també. So good.

0: Ha mort als 94 anys el productor musical mític Clive Davis. És qui va descobrir Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana.
1: Davis va ser una figura clau de la indústria musical i va estar al capdavant de grans discogràfiques com Sony o Columbia Records. Clive Davis va guanyar 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15.

0: per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
3: Vaja, Carles.
2: Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
3: I tu què li vas dir?
2: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
4: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
5: 150 anys movent-nos per tu.
6: O en viatge, o en capbussada nocturna, o en conversa interminable entre amics. One Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
7: Estrellita, claríssim.
8: Messi va comer.
9: Una revetlla amb la millor companyia.
10: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
11: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
12: El carrer és l'escola de La Cubana.
13: Una companyia que ha fet història.
14: Oh, això és una bogeria, no?
15: Era màgic. Va ser màgia pura.
13: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc.
17: Són 2:15, anem als esports.

0: El València guanya la pista del Barça i ja és només a una victòria del títol de Lliga de Bàsquet.
1: 80-88 al Palau Blaugrana, en una Lliga que pot quedar decidida demà a partir de les 8 del vespre si el València repeteix la victòria al Palau 2-1 a la final de moment. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: I dos títols més en joc. Una victòria del Barça avui a la Lliga de Futbol Sala a la pista del Pozo Múrcia, 2:15, li donaria el títol de Lliga. Els blaugranes dominen la final per 2-0. I també es decideix avui la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins amb empat a 2 a la final. Cinquè i definitiu partit entre el Liceu i l'Igualada per saber qui serà el campió de Lliga a partir de 9:15.

0: I hem de parlar, evidentment, de Leo Messi, que està fent un altre Mundial de la seva vida. 5 gols ha fet l'Argentina, i són els 5 gols que ha fet Leo Messi.
1: Els ha fet tots. Leo Messi amb 18 gols, màxim golejador de la història dels Mundials. Messi va fer els 2 gols dels argentins davant Àustria, 2-0.
2: Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: També al Mundial, França 3, Irak 0, 2 gols d'Mbappé, França classificada, Noruega 3, Senegal 2, doblet de Haaland, Noruega classificada i Jordània 1, Algèria 2. A la jornada d'avui, Portugal, Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a partir de les 10, enmig de les fogueres i abans de la Coca de Sant Joan, i de matinada amb la Copa de Cava i els petards, Panamà, Croàcia a la 1, Colòmbia, Congo a les 4.

0: I Julián Álvarez, que demana l'Atlètic de Madrid, atenció amb això, que el traspassi.
1: Declaracions claríssimes i contundents. Les escoltem.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Doncs el que se hace el otro és l'Atlètic de Madrid, que es planteja denunciar el Barça davant la FIFA per intentar fitxar un jugador amb contracte vigent sense el permís del club, i Quique Álvarez, nou entrenador del Girona, per la seva nova etapa a la segona divisió, aquest migdia, presentació oficial.
0: Tot això al voltant de la situació de Julián Álvarez. Emilio Pérez de Rozas, com estàs? Bon dia.
3: Ei, Frederic, què tal?
0: Déu-n'hi-do, no?
3: Molt bé.
0: Aquesta història de Julián Álvarez, aquesta sí que jo no me l'esperava, eh? Aquestes declaracions.
3: No, mira, Frederic, lo més gran de tot, lo més gran de tot. Ara, quan tu expliqui, diràs, ostres,
0: ai,
3: sí,
0: ai,
3: és veritat. No, lo més gran de tot, és que el Joan Laporta va fer fora fa 5 anys a Leo Messi i ara persegueix per 100 milions d'euros el suplent de Leo Messi. Això és el que em sembla més increïble a mi, no? O sigui, era nostre, el teníem, era... No és que era culer, era un malalt del Barça, de la ciutat, de tot, i bueno, i ara, mira, ara intentem fitxar el que ni juga, perquè ara ja ni juga. No sé, a mi em sembla... Bueno, de tota manera, hem viscut moltíssimes, veritat, històries com aquesta. Comencen a haver-hi soroll, després comença a haver-hi rumors, després comença a haver-hi una oferta, no?, 90 milions més 10, després s'espera que el jugador faci un gest, el jugador fa un gest, a l'equip del jugador s'enfada i... Bueno, no sé si és un procés per contractar a Julián Álvarez, i tampoc sé, jo, la veritat, si Julián Álvarez és un jugador top que mereix costar aquesta quantitat. Jo crec que no, de cap de les maneres. Aquest jugador no s'ha convertit en un Haaland, en un Neymar, en un Cristiano Ronaldo, en un Messi, en un Leo, en un Lamine Yamal, en un... No ho ha fet. No ho ha fet ni a Anglaterra, no ho ha fet aquí a Espanya, no ho ha fet a l'Atlètic de Madrid. I no sé. A mi em sembla molt, molt, molt, molt car un jugador així.
0: O sigui, no només, a banda de que sigui viable o no, tu no tens clar que sigui un bon fitxatge pel Barça? A aquests preus, vols dir?
3: Bueno, a veure, jo crec que és un gran jugador. I jo crec que probablement ficat amb un equip, amb un entrenador i amb un sistema i una estratègia, i sobretot una idea, que és la d'atacar moltíssim, no? I en aquest sentit, pues, sense dubte, crear un munt d'oportunitats, no?, de gol, no? Jo crec que és un jugador que pot donar un gran rendiment. Ara, jo és que no penso que es pot pagar aquestes quantitats, no? O sigui, a mi em sembla massa diners, però bueno, és que hem gastat molts diners també amb el Gordon aquest.
0: Això anava a dir, vull dir, el futbol
3: per mi...
0: va cap aquí, dona una mica,
3: sí,
0: la sensació.
3: Sí, no, Frederic, no, és que si mostro la meva sorpresa per lo que sembla ser que el Barça està disposat a pagar per Julián Álvarez, ja no et dic el que han pagat per un jugador que ho sento molt, però jo no el coneixia. O sigui, yeah. I jo no sóc un referent, vale? No sóc un Ramon Besa, no sóc un Ricard Torquemada, vale? no sóc un Xavi Torres, no sóc un anava a dir un malalt, no, un expert de futbol i algú que sàpiga de veritat què és el futbol i quins són els jugadors que venen i els que juguen bé. O sigui, no sóc. Però, clar, si el camí és aquest, com tu dius, doncs no m'estranyaria que el Barça se gastara 100 milions en Julián Álvarez.
0: I el veus justificat, aquesta enrabiada de l'Atlètic de Madrid? O és gesticular, això, també?
3: Bueno, jo era el que parlava, Frederic. Jo crec que és una mica el relato, no? O sea, com funcionen los fichajes d'estos futbolistes. I, a més, també, la història nostra amb l'Atlètic de Madrid ja és una mica això, no? També jo crec que està el Mateo Alemany allà, no? que tampoc va sortir massa bé d'aquí, no?
0: Exacte.
3: Tenen a lo millor, com ells diuen, tenen a lo millor massa recent la història del Griezmann, no? Probablement. No ho sé. I després també, allà a Madrid, Frederic, ja t'ho dic ara, estan absolutament convençuts que l'Atlètic de Madrid no vendrà mai el Julián Álvarez al Barça.
0: Yeah.
3: Una altra cosa és que això passi, succeeixi, però a Madrid ho neguen totalment i diuen que aquest senyor vale 500 milions d'euros i si el Barcelona lo quiere tiene que pagar esta clàusula. I neguen totalment que facin una reflexió o una necessitat o pactin un preu que no sigui aquest.
0: I a banda d'això, tu començaves parlant de Leo Messi. Quin tio, eh? Quin tio.
3: Que bèstia, tio. No, perquè, además, no, però és que, además, hi ha una cosa que és tremenda, no? Perquè, bueno, em sembla que demà passat compleix 39 anys, no?
0: Sí, avui.
3: Avui és?
0: No, demà.
3: Tio, 39 anys. 39 anys és... que quasi pot ser el pare de la Lamine Yamal. M'entens el que vull dir-te?
0: Sí, sí,
3: o sigui,
0: sí, sí.
3: I llavors, clar, nosaltres, bueno, no, perdó, nosaltres i el món, no nosaltres, i el món està increïblement admirat, no?, de lo que és el Lamine Yamal, no?
0: Sí, pues, sí.
3: Clar, tu imagina't un tío con 20 anys més i haciendo lo de Lamine Yamal, no?
0: Sí,
3: o sea,
0: sí.
3: És una cosa increïble. I després també està el fet de que és increïble perquè ell porta, pues això, 20 anys jugant igual. I a més, fica els mateixos gols, Frederic.
0: Sí, sí,
3: els
0: sí.
3: mateixos gols.
0: Sí,
3: I ningú li ha agafat el truco ni res. O sigui, i després també hi ha el punt aquest de no, este tío, bueno, como el Barça no lo quiere, pues se va a jubilar, se va a retirar, se va... I el tío va metiendo goles allà donde juega. I juega en una liga de Estados Unidos donde juega caminando y no hay esfuerzo y tal. Bueno, ya, pero es que al cabo de un mes se presenta donde están los mejores y lo vuelve a hacer. Y lo hace igual
0: sí.
3: que en ese sitio donde parece ser que vosotros decís que se está jubilando y que juega caminando, ¿me entiendes?
0: No,
3: es increíble. Y después también yo trobo también el punt aquest de la poca importancia que se da, ¿no? Respecto a lo que cualquier otro futbolista, deportista, artista y tal se daría haciendo, o sea, desempeñando su profesión de esta manera, ¿no? Ya no te digo redes y redes sociales, ya no te digo, ¿me entiendes? O sea,
0: sí.
3: Y sin embargo, yo que diguésin con diría, no sé, rebumbori o eco o ¿me entiendes? Glamuroso y tal y cual, que está reñido con él, ¿me entiendes? Lo quiero decir, es una cosa increíble, sí, la verdad es que sí.
0: Emilio, mil gràcies, cuida't
3: bueno,
0: molt.
3: Bueno, a tu.
0: Abraçada forta.
3: A tu, vinga, adéu.
0: Adéu-siau. Cinc minuts i arribarem a 9:15. Tot això mentre el matí arrenca encara, pendent de la calor de la revetlla de Sant Joan. De fet, avui a les 12 el Parlament rebrà la flama del Canigó. Anem cap allà, al Parlament. Marta Corbalán, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Com ja és tradició, des del 1980 el Parlament rebrà aquest migdia la flama del Canigó, que encendrà les fogueres d'arreu del país. Arribarà custodiada per nens i nenes de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural. El president del Parlament, Josep Rull, serà l'encarregat d'encendre diversos quinquers que repartiran la flama per tots els racons del país aquesta nit de Sant Joan. L'acte institucional acabarà davant la porta del Palau del Parlament amb una ballada dels gegants i els bastoners de Corbera.
0: Una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla, també com és tradicional. Avui se'n fan a una desena de poblacions. Vall de Boí, Pau Rovira, bon dia.
5: Bon dia. Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial complen de visitants els pobles on estan més arrelades. De baixades de torxes, avui se'n fan avui al Pont de Suert, Isil, Alins, Espot o Alàs. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc, en concret. A l'est cremen l'Aro i Arties arrosseguen pels carrers un altre tronc d'avet encès, el Taro. Unes celebracions que avui, recordem, es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis. Efectius extra i dispositius especials de bombers reforçaran totes aquestes baixades de falles.
0: Gràcies, Pau. Mentrestant, l'actualitat política segueix. Amb la sentència Ábalos encara les converses, ara en parlarem a l'Àgora. Avui, com us explicàvem ara fa una estona, arriba al Congrés el concepte de prioritat nacional de Vox. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
6: Bon dia. L'últim ple del curs, Vox Vox aconsegueix debatre una proposició de llei sobre la prioritat nacional, igual que ha imposat el PP en els governs de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó. El text estableix que per accedir a ajudes socials o habitatges públics cal demostrar el que anomenen un arrelament reforçat, mínim 10 anys d'empadronament i vinculació amb el territori. Per Vox és una condició irrenunciable tant per formar govern a Andalusia, on Moreno Bonilla demana accelerar les negociacions, com per un futur govern de l'Estat amb Núñez Feijóo.
0: Gràcies, Dani, també. I atenció a Brussel·les, perquè avui finalment veurem aquella imatge que fa dies que es comenta. Una delegació de talibans del govern de l'Afganistan viatja fins a la capital comunitària per reunir-se amb representants europeus. Redacció, Marc Jurado.
7: Sí, serà la primera trobada a la Unió Europea amb representants de talibans des que van arribar al poder el 2021. Tot i que les institucions europees segueixen sense reconèixer el govern afganès de talibans, Bèlgica els ha atorgat 5 visats de 24 hores per viatjar i negociar la deportació d'afganesos que han entrat a la Unió Europea de forma il·legal. De fet, la petició no és cosa de Brussel·les, sinó dels estats membres.
0: Insistim en això, És una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan que es reunirà a Brussel·les per negociar la deportació de persones afganeses que estiguin en territori europeu de manera irregular. En fi, cop d'ull a la mobilitat també d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia. Fa una estona que s'ha restablert la circulació ferroviària entre Montblanc i Vilaver, un tram que estava tallat pel robatori de cable de coure que hi va haver ahir a l'estació de Montblanc. Això sí, fins a la reparació total de la incidència dels trens circulant amb retards mitjans de 20 minuts a l'R13 i l'R14, segons ens informa Renfe. I d'altra banda, a l'R3, avui hi ha més retards dels habituals, de fins a 40 minuts, a causa d'un altre robatori de cable de coure, aquest cop entre la Garriga i Figaró, que de fet fa que no hi hagi servei ferroviari entre aquestes dues estacions. Això justament el dia que l'R3 recupera un tram de circulació ferroviària. Després de dues setmanes d'obres, els trens tornen a circular entre Vic i Torelló. Recordem que a l'R3 hi ha servei alternatiu d'autobusos per carretera a tota la línia entre Barcelona i la Tor de Querol.
0: Mirem també les carreteres amb l'equip viari i la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia de nou.
9: Bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
9: Doncs mira, avui ni punts vermells ni taronja, almenys de moment. En general, molta tranquil·litat sense incidències destacades, a l'espera, això sí, del que passi d'aquí unes hores, perquè Trànsit preveu que a partir de les 12 del migdia, sortint de l'àrea de Barcelona, 490.000 vehicles per la Revella de Sant Joan, l'AP7, la C32 i les vies que connecten amb destinacions costeres es preveu que siguin les més afectades.
0: Gràcies, Clàudia. Efectivament, aquesta operació sortida a partir de les 12 del migdia, molta prudència, també a la carretera. De seguida parlarem a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, del Cas Ábalos, entre d'altres, però què més tindrem avui al programa, Sílvia Solanes?
10: Doncs parlarem de petards i els animals, com els afecta, també de coques de Sant Joan, i ho farem amb el pastisser Cristian Escrivà. A Ciència i Tecnologia tractarem el càncer de mama, i avui a les 11, entrevista amb l'actriu Emma Vilarassau.
0: I de seguida l'Àgora, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
11: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: On la notícia continua sent la calor, però una mica inferior a la que teníem ahir, no? Eloi Cordomí, bon dia de nou.
12: Bon dia, sí. Pot baixar, però molt poquet la temperatura. Recordem que ahir a la ciutat de Lleida es va arribar, segons l'Observatori, entre 42 graus i mig i 42,9 graus. Aquesta de 42,9 seria la cinquena més alta en 86 anys. Bé, avui podríem baixar 1 o 2 graus com a molt les temperatures aquí. Més de 40 graus a molts llocs del Pla a Lleida i entre 36 i 38 a la resta de comarques de l'interior. I avui, fruit de la mateixa calor, també es pot formar alguna tempesta, alguna nuvolada de tarda, molt local, sobretot Pirineu, Prepirineu, potser el nord del Pla a Lleida, i anirien acompanyades també en alguns casos de ventades fortes, que es podrien allargar fins a primera hora del vespre. Després, la nit de Sant Joan hauria de ser bastant tranquil·la des del punt de vista meteorològic, càlida, evidentment, i demà al matí podríem tenir alguns núvols baixos a la costa central i a l'extrem sud de Catalunya. Fora d'això, demà un dia tranquil també amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
14: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir, quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no, era apofàtic. Avui, l'últim Enigmàrius puntuable. per la Lliga 2026, que enguany acaba per Sant Joan i celebra la final per Sant Pere. Avui, mig distingiu entre dues vocals de 8 lletres. Mig distingiu entre dues vocals 8 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
16: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
17: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
18: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
20: Tinto de verano, Don Simón.
21: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
20: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
22: Aquest estiu, la gran pregunta és...
23: híbrid o elèctric?
22: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
24: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
25: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment ho necessita. Ganes de donar la benvinguda?
26: Jo infinit, no, més que infinit.
25: Més que infinit? Sí!
27: Serà difícil? No ho sé. Però que serà guai, segur.
28: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Catalunya Ràdio.
30: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
31: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Vicenç Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
0: I de què hem parlat ara, fins a... abans d'entrar a l'àgora?
31: De l'ASA de Vilassar. Yep. I tot i que tenim vilassarencs entre els presents, no sí. Parlem de ningú en concret, sinó literalment d'un ASA, que el Pere ens ho podrà explicar molt millor, però és una de les figures més reconegudes i esperades de la Festa Major, que just és aquesta setmana.
32: Sí, i el major Roger és el responsable d'això, que tots els vivim a Vilassar.
0: Sí.
32: I bueno, aquestes festes salvatges, diguem, que estan heredades d'altres èpoques i que ara estan reconvertides perquè siguin possibles l'ases de mentida. Sí. Però, òbviament, una de les grans coses de la Festa Major de Vilassar, que és aquests dies, és un show en què es tira o es penja un ase a l'església.
0: O sigui, el campanar?
32: El campanar. O sigui que, bueno, i tot el poble ho celebra, no? I ens divertim. Està molt bé.
0: 8 minuts i arribarem a les 9 del matí. I obrim l'àgora d'aquest matí de Catalunya Ràdio, evidentment encara molt centrat amb els efectes del terrabastall que hem tingut en aquestes últimes hores, la sentència del cas Mascaretes, aquesta sentència contra l'exministre José Luis Ábalos, contra Koldo García i també l'empresari Víctor del Dama, però que s'estalviarà la presó per haver col·laborat amb la investigació. A aquesta hora podem saludar l'advocada penalista Marta Massip. Senyora Massip, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: De les primeres anàlisis que hi ha, sobretot per la banda socialista, diguem-ne, és es parla d'una certa desproporció entre aquests 24 anys de presó, per exemple, que li han caigut a l'exministre Ábalos, i el fet que el corruptor, per dir-ho d'alguna manera, s'estalviï la presó. Vostè ho veu igual?
2: Sí, efectivament. És evident la desproporció i el tractament favorable que se li efectua al Dama. La pròpia sentència ho justifica per la seva col·laboració, que cataloga de molt rellevant, i jo destacaria dins de la pròpia sentència l'argument en el que expliquen que la corrupció només es pot combatre a través del propi sistema, amb la detecció d'aquests actes corruptes, o, diu, amb la col·laboració de determinades persones, no?, que podríem parlar d'aquestes, col·loquialment, dels xivatos. Diu que en el cas concret el primer mecanisme és evident que fracassa i que, per tant, hem de valorar aquesta segona opció que ens permet conèixer i, per tant, combatre un fenomen tan greu com la corrupció.
0: Clar, el que passa és que el que s'estan comentant molt també és que Víctor de Aldama va anunciar que moltes proves i no consta que n'hagi presentat cap. És veritat que el tribunal diu proves potser no, però hi havia coses que no sabíem i que hem sabut gràcies a ell.
2: Sí, efectivament, la sentència al llarg de l'anàlisi de cada una de les operacions destaca, de fet comença quan realitza l'anàlisi probatori, comença sempre tenint en compte la declaració d'Aldama, que a més destaca o estableix que ve corroborada per documental que aporta i que a més la pròpia sentència va llistant.
0: Jo deia també, sobretot, perquè avui, per exemple, el diari El Mundo ja parla de la doctrina Aldama, diguem-ne, no? Perquè el Suprem, i vostè em corregirà, però el Suprem en la sentència ve a dir, doncs, escolta, en tots els altres casos que hi ha, que es prenguin nota, perquè aquí d'alguna manera ens doni detalls d'aquesta investigació, doncs igual se li aplica un sistema semblant.
2: Sí, efectivament. Jo crec que aquesta sentència marca un canvi espectacular, perquè en els altres casos o procediments que hem tingut aquí a l'estat espanyol en el que han estat condemnats altres ministres, aquest és el setè ministre que tenim condemnat, les penes eren molt inferiors. En aquest cas, precisament la sentència el que destaca és que la corrupció buscava l'arquitectura d'un sistema democràtic i que és de tal extrema gravetat que s'ha de castigar amb penes molt severes. I, per tant, és evident que envia un missatge a futur.
0: Un missatge que, a més, hi ha una altra de les anàlisis que també es fan avui, que ja fa dies que es diu, ens pregunta sovint on són els diners. És a dir, s'acrediten uns contactes, s'acrediten unes comissions, però no se sap massa on són aquests diners, no?
2: Sí, sí, i efectivament això es posa de manifest a la pròpia sentència, que quan acorda el decomís de tots aquests beneficis acabem parlant d'uns 400.000 euros, no arriba al mig milió.
0: En aquest sentit, hem parlat del cas de Víctor de Aldama i em deia també que la sentència per Ábalos, aquests 24 anys de presó, és especialment severa. Mirant la sentència, jurídicament, hi ha justificació perquè sigui més severa del que havíem vist fins ara amb altres exministres?
2: Aquí el que fa el Tribunal Suprem i d'alguna manera fa que pugin les penes d'aquesta manera o aquesta forma que des de fora veiem una mica escandalosa, és perquè separa cada una de les operacions. Totes aquelles operacions que considera que s'atribuïen a cobrir despeses del Dama, no?, aquells 10.000 euros mensuals o aquells lloguers o aquells viatges, considera que és un delicte de suborn continuat, però no integra dins d'aquest suborn continuat les altres operacions, és a dir, les mascaretes, Aire Europa i altres operacions que també recull la sentència. El fet de que entengui la sentència que no tot és un delicte continuat fa que ens trobem diversos delictes de suborn, un d'ells, com deia, continuat, i d'altres delictes de suborn, però castigats penològicament de forma separada, fa que la suma penològica acabi sent molt elevada.
0: La Marta Massip és advocada penalista i era important entrar en els detalls d'aquesta sentència. Senyora Massip, moltíssimes gràcies, que tingui bon dia.
2: A vosaltres.
0: Amb aquesta sentència hi ha dues grans dimensions, una és aquesta, l'altra és la política, que també la comentarem, però d'entrada hi ha la sentència en si. Vicent, com ho veus?
3: Quan diuen doctrina
0: al Dama,
3: a mi jo en realitat crec que és la doctrina americana. És que això ho hem vist tota la vida i es practicava molt poc. en els tribunals espanyols. Però, en canvi, ho hem vist tota la vida. És a dir, als Estats Units la fiscalia funciona gràcies a aquestes delacions. I a partir d'aquestes delacions, les condemnes són molt lleus o entres en llibertat condicional o fins i tot moltes vegades els jutges decideixen que aquella persona que ha delatat es queda sense condemna. Igual que el que ha passat així ara, i fins i tot hi ha un programa molt, molt complet i molt eficaç de protecció de testimonis, que en les pel·lícules falla, i llavors és quan veiem aquestes coses que passen. Però no han fet ni més ni menys que americanitzar-nos, és a dir, el que estan pensant és com que el sistema, que és el que pensaven els americans des de sempre, és corrupte, doncs segurament el gerent o el tresorer o el d'Al Capone es portarà a través de la delació. I clar, això genera un altre comportament. Així no havia passat això mai. Aquí un delator al final podia delatar si rebia alguna compensació, però eren mínimes i ara pam. Quin és el problema de tot això? El problema de tot això és que, per a mi, i això ja és opinió personal i en part també una opinió política, entre cometes, jo crec que això està molt dins del sistema a Espanya. No hem vist, no ha passat cap partit, igual les portes giratòries, etcètera, etcètera. I està penat ara i ara s'ha creat una jurisprudència. Bueno, servirà alguna cosa? Esperem que sí, però a mi em fa la sensació de que estem massa acostumats, ja veurem si això a partir d'ara canvia, a acceptar tot això. Jo crec, per exemple, que quan va caure el PP, i sobretot arran de la trama Gürtel, i sobretot en el nucli dur, que era el País Valencià, no va caure per corrupció. La gent els votava igualment corruptes o no. Va caure perquè havia caigut el sistema i per inseguretat, davant de que s'hi havia d'encarregar de donar-te seguretat. I el meu dubte és que això no estiga tan enquistat en la gent també, que, bueno, que, en fi, ho intentarem per ahir, ja veurem què passa.
1: Anna.
4: Bé, home, jo aquí separaria. Sí que és veritat que la sentència a Ábalos és molt dura, és obvi que han volgut fer un escarment, a mi em recorda una mica el cas Roldán, que la gent no se'n recorda, però va estar 15 anys en isolament, és en democràcia, és el pres que ha estat... a més, havien fet uns pactes amb ell... que es va entregar a Bangkok fent veure que era Laos, van estripar el passaport, van desmadre. Ara, en el cas de l'Aldama, dius, a veure, primera, a mi no em sembla que la sentència... O sigui, si li volien arreglar la vida, si li volien fer un traje, el condemnaves a menys de 2 anys, amb l'argument de color... I aquest ja... Però, home, cuidado, li han posat una pena de 4 anys i mig. O sigui, que ha de fer bondat, eh? Vull dir, si torna a delinquir... ha de fer informes semestrals, ha de fer un any... O sigui, compte que diguem-ne, li tenen el peu al coll. I, home, què és primer, el corruptor o el corrupte? A mi m'agradaria compartir amb els oients una història que vaig viure de primera mà amb un membre de la meva família, que era un enginyer de ponts i camins, que bé, tota la vida havia treballat amb empreses de per aquí, i el va contractar una empresa estrangera amb el encàrrec explícit d'anar a aconseguir obra pública a les administracions. Va dir, com no hi ha altra manera d'aconseguir-ho que anar amb un maletí, ja tenim assumit que si t'enganxen t'hem de pagar l'advocat. Però és que no hi havia l'opció d'anar... Llavors, a veure, hi ha molta gent, diguem-ne, que és corruptora a la força. O sigui, diguem-ne, que el corrupte no deixa opció. Llavors, és clar, això de presentar intentar presentar l'Ábalos i el Koldo com dues donzelles enredades pel viciós Aldama, doncs jo més aviat m'ho imagino al revés, que si l'Aldama volia aconseguir certes coses, doncs diguem-ne, la manera de licitar era pagar-li els entreteniments. Llavors, diguem-ne, no siguem tan indulgents, a part de que sí, jo crec que la col·laboració amb la justícia mereixerà el judici moral que mereixi, però des d'un punt de vista penal, vull dir, si tu el que vols és aflorar delictes, bueno, doncs escolta, serà pel que sigui, però si el que canta el fulano és comprovable, verificable i ajuda a esclarir el cas, jo no veig malament que tingui beneficis. Igual que passa doncs amb la gent que està a la presó i que en el moment que admet la pena i tal, doncs pot tenir permisos i pot tenir de tot. És el nostre sistema. No cal anar-se als Estats Units, Vicent.
5: A mi em sembla un escàndol.
3: Fins ara no,
5: La benevolència amb un corruptor que, recordem, s'ha fet milionari sent corrupte. S'ha fet milionari, ha guanyat 3,7 milions d'euros en un moment on morien milers de persones a tot l'estat per la pandèmia. I el tribunal no només li permet no entrar a la presó, sinó que a més li permet continuar sent milionari amb els diners de tots els contribuents. A mi em sembla un escàndol majúscul que no hagi ni tan sols de tornar els diners que ha robat. És així. O sigui, és així de greu. I, per tant, entenc que hi hagi una sentència que assenyali que quan un ministre o quan un dirigent polític es corromp, això genera una gran desconfiança i una gran desconnexió de la ciutadania en les institucions públiques. Això és cert. Això és lamentablement així de cert. Però també genera una desconfiança brutal vers el poder judicial que un personatge com aquest, que, per cert, i avui el diario.es ho recorda molt bé, només va col·laborar amb la justícia quan ja hi havia totes les proves a sobre de la taula.
4: És a dir,
5: quan Luco ja tenia tota la trama, diguem-ne, dibuixada, que per tant no va ser un senyor que es va penedir i va anar a aixecar la catifa davant dels tribunals. No, primer el van enxampar.
4: Home, clar,
5: i després ell va decidir cantar la Traviata, recordem, un senyor que ha demanat explícitament el vot per PP i per Vox, i que, a més, es permet el luxe de sortir
4: això,
5: al Suprem
4: encara,
5: i convidar...
4: Encara no és delicte,
5: i convidar,
4: de moment, vaja, no. Demanar el vot per
5: no, però és significatiu,
4: per PP, per Vox.
5: Però és significatiu del personatge, perquè aquí la justícia el que està transmetent és si tu col·labores amb certs partits polítics i ajudes a caure... Sí, i ajudes a fer caure un govern com és el de Pedro Sánchez, tu obtens beneficis penitenciaris.
4: Home, un govern...
5: I és el que estan transmetent a la resta de persones que hauran de declarar en altres casos.
4: Ens hem deixat una parauleta. No, és que no és
5: ficar
4: un govern a capritx.
5: No. I jo aquí...
4: Aquests senyors han anat a la presó per corruptes,
5: no
4: per puteros, per lladres
5: i per abjectes. No disculpo ni a Ábalos ni a Colo. No els disculpo,
1: no
5: per descomptat que no.
4: Bueno...
1: I
5: ara parlarem de la derivada política.
4: Bueno, no és un delicte.
1: No, és un delicte.
4: Aquest partit predica l'abolició de la...
5: Jo no disculpo. És més, he dit que quan els partits polítics o quan dirigents polítics es corrompen, el càstig ha de ser exemplar, perquè, evidentment, es produeix una escletxa molt gran amb la societat. Però també dic que la justícia és la primera que està dinamitant l'estat democràtic en aquest país.
4: Jo no estic d'acord.
32: Sí, una mica en relació amb el que deia el Vicent, no? Aquest nou marc que s'imposa a partir d'aquest cas. No? És un nou marc en què la figura, diguem, de l'arrepentit doncs passa a ser molt important, etc etc. Aquí el gran dubte és, aquest és un nou marc per tothom o és un nou marc que només s'aplicarà amb els casos que hi ha en marxa que tenen com a objectiu? Sigui perquè s'ho mereixen o no, però que poden acabar tenint repercussions que tombin el govern? Aquest és el dubte fonamental. Aquest nou marc s'aplicarà amb els casos que afecten a González Amador, amb tots els casos que afecten al PP, etc etc, o es quedarà en aquest marc del Suprem, l'Audiència Nacional, en els casos que afecten al govern? Bé, aquest és el gran dubte que veurem i que immediatament té una derivada política. Jo no sóc jurista, no m'atreveixo a comentar què em semblen a mi la sentència, per alguna cosa ja diguem els juristes, però la derivada política és indiscutible. Hi ha una derivada política en aquí. Els que creuen que Espanya és un estat de dret exemplar on no hi ha problema, doncs veuen una sentència tècnica i justa i que de cop i volta el que denuncia la corrupció doncs és tractat com es mereix o com als Estats Units, i de l'altre costat, cada vegada hi ha més gent que, si poses aquesta sentència, que crec que hi ha elements de desproporció, tot i que insisteixo que jo no m'atreveixo a jutjar-la, però no només amb el tema de l'Aldama, sinó amb altres casos, elements evidents de desproporció, i en el mateix context de l'actuació del jutge Peinado i d'altres casos, doncs fa que cada vegada hi hagi més gent que dubta d'un element fonamental en tota democràcia, que és els tribunals.
0: 9 i 6 minuts, som a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, de seguida tornem.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Mamoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
9: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
10: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé.
1: Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
13: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
15: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué?

0: News.
1: Saps qui és molt nostre, també?
2: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
1: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
0: O el Catalunya Ràdio.
3: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
0: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
1: I que així sigui, per anys i anys.
4: 3CAT.
0: Molt nostre.
5: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
6: Encara que...
7: Seguim a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Vicent Sánchez, la Sara González, el Pere Rossinyol i l'Anna Grau, abordant amb tots els detalls que puguem aquesta situació de, arran de la sentència del cas Ábalos. Ja dèiem que hi havia dues grans dimensions. La jurídica, que és la que estàvem començant a analitzar, i ara ho dèiem també, hi ha una dimensió política. Podem saludar aquesta hora Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana en el Congrés. Senyor Álvaro, com estem? Molt bon dia.
8: Molt bon dia. Què tal?
7: Avui ja una mica més en fred. Quina valoració en fa d'aquesta sentència?
8: Doncs, d'entrada, constatar que el PSOE ha de donar explicacions. No té altre remei. Jo penso que ja fa tard. I per bé que demà tindrem a la cambra el president Sánchez, em fa l'efecte que el dèficit d'argumentació per part dels socialistes és notable. I recordem que quan la corrupció no genera explicacions, això crea desconfiança. I la desconfiança és un forat per on entra, entre altres coses, la ultradreta.
7: Això els fa canviar, d'alguna manera, el suport al govern espanyol, el que han mantingut fins ara, com a mínim?
8: Nosaltres som on érem, perquè ja vam comentar que la nostra línia vermella era la financiació, el finançament anòmal del Partit Socialista, cosa que amb aquesta sentència no hi té res a veure. Però, evidentment, som amatents a tot el que està passant, perquè cada dia pot haver-hi un gir de guió que ens demani repensar la nostra posició.
7: No li demanava això perquè em posava l'accent en les explicacions del PSOE. Si aquestes explicacions no arriben, o les de demà, les que dona Pedro Sánchez, són insuficients, la línia vermella continua sent la mateixa. No canviaria res a no ser que aparegués indicis o sospites o acusacions de finançament irregular.
8: Nosaltres anem fent el check-in dia a dia, i més en una situació en la que, podríem dir, la realitat va mutant com un monstre constantment. Vull dir que les històries van generant històries i alhora, al seu torn, van generant noves responsabilitats. I a partir d'aquí, la nostra obligació com a representants de la ciutadania és col·locar-nos cada dia en un canvi. I els canvis d'aquí al setembre poden ser molts.
7: Anirà a preguntar-li justament per això. Vostè que està al Congrés, vostè que està a Madrid, vostè veu viable esgotar la legislatura?
8: La qüestió és com l'esgotem. Com l'esgotem. És a dir, si és només anar tirant per arrossegar els peus, això crec que crea no només desconfiança, sinó crea antipolítica. Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis. Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Doncs legislar en polítiques al servei de la gent. Habitatge, mobilitat, llengua, tot el que tenim a les carpetes nostres, començant per la carpeta molt important del finançament. Si no podem donar contingut, si tot això és simplement una mena d'inèrcia moribunda, incomplim el nostre mandat, que és el de servir la ciutadania.
7: Clar, però tot això s'aprova amb el suport d'aquí. Perquè el suport ara mateix del govern socialista és, per ser suau, fràgil.
8: Sí, si m'ho permeteu, és fràgil des del minut 1 de la legislatura. El no canvia la fragilitat, el que canvia és el soroll. I canvia una altra cosa, l'ombra de sospita i la necessitat d'explicacions, però la fragilitat la tenim des del primer moment que ens vam constituir com a cambra.
7: Un poc més accentuada precisament per això, per aquest soroll i per aquesta situació, no?
8: Sí, però numèricament és la que és, perquè fins i tot el Partit Nacionalista Basc, que va demanant eleccions cada dia, no està tampoc per canviar de cavall. Vull dir que aquí jo distingiria la retòrica dels números

0: virus. Som on som tots, eh?
1: Una altra de les situacions que l'estàvem analitzant ara aquí a l'Àgora és aquesta situació, aquesta diferència entre la duresa de la pena de l'exministre Ábalos i el fet que el comissionista, que Víctor Daldama, doncs s'estalviï la presó, li acabó aquesta condemna de 4 anys i escaig, però sospesa, argumentant precisament la seva col·laboració amb la investigació. Com veu vostè això, aquesta diferència?
0: Em sembla que no cal ser molt perspicaç ni conèixer molt les profunditats de l'Estat per entendre que la cúpula judicial vol fer arribar un missatge a qui calgui. I penso que la situació d'Aldama és aquest missatge. Un missatge que, per cert, si m'ho permeteu, no només no entra a presó, sinó que se li perdonen els diners que va robar. La qual cosa em sembla més, podríem dir, insòlit.
1: Però el missatge quin és que s'envia?
0: Bueno, és evident que qui hagi de col·laborar, col·labori, perquè això té premi.
1: És a dir, que en els possibles casos, en els possibles informadors de casos que també afectin a Pedro Sánchez, que Julio Martínez, per dir alguna cosa, faci el mateix.
0: Sí, em sembla que és molt evident.
1: En quina situació et deixa, segons vostè, això, la justícia espanyola?
0: Bé, nosaltres ja coneixem molt bé la gent d'Esquerra, la justícia espanyola com és. Dit això, jo tinc un gran respecte per molts jutges que fan la seva feina en tot l'Estat i que són gent, diguem, perfectament professional. Però quan parlem de la cúpula de la magistratura i sobretot de la cúpula a Madrid i de les altes instàncies, sabem que hi ha en aquest lloc exactament ubicat un sector que es dedica, doncs, al que es dedica. Es dedica a l'ofer, es dedica a fer política partidista, es dedica a seguir el dictat de José María Aznar, el que puede hacer que haga, i això és una evidència. Alhora, però, això conviu amb una altra realitat, que és la corrupció sistèmica en els dos grans partits de la restauració borbònica que estem vivint. És a dir, PP i PSOE són partits que, quan porten molts anys governant, entren en la corrupció. I això és una evidència. Alhora, hi ha l'ofer. I cal anar amb pinces per determinar què és cada cosa. Ho podem dir, si m'ho permeteu, jo parlo com a representant aquí al Parlament d'un grup, Esquerra Republicana, que amb 95 anys de vida no té casos de corrupció. Per tant, ho podem dir amb la veu molt alta.
1: Justament això, ara que comentava el fet de la Laufer, una altra de les notícies de la setmana és aquest expedient que el Consell General del Poder Judicial ja ha començat a obrir el jutge que investiga la dona del president Pedro Sánchez, que investiga Begoña Gómez, per fer aquell suggeriment, o per apuntar, vaja, per escrit, a més, que els escortes, que són policies nacionals, podrien ajudar-la a fugir. Això seria un exemple del que deia?
0: Bé, jo em sembla que el cas de Peinado és ja directament la dimensió desconeguda. Em sembla que hem arribat a tots els territoris de la novel·la del realisme màgic, perquè també forma part d'aquest realisme màgic que l'escàndol sigui la seva consideració sobre el que faran els escortes, que evidentment és escandalós, però no és el més escandalós. El més escandalós és com Peinado ha construït tot aquest cas. De tota manera, a mi em fa gràcia perquè es demostra que Peinado, quan toca una estructura profunda de l'Estat, com és les forces de seguretat, acaba rebent. Podríem dir que ara hi ha una batalla entre durs i gent més dura, encara, entre ells mateixos.
1: El Francesc Marc Álvarez, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés. Senyor Álvarez, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: A vosaltres, una abraçada.
1: I encara hi afegim una veu més, que és Iona Belarra, la secretària general de Podem. Senyora Belarra, com estem? Bon dia.
2: Bon dia, com estàs?
1: Marca un abans i un després en les relacions de Podem amb el PSOE, aquesta condemna d'ahir?
2: Bueno, nosotros tenemos una distancia sideral con este gobierno desde hace muchísimo tiempo, principalmente desde que pactaron el Consejo General del Poder Judicial con la derecha más corrupta y también desde que impulsaron el mayor rearme de la historia de este país, dedicando el dinero que debería ir a la sanidad y a la educación a comprar armas y tanques porque así lo ha mandatado Donald Trump. Pero es cierto que desde mi punto de vista la sentencia de Ábalos del día de ayer es definitiva, en la medida en que yo creo que no se entendería que el número dos de Pedro Sánchez durante muchísimo tiempo fuera condenado a 24 años de cárcel y no pasara nada después de eso, porque yo creo que no hay una conciencia, por lo menos en la política institucional, así lo siento yo, más allá de Podemos, de la enorme decepción que esta situación está generando en muchísima gente progresista que confió en Pedro Sánchez, que pensó que votar a Pedro Sánchez implicaba conseguir derechos, y lo único que se está encontrando es corrupción, especulación con la vivienda que ha generado la mayor crisis de vivienda de la democracia y, como decía antes, el mayor rearme que ha vivido nuestro país en toda su historia.
1: Deia una sentència definitiva i que no s'entendria que no passés res. Què hauria de passar?
2: Bueno, yo creo que esa pregunta tiene que contestarla Pedro Sánchez, porque lo que no puede ser es que se esté produciendo esta decepción sin precedentes y no ocurra absolutamente nada. O sea, que yo creo que nuestra labor también es no normalizar que el PSOE es corrupto, que se han llevado a cabo con las herramientas del gobierno, que yo creo que esa es la clave también que la gente tiene que entender, que no tiene sentido que se haya utilizado las herramientas del Estado, del gobierno, para enriquecerse, para meter la mano en la caja, y el presidente del gobierno y el PSOE intenten dibujar una especie de cortafuegos cuando es evidente que el incendio lo ha arrasado todo. Y es evidente que estas personas solo pudieron hacer eso porque tenían acceso al gobierno y porque tenían acceso al presidente. Yo creo que normalizar esto a lo que nos lleva es a que después la derecha normalice, como se ha normalizado también en España, la corrupción como forma de gobierno del bipartidismo. Yo creo que para poder criticar la corrupción del Partido Popular, que nadie la niega, y yo lo he dicho muchísimas veces, el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa, tiene decenas de casos de corrupción, y cada vez que tienen oportunidad utilizan las estructuras de la administración pública para beneficiarse legal o ilegalmente, pero eso no, la solución a eso, la alternativa a eso, no puede ser corrupción del PSOE. Yo creo que es evidente que lo que tiene que pasar en este país es que podamos, de la mano de la gente que se está organizando, de los movimientos sociales, de todas las compañeras, de las profesoras y profesores que están lanzando las movilizaciones en Cataluña, en el País Valencià, con esa defensa de la educación pública, con todos los sectores de precariedad laboral y trabajadores y trabajadoras que se están organizando porque los salarios no dan para nada, pues dándole la mano a esos sectores, como hicimos en el 15M, como hemos hecho las feministas en el 8M, construir una alternativa para que la izquierda esté fuerte, porque en este país las mejores cosas que han pasado, y yo creo que ahí el trabajo que hicimos Podemos, Esquerra Republicana y H. Bildu fue muy importante en la pasada legislatura, porque de esa alianza y cuando la izquierda estaba fuerte a nivel estatal es cuando han pasado cosas que nunca habían pasado en este país y que son buenas para la gente.
1: Però vostè, per exemple, seria partidària d'avançar eleccions?
2: Es que eso va a depender exclusivamente del presidente Sánchez, depende de nosotros.
1: No, però vostè, si depengués de vostè, és a dir, si vostè em diu alguna cosa ha de passar, alguna cosa s'ha de fer, aquesta alguna cosa, entre les diferents opcions, una seria de dir, doncs escolteu, mira, anem a eleccions i a partir d'aquí ja veiem què passa.
2: O sea, yo creo que, bueno, nosotras en Podemos siempre lo hemos dicho, somos demócratas y pensamos que darle la palabra a la gente siempre es buena idea, en el sentido de que la gente participe, nunca debe darle miedo a ningún demócrata. Pero yo creo que el problema que tenemos es que el PSOE ha decepcionado de una manera tan profunda a la gente progresista que toca hacer una reflexión también del resto de socios del gobierno, ¿no?, en esta legislatura, sobre si ha tenido sentido, sobre si ha sido útil apoyar al PSOE a cambio de nada, ¿no? Que yo creo que es un poco la dinámica que se ha implementado en esta legislatura. Desde que Pedro Sánchez echa a Podemos del gobierno y renuncia a transformar, básicamente el mensaje de echar a Podemos del gobierno es: si tú viniste al gobierno a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, como es el caso de Irene Montero, si tú conviertes el feminismo en leyes, si tú haces ruido, si tú das la pelea, te echo, porque aquí no se va a hacer nada de lo que la gente está esperando. Y claro, mucha gente pensaba, yo creo, que esta legislatura se iba a parecer más a la pasada legislatura. Y lo que se está encontrando es que cuando solo manda el PSOE y solo manda Pedro Sánchez, lo que tenemos es corrupción, especulación con la vivienda y rearme. Y eso no es lo que la gente esperaba. Entonces, la decepción es tan profunda que yo no sé si el PSOE está siendo consciente de hasta qué punto su corrupción, su rearme, su especulación con la vivienda es auténtico disolvente progresista que va a hacer que la derecha tenga una autopista de 6 carriles para llegar a Moncloa, y eso es lo último que puede pasar. Por eso yo creo que hay que organizarse y que la izquierda tiene que estar fuerte en estas elecciones generales para construir una alternativa, porque los grandes problemas que tiene este país de corrupción, de democratización de la justicia, de que ahora mismo la gente está viendo cómo en la televisión, en el Congreso, solo se habla de la corrupción del PSOE, de la visita del Papa, y en realidad de lo que le preocupa a la gente, que es que no puede pagar el alquiler, que da igual el súper en el que compres, que es imposible hacer una compra por menos de 50 euros. La gente está viendo eso y ve que de sus problemas, de lo que de verdad le preocupa a esas familias, no se habla en ningún sitio. O sea, la desconexión que hay, yo solo la vi en el año 2011, justo antes del 15M, la desconexión entre de lo que están hablando los políticos, ¿no?, con el PP y el PSOE tirándose los trastos a la cabeza, y lo que le pasa a la gente, de lo que habla la gente en los bares y por la noche con sus familias, no tiene nada que ver.
1: Laiona Belarra, secretària general de Podem. Senyora Belarra, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Hem abordat aquestes dues dimensions, la jurídica i la més política. Anna, et devia la paraula.
3: A veure, jo... A mi em sembla força ridícul fer aquest discurs i, en canvi, amagar l'ou quan et pregunta, bueno, llavors haurien d'anar a eleccions o no haurien d'anar a eleccions? Dius, clar, és que això... Però, a veure, per tornar al tema que parlava abans de corruptors i corruptes, a veure, jo no crec que els jutges en el PSOE li tinguin mania. Vull dir, però hi haurà jutges que el PSOE tingui mania, també hi ha jutges que el PSOE tingui mania. És que quan t'enganxen amb el carret del gelat, t'enganxen amb el carret del gelat. I voldria recordar que la figura del penedit a vegades doncs, ha tingut... No sé, per exemple, el cas de la Laura Borràs, que és un delicte molt agafat amb pinces, tant amb pinces que si no hi hagués un email d'ella admetent els fets, probablement mai l'haurien pogut condemnar i inhabilitar. Però allà la justícia va arribar a un acord amb l'altra part, amb l'amic de la Laura, que es... i aquest també se'n va anar, diguem-ne, perquè això és molt habitual. I jo crec que els polítics haurien de mirar més amb qui es relacionen, i per cert, també m'agradaria matisar el senyor Francesc Marc Álvaro, que diu que el PP i el PSOE són... Bé, tothom que governa molt de temps, per Convergència i Unió, partit que em consta amb el que el senyor Francesc Marc Álvaro estava molt familiaritzat, també té un historial potent, vull dir, parlem de seus embargades per ordre judicial, i concretament això que Esquerra no té cap cas de corrupció, bé, encara no hem aclarit on han anat a parar els 147 milions de la DGAIA, va empezar a hablar, i em sembla que el Joan Ignasi Elena també té algun... també li reclamen no sé què Altafulla. Vull dir que a veure, que aquí tampoc fem... A veure, la corrupció sistèmica, per desgràcia, és un problema fort en aquest país, sí que va associat a que la gent faci molt que mana, tot i que en el cas de l'Àvalos, bueno, ell portava poc temps, però ell semblava ser del tipus aquest cutre, de dir, si no ho faig semblaré tonto, no? Llavors jo penso que hauríem de ser igual de severs, vingui d'on vingui, vingui del partit que ens agrada, vingui del partit que no ens agrada, i sí, és una mena de delicte que si ningú canta és molt difícil de demostrar. I sí, els penedits davant de la justícia ho solen ser perquè els han enganxat i volen millorar la seva situació, però això no disminueix, diguem-ne, la gravetat del delicte original. Vull dir, tot això semblen excuses de mal pagador per no mirar els fets a la cara.
4: Jo crec que sí que hi ha... Sí que hi ha un lawfare, i sí que hi ha... Discrepe, eh? No passa res, són percepcions diferents respecte a la senyora Grau, és a dir, sí que hi ha un grup de jutges instal·lats en instàncies altíssimes del poder judicial que clarament van contra el PSOE. Diu, n'hi haurà que aniran també contra... Que clarament van contra el PSOE.
3: Sí, com
4: clarament...
3: com l'exfiscal Ortiz, per exemple.
4: Escolta, jo, quan vostè parla, no, calle, si... no, calle, però devotament. I quan parla dels altres...
3: No, perquè vostè no li agrada dialogar.
4: No, és que jo, quan vostè parla, jo l'escolte.
3: No,
4: i després, quan
3: està mirant el mòbil.
4: I després, quan ha acabat vostè, parla jo. I si vostè em respecta a mi, després el resi. Si no, cada volta que parla vostè l'aniré interrompent també i veurà com
3: no
4: li agrada.
3: Però jo en dic dialogar. No,
4: és dialogar, perquè en el moment que jo parlo vostè em talla el meu fil.
3: El dialogar vol dir debatem.
4: Pues espera,
3: no que vostè doncs deixa anar una xapa
4: doncs
3: i una altra.
4: Doncs espera que acabe i no interrompisca el fil, perquè si interromp el fil ja es queda sense poder explicar. I la meua impressió absolutament tan respectable com la que té vostè és que sí que hi ha una campanya absoluta de jutges que estan en instàncies altes contra Pedro Sánchez, contra el govern actual i contra el PSOE. I no cal ser tampoc, cal tindre dos dits en el front per arribar a aquesta conclusió. Una altra cosa és que tu mires cap a un altre costat. Això existeix, i també és veritat, i en això crec que el senyor Francesc Marc Álvaro estava dient una cosa sensata, que això tampoc no exclou tots els casos de corrupció del govern. És allò de el fet de que jo siga un neuròtic, no exclou que em perseguisquen. Evidentment que hi ha aquests casos, i evidentment també que hi ha un grup de jutges que vol el cap de Pedro Sánchez, i ja veurem com acaba aquesta broma, perquè per mi això és fortíssim. Dit això, a mi aquesta sentència em fa recobrar tant de bo una certa esperança en que si això no és només un missatge a Pedro Sánchez de que anem a per tu i premiarem tota la gent que delate conductes perverses teues o del teu govern, si només és això, doncs llavors alguna cosa canvia. Perquè és veritat que el senyor Luis Roldán va ser condemnat a 31 anys i que només en va complir 15. I també és veritat que el senyor Eduardo... I també és veritat que el senyor... Sí, sí, 15. I també és veritat que malversació, suborn i estafa. I també és veritat que el senyor Eduardo Zaplana va quedar, estava condemnat a presó provisional el 2019 per un cas de greu deteriorament de la salut d'una leucèmia. Se li va concedir la llibertat també condicionada, i quan arriba la sentència, que és l'any 2024, la sentència és a 10 anys, Audiència de València, 2026, encara estem esperant què diu el Suprem. Yeah. Per tant, que això fins ara tenies, moltíssima gent tenia absolutament la percepció de que qui la feia no la pagava. I que segons qui... Sí, i que segons qui sempre havia la possibilitat de que, bueno, després vindrà un recurs, de que després farà no sé què, de que aquell jutge m'arribarà, i jo personalment crec que com més arriba un recurs o com més pugem en el grau de l'escala judicial, el PP té més oportunitats per escapar-se'n tranquil·lament.
3: El Griñán no ha arribat a entrar a presó, eh?
4: Bueno, sí, d'acord.
3: No, és que esclar, és que...
4: D'acord, un cas.
1: Sara.
5: Jo també comparteixo que hi ha una part de l'alta magistratura que forma part d'aquest engranatge dels poders de l'Estat per castigar a qui es considera dissidència política, i crec que des de l'any 2018, quan es va verbalitzar per part del Partit Popular i de l'extrema dreta que aquest no era un govern legítim, el govern que es va forjar entre el PSOE i més tard també amb Podem, ha acabat justificant una persecució de caràcter judicial. Ara, això no treu que efectivament doncs, existeixen casos de corrupció amb proves molt contundents. Altra cosa és si entréssim a comparar doncs, amb altres casos de corrupció on el lladrocini, diguem-ne, la quantitat del lladrocini és molt major. Però jo no exculparé, perquè em sembla extremadament greu, insisteixo, i abans ho he dit, que mentre hi havia una pandèmia i estaven morint milers de persones, aquí hi havia qui aprofitava per fer negoci. I aquest algú era ni més ni menys que el número 2 de Pedro Sánchez. I aquesta gravetat no la podem minimitzar. Era la persona de confiança de Sánchez, era qui li va ajudar a guanyar la secretaria general del PSOE quan havia estat defenestrat, era un dels ponents de la moció de censura que es va presentar, és també l'argument principal, el catalitzador que va servir per fer fora un Partit Popular que havia estat condemnat i en aquest cas sentenciat, que això ho oblida Feijó, no? Que aleshores, mentre no hi hagués una sentència, no tenia Rajoy per què marxar. I ara, diguem-ne, no hi ha una sentència contra el Partit Socialista, però ja, exacte, però ja demanen que marxi. Però jo comparteixo que amb la situació actual amb la que estem, que crec que és de col·lapse i de fallida democràtica, el més lògic seria que operés un dels mecanismes constitucionals. O moció de censura, o eleccions, o qüestió de confiança. I dic col·lapse perquè al final no n'opera cap. No n'opera cap per fragilitat d'uns i per incapacitat dels altres de presentar una alternativa. Dit això, quina és la contradicció dels socis? Perquè jo crec que aquesta legislatura se sostindrà mentre els socis no deixin caure Sánchez. Ah. I el principal aquí és Sumar. Sumar ha de decidir quin és el seu llindar de tolerància de tots els casos que estan passant. Que Esquerra Republicana diu que la línia vermella és el presumpte finançament irregular del Partit Socialista. D'acord, això està molt clar. Però aquí la mare dels ous la té sobretot Sumar. Si decideix en algun moment deixar sol a Pedro Sánchez i que, per tant, ell no pugui complir amb el seu objectiu, que és convocar eleccions al primer trimestre del 2027. Mm. Però insisteixo, aquí hi ha una contradicció, perquè si Podem diu que la legislatura ja no té sentit, però a la vegada tampoc demana una convocatòria explícita d'eleccions, és perquè està atrapat, perquè necessita electoralment marcar distàncies amb el Partit Socialista, però a la vegada les enquestes no li són favorables. Mm. I a la vegada, i això també ho sap Esquerra Republicana, l'alternativa que es dibuixa, quina és? és la de PP i Vox, que es presenta com a devastadora, especialment per Catalunya. I una cosa que jo crec que és de justícia mencionar-ho, i ho dic perquè deia Ione Belarra que potser la gent, la ciutadania, es pensava que aquesta legislatura seria com l'anterior, i en aquesta legislatura hi ha hagut la corrupció d'Ábalos. La corrupció d'Ábalos va començar amb Pablo Iglesias com a vicepresident del govern espanyol, no? I l'exercici de memòria l'hem de fer amb tothom. Vull dir, no és que marxés Podem del govern i aleshores comencés la corrupció. Yeah.
6: Pere. Sí, deia la Serena, i comparteixo, no?, que és repugnant, ella no ha dit repugnant, però ja ho dic jo, diguem que aprofitant que hi ha la pandèmia, alguna gent faci negoci de manera obscena aprofitant-se dels contactes que té l'administració, en aquest cas estava fins i tot a dintre. Sentència, fets provats, 400.000 euros entre els tres. També feia negoci aprofitant els contactes amb l'administració el marit, el nòvio de l'Ayuso, per milions d'euros. Per milions d'euros, i no només no està condemnat encara, està això ben llarguíssim,
5: sinó
6: que ha hagut de plegar el fiscal general de l'Estat, condemnat per una filtració. Aquí estem veient filtracions, una filtració no reconeguda. Estem veient filtracions cada dia de les joies, de tot, i aquí ningú investiga res. Ho dic només per subratllar que l'Estat de Dret pues, serà tot el que vulguis, però que hi ha, com a mínim, una doble vara de medir. No? Dit això, i compartint la situació lamentable en la que es troba el PSOE, no només per persecucions, sinó també perquè alguns membres molt destacats han actuat de manera lamentable, jo crec que hem escoltat a dos socis, suposadament, entre cometes, socis d'aquest govern, si haguéssim seguit la ronda i haguéssim parlat amb Junts, pues, també encara segurament seria més dur. El PNB... És evident que no hi ha una majoria. És evident que no hi ha una majoria per tirar endavant el que deia el Francesc Marc Álvaro de mesures concretes, és que no hi és. Per tant, jo crec que tothom, amb aquest marc, tothom comença a coincidir en que no hi pot haver tampoc una moció de confiança, precisament perquè no hi ha una majoria, que no se li pot regalar a la ultradreta, diguem, unes eleccions anticipades que marquin ells els temps i que tu veguis en allà com un pobre xaiet, com un xai al matadero.
3: Si tenim por a votar.
6: No, sinó que lo lògic, en aquest marc que estem veient, és organitzar-se. I jo crec que això comença a estar bastant clar. Hi haurà eleccions l'any que ve.
3: Com el Petro.
6: Hi haurà eleccions l'any que ve. Bueno, el Petro li ha vingut, si no recordo malament, de 200.000 vots, eh? Vull dir que està oberta l'elecció, segons el que estàs dient. Per tant, de cara a l'any que ve, però en comptes de final de legislatura, abans de les municipals i autonòmiques, doncs jo crec que aquest escenari es comença a dibuixar amb uns pressupostos que no tiraran endavant, però que seran utilitzats electoralment, o sigui, no són cap sants barons, no? Però que és un escenari que té una certa lògica i que jo crec que és el que l'esquerra ja està en mòdul electoral, i quan Podemos actua amb aquesta contundència en aquesta entrevista és perquè ja s'ha ficat en aquest paper, diguem, ja. No?
1: Però quan dius organitzar-se, què vols dir?
6: Organitzar-se de dir, bé, quan farem eleccions? No li donarem el gust de que siguin ara? Ja. Seran abans de les municipals? És una hipòtesi
5: però
6: tot això,
5: eh? Però veurem si hi arriben, perquè al final... El problema per Pedro Sánchez és que pot voler una cosa però no controla el calendari judicial ni els fets judicials que puguin venir.
3: Tots els socis també tenen tanta por d'anar a eleccions. Sí. És que, a veure, aquí el que és molt lamentable, és que es defensi públicament. No convé anar a eleccions, no li regalarem les... Escolta, no, les eleccions no es regalen, la gent vota.
6: Sí, o sigui, si guanya el que... Hi ha un mecanisme constitucional que és una moció de confiança.
3: Si guanya el que tu no t'agrada... No és que li hagis regalat res.
6: És una potestat del president del govern, Anna. Sí. Hi ha una manera d'acabar-ho, que és fer una moció de censura.
3: Sí,
6: o si no la fan els que l'han de fer, doncs el president manté la seva prerrogativa.
3: El discurs de l'esquerra, ara mateix, és tot val per retrasar eleccions i d'alguna manera estan com negant el dret a l'alternància política.
6: No.
3: Tot val per retrasar eleccions perquè guanyarien els dolents.
6: La prerrogativa...
3: Si val més lladres, corruptes i puteros que del partit del...
6: La convocatòria d'eleccions és una prerrogativa del president del govern.
3: Sí, però estem analitzant per què. Estem analitzant per què. Però tu estàs dient, no se'ls hi pot regalar. O sigui, convocar eleccions és regalar.
6: No, dic que aquest és l'argument de l'esquerra.
4: Però una cosa, ningú està retardant res, eh? Ningú està retardant res. Les eleccions s'han de fer l'any que ve. Ningú retarda res.
3: A veure, si en una situació com aquesta no hi ha raons per adelantar eleccions...
4: En una situació és la majoria parlamentària que decideix fer aquesta moció de censura, si n'hi ha, que no n'hi ha, i en aquesta situació, o si no, és el president del govern espanyol el que ha decidit si les convoca. Per tant, si no hi ha res d'irregular. El que sí que podem dir és que arribats en aquesta situació, potser una persona sensat diria, jo les convoque... perquè se m'està desfent la història en les mans. I en aquest sentit, la senyora Belarra tenia bastant sentit o bastant raó aplicat a tota l'esquerra també, no només al PSOE, perquè algú està aguantant el PSOE. I és que no es pot fer pitjor. Sí. Clar.
3: Exacte.
4: Ah, bueno, d'acord, d'acord. Un moment, un moment. O sí, ja ho veurem. O sí, ja
5: no
4: ho veurem.
5: Subestimis aquesta...
4: No subestimis, no subestimi la capacitat d'aquells senyors a fer-ho malament. Yeah. Però clar...
3: Bueno, però, clar sort soe, entenen soe, que són més calgos i més lletjos tots els altres pretendents, que diria la trinca, eh?
4: Segurament.
3: No, no ofensa, eh?
4: Segurament.
1: Per lo de calvo o per lo de lleig, eh? Ja ara se m'ha dit.
5: Tancaran el micro, eh?
4: Doble. No, però és veritat que si l'esquerra, en aquest sentit del PSOE, i tots els aliats que té, els socis que té, volen donar alguna lliçó, i aquesta lliçó ha de ser de fer millor les coses, no es pot arribar, home, hem arribat.
5: De totes maneres, Vicent, de fer millor les coses. Aquí també està demanant eleccions, i ho dic també com una crítica, em sembla, raonable a l'esquerra. Està demanant eleccions qui no és capaç d'organitzar-se. I qui també està contribuint amb les seves divisions i amb les seves lluites caïnites a desmobilitzar una esquerra, que per una banda, per la part del PSOE, veu com proliferen els casos de corrupció, i per l'altra... amb l'esquerra, que en teoria hauria de ser l'esquerra regeneradora, resulta que estan atrapats amb les seves pròpies batalles internes
4: i encara...
5: i no són capaços ni d'anar junts ni de triar un candidat que tingui una viabilitat electoral positiva.
4: Més. L'esquerra, entre cometes, té el senyor Rufián dient que ell vol liderar tot això i que s'ha de fer una força, etc etc, mentre que el seu partit diu que no, que ni pensar-ho. Clar, vull dir, dius, no només desmotiva el PSOE, que sobretot desmotiva el PSOE, sinó que si posant-se a buscar desmotivadors, en tenim una pila.
3: Home, mira, sí, a les primàries de Junts, a l'Ajuntament de Barcelona s'ha vist. Però, bueno, però no, per exemple, en Rufián té raó quan diu que governar no és només resistir, és legislar. Llavors, a veure, si l'argument per no adelantar eleccions no és perquè tenim un pla de regeneració, no és perquè pensem que aprovarem uns pressupostos, no és perquè pensem que tenim la solució a tots els problemes, sinó que a veure com passem la maroma, a veure si això escampa i sobretot que no guanyin mai, no guanyin els altres, és un argument bastant patètic, eh?
1: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 10. De seguida continuem a l'hora d'aquí al matí de Catalunya Ràdio.
7: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Ara, dormir de mil maneres és molt més fàcil amb Hipercor. I descansaràs profundament amb la tranquil·litat d'haver triat bé. Perquè des del 18 i fins al 30 de juny, a Hipercor t'oferim un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases, amb finançament a mida, fins a 12 mesos. Ah, i ho pots pagar còmodament amb la targeta del Corte Inglés a la botiga web o app. I a més, hi ha ofertes, les més bones en coixins, edredons, fundes, llençols. I si el teu nou sistema de descans és per a una segona residència, despreocupa-te'n. Al poble, a la platja, a la muntanya, t'ho portem on vulguis. Només cal que consultis les nostres rutes diàries de repartiment disponibles a la teva zona. Així descansaràs tu i la teva butxaca. Recorda, tot un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases. Consulta'n les condicions a Hipercor o a hipercor.es. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20 hores. T'hi esperem. Doncs això és tot per avui. Adéu-siau.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
11: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
12: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
16: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
17: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
18: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
19: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
17: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
20: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
17: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: 3 quarts de 10, l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, amb l'Anna Grau, la Sara González, el Pere Rossinyol i el Vicent Sánchez. Poques hores abans de la revetlla de Sant Joan. El que passa és que sempre que hi ha aquestes dates, doncs es reactiva un cert debat molt relacionat amb la pirotècnia. La revetlla de Sant Joan és una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen de manera especial, bàsicament pels sorolls, els sorolls estridents, i és per això que cada vegada, avui explicàvem al matí, que es pot trobar més del que s'anomena pirotècnia de baixa sonoritat. Lara García, explica'ns, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Doncs el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla de Sant Joan i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Són aquests petards que potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat, ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
2: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
1: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps a ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Carme Soler, vicepresidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
3: Els petards, com que són soroll, doncs considerem que s'hauria de celebrar aquesta la revetlla, el solstici d'estiu, amb altres coses, que no fossin petards ni soroll. Abans, com se celebrava Sant Joan abans? Els pobles es cremava, feia un foc, perquè es cremava tot el que a l'hivern s'havia fet malbé, el que fos.
1: La pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar en la festa. Això ho reivindica Josep Llor, de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
4: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
1: Ja hi ha municipis com Roda de Barà i Figueres que volen regular el so dels petards a les seves revetlles.
0: Gràcies, Lara. Fins ara.
1: Fins ara.
0: També hi ha una altra qüestió que sempre que hi ha aquest tipus de festivitats, molt especialment a la revetlla de Sant Joan, són els animals. Els animals domèstics, però no només. Ara mateix podem saludar l'Aida Gascón, que presideix l'Associació en Defensa dels Animals Ànima Natural. I senyora Gascón, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: És un debat que anem insistint i repetint pràcticament cada any, però és important recordar-ho, eh? És a dir, que hi ha molts animals, o pràcticament tots, vaja, que ho passen especialment malament amb aquests petards i aquests sorolls, bàsicament.
5: Sí, al final és que tothom que tingui un animal a casa ho sap, no? Al final l'estruent provocat per la pirotècnia sorollosa té conseqüències greus i contrastades sobre els animals, tant domèstics com silvestres, que tampoc els hem d'oblidar. I què és el que els hi provoca, no? Doncs poden ser episodis de pànic, desorientació, fugides, accidents i fins i tot la mort, no? Sense tenir en compte tot el nerviosisme amb el que es queden doncs, durant aquests dies. Això també li podem sumar a l'impacte negatiu, evidentment, amb les persones, no? Amb especial sensibilitat al soroll, com serien persones amb trastorns de l'espectre autista, gent gran, menors i bé, i ciutadans amb determinades patologies físiques o psicològiques. Però en el cas dels animals silvestres encara es fa més invisible perquè no els veiem, evidentment perquè fugen, però moltes vegades doncs, hem vist episodis d'aus que morien. Per ells també, tots aquests animals amb els que compartim les nostres ciutats, és un drama.
0: Anava a preguntar això, quan parlem d'animals silvestres parlem bàsicament d'ocells o d'altres també?
5: Especialment s'han detectat impactes greus en aus, perquè són animals molt, molt sensibles, a vegades han fugit així en estampida i doncs s'han donat cops contra pistes de pàdel, per exemple, de vidres i bé, doncs, de tot aquests episodis a vegades han generat la mort massiva d'aus. Això ho hem vist en diferents ciutats. Fa un parell d'anys, em sembla que va ser a una ciutat d'Itàlia durant el Nadal, no? O el cap d'any, que també s'acostumen a tirar petards. I bé, doncs això doncs és bastant terrible per la fauna urbana.
0: I després pels animals domèstics, sovint hi ha estudis que apunten que fins a la meitat, o més de la meitat dels gossos, per exemple, dels gossos domèstics, pateixen efectes a la seva salut arran de focs artificials o de petards, no?
5: Sí, pateixen, pràcticament tots pateixen molt, molt d'estrès i alguns ho pateixen tant que fins i tot han arribat a morir. Cada any tenim notícies de gossos o gats que moren durant aquestes festes. Per tant, tampoc cal que arribem a la mort, no? Si és que només veient-los ja veiem que hi ha molta gent que el que fa quan arriba a Sant Joan és fugir de les ciutats i se'n van a zona de pobles a retirar-se per tal d'estar molt lluny d'aquests sorolls, perquè realment els seus gossos ho passen molt malament, no? I els gats també, el que passa és que a vegades és més difícil viatjar amb el gat, però és molt típic que la gent fuig. Això passa també a les falles de València, no? Molta gent, molts valencians i valencianes fugen de la ciutat quan són les falles, al mes de març, perquè és insuportable pels seus animals i també doncs, ells pateixen veient com el seu animal pateix.
0: Són ja diversos governs de diversos països que han prohibit els focs artificials a menys o els han limitat molt, diguem, els han limitat a professionals o en dates molt determinades. Vostè en seria partidària, depèn d'alguna mesura així?
5: Sí, totalment. Diguéssim que la demanda té suport de precedents concrets, no? I no cal anar-nos a altres països que, evidentment, sempre estan més avançats que nosaltres dins la Unió Europea, però, sense anar més lluny, l'Ajuntament d'Alcobendas, per exemple, la Comunitat de Madrid, va contractar focs artificials de baix nivell acústic, no? Les seves festes de Sant Isidro, per protegir els veïns amb aquesta hipersensibilitat, però també les mascotes i els animals silvestres. I van ser substituïts per efectes de llum, no? Que també són molt bonics i són interessants. A Granada també hi ha un poble que es diu Cijuela, que també van fer una consulta popular a favor d'un espectacle pirotècnic silenciós el 2025 i van guanyar, no? I després a Toledo també doncs han hagut iniciatives i el municipi italià de Collegio, no? que comentaves de països d'altres països, doncs el municipi italià de Collegio va ser pioner en aprovar una llei que obliga que tots els focs artificials siguin silenciosos a les seves celebracions de cap d'any, que és quan més les fan servir.
0: Sí, és que és un tema interessant, perquè tu quan mires aquests exemples, hi ha un exemple que a mi, per exemple, m'interessa molt, que és els Països Baixos, que és un dels grans productors europeus de focs artificials, que ara fa una mica més d'un any va aprovar una llei també, que on és tradició, per cert, als Països Baixos, fer servir els petards, en aquest cas la nit de cap d'any, i allà es va aprovar també una llei per dir només les podran fer servir professionals, i allà un dels arguments era les ferides, la gent que prenia mal, la gent, les ferides als ulls o les cremades, per exemple, dient això també costa uns diners a la sanitat pública, per tant, escolta, hem de prendre mesures, no?
5: Esclar, els Països Baixos tenen una normativa estrictament restrictiva sobre la pirotècnia. No només va prohibir als consumidors particulars la compra, no?, la possessió o l'ús de tots els focs artificials, sinó que, a més, a nivell a nivell dels governs tampoc promovien, no?, aquestes festes amb pirotècnia. És a dir, que tenen són molt estrictes, no? Són un molt bon referent. Nosaltres el que demanem és... demanem a l'Ajuntament de Barcelona que reguli l'ús de pirotècnia amb soroll durant Sant Joan i que estableixi zones lliures de detonacions que promogui alternatives, no?, com espectacles de drons, que ja em consta que ja s'està fent, però s'hauria de substituir completament, no?, llums làser o pirotècnia de baix impacte acústic. Però també demanem a nivell estatal. Nosaltres demanem també que Espanya doncs, es reguli a nivell estatal i prohibeixi l'ús de pirotècnia sonora i que l'obligui a substituir-la per pirotècnia silenciosa o altres formats no invasius, no? Instant també a les administracions a actuar amb responsabilitat i alinear-se amb una societat cada vegada més conscienciada amb el benestar animal i la inclusió social, que això doncs, ja ho estem veient. Al final la ciutadania va per endavant perquè ho veiem, no?, que els petards de baixa sonoritat i ecològics ja representen entre el 40 i el 50% de les vendes a Catalunya. Per tant, només es tractaria d'aquesta tendència social doncs, fer la llei, que no sé si també es pot regular des de la Generalitat, però vaja, jo crec que hi ha diferents nivells de regulació, però l'Ajuntament de Barcelona té competències i, evidentment, el fin últim seria tot Espanya.
0: Laida Gascón és la presidenta de l'entitat Ànima Naturalis. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Aviam, per al·lusions, parlàvem de valencians. Vicent.
6: Que bé. No, jo... És un tipus d'argumentació i de debat en el qual em sent incòmode.
0: Ja.
6: Perquè, clar, igual que la gent de la festa del bou a les Terres de l'Ebre, també se sent molt incòmode en aquests debats. Perquè no és veritat que quan eren petits, era aquesta senyora quan era petita, quan jo era petit, els petards eren molt més potents que ara. I els recordem una potència que ara ja no està permesa. També és veritat que l'Ajuntament de València ha anat regulant els espais i, la, i el calibre de la munició, per dir-ho així, perquè això no siga com era. Ara, jo crec que aquesta senyora representa un estat superior de civilització, d'humanització, i que em sembla molt bé, però, bueno, tots portem dins una bestioleta i tots portem dins una persona que... és veritat, que s'estima algunes expressions primàries i, per tant, jo em sent que no hi estic massa d'acord. Si el petard, ja m'explicarà com es fa un petard ecològic, però si el petard és de baixa intensitat i el castell de focs artificials ja no inclou soroll, allò ni és un petard ni és un castell de focs artificials, que li diguin d'una altra manera, que diguin espectacle luminós i ecovisual, etc etc. I entenc absolutament totes les raons. És que em sent molt canalla criticant aquestes raons, perquè és veritat que els ocells es queden desconcertats i xoquen contra cables de llum, i és veritat que els animals pateixen, alguns animals més que altres, i és veritat que algunes persones pateixen més que altres. I és veritat que la meitat de la població de València, quan venen falles, se'n van, però no se'n van només pels petards, eh? Se'n van perquè la ciutat esdevé un infern, hi ha un milió de turistes, i allà hi un olor a fritanga cada vegada més, i ningú no legisla contra les parades de xurros vomitius, quan abans només hi havia clar. Vull dir, hi ha moltes raons que fan que la gent puja.
1: Havia començat mesurat, eh?
0: Sí.
6: Clar, i per tant, no sé, sí, vostè té d'acord, però jo crec que si fem un castell, el castell ha de ser sonor, si el petard és petard quan és sonor també, i que es pot regular i que es pot rebaixar tot això, però en el moment en què això es converteix en una festa ecològica, és una altra cosa. Quan tinguem tot això domesticat, diu civilitzat i humanitzat, llavors vindran contra el foc, perquè llavors les fogueres les considerem tribals, salvatges. Només hem de pensar, quan han evolucionat les fogueres a Alacant o a València, en què es transformen aquestes fogueres i com contaminen. Sí. Clar, ostres, tu, és que al final, les vaques, quan es tiren pets, omplin l'atmosfera de metà i fan la vida molt més difícil.
7: Però si fossin encara... només les vaques, els carros.
8: Jo estic d'acord amb el discurs de Vicent com a votat, diguem, no? Ell segurament ho pensa, a mi m'agrada, diguem, per animar el debat, però jo crec, diguem, que hem començat a l'espai recordant el que deia el Roger, el Maiol, no?, de Vilassar, sí, de l'Asa Innocenci, que el penjaven, diguem, a Vilassar del campanar. Estic segur que quan l'animal era de veritat i algú va començar a dir, ostres, això és molt bèstia, no? Vols dir que... Doncs els altres deien, hòstia, això és la tradició, això ho hem fet tota la vida així, bueno, i al cap d'uns anys, doncs... ja no es fa amb un... I no passa res, la gent s'ho passa pipa igual, no? Llavors, tot el que sigui plantejar el que els economistes en dirien externalitats, que és com afecta negativament per altres espècies, per altres persones, una cosa que tu, no dic el Vicent, sinó a qualsevol persona que hi disfruta, s'ho passa en gran, a mi em sembla molt positiu. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, un cop sabem doncs que hi ha molta gent que ho passa malament, que hi ha, bueno, què podem fer perquè aquestes festes, els que s'ho vulguin passar bé, s'ho passin bé, però no a costa d'una pila d'externalitats. I llavors tot això, a cop de decret, és molt difícil,
0: clar,
8: però val la pena plantejar-s'ho i val
6: procés,
8: la pena...
6: Té tota la raó del món. És un procés d'humanització en el
8: d'humanització
6: qual...
8: o de els animals,
6: en
8: no?
6: En el qual em declara encara nerdental.
0: Sara.
1: Sí, molt ràpidament. Estic molt d'acord amb com ho plantejava el Pere. Al final, les tradicions les fem les persones i, per tant, les tradicions no són inamovibles. I està bé que es plantegin aquests debats per fer una mica més inclusives festes i revetlles i tradicions que jo crec que s'han de preservar, però que s'han de preservar pensant també en l'equilibri, no?, per trobar un nivell de benestar que subscriguin bona part de la població. Entenc que és complicat, la legislació és complicada perquè també és una tradició que afecta de forma desigual el territori. I fins i tot entre els barris de Barcelona hi ha un ús molt desigual dels petards. És més, és molt imprevisible preveure cada any quin barri doncs tirarà més petards i el que l'any passat te'n va tirar menys ara més. I, de fet, a nivell territorial doncs hi ha pobles que hi ha més tradició, d'altres que n'hi ha menys. Per tant, una legislació que homogeneïtzi tot això és complicat, però això no vol dir que no s'hagi de plantejar el debat i que siguem tots una mica sensibles amb les persones que s'ho passen malament, no només amb aquesta festa, sinó amb moltes altres.
0: Anna.
7: A veure, jo amb això tinc sentiments dividits, perquè a mi els petards no m'agraden, el rebombori no m'agraden, els focs artificials, els llums, els piromusicals, aquestes coses, el tema de la seva família va ser molt bonic, però el pim-pam-pum a mi més aviat m'atabala. Ara, és l'essència d'una festa com aquesta. Llavors, esclar, jo què sé, per exemple, doncs, és que a mi m'entristeix perquè és, veus una pel·lícula dels anys 70 i veus on fumava la gent, on bevia la gent, i coses que es podien fer i que no es poden fer, que realment dius, com més anem, menys valem. I també hi ha una opció, jo que sé, a Madrid, com eren els dies de l'orgullo gay, que allò és una bogeria, la gent que viu a Xueca se'n va a viure a on sigui, menys a casa seva, no? També te'n pots anar. Jo ho he fet, he agafat la meva gata, que pateix molt els petards, i me n'he anat lluny.
8: Algunes d'aquestes coses que dius, Anna, és una gran millora per molta gent, el deixar de fumar, o sigui, sembla que...
7: Sí,
8: i tantes altres coses, eh?
7: Però,
8: els que fumaven, de conya, però obligaven a fumar tothom.
7: Sí, però escolta, però el que vull dir és que arriba un moment que tot ho volem arreglar amb prohibicions, i jo sí que crec que s'ha de jugar, com més aviat, com de la sala carta de la sensibilització, per exemple, que tu siguis conscient de que, bueno, de que tu siguis conscient que allò que fas molesta o pot molestar, i que si veus una manera de minimitzar-ho, o sigui, de poder-ho fer aquí i no poder-ho fer allà, doncs, i que sigui pel bé comú. Ara, tot aquest afany de prohibir, jo a vegades tinc por que sigui pitjor el remei que la malaltia.
0: Hem arribat a les 10 del matí. De seguida repassarem què més tenim avui al matí de Catalunya Ràdio, però abans un parell de coses d'última hora. Una d'elles ha parlat Pedro Sánchez. Madrid, Palau Brugats, bon dia.
9: Sí, bon dia. Ha parlat Pedro Sánchez. Avui tampoc ha entrat a valorar la condemna al seu exministre José Luis Ábalos, però sí que ha fet avui una referència implícita. Tenia ara un acte sobre dependència i Sánchez ha defensat que el seu govern ha de seguir governant tot i les dificultats. Tot i les pedres que es trobi pel camí, ha dit literalment el president del govern espanyol i ha aprofitat aquest acte per anunciar que avui el Consell de Ministres aprovarà una històrica partida econòmica per finançar les polítiques de dependència, 6.000 milions d'euros més per totes les comunitats autònomes per als propers dos anys. Val la pena seguir governant, deia Pedro Sánchez, per mesures com la d'avui.
10: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
9: Ja ho veieu, Sánchez, que malgrat la tempesta judicial i política, doncs s'intenta blindar, refugiat amb la seva agenda, aprovant aquesta llei avui, una llei que, per cert, també haurà de passar pel Congrés i li caldrà, per tant, el suport dels aliats parlamentaris per tirar-ho endavant.
0: Anava a dir justament això, després està a veure amb qui s'aprova això, no?
9: Exacte, perquè avui ho aprova el Consell de Ministres i com tot és un decret llei, per tant s'enviarà al Congrés, caldrà trobar els suports dels socis, queda, si es compleix el que ha dit Sánchez, un any de legislatura, veurem si és així i veurem si ho pot aprovar.
0: Gràcies, Paula, fins ara.
9: Fins ara, adéu.
0: I l'altra notícia que teníem de fa ben pocs minuts té a veure amb la línia 3 de Rodalies, que hi va tenir bastants problemes, i avui en torna a tenir, i tenim un tram suspès, Maria Fernández Noguera.
11: Doncs sí, hi ha una incidència a la infraestructura que fa que no circulin els trens entre Vic i Ribes de Freser. I aquest tram que està tallat se suma a l'altre tram que també s'havia tallat a primera hora del matí per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró. Per tant, el servei ferroviari a l'R3 només és entre Figaró i Vic. Hi ha servei alternatiu per carretera, l'habitual, entre Farabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà la Tor de Querol.
0: Gràcies, Maria. Són les 10 i 4.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Moment de tancar l'Àgora, avui amb la Sara González, l'Anna Grau, el Pere Rossinyol i el Vicent Sánchez. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Més cosetes avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, a partir d'ara.
2: Nit de Sant Joan, nit de Revetlla. Parlarem de seguida de coques amb el pastisser Cristian Escrivà, de les coques de tota la vida, també de coques veganes, de coques sense gluten, o del preu d'aquest any, o de com s'organitzen també les pastisseries per superar un dels dies de l'any amb més feina.
3: Després parlarem del càncer. De mama té una taxa de supervivència molt alta, del 85%, però cada any moren a Catalunya un miler de dones per aquesta causa. Ens acompanyaran a l'estudi de la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron, i Marta Pucurull, pacient amb càncer de mama metastàsic, que respon amb èxit a una teràpia per ús compassiu, és a dir, pren una medicació que encara està en fase experimental.
2: A partir de les 11, conversa amb l'actriu Emma Vilarasau. Divendres s'estrena als cinemes la pel·lícula Viatge al País dels Blancs. A la pel·lícula interpreta la Montse, que és una dona que acull l'Usman Umar, quan aquest jove ghanès arriba a Barcelona després d'un duríssim viatge de 5 anys. És una història real que ha dirigit el Dani Sancho.
3: I a partir de les 12, la Renaixença, avui amb una proposta força lúdica. D'una banda, dediquen el programa a l'Anell i, per l'altra, entrevisten un campió d'Scrabble, Nemesio Moreno.

0: 10 i 6 minuts, arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
1: Hola, Freddy!
0: Hola!
1: Què? Em fa gràcia que m'ho preguntis tu, Freddy, quan ets el coprotagonista d'això que explicaré ara.
0: Ja sé per on vas.
1: Ha passat aquest matí, quan ha baixat en Canalies, a explicar-nos que avui comença la festa major de Vilassar, em sembla que era.
0: Sí.
1: El bon en Canalies ha fet un cop d'ull als actes de la festa per explicar-nos-els, i ja saps com va això, que de vegades, quan veus un llistat molt llarg d'actes, fas un copiar-pegar en el guió.
2: Ai.
1: Copiar-pegar, així en castellà.
0: En castellà, s'ha de dir, sí.
1: I has de vigilar molt què copies i què enganxes, perquè després arriba el directe, vas a llegir el guió i dius coses que no toquen.
3: Concert de Revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Ara que acaba de passar, no. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. És a dir, que el DJ no es diu Clicar.
4: Un dia veurem que li entreguen la creu de Sant Jordi.
1: DJ Clicar. DJ Clicar, eh? La diversió en un clic. La cosa ha durat per molt. A veure. Vinga.
3: M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar.
0: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació. Clar. És a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica. No?
3: Jo, DJ clicar, jo com sóc així de la vida.
0: Et dic una cosa, n'hi ha d'haver algun que es digui DJ clicar, si no, busquem-lo.
3: I també n'hi ha algun que es deu dir clicar per més info.
0: Vinga, va, gràcies. No! Ha sigut gloriós, això. Pobre Canalies. Sort. Jo posava DJ, no sé què, clicar per més info.
1: Sí, DJ clicar.
0: DJ clicar, li hem fotut.
1: Sí. Sort que després d'això ve un acte totalment seriós i rigorós, com és aquesta àgora, aquí també representada, tot i que de vegades l'Anna Grau diu el que diu.
0: Ai.
5: No subestime la capacitat d'aquells senyors a fer-ho malament. Yeah. Però, clar...
6: Bueno, no, però, clar, sort entenen que són més calgos i més lletjos tots els altres pretendents, que diria la trinca, eh?
5: Segurament.
6: No ofensa, eh?
5: Segurament.
0: Oh! Per de calgo o per de lletja, això ara se m'ha dit.
7: Tancaran el micro,
5: No, home. Però és veritat.
0: Passa res, Anna, passa res. Ja. No, molt a favor.
1: El tema del dia, la condemna a José Luis Ábalos. Sí. Aquest matí a la COPE no hi havia en Carlos Herrera, al seu lloc hi havia el Jorge Bustos, home, que ha aprofitat el dribbling a la presó que ha fet l'empresari Víctor de Aldama per animar la gent a cantar.
8: Claro, resulta que sus inventadas, como las calificaba Sánchez, han ayudado decisivamente a los investigadores a desentrañar el caso. Y esa ayuda vale mucho y debe ser recompensada. Julito, Leire, Santos, Gertru, Vicente, el de la SEPI. ¿Os habéis enterado bien? Colaborar con la justicia funciona. Nada vais a ganar protegiendo a vuestros capos. Pues tirad de la manta.
1: I l'Alzina Onda Cero ha anat en la mateixa línia que el Bustos, tot molt ben sincronitzat.
9: ¿Y qué problema habría? En que Santos Tardán, Leire Díez, Vicente Fernández se animaran a hablar si el presidente sostiene, y lo repetirá mañana en el Congreso, que él nunca estuvo al tanto de nada. Ni de lo de Ábalos, ni de lo de Koldo, ni de lo de Santos Tardán, ni de lo de Leire Díez, ni de lo de Vicente Fernández.

0: que Diego Costa, por ejemplo, jugó un par de amistosos con Brasil y luego se vino a España.
1: Correcto.
0: Con Curazao, donde unos jugadores habían nacido en la isla y los 25 han nacido en Países Bajos, que la gente es bastante fuerte. Entonces, estamos hablando un poco que al final, ahora mismo la FIFA te permite, si has jugado pocos partidos con la absoluta, te dejan cambiar si tienes la doble nacionalidad. Entonces, es curioso, ¿no?, como hay un montón de jugadores que realmente no son de la nacionalidad donde están, pero sí lo pueden defender y son con estas normas. Entonces, han ido cambiando y ahora, de repente, pues sí se puede. ¿Vosotros qué opináis?
2: Aquest, vosaltres què opinais? Al final és boníssim, perquè ja després hi ha un silenci de 10 segons. Això és a Televisió Espanyola, i a l'altre extrem hi ha les retransmissions de DAZN, bastant millors al meu entendre, tot i que a vegades es passen de ciències. Un usuari de Twitter va captar dissabte un comentarista relacionant el futbol holandès amb la tradició protestant calvinista, en ple partit d'Holanda amb Suècia.
3: El estilo del cruifismo a la sociedad neerlandesa le va lo de criticar en general, es lo que tiene también su esencia nacional, son protestantes calvinistas, ya acostumbrados desde la Edad Media a interpretar libremente las escrituras y por tanto cada uno tiene una opinión de todo, incluso hasta del Señor. Este grupo, por cierto, es súper religioso, luego lo contamos.
2: Caram, tu. Sense marxar del Mundial i tampoc de la religió i el futbol, hem de parlar de Messi. Amb els dos gols de Messi ahir contra Àustria, les xarxes estan fent córrer un tall televisiu de fa 12 anys, Freddy. És un tall del Chiringuito, d'aquell primer Chiringuito que era exactament igual que el Chiringuito d'ara. En aquell moment, Lionel Messi tenia 26 anys i Tomás Roncero li pronosticava una carrera curta.
4: I aquí queda gravado. Messi, claro, con 30 años dejará el fútbol.
5: Mira.
6: Bueno, pero tiene 26 años, así que...
4: Este chiringuito. Messi, con 30 años, dejará el fútbol.
6: Quedan cuatro. Tiene la bola de cristal,
4: Messi,
6: ¿no? Y la cambiado.
4: Messi no puede tener una carrera normal y es mala suerte el chaval. Porque el estudio de su formación no fue con un jugador cualquiera. No. Y eso te pasa factura. Y le está pasando factura. Ayer yo le he visto a veces apagar de dar una arcada porque él sabe que le están enfocando y ya no pueden intentar vomitar. Y aquí queda grabado. Messi, claro, con 30 años, dejará el fútbol.
2: Molt bé, Tomàs. Doncs ho he buscat i només des de que va fer 30 anys el Messi ha jugat més de 450 partits i ha marcat 340 gols els dos últims ahir i és l'estrella indiscutible d'aquest Mundial. Ahir, després del partit, hi havia tants mitjans a la zona mixta esperant-lo que el pobre home es va atabalar.
7: Ai, sí. No termino mal.
8: Están esperando, ¿no? Parece que la gente le gusta hablar con vos.
7: Lo que pasa es que se paran todos, uno, todos quieren ir solo, ¿viste? Entonces tienes que parar 500 veces.
9: Gràcies, Joel, gràcies, Jovany. Gràcies també, Vicent Sánchez, Sara González, Pere Rossinyol, Anna Grau, que tingueu molt bon dia.
10: Igualment,
11: gràcies. Bon dia.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Avui l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals. I la resposta era entre ui i u. Entre ui és mig ui. I si ho entre ui i u, és que mig distingiu entre o i u. 241, només, dels 832 participants l'han encertada. I, per tant, avui, que és l'últim Enigmàrius puntuable de la temporada de la Lliga 2026, dona 18 punts. La classificació ja queda establerta abans de Sant Joan, perquè per Sant Pere farem la gran final entre els 50 millors. Avui guanya el lot de la Lletera de Camp Llong Jaume Mas Rué, de Sant Joan Samora, al municipi de Sant Llorenç d'Hortons, de l'Alt Penedès. I avui també ens heu dit, destrieu, percebeu o entreveu.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Aquest estiu fes la millor jugada.
15: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
14: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
15: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
16: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé.
5: Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a

0: últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
2: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
1: De veritat?
2: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
3: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
4: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero maldecaps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, va, que parlarem més de la revetlla de Sant Joan. Abans parlàvem de petards i dels sorolls i d'aquestes històries, però hem de parlar de coques. I parlar de coques, parlar d'aquest tipus de coses, vol dir parlar amb el Cristian Escriba. Com
1: bon
0: estàs, Cristian? Què tal?
1: Molt bé.
0: Tu ets de petards, és de revetlla, aquestes coses, o ja no?
1: Abans sí. Abans era més de petards, no? Vull dir, ara no, ara sóc més de revetlla, sí.
0: Sí.
1: Revetlla, sí. Però mira, veus, t'ho comentava abans de començar, dic que aquest any faig una revetlla espiritual.
0: Sí, ara ho has dit, molt heavy, això.
1: Sí, sí, sí, jo vinc de la masia, jo sóc budista Kadampa,
0: sí.
1: I tenim una masia, a part de dos centres aquí a Barcelona, tenim una masia aquí que està entre Montserrat i Manresa,
0: sí.
1: I és la primera vegada que per Sant Joan estic de retir.
0: Si estàs de retir, no sé si dir-ne espiritual, però de retir,
1: sí,
0: pot dir
1: sí.
0: Així, igual.
1: Sí, sí, es diu així. I llavors tinc el Pol, que és la cinquena generació, amb el Xavi Marco, que portem 26 anys treballant plegats, i la resta de l'equip. Mm. Tinc el 100% de confiança de que ho faran fantàstic. De fet, sí. Vinc d'allà,
0: sí.
1: Per això us he portat les coques, vinc d'allà, i la veritat és que ho estan fent fantàsticament bé.
0: Sí, i molta feina, has vist? Allà molt atrafegat,
1: sí.
0: O no?
1: Sí, sí, eh? Sí, la veritat és que sí. Sí, sí, bueno, tot i que el fort començarà ja cap al migdia, primera hora de la tarda.
0: Es manté, la tradició de les coques, és d'aquestes...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que no...
1: Les tradicions a Catalunya es mantenen totes, no? Mm. I la de Sant Joan no és una excepció, no?
0: Mm.
1: Sí, i això forma part de la cultura, i la veritat és que... els pastissers artesans. Jo aprofito ja i recomano... Escolta'm, a veure, dies així, per favor, aneu a comprar la coca a la pastisseria artesana, vale? Que és on tindreu garantia de màxima qualitat.
0: Sembla que convidem el Cristian Escrivà, doncs bé carregat, i nosaltres que li agraïm, i avui ha vingut carregat amb coques. Explica'ns una mica què ens has portat. I...
1: Mira, us he portat les típiques, que són la de llardons.
0: Sí. Aquesta és la que tens al davant,
1: mira,
0: em sembla,
1: aquesta,
0: no?
1: Sí. Aquesta d'aquí, mira, veus? Però fixa't, mira, tu fixa't aquesta coca.
0: Sí.
1: Fixa't només, ja, la qualitat del pinyó m'ho diràs quan l'hagis tastat,
0: sí.
1: No? Però mira la quantitat.
0: Sí.
1: Val? O sigui, això és una de les coses que marquen la diferència.
0: Són caríssims els pinyons, eh?
1: És molt car. Jo no sé si és normal o no que sigui tan car, però és així, no?
0: Sí, sí.
1: Ara, jo, en el meu cas, és el meu fruit sec preferit.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, sí, el pinyó és una passada. Ara està de moda el pistatxo i tal, i també està molt bé. Però a mi el pinyó, hòstia, és que a mi em xifla el pinyó.
0: Mm.
1: A veure, aquí, i després fixa't també que hi ha un detall en aquí que és el caramelitzat aquest que fa el sucre. Sí. És a dir, encara que sembli...
0: Que fa una olor, que vaja... Que...
1: Sí, i la textura que té, perquè això té truco. És a dir, nosaltres, per exemple, agafem la coca, ja de llardons, llavors li posem el pinyó, bueno, primer pintem amb bou, posem el pinyó, posem més ou, posem sucre i ho deixem com uns 10-15 minuts perquè la humitat de l'ou desfaci el granet del sucre. I quan tu ho poses a coure, això et fa com una capa així com un caramelo, quasi, saps?
0: Que bo.
1: Això és boníssim.
0: Però llavors, clar, és a dir, d'aquí la reivindicació de la manera artesanal de fer coques, perquè
1: sí.
0: Això és pren el seu temps.
1: No, pren el seu temps, exacte, pren el seu temps... És de la mateixa manera que, per exemple, podríem parlar del Tortell de Reis. El Tortell de Reis i la coca de Sant Joan són les dues diades, diguéssim, una miqueta més complicades, vale? En el sentit de que el brioix té una vida curta.
0: Clar.
1: Llavors, aquí la complicació... jo no parlo mai de qualitat de producte, perquè això es dona per entès, però parlo, sí, de l'acabat de fer. Vale? Llavors, aquí és on ve la complicació. Aquí és on has de tenir una logística ben muntada... perquè quan tu aquesta nit et mengis la coca no estigui resseca. També, mira, ja que aprofito i us dono un... que suposo que molts ja ho saben, però dius, què faig amb la coca que m'ha sobrat?
0: Això.
1: Vale, llavors, bueno, tens dues maneres. I ara parlo de la que més se t'assecarà, que serà la de brioix amb fruita. Tens una manera que es posa-la dins d'una bossa de plàstic i el plàstic sempre te la mantindrà més tubeta. I si no, tot i així, llavors es fa el que es feien abans, es deien que eren els borregos.
0: Ai, sí, veritat.
1: Els borregos és la talles a talls, uns talls de dos o tres dits, i tu això ho poses a torrar. Clar, quan tu tens aquesta coca torrada... Tu agafes un got de llet o cafè en llet o algú húmid, ho suques en allà, i aquí ho suca amb mistela, també.
0: Sí. Bueno, és un altre esmorzar, sí.
1: Vale?
0: Sí, sí.
1: Sí, seria un berenar, aquest,
0: exacte.
1: No? Però també hi ha maneres també de reutilitzar la coca.
0: Per tant, una de les coques que ens ha portat el Cristian Escrivà és aquesta de pinyons.
1: Sí.
0: És la teva preferida, entenc? O...
1: A mi aquesta m'encanta, perquè a més aquesta te la menges demà passat o d'aquí 3 dies i està també perfecta. Aquesta, per exemple, si tu la vols reutilitzar, al cap de 2 dies, no et durarà 2 dies, perquè vulguis o no, passes per allà, et fots una
0: passillada... Això t'anava a dir, això és addictiu.
1: Però bueno... Si tot i així et dura, llavors aquesta l'única és recomanable és enxufar el forn, li dones un minut de forn perquè perdi una mica l'humitat que pugui haver agafat i ja està. Les altres, ja et dic, és que m'ho ha preparat a l'equip.
0: Sí,
1: altres,
0: a veure, espera, mira, aquí en tenim una.
1: A veure, tenim també...
0: A veure, que no l'obrirem ara, aquesta.
1: A veure...
0: Oh, aquesta és de crema!
1: Vale. Aquesta és de crema. Aquesta que tu estàs obrint ara,
0: sí,
1: és la de crema tradicional.
0: Sí.
1: Vale? I després me n'han posat una aquí, que és la de fruita.
0: Sí.
1: La de fruita confitada. Aquí tenim... Les tres, mira, sí, aquestes tres són les tradicionals.
0: Clar.
1: Val? Llavors, mira, també et dic una cosa. És allò, nosaltres cada any acostumem a treure alguna novetat i tal, no? Però hi ha hagut unes novetats que s'han quedat. Llavors, clar, tampoc és un dia allò com per ampliar massa la gamma. I per fer invents, exacte. Llavors, nosaltres ara, en aquests moments, sí que n'hi ha unes que s'han quedat ja com a tradicionals, diguéssim, que és la de crema catalana, la coca de crema catalana, me la vaig inventar fa uns 8 o 10 anys, i s'ha quedat perquè la gent la demana. Llavors, què fem? Agafem la coca, la tallem per la meitat, li posem crema, la caramelitzem, tapem, posem llema cremada per sobre i la tornem a caramelitzar. És una passada.
0: Oh.
1: Vale? I després tens la de lemon pie. El lemon pie és una combinació de sabors.
0: Sí.
1: Vale? Vull dir que també, amb qualsevol aplicació, sigui un postre de restaurant, o sigui un pastís, o sigui... i hem fet també, inclús amb torrons, també fem torró de lemon pie. No? Mm. Però són sabors que ja estan introduïts.
0: Clar.
1: Vale? Llavors, bueno, pues aquestes són les que fem aquest any.
0: I la fruita confitada és d'aquestes coses... Si hi ha alguna polèmica relacionada amb la coca de Sant Joan, és fruita confitada sí, fruita confitada no.
1: Sí, llavors jo crec que m'estic fent gran perquè ja em comença a agradar. Jo crec que la gent gran li agrada la fruita confitada.
0: Ah, sí, és un tema d'edat, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Sí.
1: Jo crec que sí. I cada vegada... A veure, també et diré que on hi hagi una també vam començar, això va començar a fer el meu pare, que feia coques amb fruita natural.
0: Mm.
1: Val? I les feia amb fruita natural perquè ell era diabètic i ho feia, per exemple, una coca amb albercocs.
0: Mm.
1: Val? Llavors, aquestes les fem per encàrrec. Val? I canviem la fruita confitada per fruita natural. També s'ha de dir que, per exemple, la cirera és de les fruites més dolces i que porta més sucre, diguéssim, no? Però si no n'abuses, per un diabètic és correcte.
0: Anava a preguntar això. A més, combina tot amb una coca de Sant Joan o s'ha de vigilar el grau de dolçor?
1: No, a veure, has d'equilibrar-ho com tot, val? Però, per exemple, hi ha una que m'he oblidat també, que també s'ha quedat com a clàssica. Jo sóc molt amic de la Gemma Torelló i de tota la família. I vam començar a fer una coca de mar de cava.
0: Anava a preguntar això.
1: Uah. Sí. I aquesta és per encàrrec que potser és la que més demanen, no?
0: Sí.
1: És l'única que porta alcohol, però és el mar de cava de la família Torelló.
0: Sí.
1: I llavors, el que fem també és...
0: Espera, que n'hi ha un altre, ens en porten un altre. Digues, perdona.
1: Van sortint coques
0: per tot arreu. No dono l'abast. Digues,
1: mira, aquesta que ens ensenya és la que et deia jo de crema catalana.
0: Ah, és aquesta. Val? Oh. Que ja en queda la meitat. És a dir, aquí anem xerrant i aquí l'equip... No, molt ben fet, però ja en queda la meitat.
1: Doncs aquesta de Mar de Cava, de la Casa Torelló, aquesta la porta fruita natural. És a dir, agafem el raïm, el macerem amb el Mar de Cava i el posem per sobre. I porta crema, que li afegim al Mar de Cava, i aquesta porta un grau alcohòlic, I ja et dic, vull dir, potser de les que són per encàrrec, vale, junt amb la de crema catalana, és de les que més es venen.
0: Sí,
1: Sí.
0: I amb coques veganes o sense gluten, això també és una cosa que es va obrint forat?
1: Sí, el que passa és que, mira, nosaltres allò, aquestes no les fem. No les fem perquè... Mira, jo he arribat a la conclusió, el que li agrada lo vegà va a llocs on es fa... pastisseria vegana, no ve a escriure. El que ve a escriure és un pecador. El que ve escrivà, diu, escolta, mira, em puc portar molt bé vale, durant la setmana i tal, però escolta, arriba
0: avui,
1: Sant Joan, jo me'n vaig a l'escrivà, llavors és un pecador. Jo va, quan va començar la moda aquesta vegana, o la tendència, jo vaig fer un postre vegà, i en feia 10 i me'n sobraven 12. Saps? I mira que era bo, el mateix preu, maco, ho tenia tot. Però vaig arribar a la conclusió de que la gent... Pues el que vol sense gluten, jo, per exemple, jo no puc vendre sense gluten. Sí que és veritat que faig productes que no porten gluten. Els macarrons, per exemple, no porten gluten. I tinc alguns pastissos sense gluten. Però jo treballo amb un obrador normal on treballa amb farina.
0: Clar.
1: Entens? Llavors, jo amb aquestes coses... escolta, sense gluten, pues, jo et puc fer una... Per encàrrec te la puc fer, però ja t'aviso de que en l'aire... Mm. En l'aire hi ha farina.
0: I abans començaves tu defensant les pastisseries artesanals, sí. Les que fan les coques artesanals. Sí. Quan veus algú carregat amb una d'aquestes coques de supermercat, t'agafa de tot o tens ganes de picar-lo?
1: A veure, mira, això també és una qüestió de butxaques. És una qüestió de butxaques, és una qüestió de paladar. Vale? I és una, jo he treballat amb grans cadenes i supermercats i tal. El que passa és que no ens vam entendre massa. Sempre les coses acaben bé, eh? Però no ens vam entendre massa en el sentit allò que la qualitat-preu no encaixava.
0: Yeah.
1: No encaixava. Llavors és allò que dius, escolta, no, torna cap a casa, vale? tu a lo teu, artesanal, pinyó, el que et dic, eh? I a casa els hi dic, penseu que en una taula poder avui hi hauran coques de diversos llocs, no?
0: Clar.
1: Ja d'entrada, quan tu vegis la coca d'escrivà, diu, vale, potser m'ha costat més que la del veí, però mira la quantitat de pinyons que té això, eh?
0: Això sí.
1: I quan ho tastis, llavors també veuràs la diferència, entens? Llavors, jo sempre dic, a la gasolinera posar gasolina, i la... I la coca a la pastisseria artesana.
0: I la coca de Llardons encara funciona, eh?
1: És la coca de Llardons és una passada. És una passada, però tot l'any.
0: Sí,
1: tot l'any, no només. No només. Hi ha un company vostre, un company vostre que li xifla.
0: Ah, sí?
1: Però molt. I entre setmana inclús et diria que moltes vegades hi ha productes, allò vull dir que hi ha uns que es venen més que uns altres, no? Que és el Toni Clapés.
0: Toni Clapés
1: és un forofo
0: de la coca de
1: Llardons. De la coca de Llardons nostra. És una passada. Sí, sempre que ens hi trobem li porto.
0: És curiós, això de la coca de Llardons, eh? Perquè ara ja està molt assumit a l'imaginari col·lectiu, però al principi, és a dir, quan et diuen no, una coca que està feta a base de Llardons, penses ui, ui, ui.
1: Sí.
0: I una cosa més estranya, però clar, la coca estàs el primer cop, dius, mare de Déu.
1: Sí. Jo és de les meves... postres preferides, la coca de Llardons, sí.
0: I la xocolata? També la poses, a les coques?
1: De xocolata n'hem arribat a fer, mira, d'aquests invents que parlàvem abans, no? Jo crec que vaig fer una coca o l'equip, però jo dic jo, però no, al final ara ja és l'equip el que decideix si fem una cosa o fem una altra, i vam fer, si no recordo malament, no sé si era l'any passat o l'anterior, que era una coca de selva negra.
0: Ostres!
1: Selva negra, que era amb nata, cireres, i trufa. Molt bona. El que passa és que és això, que dius, escolta, són diades complicades i llavors també per experiència sabem que, escolta, cuidado, no juguis massa fora de l'àrea.
0: Clar.
1: Perquè igual no miren al bar, igual miren al bar i et treuen targetes, saps?
0: Doncs, Cristian Escrivà, moltíssimes gràcies per avui parlar-nos de coques, per portar-nos aquest bé de Déu de coques aquí a Catalunya Ràdio.
1: Ja, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé el retir espiritual i ens explicaràs a veure com,
1: ara torno,
0: com va.
1: Ara tornes torno fins dimecres. Sí.
0: Molt bé. Cristian, una abraçada.
1: Una abraçada ben forta. Gràcies.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gualla i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gualla!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
7: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
6: On es va assajar, això?
7: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
8: Imagina't, és una visió.
7: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
6: Als Estats Units això acaba amb trets.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.
9: A Catalunya Ràdio... Postdates.
10: De l'ombra estant, llunyana, em mires amb uns ulls que segueixen camins que cap atzar no ateny. De l'estret de Bering, de Lluís Calvo.
9: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Rafa Vilasanjuan, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Amb el Rafa, ja ho sabeu, periodista especialitzat en ciència, avui volem parlar de càncer, ni més ni menys.
1: De càncer de pit o de mama,
0: sí.
1: Que es diu, no? Perquè càncers n'hi ha moltíssims i cadascun és d'una família diferent.
0: Sí.
1: Però, en canvi, aquest és molt important perquè dels càncers que afecten a les dones, una de cada tres li afecta aquest. Sigui, diguem-ne, amb el primer càncer, o sigui, amb la metàstasis que pot generar amb uns altres òrgans del cos, no? Per això és tan important.
0: I és important perquè la taxa de supervivència ha augmentat molt.
1: Ha augmentat moltíssim, entre altres coses també perquè la ciència està millorant moltíssim, perquè els serveis, diguem-ne, d'atenció als pacients són molt millors, però ha millorat el diagnòstic, el cribatge, el diagnòstic, el tractament, les teràpies, tot ha millorat. Encara, i no sé, ara els experts ens diran, no podem dir que tenim cura, però tenim bastant control. I, per tant, estem parlant ja de que per sobre del 80% continuen visquent i superen, diguem-ne, no superen el càncer perquè el tindran, però, en tot cas, està controlat.
0: Doctora Cristina Saura, com estem? Bon dia.
2: Bon dia.
0: La doctora Saura és la cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron. No podem cantar victòria, però anem molt bé. O anem millor.
2: Anem bé, efectivament. Però ens queda feina.
0: Sí. El que deia, de tot el que ha comentat ara el Rafa, que s'ha millorat en el cribratge, en el diagnòstic, en la tecnologia, hi ha alguna part d'aquestes millores que sigui més important que la resta o és allò una lluita conjunta?
2: És una lluita conjunta i afrontada des de diferents àmbits. Sabem clarament que el pronòstic de càncer de mama o les oportunitats de curar les pacients passen clarament pel diagnòstic precoç. Per tant, les tècniques de cribatge poblacional són superimportants. És molt important també que totes les dones, davant de qualsevol símptoma, puguin consultar per descartar que no hi hagi un càncer de mama. I també estem invertint molt en detecció precoç i prevenció, és a dir, en canviar hàbits de salut que puguin fer millorar o reduir el risc de patir càncer.
1: Doctor, estem a la ràdio. Aquí cal fer una crida a tothom. 50-69 anys, cribatge sí o sí.
2: Sí o sí.
1: I abans d'això i després d'això?
2: Abans d'això i després d'això estem treballant en personalitzar els cribatges. Les guies europees ja ens diuen que podríem començar o que hauríem de començar abans i acabar després, perquè la supervivència de les dones augmenta i perquè pot haver risc abans dels 50. Però segurament hem de treballar en identificar quina és la freqüència, les proves i l'edat amb la que hem de fer el cribatge. I en això s'està treballant en factors de risc molt clars. Per exemple, sabem que la densitat mamària clarament impacta en les proves que s'han de fer i la freqüència. Estem treballant també amb risc poligènic i tenim diferents projectes de recerca que estan treballant en tot això. Per tant, mínim mamografia dels 50 als 69 cada dos anys, això és el que tenim al nostre país en marxa, i a partir d'aquí veurem en els propers anys personalització també de les eines de cribatge.
1: Això és el que ens donaria, diguem-ne, cada 1.000 cribatges es diu que a lo millor estem evitant del voltant de 5 morts l'any. Seria això, més o menys?
2: Doncs sabem, sí, que per cada cribatge, no, perquè les estadístiques que comentes són correctes, no? Realment trobar un tumor per un cribatge poblacional seria el nostre objectiu, el nostre somni, no? Perquè la majoria d'aquests tumors que es detecten amb un cribatge són tumors petits i curables, que moltes vegades són d'un, dos centímetres i que no tenen ni tan sols afectació axil·lar. Per tant, aquest és, si has de tenir un bon escenari per tenir un càncer de mama, seria l'escenari ideal, mai ho és. Però en qualsevol cas, si has de patir aquesta malaltia, detectar-la quan és curable i que segurament amb una cirurgia, que segurament serà una cirurgia conservadora i que no requereixi una mastectomia, que requerirà potser després de la cirurgia una radioteràpia i requerirà, doncs, depèn del tipus de tumor, tractament hormonal, o en alguns casos, tot i que detectem els tumors petits, una quimioteràpia, la quimioteràpia o l'objectiu de tot aquest tractament serà un objectiu curatiu. I això sempre ho compartim amb les pacients. Lo important és que si hem de tenir un càncer de mama, l'ideal és detectar-lo quan abans millor perquè l'objectiu del tractament pugui ser curatiu.
0: El que crida l'atenció del tractament del càncer i de les coses que vostè deia, doctora, ara, que vostè parlava de personalització, no? És a dir, dona la sensació que en els últims anys anem a afinar pràcticament tant el diagnòstic com en el tractament directament en el tipus de càncer que té aquella persona, quina és la millor manera, no? I en això entra entendre cada vegada més com funciona un tumor, com funciona un càncer.
2: Sens dubte, no? Moltes vegades parlem de medicina cada cop més personalitzada i en oncologia això és una realitat que portem treballant fa no diré 20 anys, però més de 10 segur, no? Hem invertit molt, ara parlàvem de la personalització del cribatge o la detecció precoç, però sens dubte on hem treballat més és en la personalització dels tractaments, no? A dia d'avui, el 2026, cap dona s'hauria de tractar d'un càncer de mama sense tenir almenys 3 marcadors que són claus per definir el tractament, que són el receptor d'estrògens, progesterona i HER2. Això és un mínim. Ningú s'hauria de tractar ni fer una cirurgia sense saber aquests 3 biomarcadors, i això està implementat a tots els hospitals del nostre país.
0: Perquè això condiciona una cosa o l'altra, entenc,
2: condiciona que una pacient es pugui beneficiar ha de fer la cirurgia d'entrada o fer un tractament de quimioteràpia o un tractament dirigit amb immunoteràpia o amb tractaments contra HER2, depèn del tipus de tumor, condiciona el tractament que haurà de fer després de la cirurgia. Ho condiciona tot,
1: per tant... Deixa'm explicar, perquè molta gent no entendrà. És el, diguem-ne, és el més agressiu, no? És el que té més capacitat d'extensió.
2: Sí, dins del càncer de mama, potser expliquem-ho, no? Dins d'aquests 3 marcadors, receptor d'estrogen, progesterona i HER2, definim 3 tipus tumorals, no? Els tumors luminals, que són els més freqüents, representen el 70, el 75%, són aquells tumors que expressen receptors d'estrogen o progesterona. Després hi ha un segon tipus tumoral, que és el que anomenem tumors HER2 positius, que representen el 12-15% de la població, que són tumors que sobreexpressen aquesta proteïna a la superfície del tumor i que els hi confereix una agressivitat especial, i per tant és superimportant identificar-los, perquè si els tractem adequadament, el seu pronòstic s'iguala a tumors molt menys agressius, però els hem d'identificar molt bé.
0: Clar.
2: I el tercer grup que ens queda són els tumors triples negatius, que representen el 10-15% que queda, que no hem sigut molt creatius, perquè significa que no expressen ni receptors d'estrògens, ni de progesterona, ni HER2.
1: Però
2: no?
1: Existeixen.
2: Però existeixen. Existeixen, i és molt important a dia d'avui identificar-los, perquè es poden beneficiar de la immunoteràpia, no? Que és un tractament que pot ajudar.
0: Marta Pocurull, com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, bon dia.
0: La Marta és malalta de càncer.
3: Sí.
0: Quan fa?
3: Doncs mira, em van diagnosticar el novembre del 2019, ara fa 6 anys i mig. Em van diagnosticar d'un càncer de mama metastàsic. Ja tenia, a part de la mama, tenia afectat el fetge i algunes vèrtebres. Tenia 44 anys i em porten al Vall d'Hebron.
0: Quins tractaments has fet en tot aquest temps?
3: A veure, vaig començar en una primera línia amb un tractament hormonal amb un fàrmac que es diu ribociclib. La idea era doncs, tractar-me amb aquest fàrmac durant 9 mesos i després fer el que es diu un abordatge radical, fer una mastectomia al pit, després a operar el fetge i fer radioteràpia. No? Però el que va passar és que al cap de 9 mesos es va veure que no estava funcionant, per tant no tenia sentit fer aquest abordatge. Aleshores es va intentar un altre, en segona línia, un altre fàrmac de la mateixa família, però també es va veure que no funcionava. I aleshores, al cap de 15 mesos, ens vam trobar que havíem de trobar una altra possibilitat. Aleshores, durant tot aquest temps, a l'hospital em van anar fent biòpsies, no? El que explicava la doctora, no? Per caracteritzar molt bé el tumor i saber com podem atacar-ho. No? I entre això i un estudi que també vaig entrar, un estudi HOPE, que em van fer una biòpsia líquida, que és una analítica de sang, que també es fa una seqüenciació del tumor, es va veure que tenia una mutació genètica, BRCA2, bueno, jo dic BRCA2, d'origen somàtic. I aquesta mutació es podia atacar amb un fàrmac que es diu olaparib.
0: Un fàrmac que és una pastilla?
3: En aquest cas és una pastilla, sí, és un tractament oral. Però el que va passar és que en aquell moment no hi havia... O sigui, aquest fàrmac no estava pautat per persones que tenien un càncer de mama metastàsic. Aleshores, tampoc podia entrar cap assaig. En aquell moment hi havia alguns assajos que començaven, però eren per persones que tenien una mutació d'origen genètic. Yeah. Hi ha dos tipus, de genètic i somàtic. Genètic és que tu l'has heredat i en el meu cas és que jo l'havia produït. No? Aleshores, l'única via que em quedava, no?, que ens quedava, era demanar un ús compassiu. Que és,
1: bueno... Aquesta figura és molt interessant, eh?
3: Sí, sí,
1: com passiu, poder-nos explicar tant millor.
2: Doncs sí, en el cas de la Marta va passar això, no? Ella havia començat els tractaments estàndards pel càncer de mama luminal, no? Havia rebut els inhibidors de ciclina, els tractaments estàndards, i el que ja havíem vist és que se n'havia beneficiat menys temps del que esperàvem, no? Nosaltres tenim estudis que porten a l'aprovació dels fàrmacs i ja veiem, doncs, o esperem un temps que la malaltia estigui controlada. En el seu cas, doncs, el temps que es va beneficiar d'aquests tractaments van ser inferiors, i després d'utilitzar aquests tractaments, a més, moltes vegades intentem personalitzar el tractament en base a les alteracions que pugui tenir el tumor, i per tant se li va fer una biòpsia del tumor i també una biòpsia líquida, i al trobar aquesta alteració, doncs vam intentar anar a buscar algun fàrmac dirigit contra el BRCA. En el nostre país, els inhibidors del PARP, que són els medicaments que s'han desenvolupat per aquestes alteracions, ja siguin heredades o produïdes en el tumor, no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut. Per tant, l'única manera d'accedir a aquests tractaments és o a través d'estudis clínics, que doncs en el nostre país som referents i aconseguim atreure la recerca internacional i tenir molts estudis oberts a molts centres de Catalunya que ens permeten donar tractaments que encara no estan finançats i que s'estan provant i que sabem que poden funcionar, però en aquell moment no teníem aquesta oportunitat perquè els estudis tenen uns criteris molt estrictes de qui pot entrar, de qui pot entrar i qui no pot, i en aquell moment no disposaven d'aquesta opció i, per tant, vam activar la via d'un ús compassiu. Això significa que en fàrmacs que no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut o que s'estan avaluant en aquell moment, que s'està valorant si es poden finançar o no, però ja coneixem l'evidència de que poden funcionar en certes situacions, doncs podem fer una petició d'administrar el fàrmac a un pacient en concret. En aquest cas, en el cas de la Marta, doncs s'havien reportat els resultats d'un estudi americà en poquetes pacients, però que havia demostrat que aquests medicaments podien ser útils en pacients portadores de mutacions somàtiques a BRCA, i per tant, nosaltres vam escriure un informe explicant el cas de la Marta, explicant els tractaments que havia fet, explicant les alteracions que havíem identificat i demanant l'autorització per poder utilitzar olaparib, i ens el van concedir, li van concedir a ella, no? I va començar el tractament.
0: Anava a dir, aquí comença una altra fase del camí.
1: Una altra vida.
0: Sí.
3: Una altra vida, perquè clar, en aquell moment tampoc sabíem si anava a funcionar o no, però la veritat és que en els propers mesos va començar, doncs, les lesions van començar a disminuir i fins ara, 5 anys després, i ho tolero molt bé, que això és superimportant en els tractaments de càncer, no? Que ho toleris bé, i em trobo superbé i vaig seguint els controls, no? Cada 3 mesos, però de moment toco fusta, tot va bé.
0: I aquest és un medicament que t'has de prendre per sempre?
3: No sé, això ho dirà millor la doctora. En principi sí.
0: Fa gràcia perquè se l'ha mirada com volent dir,
1: de moment diguem que sí.
2: A veure, aquests tractaments, la Marta és un exemple molt maco del que significa la medicina de precisió. Mm-hmm. És a dir, hem aconseguit identificar una alteració en el tumor que hem aconseguit que hi hagi un medicament dirigit contra aquesta alteració i que en el seu cas clarament ha funcionat molt bé i per sobre també de les expectatives fins i tot que nosaltres teníem d'aquest estudi petitó
0: que
2: teníem.
0: Per sobre de les expectatives,
2: Bueno, nosaltres sempre treballem en estadístiques, en oncologia, i per tant doncs teníem unes estadístiques, o el que s'havia reportat de l'eficàcia d'aquest fàrmac era d'uns mesos, però menys d'un any, i en el seu cas el benefici ha sigut de 5 anys. Però aquesta és la part maca de la medicina de precisió, és a dir, per què parlem tant de la medicina de precisió? Doncs perquè és molt important, si aconseguim identificar l'alteració que realment guia el creixement d'un tumor, i tenim la sort que hi ha un fàrmac dirigit, doncs en alguns casos funciona tan bé com en la Marta. I és veritat que moltes vegades s'acaba produint un mecanisme de resistència, és a dir, que és probable que en algun moment aquest tractament deixi de funcionar i, per tant, ell, la Marta, rebrà el tractament mentre li funcioni i el toleri, però és veritat que ella té una malaltia crònica i si aquest medicament deixa de funcionar, doncs segurament li proposarem fer una altra biòpsia per veure si ha aparegut algun altre mecanisme de resistència que també puguem utilitzar per definir el següent tractament. No?
1: Aquest seria una del que en diem, perquè els periodistes i els científics moltes vegades nosaltres intentem traduir, no?
0: I
1: és el que en anglès en diuen, no sé si aquest tractament, però el trastuzumab, per exemple, sí que ho és, les smart bombs, no? Les bombes intel·ligents que actuen directament sobre la causa que està generant el tumor, però en canvi no actuen sobre el territori colindant, no? que és el que faria més mal, diguem-ho així.
2: Sí, aquests fàrmacs són un altre dels grans avenços que hem tingut en els últims anys, no? Són les quimioteràpies alliberades directament al tumor, no? Abans parlàvem de la proteïna HER2, que és una proteïna que sobreexpressa en alguns tumors, però els tumors tenen moltes proteïnes a la seva membrana i en el que s'està treballant moltíssim en els últims anys és en utilitzar anticossos que reconeguin específicament proteïnes que estan a la superfície d'algun tumor sobreexpressades, a vegades no són exclusives d'aquelles cèl·lules, però sí que estan sobreexpressades i això fa que la quimioteràpia es pugui alliberar més dirigidament en aquell tumor, no? I per tant, a dia d'avui ja tenim en anglès es diuen antibody drug conjugates, o aquestes bombes que parlàvem abans, no? Que són antibodies, anticossos, que fan que s'alliberi la quimioteràpia selectivament als tumors. I és possible que si l'olaparib deixa de funcionar, doncs sigui un dels medicaments que considerem en aquell moment. No?
0: Tu, Marta, com estàs ara? Com et trobes?
3: Jo em trobo molt bé, la veritat, molt bé. Estic supercontenta. Cada dia que m'aixeco penso, ostres, que bé. Que això funcioni, m'encanta prendre'm la pastilla i... Superbé,
1: va
3: i
1: bé,
3: molt agraïda.
1: Va bé per la salut mental.
3: Per tot, per tot. Home,
2: això
3: mira...
2: potser és una cosa que es parla poc, no? Però quan parlem de medicina de precisió i de la qualitat de vida de les pacients, crec que això és un punt molt important, no? És a dir, tractaments n'hi ha molts, però poder arribar a tractar una pacient amb un càncer de mama metastàsic amb una pastilla i que li hagi durat més de 5 anys no té només un impacte pressupostari de tots els fàrmacs que no hem gastat en aquesta situació, sinó que la Marta segueix treballant, segueix fent la seva vida normal. No necessita ningú que la cuidi. Ella segueix cuidant els del seu voltant que ho necessiten. I això és una cosa que en el nostre país i arreu del món costa molt de medir. Però la qualitat de vida, per suposat, comença per la qualitat de vida de la pacient, però també té un impacte en tota la gent del seu voltant i més enllà del que valen els fàrmacs, tot l'impacte que té el que hi ha al voltant de les pacients, no?
3: Absolutament.
0: No, i a més el que anava a dir és, a més en el camí aquest que tu ens has escrit, d'alguna manera que, per resumir-ho molt malament, això sí, també és un camí que suposo que ha hagut de ser complicat amb un final correcte, final feliç, no sé si dir-ne, per no ser cursi, però també ha hagut de ser un camí complicat, diguem-ne, no?
3: Sí, clar, veus amb molta incertesa, no? Jo me'n recordo del 2021, doncs, no sabent quin tractament no, em podien donar i que la malaltia avançava, doncs es passava molt malament, no? I, bueno, però també aprens a viure amb aquesta incertesa, és que no et queda una altra, no? I esperem que sigui així, no? Final, no sé si diria, no? Perquè en el fons, no? Estàs seguint uns controls, no? I com diu la doctora, pues... Però sí que la veritat és que en aquest cas em considero molt afortunada i molt agraïda a tots a la meva oncòloga, a la doctora Mafalda Oliveira, a la doctora Saura i a tots els investigadors que es deixen la pell cada dia per trobar nous fàrmacs, no? Per combatre el càncer.
0: És que, a més, amb la qüestió del càncer, fins fa raonablement poc, és a dir, era una mica... Anem a carregar-nos, ho diré molt bèstia, però anem a carregar-nos totes les cèl·lules, les bones i les dolentes, i a partir d'aquí veiem, no? I clar, és a dir, sentint-la dona la sensació que això s'ha anat afinant cada vegada més, de dir, bueno, aviam, no fem un tractament agressiu perquè sí, perquè també el malestar que li generes al pacient o a la pacient també és gros, diguem-ne, no?
2: Sí, jo crec que... cada tumor, o cada... parlàvem al principi, no? Cada tumor està en una situació diferent. Hi ha tumors que, per desgràcia, no tenen la supervivència que té el càncer de mama a dia d'avui, que està per sobre del 85% a Espanya. En aquest cas,
1: Espanya,
2: no?
1: Espanya, vull dir Espanya, perquè si vas a Àfrica està per sota del 10.
2: Sí. Llavors, Espanya, havent aconseguit aquesta supervivència, doncs ens podem plantejar afinar els tractaments. Clar. I ens podem plantejar preguntes que potser fa 20 anys no estaven sobre la taula perquè és que no ens les podíem plantejar. A dia d'avui es parla molt de qualitat de vida de les pacients, de temes relacionats amb fertilitat, moltes coses que potser fa 20 anys la prioritat era curar. Avui en dia que estem assolint aquestes taxes de curació tan elevades, ens podem permetre... no aquest luxe, perquè mai és un luxe, però ens podem permetre prioritzar o seqüenciar o buscar els millors tractaments que no només curin, sinó que a més ens puguin donar qualitat de vida, no? I per tant estem en una situació doncs de poder aconseguir que les pacients no només visquin més, sinó que també puguin viure millor, no?
0: Clar, això també, Marta, tu que has vist tot aquest procés també ha degut ser un factor important, no? És a dir, ja no només el tractament, sinó doncs, això que dèiem de la qualitat de vida, no? El poder-me llevar, el que deies, de poder que et llevis i diguis, oi que bé.
3: Absolutament. I estar amb els meus fills, no? Això és el que et dona, per mi, molta força per seguir endavant. Sí, absolutament.
2: Sí, també afegir aquí que les pacients... no només es beneficien d'aquests tractaments, sinó que també són protagonistes d'aquest canvi. Tot el que hem après de medicina de precisió ho hem après perquè moltes dones generosament han contribuït i han volgut participar en estudis clínics. I a vegades hi ha no en estudis clínics que elles han rebut un benefici directe, sinó també en projectes de recerca on fem biòpsies, on els demanem permís perquè ens donguin mostres de sang, de tumor... I a partir d'aquí és on aprenem i construïm, no?, un futur millor per les pacients que vindran.
1: I ara l'esperança seria la vacuna? O quin altre seria el next step, el pas següent?
2: Doncs sí, s'està treballant molt en vacunes. Estem lluny, eh? Ja el càncer de mama no és un dels tumors més immunogènics, que potser és on estan funcionant més les vacunes, però sí que s'hi està treballant. No sé quan hi arribarem, o si hi arribarem, però sí que ja comença a haver estudis en vacunes, no? Sens dubte, la medicina de precisió a dia d'avui jo crec que és una realitat, que ja la vivim al nostre dia a dia, i la intel·ligència artificial, que arribarà a la medicina igual que arriba en molts altres camps, ens arribarà i ajudarà potser a identificar millor quins factors i quines pacients es poden beneficiar més d'aquests tractaments.
0: Doctora Saura, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies també, Marta, molt content de veure't així de riallera i que duri.
2: Exacte, que duri.
0: Rafa, moltes gràcies.
1: Gràcies, últim esperançats.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Ocasión Plus.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona. Ja m'entens.
8: Un programa d'un altre gènere.
9: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
10: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
11: Amb David Ávila.
10: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: Bon dia, què tal?
0: Com bon dia,
16: com bon dia, Frederic.
0: Què tal, com esteu?
15: Bé, aquí
16: molt bé, calor, molt bé.
15: Sentim quatre petardos.
0: Sí, ja n'hi ha de petardos.
15: Petardos i gossos que borden. I llavors els que molesten els petardos i em foten pels gossos, què faig? No te'n foto, jo.
16: Cap a la vinya. Sí,
15: me n'hi vaig ara, i ja va ser el dia del tancat i no vull veure ningú ni parlar amb ningú. Ja
0: caram!
15: Ho ara.
0: Sí, tu.
15: Sí,
0: tu.
15: Sí.
0: Quines hores prèvies a la revella, tu, Déu-n'hi-do.
15: Estic fart de la gent, estic fart de les explicacions i estic fart de tot. Me'n vaig allà, ostres, fotré amb remull,
16: ostres, puta, mal caràcter.
15: Un quintet així mirant al Montseny.
0: Ah,
15: i
0: mira!
15: Rumiar. I a rumiar,
0: sí.
15: Saps? I així es passa el dia d'avui esperant el vespre per anar amb els amics i tirar...
16: Sou colla avui, Feixades? Nosaltres, no, a mi em venen també gent a casa i som colla.
15: Jo vaig a casa Lluís, jo. Vuit som, quatre parelles.
0: Caram!
16: Sí.
15: Els de sempre. Els de que quan teníem 14 anys anàvem amb el Pocondor i la Variant. Doncs
16: i encara teniu coses per explicar-vos-ho?
15: No. Ens assentem a taula, sí. Mengem una mica...
16: Cadascú el seu plat.
15: Cadascú fot un badall, l'altre que està emprenyat per no sé què, i cap a casa a dormir. I vinga, i l'any que ve hi tornarem.
0: Bueno, escolta, quin optimisme, no, Fel?
16: Sí. Ànims.
15: Avui hi ha una imatge que és de les que em fa més feliç de l'any, que és arribar allà, abraçar-nos, hòstia, un et veus més temps, l'altre no, i després... En Cito ja es fot allà a fer brasa, obrim ara uns quintets fresquets,
0: sí.
15: I aquell moment, aquell fresquet, aquell quintet glaçat, mentre sents la brasa com es patega i aquell xurrasco amb aquella carn a la perola, home, mentre estan que anem picant amb una mica de
16: vinagreta, sí,
15: és d'aquells moments de felicitat que hi ha a l'any.
0: Sí.
15: D'aquells que tens gravats a foc a la memòria. Hòstia. I avui el tornaré a viure. Un cop l'any el vivim. Vull dir que, per tant,
16: molt bé,
15: aquest
16: molt
15: any
16: bé.
15: Fot aquesta calor, sí, que no acabem fotent-nos a la piscina després.
0: Això també passa. I tu, Carles, també sou colla, dius, eh?
16: Sí, som colla. Però, ostres, a mi la revetlla de Sant Joan és el tret de sortida de l'estiu i a mi m'emociona molt aquesta nit, m'agrada molt. No en soc gens de petardos, ni de tirar quets, ni de res, però en aquesta zona on m'estic ja no... En tirem molt pocs, vull dir, ja no es fa aquesta festa. Vull dir,
0: no hi ha soroll, diguem-ne.
16: N'hi ha molt poc, perquè aquí és a zona d'alt risc d'incendi i no se'n tiren.
0: Vigilem amb això, sí.
15: Allà
16: llavors, tant, la nit aquesta és genial, perquè venen amics i perquè això de que és nit màgica, jo m'ho crec. Passen coses, és una nit ben parida.
0: Que
16: m'agrada molt.
15: I de coca... Sobretot
11: perquè...
0: Digues.
11: Quan érem més joves, de nit màgiques en teníem moltes.
16: Sí.
11: I et vas fotent gran...
0: Sí. És veritat.
11: Que és aquesta.
0: Es van reduint, no? Es van reduint.
11: Sí. Era que havíem fotut màgia i jocs de màgia. I ara ja... Havia perdut algun conill, algun rat, la moneda. Però no s'esperava.
0: On està la moneda, diu? On està la moneda?
16: On estava, aquí o aquí?
11: Sí, sí. Hi havia aquell barret que deia, sí, un conejo.
16: No surt.
0: I les coques, qui les porta d'aquesta colla que sou? Les porteu vosaltres o estan carregades? Com ho feu, això?
16: A mi me les porta l'Anna, de Can Roig, que ja ho vaig dir-ho a la taverna, me les porten directament de la pastisseria Roig de Cerdanyola del Vallès, i és un festival.
11: Em sembla que la porten en Xavi i la Sílvia, que la porten de Girona, menys cada any, portaven de Girona coca llarga, ben parida, i després la Irene, la meva dona, em fa una de... per després, al llarg de la nit, per anar poguent, que és d'aquestes de sucre, d'una coca d'aquestes
16: cruixents. Això sí que em fot ràbia, perquè la seva dona la toca, eh?
0: Sí,
16: aquesta, la cuina, fot molt bé l'Irene, i cada un nen...
11: I sempre va per aquestes coses perquè la nit s'allargui, i aquella coca, saps, cruixent de sucre, torradeta, saps, de vidre, coca de vidre, i aquesta també va baixant al llarg de la nit mentre...
16: Jo ja tinc totes les bombolles en fresc, també, i ui, com petrà. Sí.
0: Ai, escolta.
16: Ui, com petrà. Són els petardos que tiro jo.
0: El tap del xampany, del cava, vaja.
16: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs disfruteu molt la Revella, passeu-vos-ho molt bé.
16: Igualment,
11: Freddy. Avui que no tenim en Peyu aquí...
0: No hi ha en Peyu, que feu l'anell, m'han dit, no?
11: L'anell, fem l'anell, i el campió del món mundial d'Scrabble.
0: D'Scrabble? Déu-n'hi-do. Sí. Doncs ho sentim a la Renaixença. Que vagi molt bé. Abraçada forta.
11: Vinga,
16: bé. Adéu. Bon Sant Joan a tothom.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
18: Bon dia, els informa Joan Bota. La Revella és a la nit, però al matí han sortit les notes de la selectivitat. La millor nota d'aquest any és un 9,9. L'ha aconseguit la Laura Tallada, un estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. Tallada assegura que la clau és controlar l'excés de nervis i pressió.
19: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
18: Per darrere del 9,9 de Laura Tallada, quatre estudiants de les comarques barcelonines han aconseguit la segona millor nota amb un 9,8. Les PAU van acabar l'11 de juny i han registrat una participació rècord amb més de 45.000 alumnes matriculats. Més notícies, Natàlia Ramon.
20: L'endemà de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos, Pedro Sánchez respon que està disposat a resistir, a seguir governant i anuncia una inversió històrica per ajudes a la dependència. Avui el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 2.000 milions d'euros més per les comunitats autònomes per als propers dos anys. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
21: Bon dia. Sánchez s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta, anuncia una reforma del sistema de dependència, l'Estat en finançarà el 50% i elevarà l'aportació a les comunitats fins als 7.000 milions d'euros l'any que ve. Per això, Sánchez ha reivindicat que, malgrat les dificultats, ha de seguir governant.
22: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
21: El d'avui és també un gest als aliats parlamentaris que li reclamen a Sánchez dotar de contingut la legislatura en lloc de resistir l'any que li queda per davant. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
18: I a tot això, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, i l'expresident també de la CEPI, Vicente Fernández, i el director de l'empresa Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, mentre s'estava gestionant ajudes públiques a aquesta companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava aquest exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. El PNB ha fet un comunicat en què assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses s'emmarquen en les actuacions pròpies del partit per defensar els interessos de l'economia basca i sostenen que no té res a veure amb les activitats de terceres persones.
20: El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Lídia, reclama també que es reconeguin les especialitats en psicologia que ara són tan necessàries com la de psicologia infantil o juvenil, entre d'altres. Dolors Lídia, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus. I ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
1: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que, tot i així, hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
18: Uns 490.000 vehicles està previst que surtin avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per la Revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit limitarà per primera vegada la velocitat a 80 km per hora a les principals vies de sortida de la capital. A més, de les 5 de la tarda a les 10 del vespre es prohibirà la circulació de camions a l'AP7. Els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria. Esports, Marcos García.
2: Arrenquem amb motor. El Tro de Cervera, Marc Márquez, renova amb Ducati. Dues temporades més. El gran dels Márquez continuarà a l'escuderia italiana fins a finals de l'any 2028. El Barça de bàsquet perd el factor pista a la final de la Lliga CB. Ahir Barça 80, València 88, i l'equip blaugrana perd per 2-1. El quart partit demà al Palau Blaugrana. Leo Messi és el màxim golejador històric dels Mundials. El davanter de l'Inter Miami suma 18 gols després de fer-ne dos més a l'Argentina 2, Àustria 0. Aquesta matinada també França 3, Iraq 0 amb un doblet d'Mbappé, Noruega 3, Senegal 2 amb dos gols de Haaland i Jordània 1, Algèria 2. El davanter argentí Julián Álvarez demana que l'Atlètic de Madrid el traspassi. Encara en futbol, el Girona presentarà aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador a segona divisió. En futbol sala, el Barça pot sentenciar avui mateix la Lliga. A 8:15 el Barça juga contra el Pozo de Múrcia i si l'equip blaugrana s'imposa avui ja serà campió de Lliga. I en hoquei patins, avui també es decideix el campió de la Lliga masculina. A 8:45 del vespre, Liceo Igualada. Qui guanyi serà campió.
17: Fins aquí les notícies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: I aquest divendres, ho dèiem aquest matí, només començar, arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula a partir del llibre del mateix nom, que explica la història real de l'Usman Umar, un jove de Ghana que va arribar a Barcelona després d'una llarga, llarga i dura odissea de 5 anys i va ser acollit per una dona catalana, la Montse, que la pel·lícula la interpreta l'Emma Vilarasau. Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quina història, eh?
1: Sí, sí, sí. Realment, quan em vaig llegir el llibre de l'Usman, no sé, és que s'ha de llegir per saber-ho, o s'ha de veure la peli, tot i que la peli no se centra tant en els 5 anys del seu infernal viatge. I se centra una mica més en l'esperança, en el sentit de que també hi ha generositat i bones persones, encara que el focus a la vida sempre es posi en el morbo del mal i la... també hi ha bona gent. I l'Usman va tenir la sort de trobar la Montse i la sort de ser una persona molt intel·ligent, que ho és, molt treballadora, i amb una curiositat insaciable. Ell sempre diu, jo vaig sortir del meu país per curiositat. Jo volia saber qui feia aquests ocells de ferro que jo veia volar al cel i que jo sabia que nosaltres no fèiem i que ho feien els blancs. I jo volia saber per què ells ho podien fer, no?
0: A més, tu dius, és veritat que la pel·lícula no es centra tant en aquest viatge de 5 anys, però hi ha un moment de la pel·lícula que surt al mapa i és... Vaja, jo vaig fer... Vull dir, quan veus tot d'una... Diuen, ara us ensenyarem la ruta que ell va fer.
1: És aterridor. És aterridor.
0: És visualment molt impactant. Molt impactant.
1: És aterridor, perquè a més jo li preguntava a l'Usman, però tu en aquests 5 anys de viatge no vas voler tornar? Després de veure, diu, és que no hi ha camí de tornada. Perquè tu comences el viatge amb uns traficants als quals li pagues perquè et deixin abandonat al desert, i els que arriben a l'altra banda del desert, que jo crec que del grup d'ell van arribar 6 i eren com 40 persones, es van anar morint, ells anaven trobant cadàvers pel camí, al desert. Quan surts del desert t'esperen uns altres traficants que aquells ja han trucat i et porten a un altre lloc. Tu no estàs legalment a cap país, no saps el camí de tornada, ni et pots desfer d'allò. Diu, curiosament, quan uns traficants t'abandonen, a l'un o dos dies apareixen uns altres, que aquells han trucat. És una xarxa que, clar, ell diu, jo vaig treballar esclavitzat, pràcticament esclavitzat, durant 2 anys, fins que no vaig poder recollir

0: sense parlar castellà ni català,
1: sense parlar
0: en aquell
1: ni català ni rei, el van deixar al carrer. Mm. És com, no? I ell sempre deia, millor que el CIES, eh? Millor, millor, perquè jo vaig estar al CIES com en una presó. O sigui, que millor que el CIES al carrer, però clar, al carrer... Fins que va trobar aquesta senyora i la vida li va canviar, no?
2: Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola.
3: Hola.
2: I need your help. I am alone here.
3: Tu tot sol? Però tu quants anys tens? I digue'm una cosa, Osman, tu què vols fer aquí?
2: Estudiar, treballar a la cal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
3: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
3: Jo t'estimo.
0: Aquest és el tràiler que són d'algun dels fragments d'aquestes converses que té la Montse, el personatge que tu interpretes, i l'Osman, que de fet en el tram final de la pel·lícula s'interpreta a si mateix,
1: sí.
0: A l'edat adulta.
1: En el tram, a la primera part, és el Benjamin, que era un noi de Ghana que va venir, meravellós, amb una mirada pura, era mirar-lo i no havies d'interpretar gaire perquè et donava tot el que jo crec que la Montse va veure en l'Osman real, perquè jo vaig conèixer la Montse i em va dir, jo vaig veure que era una bona persona. Jo ho vaig veure, perquè jo li vaig dir, com et poses a casa un xaval de 17 anys que no coneixes a dormir a casa teva? Clar, és... Ella em va contestar, i què volies que fes? S'havia de fer? El qual ho trobo meravellós. Aquesta lògica aplastant de la bona gent que diuen és que s'ha de fer, no el puc deixar al carrer o no el puc deixar que se l'emportin, l'he d'ajudar, no? Però clar, no és tan fàcil. I ella em deia, però jo ho vaig veure que l'Osman era una bona persona, ho vaig veure, i realment el Benjamin se li veu, té una mirada tan bonica. És un noi que va venir de Ghana, que tampoc sabia català ni castellà, que dos dies amb Duolingo va anar xerrant i que anava pel carrer i et preguntava què és això dels containers, perquè no els havia vist en sa vida. O que tenia molta il·lusió per baixar el metro perquè no havia pujat un metro en sa vida, no? I era molt com si fos l'Osman de jove, realment. I després, en el tram final, s'interpreta ell, sí.
0: Tu parlaves de la bondat dels uns i dels altres, d'ajudar-se. Jo crec que una de les coses que més destacaria de la pel·lícula és que aquesta bondat arriba... tot i que no és normal, però d'una manera molt natural, no? Sí. Potser és aquesta explicació que et donava la Montse real, de dir, noi, és que no hi havia altra opció, era això o això.
1: Sí, sí. A més, són una gent, no?, aquest matrimoni, que mai s'han vantat ni d'haver fet el que van fer, que ho han fet amb la naturalitat d'això és el que s'ha de fer, i que també et diuen, vam tenir molta sort. I també et diuen, s'ho va pagar ells, els estudis. Se'ls va pagar l'Osman arreglant bicicletes. Vull dir, nosaltres el vam acollir, però tampoc teníem diners com per pagar-li la universitat. L'Osman, amb 6 anys, va aprendre a llegir, a escriure castellà i català, va fer primària, secundària, batxillerat i dos carreres. Mm. O una carrera i mitja.
0: Però són 6 anys.
1: Amb 6 anys. Mm. Que és com... Bé, no sé, ell va començar químiques perquè el seu pare era xaman del seu poble i ell volia saber com els blancs feien les medicines, no? Mm. Però les va haver de deixar perquè diu que no s'ho va poder pagar i llavors va optar per empresarials, que s'ho podia permetre. I bé, no sé, és una història... A vegades el mires, l'Osman, que és ara un home emprenedor, que ha fet una fundació, que crec que té 50 escoles a Ghana, que no para d'enviar ordinadors, perquè ell diu, després de tot el que m'ha passat a la vida, després de la sort que vaig tenir d'anar a la patera bona i no la dolenta, que es va enfonsar, jo ho he de tornar i he de fer que cap nen vulgui emprendre aquest viatge que jo vaig emprendre, no? I per això necessiten ser educats allà. Clar, ell deia, Open Arms està superbé, però és que un cop arriben al mar, la batalla està perduda, no? I ja és sort que visquin. El que s'ha de fer és que no arribin al mar. Mm. I jo li deia, el que s'ha de fer és acabar amb aquestes xarxes de traficants. Això és el que s'hauria de fer. I Europa jo crec que podria fer alguna cosa. I ell em va dir una cosa molt sàvia, diu, he après que no puc començar cap batalla que no tingui alguna possibilitat de guanyar. I aquesta dels traficants no en tinc cap.
0: Ni una.
1: Ni una.

0: així que ja ho farà qui ho hagi de fer. Jo sí que puc fer escoles i és el que faré. És un home molt intel·ligent, l'Osman, molt. I amb un propòsit tan ferm a la vida com crec que no he conegut ningú.
1: Us vam veure el col·lapse l'altre dia, avui l'Osman estava malauradament de viatge.
0: Sí, és una pena, perquè quan ell ho explica és molt millor, eh?
1: Però sí que és veritat que hi ha una cosa, hi ha un moment d'una conversa entre la teva, Montse, i l'Osman, que dius, hagués pogut sortir malament de mil maneres.
0: De mil maneres, sí.
1: Però no ha sortit malament.
0: Però no va sortir malament. Però és que, de fet, ell des de sempre... Clar, ell deia, diu... És que, clar, aquesta mirada que tenen de que venim a delinquir, que venim a robar... No, venim... Perquè realment venim a buscar una vida que allà és impossible, no? Ell sempre diu, jo no he passat gana.
1: És una altra cosa interessant, eh? És a dir, de dir que no és algú que marxi perquè allà ho passa malament, sinó per un tema purament aspiracional.
0: No he passat gana, però als 9 anys estava treballant fonent acer per als vaixells. Sí, sí. I està ple de cremades. Sí, sí. Vull dir, no he passat gana, però menjava mangos per esmorzar, per dinar i per sopar.
1: Clar.
0: I quan hi ha mangos, i si no n'hi ha, doncs no menges. Mm. Vull dir que sí que ell diu que va venir per curiositat, i per ganes d'aprendre, i no ha parat d'aprendre. Que això crec que és una cosa que hauríem de recordar la gent d'aquí, aquesta ambició de saber, aquesta curiositat pel món, i també aquest retorn. Jo crec que això que fa ell, que és retornar al que la vida li ha regalat, perquè realment ell diu, a mi m'ho han regalat, s'ho ha currat tot sol, però... Però si la Montse no li hagués donat l'oportunitat o no hagués entrat a la bona patera o es hagués mort al desert... Tenia mil maneres de morir, l'Osman, i ha sobreviscut. Per tant, ell ho considera un privilegi que ha de tornar. Jo crec que tots els d'aquí també ens ho hauríem de plantejar. De dir, he de tornar al que la vida m'ha donat. I treballar una mica per la comunitat i treballar una mica pels altres en un tram de la vida en què ja no has de treballar per tu, no? Que, bueno, això...
1: No, ho dic perquè aquest viatge al País dels Blancs, la pel·lícula que s'estrena aquest divendres, vaja, coincideix en un moment en què justament dona la sensació que no sé si la societat, però com a mínim l'esfera política, va cap en direcció, una direcció contrària. Un discurs molt dur contra la immigració, molt restrictiu. En el teu discurs, per exemple, de la Mercè, deies l'Europa que molts vam somiar ja pràcticament no existeix.
0: No.
1: I fins i tot, doncs, Europa ha assumit un discurs... Vaja, extremadament dur.
0: Extremadament dur perquè com que l'ultradreta és el que està fent i va guanyant vots, els altres, si no es volen quedar enrere, també han d'adoptar aquest discurs. Jo crec que si es veu aquesta pel·li, potser canvien una mica d'idea, la gent hi posa cara a la immigració, nom, cognoms i edats a les immigracions que venen. I l'Usman deia una cosa, deia jo, els dos primers dies a Barcelona saludava la gent... i ningú em saludava. La gent s'apartava, s'agafaven el bolso, em tenien por. I jo no ho entenia. Dic, bé, també és... Des d'aquí sí que s'entén, no? Perquè la immigració té de tot, no? Però crec que s'hauria de fer alguna cosa perquè tanta gent no acabés al mar, perquè tanta gent no hagués de venir. Vull dir que s'haurien d'arreglar els problemes a origen i que la gent no hagués de marxar dels seus països. Perquè ningú vol marxar de casa seva. Jo no crec que sigui un esport meravellós sortir de casa, deixar la família, deixar-ho tot i anar-te'n. No ho fas per plaer, ho fas per pura necessitat. I llavors, quan arribes, que a sobre et rebin com el rebem, doncs és trist. És trist en aquesta Europa tan sàvia, no? Que sap tantes coses, que hàgim acabat així. És realment trist. És que hem fet moltes coses malament. Moltes.
1: Aquesta pel·lícula, pensava, estaria bé abans d'anar a votar, el dia abans, és a dir, que sigui obligatori mirar aquesta pel·lícula i llavors que cadascú faci i doncs voti amb la seva consciència.
0: Doncs sí.
1: Perquè és veritat que a vegades l'art, la ficció, et permet veure unes realitats que te les pots imaginar en abstracte. Però quan les veus o quan llegeixes el llibre, penses, buf, és difícil, molt, molt difícil que no et canviïn una mica, que no et desquadri una mica tot.
0: Sí, sobretot també perquè la gent es pensa, mira, agafen una patera. No agafen una patera. El viatge per agafar la patera ja és una criba de tanta gent que mor pel camí.
1: El desert.
0: No? Al desert o els fan treballar per un plat d'arròs, no els hi donen ni un sou, són esclaus. I jo crec que Europa podria fer alguna cosa amb totes aquestes xarxes de traficants. Vaja, no estic segura, no puc posar la mà al foc, però crec que alguna cosa es podria fer.
1: Viatge al País dels Blancs s'estrena aquest divendres, però no és l'única estrena que té la meva Vilarassau en cartera.
0: No, m'ha vingut tota l'hora. No és que sigui la dona que treballi més d'Espanya, eh?
1: Home, Déu-n'hi-do,
0: eh? M'ha vingut tot junt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Perquè tenim una estrena la setmana que ve, al Poliorama, la truita.
0: Sí. És una obra molt bonica, és una obra francesa del Baptiste Hamann i és un dinar familiar amb els pares, les tres filles i els dos gendres i la nora. Vull dir que, bé, el drama està servit, diguéssim, no? Perquè els universos familiars solen ser complicats. I parla de moltes coses, aquesta obra. Parla del que heretem i no volem heretar, del que som i no voldríem ser, d'on ens hem trobat, del rol que hem assumit, de les parelles, de l'amor, del desamor. Parla d'infinites coses. Té una estructura molt bonica, perquè no és... Tu dius un dinar i t'imagines pues, un dinar, no? Però teatralment té una estructura de... Sí, hi ha el dinar, hi ha la taula, però molts personatges trenquen la quarta paret i parlen a públic dient el que pensen. No el que diuen a la taula, sinó el que pensen de veritat. Amb la qual cosa es crea una intimitat amb el públic molt bonica. I vam fer una funció a Terrassa i el públic ho va pillar tot des del primer moment, que és un llenguatge que a vegades dius a veure si ara se sorprendran amb això. Què va. Els hi va encantar, van gaudir-la, van riure, van plorar, van passar per tot, la gent deia... Quin gust, vull dir que molt bé.
1: A més, aquestes coses de quan hi ha aquest joc amb l'espectador, de dir, ara t'explicaré una cosa, que els companys d'escenari en teoria no saben.
0: No ho saben.
1: Això és Shakespeare. Shakespeare, sí, gran part de les obres de Shakespeare són això. Sí, sí.
0: Clar, de fet, aquesta obra té molts referents teatrals. És un home de teatre el que l'ha escrit i té molts referents des del Rei Lear, perquè és les tres filles, amb el pare, que hi ha un moment a l'obra que es posa fins i tot una corona, a Chekhov, a Coltés, hi han molts guinyos a teatre, no? Que l'espectador no veurà, però que la gent una mica teatral potser sí.
1: No, però quan fas aquestes coses, com a espectador, et sents molt ben tractat. Et sents tractat com a...
0: Com a adult,
1: sí,
0: no?
1: Sí, anava a dir com a persona intel·ligent, però intel·ligent. Millor com a adult. Sí.
0: Sí. Després és una obra que no té protagonistes, o sigui, els vuit personatges tenen gairebé el mateix paper, tots tenen dos monòlegs i tots tenen les escenes de taula, tots tenen el seu moment, i això és molt bonic, hi ha poques obres que siguin així, no? Perquè totes recolzen sobre un o dos i els altres són satèl·lits, no? I aquesta no. Amb la qual cosa, us ho juro, l'energia que es crea a l'escenari... perquè, a més, ens hem convertit en una molt gran i bona família, jo crec que arriba a baix. Hi ha alguna cosa de... Fem això per vosaltres, ho fem amb moltes ganes i som molt feliços, i això arriba. Jo crec que estic segura. Mira que jo no sóc gaire nyonya en aquestes coses de dir que tu t'ho passis molt bé fent-ho, no vol dir que sigui una bona obra, t'ho has passat bé, punto. Però sí que és cert que aquí es crea una energia molt especial. I el Ferran Utzet... crec que l'ha dirigit magistralment, aquesta obra. No era fàcil encaixar els dos llenguatges de l'obra i que un de cop no sortís. No era fàcil encaixar les escenes, i ha fet una cosa que passa simultàniament i és molt bonic. Hi ha unes projeccions precioses. És un espectacle com rodó. Mira, què vols que et digui? Sap greu sortir-hi, però
1: no.
0: És rodó.
1: No només sortir-hi, sinó que és un projecte que has impulsat tu.
0: Sí, jo vaig fer una lectura dirigida pel Ferran a la Beckett i els dos vam dir, home, això s'hauria de fer, és molt bona, perquè ja a la lectura la gent es va posar dret a aplaudir. Vam dir, però això... Però és una obra amb vuit personatges i... Vaig picar moltes portes abans que el Domènec de Vitó em digués que sí. Un gran productor que s'entusiasma amb el teatre i que li va agradar molt, i que va dir que si el grec hi posava, ell hi jugava. Mm. I aquí estem. Mm. Ha sigut llarg, el camí.
1: I actuar amb el teu fill, com és?
0: Ai, molt bé. Jo primer vaig pensar, ai, no sé, igual... Però no. Des del primer dia d'assaig, ell era un actor i una actriu, i és un codi que es va donar de seguida, i no hem filtrat una relació que embruti l'altra, saps? Mm. I és molt bonic. És, què t'he de dir? És preciós.
1: A més, és que el teatre, jo et cito molt amb una entrevista que vas fer al Col·lapse, la primera vegada que vas venir al Col·lapse, que jo recordo molt que
0: 150
1: vas...
0: programes, sí, fer l'altre dia.
1: Ah, exacte,
0: ara
1: exacte.
0: Fem propaganda al Col·lapse, però...
1: Sí,
0: és igual.
1: Ja va bé,
0: perdó,
1: ja.
0: Perdó.
1: No, però jo el que anava a dir és que jo, aquestes frases que de vegades et queden gravades, jo recordo que tu vas dir... L'actuació en directe al teatre i la música en directe molt probablement és les últimes coses realment autèntiques que ens queden.
0: Jo ho penso, segueixo pensant,
1: no? I jo estic molt d'acord.
0: Perquè és això que et deia, l'energia humana que traspassa la platea, no? O l'energia del... Jo què sé, veus la Rosalía en concert i flipes. Ah. I la sents amb un disc i sí, però no és el mateix. Mm. No és el mateix, és com... És un regal veure la gent en directe. I som humans veient humans, saps? I és un regal, això. I és molt bonic. El que es crea en un escenari, la comunicació amb la platea, només ho sap el que ho viu. Mm. I em sap greu pels que no ho viviu. Però és una cosa molt bonica. Quan va bé, quan va malament, és molt dura.
1: Clar.
0: És molt dura, perquè quan sents el rebuig o sents que no arriba, és molt difícil. Mm. Però quan arriba... Però no és per ego, no és per dir «Ah, oh, m'ha agradat», no, és perquè de cop hi ha humanitat, no? Que quan està... Una pel·li també, t'arriba amb moltes coses, però està molt manipulada, no? Tu no ets... No ets amo de la teva actuació en una pel·li, tallen, munten, fan el que volen. Al teatre sí, al teatre ets tu de cara... El Mamet deia una cosa que deia... Si l'actor... interpreta honestament el seu paper, està dient jo puc fer això, vosaltres també, no d'actuar, de ser honestos, de ser veritables, no? Perquè és alguna cosa de... Clar, el teatre és mentida, és la més gran veritat, perquè un pacte amb la mentida i ningú enganya. Mm. I s'ha de fer la mentida més veritable, d'alguna manera, no? I si tu pots fer això i això arriba... És un pacte és un pacte de sang amb el públic. Mm. És una cosa molt bonica.
1: Que vas que això passa en un moment en què, pel que diuen, la nostra atenció disminueix, la nostra capacitat d'atenció per les xarxes socials i tot això. L'altre dia veia la Rosa Montpike, l'actriu anglesa, que després d'una obra de teatre va dir hi ha un de vosaltres, diu, no t'assenyalaré, però sé qui ets, diu que s'ha estat enviant missatges durant l'obra, que sapigueu que, un, ens n'adonem, i segon, és molt dolorós quan un s'està exposant així en un escenari, veure algú que pels motius que sí. Fins i tot un que fa broma diu espero que siguis un metge i que fos un missatge per salvar vides,
0: L'he vist, l'he vist. Sí, sí, és trist, però sí, està passant. Per això penso que és bo anar al teatre, és bo llegir, no? Sí, sí. És bo per mantenir l'atenció en una cosa, deixar el mòbil una estona. Mira, estic rodant una sèrie.
1: Anava a dir això, mira, anava a portar-ho cap aquí, sí.
0: Que no sé si puc parlar d'ella, no parlaré gaire perquè no sé si puc parlar, però va sobre... el suïcidi adolescent. Mm. I un dels grans problemes que crec que té l'adolescència són les xarxes socials. I és sèrio. I és una cosa que s'hauria de vigilar i s'haurien de posar mesures perquè realment estan molt indefensos, molt fràgils a l'adolescència, com exposar-se per exposar-se tantes hores al dia. No? Mm. Perquè no tenen un lloc segur a la vida. Abans, si et feien bullying a col·le, que sempre n'hi ha hagut de bullying, eren les hores del col·le. Però tu arribaves a casa teva, era un espai segur per tu. Mm. Ara tampoc. Són les 24 hores sobre 24 exposat. Mm. Home, és difícil,
1: Saps que anaves a parlar, quan deies una sèrie TV3, que en tens també a punt d'estrena una que es diu Lia.
0: Sí.
1: Sobre la intel·ligència artificial.
0: Sobre la intel·ligència artificial.
1: També enllaça una mica amb això.
0: Sí, però... sí, també. Però aquesta és com... com podem utilitzar bé la IA, no? Que jo crec que es pot utilitzar bé, però s'ha d'anar una mica amb cuidado, no?
1: I la seqüela de Casa en Flames, com la tenim?
0: Ah, la tenim allà, sí, sí, es farà, es farà. Però no puc dir res.
1: Vaja. Va sorprendre una mica, no?, tot el fenomen de Casa en Flames, o no?
0: Sí, sí, sí, a mi em va sorprendre bastant. No sé, quan fas una cosa mai et t'esperes el que passa després. Va ser molt bonic per mi, en aquest moment de la meva vida. I crec que el Dani la va dirigir meravellosament, que érem un grup d'actors que ens vam entendre molt bé i que és molt maca la peli, no? Que posa l'accent en aquesta dona que s'ho està passant molt malament, però que ningú noti, és igual, jo tiraré endavant, només vull reunir la família. Aquesta soledat encoberta d'aquesta dona, no? Que és bé, que va connectar bé, i crec que la segona part serà des del punt de vista del marit.
1: Ah, sí?
0: Sí. Així que...
1: Exclusiva.
0: Exclusiva, sí.
1: Emma Vallarassau, moltíssimes gràcies. Aquest divendres, Viatge al País dels Blancs al cinema, sí. I el 27 de juny, la truita...
0: La truita al Poliorama.
1: El Poliorama amb...
0: Aneu al cinema i aneu al teatre, de veritat.
1: Molt necessari.
0: Us farà sentir menys sols a la vida.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: Aquest estiu fes la millor jugada.
3: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
2: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
3: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
4: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
5: La vuelta al cole es más fácil en el Corte Inglés. Canjea tu vale escolar de la Generalitat y equípate con todo lo que necesites. Además, al reservar tus libros de texto, te llevas un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
8: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir-lo... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, Maria Dolors?
7: Que maco.
9: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
8: Exacte.
9: No?
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
12: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
13: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
14: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
15: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
16: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
17: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
20: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: li feies tot
1: bé. Avui l'havíem deixat sonar estona, Albert Miralles.
2: Sí, així m'agrada.
3: Una cosa delicada...
4: M'ha agradat molt, per fi música de qualitat.
2: Acaba de quedar palès el vostre bon gust. Això sí que us ho dic, perquè habitualment trepitgeu la cançó amb 2,1 i avui l'heu deixat respirar una mica. Aquesta cançó...
1: Perquè hem tancat mi, perquè no hem obert micros. Perquè el Cesc... A veure, molt bon criteri, el Cesc ha dit deixem sonar.
2: Us faig un miniquiz.
4: Sí, després quan fem el concurs, això és xauxa.
2: Miniconcurset.
0: Ens fa una quix.
2: Són en Andreu... Una quix.
4: Qui és Salota que canta?
2: És en Andreu, al costat, com a guitarrista, hi ha en Jordi Matas, però de qui és la cançó? És una versió. Heu sentit que salava, l'Anna?
4: Sí, sí. Ah, no és mallorquina, l'Anna?
2: No, és de...
5: Quina vergonya.
4: Està cantant una cançó...
5: Quina vergonya.
4: Amb balear.
6: Apropiació cultural. Efectivament,
2: apropiació cultural, 100%.
6: Què fa?
0: És el Vallès, quin Vallès? Quin Vallès?
2: Va, el Vallès dolent. I vosaltres sí, efectivament. Llavors, és una cançó d'un grup mallorquí.
4: Mm-hmm.
2: Es diu Focs Artificials.
4: Home.
2: Ja em podeu dir el grup, ja? Sí, per favor.
4: Ah, no, el grup no es diu Focs Artificials.
2: No, la cançó. El grup es diu...
4: Home, Antònia Focs.
2: I és una cançó que ens va de nassos per avui, que és a Revetlla de Sant Joan i vaja, uns quants petards. Sí o no?
0: Home, i tant.
2: Estarà molt contents els amos de gats i gates i gossos i coses.
0: Sí,
2: no em sap greu obrir. Ja ho heu fet, eh?
0: Sí.
2: La notícia de cada any.
0: Jo tinc un gat.
4: Cada any es parla bastant del mateix.
0: Bueno,
1: sí. Bueno, pues molt bé.
5: Escolteu
2: l'en Andreu. Escolteu l'en Andreu.
0: Jo
2: és que d'altre.
0: Miralles, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Avui ha estat bé.
4: Ai, calla, tu.
2: Gràcies.
7: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
2: Hi ha molts animals, o pràcticament tots, vaja, que ho passen especialment malament.
7: Una mica.
2: Amb aquests petards i aquests sorolls, bàsicament.
8: Cago en Dios, que s'han creído aquí, hombre. Cago en la puta mare que em va parir.
4: Vale.
7: Així que ànims i endavant.
1: L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Xavi Espinosa, Joel Díaz, Iona Viñamata.
4: Carai, bon dia. Com
1: Joel
4: Díaz. Avui?
1: Joel Díaz. Ja dies que no surt el guió i avui me l'heu posat dos cops. Bueno, bon dia.
0: Bon dia.
1: Des de ja mateix podeu trucar al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar diners, fins a 200 euros.
2: Sí, senyor.
1: A més de la cantimplora del 3CAT, que serà vostra, només encertant la primera de les dues preguntes, no una, no dues, que té preparades el Joel.
2: Aquí les tinc preparades, mira-les.
6: Feia temps, que no venia el Freddy.
1: Sí, bueno.
0: Feia temps, va venir ahir. Ahir no hi eres tu, poder.
6: Tu no hi eres.
5: No vas venir.
1: Quins temes tenim pendents, Jovany? Va.
0: Home, doncs, de què vols que parlem avui, Freddy, si no és de la Revetlla de Sant Joan, un dels dies més macos de l'any per molta gent catalana.
5: Sí, Sant Jordi, el dia més maco.
0: Sí, bueno, sí, també hi ha gent que li agrada més Sant Jordi per la qüestió de l'amor, de la cultura i tot allò, però per altres la millor festa és la de Sant Joan, perquè és com la porta d'entrada de l'estiu.
4: Sí, té aquesta cosa catàrtica.
6: És superxulo, perquè Sant Joan és com si fos l'anunci de la cervesa.
4: Eh?
6: I a mi m'agrada anar fent com pa, pa, pa, pa, pa, parada, pa, pa,
4: pa, pa, pa, pa. És curiós perquè cada dia ets més tonto, eh? No,
6: és tan maca.
4: Freddy, no.
6: La gent que
0: tu relaciones l'anunci...
6: L'anunci de la cervesa aquella.
0: D'estrella, l'anunci d'estrella, ja ho podem dir. Sí,
6: la gent que fa els anuncis... Ha tirat un zipi, però...
4: Feia molts anys que no escoltava la paraula zipi.
1: Sí, sí.
4: Un zipiajo.
1: Un zipiajo, va.
4: Uau,
1: t'has tirat un zipi.
6: És tan maca la gent que fa els anuncis de la cervesa de Sant Joan.
1: Sí.
6: És com preciós. A mi m'agradaria ser un de l'anunci de la cervesa.
4: Sí.
6: Perquè sempre estan a la platja, s'enamoren...
4: Sí, que són guapos tots.
0: És molt guai, sí. No, amb això té raó.
6: És tan maca la vida de la cervesa.
0: Sí, la cervesa no.
1: La vida de la cervesa.
6: Estaria bevent cervesa sempre, perquè la meva vida fos així de maca.
4: Sí, vigila per això,
6: La cervesa em fa vomitar. I potser per això estic trist sempre i ploro. Mira.
5: És un idiota, però ara m'està fent una mica de pena.
0: Sí, una persona que voldria que li agradés la cervesa per ser feliç, però no li agrada.
1: Perquè el fa infeliç.
6: Sí.
1: Bueno, ens quedem amb aquesta idea, Sergi. Escolta, saps què passa? Que hauríem d'anar avançant.
6: Que la mama tampoc me'n deixa veure cervesa.
4: Tens 36 anys, Sergi.
1: I no ens interessa gaire. Jovany, què deies, va?
0: Sí, això de Sant Joan, que és una de les celebracions més esperades de l'any, tot i que hi ha persones una mica reticents a la celebració d'aquesta festa, sobretot pel tema dels petards.
5: És que a mi el que em fa ràbia són aquests nanos que ja fa dues setmanes que estan tirant petardos. Sí o no, Freddy?
1: De fet, amb això té tot l'horror, Mínia.
5: Sí, bueno, i no ho dic perquè siguin nanos, bueno, d'això, com en dieu, rinxolitzats.
0: No, la paraula que deu buscar és racialitzat.
1: Racialitzat. Sí, i no hauríem d'anar per aquí. No, després de la travessa que hem fet, ara no ho espatllem.
0: I qui tira petards és absolutament tothom.
5: Vaig per on em dóna la gana.
2: Sí, bueno, aviam.
5: Per cert, felicitats pel sant, Joan, què faràs avui? Joan!
4: Què?
5: Què faràs avui?
4: Mínia, doncs li vindré a rebentar la bústia de casa amb un doble trueno, Mínia. Què li sembla?
5: No tens collons.
4: Ja veuràs que sí. I que no li tiré una bomba fètida, també.
1: No es barallau, va.
4: El bussón.
0: Sí. Escolta'm, per favor. Deia que hi ha gent que no pot gaudir...
5: Petardos et fumes tu.
4: Escolti, no, Freddy.
1: Sí, no pot ser això.
4: No, perquè tinc 45 anys, tinc una família.
1: Sí.
5: Quina família tens?
4: No, molt petita, però tinc una família.
5: Una gata que no és ni teva.
4: La meva parella,
1: Arminià,
4: la meva parella ara es pensarà que he tornat a fumar porro. Sí. No li agrada gens.
1: Sí.
5: Porros. És així.
4: Vella xaruga.
1: Quantes
4: hores passades.
1: Bueno, escolta...
0: Això, que hi ha gent que no gaudeix de la revetlla de Sant Joan perquè no li agraden els petards.
6: Bueno, és que ens afecta la salut mental, eh?
4: No, Sergi, no facis broma amb això, perquè la salut mental és un tema importantíssim del qual és evident que no es parla prou.
0: No se'n parla prou. És una cosa que...
6: No es parla quasi.
0: Sí, és com un tema tabú de la salut mental parlant de gent espatllada.
5: La bruixa de Sant Joan.
3: És que ara que heu parlat de salut mental, perdoneu, però i la salut mental dels animals?
1: Sí.
3: Encara en parleu menys.
1: Maria Cinta Mandales, bon dia. Com estem?
3: Oh, bon dia. Serà per tu, Frederic.
0: Ja està. Ja ve traumatitzada per algú.
3: I per tots els terroristes acústics. Terroristes acústics!
1: Sí.
3: Però pels gossos, pels gats, com comentaves, Franz Frederic.
1: Sí.
3: Per l'aparell aquest del micròfon. Per les caderneres, pels coloms.
0: No deus ni saber com
3: rates,
0: és una cadernera.
3: I per totes les comunitats vegetals, avui és un mal dia. O millor dit, una mala nit.
0: No t'agrada, eh, la revetlla de Sant Joan?
3: Sort que és la més curta de l'any, perquè si fos més llarga... La revetlla com a festa telúrica, vols dir?
1: Sí.
3: Com a celebració del solstici.
6: Què?
3: Com a ritual catàrtic. Sí. Com a nit de purificació xàtrica.
0: Sí, sí, això últim mateix.
3: Llavors sí que m'agrada, clar que m'agrada.
0: Llavors, quin és el problema,
3: Maria Cinta? El problema és que heu transformat aquesta nit tan maca, tan xàcrica, en una cosa grotesca, babilònica, agressiva, violenta, que mata plantes i animals.
1: Bueno, matar-los, sí.
3: Per plaer.
1: Sí, matar-los.
3: Matar-los. Matar-los! Sí. A la revetlla de l'any passat se'm van morir dues llúdrigues d'atac d'ansietat, que encara me'n recordo, pobretes.
1: Sí.
3: No puedo respirar. No puedo respirar.
0: Parlen en castellà, les llúdrigues que coneixes tu?
3: Una aloe vera se'm va suïcidar davant dels meus ulls.
1: L'aloe vera es va suïcidar.
3: Jo ja no puedo más.
1: També en castellà?
3: No sé per què em parlen en castellà totes les espècies.
0: Les plantes et parlen en castellà.
3: No ho podien suportar. Heu de pensar que ells no ho saben, que són petards. Vosaltres sabeu que és una simulació.
0: Sí.
3: Però ells no ho saben.
0: I què pensen quan senten els petards?
3: Bueno, doncs que arriba l'apocalipsis de la Pachamama, tal i com van predir els asteques.
0: Sí.
3: I molts d'ells, doncs, bueno, no ho suporten.
1: Mm?
3: Però als babilònics us és igual.
1: Mm?
3: Cada any torturant-los sense cap mena d'empatia interespècie.
1: Però quina mena de revetlla proposes tu, Maria
3: Cinta,
1: llavors?
3: Jo proposo, com sempre, Freddy, tornar als orígens.
1: Ah.
3: Tornar al tam-tam. Tornar al tam-tam.
0: És
3: el que farem avui a la revetlla, que hem organitzat avui amb la Teresa Forcades, al centre hipernudista.
1: I què fareu? Què fareu?
3: Ja estàs convidat, Freddy.
1: Sí, vale.
3: Bueno, doncs, a veure, començarem amb un sopar de dejuni comunitari.
0: No, un moment. Un sopar de dejuni.
3: Sí. Superé, omplirem l'estómac, però d'aire.
0: Molt bé.
3: Farem veure que masteguem.
0: Sí,
3: no, però no.
0: I què veureu, aire?
3: Què
0: veureu, aire?
3: Jägermeister.
1: Hosti, doncs...
0: No, és una manera de connectar amb el més enllà.
3: Bueno,
0: no menjar res i veure Jägermeister.
3: Que ens ajuda telúricament.
0: Sí. Molt bé.
1: Però això és la teva revetlla, eh? És a dir, veure i no menjar res.
3: I MDMA.
1: Ah, també?
3: Sí, hasta aquí, fem hasta aquí de flors de bac, hasta aquí de Jägermeister, Hasta aquí un polsim de MDMA i...
1: Però,
3: bueno,
1: però fareu un globus important, eh? Sense menjar
3: sí,
1: res.
3: Sí, aquesta és la idea, perquè d'alguna manera la mística no s'apoderà de nosaltres i tots despullats
1: sí.
3: farem una gran foguera, però no profanant cadàvers d'arbre com vosaltres. Això que en dieu fusta,
1: sí.
3: aquest eufemisme tan pervers.
0: Sí, és, la fusta. No, la fusta és fusta.
3: La fusta són arbres morts.
0: I què cremareu, doncs?
3: Medicaments. Cremarem medicaments, clar, caixes i caixes de medicaments.
0: No podeu desaprofitar cap ocasió.
3: I mentre cremin, nosaltres dansarem-nos al voltant del foc la dansa del solstici de Quechua. I cremarem els déus venjança contra Babilònia i després follarem tots amb tots amb una gran orgia tàntrica que dirigiré jo gràcies a un curs que vaig fer de xamanisme sexual que vam fer molts anys amb el Gerard Quintana, que se'n recordarà.
1: Molt bé, molt bé.
3: Ja no. sí.
1: Maria Cinta.
3: Vam treure un déu, tots dos.
1: Moltes gràcies.
3: Molt bé,
1: que vagi molt bé aquesta revista. Ella ja ens explicarà.
3: Per favor, respecteu els animals.
0: O no, o no, si no ens ho explica, tampoc passa res.
1: No, exacte.
9: Avui és un dia complicat, sobretot a Semen Cardona.
1: Home, el Xavier Novell, el bisbe emèrit, com està? Normal. Bon dia.
9: No, Freddy, millor no em donis la mà que vinc de la feina.
1: Ah!
9: Si no
1: ah!
0: Vagi a buscar una mica de paper.
9: Sí. Dóna'm el colze, millor.
1: Bueno,
0: xoquem el colze. Sí, com a la pandèmia.
9: Sí, gràcies, Freddy. Què tal?
0: Diu que és un dia difícil la seva empresa,
9: sí,
0: Semen Cardona.
9: Semen Cardona, sí. perquè els porcs estan molt estressats.
0: Ah.
9: I avui no rendeixen.
0: Ah, també
9: s'assequen.
0: S'assequen. També pateixen pel tema dels petards.
9: Exacte.
1: Sí.
9: Bé, per la revetlla, Semen Cardona, tenim sempre una baixada de producció de semen i un repunt de tendinitis a l'equip.
0: Ah. Tendinitis a l'equip?
4: Clar, perquè se li ha de donar més a la...
0: La Sambomba.
9: Quan tu vas fent la feina...
0: Simbomba, en català, em sembla.
4: Simbomba.
9: Simbomba. Quan t'hi poses, vas fent la feina, però el porc no està pel que ha d'estar, perquè es distreu
0: amb el soroll dels petards.
9: Amb el soroll i costa culminar molt més.
4: Clar, té una mica de disfunció erèctil, el porc.
9: Bueno, allò que està com morcillón.
1: Mai més ben dit. Mai més ben dit.
0: A veure.
1: Sent un porc.
0: Mai més
1: ben... Sent un porc. Sent un porc encaixa bé.
9: Està només mort.
1: Només
9: morcillón, però no palote.
1: Bueno, va.
0: Per què fa servir aquest lèxic una persona que ha sigut bisbe de Solsona?
9: No, perquè parlo de porcs, collons. Jo he arribat, en aquests casos, de Revetlles de Sant Joan, estar-me més d'una hora jugant el 5 contra 1 amb el porc.
1: Caram, tu.
9: Vull dir que és com quan te'n fas tu una casa per avorriment.
4: Bueno, sí, a vegades passa que et masturbes una mica
9: clar,
4: per fer alguna
9: cosa. T'hi poses sense ganes
4: sí.
9: i aleshores et distreu qualsevol cosa.
4: Sí, sí. Passa una mosca i ja...
9: Normalment et canses a mig procés, però clar, ara parar és un pal.
4: Sí, sí.
9: Tenint en compte que ja t'has despullat totalment, que t'has posat fins i tot una tovallola a sota.
5: De veritat.
9: Que t'has estirat al llit...
5: No sé què, no. Què estem fent?
1: Sí, una mica...
9: Al llit dels teus pares.
1: Però quina... Trobo que és una litúrgia molt complicada. Mai més ben dit, també.
0: A veure...
9: Ja no pares. No pares i continues, però...
1: Sí, no, clar, clar.
9: En fi, nosaltres per Sant Joan avisem els nostres clients, els francesos allà a Itàlia, també compradors alemanys, doncs que plourà poc.
1: Sí.
4: Què vols dir que plourà poc?
9: I que el poc que plogui... Serà igual.
1: Bueno, va, escolta, deixem-ho estar. Senyor Novell, moltíssimes gràcies. Jovany, va, més.
0: Adéu,
1: més.
0: Sí.
1: Avancem.
0: Encara, relacionat amb la celebració inclusiva de la Revetlla Sant Joan, hem convidat a l'estudi, mira, això t'interessarà, el primer grup de música d'Europa, tenim l'orgull que és català, que fa espectacles de música silenciosa.
1: Ah, caram, música silenciosa.
0: Música silenciosa, sí. Ells són la Maria Callas, que és la cantant, l'Andreu Mutis... A la trompeta, és vostè, l'Andreu?
10: Sí, sóc jo.
0: I la Montserrat Callaré?
1: Montserrat Callaré.
0: Sí, que fa els coros. Sí, sí, ells són del grup de música Herois del Silenci. Hola a tots, com esteu?
10: Què tal? Gràcies.
1: Aviam, vosaltres sou el primer grup de música silenciosa. Com va sorgir aquesta idea?
11: Bé, si em permeteu,
0: Maria, tens la Maria.
11: Sí, Calles. La Maria Callas. Nosaltres, bueno, som un grup d'amics, no? I d'alguna manera, doncs, no sé, mai ens vam sentir a gust a les Revetlles, oi? No sé, i a les festes, no?, que fa la gent normalment, i... No sabíem per què.
0: Ja, no sabíeu per què, no trobàveu el vostre lloc en les festes. A veure, el del trompeta.
10: No ens agrada la música.
0: Què és l'Andreu Mutis?
10: Jo sóc jo.
12: No ens agrada la música, no ens agrada el soroll, no ens agrada la gent, no ens agraden les celebracions.
11: No.
12: Però clar, no tenim dret nosaltres a formar part de les festes pel simple fet que no ens agradi ni el soroll, ni la música, ni la gent, ni la pròpia festa.
13: Bueno, doncs, vist així, sí, poder no. No sé.
14: I per això, la nit de Sant Joan, podem treure tota aquesta música de fons?
11: No és necessari.
13: Us estem molestant. No, un moment.
1: És molt molest.
13: Qui deixa et tussa?
12: Tranquil·la, Montserrat. Estic a punt de vomitar.
14: Dic que per això una nit de Sant Joan, quan ens vam trobar tots tres soles, fugint a casa, vam dir-nos... Per què?
12: No plou.
14: Per què fugim?
13: Per què? Si us vau trobar tots tres...
11: Per fet de ser diferents, ens hem d'amagar.
13: Bueno, sí.
11: Que potser no podem organitzar festes, els qui odien les festes.
14: Per favor!
13: El que està tocant la bateria, que pari un moment.
1: Sí, exacte.
13: Ha entrat un amb la bateria. Proves de so, ara no.
14: És molt desagradable. A nosaltres no fem proves de so, fem proves de silenci.
13: Clar.
12: Hem fet una pàgina web, també. Perquè la Generalitat ens faci cas, hem fet un change.
13: Per visibilitzar el vostre, mica el vostre col·lectiu.
12: Vam ser visibles.
13: Molt bé.
1: Però quina música toqueu, vosaltres?
14: De tot. Fem una mica de varietat, una mica de popurrí.
11: Popurrí.
1: Però ens podíeu tocar alguna
14: músiques
1: cosa?
14: Músiques que ens agradaven, que agradaven els joves.
1: L'altre, ara
14: és
1: la guitarra.
13: Ens
1: podríeu tocar alguna cosa, ara mateix, aquí, en directe.
11: Quina altra canvia.
12: Hòstia, no ens ho esperàvem.
14: Fem-ho. Així la gent, els oients, doncs, ens aniran coneixent.
13: Molt bé, si ara tocareu alguna cosa, doncs, en directe, pels oients del Matí de Catalunya Ràdio.
1: Què ens interpretareu?
11: Mira, cantarem, no sé, una cosa d'ara, no? Catalana.
14: Catalana, sí.
11: La Marina està morena.
1: Bé, doncs la Marina està morena, interpretada pels Herois del Silenci, el primer grup de música silenciosa per rebelles inclusives. Endavant.
11: Vinga, doncs vinga, som-hi. Un, dos, tres. Sí.
12: La Marina està morena. Lo rompe.
14: Ho trenc. I ara, tots junts, no cantem. Un, dos, tres, no canta ningú.
12: Està morena.
13: Crec que és el pitjor que s'ha fet a la ràdio mai.
1: Igual esperem una mica, que cantin una mica més.
11: Sembla retreçat.
1: Hermínia!
12: Aplaudim així.
1: Sí.
12: Bravo.
1: Bueno, jo crec que ho podem deixar aquí, ja.
13: Jo ho deixaria aquí, perquè... Sí. Estic a punt de morir de vergonya aliena. A més, hi ha una persona que vol concursar per...
14: A mi m'estava agradant molt.
1: Bueno, Maria Callas, Andreu Mutis, Montserrat Callaré, els integrants d'Herois del Silenci, moltes gràcies per venir avui a Matí de Catalunya Ràdio. Anem al concurs pendent.
15: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Va, que ja tenim en línia el Mario. Mario, com estàs? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Des d'on truques, Mario?
16: Des de Parets del Vallès.
1: Ostres.
4: Mira, que bé. Escolta, Herminià. Tu també ets lleig,
13: Però jo he estat a Parets i és molt lleig.
1: Mario, ho confirmem, això, o no?
12: T'acompanyem en el sentiment.
16: Una mica.
4: Vale, Mario, escolta, potser, mira, si passes de preguntes i guanyes molta puntuació i vens divendres i guanyes 200 euros, doncs seran 200 euros que tindràs per estalviar per algun dia poder marxar de Parets del Vallès. La primera pregunta avui és de la categoria de matemàtiques. Tu què tal portes les sumes, Mario?
16: Les sumes, tio.
4: Va, doncs mira, l'única operació que hauràs de fer i que hauràs de dominar són les sumes, d'acord?
16: Vale.
4: Vinga, som-hi. Mario, no sé si estàs al cas del tuit que es va viralitzar dissabte passat des del compte oficial de Rodalies. Una senyora va fer el següent tuit, mencionant públicament a Rodalies. El tuit era el següent, eh? Hola, Rodalies. Tu parlant-li a Rodalies com si fos una persona. Yeah. Tu em sabries dir com puc anar diumenge, això és verídic, com puc anar diumenge de Granollers a Manlleu cap al migdia o a primera hora de la tarda? D'acord? Aquest és el tuit de la senyora i ara atenció a la resposta de Rosalia. Ai, de Rosalia, mare de Déu. Ja està, a la merda la pregunta ja, no? Atenció a la resposta de Rodalies. Li diu, bon dia, per anar de Granollers a Manlleu has d'anar fins a Sants, d'allà agafar el tren fins a Fabra i Puig, enllaçar amb l'autocar fins la Garriga, continuar el trajecte fins a Vic i tornar a agafar un bus fins a Manlleu. D'acord? Això és el que li va contestar Rodalies. Ara comencem les matemàtiques. De Granollers a Manlleu hi ha 54 quilòmetres, d'acord? Caminant serien unes 10 hores, a ritme alegre i constant, i en bicicleta unes 3 hores i quart. Per tenir una referència, t'ho dic, això, eh? Ara anem a veure els números de la solució de Rosalies, posant que la senyora del tuit vol sortir a 3:45 de casa, eh? Atenció. A les 4, aquesta senyora es planta a l'estació per agafar el tren de Granollers a Sants. Això és una hora amb l'R2 i arriba a Sants a les 5 de la tarda. Llavors s'ha d'esperar 10 minuts i agafar el tren de Sants a Fabra i Puig, que tarda 20 minuts. Això sumem vol dir en total 30 minuts i ja són 6:45 de la tarda. Llavors, en aquesta senyora, segons Rodalies, li toca enllaçar amb autocar fins a la Garriga, un autocar que surt a les 6:20 i tarda una hora, amb la qual cosa la senyora es planta a la Garriga a 6:45. Ara toca un altre tren, de la Garriga fins a Vic, que no surt fins 7:45. A les 19:16, concretament, que tarda en arribar a Vic 36 minuts. Per tant, la senyora es planta a Vic a les 8:05, aproximadament, sempre en el ben entès que tots els tres vagin a l'hora, i ja només ens queda un pas fins a Manlleu. Aquí la senyora té sort perquè només s'ha d'esperar 5 minuts a Vic fins a les 8, que surt el bus cap a Manlleu. Arriba al seu destí a les 8:18, entre pitos i flautes, Mario, 9:15. I ara ve la pregunta. Mario, si la senyora del tuit ha sortit de casa seva a Granollers a les 15:30 i ha arribat fent el que li recomana Rodalies a les 20:30 a Manlleu, quantes hores ha tardat per anar de Granollers a Manlleu, que recordem són 54 quilòmetres que es poden fer en 3:15 en bicicleta? Ha sortit a les 15:30 i ha arribat a les 20:30 i tens 10 segons per dir-me quanta estona ha tardat aquesta senyora a fer tot el trajecte. Ja!
16: A 15:30 a 8:30, no?
4: A 20:30, jo crec que et serà més fàcil 20:30, el càlcul.
16: Sí. Doncs són 5 hores, no?
4: Efectivament! Cinc hores per fer 54 quilòmetres.
1: Sí, senyor.
2: Per això no entens la Rosalia que hi pintava.
4: No, la Rosalia la tinc al cap jo per altres motius. Freddy, que ara no venen al cas. Hola, guapa.
13: S'ha de dir que la senyora, a tota aquesta proposta de Rodalies, va respondre, doncs ja hi vaig peu.
4: Efectivament.
2: Que seria un altre càlcul.
4: Que serien 10 hores.
2: 10 hores,
4: també està calculat. 10 hores.
2: Doncs, Mari, escolta, ja tenim la primera pregunta-resposta. Ara anem a les notícies i hi haurà la segona pregunta del Joel, amb la qual doncs aspiraràs a venir a concursar el divendres.
16: Perfecte.
2: No et retiris, continua Parets esperant després de les notícies i ens ho mirem de seguida. No pengis, Mario.
4: No pengis, Mario.
6: Ja ha marxat. Penjat.
16: No penjo, no.
2: Penjat.
16: No,
2: va, perfecte.
5: És que és una mica calent, perquè és de Parets.
4: Escolta, Herminia, tu.
5: Bueno,
16: és de Parets.
5: Veus? Ah. Va tant.
13: Però és que Parets queda lluny.
5: Sí. Lluny d'on?
2: Ja, torna. Torna la música d'Herois del Silenci. Va, anem a les notícies a les 12 i de seguida fem la recta final del Matí de Catalunya Ràdio amb la segona part del concurs pendent. Fins ara.
13: Mira, hi arriba amb botes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. A partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament de la dependència, amb una injecció de 2.000 milions d'euros aquest any i més de 6.000 l'any que ve. Ampliem-ho des de Madrid. Pablo Bruixats, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Després d'anys amb la inversió de l'Estat estancada, el govern espanyol fa aquest pas, aprova una reforma que eleva l'aportació de l'Estat fins als 7.000 milions d'euros l'any que ve. Això es tradueix en un augment de les quotes que paga l'Estat i, per exemple, les persones en grau 3 de dependència passaran a cobrar de 290 euros mensuals a 660, i aquí s'hi ha de sumar l'aportació que fa també Catalunya. El president de l'Associació de Directors de Serveis Socials a l'Estat, José Manuel Ramírez, ha dit a Catalunya Ràdio que és un pas important, però que també cal millorar les condicions laborals per als treballadors del sector.
3: Esta financiació també debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias.
2: Ho aprova avui el Consell de Ministres. S'haurà de ratificar el Congrés abans d'un mes. Tot i això, Pedro Sánchez confia tenir el suport dels aliats parlamentaris en un moment crític de la legislatura. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Polèmica visita d'una delegació del règim dels talibans afganesos a Brussel·les per entrevistar-se avui amb la Comissió Europea. Així ho informen diversos mitjans de comunicació del continent. El govern belga ha confirmat a Catalunya Ràdio la concessió del visat a 5 membres del règim extremista. Tot i el secretisme que envolta la trobada, l'objectiu seria parlar de com retornar milers de refugiats cap al seu país. Brussel·les, Bruno Forteamides, bon dia.
5: Hola, bon dia. Els visats són vàlids per a la visita d'un sol dia. Tot i que el govern belga desaprova la invitació dels talibans a Brussel·les, diu que ha de facilitar-ne la seva arribada, com ha estat anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, el govern comunitari es nega a confirmar que la reunió sigui avui i tampoc dona detalls sobre el lloc o els assistents a la trobada, en part per raons de seguretat, diuen fonts europees. Sí que se sap que parlaran de com agilitzar el retorn de migrants afganesos, un gest criticat per les ONGs que alerten de la vulneració sistemàtica dels drets humans per part del règim talibà. La comissió argumenta que, sobretot, busquen deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat europea. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: El Parlament rep aquesta hora la flama del Canigó. Ha arribat com cada any acompanyada pels nens de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural. Una vegada acabi la rebuda institucional, la flama es traslladarà davant la porta del Palau, on el president del Parlament, Josep Rull, encendrà la torxa i els quinquers que repartiran la flama arreu del país i donaran el tret de sortida a les revetlles de Sant Joan.
4: El risc alt d'incendi provoca canvis en la celebració d'algunes revetlles. A la Ribera d'Ebre, per exemple, municipis com Flix ja avancen que avui no encendran cap foguera, tal com estava previst. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
6: Bon dia. Aquí la demarcació al nord de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre i també part del Priorat passaran aquesta revetlla amb un risc molt alt de perill d'incendi que equival al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals. En aquest context, l'Ajuntament de Flix ha decidit anul·lar la foguera que s'encén cada any al vespre. Francesc Barbero és l'alcalde de Flix i president també del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
7: Doncs enguany, amb el nivell d'alta que estem, les haurem de deixar estar. No hi ha, si no canvia la previsió del dia, doncs avui no hi haurà encesa tradicional de foguera amb la flama del Canigó, que sí que la rebrem com cada any al poble.
6: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
1: I encara parlant de Sant Joan, el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una bona dada de venda de coques. Els preus es mantindran gairebé estables malgrat l'increment de matèries primeres com el pinyó. Tal com confirma Miquel Zaguirre, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, aquest increment va en línia de l'IPC.
8: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
1: Les coques més demanades continuen sent les clàssiques, la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata. Es esports, Marcos García.
9: El Barça de bàsquet es queda sense marge d'error a la final de la Lliga CB. Ahir, Barça 80, València 88. L'equip blaugrana perd per 2-1 aquesta final. El quart partit demà de nou al Palau Blaugrana. El davanter argentí Julián Álvarez demana que l'Atlètic de Madrid el traspassi. Entre els clubs interessats per Julián destaquen el Barça i l'Arsenal. Leo Messi és el màxim golejador històric dels Mundials. El davanter de l'Inter Miami suma 18 gols després de fer-ne 2 més a l'Argentina 2, Àustria 0. Encara en futbol, el Girona presentarà aquest migdia Quique Álvarez com a nou entrenador a segona divisió. L'ajudant de Quique Álvarez a la banqueta serà el seu germà Òscar. El Tro de Cervera, Marc Márquez, renova amb Ducati 2 temporades més. El gran dels Márquez continuarà a l'escuderia italiana fins a finals de l'any 2028. I en futbol sala, el Barça pot sentenciar avui mateix la Lliga. A 8:15, Barça al Pozo de Múrcia, i si el Barça s'imposa avui, ja guanyarà la Lliga.
0: Fins aquí les notícies.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Una musilla del Mario Kart, saps?
12: Sí, igual.
11: La cosa del Torre de Fantasma, saps?
12: Sí,
1: vinga, 12:06, gairebé 7 minuts, segona part del concurs pendent amb el Mario de Parets. Mario, estàs per aquí?
11: Mario Kart!
13: Estic per aquí.
12: Mario de Parets, que en anglès seria Mario of the Walls. Mario... Has superat la primera pregunta, la cantimplora ja és teva, d'acord? Ja et pots treure la pressió de sobre, perquè el més important ja ho tens. Però ara tens l'oportunitat de passar de ronda, diguéssim, a obtenir una gran puntuació amb aquesta segona pregunta i venir divendres a guanyar diners. Per fer-ho, hauràs de guanyar-te la plaça de finalista superant una pregunta de la categoria moral, d'acord?
13: Vale.
12: Estàs a punt de ser sotmès a un dilema ètic molt complicat i nosaltres, quan el resolguis, valorarem com ho has fet, si ets prou bona persona per venir divendres a concursar o no.
13: Perfecte.
12: Preparat?
13: Sí, preparat.
12: Atenció, et demano un exercici d'imaginació. Ah, vas caminant pel carrer, Mario. Vas pensant en les teves coses. Bueno, no, vas mirant el mòbil, perquè la gent ja no pensa en les seves coses quan va pel carrer, Mario. La gent ja no xiula ni mira el cel. La gent va pel carrer amb el cap cot, mirant el mòbil, fent servir com pot la visió perifèrica per no ensopegar amb res, ni fotre's de lloros contra un fanal, ni trepitjar un nen, ni tenir cap accident en general. Per quin carrer vols anar, Mario? Digue'm un carrer que et faci il·lusió pel qual anar caminant. Digue'm un carrer, home, un carrer.
13: Per la Rambla.
12: Per la Rambla de Catalunya, de Barcelona, d'acord?
13: Sí.
12: Molt bé, doncs vas caminant tranquil·lament, mirant el mòbil per la Rambla de Catalunya, i vas escoltant música. Quina música? Doncs aquesta música. When you try your best, when you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Efectivament, Mario, vas escoltant en bucle la canció, la versió de Coldplay que va fer Ramon Tremosa, que és el teu cantant preferit, és una cançó que t'encanta, que et posa la pell de gallina. Vas caminant pel carrer, escoltant el Tremosa, fent scroll per Instagram, potser stalkejant alguna exparella, potser mirant vídeos de gent petant-se els grans de la cara. A tu què t'agrada mirar a Instagram, Mario?
13: Home, això dels grans de la cara... T'agrada, alguna vegada m'ha sortit.
12: Ets una mica marranot amb això, eh? Vinga, doncs va. Vas per la Rambla Catalunya escoltant Ramon Tremosa, cantant Coldplay i mirant vídeos de gent petant-se grans de la cara d'Instagram, quan de cop deixes de veure absolutament res. Tot es posa negre i és perquè t'han posat una bossa negra al cap. I notes com moltes mans, com 6 o 8 mans, t'agafen, t'aixequen com una ovella, et lliguen de mans i peus i et fiquen dins d'un vehicle. El vehicle arrenca derrapant. Oh, Déu meu! Carai, sí que arrenca fort, sí. I després d'un llarg trajecte, el cotxe s'atura. I... has arribat a puesto. Et treuen del cotxe i et fan caminar una estona, en absolut silenci, encara tens la bossa al cap, i llavors te la treuen. Obres els ulls, que tarden uns segons, evidentment, a acostumar-se a la llum, perquè necessiten, això els ulls ho necessiten. No és automàtic, això. I el que veus et sorprèn, Mario, i també et tranquil·litza una mica. Són els germans Adrià. L'Albert Adrià i el Ferran Adrià. No entens res, clar. Et miren molt seriosos i llavors el Ferran Adrià et diu això.
14: Aquí tens 2 plats. No. Nena, en un plat dèiem un cheesecake amb gust de caca. I en aquest altre hi ha una caca amb gust de cheesecake.
12: Home. L'has entès, Mario?
13: La segona sí, la primera...
14: Joder, Mario, un xic.
9: Hem d'anar fent via, eh?
12: Et diu que en un plat hi ha un cheesecake amb gust de caca i en l'altre plat hi ha una caca amb gust de cheesecake. I dit això, t'obliguen a triar. Efectivament, Mario, estan fent un experiment psicològic pervers els germans Adrià i volen saber què prefereixes menjar-te. Si un cheesecake amb gust de caca o una caca... Una caca, però amb gust de cheesecake. Què fas?
13: Home, a veure, el fas anar a dia si em fa un plat amb gust de cheesecake.

0: festival grec arriba El retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, El retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
1: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
3: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Jo m'estudio el diccionari directe.
3: No pot ser.
4: Hòstia, que divertit.
2: Ho intento. Miro la paraula, la seva
3: definició,
2: i les apunto en un Excel.
3: D'acord.
2: I és una forma d'optimitzar una mica la memòria.
3: Però te'n recordes de...
2: D'algunes, de totes no. És impossible.
3: Una paraula, digue una paraula amb B, per exemple, que sigui estranya.
2: Balbús. Balbús.
3: Balbús.
5: Qui es para la tele, Mercè? Demessio Moreno, boníssim aquest tio, campió d'Scrabble, eh?
6: I jugueu vosaltres?
5: No, però en sé molt. Sí. Sóc un geni, sí. Però aquest tio ja ho veureu, aquest tio és boníssim.
1: Parlarem de l'anell, també.
5: Sí?
1: En saps, de l'anell, també?
5: Calleu, que arriba el jefe.
7: Déu vos guard!
8: I visca el Batlle!

0: La Renaixença. Els primers anells daten de fa més de 5.000 anys a l'antic Egipte.
1: Quants programes queden, sisplau, Caio?
0: Què vols dir, quants programes queden?
1: Per això, per acabar la temporada, quants programes queden?
0: Sí, 8 o 9.
2: No? A veure, en queden 8 o en queden 9, Peyu?
0: Bueno, depèn de si comptes els capítols de millors moments o no els comptes.
2: Hi ha capítols de millors moments?
0: Sí, els divendres, el 33.
3: Oh,
0: sí?
3: Dius? Sí. A mi el que em costa creure és que hi hagi prou moments bons en aquest programa com per fer un capítol sencer de millors moments.
0: I són. Escolta, sí. puc seguir amb la història de l'anell?
1: No, pots seguir, Peyu.
0: Per què?
1: No pots seguir. Mira, si en aquests 8 o 9 capítols que queden per acabar la temporada torna a sortir una referència a l'antic Egipte, egípcica?
0: Sí?
1: Egíptica?
0: Sí?
1: L'antic
0: Egipte.
1: Lo dels egipcis.
0: Ai, a l'Egipte.
1: No, jo marxaré,
0: És la història que tenim.
1: És la història dels egíptiques.
0: Bueno, no,
1: no és la nostra de Catalunya.
0: Sí que és veritat que després d'una temporada gairebé sencera de la Renaixença, si una cosa hem descobert és que l'antic Egipte...
1: Ja ho van fer tot.
0: Bueno, es van inventar la immensa majoria
1: es
0: de les coses.
1: Es va fer tot.
2: Hem anat molt enrere, trobo, Vull dir que sembla l'antic Egipte, jo penso, i el nou Egipte, que no han fotut ni brot, aquests?
0: No.
2: Aquests no han fotut res,
0: Els del nou Egipte vendre entrades per veure les piràmides que van fer a l'antic Egipte, bàsicament. En fi, els anells de l'antic Egipte, els d'aquella època eren diferents als d'ara, evidentment, es feien amb canyes o fibres vegetals. Els egipcis associaven la forma circular de l'anell a l'eternitat, perquè un cercle no té inici ni final, és etern.
4: I això de posar-se un anell quan et cases o que te'l regalin per...
0: Això és
4: dels egipcis,
0: això
4: també?
0: Això no, els romans.
1: Menys mal. Els
0: romans que amb un anell de ferro...
4: Jo pensava, a veure si marxa el Fiori. No.
0: Amb un anell de ferro simbolitzaven el compromís matrimonial.
1: De ferro,
0: De ferro, sí.
1: Ni or ni plata,
0: No.
1: Ferro.
0: Més barat.
1: I tant, que
0: reposo. Escenes ben tristes també ens ha deixat el tema de l'anell de compromís, senyors agenollats davant de la seva xicota que es casi amb ells, allò. Sí. Per què ho fan, això, la gent?
4: Perquè hi ha gent que li agrada. Sí?
0: Ho veu fer? Veu clavar el genoll a terra, vosaltres, quan veu demanar matrimoni a les vostres parelles?
1: Mare meva, si la meva dona em veu allà jupit, pensaria que li passa, pobre nano. És que m'haurà agafat algun atac de cor.
0: Home, jo és que no, vull dir, puc entendre que algú li pugui agradar, però jo li faig que la meva xicota, si ho vull fer en sèrio, se li escaparia el riu.
1: Sí, esclar.

0: Jo
1: trobo que sou molt poc romàntics, la veritat.
2: Tant. Ho has fet, tu?
3: Oi tant.
1: Jo vaig llogar un globus aerostàtic.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí. Vaig estar ensinistrant durant 2 anys una espècie de falcó blanc perquè portés l'anell al bec, es posés aquí a l'espatlla i el deixés caure a la mà de la noia.
4: Dios santo.
1: Em va dir que no.
0: De veritat, no sé quants capítols queden,
3: a però mi estic per plegar jo. A mi m'agafa un atac de cor si em ve un ocellot i se'm posa aquí al costat.
0: No ho feu, amb un globus aerostàtic no ho feu. I vaig parlar una vegada amb un pilot de globus i em va dir que és mal puesto, perquè ell s'hi ha trobat a vegades que els puges en amunt, els hi demanen allà i la noia diu que no, i llavors queda tot aquell rato de baixar, nano, que es fa...
4: Sempre pots baixar més ràpid.
0: Sí, pots tirar-te. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer, un dels millors jugadors d'Scrabble del país. Amb més de 20 anys competint, va tocar el cel l'any 2011 quan va coronar-se campió dels Països Catalans. També ha estat campió d'Espanya, però en aquest cas seria un títol menor. Per ell, una paraula no és només una paraula, és una combinació potencial de punts on cada lletra compta. Una persona que no sabem si té el diccionari al cervell o té un cervell al diccionari.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Nemesio Moreno. Nemesio, què has menjat avui per esmorzar?
2: Molt bon dia. Doncs he fet una entrepà de botifarra.
0: Entrepà de botifarra?
2: Entrepà de botifarra.
0: Hòstia, vas fort, eh?
2: Em va sobrar de la barbacoa.
0: Ah, mira.
2: Del cap de setmana.
0: O sigui, botifarra rescalfada.
2: Sí, però està bona encara, eh?
3: Sí, sí, home, i tant. Bona. Bona. De sal i pebre, entenem, eh? Una botifarra de sal i pebre.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se les da tota la vida.
3: Sí. L'esmorzar dels campions.
0: Sí, sí, sí, sí. Escolta'm, tu has sigut campió dels Països Catalans d'Scrabble el 2011. Has participat a 6 campionats del món.
2: En castellà.
0: En castellà, al món? Es fa en castellà, això?
2: Sí.
0: En català no es pot?
2: El de català també diuen campionat del món.
0: Sí.
2: Hi ha un és en català i un altre en castellà.
0: D'acord.
2: I en català també he participat en 5 o 6, em sembla.
0: Molt bé.
2: De campionat del món.
0: D'on et ve aquesta mania per l'Scrabble i per les paraules?
2: Mira, va ser el 2005, estava un dia a casa i va arribar la dona.
0: Sí.
2: I diu, mira, porta un diari, una cosa que igual t'agrada. Era un diari d'aquells que donaven gratuïts al metro.
0: Sí. Eh?
2: Que es deia Què.
0: El Què. Sí que és veritat.
2: Us en recordeu del Què?
4: Jo, Arbúcies, no tenim
2: sí.
4: metro.
2: Sí. Doncs va arribar i diu...
0: Hi havia el 20 minuts, també.
2: Sí, exacte. Sí. Doncs era un com aquest... Va durar poc, em sembla, el Què.
0: Sí.
2: I sortia una petita notícia que deia que al maig se celebrava el primer campionat mundial d'Scrabble en català a Viladecavalls.
0: Molt bé.
2: Que va ser al maig. I això deia ser un mes abans. Vaig posar a estudiar les paraules de 2, 3, alguna de 4 lletres.
0: La teva dona veig que et coneix bé, per això. Ja et va veure i diu...
2: Sí, sí. Sí. Ella ja sap que m'agraden aquestes coses. I em vaig posar a estudiar i vaig anar cap allà. Va anar fatal, eh? Per això sí. El primer campionat va anar fatal. Però a partir d'aquí vaig començar a estudiar, primer jugant en català, després vaig passar al castellà, he canviat 3 o 4 vegades.
0: Uh-huh.
2: I ara estic més amb el català.
0: Amb qui? Ets més bo en català, diguéssim?
2: No ho sé, ben bé.
4: Sou menys.
2: No, som més, eh?
0: Oh, fixa't.
4: Molt bé, molt bé.
3: En català som més.
2: Som més. Bé. Jo crec que tenim al voltant de 80-90 jugadors habituals, eh? I en castellà som tota Espanya 40-50.
0: Mira,
4: Espanya 40-50.
3: Costa molt.
4: Castellà s'està perdent, el castellà.
0: Sí.
4: Si no vigilen, els hi quedaran sense jugadors d'Scrabble, els castellans. Això...
2: I a les noves generacions els hi costa molt, eh?
0: Sí.
2: Això de seure, pensar durant una hora, estudiar... Ah, sí.
4: Per això tenies català com castellà, jo.
2: Sí, això també.
0: Hi ha un rànquing dels millors jugadors de Catalunya?
2: Sí.
0: Existeix, això?
2: Sí. Es diu Rascat.
0: Rascat?
2: Rascat. Qui és el... Rànquing d'Scrabble en català.
0: El primer, qui és el primer?
2: El primer és un de Sabadell, que és molt bo, que és
0: el Carles Cassanyes,
2: i un altre que es diu Martí Rué, que és molt jove, i són els dos millors, i són de Sabadell.
0: Tu, en quina posició estaries ara mateix?
2: Ara estic al 5è, em sembla.
0: 5è?
3: 5è de quants? De 10?
0: De 100.
3: De 100.
2: Que hagin jugat durant els últims anys, sí, poden haver 100, 120, més o menys, el rànquing.
0: La gent tenim a la ment que el tema de l'Scrabble és fer paraules, simplement, però explica'ns una mica, hi ha algun tipus d'estratègia, com es juga?
2: Sí, és molt més que fer paraules, perquè al final és... Jo sempre explico que és com una batalla mental, no? O sigui, tu seus allà, jugues contra una persona, l'has de batre mentalment i també has de saber més, però, clar, òbviament, primer estudiar,
0: sí?
2: Primer s'ha d'estudiar.
0: I com s'estudia, això, perdona, eh?
2: Jo m'estudio el diccionari directe.
0: No pot ser.
5: Hòstia, que divertit.
2: Ho intento. De veritat.
0: Agafes el diccionari... I vinga, parlar
2: i acabo per la Zeta.
4: Sí, sí, no hi ha més.
2: En castellà ho he fet 2 vegades, del principi al final.
0: Sí.
2: I en català vaig començar fa 2 anys i vaig parlar D.
0: Collons!
3: Oh. Res, te falten moltes paraules.
2: Bueno...
3: N'hi ha més, després de la D.
2: Sí, però fins a la E ja tens la meitat, eh?
0: Què? Ah, sí?
2: Del diccionari, sí, sí.
0: De la A i la L n'hi ha més.
2: Sí, sí,
0: que
2: sí.
0: De la M a la Z.
2: És que de la C, la D i la E n'hi ha moltes.
3: En català n'hi ha moltes.
2: Moltíssimes.
3: Sí. Sí. Més que en castellà.
2: són les mateixes, més o menys. Són, penseu que són 650.000 paraules. Òbviament no te les aprens totes mai, eh?
3: Home,
2: a la vida.
3: Collons, és que... Sí, que és que pretens... Vull dir...
2: No.
0: No te te
4: t'has quedat sense paraules. T'has quedat sense paraules, noi. Estudia una mica.
5: Agafa un diccionari.
4: Estudia una mica. Home.
0: Però com te les estudies? De, ara... O sigui, és el xiste de l'Eugenio, diu, de memòria, diu, no, comprendiéndolas, comprendiéndolas, però...
2: Miro la seva definició, miro la paraula, la seva
0: definició, la definició,
2: i les apunto en un Excel.
0: D'acord.
2: I és una forma d'optimitzar una mica la memòria.
0: Però te'n recordes de...
2: D'algunes, de totes no, és ja. Impossible.
0: Una paraula, digue una paraula amb B, per exemple, que sigui estranya.
2: Balbús.
0: Balbús. Balbús.
4: Qui és que balbús?
2: I balbuceja.
0: Balbucejar. Ah, balbucejar. El balbús, clar.
4: Us heu dit que anava amb un autocar. Balbús.
0: I això és la manera que tens, estudiar, bàsicament. I llavors practiques d'alguna altra manera? O no? Mentre vas en cotxe, vas rumiant, per exemple,
2: sí.
0: Paraules...
2: Hi ha una cosa que fem, que és amb les matrícules del cotxe que va davant o del que t'avança,
0: doncs, ah, sí?
2: Pensem paraules.
3: No és pas neuròtic ni res.
0: No.
4: Això amb la família, o sigui, ja has emmerdat la família.
2: Amb qui vagis. Ja. Sobretot quan anem jugadors de Scrabble, que anem a un torneig, això ho fem sovint, eh? I cadascú ho va dir en la seva.
3: Sí, home.
0: Ha de ser maco de veure, això. Sí.
3: Un rato,
0: sí. A veure, millor això que no pas aquells matrimonis que estan allà sopant i no es diuen res tota l'estona.
3: Això és el que em passa a mi.
0: Ah, mira, agafes el pròxim sopar que veguis amb la teva dona i portes fitxes amb lletres.
3: Li diré balbús.
4: No. Això li regales pel Sant Jordi el diccionari, li regales a la teva dona. Estarà contenta.
0: Tenen diferents punts, les lletres, eh? No, cada lletra no té el mateix valor.
2: Sí, sí. Hi ha moltes d'un punt, que són les més habituals, totes les vocals, sí. La R, S, T... I després hi ha les que van... En català n'hi ha moltes de 8 o 10 punts.
0: Ah, sí? La més valorada, quina seria?
2: La C trencada.
0: Home!
2: La geminada...
5: I aquesta sí que te la saps de memòria.
2: No, totes.
5: No, eh?
2: Totes no, és molt difícil, eh? Tot i que n'hi ha poques, eh? Amb Z i la geminada n'hi ha molt poques en català.
5: I amb X?
2: Amb X n'hi ha moltíssimes.
5: Sí, eh?
2: Però val 10 punts, és la millor lletra. Quan l'agafes, la X, és meravellosa.
3: Ah, Xuriguera.
4: Feixedes.
0: Quantes hores setmanals dediques a entrenar?
2: Dos o tres.
0: Dos o tres hores.
2: Habitualment.
0: Molt bé.
2: Hi ha èpoques que moltes més, eh? Depèn. Depèn del temps lliure que tinguis també de la feina, de la família, de tot, una mica.
0: Entenc que no t'hi pots dedicar professionalment, evidentment. Quin és el teu ofici, a què et dediques?
2: Jo soc metge.
0: Metge.
2: Treballo a l'ICS, a la pública.
0: A l'ICS, eh? Perquè dona punts.
5: Clar, dona 10 punts.
0: Perdoneu.
3: Sí, no, ben vist.
2: Però tothom ha de tenir un hobby, no? Sí. I aquest és el meu des de fa 21 anys, déu-n'hi-do.
0: Molt bé. Li has recomanat a algun pacient que jugui a l'Scrabble?
2: No. No.
0: Es diu Scrabble o Scrabble, com se n'ha de dir? Els que jugueu, com li dieu?
2: En català, habitualment, és més habitual dir Scrabble.
0: Scrabble, eh?
2: Scrabble, sí.
0: Fixa't.
2: En castellà diem Scrabble.
0: Mira.
4: Més xulos.
0: Sí.
3: Scrabble.
0: Nemesio... Et sembla si fem una partideta?
2: Vinga,
0: no ho farem habitualment com es fa, però triem tres consonants. Jugareu, competireu Xuriguera i Fel?
3: Sí?
0: Vosaltres dos. Ui. Contra el Nemesio.
3: Hòstia, vale? El m'aixecarem.
0: Sí.
4: Estàs perdut.
2: No? Sou dos.
0: No comptarem punts perquè és molt difícil, simplement és formar paraules. Qui formi més paraules guanya, vale. I ja està.
4: Sí, home.
0: Tenim tres consonants que hem escollit a l'atzar.
4: Ja m'explica-m'ho, amb aquestes consonants hem de fer paraules.
0: Amb les vocals que hi vulgueu afegir,
4: vale.
0: Heu de fer paraules amb aquestes tres consonants.
4: I això és el gran joc, això és molt fàcil.
0: Bueno, ja ho veurem. Vinga, les consonants escollides a l'atzar.
3: I on te'ls apunta ell?
0: Ell se... Aviam, si se recorda de 600.000 paraules, se'n recorda de tres lletres, dic jo.
3: Però... Vull dir, els... Bueno.
0: Ja les apunto jo, les sí. Que vagi dient les paraules.
3: Ah,
0: ja
3: ell les diu. Home, sí. Però si ell les diu, jo me les apuntaré.
0: No, home, però tu no pots repetir-les.
4: I això es tracta d'anar dient?
0: Sí.
4: Vale.
2: Però també pot tenir altres consonants, oi?
0: Només aquestes consonants.
2: Ah,
4: amigo, ja es veu derrotat, ara.
2: Ah,
4: és acollonit, ara.
3: I es poden repetir les consonants?
0: Sí, això sí.
4: Sí.
0: Les tres que hi ha es poden repetir.
4: I tu em pots fer servir dues i prou? I
0: Duraran més les instruccions que el joc?
3: És molt difícil, aquest joc.
4: Jo estic a punt, eh?
0: Estem a punt?
3: Sí.
0: Sí? Vinga, les consonants són P, S i C.
4: PSC. Ja guanyo.
2: Pesca.
0: Ja està, ja l'ha dit. Pesca.
3: Pis.
0: Pel, Xuri.
3: Pis.
0: Vinga, un a un, de moment.
2: Pisc.
0: Ja està. Nemesio.
2: Psico?
0: Psico.
2: No.
0: No t'agrada?
2: És que no sé si val, psico, eh?
0: No ho sé jo, jo menys.
4: No val. Psico no val, ja sóc.
0: Jo crec que sí que val. Psico, vinga, dues, Nemesio.
2: És que compliqueu, amb això que no pugui haver un altre consonant.
4: Psico. Psoqui.
0: Eh?
4: Què és? Això, el diccionari, la pàgina 333.000.
0: No, no, no, no. Anem a això.
2: No n'hi haurà gaires més, eh?
0: No?
2: No sé, eh?
4: Imagina't,
6: eh? Com a PSC?
0: Aquí podeu ficar les vocals que vulgueu, eh? A mi me'n ve una, ja, eh?
6: A mi també.
0: Vull dir que no cal que estiguin per ordre, eh?
6: A mi ara em ve pipí.
0: Pipí?
6: No, que em ve de veritat, vull dir.
0: Ah, no, però...
5: Hi han de ser totes, eh?
0: És correcte, pipí. Jo us puc ajudar amb caspa. Caspa?
5: Ah, mira.
2: Ah, però no havia de ser en aquest ordre?
0: No, no cal, no cal en aquest ordre. No,
4: és que, veus, clar,
2: home.
4: Tinc així, jo.
0: Ja ho hem explicat malament si portem mitja hora explicant-ho.
2: Copes, capes...
0: Clar, t'hi entra tot.
4: Ah, clar.
2: Copsa.
0: Copsa.
2: Copsa.
0: Copsa. Copsa.
4: Copsa. Cepsa.
0: Ceps. No, cepsa marques no es valen, no? Eh, que no es val marques noms propis?
2: No.
0: No. Copsa. Nemesio.
2: Ceps.
0: Ceps.
6: Pic.
2: Pics.
6: Pits. No, pits no, eh?
2: Pics.
4: Cops.
0: Pics.
4: Cops.
0: Cops.
6: Soc.
0: Soc.
6: Soca.
0: Soca.
2: I la P.
0: Exacte.
6: Ah, hi ha de ser sempre tot?
0: Estaria bé que hi fossin totes tres.
6: Home, doncs així...
4: Poques.
0: Poques. Va amb cu.
4: Ai, ai, ai, ai.
0: Nemesio.
2: Apocàs.
0: Eh?
2: Apocàs.
0: Apocàs?
2: Del verb apocar.
0: Com pot ser? Vaig a buscar-ho.
6: Sí, sí.
4: Tinc el diccionari. Ho Nemesio, ja tots dieu boca, boca, boca.
0: Ah,
4: I jo,
0: L-M-N-O-P...
2: Segur que està actualitzat, aquest?
0: M-N-O-P...
5: No gaire.
0: La P va després de la N.
7: Les partides que tu jugues són així, també, Nemesio.
0: Va amb bo, apocàs? O amb bo?
2: Apocàs.
0: Apocàs. Apos,
2: apoca.
0: Apoca? Sí, sí, sí.
4: Sí, esclar. Sí, se la sap de memòria, aquesta pàgina.
0: Apocar-se... Vol
2: Exacte.
0: Dir disminuir, minvar, humiliar-se, abatre's, deprimir-se.
6: Doncs vinga, una llangonista.
2: Donar-se poc.
0: Jo el donaria ja.
6: Home, ha guanyat.
0: Sí, ha guanyat.
4: Bueno, però de molt poc, eh?
0: Eh?
4: De molt poc.
0: De molt poc. Déu-n'hi-do, Nemesio. I quan dura una partida d'Scrabble?
2: Una hora.
0: Una hora?
2: Sí.
0: Hi ha un temps límit?
2: De fet, en castellà juguem 30 minuts per jugador, sí, amb un rellotge d'escacs, i en català juga 25. Encara hi ha més pressió.
0: Hòstia.
2: Del temps.
6: Sempre més...
2: I de vegades se t'esgota, eh, el temps.
0: Sí. En català ho fem diferent només per tocar els collons o... No? És com... Sí, sí, sí. Els espanyols fan 30, ara farem 25.
4: 25.
0: Ah,
4: 25.
2: De fet, la majoria d'idiomes fan 25, eh? Ah,
0: són ells que van...
4: És el revés.
0: Són ells,
4: sí.
0: Són ells.
2: Clarament, clarament.
0: Hòstia de Déu. M'agradaria anar a un metge,
6: oh,
0: no?
6: Sí.
0: Imagina que fos el teu metge, el Nemesio. I vas allà i... No sé si... Te l'he preguntat, has recomanat mai jugar a l'Scrabble a algun pacient o no?
2: No,
0: no. No, eh? No.
4: Ho havies preguntat, això.
0: Ja ho havia preguntat.
5: Sí, però no pateixes.
4: Són els nervis. Són els nervis de tenir un personatge així aquí que et diu paraules amb...
0: Clar, clar, pam. Clar, clar, clar, clar.
8: Et capsigrany.
2: Capsigrany?
0: Ara t'ha vingut?
2: Però en té més de consonants, eh?
0: En té més.
4: La Laia, les partides li duren 2 hores.
6: Però capsigrany no val.
0: Has voltat per tot el món jugant a l'Scrabble. On has anat?
2: Mira, en castellà he anat a 6 mundials, que aquest any aniré al de Mèxic, que és el novembre, i he anat a Cuba, a Mèxic, també, a Argentina. Vam fer una a França i altres 2 a Espanya.
0: Això t'ho pagues tot, tu, de la teva butxaca?
2: Sí, sí, òbviament.
0: És un
2: hobby... Has de comptar 2.000 euros cada mundial.
0: Collons.
2: I fan a pa.
0: Déu-n'hi-do.
2: Però bueno.
0: No, no, està bé. I no hi ha mai cap premi? El primer té algun...
2: Sí?
0: Sí,
2: el primer guanya entre 2 i 3.000 euros.
0: Ah,
4: mira, et surt pagat.
2: Però clar, estem parlant de 150 jugadors habitualment, és difícil guanyar.
0: Clar, clar, clar.
4: Si vas a jugar per Sud-amèrica, el castellà també és diferent.
2: Sí, valen totes.
4: Ah, collons.
2: Perquè totes hi són al diccionari.
4: Clar, clar, clar. Hòstia.
2: Tant les de Perú, Bolívia, Argentina, Colòmbia...
4: Si tenim ventes alguna, ho noten?
2: Sí, ho notes.
4: Ho noten.
2: Tothom estudia, ja.
0: Els catalans us deveu conèixer una mica, tots els que jugueu habitualment. Sí. Hi ha rivalitat entre vosaltres o...?
2: Molta,
0: sí,
2: molta.
0: Eh?
6: No es parlen.
0: No es parlen?
6: Que va.
2: Sí.
6: S'ho diuen tot així en paraules d'escarabra.
0: Fill de puta.
6: Fill de puta.
5: Cap cigrany.
2: Fora de les partides som... Molt amics. Però una vegada comença la partida no hi ha amics.
0: No hi ha amics, llavors.
2: No hi ha amics.
4: I feu sopar de Nadal, per exemple, tots els jugadors de Scrabble, tots, allò, i el amic invisible, així, no?
2: Dinem junts, quan hi ha torneig.
4: Ah, clar. Veus?
0: Hi ha una última prova que fem sempre en aquest programa que no sé si fer-la avui.
4: Ah.
0: Provem-ho, no?
4: Fem-ho.
0: Vinga, va.
4: Què passa?
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i 3 definicions. Nemesio, si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Vera!
0: La paraula d'avui, mira, comença amb B, és de les que t'has estudiat.
6: Després...
0: Ja passes a la D. Sí, ja passa a la D de català. Per tant, amb B. Escatainar. escatainar.
2: Escatainar.
0: Escatainar.
6: Escatainar.
0: A. Escatainar. Acció de cridar que fan les gallines.
6: Tinc una gallina que fot uns ous d'un pam. La sento escatainar des del menjador de casa.
0: B. Escatainar. Acció que fan els peixaters i peixateres quan treuen les escates dels peixos.
4: L'altre dia em vaig endur un llobarro i no sé com el vas escatainar, però semblava que m'estigués sorra.
0: O C. Escatainar. Gastar poc. Posar poca quantitat d'un producte amb l'objectiu de reduir els costos.
5: Bona merda de casament. Ho vam voler escatainar amb el pica-pica i a mitja tarda la majoria vam haver de marxar perquè ens fotíem de gana.
0: A, B o no sé.
2: No la sé, la veritat, eh? Però crec que la A.
0: La A.
4: Ostres, ostres. Qui ho va parir?
6: Qui ho va parir? No la sé.
4: Qui ho va parir?
1: Imagina't si la sabés.
6: Ha fet un joc de paraules i tot. Diu, la sé, no?
0: Correcte! Déu-n'hi-do. Avui parlàvem de... Ja no me'n recordo
5: de què parlàvem. De l'anell, ara. Parlem de l'anell. Mira, senyora. A l'antic Egipte...
0: No, anell, quants punts són? Anava a preguntar quants punts són anell.
2: Anell són pocs, perquè pocs. La L val un punt només. No, la N també, sí.
0: Va, ara mèria, anell. L'antic Egipte, deies, perdoneu.
5: Estic esperant que el Xuri marxi.
6: No, és que em sac... Bueno, no, tira, tira.
0: Xuri, la història és la que és, ja ho he dit abans, tu.
6: Sí, ja ho sé.
0: L'antic Egipte.
6: Les temporades... Les...
5: Jo a veure què dius.
0: Escolta, relaxa't amb el tema de l'antic Egipte.
5: No, és que es posa nerviós i li agafarà el cobriment.
0: Amb els pocs programes que queden, no, tornarà a sortir. No. I a la segona temporada tornarà a sortir l'antic Egipte.
4: Hi ha segona temporada?
0: Suposo que sí, no sé, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aviam, encara no és oficial, però tinc el compromís de la casa, que sí.
5: Quin compromís? Compromís amb quina casa?
0: Amb aquesta casa, Catalunya Ràdio i 3CAT.
6: No, és un compromís fort o és un compromís allò...
5: Xepi-xepi.
0: No, no està firmat encara, però...
4: Us heu regalat un anell.
0: Eh?
4: T'han regalat un anell?
0: Sí, sí. Va venir la Rosa Romà, la jefa de la Corpo, sí. I es va agenollar davant meu, va treure un anell i em va dir voleu fer segona temporada de la segona Renaixença?
1: Això es fa així? Sí.
0: Això és el protocol habitual.
5: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
5: Va, doncs us deia que a l'antic Egipte també es va establir la tradició de posar-se l'anell al quart dit de la mà esquerra.
0: Ah, sí, el quart, eh?
5: El quart.
7: L'anular.
5: L'anular.
0: És l'anular.
7: Era el quart?
0: O... Sí, és el quart. Sí,
4: que també tinc que posar...
5: 3, 4, anular.
4: Posar un anell de compromís amb un dit que es diu anular, vull dir, ja es veu que aquest compromís...
5: Ja, no anirà gaire bé, oi?
4: Pintarà massa bé, això.
5: Doncs els egipcis posaven els anells en aquest dit perquè pensaven que hi havia una vena que anava directament al cor.
6: Ah, mira. Això és veritat.
0: Ah, sí.
5: No, no és veritat.
6: Ah, no?
5: Anatòmicament no és cert, això. Ens ho pot dir el Nemesio.
6: Poder no és veritat.
5: No, no és veritat.
0: Ell és metge, ell, el Nemesio. Clar, ets metge, tu.
6: Sí, bueno, ja
2: sí, però que no és veritat.
0: No és veritat.
5: No, no.
2: Òbviament no és...
5: Però hi havia aquesta creença. Cada dit, per això, té un significat. Va, us els dic. El dit petit. Anells amb per segells familiars.
0: Ah, no en tinc d'aquest.
5: No, jo tampoc. L'anular és per compromís, matrimoni, sí. Per l'amor així en general.
0: Sí, sí. Tu ho portes,
4: Fel? Jo sí, l'anular aquí.
0: Ah, sí, sí, sí. Tu
5: el dit índex... No. Que és el d'assenyalar, el de...
6: Sí, tu.
5: Assenyalar. Anells per demostrar poder i autoritat.
0: Fixa't.
5: Com el del papa de Roma.
0: El papa el porta a l'índex.
5: A l'índex el porta.
4: Quin xulo.
5: I el dit gros, demostració de força i rangs militars.
0: Mira, si ets portes un anell de l'exèrcit, el dit gros.
4: El dit gros.
5: I aquest d'aquí al mig?
0: Aquest és per fer això que fas.
5: És per fer això que fas. Sí. Per fer...
0: Bueno, aquest als castellans...
5: El cartell de l'obra que estic fent, per exemple.
0: Els castellans li diuen dedo corazón, el del mig.
5: El del mig.
0: Corazón. Però, en canvi, els egipcis pensaven que la vena del cor era l'altra. No sé qui es va equivocar. Els castellans...
5: Bueno, els
6: castellans que han decidit ja que tot ho fan diferent.
4: Ja,
0: Nemesio, què dius?
2: S'equivoquen els dos.
0: Tots clar. Dos. No hi ha cap vena que vagi... Bueno, totes les venes van al cor, al final.
2: Sí, òbviament, sí. Però no directe la del dit.
0: Clar, clar. Clar. Fa unes voltes.
2: Ah. Unes quantes.
0: Sí. Escolta, et pregunta molta cosa la gent, perquè... Jo quan veig un metge sempre tinc... Penso... Li pregunto,
5: no li preguntis de mals, eh?
0: De mal aquí.
5: No, home, no.
0: Jo ara tinc una hèrnia que em torna a fer mal.
5: Pei, ho controla't.
0: Fa mal.
4: Baixa't els pantalons.
0: Pues mira. Nemesio, escolta, gràcies per venir. Bueno, et seguirem i que segueixis guanyant molts campionats.
6: Home, i tant, home, i tant. Sí, hòstia.
2: Espero.
4: Quan guanyis vindrem a la rua.
0: Munteu una rua.
6: Que si necessites entrenament, que, bueno, que em truquis.
5: Sí, escolta. I tant, i tant. Els espàrrings perfectes.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'escola de la Renaixença. Nemesio.
2: Molt bé.
9: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I potser l'entrevista et catapulta a la fama.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, parlàvem de l'anell, música, anells...
1: Home, doncs marxes nupcials, Peyu.
0: Home, clar!
1: Home.
0: Sí, la de... Tan xampatam...
1: Ja hi arribarem.
3: Ja hi arribarem.
4: No l'has fet, aquesta?
5: Tan xampatam...
3: Va caure.
1: Vigila que cantes, perquè després t'explicarem de qui és aquesta obra.
0: D'acord.
1: Però comencem justament per l'altra, que és també molt coneguda en aquest sentit. I no us voldria decebre, però, en efecte, aquesta peça, que és la peça musical més associada als casaments al llarg de la història, no és, en realitat, una marxa nupcial.
0: Què dius, ara?
1: No.
0: El tanxampatam?
1: No, aquesta no. Escolta aquesta altra.
0: Aquesta també és veritat.
3: Vols fer el favor, sisplau?
0: Perdó.
8: Jo ja ploro, eh? Jo sento això i ja ploro. Ja veig la meva filla entrant. Jo és que...
1: Doncs això que fa plorar en Fel... Va, en realitat...
0: És jove, la teva filla.
8: No ho sé, però quan d'aquí 20 anys es casi, ja ploro.
0: Home,
8: ara.
0: Tan jove no ho és.
5: I si no, no, no, no. Es casa ara, també ploraràs.
1: Mira, una setmana preparant una secció de música...
0: Ara.
1: I ve el tio aquí amb unes llàgrimes falses de cocodril aquí amb la seva filla, que no es casarà mai,
0: no,
1: perquè,
0: no,
1: perquè no vol passar la vergonya de ser acompanyada pel seu pare a l'altar. En fi, aquesta peça que sentíem
0: sí.
1: És obra de Felix Mendelssohn, el compositor alemany.
0: Ah, sí.
1: Felix Mendelssohn, amb respecte. I en realitat va néixer com a música incidental per a una representació de l'obra teatral El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare.
0: Què dius?
1: Una representació que es va fer el 1842. No la va escriure inicialment com una marxa nupcial que formés part de la litúrgia.
10: Però bé, el gran salt cap als casaments com l'associem ara arriba al 1858, quan Victòria, princesa reial, filla gran de la reina Victòria del Regne Unit, es va casar amb el príncep Frederick William de Prússia. En aquella cerimònia, la peça de Mendelssohn es va fer servir com a música de sortida dels nuvis, i això va ajudar molt a popularitzar-la com a marxa nupcial com l'associem ara.
1: Exacte, tenim aquesta i aquella que cantussejaves abans.
0: Ram-patam, ram-patam.
3: Aquesta és la bona.
1: És la bona, però us haig de dir que tampoc va néixer com a marxa nupcial.
5: Ah, no! Ullà.
3: Puc intervenir?
1: Però, Xuriguera, el que diguis ha de ser bo, eh?
3: Hem pogut disfrutar aquesta temporada al Liceu d'aquesta marxa nupcial que forma part d'una òpera que és Lohengrin, de
0: sí.
3: Wagner.
0: Fixa't.
1: Això és Richard Wagner, eh?
3: Wagner.
0: No és una Nadala?
3: No.
1: Home, no.
3: Haig de dir que al meu costat hi havia una parella, crec que d'estrangera, i en aquest moment es van agafar les mans.
0: Que maco.
1: Oh. Uita. Doncs sí, és...
0: No ploris, Mel.
1: És part d'una òpera estrenada al 1850 i la peça, de fet, no sona quan la núvia s'acosta a l'altar, sinó que apareix quan el seguici nupcial l'acompanya a Elsa, que és la protagonista, cap a la cambra nupcial, on es trobarà justament amb Lohengrin. Però fixeu-vos, les
0: o sigui,
1: dues marxes nupcials...
0: No és una marxa nupcial aquesta, però s'acosta una mica més...
1: Està vinculada a la qüestió litúrgica d'un casament.
0: Sí.
1: Però bé, la qüestió és que les dues marxes nupcials més habituals en els casaments, una prové d'una obra de teatre i l'altra d'una òpera. I no és pas que vulgui dir que això del casament sigui una espècie de pantomima, però de fet és la història que ens hi du.
0: Però hi ha compositors que han creat marxes nupcials específiques i no s'estan fent servir?
1: Probablement. És el que ve després de la intervenció de la Laia.
0: D'acord.
10: Però això, com bé deia l'Arnau, és important conèixer la història perquè també, justament, a l'òpera de Wagner aquest matrimoni justament dura poques hores.
3: Mil.
10: I aquí no volem dir res, però... Però una cosa, deixem estar els alemanys i els britànics i fixem-nos, no, en qüestions mediterrànies. Jo em preguntava, el que es preguntava el Peyu, que si aquí tenim alguna marxa nupcial essencialment catalana,
0: ara,
10: no cal anar a tenir.
0: Ara.
1: Doncs sí que en tenim.
0: Vinga.
1: Mira, el compositor figuerenc Antoni Juncà va escriure una marxa nupcial pels seus fills al 1930, però no tenim cap gravació de la peça.
0: Hòstia!
1: O el músic penedesenc Agustí Cuí, que el 1969 va compondre la marxa nupcial gallega-catalana per uns amics que es casaven i tampoc tenim...
4: Ets un farsant,
1: però...
0: No pots tocar-ho tu amb la guitarra.
1: Però sí que tenim un enregistrament d'un altre compositor. Escoltem-lo. Des d'aquí, deixeu-me fer una reclamació que és important enregistrar les obres dels nostres compositors,
0: sí.
1: Si no, acabem posant sempre coses d'alemanys, que no és pas que no estiguin, no estiguin bé, però a veure si tenim compositors propis, gravem-ho i fem-ho servir, home. Això que sentim és... no és exactament una marxa nupcial, però és el més similar que he trobat. Concretament és una sardana del compositor barceloní Ricard Lamot de Grignon, escrita el 1925, i la va dedicar a la seva dona perquè la va escriure per celebrar el primer aniversari del seu casament.
6: No sé que és maco.
1: D'aquí que es digui nupcial.
0: No ploris, Pel. Quan es casi la teva filla, li poseu aquesta quan entreu.
6: Sí, ja ho sento, eh? M'ha semblat més un galop d'entrada, és veritat, eh? Pot entrar saltant la teva filla.
10: Exacte. No us penséssiu pas que la inspiració musical dels casaments només es pot expressar a partir de peces com les que hem estat sentint, gran diluqüència i de celebració. El món dels casaments també va servir en un moment d'inspiració per crear un couplet.
0: Mira.
10: Per això hem de viatjar fins al 1932, com sabeu, a l'Arnau i a mi ens agraden molt els couplets, i ens endinsarem en una espècie de vaudeville anomenat El Pepito Sant Pere. Algú li sona?
0: Pepito Sant Pere, no.
10: Sant Pere, no? No? Ara us l'explicarà l'Arnau.
1: Pare de Mari Sant Pere.
0: Ah, sí?
1: Ah, Sant Pere, i tant. No. Ell era un gran artista del moment. I dins d'aquest vaudeville hi havia un couplet que portava per títol Consells del casament. I aquí s'hi despleguen una quantitat de veritats d'aquelles que fan mal, ja ho veureu. Tindrem el goig de sentir la mateixa Mari Sant Pere interpretant-lo en una versió del 1977 que formava part del disc de tribut anomenat Cançons del meu pare. Música mestra.
11: Aquests són els consells del casament. Quasi sempre els donaven a les núvies, perquè els núvies, la majoria, ja sabien el que tenien que fer. Un cop és fet el casament, prens un cotxet amb ton marit i, avergonyida e innocent, baixes els ulls mirant.

0: capaç per ara estar. Molt pronta se li aixecarà.
1: Mira, no, ja m'he trobat.
2: Els couplets sempre van a parar allà mateix una mica, també, eh?
3: La societat tot hi va parar.
2: Allà mateix. Tot va parar allà mateix. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies. Adéu.
4: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: porto el Jeca, que és un gos caçador de 7 anys. Veiem-lo.
1: És un mascle, eh?
0: És un mascle.
1: Mira, en tenia un molt igual, en tenia.
2: Què m'agrada?
1: Suposo que és el que està en primer terme, perquè surt un altre gos de darrere.
0: En surt un altre, sí, però més o menys semblen bastant. No, el Jeca és el de primer terme, és de Roda de Ter i és de l'Ariadna.
1: Ja m'ha semblat que era la Plana de Vic, això. Aquests camps de cols aquí darrere.
0: No sé com porteu el fred aquí a Vic, però... És que sabeu què passa? Que el Jeca és molt fredolic.
1: Ah, sí?
0: Sí, es passa l'hivern a la vora del foc, i el que pot.
1: També es barreja amb els gossos a vegades que és gandul, més que fredolic.
0: Ja, potser sí.
3: És veritat. Lamento que en Jeca sigui fredolic o gandul, perquè ens l'emportem a un lloc on a l'hivern hi fa un fred que pela.
1: Avui passegem el gos per París, el Regne de França, actual República Francesa. És 28 de gener de 1393.
4: Enrere.
1: Sí. Els que hagueu estat a París durant els mesos d'hivern sabreu que és una ciutat especialment freda.
5: Bo.
1: Hi ha un fred impressionant. Sí. Va, sembla una nevera.
5: Va, és tremendo, París. El que passa que és un fred diferent, eh?
1: Ah, sí?
5: És molt més sec que aquí, eh?
1: Sí. Sí.
4: Carai, no.
1: Doncs mira, al revés, Fel, és molt humit. És molt humit.
4: Estava a dir que... Millor sí que ens entès.
0: Allà al costat del riu.
1: I compte que actualment París és una ciutat freda, però a l'època en què ens situem encara ho és més. Som en el que s'anomena... la petita edat de gel, un període on el temps es torna boig i les temperatures són insultantment baixes. El Sena s'ha congelat.
0: Ulala, però heu vist quina bogeria? El riu Sena s'ha congelat. Això deu ser culpa del canvi climàtic.
1: Això de ulala ho diuen els francesos.
0: Ulala!
1: Sí, ho diuen.
0: Tota l'estona.
1: No som només els que els imitem.
0: No,
1: i ells ja no ho diuen.
3: A l'inici de cada frase, sempre. Sempre.
0: Ulala. Mon Dieu!
4: Ulala, bonjour.
1: Ulala, bonjour.
0: Ulala, bonjour.
1: Molt bé, molt bé.
4: Comment allez-vous?
1: Ulala.
4: Ulala.
1: L'entrada de la petita edat de gel és un detall, i la dada aquesta que us deia és un detall important per a la història d'avui. En Jeca, el gos, està desesperat amb el fred, i nosaltres també. Som en un dels palaus del rei, on esperàvem trobar-hi una temperatura més agradable, però el palau és enorme i és impossible escalfar-lo.
4: Imagina't.
1: Molt de fred.
4: Si el rei ja està així,
1: imagina't.
4: Els que no tenen res...
1: Ara.
5: Fa tres pàgines que parleu del fred. Fa tres pàgines
1: que... Bueno, és que em fa molt, eh?
5: Bueno, però...
4: Fa molt fred, ho tirem endavant.
1: Ha quedat clar que fa fred.
5: Sí, ja us... a París, molts cops.
1: I quin tipus de...
5: Sec. Tu pots dir el que vulguis, però allò és un fred sec.
1: És humit.
5: És sec, allò.
1: És humit.
4: És com Girona.
1: Sí.
5: I Girona sec.
4: No. És humida.
5: Déu, no sé de res.
1: En aquests moments, el tron de França pertany a Carles VI, un rei que va prendre possessió de la corona quan tot just era un adolescent. Ara té 25 anys, però no acaba de girar rodó. Ha patit brots psicòtics greus que l'han empès a fer moltes bestieses. Està tan sonat que se'l coneix com Carles el Boig.
6: Hòstia, no fotis. Sí. Aquest el conec jo.
1: Ah, sí?
6: Sí, viu al meu barri. El Carlos el Loco, li diem. Sí.
1: El Loco.
6: Sí, el Loco.
1: No sé si és el mateix. En tot cas, en Carles el Boig està grillat en el seu últim atac de bogeria. Ha matat 4 dels seus guardes personals a cops d'espasa.
5: Ara, quan deies bogeries, em pensava que estaves parlant de tenir milers de mans.
4: No, home, no, això res. O matar el seu germà, per exemple.
5: Coses de rei.
4: Un normal, de rei. És un normal.
5: Però matar els guardes amb espasa, això és passar-s'hi, eh?
1: És passar-s'hi.
5: Això ja, collons, ja no entra dins els cànons.
1: Doncs en Carles el Boig està així de sonat, i justament som en un dels seus palaus. I hem vingut a Manjeca, perquè s'hi celebra una festa en honor a una de les membres de la cort reial. La mossa, tu. Es veu que la mossa es casa i ho volen celebrar.
4: Home, com ha de ser, eh?
1: A celebrar.
4: Home,
1: així no ho pagues tu encara més.
4: I tant que sí, home, colló. Aprofitem-ho.
1: Atenció, que el casament té un detall que cal saber. És la tercera vegada que la mossa es casa, i això fa que els preparatius siguin especialment difícils.
5: A veure, Peyu, difícils. Hi ha empreses que preparen casaments, eh? Hòstia, això no és...
1: Organizamostuboda.com.
4: També n'hi ha de catalanes, eh?
1: Sí, organitzem el teu casament.com.
5: Va venir aquell de la puta suegra, aquí?
1: Sí, que en feia, el senyor, en Josep.
4: Ah, sí, sí.
1: Casaments de l'estàndic.
5: Ah, sí, home, sí, sí. Bueno, collons, aquest és del rei.
1: Sí, clar, clar.
5: Vols dir, podria preparar ell, aquest?
1: Els preparatius són difícils perquè hi ha una circumstància que cal tenir en compte. En aquells temps està molt mal vist casar-se més d'una vegada, sobretot si et tornes a casar perquè t'has quedat vídua, com és el cas. La mossa s'ha quedat vídua dues vegades.
4: Hi ha un valent que s'hi vol tornar a casar?
1: Sí.
4: S'ha de ser molt...
1: Has de ser molt valent perquè diuen...
4: O molt curta.
1: A la tercera va la vençuda. Llavors... Imagina't si els altres dos ja s'han mort. El fet és que quan es donen aquesta mena de casaments, els francesos celebren una tradició anomenada el xaribari. Sabeu què és el xaribari?
4: El xiribiri.
1: No sé xaribiri.
4: És aquella... xiribiri.
5: És el xiribiri.
1: Això sí, però xiribiri. Jo he dit el xaribari.
5: Xaribiri no sé què és, però fot una mala pinta de Déu, això.
1: El xaribari és una tradició que permet als veïns d'algú que es casa de segones núpcies, o terceres, com és el cas d'aquesta mossa, doncs fer-los passar una nit de vergonya als nuvis.
5: Oh, conxos.
1: Ara imagina que la teva veïna
5: sí.
1: ha quedat vídua i es torna a casar.
5: Sí.
1: Doncs tu pots anar allà a fer un xaribari.
5: Anem a fer un xaribari.
1: Sí. Ara anem a representar com és un xaribari convencional una mica entre tots perquè veieu de què va. Mira, s'agafen olles, cassoles...
4: En tinc.
1: És una mena de cassolada. Sí. Vas a casa dels nuvis i et fots a fer crits, bàsicament.
2: Degenerats!

0: Molt bé, és això que
1: molt maco. La frase final costa, eh?
2: Sí, costa, sí.
3: No hem anat gaire, eh?
0: És com mínim d'independència. Sí, sí, sí. La veritat és que els xerivari són una mica diferents. Ah. No hi ha rimes, com heu fet vosaltres. No és la típica cassolada que es fa davant de la seu d'un partit polític. En un xerivari, simplement, el que s'ha de fer és molta fressa i cridar a la loco una mica. Sí. Ha quedat clar.
1: Qui és que fa la gallina?
0: No ho sé. L'Arnau.
1: L'Arnau.
4: M'he crescut. Tothom té el seu moment.
0: Bé, ja sabem com es fa un xerivari convencional. Sí. És així.
5: Vale.
0: Ara que sabem com es fa el xerivari convencional, us he de dir, però, que el que preparen al Palau del Rei és diferent. Volen seguir la tradició, però evitant el baix to que hem representat. Clar, som a...
5: Sí, clar.
0: Per això porta tanta feina preparar el casament. El rei Carles el Boig vol continuar amb la tradició del xerivari, però també vol mantenir les formes. I ja sabeu que aquell home és boig. Vull dir que no sé com planeja la festa.
6: A veure, ja coneixeu el rei, eh? Si muntem una festa i no li agrada, potser ens matarà a cops d'espasa.
0: Sí?
6: Algú té alguna proposta?
1: Hey, presenta.
6: A veure,
1: podríem fer una festa com la d'en Yamin Yamal?
0: Sí.
1: Sí, home, hi portem nans.
6: No
1: sí.
6: sé.
1: No, sobretot, res d'això.
5: I si fem com les d'en Freddie Mercury, de festes, fem uns nans que portin uns bols aquí al cap ple de cocaïna.
6: No, oblideu-vos dels nans, per favor.
7: I si ho enfoquem d'una altra manera? I si fem una festa com les del Michael Jackson?
6: No! Ni nans, ni nens!
1: Ni nans, ni nens.
6: Us recordo que som al segle XIV.
1: Ni nans, ni nens.
6: Ni nans, ni nens.
1: Em faria una samarreta. Ni nans, ni nens.
0: Ni nans, ni nens.
5: I a Mallorca, si ni nans, ni nens, ni nins.
0: Sí que és maco, això.
1: Ni nons, ni nuns.
0: Després de donar-hi moltes voltes, s'acaba acordant fer una barreja de xerivari i de ball de disfresses. Així es farà merder, però... Clar, com que no saps qui hi ha darrere les màscares, doncs mira. Arriba el dia del ball. A més de nosaltres hi ha en Jeca, el gos, que encara té fred, hi ha la flor innata de l'aristocràcia francesa. Tots van disfressats amb màscares.
5: Ah, aquestes festes amb màscares ja sé com acaben.
0: Malament, sí, normalment. Ja. A més dels que porten màscares, hi ha uns personatges que cal destacar, els que van disfressats com si fossin uns monstres provenients del bosc. Faran de monstres grollers, seran uns sàtirs. Ells són els que faran el merder típic dels xerivaris. Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
1: Jo.
0: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
1: Jo faig el personatge,
0: bueno,
1: no us sap greu.
0: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
1: Xuriguera,
0: acabes de... Amb la cullera de fusta que pica la cassola, li has fotut tan fort que ha saltat una estella que una mica més i mates un noi del públic. Li ha saltat un tros de fusta a la cullera.
1: Ai, sembla d'Olivera, això,
0: Bueno, doncs li ha passat arran del coll, pobre nano.
1: T'imagines?
0: Cuida't.
1: Avui passejam el gos...
0: Per la mort d'un del públic de la Renaixença.
1: Què, segueixo picant?
0: No cal.
1: Ha quedat entès, eh?
0: Exacte.
1: M'ho ha entès, públic?
0: Sí. Deia que la festa comença, que hi ha de tot, hi ha alcohol, hi ha de tot. Bueno, per cert, és el primer cop en què el nostre gos Jeca no té fred. Els monstres del bosc porten torxes i amb això, bueno, s'està caldejant l'ambient, eh? Mira. Una torxa. Que maco.
5: Xuriguera, para quiet, eh?
0: Què?
5: Fotràs mal algú amb aquesta torxa?
0: Sí. Ja fa estona que se'ls està advertint que és una mala idea portar torxes a una festa com aquella. Heu de pensar que les disfresses dels monstres es fan amb resina, que és un material altament inflamable. Però, bueno, ells fan com qui sent ploure. Vinga, la torxa cap aquí i la torxa cap allà. En aquest punt de la història entra una persona clau, en Lluís d'Orleans, el germà petit del rei. El germà petit del rei sempre...
5: Sí.
0: Sempre porta festa a la història.
1: Ajuda.
0: Aquí a Espanya menys, però en els altres països... Ui.
4: Has dit aquí a Espanya, tio?
0: Aquí a Espanya.
6: Ho ha dit.
4: Ja pots tornar-te'n d'allà on sigui que vinguis.
0: O sigui, una cosa són els nostres anhels. L'altre és aquí, a dia d'avui, què és això?
4: Això és Catalunya.
6: Que poni tu de dir.
0: Sí. En fi.
8: Ai, que parem el programa aquí.
6: Ja està,
0: no, perdó, és que estic fent una depressió interna. Segueixo.
1: Sisplau.
0: En Lluís d'Orleans és un bala perduda, va molt passat, acaba d'agafar una torxa i està intentant veure qui s'amaga darrere les disfresses. Un tio una mica pesat.
9: Ei, hola, la! A veure si et fotré un parell d'hòsties, eh? Hem de veure qui s'hi amaga per aquí. Oh! quina noia tan guapa!
2: No, no, Peyu, sempre em toca fer a mi la que aguanta els babosos.
0: Em sap greu, noia.
2: Deixi'm, sí, marxi, porc.
9: Vols veure una bona gralla?
0: Deixa'l.
2: Mira, mira!
0: Quin fàcil!
9: Sisplau, no, no. A veure qui hi ha per aquí. Hòstia, quin paio tan lleig.
7: Perdona? Sí, a mi m'has dit lleig? Vas veure com et foto una hòstia, noi?
9: Vols veure una bona gralla?
0: De cop i volta passa el que tothom temia. En Lluís d'Orleans toca una de les disfresses d'un dels monstres del bosc amb la torxa i el vestit s'incendia.
3: Ut! Ut! Idiota! Idiota! Ah! Ah! Mira, mira què m'has fet! M'estic cremant! Ah!
0: L'home que es crema comença a córrer i escampa el foc per tota la sala. Vos està quiet si t'estàs cremant?
5: Hòstia,
0: no t'abracis a les cortines, com a mínim. Hòstia, hi ha flames per tot arreu. S'ha desencadenat un gran incendi per tot el palau. Les torxes que caldejaven l'ambient l'únic que fan és empitjorar la situació. Per això deia que sent la petita edat de gel encara complica més les coses.
7: Sí, ara serà culpa del fred, això. És culpa del personatge Arnau, que sí, com una cabra.
9: Oh, la, la!
3: El de la gralla.
0: En l'incendi moren 4 nobles.
3: Hombre.
0: 4.
3: No està pas.
0: Tampoc és tant.
7: No.
0: Jo per si els nobles podien haver sigut 8 tranquil·lament.
3: Sí.
0: El rei i el seu germà Lluís es veuen obligats a fer una disculpa pública i una processó de penitència pels carrers de París per intentar calmar el poble, que està fart de la decadència de la cort reial. Això no es va fer aquí, quan va passar allò de l'elefant. No recordo fer una mena de processó al rei Joan Carles en crosses.
3: Va fer aquella declaració sortint de l'hospital.
0: En aquella porteta d'aquella habitació.
3: Sí, sí.
7: I ara ha escrit un llibre.
0: Ha escrit un llibre, que és tot verídic, el que surt del llibre.
7: Segur.
0: Tot...
3: Bueno, la penitència és anar a viure...
5: Ui, sí.
0: Però hagués sigut preciós,
5: molt,
0: no? En aquell moment.
5: Molt.
0: Fas...
3: Ja... Amb flagels.
0: Bueno.
3: Per Setmana Santa.
0: Agafes uns elefants.
4: Amb tropes d'elefants.
0: Una processó. De tot de gent, agafes l'Àngel Cristo, que no sé si era viu a aquella època.
5: Es viu encara?
0: Bueno, no, ara ja no.
5: Ja no, eh?
0: Però quan era viu ja a vegades no ho semblava. Però Àngel Cristo, uns lleons, uns elefants i el rei Joan Carles...
3: És Àngel Cristo, però alguna amb una relació amb la...
0: Home, sí que va tenir alguna relació. Va tenir més relació ell que ell.
3: Sí.
0: Sí.
3: Per això et dic, que hagis triat el marit d'ella...
5: No entenc la barreja de l'elefant amb l'Àngel Cristo, sí, sí, eh? Vull dir que...
0: Però no és igual.
5: Ja no hi ha cap mala llet aquí.
0: Estàvem a veure... Ens queda un gos per veure si ha sobreviscut o no ha sobreviscut.
5: Ja som aquí, eh?
0: Hem viscut un incendi en el casament de la filla del rei de França. I hem de veure si el gos ha sobreviscut a l'incendi en Jeca, de Roda de Ter. Això està a mans d'una persona del públic, Mercè.
3: A veure qui hi ha.
0: Com qui
10: et dius?
0: És?
10: Vicent.
11: Vicent? I d'on ets, Vicent?
4: De València.
0: En Vicent és el noi, és el noi que ha estat a punt de morir per culpa de la teva cullera de fusta.
3: Hòstia, perdona, Vicent.
0: T'ha passat la fusta a prop, Vicent?
4: Sí, sí, sí.
0: Ho he vist, Ets de València, eh?
4: Sí.
0: Com has vingut a parar aquí?
4: Visca Vic.
0: A Vic,
3: Visca,
0: sí. Visca, visca. Visca Vic. Vicent, vinga, la responsabilitat de la vida del gos a les teves mans. El rei Carles el Boig es va salvar de morir en l'incendi d'una forma curiosa. Com es va salvar el rei? A. Es va amagar a l'interior d'una bota de vi. B. Va saltar des d'una finestra i va caure des de 5 metres. O C. Es va amagar dins les faldilles d'una adolescent.
4: La B.
0: La B. En Jeca és mort.
5: Oh! Oh!
0: Oh! Oh! Oh!
3: Oh! Oh! Va caure de 5 metres.
0: No?
3: No va caure.
0: Heu de saber que el rei es va amagar sota les faldilles d'un adolescent.
5: Per favor.
0: O s'hi va amagar, o poder ja hi era quan va haver-hi l'incendi. No ho sabem. Hem estat de mala sort, tu, el pobre Jeca, que, bueno, era un gos fredolic, doncs l'ha acabat condemnant el fred i el foc, bàsicament.
4: El foc.
0: El pobre quisso de Roda de Ter s'ha estat tota l'estona al costat de les torxes per agafar temperatura i això ha fet que l'incendi l'enganxés de ple i el privés d'escapar. Desgraciadament no el podrem tornar a casa, tot i que, sent de Roda, tampoc sabem si és pitjor el remei o la malaltia. Ah, és molt maco, Roda.
5: I tant.
0: Roda fa un fred més...
5: Més sec.
0: Més sec.
5: Allà sí.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
12: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. A les comarques on el risc d'incendi és més elevat, hi ha ajuntaments que han optat per prohibir explícitament les fogueres i, en algun cas més puntual, també els petards. No obstant això, molts alcaldes reclamen directrius més clares al govern i que no deixi la decisió en mans dels consistoris. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
2: Bon dia. A Artesa de Segre, a la Noguera, no hi haurà cap foguera i també s'ha demanat que no es tirin petards. Tampoc hi haurà fogueres a Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o a l'Albi, a les Garrigues, però no han prohibit els petards perquè asseguren que no podrien fer-ho complir. En tot cas, tot reclamen que el govern especifiqui què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context de perill d'incendi. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa, Francesc Puigpinós.
3: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré això, jo faré allò. Bueno, doncs molt bé.
4: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
2: Estela Bosoms, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: Les matemàtiques es converteixen en el punt negre de la selectivitat d'aquest any. La nota mitjana cau fins al 4,18. Lluny de l'aprovat, un senyor suspens. Tot i això, els resultats globals milloren lleugerament. Prop del 96% dels estudiants han superat les proves, un percentatge superior al de l'any passat. Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, és la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada. Fa 2 anys els estudiants, de fet, ja van suspendre aquesta matèria, però ho van fer amb un 4,87 de mitjana. Aquest curs la nota ha quedat en un 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era adequat al temari.
7: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
6: Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat el pla d'aquests aerogeneradors marins, conegut com a PlemCat, previst al Golf de Roses, una plataforma amb capacitat per 3 aerogeneradors que ha de permetre a les empreses fer proves. Anem cap a Girona. Núria Praire, bon dia.
8: Bon dia. El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable i així dona llum verd a aquest projecte. Se situa a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses. Preveu que s'hi puguin aprovar 3 prototips d'aerogeneradors marins i una línia elèctrica submergida per connectar els molins amb la subestació elèctrica que es troba entre l'Escala i Sant Pere Pescador. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat el calendari.
9: Podem començar ja la licitació i compra de material per a aquesta plataforma. Per tant, els propers mesos estic segura que podrem ajustar el calendari, però estem parlant de que finals del 27, principis del 28, podríem tenir aquesta plataforma experimental en funcionament.
8: El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya. Veïns i ajuntaments de la zona en són contraris perquè creuen que obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
5: Els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació de 5.000 plantes de marihuana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, i detenen un home per un delicte contra la salut pública. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
10: Bon dia. La investigació va començar l'11 de maig després que hi hagués coneixement de l'existència d'una plantació en una finca situada en una zona boscosa de Corbera d'Ebre a la comarca de la Terra Alta. Dimecres de la setmana passada, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 20 anys i van desmantellar també la plantació, que tenia una superfície d'uns 5.000 metres quadrats. Es van intervenir, a més de 5.000 plantes de marihuana. A banda, també disposava d'un sistema de rec amb 2 basses agrícoles preparat per a la producció intensiva. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
1: L'actriu Emma Vilarasau avança al matí de Catalunya Ràdio que la segona part de Casa en Flames serà des del punt de vista del marit.
11: És molt maca la peli, no?, que posa l'accent amb aquesta dona que s'ho està passant molt malament, però que ningú noti, és igual, jo tiraré endavant, només vull reunir la família. Aquesta soledat encoberta d'aquesta dona, no? Bé, que va connectar bé. I crec que la segona part serà des del punt de vista del marit.
1: Vilarasau també ha presentat Viatge al País dels Blancs, una producció que arriba als cinemes aquest divendres. Basada en el llibre, la pel·lícula explica la història real d'Usman Umar, un jove ghanès que viatja a Barcelona buscant un futur millor. Esports, Marcos García.
12: El davanter argentí Julián Álvarez demana que l'Atlètic de Madrid el traspassi i el club matalasser es planteja el seu torn d'anunciar el Barça davant la FIFA per l'intent de negociació amb Julián. El Girona ha presentat el seu equip tècnic per a la propera temporada. Anem-hi, doncs. Girona, Xavi Soler, bon dia.
13: Bon dia, l'encapçalarà Quique Álvarez, el tècnic fins ara del filial, ha estat l'escollit, acompanyat del director esportiu Quique Cárcel, ha explicat al nou tècnic gironí que ja des del primer dia va ser contactat i que al final han optat per ell per la seva feina al filial.
14: I ell em va traslladar el que després ha passat, que era una opció clara per ell, que ell ho sentia, però que s'havia de fer un procés, hi havia d'haver un temps, havia de fer el seu treball, s'havia de veure altres possibilitats. Després vaig tenir una xerrada, va haver més gent i vam tenir una xerrada jo i suposo que algun entrenador més. Després van confirmar la setmana passada finals que seria jo, no?
13: Un Quique Álvarez que ha assumit que l'objectiu prioritari del club és pujar a primera divisió. No ha volgut parlar de noms de cara a la temporada vinent, però sí que ha dit que li agradaria poder comptar amb veterans que se'ls han acabat el contracte com Estuani o David López. Xavi Soler, Catalunya Ràdio, Montilivi.
12: I el tro de Cervera, Marc Márquez, renova amb Ducati dues temporades més fins a finals de l'any 2028.
0: Fins aquí les notícies.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
17: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
16: On es va assajar, això?
17: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
18: Imagina't, és una visió.
17: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
16: Als Estats Units això acaba amb trets.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: La millor hora del dia.

0: Obrir debat, abat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic estupendament bé i molt ben acompanyada. T'he de dir que jo sóc a Catalunya Ràdio Girona, tu ets a Catalunya Ràdio Barcelona, tot controlat, per l'estudi 1.
1: Tot controlat, i t'he de dir que avui fa una mica més de fresqueta que ahir, que parlàvem de la calor i parlàvem de les temperatures. Avui fa una mica més de fresc. Sí, és una mica nivell frigorífic, et diria.
0: Sí, nivell frigorífic espatllat, ja t'ho diré ara.
1: Escolta'm,
0: Fran Domènech, sigui vostè saludat.
1: Gràcies.
0: De seguida et presento els convidats que ens acompanyen, perquè avui té la marinera, el control tècnic, en Josep Lluís Santiso i el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució sobre una feina apassionant i misteriosa a parts iguals. Mireu, avui volem endinsar-nos en el món dels forenses. Com treballa un forense? Fa dues setmanes van portar dues eminències del món forense per resoldre dubtes sobre la seva feina. Com que va coincidir amb l'arribada del Papa Lleó XIV i no van poder aprofundir en la matèria, avui els dediquem el temps que es mereixen. Per això, avui ens preguntem què és el més important per treballar com a forense. Qui contracta un forense? Poden escollir en quins casos treballar aquests forenses? Segueix el procés d'investigació de la mort d'Isaac Andic a Montserrat, recordareu, a Collbató. Al matí de Catalunya Ràdio va fer pública la trucada al 112 de Jonathan Andic. Però volem saber qui revisa aquesta trucada. Ho fa un forense informàtic? Ho fa la policia científica? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes des de Catalunya Ràdio Girona. Narcís Bardalet, molt bon dia. Com estàs, Narcís?
1: Bé, bé. D'aquí s'està molt fresc aquí d'aquest auditori.
0: S'està fresquet perquè t'he posat això a 22 graus, eh?
1: El carrer està a l'infern. Qui vagi a l'infern.
0: Mira, el carrer i a l'infern podria servir-nos també com a genèric, eh? Perquè al carrer hi passen coses grosses. En Narcís és pediatre, el coneixeu d'aquesta casa, és un dels forenses catalans més reputats i reconeguts del país. En els 45 anys de trajectòria ha vist milers de morts i participat en milers d'autòpsies. Va exhumar el general Prim i va embalsamar Salvador Dalí, entre moltíssimes altres coses. I també ens acompanya, un aplaudiment per ell, en Bruno Pérez Juncà. Molt bon dia, Bruno.
2: Molt bon dia, al dematí.
0: En Bruno, he de dir que porta la seva feina a la sang. Ell és perit judicial forense informàtic, és expert en ciberseguretat i formador de cossos i forces de seguretat de l'Estat, empreses i col·lectius especialitzats. I avui, escolta, t'he posat a prova, eh?
2: Sí, estoy en ello.
3: Està pencant ara mateix?
0: Està pencant, Fran, perquè saps què passa? Que hi ha un ordinador que no... Em deia que jo sóc un domini no confiable o alguna cosa així. que vindria a ser veritat.
3: T'ho dic. És boníssim, això. Posa-t'ho de biografia, LinkedIn.
0: No, però després ho hem provat amb el de la Clareta, amb el del Santiso i no

0: És una cosa curiosa, això dels negats. Jo sempre me l'he plantejat.
1: En quin sentit?
0: Bueno, sempre hi ha hagut negats, des que són petits. Jo me'n recordo que inclús a la meva infància un amic meu es va negar a la platja de Lloret, però bueno. Però ja poder tenim que reflexionar si fem ben fet de no creure els consells dels nostres avis.
1: Quins eren els consells dels nostres avis?
0: Els consells dels nostres avis eren dits clars i dictatorials. Nen, no et pots banyar fins d'aquí 2 hores perquè has menjat.
1: Ah, però tu creus que és per un tema de tall de digestió o de xoc tèrmic, més que no pas de no saber nedar?
0: Bueno, és per replantejar-ho. És per replantejar-ho per quin motiu? Perquè abans la gent, hi havia molta gent que no sabia nedar. Avui sap nedar tothom. A tots els col·legis estan fent cursos de natació, sap nedar tots els nens. I no obstant, es segueixen negant nens, sigui per la raó que sigui. Hi ha que repassar-ho, estudiar-ho.
1: Clar, perquè des d'un punt de vista de forense, metge forense, tu pots establir la causa de la mort, que és ofegament, però no pots saber per què. O pots saber si hi ha hagut una fallada cardíaca abans.
0: Bueno, moltes vegades sí que et trobes amb el típica persona de 60 anys que tenia una calor de boig perquè estava a la platja allà prenent el sol, l'ha menjat massa, que el dinar ha sigut perquè eren gent del nord. Del nord vull dir...
1: Que s'entaulen, eh?
0: D'Europa, que s'entaulen de base de vés, foten les anxoves de l'escala i l'arròs, 2 plats, i el pijama i el xupito, i es foten a l'aire...
1: Per tant, problemes, Narcís. Aquest cap de setmana, que molta gent ha anat a la costa o anirà a la costa, hem de demanar precaució. Si fa molta calor, per evitar xoc tèrmic, anem mullant-nos canells a poc, oi?
0: Hi ha una paraula màgica, prudència.
1: Prudència. Ai, senyor, avui parlem de la feina de forense, metge forense, com és el cas del Narcís Verdalet, però també forense informàtic, com és el cas d'en Bruno Pérez Juncà. Bruno, ara jo esmentava un cas, el cas Isaac Andic, que tots ens porta una mica de cap. No sé fins a quin punt és sa o no és sa que tots estiguem tan interessats. Si en un cas com el del Jonathan Andic, hem sentit a parlar que si de les petjades, hem sentit a parlar que si del telèfon a un país estranger, que si els testimonis, que si els àudios... La teva feina, quina seria en un cas com el del Jonathan Andic?
2: Home, justament ho vaig començar dient-ho, que en aquest cas concret la informàtica forense dirà molt. Per què? Perquè justament et pot crear un relat de totes les coses que han anat passant. O sigui, des del rellotge, que et va dient doncs, si batega o no batega el cor, del telèfon, que et diu on està, on no està, qui està a prop, qui no està a prop, si fa estona que s'ha aturat o fa estona que s'ha mogut, m'entens? Doncs totes aquestes dades, doncs tot això es crea aquest relat i a partir d'aquí doncs hi haurà una sèrie de persones que eren que explicaran el seu relat i llavors tu has de quadrar-ho, no? Però que justament ara tenim un testimoni digital, que això abans no existia. I recopilant totes aquestes dades de tots aquests artefactes forenses, doncs tu fas doncs aquesta cronologia i relat del que hi ha.
1: Ara em parlaves d'aquest testimoni digital. Podríem dir que és una època on les mentides es descobreixen més ràpid que mai? Em refereixo a l'hora d'una persona que testifiqui, no? I que no concordin amb aquest testimoni digital, els enganxem abans?
2: Aviam, sí que enganxa justament això, aquesta contradicció, no? Però crec que justament estem en un moment en el que es diuen moltes més mentides. De dir, justament s'aprofita, home, tot el que tu veus, aviam, és totalment fals.
1: Tot el que pengem a Instagram, no?
2: Home, mira, ha tocat un tema el doctor Narcís amb el tema dels suïcidis, de dir, jo estic cansadíssim de veure telèfons de persones que veus a la seva xarxa social i és xupilerendi, vale? És fantàstic. I llavors, en canvi, per dintre, quan tu veus aquells missatges, quan veus aquelles tristor, quan veus que només parla amb el xat GPT, que és
1: tu això ho pots veure, eh?
2: Home, esclar, sí,
1: agafant
2: sí.
1: El telèfon d'algú, sí. Per exemple, en el cas d'un suïcidi, no?, que parlava el doctor Narcís Verdalet, per molt bonica que sigui aquesta vida exterior, tu pots accedir a les entranyes del mòbil i allà descobreixes que sovint tots tenim una doble vida.
2: Correcte, doble, triple, quàdruple i 25a vida, però a l'hora de la veritat tu veus justament el que tu vas a buscar és què has borrat aquesta persona i a part de què has borrat, doncs què mira, què li agrada, què no li agrada, amb qui parla, amb qui no parla o amb qui li agradaria parlar i a partir d'aquí, doncs tu sempre ho comentem, de dir, jo crec que Narcís veu el cos i justament jo veig una mica l'ànima, no? Aquesta és la diferència.
1: Narcís.
0: La mentida. La mentida s'ha definit com dir el contrari de lo que un pensa amb la intenció de guanyar, d'enganyar. Ara bé, es menteix enormement. Tots els animals... Es pot mentir dient el contrari del que em pensa, la intenció d'anar. Es pot mentir quan exageres, disfraces la realitat.
1: I això consiste...

0: Consideres mentida, eh?
1: Bueno, se va apartant. Es va apartant, és com un vano que té els diferents radis, es van apartant.
0: Cada cop més lluny, no?
1: Es van allunyant. Es menteix quan es menteix, diguin el contrari del que penses. Es menteix quan exageres. He pescat un peix així, d'un pam.
2: Sí, sí.
1: Mentida. Així.
0: Era de mig dit.
2: Una sardineta.
1: Es menteix quan es simula i quan es dissimula. La cirurgia estètica, per exemple, és una forma de dissimular, de mentir la realitat. Tu tens els anys que tens.
0: Tu, en una... quan estàs examinant un cos, sí, en una autòpsia, tu pots determinar si algú s'ha fet tractaments estètics?
1: Home, pots trobar cicatrius, evidentment. Evidentment, per tots modos, això és entre dins els antecedents mèdics. Però el cas d'un assassinat o d'un suïcida té un valor molt
0: relatiu,
1: molt,
0: no?
1: Molt relatiu.
0: Avui parlem de la feina de forense, com sempre, i podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals, Fran.
3: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o el WhatsApp del programa, que és aquell telèfon que teniu guardat com a la solució amb Elisenda Carot, i que hi escriviu sempre que podeu, i ho podeu fer sempre que vulgueu. I avui, amb una premissa clara, que són els dubtes que tingueu sobre la feina d'aquestes dues autoritats en la matèria. Qualsevol dubte, qualsevol pregunta que els hi vulgueu fer sobre la seva feina, sobre com s'hi arriba, sobre les qualitats que fan falta, i que les estan fent ja, de fet, per exemple, el Llorenç, perquè tu deies dues eminències, no? Dos referents de la matèria. El Llorenç, precisament, pregunta: i quins són els referents d'aquests referents actuals? És a dir, Bruno Pérez Juncà i Narcís Verdalet, diu el Llorenç, tenen algun referent en el qual s'hagin inspirat o que els hagi motivat a treballar del que treballen?
0: A veure, va, Bruno, comencem per tu. Interessantíssima qüestió.
4: Clar, quan jo vaig començar això no existia,
0: no existia,
4: però
0: no?
4: Sí que certament...
0: T'has inventat la professió, Bruno.
4: Sí, és que sí, dius, va, què farem? Doncs vinga, com ara faré informàtic forense, no? Certament sí que m'ho he anat trobant a la vida, de dir, perquè jo vinc d'informàtic de sempre i he anat. Però sí que, clar que tinc referents i grans companys i sobretot, us diré molt clar, a nivell de ciberseguretat, per mi els meus referents estan a Israel, són empreses... Sí, aviam, les coses com siguin, juguen una lliga...
0: Estem parlant del Mossad?
4: No només de Mossad, de grans empreses, Celebrite...
0: I allà és, diries, on és el hub de la informàtica forense.
4: És un hub molt, molt important en ciberseguretat i justament també amb referència amb informàtica forense, sobretot això per fer extraccions de telèfons, etc. Tu et vas a formar en allà. I això ja et dic que ja juga una lliga molt potent.
0: Narcís Verdalet, quins són els teus referents? Que ara ens ho demanava un oient.
1: Sens dubte, un metge forense de Madrid, que vaig tenir la gran sort de conèixer-lo, i que va ser professor meu, i que d'alguna forma em va influir molt. I mai he perdut un dels lemes que em va donar, que va ser: no perdis mai la humanitat mentre siguis metge.
0: No perdis mai la humanitat. Mira, això m'ho comentaves l'altre dia. Em vau dir els dos, es necessita dues coses per ser forense: humanitat, empatia, i em vau parlar d'honestedat.
1: Home, i tant. Home, i tant. I tant.
4: La veritat.
1: I tant és tot el que puc dir. És sobriat. Ja em pensa que nosaltres, d'alguna forma, tant ell com jo, que per mi en Bruno també és un mirall, eh?
0: També, eh?
1: Oh, i tant. És el, com diria jo, el que ha fet el detonant, el boom de tot el tema forense, informàtic, els cops que jo l'he trucat, que m'ha passat... Bruno, que m'arriba un anunci, que què faig amb això? Clar, jo també tinc els meus referents, lògicament.
0: Bruno Pérez Juncà, referent, eh?
4: Sí, bueno,
0: Verdalet,
4: informàtic, clar, jo a ell no li puc demanar gaire referència, perquè, clar, jo com vegi... Bueno, jo veig un
0: si
4: tall...
0: Si veus un cos del puesto...
4: No, si jo veig un tall, jo ja estic a terra estassat, mort, ja sóc jo el que m'estasso. No.
0: Escolteu, segons diversos estudis, en els últims 7 anys s'han duplicat els graduats en criminologia. De fet, l'estudi relaciona aquesta pujada amb l'èxit del gènere true crime. Jo crec que és una mica culpa nostra, a Catalunya Ràdio, per tenir-hi crims i haver donat tanta volada i aquest format exitós, no només de la ràdio, sinó també de la tele. Vosaltres noteu que al vostre entorn hi ha encara més gent que s'hi vol dedicar?
1: A mi em venen molts nens, bueno, adolescents que fan el treball de final de carrera, que quasi tots, és curiós, volen fer treballs de recerca, de final d'estudis, sí, amb el tema d'assassinats en sèrie, de crims, de psicòpates, etc, etc. No hi ha dubte que hi ha influït totes aquestes sèries.
0: I anava a dir, creieu que aquest èxit es mantindrà, és a dir, aquest interès, o tindrem una generació de gent que haurà estudiat això i d'aquí 10 anys ja no ho tindrem, hi haurà una davallada?
1: La meva opinió personal, que probablement hi accepto crítiques, perquè jo no tinc la veritat absoluta. El grau de criminologia serveix molt per si tu vols augmentar els coneixements perquè vols ser un advocat penalista, estudies dret, vols ser un advocat penalista, vols opositar els cossos de seguretat, ja sigui de Mossos...
0: Com a complement. Guàrdies,
1: com a complement, perquè llavors tens més puntuació. Però com a coneixement, com a exercir la criminologia, és un mal assumpte, perquè qui dirigeix l'estudi d'un crim? Un jutge? Un magistrat, un fiscal, la policia, a tu no et picaran la porta per investigar un crim.
0: Mira, interessant això, perquè la gent suposo que no ho sap. És a dir, a vosaltres us truquen els mateixos cossos policials, us truquen els jutges, us truquen els advocats de la defensa, per exemple, per on pot venir la feina, en el teu cas, Bruno?
4: Jo t'explico, jo sóc peri judicial, però tu com a peri pots anar o de part o d'ofici. Vale? Si vas d'ofici és perquè estàs en unes llistes, en els jutjats, i justament el que el jutge busca és algú que tingui una perícia, un coneixement, doncs això amb informàtica forense, llavors ell te crida. Per tant, llavors tu ets peri judicial. Llavors, si vas de part, vol dir que una de les dues parts, o la demanda, o la que acusa, o la que defensa, sí, et demana, doncs això, una autentificació d'evidències, o una investigació o fins i tot una contrapericial. Vale? Per tant, jo puc anar tant d'un costat com de l'altre. Llavors sí que et diré que dintre la comunitat de forenses informàtics doncs hi ha molt bon rotllo en el que tots aquí ajudem, col·laborem i ens compartim coneixement, perquè et seré molt clar, almenys en el nostre cas, els dolents van molt ràpid. No sé com explicar-t'ho.
0: En el cas del tema informàtic, sempre van per davant de la policia.
4: Però, sí, no, no, i dels nostres coneixements, i què fem? Doncs aquí hi ha una col·laboració interna i tothom... Aviam, sempre ajudes, no faltaria.
0: En el teu cas, com funciona, Narcís?
1: Bueno, nosaltres hem de buscar la recerca de la veritat mèdica, la veritat biològica, i per això dèiem al principi que és important el nostre treball.
0: Però tu estàs adscrit a un hospital? O...
1: No, estàs adscrit al Departament de Justícia.
0: D'acord, tu ets Departament de Justícia.
1: Ara estic jubilat, però som Departament de Justícia. Amb el seu treball, el d'en Bruno i el nostre, hi ha moltes similituds. Mira, hi ha unes coses que són... Vam fer una xerrada davant de molts empresaris de com es feia una autòpsia d'un rodador i una autòpsia d'un...
0: Ai, feu-m'ho, així en versió reduïda. Perquè, sí, per cert, és una xerrada que podeu trobar a YouTube, la podeu buscar, Bruno Pérez Juncà i Narcís Verdalet, i allà trobareu una ponència d'hora i escaig on us expliquen les coincidències entre les seves filles.
1: Per exemple, nosaltres tractem amb virus, ell també tracta amb virus. Els virus també hi són, per aquí dins. Nosaltres tenim que prevenir-se de no contagiar-se i ell de no contagiar l'ordenador i...
4: Sí, i que no em contagi l'ordenador.
1: Que no contagi amb ell.
0: Perdona, Narcís, això que has dit, no ens ho havíem plantejat mai? Bueno, clar, els forenses també heu d'anar equipats adequadament per no enganxar qualsevol...
1: Perdona, jo... A mi me fa... El que més por em feia durant la pràctica forense era fer una autòpsia a una persona que té sida, o hepatitis, o tuberculosis. Tens que anar protegit, eh?
0: Perquè tot i mort, si encara contagien.
1: Si agafes el SIDA, si tu agafes el SIDA, és quasi, podríem dir, un viatge d'anada. No hi ha viatge de tornada. Te'n vas, ja saps cap on, cap al mas allà.
0: Ara, per sort, és una malaltia crònica, no?
1: Llavors es tracta amb delinqüents, gent estafadora, que fot virus, que enganya mitjançant xats, el que sigui, que enganya. Bueno, jo també tracto d'alguna forma amb gent que tinc que fer informes pericials perquè han mentit, han enganyat, han estafat, han violat, han matat. Tots els animals, dèiem abans, no només menteixen els humans, eh?
0: També els animals.
1: Home, el pop, com canvia de color, s'espavila per forcejar la realitat. Aquell camaleón, que té aquella llengua tan llarga, que canvia de color per cruspir-se una papallona.
0: En conec uns quants d'aquests.
1: Bueno, abunden, abunden. Bueno, pues aquell que té aquella llarga tan llarga i que se l'enrotlla i la desenrotlla per menjar-se aquella papalloneta, canvia de color, agafa forma de fulla i se la cruspeix. Per tant, aquí el món biològic és maco observar-lo. Mm-hmm. Però nunca pierdes la humanitat, em deia aquell bon home. Mm-hmm.
0: Mai perdis la humanitat, aquesta persona que va inspirar en Narcís Verdalet a fer la seva feina. De seguida vaig al Bruno, que em vol apuntar coses abans, però el 677-38-77-19, recordo, preguntes als nostres forenses, que avui ens dediquen tota aquesta hora, fins a arribar a les dues del migdia, al 93-201-7474. Fran Domènech, què ens diuen?
3: Mira, la Mila fa una pregunta pel Narcís Verdalet sobre si és cert que hi ha diferència de pes entre un viu i un mort, una persona viva i una persona morta, i si és veritat allò que es diu que són 20 grams menys per la persona morta, que és el pes de l'ànima.
0: Això és veritat o és mentida, Narcís?
1: El pes del mort al cap d'un minut de mort era el mateix que el pes del viu quan abans de morir-te.
0: Per tant, el dels 20 grams, allò de l'ànima...
1: No, a l'edat mitja es havia comprovat que la mateixa persona quan era viva i al cap d'un dia quan era mort, al cap de 24 hores pesava uns 21 grams menys.
0: 21.
1: Uns 21, mm-hmm. de promig. Llavors, això s'atribuïa, bueno, com que s'ha mort, l'ànima l'ha abandonat, ha pujat al cel, però l'ànima pesa 21 grams. Però llavors no hi havia coneixements científics. Mm-hmm. No funciona així.
0: Espera't, ara em diràs com funciona. Vaig un moment a la publicitat. I a la tornada, el mestre Verdalet ens explica què són aquests 21 grams que a l'edat mitjana s'atribuïen al pes de l'ànima.
2: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
6: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
7: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
8: Et demanarem fer mateix.
9: Cariño, hi ha bitxos a la cuina.
10: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
9: De veritat?
10: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
11: Estrellita, llaguíssim.
12: Messi va comer.
13: Una revetlla amb la millor companyia.
14: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
15: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
16: El carrer és l'escola de La Cubana.
17: Una companyia que ha fet història.
18: Això és una bogeria, no?
19: Era màgic. Va ser màgia pura.
20: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc.
22: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
23: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
24: Catalunya Ràdio.
25: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
26: No, te'n falta una.
25: Ah, clar, la del tot costa.
26: Doncs som-hi, convocatòria.
27: Ahora bien lo bonito, atacantes.
26: Marc Crosas.
25: Natàlia Arroyo.
26: Gemmarí Dongu.
25: Bruna Vilamala.
26: Damià Abella. Ion Vaquero.
25: Ilia Sánchez.
28: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el mundial
25: al tot costa.
29: Momento, seguimos.
28: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.
2: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passa un minutet de dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant amb en Bruno Pérez Juncà, perit judicial forense informàtic, i amb en Narcís Bardalet, forense i especialista en medicina legal. Totes les preguntes que vulgueu fer disponibles al 677-38-77-19 o bé trucant-nos al 93-201-7474. Hem marxat a la publicitat deixant-la votar molt fort, Narcís, perquè ens has dit, a veure, aquesta pregunta que feia un oient, que ens deia 21 grams de diferència des que morts fins a passades 24 hores. I tu em deies, ostres, és que hi havia una època que es creia que era el pes de l'ànima. No és ben bé això. Què són aquests 21 grams?
1: Deshidratació del cos.
0: Ostres, mirem, hem acabat ràpid, eh?
1: El cos perd aigua i es deshidrata.
0: A ritme de 21 grams les 24 hores?
1: Més o menys, aproximadament. Amb una mort, diguéssim, natural. Mort de causes naturals. Si tu et mors cremat, pesaràs molt menys perquè has perdut molta aigua. Si tu t'han fotut 3 tiros i 3 bales, pesaràs més perquè portes el plom a dins el cap de les bales que t'han fotut. Per tant, l'ànima, ho sento molt, no pesa 21 grams.
0: Oh, mira que ho sapigueu. A veure, això, hi havia fins i tot una pel·lícula que es deia 21 grams. Mm. Crec que hi ha preguntes per vosaltres, de seguida hi anem. Abans, però, Bruno, tu deies, el doctor Bardalet es protegeix, ha de prendre precaucions per protegir-se. Nosaltres també ens hem de protegir si volem ser perits informàtics.
3: Sí, sobretot, aviam, el tema de posar dispositius, clar, jo no punxaré un USB o no posaré res en aquest equip perquè vés a saber com t'havia infectat. El mateix amb els telèfons, que hi ha molts de telèfons amb programes espies. Mm-hmm. Però sobretot és quan tu fas investigacions en xarxes, que hi ha molta gent doncs, que es dedica a investigar què ha fet l'exparella, saps què t'ho vull dir? Doncs vigileu perquè vas deixant rastres, sí? I també quan tu fas investigacions, doncs has d'anar anonimitzat a la xarxa perquè no has de ser el caçador caçat. Sí? Mm-hmm. I has de vigilar també aquest rastre que tu deixes quan investigues.
0: I és suficient allò de ventana en oculto, que diuen? No, oi?
3: No, és això, és una miqueta més, és una miqueta més complicat. Però sí, però has d'anar protegit perquè si no te poden enganxar. I com molt bé diu el Narcís, nosaltres toquem amb gent, toquem amb criminals i toquem amb mala gent i has de vigilar on te't fots. És clar.
0: Preguntes, val, 677-38-77-19. Crec que n'hi ha un parell d'interessants.
4: La Rosa pregunta, una pregunta pel Narcís Bardalet. Diu, quan va morir el meu germà no ens van voler donar l'autòpsia i sabem o tenim entès que molta gent els hi han entregat. Només ens van donar un full amb 4 línies després que l'assegurança ho exigís. Llavors la pregunta que fa la Rosa és, tenim dret als hereus a que ens donin una autòpsia? La podem fer extensible també a què és el que s'entrega i què no d'una autòpsia?
0: Què s'entrega, què no s'entrega d'una autòpsia? Pregunta de la Rosa. Podem demanar, tenim dret a demanar el resultat d'aquesta autòpsia?
1: No, i tant. El dret és un document públic. No sé que el jutge ho tingui decretat, en aquell cas, amb secret de sumari.
0: Ah, amic.
1: Però aquesta senyora que fa aquesta pregunta, i tant, només té que preguntar a quin puesto es va morir el seu germà, marit o fill, on es va morir, a quin puesto? Partit judicial de jutjat de guàrdia de... I el dia que li van fer l'autòpsia és l'endemà del dia de morir-se, i llavors hi té que haver un informe d'autòpsia, que és evident que li donaran si el va buscar en el jutjat.
0: A menys que sigui que hagi decretat aquest secret de sumari. En el cas del secret de sumari, només poden conèixer el contingut de l'autòpsia, la persona que l'ha feta, defensor,
1: el forense,
0: advocat...
1: El forense, no, ni a vegades ni això.
0: Ni això,
1: El jutge i el fiscal. Hi ha un secret de sumari.
0: Sí, hi ha un secret
1: de
0: sumari.
1: I a vegades m'hi he trobat en temes d'assassinats, evidentment, un secret de sumari el faràs amb el jutge Potita, quan ell ho cregui, evidentment, però davant d'unes premisses, un assassinat, etc, una cosa complexa, però bueno, al cap d'un temps el secret de sumari no es tindrà mantingut indefinidament...
0: Ad eternum, no?
1: Ad eternum, no? Llavors, evidentment, té tot el dret aquesta persona d'anar en el jutjat que li instrueix a les diligències prèvies èquids d'aquell dia que es va morir i demanar l'informe d'autòpsia.
0: Entenc que, Narcís, pel que dius és públic, és a dir, tothom pot demanar-ho, o has d'acreditar que ets familiar?
1: No, que ets familiar.
0: D'acord.
1: Que ets familiar.
0: Amb el DNI,
1: si aquesta senyora acredita que és la dona o que és el fill, li donaran quedaran.
0: A familiar directe, d'un grau.
1: Sí.
0: Entenc que un cosí segon, un tiet tercer, no, eh?
1: Ja pot tenir més problemes.
0: Per tant, pregunta resolta per part d'en Bardalet, de la que feia la Rosa. Més preguntes, Fran.
4: Mira, l'Esperança té una pregunta pel Bruno Pérez Juncà, i és aquest cas en què, per exemple, doncs en roben el bolso o la motxilla, després la policia t'ho torna i t'ho troba amb el telèfon mòbil, i llavors la pregunta és: cal fer alguna cosa amb el mòbil per si algú t'ha instal·lat en aquest període de temps, 2, 4 o una setmana de temps que tu potser no has tingut el telèfon mòbil, t'ha instal·lat alguna cosa i hem de revisar-lo per si no hi ha que sigui algun dispositiu estrany a dins?
3: Home, aviam, depèn. Si ets periodista, ets polític o ets algú d'un càrrec així, jo m'ho miraria, sí? Mm. Si no, de les coses que sí que faria seria automàticament, ja des del moment que t'ho roben, no quan t'ho tornen, des del Clar. Moment que t'ho roben, ja ràpidament canviar contrasenyes i sobretot doncs això, activar aquests dobles factors de verificació, que a l'hora de la veritat és el que et salvarà, no? I també doncs una mica de prudència i anar mirant això, si tens moviments a la conta bancària, si està vent-hi alguna cosa. Són uns dies que has d'estar alerta i vigilant.
0: El doble factor de verificació, que això el Bruno ho ha dit així com molt lleugerament. Nosaltres perquè ja en sabem, perquè n'hem parlat moltes vegades amb en Bruno.
4: Sí, ens ha renyat, ens ha renyat moltes vegades.
0: Però dic una cosa, jo ho he fet i et toca una mica la pera quan t'oblides de la contrasenya, però va molt bé, perquè cada vegada que es connecta un dispositiu que tu no coneixes, et diu, alerta, el deixem confiar o no el deixem confiar. Què és el doble factor de verificació, Bruno?
3: Doncs justament el que diu el seu nom és, saps que l'usuari i la contrasenya el sabrem o te l'han descuidat o el deixaràs anotat a qualsevol racó. Per tant, algú pot saber-ho. Doncs aquest doble factor de verificació és: tu entres al teu usuari, la teva contrasenya, però jo necessito una altra manera per saber que ets tu. I com ho farem? Doncs, guita, doncs, o rebràs un SMS amb un codi que tu me l'has de tornar, de manera que ets la persona, tens l'usuari, tens la contrasenya, a més tens el seu número de telèfon, tens el seu telèfon, per tant, hauries de ser tu, no? O si no, anar amb una aplicació d'aquestes tipus Authenticator, de Google o de Microsoft, que te van donant un codi constantment, per tant, saps que aquesta persona també té el seu dispositiu mòbil. O sigui, sé el teu usuari, sé la teva contrasenya i tinc el teu dispositiu. Per tant,
0: en principi,
3: haig de ser jo.
0: Ai, colilla s'han fumat, no?
3: Exacte, efectivament.
0: A tot això, amb en Bruno, ara a la pausa, jo li deia, Bruno, és que jo crec que sóc la persona menys interessant d'auditar el meu telèfon mòbil, vull dir, perquè no, considero que no tinc gaire secrets o gaire coses interessants. I m'has arribat a dir que ets capaç de saber a quina hora poso l'alarma, a quina hora em llevo, quan vaig al lavabo. Com ho podem saber, això?
3: Sí, home, aviam, a l'hora que has posat l'alarma és fàcil perquè sabrem a quines hores
0: encara
3: tens les teves alarmes.
0: Exacte. Encara que jo esborri, queda un registre.
3: Sempre, tot queda registre. És que justament això, l'informàtica forense és a buscar aquests registres que hi ha per aquí amagats, no? Després, clar, a través dels sensors sabrem en el moment que realment el telèfon s'ha mogut.
0: O sigui jo puc saber, tu pots saber, jo no, si el telèfon està en vertical o en horitzontal.
3: Clar, el telèfon t'ho va dient, tu, et va dient com està. A partir d'aquí tu pots agafar i recrear. Però sí que hi ha una cosa que tots els usuaris digueu que us equivoqueu molt, que és, si jo no sóc ningú, si a mi, la meva vida, si... Escolta'm, aviam, tu ets una persona que tens un familiar, tu ets una persona que hi ha gent que t'estima i ets una persona que hi ha gent que confia en tu. Per tant, no ho facis per tu, fes-ho pels demés, de protegeix-te, perquè si t'agafo i te suplanto la identitat, cardaré tots els teus. M'entens? I segurament no cardaria que et fotessin els teus. Per tant, veus, ja comences a ser una mica més interessant ara mateix.
0: Mira, l'altre dia parlava amb uns familiars i els deia, jo si mai us truco i us dic que necessito diners immediatament?
3: No.
0: Digueu-me que no, eh? I els meus pares deien, home, però fill... Bueno, no.
3: Prova de vida.
0: Em pengeu no. I torneu a trucar-me, sí, vosaltres, a mi. Sí. I però... vam dir una contrasenya que...
3: Ara.
0: No recordo.
3: L'altre, molt bé, fantàstic. Ole, tu.
0: Però bàsicament, amb algú que té tantes hores de vol i tantes hores de veu gravades, és fàcil, sí, per exemple, suplantar-me a mi o suplantar, jo què sé, a l'Ostrell, no?, que encara té més hores.
3: Sí. Bueno, això ara, en 3 segons, ja te poden clonar fins a un 80%. O sigui, mare en 3 vida. Segons. Per tant, tu, amb les hores, dies, anys i segles que deus tenir aquí, ja hi ets, ja has llevat.
1: Hi ha una sèrie de delictes que jo igual m'he fet gran, és possible. No.
0: Bueno,
1: segur. Hi ha una sèrie de delictes que són el robo d'un nen petit, els nens robats.
0: Ai, ai.
3: Sí.
1: La pederàstia. La suplantació de la personalitat. La suplantació que em fa dir, i no sóc un retro ni molt menys, a mi m'angoixen, em preocupa. Em fa dir, no anem bé.
0: No anem bé.
1: No anem bé. no anem bé, i ho dic categòricament, ni no sóc cap retro, ni no, ni d'això. No anem bé, perquè tots aquests delictes, si nosaltres que estem al tanto, estem lúcids, tenim un nivell de consciència, de cultura, imagina't amb un vellet de 70 anys, la que li pots fotre un malparit d'aquests, d'informàtics, per fer estafes... pobrets, un vellet d'aquests. El pots emportar a l'hort.
3: Les víctimes de la tecnologia, és el que jo sempre dic, de dir les conseqüències que hi ha de no fer servir les tecnologies, doncs, conscientment, i a més això, el mal que poden fer en els altres, que justament ho fas molt bé de parlar amb els teus, de parlar amb els teus sèniors, de parlar amb la teva gent gran, de dir vigileu que hi ha això, no? Doncs som una, hi ha unes generacions que justament els hem de protegir, perquè és la primera vegada de la història, diguéssim, que els joves saben més d'un tema que els sèniors, quan això no havia passat mai. Exacte. Quan els sèniors en sabien més, que era el pou de ciència, diguéssim, no? I ara mateix és al revés, doncs justament estem en aquesta generació de fer-ho. Mira, jo vaig a escoles, sobretot, que els motivo a aquestes noves professions de forenses informàtics, de policies, i els hi dic de dir, sous una generació que heu de protegir en els que venen darrere vostre i a davant, de dir, sous justament una generació de trencament. I la mainada s'ho agafa en sèrio i es posen les piles i ajuden a la família, però és que els hi hem de donar l'oportunitat.
0: Ara m'heu fet pensar, Narcís, no? Tu deies... Clar, hi ha coses que et toquen més enllà de les entranyes, no? I que ha de ser horrorós, i has mencionat un cas que jo, per exemple, el porto fatal, cada vegada que sento una cosa així, no? Em poso de mal humor. De molt mal humor. Molt extrem mal humor. Tu pots decidir en quins casos treballes, sent funcionari? És a dir, si tu et diuen hi ha aquest cos d'aquesta persona que va cometre els delictes XXX, tu pots fer alguna espècie
1: quan
0: de...
1: Quan tu estàs de guàrdia, et toca el que et toca. Et toca el que et toca. Hi ha algun cas molt particular que ve també molt ben definit per la llei que pot ser incompatible. És incompatible.
0: Per exemple?
1: Per exemple, jo si tingués que fer l'autòpsia d'un meu fill, no puc. No per factor humà, que se'm fotria dificilíssim, quasi impossible, sinó per llei, perquè és un familiar de primer grau, és incompatible. Jo me'n recordo que el primer cas que m'hi vaig trobar va ser amb el meu pediatre, quan era un nen petitet, el meu pediatre, el meu professor de pediatria. Un dia va fer una mort sobtada als 90 anys en un camp de l'Empordà.
0: I et va tocar autopsiar-lo.
1: I em va tocar a mi, sí. Vaig parlar amb el jutge i li vaig dir, passa això. I evidentment que em va eximir el jutge.
0: Per què? O sigui, t'eximeixen per un tema personal, humà...
1: Per un tema de coneixement, dos, d'objectivitat, tres...
0: També.
1: I sobretot, de manifesta amistat.
0: Li diuen així, tècnicament?
1: Sí, tècnicament, manifesta amistat.
0: Passa el mateix en els casos d'informàtica forense? De dir, jo prefereixo no entrar en el mòbil d'aquesta persona... perquè era amic meu, o era meva germana...
3: No, per descomptat, et poden tatxar, o sigui, tu pots fer una pericial que llavors et venen i...
1: T'impugnen
3: totalment, perquè hi ha una proximitat, hi ha una relació, hi ha una amistat, també que sàpigues que hi ha gent que juga amb mala llet, perquè tu a les xarxes socials, doncs, esclar, acceptes gent, acceptes seguidors... Clar, hi ha gent que li interessa tatxar-te i el que fa és te demana amistat, saps què t'ho vull dir?
0: Amic.
3: No, aquí se les daven totes i has de vigilar. Però sí, aviam, hi ha casos que més val no tocar. Jo tinc la sort que puc dir no, o sigui, de dir no ho toco, però també et seré sincer, m'ho porto tot per davant, perquè hi ha moltes vegades que dius, guita, si no ho faig jo, no sé com dir-t'ho, tocarà amb un altre, doncs guita, ja... I tires milles, i te trobes el que et trobes.
0: En algun cas, en el teu cas, Bruno, t'han proposat o t'han demanat vull entrar a aquest mòbil, és a dir, cometre una cosa il·legal, sense que la persona no ho sàpiga?
3: Mare Déu, acaba... Això és un clàssic. Després de sortir tu amb un mitjà de comunicació, tu sempre tens la trucada de dir, el meu cas és diferent, però necessito accedir al telèfon de la meva dona, al telèfon del meu home... Oh, i tant! Però el meu cas és diferent.
0: Fran, no s'hi val, demanar-ho tu.
3: I tu dius, no, home, no, aviam, que no es pot fer. I llavors el que mires és, vas parlant, etc. Sí, perquè és que tinc la prova. Aviam, si ja la tens, per què vols
0: entrar?
3: Merdis, perquè és que a més la gent es fot amb un merder, perquè això és un penal, és un penal de caldeu, o sigui, és intercessió de comunicacions i revelació de secrets, és que et fotran un lío de caldeu.
1: Uns merders en català es diu de collons.
0: Merders de collons,
1: perquè
0: exacte.
1: A mi se m'ha presentat una persona amb bragues de la dona.
0: Amb calces de la dona, val?
1: Diguent, doctor, es podrien fer anàlisis aquí per veure si hi ha algun ADN que no sigui el meu?
0: Ai, mare de Déu.
1: Brutal. Estem locos.
0: Estem locos.
1: Estem locos.
5: Ostres.
0: Perquè això, al final, és una relació de confiança i li pots preguntar, i si cal que surtin les coses, que surtin d'una manera que no passin per un metge forense, no?
3: Pensa que ens pregunten coses que si te la pogués ensenyar, volies...
0: Està buscant una cosa al mòbil, m'està fent una mica de por, això.
3: Sí, sí, és que si te la puc ensenyar, de dir... És que és molt bèstia.
0: Ens pregunten coses com aquesta, eh?
3: Mira, aviam si t'ho puc explicar-ho, és duríssim, eh? Aviam...
0: Sí, vols que anem a la publicitat, i vols?
3: Sí, sí, vés a la publicitat.
0: Anem a la publicitat i de seguida m'ensenya això que està amagant-se Bruno Pérez Juncà al seu mòbil i de seguida ens intenta explicar. Va, ara tornem.
28: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
28: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
9: Som 3CAT.
28: Catalunya Ràdio.
9: Som
28: 3CAT.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
10: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio.
28: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 11 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui. Insisteixo, avui estem parlant de la feina de forense. D'una banda, estem parlant amb en Narcís Verdalet, forense i especialista en medicina legal, i d'altra, amb en Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial forense informàtic. Preguntes per qualsevol dels nostres dos forenses al 677-38-77-19. Narcís, alguna vegada has estat fent una autòpsia a un cos i has hagut de concloure de no sé què li ha passat?
1: Això se'n diu, té nom científic, això se'n diu una autòpsia en blanc.
0: Autòpsia en blanc. N'hi ha moltes, habitualment?
1: Bueno, n'hi ha. Són morts de causes bioquímiques, de fallos bioquímics, o d'arrítmies cardíaques malignes, fan una parada, o la mort sobtada del
0: infants.
1: Bebé, dels infants. Diguem, que és una cosa, en fi, xocant per la mare o per la família, perquè és un nen que l'han posat a dormir, li han donat un biberon estant perfecte, que l'havien vist riure, i al cap de 2 hores...
0: I no se sap per què és, eh?
1: Bueno, són morts bioquímiques, probablement, o problemes cardíacs...
0: Que no s'havien descobert prèviament.
1: Que no s'havien descobert, o no hi ha hagut prou temps per descobrir... Això és el que fa apassionant la medicina, no? La medicina és apassionant.
0: Però també molt incert, eh?
1: Bueno, l'estudi de la mort és una cosa apassionant. Jo crec que hi ha dues coses apassionants. L'estudi de la mort i l'estudi de la bogeria, de la malaltia mental, el per què aquella persona ha fet aquella barbaritat. I per mi ara s'està fent apassionant, però m'estressa, perquè no en tinc ni idea de tot això que sap en Bruno. M'agradaria poder fer com uns vasos comunicantes.
0: Doncs
1: com
0: mira,
1: uns vasos comunicants. Jo traspassar una mica de medicina,
0: no?
1: I ell que del meu, perquè jo sóc un neòfit en tot això.
0: Mira, ja ens toca una mica per generació nosaltres. Què t'anava a dir? Bruno, ara això que deia el doctor Bardalet, parlava de malaltia, jo m'imagino que també la desconeixença fa que desconfiem molt de les noves tecnologies. És a dir, hem de desconfiar, perquè ens la poden fotre per tot arreu, però fins un límit, no? Ho dic perquè hem marxat de la publicitat dient, ostres, reps missatges que déu-n'hi-do, no? En aquest cas hem vist un missatge que m'explicava que es pensava una persona que es pensava que el seguien o la seguien per mar, terra i aire. Sí. És a dir, per les canonades, a través de la llum, a través de la realitat augmentada. És a dir, la tecnologia també té uns límits.
3: Sí, no, clar, per descomptat té uns límits. El que passa que és això, la gent a vegades s'emparanoia de que m'estan seguint, i a més com que no controlen el tema de la tecnologia, doncs a partir d'aquí veuen coses on realment no hi són, no? Quan a vegades ho explico, tu un telèfon, si vols saber si el tens punxat o no el tens punxat, res d'això de que s'esgota la bateria, s'escalfa, perquè aviam tot s'esgota la bateria, tot s'escalfa, o sigui, no ens enganyem. No, però sí que hi ha un tema molt important, que és tenir una mica de control sobre el consum de dades del teu dispositiu.
0: Sí?
3: Perquè sí que hi ha dates que saps tu que les dades es disparen, per exemple, Nadal. Sí? Nadal és aquell
0: vídeos,
3: dia,
0: fotos...
3: I a més, aquelles persones que durant tot l'any no et diuen ni hola, doncs aquell dia,
0: bon Nadal, bones festes...
3: Exacte, vinga, pum, molt de trànsit. Perfecte, doncs saps tu que hi ha molt de trànsit aquests dies. Però llavors tu has de saber una mica el teu consum. I si veus realment aquestes puntes de consum o que comences a consumir més de lo normal, llavors te n'adonaràs que aquí potser hi ha alguna cosa que està enviant, doncs, coses on no toquen. Però és molt trist tenir que parlar amb persones, això, que tenen aquestes paranoies, perquè els intentes ajudar i és que no, perquè tècnicament li diràs que no té res, després no creurà i a més encara
0: seràs
3: acabes...
0: Seràs tu part de la consorcia.
3: Sí, llavors resulta que tu ets dels altres. Que dius...
0: Mira, parlant de consorcia, una pregunta que no us la faré jo, sinó que us la farà la Montse, que la tenim al telèfon. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, quina pregunta tens pels nostres forenses?
5: Jo volia preguntar tot això que surt a les pel·lícules dels CSIs i tot això, què hi ha de veritat i què hi ha de fantasia. Si es pot saber tot a través de totes les coses. Hi ha moltes preguntes, les heu contestat, però a veure què hi ha de tot això.
0: M'agrada, Montse. A veure, per la part del Bardalet, hi ha molta invenció a les pel·lis? O és una qüestió de tempos?
1: Bueno,
0: són
1: pel·lícules, sí, tempos, aquesta és la paraula, aquesta. I amb aquestes pel·lícules han triomfat perquè, bueno, distreuen tothom. En el fons és un detectiu a dins de casa i llavors té una gran cosa que no t'escalfen el cap. No t'escalfen el cap.
0: Per tant, sí que es pot fer, però amb tempos diferents.
1: Ara bé, això de que et posin una gota de sang i que per la pantalla al cap de 15 segons et surti la vena, això no.
0: Quan
1: trigues? És molt més complicat.
0: Quan trigues, aprox?
1: Bueno, m'anant pressa,
0: m'anant...
1: No, home, inclús més, inclús menys.
0: Ah, d'acord.
1: En un cas d'identificació d'un cadàver quan hi ha hagut un incendi, que és un cas concret que ara em ve la memòria, amb 4 morts amb un incendi en un poble petit, doncs llavors es fa pressió, evidentment, i el pots tenir en 2-3 dies.
0: 2-3 dies.
1: Per
0: tant,
1: amb urgència i apretant.
0: I pel que fa al peritatge informàtic o a la forense informàtica?
3: Home, hi han coses totalment falses, que és això que fan clic, pum, i ja els hi surt directe, no?
0: Allò que la barra hi va sortint, tantos identificados, que dius, a veure...
3: Sí, sí, a més, la barra de progreso aquesta els hi va molt ràpid. En canvi, la meva, a casa nena, sí, està molt... No, sí que hi ha una cosa que és totalment falsa, que és això, te passa un vehicle a 300 per hora amb una càmera de vídeo, pum, pum, i automàticament amplien la imatge i
0: fan
3: surt
0: no sé què dels píxels.
3: Sí, sí, tu, i surt ben nítida la matrícula, saps? I bé, això no funciona així, perquè ja et dic, la majoria de càmeres estan brutes, plenes de cagarades de mussol i és un drama poder fer això.
0: Per tant, Montse, la teva pregunta resolta. En el cas d'en Bardalet és més una qüestió de temps, es pot fer, però amb més temps, bastant més temps. I en el cas d'en Bruno, doncs mira, ja veus, això de les imatges, nena, tu pots anar 250 per l'autopista que no et pillaran.
3: No,
0: és broma, ara no estem donant un consell. Montse, gràcies per trucar-nos des de Corbera.
5: Moltes gràcies,
0: una abraçada,
5: sou molt bons.
0: Gràcies, preciosa, una abraçada. Fins ara. Adéu. La pregunta pregunta de la Montse, al 677-387-19, una pregunta una mica en relació al que feia la Montse, Fran.
4: Mira, això de sou molt bons els hi deia ells.
0: No a mi, eh?
4: El Bruno. Mira, el Quim pregunta pel Narcís Verdalet, quines tècniques pot dur a terme avui en dia que, per exemple, no podia fer fa 30 o 35 anys?
0: Quines tècniques?
1: Home,
0: l'ADN, per exemple, no?
1: Moltíssimes. I jo me'n recordo dels meus inicis, que van ser el nord d'Espanya en una època delicada, el terrorisme, etc, etc, que no hi havia ADN, hi havia cossos desmembrats i que l'ADN ha sigut brutal per tot, per l'investigació de la paternitat.
0: Ha sigut un canvi, no?, de revolució.
1: Brutal,
0: de revolució.
1: Brutal, una revolució no solament criminalística, sinó per temes civils, investigació de la paternitat, identificació de restes ossos. Llavors també hi ha hagut un boom molt potent amb els laboratoris forenses que determinen, et fan determinació de drogues tòxics. Per exemple, amb un simple cabell de qualsevol persona, tu pots dir si dels últims 2 anys s'ha drogat.
0: Ostres, els últims 2 anys?
1: Sí, si has consumit cannabis o cocaïna o heroïna, sí, això és brutal. Els laboratoris forenses, l'estudi i anàlisis de terres, que així es va començar la investigació de l'atemptat d'Hipercor, amb l'estudi d'anàlisis de terra del bombasso del cotxe, els sòtanos de l'Hipercor es van analitzar les terres. I, per tant, se sabia d'on venia el cotxe, que era un cotxe robat. De quina part venia aquell cotxe?
0: Anàlisi de terres.
1: Avui hi ha, per exemple, el cas dels segrets de Maria Àngel Feliu. Es va investigar els cellos que la part posterior on s'havia enganxat si havien sigut llepats, per qui havia sigut llepat, per fer un estudi d'ADN. Avui els laboratoris forenses són brutals. Però jo segueixo admirant, i ho dic sincerament, segueixo admirant la feina que fa en Bruno. I jo estem fent un curs a la UNED amb en Bruno sobre la mort i tot això d'investigar tots aquests merders padre, i en Bruno aconsegueix una cosa, que és estressar-me.
0: Per cert, si us voleu donar d'alta o voleu apuntar-vos a aquestes classes, ja ho sabeu, a la UNED, en Bruno Pérez Juncà i en Narcís Verdalet. Acabo ja. Bruno, quan trigaries ara a accedir al mòbil, al meu mòbil, si no tens la contrasenya?
3: Si no tinc la contrasenya, amb una grey key, 2 hores.
0: Ostres, 2 hores, eh? Hem de canviar totes les contrasenyes. Déu-n'hi-do.
4: És poc, entenc, no?
0: Sí,
4: poc temps.
0: No podem tenir secrets, vindria a ser el resum, eh?
3: No podem tenir secrets, no és que hauríem de tenir secrets. El tema està aquí, que no ens exposem tant. Justament comencem a valorar una mica la nostra privacitat.
0: Avui hem parlat de la feina de forenses, ho hem fet amb en Narcís Verdalet, especialista en medicina legal i forense, i amb en Bruno Pérez Juncà, perit judicial, forense informàtic. Hem de deixar-ho aquí, Narcís, si em fas una frase molt curta, eh?
1: Hi ha gent que no dona de baixa el telèfon del seu fill que s'ha mort d'accident de trànsit només per poder-lo trucar de tant en tant i sentir-li la veu en la bústia. Sí,
0: sí. Avui, molta precaució a les carreteres, amigues, perquè s'esperen molts cotxes que abandonin, sobretot, la ciutat de Barcelona. Fins aquí la solució d'avui. Demà no hi ha programa perquè és Sant Joan. Nosaltres tornarem dijous amb el Puntet de Sal, amb en Raül Balam i la Laia Freixinet, per parlar d'esmorzars de forquilla, perquè estan tan arrelats a casa nostra. Bona revetlla a tothom. Molta calma. Us deixem amb el Catalunya Migdia i ja ho sabeu, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres buscarem la solució.
11: Pedro Sánchez anuncia ara una inversió històrica en polítiques de dependència i insisteix a seguir governant. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya Migdia. Amb Joan Bota.
11: L'endemà de la dura condemna per corrupció contra la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, referma la seva aposta per resistir a la Moncloa amb una injecció de 2.000 milions d'euros extres ja aquest any en dependència, Natàlia Ramon.
13: L'Estat passarà a finançar la meitat de les ajudes per dependència en lloc del 30% actual. L'anunci arriba en plena ressaca per la sentència d'ahir pel cas Mascaretes i a l'espera que demà Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre el dels casos judicials que l'assetgen.
11: Madrid, Paula Brujats, Dani Santeja.
14: Sí, ni una paraula avui tampoc de Pedro Sánchez a la condemna de José Luis Ábalos. El president del govern espanyol es refugia amb les polítiques socials per defensar que seguirà governant tots i els casos que l'acorralen, en un gest també cap als aliats parlamentaris ha anunciat avui aquesta inversió inèdita de l'Estat a les comunitats per multiplicar per 5 les ajudes a la dependència.
15: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
16: A l'esquena a Sánchez falten moltes explicacions per part del president espanyol. Als partits d'Esquerra se'ls esgota la paciència i esperen que demà anunciïn més mesures contra la corrupció, però sobretot que es comprometa a donar contingut social al que queda de legislatura. L'anunci d'avui sobre dependència, diuen, és una passa important, però insuficient.
17: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
18: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
11: Això el dia que a Catalunya han sortit les notes de les selectivitats.
19: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis.
11: Sentiu la Laura Tallada, alumna de l'Institut Públic Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que ha tret la millor nota del país, un 9,9 sobre 10.
13: Un protagonisme individual que enguany té una gran ombra, el suspens majúscul en matemàtiques, amb una mitjana que no arriba al 4,2.
11: Barcelona, Sara Canyete.
20: És la pitjor nota de la darrera dècada i registra una baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. La consellera de Recerca i Universitat reconeix que els resultats no són bons, però defensa que l'examen era adequat.
11: Avui és 23 de juny del 2026 i, per tant, fa 10 anys del Brexit, una sortida del Regne Unit de la Unió Europea que, una dècada després, la majoria lamenta. Londres, Quim Olivares.
21: Sí que hi ha una frustració compartida. Els que van votar a favor del Brexit se senten decebuts perquè, segons ells, cap govern, ni conservador ni laborista, ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que la consulta del 2016 era consultiva i que, per tant, ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
11: I com dèiem, és 23 de juny, per tant, Natàlia és revetlla de Sant Joan.
13: I avui al Catalunya Migdia repassarem les grans cites de les pròximes hores als Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor amb el risc d'incendi disparat i, per tant, amb restriccions que han generat molts dubtes.
11: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
22: Alerta màxima del govern perquè a aquesta hora hi ha 110 municipis i 12 comarques en perill alt o molt alt d'incendi. Davant la incertesa de molts ajuntaments per com han d'interpretar la llei, la Generalitat prohibeix tirar petards i encendre fogueres a menys de 400 metres de boscos i camps, però en les properes hores es compromet a afinar encara més les restriccions. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
24: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades.
11: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Avui Marta García amb dos argentins de protagonistes.
30: Leo Messi d'una banda i Julián Álvarez de l'altra. El matalasser ha sigut clar al parlar del seu futur i ha provocat una reacció en l'Atlètic de Madrid. Això després d'una nova jornada on Messi ha tornat a brillar, marcant 2 gols més amb l'Argentina. El Girona, per cert, ha presentat ja Quique Álvarez com a nou entrenador. I especial atenció també al bàsquet. Demà el Barça se la juga en la Lliga. La que se decideix segur avui és la d'hoquei patins i també podria haver-hi campió en la de futbol sala. Tot això en el dia en què també ha renovat amb Ducati Marc Márquez.
11: Sapiguem ara, a les portes d'una operació sortida massiva de Sant Joan, com tenim la mobilitat, equip viari, Clàudia Serra.
31: Doncs tenim lentitud amb aturades. A aquesta hora la ronda de dalt d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Trinitat, ronda litoral a la zona franca i Sant Adrià sentit Trinitat i a la Barceloneta en sentit Llobregat. També la C58 i la C33 a Montcada, d'entrada cap a la capital catalana, a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
11: Així tenim les carreteres, ara temps pel temps.
32: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Francesc Mauri, seguim en onada de calor.
33: Sí, seguim amb onada de calor. Clarament, estem clarament per sobre del que tocaria en aquesta època. I ara mateix ja tenim un observatori, el de Valdomar, Tesa de Segre, que arriba als 40 graus. Nombrosos observatoris a l'interior, entre els 35 i 39 a aquesta hora. Aquesta tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu i, sobretot, Prepirineu. Però al vespre es desfaran amb rapidesa i durant la revetlla i la nit de Sant Joan no s'espera precipitació a cap indret de Catalunya i s'espera una nit càlida, clarament una calor que els propers dies, tot i que dia a dia anirà perdent un grau, més o menys per dia, continuarà ben intensa.
32: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Ara són les 2:06. I 24 hores després de la condemna per corrupció a l'exministre Ábalos, Pedro Sánchez referma que està disposat a resistir tot i les pedres al camí i anuncia una inversió històrica en ajudes per la dependència. Ho acaba d'aprovar el Consell de Ministres i a partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quantitats que es destinen a les persones dependents. Caldrà veure si això beneficia directament la gent. Sánchez es refugia a les polítiques socials per intentar sobreviure. Anem al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal, bon dia? Si Pedro Sánchez evita valorar la dura condemna al que va ser la seva mà dreta i s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial, avui desencalla, com deies, una demanda històrica. Es multiplica per 5 la inversió en dependència. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa i transferirà a les comunitats autònomes 2.000 milions d'euros extras aquest any i 6.000 milions extras l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
15: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
14: Ni una paraula avui tampoc d'Ábalos ni tampoc cap autocrítica. L'anunci de Sánchez arriba 24 hores abans de comparèixer al Congrés per la corrupció i quan els aliats parlamentaris li reclamen polítiques de fons i l'adverteixen que no s'hi val només resistir. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, celebra que Sánchez desencalli finalment la inversió en dependència.
2: Supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas. El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias.
14: L'increment arribarà a partir de l'1 de juliol, però la norma que avui s'aprova s'haurà de ratificar al Congrés dels Diputats el mes que ve i allà Pedro Sánchez confia recuperar el suport dels seus socis parlamentaris en un moment crític de la legislatura.
11: Doncs a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència, segons dades del Departament de Drets Socials. A més, hi ha prop de 39.000 persones en llista d'espera pendents de la valoració del grau i, per tant, ens preguntem quin impacte tindrà aquest increment d'inversió a les prestacions que reben les persones dependents, Marriera.
4: De moment no ho sabem. El govern espanyol ha detallat l'augment d'inversió per persona, especialment pels grans dependents. En concret, invertirà 660 euros, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara. I pel grau 1, el que afecta més persones, l'increment serà d'un 18% fins a arribar als 90 euros. La Generalitat és receptora de tots aquests diners i caldrà veure si aquesta nova inversió la rebran directament els beneficiaris. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que admet que encara ho han d'estudiar.
24: Sense poder-li donar molt més detall que el que li dic, perquè haig de llegir el detall de l'acord del Consell de Ministres, sí que això implica un increment econòmic en grau 2 i 3 i respecte a la gestió de llistes d'espera, aquí és el Pla Cures del Govern de la Generalitat de Catalunya el que ens ha d'ajudar a reduir aquestes llistes d'espera.
4: En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, proposava, sobretot, augmentar les ajudes, millorar les condicions laborals del col·lectiu i amb aquests diners també reduir llistes d'espera.
5: Catalunya debe aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar sin duda alguna con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda la lista de espera que desde luego es insoportable en Cataluña.
4: A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei.
11: Aquest anunci de Pedro Sánchez, però, no amaga la preocupació del govern espanyol per la sentència contra l'exministre José Luis Ábalos i, sobretot, pel fet que Víctor de Aldama, us ho explicàvem ahir, s'estalvia la presó per haver col·laborat. I, de fet, fonts de la Moncloa creuen que el Tribunal Suprem envia el missatge que declara en contra del govern espanyol té premi i creuen que pot afectar altres causes com el cas Zapatero o el cas Leire. En públic, la portaveu Almasaiz s'ha limitat a condemnar la corrupció.
0: El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
11: Demà sentirem Sánchez pronunciar-se finalment sobre la corrupció en una compareixença extraordinària al Congrés. El president del govern espanyol espera calmar els socis que li reclamen més explicacions i més polítiques socials. Tornem a Madrid, Daini i Saindeja, els grups que encara no li han retirat la confiança a Sánchez. Què n'esperen de demà?
16: Doncs volen que Sánchez aprofite per comprometre's a complir els acords d'investidura i omplir el que quede de mandat de contingut social. L'anunci d'avui sobre dependència és important, diuen, però no en tenen prou. Des de Sumar i els comuns, Aina Vidal reclama que el PSOE deixi de bloquejar carpetes pendents i siga valent en habitatge.
17: El mensaje para hoy es claro. Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia. Está en nuestra pista la posibilidad de seguir lanzando y avanzando en normas que son fundamentales.
16: Sobre el cas Ábalos, encara no reclamen responsabilitats directes a Sánchez, però sí més explicacions i mesures contra la corrupció. La línia roja continua sent el finançament irregular del partit, però adverteix el diputat d'Esquerra Republicana, Francesc

0: manifestado que esto es incomprensible lo que está pasando, estaban esperando que hubiera sentencias en firme y por tanto me imagino que serán coherentes con lo que han establecido y han dicho hasta ahora.
1: Recordem que tant Junts com el PNB ja han dit que veuen la legislatura esgotada i conviden a Sánchez a avançar les eleccions.
2: Això precisament el dia que hem sabut que l'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB també perquè influís en el rescat de la indústria Tubos Reunidos. Només apunta, però, a una reunió amb representants de l'empresa amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'informe LUCO ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubos Reunidos. Una reunió que coincideix en el temps amb les gestions per aconseguir ajudes públiques pel rescat de la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Un nou informe que ha provocat la resposta del PNB. Maribel Vaquero, portaveu al Congrés, assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses formen part de la gestió política a favor del teixit industrial basc i de l'ocupació i que no tenen res a amagar.
4: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
3: Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. A més de Leire Díaz, estem parlant de Cerdán, l'empresari Anchón Alonso, propietari de Servi Navarr, i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El que voldria provar aquest informe de la Guàrdia Civil serien els vincles del PNB amb la trama. Parla de converses, de whatsapps i comissions il·legals que s'haurien amagat a través d'empreses pantalles. També recull una altra reunió amb Cerdán en el seu despatx a la seu dels socialistes a Ferraz.
2: I amb aquesta informació hem arribat a 3:15. És l'hora d'explicar-vos que els alumnes catalans han suspès les matemàtiques de la selectivitat. La nota cau fins al 4,18 per sota de l'aprovat. Doncs és el punt negre d'unes proves en què augmenten els aprovats, que arriben pràcticament al 96% dels estudiants. Això pel que fa a la nota global. La nota mitjana torna a baixar unes dècimes per cinquè any consecutiu i queden un 6,4. Ho ampliem amb la Sara Canyete.
5: És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada amb aquesta baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre matemàtiques amb un 4,87 i aquest curs la mitjana ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
6: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
5: Matemàtiques és l'única de les 35 matèries amb un suspens de mitjana. Pel que fa a la resta, entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a registrar la nota més baixa amb un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Pel que fa a les matèries de modalitat, entre les notes més baixes i trobem ciències generals i geologia i ciències ambientals, mentre que entre les notes més altes hi hauria matèries com grec o arts escèniques. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
2: I en aquesta selectivitat, la millor qualificació del país ha estat un 9,9. L'ha aconseguit la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Públic Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
7: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir, quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
2: Darrere seu, 4 estudiants de Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa i Rubí han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és en Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. Toni Fortès, hem sentit la Laura i també has pogut parlar amb en Tomàs.
8: Sí, hem parlat amb tots dos de diferents temes i un dels aspectes en què han coincidit és que estudiar a última hora ajuda, però no és el més important.
7: Durant aquests dos cursos sempre he mantingut un ritme bastant constant i això podria dir que és el que m'ha permès aquest resultat de la selectivitat,
9: Jo crec que el més important era

0: tot el curs, portar-lo bé, perquè jo crec que això és més important que les últimes setmanes.
1: He prioritzat bastant descansar i intentar mantenir un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
2: Clar, amb aquestes notes, la Laura i en Tomàs, òbviament, podran estudiar el que vulguin. I què volen fer?
3: Segurament podran escollir tant. Doncs tots dos ho tenen bastant clar. I tots dos es plantegen graus combinats.
1: A mi m'agradaria fer el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades. Aquest grau crec que em permet millorar els idiomes i la meva pròpia llengua. I, a més, el fet que també siguin llengües aplicades puc relacionar amb altres aspectes de la societat, si tot el concepte de què és una llengua, com ens afecta a nosaltres com a humans.
0: Volia fer el doble grau de física i matemàtiques. Volia fer física, que és més, la part més aplicada, potser, amb més treball, però és que les matemàtiques també m'agraden molt. Doncs, bueno, vull fer els dos i ja està.
3: I fixa't que parlant amb ells, tots dos tenen aficions artístiques.
1: La meva afició preferida és el teatre. He de dir que és una activitat que m'ha ajudat molt aquests dos anys, ja que és un moment per desconnectar tots els estudis i també per desenvolupar habilitats com la creativitat o la capacitat de parlar bé en públic, per exemple.
0: M'agrada tocar la guitarra també i llegir, jugar a jocs de taula o coses així.
2: Vinga, va, continuem ara amb més deures. Deures pel govern, que preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat els pròxims 10 anys, amb recursos pressupostaris i participació privada, també les ha posat al calendari per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment del cost de l'obra pública. N'ha donat detalls el president Salvador Illa en un acte al Gran Teatre del Liceu, on es debat el futur econòmic i social del país. Allà hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
4: Hola, bon dia, Joan. La Generalitat calcula que des de 2013 s'han deixat de fer obres per valor de 4.700 milions d'euros i que ara cal revertir aquesta desinversió després que el país hagi crescut i que algunes infraestructures hagin quedat obsoletes. Per això el govern ha aprovat un programa on es detalla més de 60 actuacions de mobilitat que s'han de fer en els propers anys. Algunes ja estan en marxa, com la connexió de la L8 de ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona, la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona. També s'incorporen altres infraestructures com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren a la Plana de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de Plaça d'Espanya a Barcelona. El president Illa ha remarcat que amb aquest pla es busca sobretot l'estabilitat inversora.
5: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.600 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
4: Les obres que rebran més dotació, segons el pla, són les que permetran fer carreteres 2+1 en una desena de trams de la xarxa catalana i les que milloraran la seguretat viària, on s'invertiran gairebé 800 milions a la pròxima dècada.
2: I parlem d'una altra mena d'infraestructures. Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El govern la defensa, tot i l'oposició d'ajuntaments i veïns de la zona. Girona, Núria Pereira.
6: Bon dia. El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable, un dels tràmits més importants, i així dona llum verd d'aquest projecte, tot i que encara queden altres tràmits administratius. La plataforma de proves està planificada a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses, preveu que s'hi puguin provar 3 prototips d'aerogeneradors marins i una línia elèctrica submergida per connectar els molins a la subestació elèctrica que es troba entre l'Escala i Sant Pere Pescador. El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya. Veïns i ajuntaments de la zona i són contraris perquè creuen que la plataforma de proves obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho defensa.
7: Coneixem, efectivament, doncs, que hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica, però en qualsevol cas sí que semblava raonable i prudent poder fer aquesta plataforma experimental.
6: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
2: Ara és un quart i mig de tres. Ahir us explicàvem la crisi política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer i el més que probable relleu d'Andy Burnham, que coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys que els britànics van votar pel Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
8: Hola, bon dia. 10 anys del referèndum del Brexit i cada cop més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Hem parlat amb Steve Bray, activista partidari del retorn del Regne Unit a la Unió Europea.
9: No es tracta de si tornem a formar part de la Unió Europea, sinó de quan. Crec que seran petits passos, petites etapes, i finalment hi tornarem plenament, excepte pel nom. We'll be back
8: in all but name. Bray ens deia això en la manifestació per la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea, al centre de Londres, una ciutat que va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea el 2016. De la trentena de districtes que la formen, només 5 es van decantar a favor del Brexit. Hem visitat un mercat del districte de Havering, a uns 20 quilòmetres a l'est del centre, on el Brexit va arrasar amb el 70% dels vots. Karen Webb és una de les venedores.
10: I wanted Brexit.
11: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda. Perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
8: Hem detectat una frustració compartida, però per motius diferents. Els que van votar pel Brexit se senten decebuts perquè cap govern ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que el referèndum era consultiu i ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
2: A Catalunya aquell Brexit va suposar un sotrac a les exportacions a la Gran Bretanya quan es va consumar el 2019, però s'han recuperat i ja superen les d'abans de que aquell país abandonés la Unió Europea. El que sí que s'ha reduït, en canvi, són les importacions britàniques cap a Catalunya, Jordi Canal.
12: El valor dels productes que van arribar de la Gran Bretanya l'any passat va caure un 49% respecte al 2019, segons dades d'Acció, l'Agència per la Promoció Econòmica de la Generalitat. En canvi, el dels productes catalans que s'hi van enviar va créixer un 25%. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció.
13: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
12: També ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya, tot i que, segons l'Agència Catalana de Turisme, no ve condicionat pel Brexit. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, els visitants de la Gran Bretanya s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Amb tot, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions de turistes britànics. És el segon grup més nombrós per darrere dels francesos.
2: Doncs mira, ara anirem cap a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea estableix diàleg amb el règim dels talibans afganesos per parlar del retorn de refugiats en una reunió rebaixada a caràcter tècnic, no polític. Les institucions comunitàries intenten evitar la polèmica d'una trobada envoltada de secretisme destapada quan el govern belga ha hagut d'admetre la concessió de visats d'un dia als 5 membres de la delegació. Corresponsal Bruno Fortea.
14: Hola, bon dia. Tot i que el govern belga veu amb mals ulls la presència dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar el visat com a país anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, però, les autoritats comunitàries es neguen a confirmar que la reunió sigui avui. Diuen que ho comentaran un cop hagi acabat la trobada. Tampoc donen detalls del lloc ni dels assistents, per raons de seguretat, diuen. El portaveu de la Comissió, Marcus Lammert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans com a govern legítim de l'Afganistan i evita dir si els oferiran res a canvi d'acceptar la deportació de migrants cap al seu país d'origen.
15: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
14: Diverses ONG han criticat la trobada i alerten de la precària situació dels drets humans a l'Afganistan. La comissió diu que amb aquestes converses busca deportar immigrants afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Això és el que volen, diu, una majoria de governs europeus. Brussel·les, però, evita concretar si tot plegat podria servir per acabar deportant altres migrants afganesos que no necessàriament siguin delinqüents. La Comissió Europea diu que en matèria de deportacions cada estat membre té l'última paraula.
2: Hem connectat amb Londres, amb Brussel·les i continuem amb la nostra xarxa de corresponsals. Ara anem més a l'est. Volodymyr Zelensky ha llançat un ultimàtum d'una setmana al president de Bielorússia perquè deixi d'ajudar els drons russos. Això, malgrat que els últims dies Alexander Lukashenko ha rebaixat l'habitual to beligerant contra el líder ucraïnès per por de veure's arrossegat a la guerra. Moscou, Cristina Solies.
10: Bon dia. Zelensky no ha oblidat mai que Lukashenko va permetre que els soldats russos envaïssin Ucraïna des de Bielorússia. Des del principi, el president bielorrus va confiar en una victòria russa inapel·lable i va menysprear públicament el líder ucraïnès. De fet, sempre s'ha esforçat per ser l'escuder més fidel de Putin, fins al punt que Kiev ha temut que entri a la guerra. Zelensky ho advertia així i Lukashenko el tractava de boig.
16: Rússia, en converses amb Alexander Lukashenko, vol arrossegar Bielorússia a la guerra.
17: Potser li ha passat alguna cosa, s'ha fumat alguna cosa o se l'ha injectat i per això fa aquestes declaracions.
10: Però quan l'exèrcit ucraïnès va alertar Lukashenko el mes de maig, que per si de cas tenia 500 objectius bielorussos marcats al mapa, el to del president bielorrus va canviar radicalment.
17: Si Volodymyr Alexandrovich s'ha sentit ofès, li demano perdó per aquelles paraules. Bielorússia és molt vulnerable, perquè l'exèrcit ucraïnès té Bielorússia al palmell de la mà.
10: Ara bé, Zelensky no accepta les disculpes i li exigeix que retiri els repetidors que des de Bielorússia ajuden els drons russos a bombardejar les ciutats ucraïneses.
16: Que enderroqui aquest equipament, que apagui els repetidors. Crec que en una setmana en tindrà prou per fer-ho. Si ell no ho fa, ho farem nosaltres.
10: Lukashenko ha de decidir ara si continua ajudant Rússia, conscient que tant la seva economia com la seva supervivència política depèn de Putin, o bé si adopta un paper més neutral després de donar-se que, en un enfrontament directe amb Ucraïna, només té les de perdre.
2: Mig minut i seran dos quarts. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la festa per excel·lència dels Països Catalans. Avui és la Revetlla de Sant Joan.
18: Catalunya migdia.
19: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
20: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
22: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Catalunya migdia.
25: Amb Joan Bota.
2: I a les portes de la Revetlla de Sant Joan, nit de fogueres i petards, per tant, arreu del país, i la Generalitat que està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis en aquests pobles i ciutats, sobretot a l'oest del país. Queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a prop de camps i boscos. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
26: Què tal? Bon dia. Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos i prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
27: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
26: La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa i ha fet una crida al sentit comú.
27: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
26: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir sobretot els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisar els incomplidors que poden ser multats.
2: Doncs en aquest context, alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi han optat per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares del govern. Anem ara a Lleida, Estela Busoms.
0: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre, la Noguera, Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o els nuclis de Gramunt, a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa de Gramunt i Francesc Lluc de Sant Guim.
1: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
3: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
0: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
4: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré allò, bueno, doncs molt bé.
5: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
0: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
2: Doncs amb restriccions i amb risc, però el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran, atenció, articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
7: Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
24: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
7: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar en la festa.
24: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
7: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. La Paula és una de les persones que els fan servir.
25: A mi els petardos, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts. M'agraden molt els lafons i les sabetes.
2: I com és pertinent per Sant Joan, la flama del Canigó ha arribat avui per encendre les fogueres arreu del país i donar el tret de sortida a aquestes revetlles. I un any més la flama ha arribat custodiada per nens i nenes de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural i el Parlament l'ha rebut en un acte de reconeixement institucional. Montse Camps.
28: Sí, en el seu discurs el president del Parlament, Josep Rull, s'ha referit així a la situació de la llengua.
29: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
28: També n'ha parlat el president d'Òmnium, Xavier Antic, que ha enviat aquest missatge.
30: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
28: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que repartiran la flama per tots els racons dels Països Catalans.
2: I entre les moltes cites d'aquesta revetlla de Sant Joan hi ha la cercavila de foc de la Rambla Nova de Tarragona, mentre a Platja d'Aro, el Baix Empordà, donen la benvinguda a l'estiu amb castell de focs artificials que se podrà veure des de la Platja Gran. A Barcelona us podeu acostar a la platja de la Barceloneta una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla. Avui se'n fan en una desena de poblacions. Anem cap al Pallars, Josep o Rovira.
31: Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial complen de visitants els pobles on estan més arrelades, com per exemple a Isil, que és l'únic del Pirineu que fa tombar les falles. Mireia Mandicó, de l'Associació de Fallaires del municipi, explica la tradició.
32: Els 60 som un equip. Els 10 que tomben tiren les seves 10 falles i tu
6: doncs tu si et trobes una la tombes i es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix, doncs, més o menys te'n recordes de quina és la teva falla, però i si no te les tornes a distribuir.
31: De baixada de torxes, però, avui se'n fan a molts llocs. Avui, al Pont de Suert, a Lins, a Espot o a l'As. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc, en concret a l'Es, cremen l'Aro i Arties arrossegant pels carrers un altre tronc d'avet encès, el Taro. Unes celebracions avui que es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis.
2: Tenim també les fogueres de Sant Joan d'Alacant i a Menorca tenim el primer toc de flabiol que ja ha encetat els dos dies grans de les festes de Ciutadella. Els caixers i els cavalls ja són els protagonistes al centre d'aquesta població. Anem cap a Ciutadella, Caterina Carmany.
8: Milers de persones desafien la calor pel centre de Ciutadella on es fa el replec de la qualcada. A ordres del caixer senyor. Enguany s'estrena el caixer senyor per aquest bienni, un càrrec que passa de pares a primogènits de les cases senyorials de Ciutadella. Enguany, Can Saura.
9: Jo demanaria que es visqui molta il·lusió i molta intensitat, però també molt respecte i generositat, no? Quan dic Sant Joan va evolucionant, tinc de ser conscients d'on hem arribat i a la vegada pues, poder ajustar molts en aquests plans de seguretat perquè la festa segueix aquí.
8: Un miler d'agents i sanitaris vetllaran per la seguretat dels actes i és que la població de Ciutadella es quadruplica aquests dies. Només avui arribaran 35.000 persones, sobretot de Mallorca i Catalunya.
2: I una de les festes que plegarà més gent aquesta nit serà el macroconcert de la Revetlla de Sant Joan del Festival Ítaca.
10: Explica'm-me les històries, les marques de les mans.
2: És l'últim que es fa a la platja gran de l'Estartit, al Baix Empordà. Fèlix Martín.
11: L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
12: Combinant artistes similars al panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una dels artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
11: Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja gran de l'Estartit. El primer concert en menys començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té dues cites pendents. Dissabte al Poble de la Pera amb concert d'en Andreu i la cloenda el diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
13: Catalunya migdia.
2: Som a les portes de Sant Joan als Països Catalans, però el món en el que es continua fixant és en el Mundial, avui amb Julián Álvarez de protagonista, perquè ha parlat molt clar. 20 minuts a partir d'ara pels esports. Marta García.
14: El jugador de l'Atlètic de Madrid diu que vol que el deixin marxar unes declaracions que no han agradat massa al club matalasser.

0: I és que en el Mundial hem vist avui l'Argentina 2, Àustria 0, vaja, avui no, ahir, en les últimes hores, amb dos gols més de Leo Messi, que suma més dianes en el seu compte particular golejador en este Mundial i que feien pensar que seria el seu dia. Però això ha sigut fins que ha parlat Julián Álvarez i Sonia Gelmà no ha pogut ser més clar.
1: El davanter de l'Atleti de Madrid no ha estat gaire protagonista en els dos primers partits de l'Argentina al Mundial. Va arribar mig tocat del turmell i un cop recuperat, Lautaro li ha pres de moment el lloc. I ahir va tornar a sortir des de la banqueta, però com deies, tot i així, es va aturar a la zona mixta d'atenció als mitjans perquè li calia enviar un missatge clar i calculat.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs va aprofitar que passava per allí, mai millor dit, per a fer aquestes declaracions. L'encara jugador de l'Atlètic de Madrid ha sigut transparent amb els seus desitjos. Ramon Salmurri, jo no sé com s'han pres aquestes paraules en Camp Barça i sobretot en el club Matalasser.
3: Doncs mira, a Can Barça amb molta satisfacció, fins i tot et diria que un punt de sorpresa, però dies enrere ja em deien des del Barça que si Julián Álvarez feia un gest des del Barça no el deixaríem tirat, doncs aquest gest ha arribat i ha arribat en l'escenari amb major repercussió mundial possible. Fons del Barça ho comparen amb el cas de Nico Williams, en el sentit que Julián sí ha dit en públic allò que ens diu en privat. El que queda clar és que el Barça ara mateix està en compàs d'espera, que el jugador patirà molta pressió per part dels seu club, l'Atlètic de Madrid, i a partir d'aquí cal veure quina és aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid. De moment, públicament no n'hi ha cap. El que sí que és cert és que des de Madrid la premsa que segueix el conjunt matalasser apunten a que ara mateix l'Atlètic de Madrid s'estaria plantejant una denúncia contra el Barça per haver negociat amb un futbolista en contracte. En qualsevol cas, el que sabem és que el Barça espera una negociació llarga, que això és un moviment més en una partida. Això sí, des del club blaugrana són molt optimistes i aquest moviment el consideren molt significatiu.
0: En parlarem en els pròxims dies. Per cert, que el Barça fitxa l'internacional egipci Hamza Abdelkarim, és el davanter de 18 anys que firmarà fins al 30 de juny de l'any 2030. Ha informat ja el Barça a l'Al-Ahli que fa efectiva l'opció de compra que tenia sobre Hamza, que és un dels jugadors que està disputant el Mundial. Tornem ara cap allà. I, Sònia, tornem a parlar d'este Argentina 2, Àustria 0, perquè ho dèiem abans, eh? Un dia més, Leo Messi ha tornat a demostrar que és el jugador que segueix marcant la diferència.
1: 5 gols porta l'Argentina en el Mundial, 5 gols que ha fet Leo Messi. La tarda va començar amb l'argentí, amb el 10 de l'Argentina, fallant un penal, la seva gran assignatura pendent, però al minut 37 no va perdonar una centrada des de l'esquerra per xutar des de la frontal de l'àrea i enviar-la al seu racó. I ja al temps afegit, ell mateix recollia un xut propi per fer el segon de l'Argentina i el seu segon gol. Argentina, que ja està classificada com a primera de grup, i Leo Messi, que situa el rècord de màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 gols, encara amb el Mundial en marxa, 2 gols més que Klose i Mbappé. Messi va acabar tan esgotat que li resultava difícil haver-ne de triar un com li van demanar.
4: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: Messi ja fa temps que va esgotar els adjectius a Barcelona. Això li passa ara al seleccionador d'Argentina, Lionel Scaloni, que ja no sap què més dir de Lionel Messi.
5: Se lo notó que estaba comprometido, eso es por algo, ese estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Es que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé, bueno, es eso.
0: Se li acaben les paraules, per tant, a Scaloni. En esta última jornada, Sònia, s'han disputat més partits i, malgrat això, els gols de Leo Messi, ni Mbappé ni Haaland donen respir a l'argentí.
1: Exactament, si Messi en va fer 2 en l'Argentina, 2 a Àustria 0, Mbappé tampoc va voler ser menys, en va marcar 2 més al França 3, Iraq 0, un partit que es va aturar al descans pel protocol de tempesta elèctrica a Filadèlfia, es va reprendre 2 hores després. També hi havia perill de suspensió al Noruega-Senegal, que es disputava a Nova Jersey, però aquí la tempesta va ser de gols, 3 per part de Noruega, 2 per Senegal. I Haaland, que tampoc vol perdre el ritme de golejadors, també va fer doblet. França i Noruega ja estan classificades i jugaran la primera posició del grup en l'enfrontament que tindran divendres a les 9 del vespre.
0: Doncs precisament, Holland és avui doble protagonista amb el que ara mos explicava la Sònia Gelmà i amb la dada que ara vos expliquem. I és que en este Mundial hi ha fins a 13 jugadors que són fills d'exjugadors que ja van disputar també un Mundial, i Josep Gaya, precisament Noruega, és el país que més en té.
6: Són Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt, fills dels jugadors Alf in Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorsvedt, que precisament tots van jugar el Mundial del 94. L'Argentina i els Estats Units tenen dos jugadors cadascun, Giuliano Simeone, fill del Cholo Simeone, i Nico Paz, fill de Pablo Paz. I per part dels Estats Units trobem Giovanni Reina, fill de Claudio Reina, i Sebastián Berhalter, fill de Greg Berhalter. França, amb Marcus Thuram, i Argèlia, amb Lucas Zidane, tenen els fills dels campions del món l'any 98, amb França, Lilian Thuram i Zinedine Zidane. En trobem un altre a Corea, amb Lee Tae-suk, fill de Lee Eul-yong. A Escòcia hi ha Angus Gunn, fill de Brian Gunn, i als Països Baixos, Justin Kluivert, fill de l'ex-blaugrana Patrick Kluivert. A Portugal, que juga aquesta tarda a les 7 contra l'Uzbekistan, hi ha Francisco Conceição, fill de Sergio Conceição.
0: Efectivament, Portugal és un dels països que juga avui. De fet, busca en esta jornada el seu primer triomf en el Mundial després d'un escadusser empat a un amb la República Democràtica del Congo, Montserraia.
7: L'equip dirigit pel balaguerí Robert Martínez té clar que no va la badà i confien en aquest triomf davant l'Uzbekistan. Després de les crítiques a Cristiano Ronaldo per l'actuació al primer partit, Martínez ha volgut destacar el seu paper a l'equip.
8: Cuando tienes el balón tienes que tener mucha, mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar al área rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento. Y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización, un poquito es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal.
7: El mateix grup K del Mundial, a les 4 de la matinada, jugarà el Colòmbia-Congo. Una altra de les favorites, la selecció d'Anglaterra, s'enfronta a Ghana a les 10 del vespre. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, destaca la competència sana que hi ha entre dos jugadors del Barça, Rashford i Gordon, per ser titulars.
9: Amazing dynamic. Tenen una dinàmica fantàstica. Competeixen per un sol lloc, principalment el d'extrema esquerra. Però hi competeixen com a amics, com a companys, i ho fan amb un alt nivell de respecte, com ho veiem als entrenaments. Em fa feliç que els fans vegin aquest nivell de compromís, d'amistat. Tothom està feliç quan Marcus fa un gol i Anthony és el primer que surt de la banqueta per felicitar-lo. Aquest és l'esperit.
7: També el grup L, a la 1 de la matinada, Panamà, Croàcia.
0: I a Girona el club ja té nou entrenador per al projecte de la segona divisió. És Quique Álvarez. El club el va anunciar ahir i Xavi Soler este mateix matí ja l'han presentat.
10: Sí, el fins ara entrenador del filial ha explicat les seves primeres sensacions públicament com a entrenador del Girona, acompanyat del director esportiu Quique Cárcel, que també ha explicat per què es van decidir per ell, sobretot per la bona temporada dirigint el filial del Girona. Quique Álvarez, el nou tècnic gironí, ha explicat com va anar la cronologia des del primer dia, que li diuen que és una de les opcions com a entrenador del Girona.
11: I ell em va traslladar el que després ha passat, que era una opció clara per ell, que ell ho sentia, però que s'havia de fer un procés, hi havia d'haver un temps, havia de fer el seu treball, s'havia de veure altres possibilitats. Després vaig tenir una xerrada, va haver més gent i vam tenir una xerrada jo i suposo que algun entrenador més. Després van confirmar la setmana passada a finals que seria jo, no?
10: Quique Álvarez diu que cal revertir el negativisme que ara mateix hi ha al club després de la patacada de baixar a segona divisió, que l'objectiu prioritari, i no se n'amaga, és pujar a primera divisió, i que de moment 25 jugadors encara estan en contracte pel Girona. El club no vol desprendre's d'ells si no hi ha una bona oferta econòmica. També valora les possibles renovacions de dos veterans que se'ls acaba el contracte, Stuani i David López.
0: I del futbol ara passem al bàsquet.
12: Sí, s'acabarà el partit. La victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat.
0: Doncs vale. Això, que malgrat el desgast, el València està a només una victòria de guanyar la Lliga. El desgast del Barça ahir no va servir i demà se la jugarà en un partit que serà ja transcendental per forçar el cinquè enfrontament d'esta final de l'ACB i tindre opcions de guanyar el títol. Ernest Macià, d'entrada, què és el que va passar ahir?
13: Doncs que, tot i que el València va ser superior i es van veure clarament dos equips, un que proposava i l'altre que anava darrere el marcador, el que anava darrere, el Barça va remuntar 18 punts. És a dir, va arribar a empatar el partit a l'últim quart i tot semblava que el Palau es llançava sobre el parquet, que el Barça anava més, però va desaprofitar dos contraatacs per posar-se per davant i el València ho va acabar reblant amb un triple de Branco Badió i tres tirs lliures a una falta de tir sobre Jean Montero, que va ser, amb 37 punts de valoració, el jugador més destacat. Ho està sent ja, però ahir una vegada més també d'aquesta final. Al final del partit vam entrar al vestidor del Barça i vam poder sentir jugadors com Senghelia.
14: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
0: Val, doncs tot això, Ernest, és el que va passar ahir, però on passen ara les opcions de demà per al Barça?
13: Bé, el Barça no ha de perdre la fe perquè el València sap que té un partit per guanyar la Lliga i pot ser demà al Palau. De fet, ja no seria el primer Sant Joan que el Barça veu el rival aixecar una Lliga. Segurament Juan Carlos Navarro ho recorda, Xavi Pascual era assistent, Navarro era jugador, i per tant doncs no deuen tenir, i Jordi Trias, que ara és a la directiva, també estava en aquell equip, per tant no deuen tenir ganes de que la Lliga s'acabi demà a casa. I a més hem sentit alguns jugadors, com per exemple Joel Parra, dir que ja tenen les maletes fetes per marxar a València a jugar el cinquè partit. Aquest era l'estat d'ànim dels jugadors al final del partit. Joel Parra.
15: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
13: Bé, avui el Barça i demà una altra vegada abans del partit, al migdia, han entrenat. El Barça, en principi, ahir va substituir Juan i Marcos per a Juan Núñez. Demà, si tot va bé, es tornarà a canviar la torna i sembla que Juan Marcos estarà ja en disposició de tornar a la primera línia.
0: Fem una pausa i després...
16: Llegia que la primera Lliga d'Igualada la van guanyar Corunya, doncs mira.
0: Doncs crec això, l'Igualada, que busca un nou títol de la Lliga d'Hockey Patins.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
23: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
24: Molt bé.
23: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
27: Catalunya migdia.
0: I com vos dèiem, la Lliga d'Hockey Patins, que se disputen estos dies, l'Igualada i el Liceo Gallec, tindrà avui campió perquè Carles Vila, qui guanya, s'emporta el títol.
28: Els de Marc Muntaner arriben en aquest últim partit de la final amb la moral pels núvols després de les dues victòries al Pavelló de les Comes. La reacció, però, de l'Igualada no vaga la claredat en què el Liceu va guanyar a la Corunya els dos primers partits. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
29: Som conscients que serà molt difícil, som conscients que
1: ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure què va passar, 3 penals en 5 minuts. I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any, i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer algo molt gran.
28: L'Igualada ha hagut de jugar tots els partits possibles a les diferents eliminatòries del play-off per al títol, tot i el repte que implicava jugar, per exemple, en semifinals davant el Barça i la final contra el Liceu. Recordem que fa 29 anys que l'Igualada no és campió de l'hoquei Lliga.
0: I una altra lliga que està en joc també estos dies és la de futbol sala, que juguen el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. El de avui no és definitiu, però Marcos García, si el Barça guanya, sí que serà campió.
2: Exacte, visita la pista del Pozo a Murcia i, com deies, si guanyen seran campions de Lliga 3 temporades després, posant fi a una sequera de 2 anys sense cap títol aixecat per l'equip blaugrana. El tècnic del Barça futsal, Javi Rodríguez, espera un duel molt exigent avui davant un rival que buscarà allargar encara aquesta sèrie.
3: M'espero un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
2: El Barça té una novetat important. Javi Rodríguez recupera Pito després de l'ascensió dels dos primers partits, però per Luciano Gauna. S'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Avui mateix operen Gauna, així que estem pendents de novetats al respecte. Aquest, el Pozo Murcia-Barça, començarà a 8:15 i el faran en directe a Esport 3.
0: I se sabia de feia setmanes, però no s'ha fet oficial fins a este matí. El campió de MotoGP, Marc Márquez, renova amb Ducati 2 temporades més per als anys 27 i 28, Damià Aguilar.
4: Prioritat compartida entre fàbrica i pilot. És el primer gran anunci de fitxatge després que MotoGP i els equips signessin l'acord tècnico-comercial per al futur immediat.
5: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
4: Marc Márquez arriba a Ducati l'any 2024 a l'equip Gresini, fugint d'una onda inconduïble. Fa un primer any d'adaptació, amb 3 victòries de Gran Premi i una a l'esprint. I mentrestant remou cel i terra per acabar a l'equip oficial. El seu primer any de vermell, el Toro de Cervera es proclama campió del món per 9a vegada. Van ser 14 victòries d'esprint i 11 de Gran Premi, el títol de pilots amb 5 caps de setmana d'avançament i rècord absolut de punts amb 545. Ara està en mode remuntada després d'un hivern lesionat amb una doble intervenció fa poques setmanes que no li està impedint de protagonitzar grans victòries com la de diumenge passat a la República Txeca.
0: I esta nit, a banda de la revetlla, els que siguen allò d'anar-se'n a dormir encara més tard, Marcos, com tu, per exemple, doncs poden estar pendents esta matinada de Nova York perquè acull una de les cites més esperades de l'any per als aficionats de bàsquet. És el draft de l'NBA, Josep.
6: Franquícies escolliran els millors talents del bàsquet universitari internacional amb l'objectiu de reforçar els seus projectes de futur. Els primers a triar seran els Washington Wizards, que disposen del número 1 del draft i centraran totes les mirades en una elecció que podria marcar el futur de la franquícia. Tot plegat en una jornada marcada també per un dels grans moviments del mercat amb el traspàs de Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. El jugador de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021 acabava contracte l'estiu que ve. És una operació que sacseja completament la NBA i converteix l'equip de la Florida en un dels grans candidats al títol.
0: I abans d'acabar, Marcos, tenim precisament de bàsquet algunes novetats de mercat.
2: Mercato de bàsquet i mercato d'hoquei patins. A l'ACB, el bàsquet Girona incorpora el polonès Andrei Pluta per 2 temporades. És un jugador de 26 anys, base escorta i arriba procedent de Legia, de Varsovia. I l'escorta Àlex Reyes, del Kitsanàs Manresa, paga clàusula i s'allibera del club del Bages, fitxa per la 6a Joventut. I t'ho deia, en hoquei patins, també moviment de mercato, el noi a Freixenet incorpora Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter de Reus, de 21 anys, va començar a la base del Reus, formarà tàndem sota pals amb Martí Zapater.
0: Doncs són dies de mercat i és nit de revetlla, que ho passeu molt bé i coneixement, que diuen en el meu poble.
8: Ha!
7: I amb coneixement hem arribat a les 3.
8: Catalunya migdia.
7: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat la inversió històrica en polítiques de dependència que ha anunciat Pedro Sánchez avui, l'endemà de la dura condemna per corrupció de la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos. Sánchez insisteix a seguir així governant i demà mateix compareixerà al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'assetgen. També us hem parlat de la selectivitat. Les matemàtiques, amb una nota mitjana de 4,18, són el forat negre d'aquestes PAU, que han aprovat, d'altra banda, gairebé el 96% dels alumnes. Entre les matèries comunes, català és la que té la nota més baixa, menys d'un 6,5. I a les portes de la Revetlla hem repassat les grans cites de les pròximes hores arreu dels Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor i amb el risc d'incendi disparat. Ho ampliem, Natàlia Ramon.
9: Doncs la Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en major o menor mesura per un risc molt alt d'incendi són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, també el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i també l'Urgell. En els pobles i ciutats afectats queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar més ensurts. Sílvia Paneque és la consellera portaveu del govern.
10: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
9: I com dèiem, Protecció Civil manté l'alerta per aquesta onada de calor que va començar diumenge i que, segons sembla, s'allargarà com a mínim fins demà. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès fins ara 151 persones amb problemes de salut relacionades amb aquestes altes temperatures. D'aquestes, la meitat han necessitat una ambulància i han estat ateses en un centre sanitari. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a Catalunya Ràdio quins símptomes ens han d'alertar.
11: Va acompanyat amb sensació de mareig i el que sempre és molt clar és que això va amb molta sudoració, perquè en el moment que deixem de suar és quan, diguem-ne, que el mecanisme de defensa de l'organisme falla i el cos ja no es pot refredar i és un dels primers símptomes del cop de calor.
9: Però a banda de la calor, per la Revetlla de Sant Joan, les coques són les protagonistes, ho saps, i el gremi...
7: Pels Joans i per tothom.
9: Pels Joans i per tothom, en principi, tothom que li agradi la coca. El gremi de pastisseria de Barcelona preveu que aquesta diada de Sant Joan s'espera igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros, una mica més cara que no pas l'any passat, per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, que ha estat la guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona Maria Rovira.
12: A la pastisseria Tornés han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes, després d'obtenir el premi del concurs del Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria, guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
14: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
12: La pastisseria també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata i aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
9: Onada de calor, risc d'incendis, les coques de Sant Joan i també cotxes a la carretera, perquè a l'àrea metropolitana sembla que hi ha... surt molta gent. Equip viari, Mariluz García, com tenim les carreteres?
22: Doncs es comença a intensificar el trànsit a l'autopista AP7 en direcció Girona com Tarragona, de moment sense llargues cues. Hi ha vehicles aturats entre Sant Cugat i Bellaterra en sentit nord i molta intensitat de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès. També cua de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i ja es carrega la zona de Castellbisbal a Martorell. A l'àrea de Barcelona destaquem la cua a la 2 entre Cornellà, Sant Joan i Sant Feliu en direcció Lleida i la ronda a dalt entre Esplugues i Canyelles s'han sentit Besòs.
7: Ara passen 5 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida ens hi posem.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
15: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
16: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
20: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
21: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
27: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
20: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
29: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
20: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
31: La nit dels ignorants s'hereda.
32: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
31: Pot arribar a travessar oceans.
33: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
31: Veu com creixen els seus oients màgics.
34: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
31: I posa la pell de gallina.
35: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
20: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
35: És que m'heu posat la pell de gallina.
20: Catalunya migdia.
19: Amb Joan Bota. Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: Amb Òscar Fernández cada dia, avui excepcionalment amb Joan Bota, i com cada dimarts amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponés, i la Júlia Miralles, politòloga professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a les dues.
36: Hola.
7: I avui, tot i que sigui dimarts, amb en Marc Bataller, que habitualment ve els dilluns.
2: Març cada 15 dies.
7: Ah, doncs ja, mira, ara estava agafat amb dilluns, veus? Ara ho he fet malament.
2: M'has intentat presentar d'una altra manera,
7: no, perquè, però,
2: més original. I
7: hem tingut algun canvi amb tu. Perquè
2: sí,
7: més
2: a mi
7: em
2: aneu canviant. Tu la setmana passada
7: em vas dir, ah, mira, vindré a la Revetlla i així hauràs de portar-me un tall de coca.
2: Sí, perquè en teoria no em tocava. Però
7: veus que m'hi ha passat alguna cosa aquí.
2: Fent metàfora del Mundial com el jugador del número 12, aquell que vas entrant i sortint, doncs això.
7: La que és fixa dels dimarts és la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
37: Hola, bona tarda.
7: T'ho he dit bé, dimarts. Dimarts, Carlota.
37: Sí, jo dimarts, sí. L'any passat era dilluns, però ara faig els dimarts.
7: Vinga, va, què ens proposes avui?
37: Avui vull parlar de la selectivitat, no? Perquè resulta que avui són notícia aquests alumnes que han tret les notes més altes de l'ESPAU, no? La millor nota és un 9,9 per un estudiant d'un institut de Banyoles. I va seguida de 4 estudiants de la província de Barcelona. Curiós, petit parèntesi, que cap dels primers estudiants sigui de Barcelona capital, que en realitat concentra el 20% de la població, no? No ho sé, és una cosa que hauríem de... algun motiu? Bé, no ho sé. Sigui com sigui, sí, avui tots fem cas d'aquests noms, d'aquests alumnes brillants, i els mitjans els pregunten com s'ho han fet, què volen estudiar, què es volen dedicar, etc. Però resulta que fins avui crec que segurament el món els ha fet poc cas. En el sistema públic, l'atenció als alumnes que sobresurten és pràcticament nul·la. Hi ha, és veritat, guies, protocols, però a l'hora de la veritat els alumnes més dotats no tenen prou estímul ni se'ls ensenya a aprofitar el seu talent i la seva capacitat. Ja entenc que els recursos són limitats i que cal, primer cal aprendre els que no arriben, eh? La qual cosa sovint implica també rebaixar el temari i el nivell d'exigència mitjà. Ho puc entendre, però desatendre així l'excel·lència és fer-nos un flac favor. Tinc la sensació que el talent en aquest país no només no es premia, sinó que fins i tot es castiga, en el cas dels alumnes bons, amb avorriment, repeticions i sensació de pèrdua de temps. Com ho veieu?
7: Doncs mira, en un curs que hem parlat tantíssim de l'escola inclusiva, la diversitat per dalt també hauria d'estar inclosa, no? També ha d'estar inclosa en aquesta escola inclusiva. Tenim molt associats aquests plans individualitzats només quan hi ha problemes, quan hi ha algun requeriment de reforç, però també hi pot haver plans individualitzats per aquesta gent que avui és notícia i que probablement, home, segurament han estudiat molt, però també deuen tenir una certa facilitat, no?, les dues coses.
0: Jo estic d'acord amb el que diu la Carlota en el sentit que és cert que l'escola inclusiva ha de ser inclusiva per tothom, per tant també adaptar-se doncs, a l'alumne que se li dona millor les matemàtiques o la física, però a mi el primer que em ve al cap quan cada any veiem els que han tret més notes és com seguim tenint aquesta visió tan esbiaixada, tan parcial de la intel·ligència i les capacitats de les persones, no? No ho sé, a ningú li fan una festa i li fan un TN especial per ser l'alumne més carinyós, més bon company o que es porta millor amb els seus familiars. Llavors, no deixa de tenir una mica un punt, per mi, una mica elitista, això que fem cada any per la selectivitat, i també doncs, felicitar tots els nois i noies que han tret notes, potser no tan altes, però que els hi han costat el mateix o molt més esforç.
1: Sí, perquè malauradament en el sistema educatiu avui en dia encara només es premia per les notes. Sí que hi ha moltes escoles, no?, que fins i tot intentes fer projectes més enllà de les típiques assignatures, però allò que al final et marca poder entrar a un grau o altre són les notes. Per tant, és cert que en aquests dies els mitjans de comunicació sempre ens fixem en la nota més alta i també en les més baixes, perquè aquest any crec que avui en parlarem de les matemàtiques, que ha tret un 4,18 de mitjana a la més baixa dels últims 10-12 anys, si no m'equivoco, doncs perquè és un fet excepcional. Però sí que és cert que quan surten les PAU, les notes, diuen, va, anem a buscar l'alumne que ha obtingut més nota, que no vol dir que sigui el més brillant, segurament. Ara no estic menjant, a mi no m'anà gaire bé la sèrie, no ho dic per això, però enteneu-me. O sigui, a vegades, malauradament, en aquesta societat només podem fer certs talls, valgui la redundància, a través de les notes.
3: Jo estic d'acord amb vosaltres, però tinc algun dubte. És a dir, és cert tot això que dieu, però també, d'alguna manera, t'objectiva, no tant l'esforç, sinó la barreja d'esforç i capacitats. I, per tant, tens raó, Joan, quan dius hi ha gent que li costarà menys perquè té més capacitats o perquè li és més fàcil estudiar o perquè li agrada més. Però també té aquesta cosa, no?, que és com deia la Carlota, no? Diu, no hi ha ningú de Barcelona quan en realitat és on hi ha probablement en percentatge més alumnes, no? I permet que potser algú d'un institut de poble

0: Però després allà, quan surts al partit de la selectivitat, que hi ha molts components, pots aquell dia estar nerviós, pot ser que hagis fet el batxillerat social en matemàtiques, tot i que matemàtiques no se't dona bé, o com aquest any l'examen doncs sigui complicat o el que sigui. És a dir, hi ha molts paràmetres que són difícils d'objectivar. Però un cop saltes al camp aquell dia, tots som iguals. El que ha estudiat en un institut perdut del Solsonès i el que ha estudiat en un col·legi de la zona alta d'Esplugues. I a mi això també m'interessa. També m'interessa. Sabent això, que probablement el d'Esplugues ho ha tingut més fàcil que el de no sé quin institut, i no diré un poble o una ciutat, per no contribuir encara més a estigmatitzar.
1: I que segurament
0: el
1: del poble, al final, si treu els resultats que treu, és per una qüestió congènita, innata, no? De capacitat i de, no? I de que té una família estructurada o el que sigui. No per els recursos que li estan posant a l'institut, crec, en la majoria de casos.
2: Bueno, Carlota, depèn de quin poble, també.
3: Bueno, les ràtios a vegades són bastant millors a l'interior.
1: Sí, depèn de quin poble, però vaja, no sé, vull dir... No, no sé vosaltres si teniu fills als instituts, si no en teniu, si teniu amics que en tinguin, si teniu amics i fills que estiguin a la banda alta. I, bueno, saps? Vull dir, la cosa és la que és. A mi hi ha una cosa que em fa una mica de ràbia, que és això de... que ja entenc que hi ha molts tipus d'intel·ligència i que no tot és quantificable, no? Que al final el que hem de valorar és l'esforç. Ara bé, resulta que quan estem parlant, per exemple, de rendiment físic, no? Hi ha unes olimpiades, hi ha un campionat, ningú té problemes a l'hora de valorar qui guanya. Ah, no, aquest corre més i és el que ha guanyat. I en el fons és una mica el mateix, perquè algú neix amb les cames llargues o amb un cert metabolisme, no?, que el prepara per guanyar, podríem dir, igual que hi ha gent que neix amb el cervell llarg. Ara bé, en el cas de l'esforç físic, sí que es premia, es reconeix, es pot dir, però en canvi, quan algú té certs mèrits per la seva intel·ligència, sempre hem de rebaixar-ho. No, clar, però és que en el fons... Sabeu? Sempre hi ha una mena de relativització que en altres camps no hi és.
0: Però per això jo no relativitzava. És a dir... Em sembla meritori...
1: No, ho deia per tu, exactament.
0: Vull dir que em sembla meritori, pel motiu que sigui, perquè tens capacitats, perquè saps que si no estudies la teva vida serà molt més complicada que si estudies, perquè t'agrada, pel que sigui, estàs allà. I, per tant, em sembla interessant que es tingui en compte aquest mèrit, sabent, i això, la Júlia, que la meritocràcia s'ha malinterpretat i que no tots partim... del mateix punt quan comencem la cursa i que, per tant, per alguns és més difícil sempre d'entrada que per altres. Sabent tot això, doncs, continuo pensant que té un punt d'igualitari que quan saltem al camp, saltem tots.
4: La Carlota feia el símil amb el futbol, el podem continuar fent. També el mèrit, ara la podrem sentir, perquè, a més, la Laura Tallada, que és aquesta estudiant de Banyoles que ha tret aquest 9,9, ha fet, mira, de fet, la podem sentir ja, la reflexió que fa ella sobre la seva recepta, que t'esperaries que digui molts colzes, estudiar moltíssim, tot, la seva recepta és aquesta.
5: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
4: Descansar i anar-hi tranquil·la. Aquest símil que deia del futbol, clar, si parlem de la capacitat intel·lectual, tot i que hi ha gent que té molt d'interès en dir que, per exemple, que els seus fills segurament tenen una gran intel·ligència...
0: Tots! Els teus sempre són els que en saben.
3: Això ho hauríem de parlar, no? Dels pares actuals i la intel·ligència, això, les altres capacitats.
4: Si ho comparem amb els futbolistes, tenir alta capacitat no t'ho defineix tot. Ronaldinho era boníssim i va decidir no esforçar-se, Messi era boníssim i ha decidit que fins l'últim dia de la seva carrera continua a esforçar-se i mira, a la seva edat està establint rècords. Probablement el mèrit del... No coneixem a la Laura més enllà del seu interès per descansar i anar tranquil als exàmens.
2: Però probablement... No em treguis mèrit a Ronaldinho, sisplau.
4: Vull dir que probablement aquests estudiants amb aquestes notes tan altes tenen unes bones capacitats intel·lectuals, però també han aconseguit mantenir l'esforç, no avorrir-se a classe, que és una cosa que li pot passar a gent.
1: Clar, evidentment, les capacitats no són suficients.
4: No?
1: Evidentment, però segurament sense les capacitats no hi hauria han arribat, clar, si no tinguessin la capacitat. Després, clar, has de donar una cosa d'actitud, d'esforç...
4: Com a l'esport, has de tenir el talent i t'has d'entrenar.
3: Jo, de totes maneres, no parlava tant de l'esforç, que crec que també és un factor, sinó del tipus de capacitats que valorem. És a dir, a mi em sembla molt bé que avui sigui el dia de valorar qui ha tret més bona nota a la selectivitat i se li dona millor l'examen de matemàtiques, fantàstic. Normalment mirem més la nota de matemàtiques que la de llengua, també una altra cosa, sinó que una mica, bé, hi ha altres tipus de capacitats que no passen per l'estudi, que mai es valoren.

0: no? No sé, jo tenia companyes doncs, que treien pitjors notes que jo i que eren persones encantadores, que tenien molts amics i que eren molt bones noies. Mai hi havia el dia que el Telenotícies doncs, els hi dedicava a elles el Telenotícies. No? Qui volia anar jo, més que no pas, doncs, que està fantàstic que hi hagi nois i noies que treguin excel·lents notes.
1: Mira, parlant d'aquest tema de les matemàtiques, aquest 4,18 que ens deia en Marc Batall, aquesta mitjana és i aquell tall de l'APM que diu és un suspenso total. Doncs aquest 4,18 és la pitjor nota de la dècada i això que el 96% dels estudiants han aprovat aquesta selectivitat, però amb les matemàtiques realment hi ha una nota molt baixa, es fa explícit aquest problema, que per cert també apareix amb el català, ara parlaves de llengua, el català és l'assignatura comuna amb la nota més baixa, menys d'un 6,5, tot i que en aquest cas millora una mica respecte a l'any passat. Volem parlar d'aquesta situació amb les matemàtiques i per això afegim a la conversa la Clara Mateo Campo, que és professora de matemàtiques al Batxillerat Científic de l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga i també és sotscoordinadora de selectivitat. Clara, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Joan, què tal?
1: Aquí ens preguntem què ha passat amb les matemàtiques, si és un problema de nivell dels estudiants o és un problema del nivell de l'examen?
2: Bé, a veure, per començar, abans de parlar de l'examen, em permetràs fer un comentari, no? Bueno, un parell de precisions, perquè és molt fàcil, entre cometes, mirar una nota i dir 4,18, que malament, que baix, i sí, evidentment, això és preocupant. Però, al final, jo soc matemàtica i intento anar una mica més enllà. És no només hem de mirar la nota, sinó una cosa que crec que és important és quin tipus de distribució, quin tipus de notes hem tingut en aquest examen. I una cosa que a mi, almenys malgrat és veure que la distribució que seguia en les notes és la distribució gaussiana, que es coneix com una campana de Gauss. És a dir, que si bé la mitjana està en 4,18, hi ha doncs, molta gent que està, és on hi ha més gent, diguem, però la distribució, la forma, és normal. Què ens indica això? Això el que ens indica és que l'examen està ben dissenyat pel que fa als resultats, que si bé són baixos, si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s o coses molt dispars, no? Llavors, almenys aquesta distribució, aquesta forma, ens està dient, bé, la nota és baixa, però ens ha afectat a tots per iguals. És a dir, un alumne que potser en un altre any hagués tret un 9, ha baixat el 8, però que hagués tret un 10, ha baixat el 9. És a dir, tots estan una mica desplaçats cap a l'esquerra. I això, vull dir que m'ha calmat i que crec que és un missatge bo perquè aquells alumnes que s'ho juguen molt, bueno, que s'ho juguen tot, o que la mate se'ls pondera molt a la universitat, veuran que més o menys estan jugant tots en les mateixes condicions, no? Llavors, això és una cosa que volia aclarir. Pel tema que ha passat amb l'examen i per què la nota és tan baixa, no? Jo crec, a veure, això opino des del meu punt de vista com a professora, després d'haver fet l'examen i després d'haver-ne corregit molts, la sensació que jo tinc és que era un examen llarg, i això ja s'ha dit, era llarg per la capacitat actual de l'alumnat. És a dir, jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats al currículum, eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs, i per tant jo crec que és això, l'element determinant ha sigut la falta de temps.
1: Sí. M'he quedat, m'he subratllat de la teva resposta, aquest actual, què vols dir capacitat actual de l'alumnat?
2: Aquí volia entrar, perquè ja era un dels temes que volia destacar. Mira, el 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat que, bueno, amb tota la situació que va haver de pandèmia, de classes cancel·lades, el que es va fer és que es va canviar el format de la selectivitat. Es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. Aquesta reducció dels problemes s'ha mantingut des de llavors. Si bé l'any passat va haver un canvi de format, que ja se n'ha parlat bastant, els alumnes segueixen fent 4 problemes. Llavors, quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes. És això el que volia dir.
1: I què ha passat jo crec en aquests 7 anys?
2: Clar, què l'ha passat en aquests anys? Per mi és molt fàcil o simplista culpar la prova d'un mal disseny. Crec que això és quedar-se a la superfície, no, de l'iceberg. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta benentesa o aquest mal resultat per discutir què està passant amb el sistema educatiu. Evidentment, hi ha coses que s'han de fer millor en el disseny de la prova de selectivitat, perquè si l'alumnat actual no pot fer un examen d'aquesta llargada, doncs l'examen no hauria de ser així de llarg. I pel que sé, ja s'està ja s'estan revisant els protocols i els dissenys de com es fan els exàmens de matemàtiques perquè això no torni a passar els pròxims anys. Però bé, per què hi ha hagut aquests mals resultats? Jo crec que hi ha molts factors i és molt difícil trobar una causa concreta. Però crec que hem de ser molt crítics, el que ja he dit, intentar doncs, destriar i intentar posar solucions. Començo amb coses, insisteixo, des del meu punt de vista, coses que crec que estan afectant i que fan que els resultats en matemàtiques baixin. Mira, per exemple, aquesta promoció és de les primeres promocions que ha arribat a la selectivitat, que només tenia 3 hores de matemàtiques a primer de batxillerat. Això fa uns anys, fins ara en tenien, bueno, fins fa 3-4 anys, teníem 4 hores a primer de batxillerat, 4 hores de segon. Això va canviar i vam perdre una hora de matemàtiques a primer de batxillerat. Clar, això fa que tinguis una hora menys per treballar determinats tipus de problemes. Això fa que els alumnes arribin més preparats. I no només al batxillerat, sinó que també a l'ESO, hem vist que molts centres han disminuït les hores de docència de matemàtiques de 4 a la setmana a 3 per fer més projectes, que està bé, que són interessants, però en definitiva el que fem és cada cop fem menys hores de matemàtiques i això, evidentment, afecta, no? Més coses que crec que poden ser condicionals a l'hora de fer un examen de selectivitat és que els alumnes van amb moltíssima pressió als exàmens. Això també se n'ha parlat. Les notes de TAI estan disparades, estan molt, molt altes en comparació amb fa uns anys, perquè hi ha poques places per la demanda actual a la universitat. Clar, un alumne que vulgui entrar a una enginyeria, que vulgui entrar a unes matemàtiques, necessita notes molt, molt, molt altes, van molt nerviosos. Van molt nerviosos i no treuen el millor de si. A part, ja tenen menys comprensió lectora, bé, un conjunt de coses que fa que ells no gestionin tan bé o que no puguin treure el millor de si en l'examen, no?
1: Veig aquí la Neus, la Júlia i en Marc.
2: Exacte,
1: disculpa,
2: sí.
1: Que van prenent notes. De seguida obriré torn de paraula, si voleu. Però abans parlaves d'aquesta campana, sí, de Gauss i deies, no, com que més o menys està equilibrada, vol dir que això ha quedat molt repartit? Vol dir que, bueno, el nivell de tots és més baix? El fet de no tenir molt bones notes vol dir que són tots que tenen dificultats? O què vol dir aquest dibuix tirat cap a l'esquerra, clar, que ens deies?
2: D'acord. A mi això el que vol dir és, per començar, és un indicador de que l'examen ja d'entrada ja no està mal dissenyat. Perquè ens ha afectat a tots per igual. És a dir, és el que deia, un examen mal dissenyat, quan jo faig un examen a classe, si de cop ens suspenen tots, qui ha fotut la pota sóc jo. Perquè he dissenyat malament l'examen o perquè no els he explicat alguna cosa que després he pensat que era adequat perquè sortís a l'examen, no? Llavors, si està distribuït, vol dir que hi ha gent que ha tret molt bones notes, hi ha gent que ha tret de baixes, i per tant ens dona una idea que com a mínim això és el que toca. Idealment, aquesta campana de Gauss, evidentment, no hauria d'estar centrada en el 4,2, sinó que hauria d'estar centrada al 5, 5 i poc. Que altres anys és el que hem trobat, eh? De fet, dels últims 5 anys, si mirem el 2024, teníem un 4,88 i mitjana, i aquest any el 4,18, no? Només hi ha hagut els últims anys, un parell d'anys, que la campana no estigués on tocava, entre cometes. Llavors, jo crec que sí, que és el que comentaves. Vol dir que els alumnes en general han reaccionat de la mateixa manera davant l'examen i que, per tant, veiem que aquesta no capacitat de resoldre l'examen de forma correcta ha sigut uniforme, per dir-ho una mica així.
1: Neus.
2: I per mi també es tradueix, que no és ben bé així, però va molt relacionat amb una baixada general del nivell. Jo aquí també crec que això és una evidència. Això és una evidència i les proves PISA dels últims anys així ho estan indicant també.
1: Neus.
3: Mare de batxillerat. Em presento com a mare de batxillerat. per tant, ensenyo les cartes ja abans de començar. Clar, m'ha semblat molt interessant això que diu la Clara, perquè el que ens ha vingut a dir és que estan menys preparats per intentar aconseguir unes notes més altes. Per tant, alguna cosa segur està fallant.
1: I la nota alta és en competició entre ells mateixos, clar, per tant vol dir que potser ve inflada del batxillerat.
3: Clar. Llavors, ella no ha obert un meló, que és el meló, o un d'ells, que és els projectes. Fins a quin punt s'ha de potenciar o no el paper dels projectes educatius vers la formació clàssica, per resumir-ho, no? Però el que li voldria preguntar a la Clara és, des de la teva experiència i amb aquesta diagnosi que ens has fet, s'hauria de tornar, per exemple, a les 3 hores, a les 4 hores a batxillerat, o garantir-se que a l'ESO hi hagi més? Perquè si no, clar, aquesta formació per projectes, que sort que no hi ha el Marcos Lamelas avui, també t'ho he de dir, però que podríem...
1: Ens estaria preguntant la taula del 17.
3: Que podríem dir que és com més innovadora.
4: Diferent.
3: Diferent, guai, però a la pràctica els resultats que estem veient no van en el sentit que seria desitjable. I, per tant, no sé si en algun moment algú s'haurà de plantejar que algunes de les coses que es feien abans i que ens semblaven tan avorrides, doncs igual eren millors per la formació. O no, eh? No ho sé, jo no sóc pedagoga. Però d'entrada m'agradaria una mica el debat aquest de si la formació per projectes s'hauria de revisar d'alguna manera o, com a mínim, tornar a recuperar algunes coses tan clàssiques com una hora més de matemàtiques.
1: I afegeixo, i ara deixo contestar la Clara, amb un dels últims, no sé si eren les proves PISA, una de les últimes proves d'aquestes de nivell que han sortit els últims mesos, hi havia una dada bastant demolidora que deia que fa 15 anys els alumnes catalans eren els que els agradaven menys les matemàtiques de l'Estat i els que traien millors resultats, i ara són els que els agraden més les matemàtiques i que treuen pitjors resultats.
2: Sí. A veure, diversos fronts oberts, m'ho he deixat aquí. ja s'estan fent... Aquí l'educació ja ha fet molts passos. Per exemple, l'any que ve tornem a les 4 hores de primer de batxillerat. I això era una cosa que s'ha d'enfatitzar. S'ha vist que hi ha hagut un pas enrere. A més, la resta de comunitats autònomes d'Espanya fan les 4 hores a primer i a segon de batxillerat i, per tant, era un greuge comparatiu que a Catalunya es fessin 3 hores. I això l'any que ve ja es fa el pas enrere i, per tant, tornem a tenir 4 hores de primer batxillerat. Per tant, això ja està resolt. A nivell d'ESO, jo crec que hi ha molts centres que també estan fent aquest pas enrere i estan tornant a ficar més hores de matemàtiques, a més hores per millorar la comprensió lectora dels alumnes, que al final són els dos pilars per poder entendre la resta d'assignatures, també. I llavors, més que els projectes, els no projectes, jo crec que un dels punts que s'han de debatre és el currículum. Per mi, el currículum, tant de primària com de secundària, inclús de batxillerat, moltes vegades és massa poc precís. És un currículum de mínims i crec que si s'especifiqués més què han de saber els alumnes en cada etapa, això crearia un context més igualitari i també més just, i on els alumnes crec que sabrien més. I llavors, això és una reivindicació que s'està fent, no?, des de les mobilitzacions de professorat a tot el país, i es demana un currículum més precís. I després, com cada centre apliqui aquesta metodologia, apliqui aquest currículum amb una metodologia o una altra a l'aula, al final et pot agradar més o menys una manera, mentre es funcioni i els alumnes sàpiguen el que han de saber. Aquí jo no hi entraria tant, no? Però jo crec que sí que s'ha de fer un pas enrere i tornar a fer matemàtiques més hores. També, sobretot, per la dificultat que tenen molts centres d'encabir matemàtiques en un projecte. Molts cops queden com algo anecdòtic de tenim 4 dades, fem una gràfica. Home, les matemàtiques són molt més que això. I han de ser més presents, no?
1: Doncs són les explicacions de la Clara Mateo Campo, professora de Matemàtiques, al batxillerat científic a l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga, i també sots coordinadora de la selectivitat. Clara, gràcies, bona tarda.
2: Moltes gràcies, vinga, vagi bé.
1: I tenim encara aquí la Carlota Gurt, que és qui ens ha plantejat aquest tema que avui s'ha allargat, perquè realment tot el que fa referència a l'educació aquest any ens fa parlar moltíssim. Carlota, tinc dues coses anotades que, coneixent-te, potser també t'has anotat el mateix. Comprensió lectora, ho ha dit dues vegades,
3: clar,
1: i currículum concret. Currículum vol dir, digueu-me què he d'ensenyar.
5: Sí, sí, això crec que és una cosa que està molt clara, que quan veus certes coses de currículum, hi ha una mena d'abstraccions que dius, no? Què costaria fer una llista exacta, no? Jo recordo fills meus que a vegades han fet exàmens o coses i no tenen clar què entra o què no entra o què, no? I dius, i això als professors els passa el mateix, no? Podríem dir. I amb el tema de la comprensió lectora, clarament tenim un problema que afecta, diguéssim, afecta els alumnes i afecta els adults, també. I és un problema que a més va va a més, i jo pronostico que anirà a més amb la IA, perquè ara ja no fem ni l'esforç de llegir les coses, no? De manera que, en el fons, el que s'hauria de fer, no?, o el que des de fora sembla que s'hauria de fer, és potenciar les competències bàsiques de tota la vida, no? Diguéssim, llegir, escriure, entendre i fer matemàtica en un sentit bastant pur i bastant abstracte, perquè això és la base de tota la resta de coneixements, no?
1: Doncs hem començat amb la Carlota la segona hora d'aquest Catalunya Migdia parlant de les capacitats i de si igualàvem per dalt o per baix, i hem acabat amb una cosa bastant més bàsica, que és si un dels problemes d'aquestes matemàtiques a la selectivitat ha estat que els alumnes no tenen prou capacitat lectora per entendre el que els hi demanen, i fins i tot que potser els mestres tampoc saben ben bé què els hi han d'ensenyar. Carlota, gràcies, que tinguis bona revetlla.
5: A vosaltres, bona tarda.
1: Fem una petitíssima pausa, que té a veure per ser amb la revetlla, i a la tornada ens posem amb el tema d'aquesta setmana.
4: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM. Catalunya Migdia.
1: I com dèiem, anem amb el tema dels últims dies, amb el tema d'aquesta setmana i de l'anterior. El Consell de Ministres ha aprovat avui una dotació mai vista per la dependència. És una pujada històrica, 2.000 milions d'euros aquest any, més de 6.000 milions l'any que ve. A més, es notarà la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol. La gent que cobra dependències ho notarà de manera significativa, i l'anunci arriba l'endemà d'aquesta sentència del cas Mascaretes, d'aquests 24 anys de presó per l'exministre Ábalos, ex-mà dreta de Pedro Sánchez, la persona que el va ajudar a recuperar el control del PSOE i que després el va ajudar a arribar a la Moncloa. Per tant, un col·laborador estradíssim que s'ha convertit en el ministre condemnat per corrupció amb una sentència més dura de la democràcia. Això d'avui és... Pedro Sánchez diu, és la justificació que aquest govern ha de seguir en marxa enmig de tota aquesta tempesta, perquè jo vaig aprovant mesures socials que beneficien a tothom. L'altra part et dirà, són cortines de fum i propaganda, perquè t'està caient aquí de tot a sobre i ja no saps com continuar.
6: Jo faria una tercera opció. Precampanya.
1: És compatible amb les altres dues?
6: Sí, segurament. Una variable, doncs. Jo crec que ja està en precampanya. O sigui, no ens enganyem, que també la presentació dels pressupostos que faci, que en un 99% no s'aprovaran, seran els pressupostos més expansius de la història, com acostumen a ser sempre, segons tots els governs, els pressupostos amb més projectes, i que, per tant, ja apuntaran, doncs, cap a aquestes eleccions que hi haurà. A Madrid ja es parla d'eleccions que podrien ser febrer-març, abans de les municipals. De cap manera la gent del PSOE, els alcaldes, volen que coincideixi amb les municipals, i més enllà, segurament no, potser l'interessa abans. És el que es diu per Madrid. A Madrid, com la Neu sap, es diuen moltes coses, a vegades bulos... És l'opció més probable que ara mateix
3: hi ha. A banda dels famosos mentideros, sí, les seves declaracions, últimes declaracions van per aquí, i sobretot la pista la dona el PNB quan li diu això. Sí. Si no els aproves, convoca. Exacte. Perquè no només no volen els alcaldes del PSOE, no vol tampoc el PNB, i no vol tampoc Junts. És a dir, per tant, en això coincideixen els tres, que els hi convé separar-les de les municipals.
6: I el PNB tampoc el pot collar molt, perquè a Euskadi governen socialistes i PNB. Per tant, ens trobem davant d'aquesta disjuntiva, que evidentment és una gran acció. No ho poso en dubte, el tema de la dependència, al contrari. Potser hauria de començar per aquí, segurament. Però des d'un punt de vista polític, és el que tu demanaves, no? Aquest manual de supervivència, o fins i tot, com deia, diu Rufián, a veure si dotem de contingut la legislatura. Jo crec que és més que això, un acte gairebé de precampanya, com seran els pressupostos, i anem-nos preparant.
0: Jo, de totes maneres, destacar, com deies ara, és una mesura molt important en termes socials. La dependència, l'envelliment de la població, és un dels grans problemes actuals de la nostra societat. I, a més, jo recordava, no?, el final de les legislatures Zapatero i de l'inici de la crisi econòmica, com va ser una de les grans polítiques afectades. Era una novetat molt important a Espanya, i la llei de dependència va ser brutalment retallada. Si teníeu gent coneguda que la rebés, realment en situacions familiars dramàtiques, quan es va fer aquesta retallada. I l'augment és espectacular. popular, és a dir, els socialistes són especialistes en, també ho feia Zapatero, s'acaba la legislatura, venen eleccions, faig un avortament, un matrimoni igualitari, però poca cosa del menjar, no?, que diem. La veritat és que hi ha gent que estava cobrant 290 euros al mes amb graus de dependència, que passarà a més que duplicar el que cobra. Vull dir, jo celebrar la notícia, tot i que, evidentment, crec que, bueno, si volíem fer això, ho podrien haver fet també molt abans.
6: El problema és que a Madrid l'ambient està tan enrarit des d'un punt de vista judicial que si tu ara fas aquesta acció, doncs s'interpreta com una cortina de fum o com una precampanya i que realment, per tant, queda en un segon pla. Ell, si més no, ell, vull dir, Pedro Sánchez i els socialistes intenten portar-ho per damunt, però clar, davant d'una sentència del que deies del cas Ábalos, del ministre espanyol amb més anys de presó de tota, des de la democràcia, 24, és difícil de tapar aquesta situació.
3: En el cas concret de la llei de la dependència, ara recordaves l'època Zapatero, quan l'aproven, que va ser una llei pionera i molt, molt atractiva i molt necessària, es va aprovar, recordo, sense memòria econòmica. I el que es deia és que, a més, s'havia de cofinançar amb les autonomies i el que va passar és que les autonomies, algunes, no totes, posaven la seva part i no arribava la part del govern central. Per tant, va ser una llei molt voluntariosa i molt necessària, però que va néixer sense pràcticament pressupost. I, per tant, ha sigut una llei mal resolta des del punt de vista executiu durant molt de temps. Totalment. Per tant, tant de bo aquesta inversió milmilionària d'ara i de l'any que ve, perquè recordem que una part important és per l'any vinent, doncs es compleixi. I sí, és això que diuen Rufián està molt bé, no?, de dotar de contingut. La qüestió és que t'has de posar d'acord amb una majoria parlamentària que no tens per dotar-la de contingut. Per tant,
6: és gairebé inviable.
3: Difícilment la llei de la dependència, a més, tal com està dissenyada la inversió, doncs no, ningú hi votarà en contra, no? Però amb la resta de propostes que probablement li agradarien a Gabriel Rufián, doncs no li agradaran a Míriam Nogueras o probablement tampoc li entusiasmaran al PNB. Jo crec que com a eslògan està molt bé i probablement és el que s'espera d'un govern, però té una majoria que és la que és i que cada cop serà més minsa, perquè el rellotge li juga en contra no només al govern i a Sánchez, sinó també als socis, que també tindran eleccions, no?, quan arribi. I sobre el tema Ábalos, és veritat que és una condemna molt alta. Jo sempre que es parla de condemnes, més igual que siguin 10 que 25, no? A mi m'agrada molt insistir en que som una societat cada cop més punitivista, no? Com més anys millor, i cap dels que estem aquí, si hagués de passar una sola nit en presó,
6: no l'aguantaria.
3: Doncs no l'aguantaríem o sabríem el que és, no? Per tant, doncs sí, és una condemna que pot tenir un punt d'exemplar. També és veritat que algunes de les comparacions que s'estan fent parlant amb penalistes no és correcte, és a dir, tu, quan es diu no, però és que per un homicidi et poden caure menys anys. Bueno, homicidi és un delicte i aquí el que s'ha fet és acumular delictes. Per tant, diguéssim, el que hi ha és quatre delictes. Això una. I dos, sobre el tema Aldama, que també és el gran tema a Madrid.
1: Ara hi anirem, sí.
3: Bueno, hi entro o no?
1: Endavant. Estàs acostant la pilota a l'àrea.
3: Ah, molt bé, molt bé.
1: No, ara, ara trucarem a la davantera.
3: No, amb el tema Aldama, és a dir, a mi em sembla, sobretot em sembla un desastre que no li obliguin a tornar els diners que ens va defraudar a tots.
6: És que estem parlant de 3,7
3: milions. 3,7
6: milions.
3: Em sembla també, m'indigna que aquest senyor l'hagin convertit en un heroi, quan en realitat hauria de ser una persona a la que se li hauria de demanar comptes i no anar-se passejant pels platós i convertit en un heroi. Ara bé, denostant el personatge Aldama i exigint que torni els diners encara que la justícia hagi decidit que no cal, Aldames n'hi haurà sempre, ens agradi més o menys. Però jo, el senyor Aldama no és un responsable polític, no és algú al que se li exigeixi, li podem exigir tots, i els que estem aquí també, una obligació ètica i moral en tant que està gestionant el patrimoni públic i els nostres impostos i els nostres diners, i a més resulta que hi ha gent que li ha fet confiança perquè l'ha votat perquè faci això, i a més resulta que es va omplir la boca i va actuar com a portaveu d'una majoria que feia fora un govern per, entre altres motius,
1: va posar la veu a la moció de censura contra la corrupció.
3: Per la corrupció. Per tant, quan hi ha corrupció, parlo des d'un diari editorialment d'esquerres o centre-esquerra. Jo crec que l'exigència sempre ha de ser superior als teus.
6: Sí, però una mica més d'exigència amb el Dama segurament sí, no, hi hauria hagut, eh?
1: Mira, no és hora de tornar diners, eh?
6: Més en pena, també.
1: Ja m'heu portat la pilota a la frontal de l'àrea. Anem a rematar-ho, això. Abans, deixeu-me dir que hi ha un incendi a Sant Andreu de la Barca, és un foc petit, els bombers, en principi, creuen que el podran tenir controlat aviat, però sapigueu que està tallada l'autovia A2, per tant, tota la gent que s'hagi de moure a aquesta hora, sobretot per la Revetlla de Sant Joan, que n'hi ha moltíssima, doncs sapigueu que aquesta autovia A2 està tallada a la zona de Sant Andreu de la Barca i que és per aquest motiu. Ara sí, anem a rematar. Afegim a la conversa la Montserrat Comas, és magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial, ara jubilada, però continua sent referent per totes les preguntes que ens sorgeixen. Per tant, Montserrat Comas, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Parlem d'aquesta figura del Dama. Ahir ens va sorprendre molt a tots els que ens mirem la justícia des de fora aquesta condemna al Dama, que és el corruptor, a qui el Suprem imposa 4 anys i mig de presó, però a la vegada l'exonera de complir-los perquè ha col·laborat amb la justícia, i ara el que s'apuntava també a la tertúlia, el govern espanyol interpreta que això pot animar els altres aldames d'altres possibles trames a començar a xerrar, dit col·loquialment, per poder esquivar les seves responsabilitats penals a canvi d'esquitxar a altres persones. Això és habitual en una causa judicial. La llei preveu beneficis pels col·laboradors, però socialment, home, ens sorprèn moltíssim que la persona que és necessària, el corruptor d'una causa de corrupció, doncs al final se'n vagi a casa i ni tan sols hagi de tornar els diners.
7: Bé, és normal que sorprengui, perquè efectivament el tribunal tenia una altra opció legal en el cas del Dama. De seguida diré el perquè no comparteixo l'opció del tribunal a l'hora d'imposar les penes al Dama i que han permès, a més, doncs, la suspensió dels 4 delictes, perquè individualment cap de les penes que s'ha imposat per cada un d'aquests 4 delictes superen els 2 anys, i sí que el Codi Penal permet una suspensió extraordinària quan les penes individualment no superen 2 anys. Ara diré perquè no comparteixo jo el raonament de la sentència. Abans hi vull dir que estem davant d'una sentència respecte al cas Ábalos i Koldo, en què és una sentència efectivament contundent, és rigorosa en les penes, a excepció del Dama, però sí que aquesta sentència justifica en un context de preocupació i lluita contra la corrupció pública que afecta persones que s'aprofiten del seu càrrec públic per beneficiar-se personalment, i això efectivament erosiona les institucions i crea una desconfiança de la ciutadania amb les institucions democràtiques. S'ha de dir que són diversos delictes pels quals s'ha condemnat tant a Koldo com a Ábalos, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació, on la suma, encara que es digui la suma de totes aquestes penes, d'aquests 4 delictes, tràfic d'influències també, és superior a 20 anys, però s'ha de dir que en la part dispositiva ja es diu que no complirà més de 16 anys i 6 mesos, perquè mai es pot complir diverses penes i el límit, diguem, es posa sempre en el triple de la major. I en el cas Koldo és de 15 anys. Dit això, m'heu preguntat pel cas Aldama. Efectivament, el tribunal explica bé o, diguem, motiva bé el per què li aplica un atenuant de confessió i un atenuant i col·laboració, és atenuant de confessió i col·laboració amb la justícia, i li aplica una atenuant molt qualificada. Estic d'acord en que és molt qualificada i no ordinària, perquè està ben justificat el dir, bé, té intensitat la col·laboració que va fer perquè va proporcionar uns documents que no tenien no tenia la UCO, que és policialment qui estava investigant, ni tampoc es tenia en el jutjat, i això doncs ha facilitat la investigació d'aquests delictes i, a més, està col·laborant en altres causes penals. Aquí és on diu el Suprem que la atenuant l'aplica com molt qualificada. Però la meva discrepància en la sentència és que el Codi Penal, en aquest punt, el Codi Penal permet que els tribunals, en cas d'aplicar un atenuant molt qualificada, es rebaixi la pena un grau o dos. Rebaixar la pena un grau vol dir que si el mínim d'un delicte són 8 anys, la rebaixa d'un grau vol dir que te'n vas a la meitat, 4 a 8. Però si li rebaixes 2 graus, et quedes de 2 a 4. I aquí són el tribunal, jo crec que no queda justificat perquè li rebaixa 2 graus i no un, que és el que demanava el Ministeri Fiscal i que aleshores hagués suposat 2 de les 4 penes superiors a 2 anys i hagués suposat que hauria d'ingressar a presó. Jo no ho comparteixo en aquest cas perquè hi ha una jurisprudència que es coneix per part dels magistrats que tenim casos de corrupció, diguem, pública, en el que tenim molt en compte en quin moment cronològic es produeix aquesta col·laboració amb la justícia. No és el mateix el que va passar en el cas Gürtel, un regidor del Partit Popular, sense que la justícia ni tampoc la policia sabés res de la trama Gürtel. Ell és el primer que posa en coneixement tota la trama que s'estava fent. I això va permetre iniciar un procediment i, per tant, quan tu des de l'inici col·labores i confesses delictes en el que tu també has participat, és diferent de quan això es fa per part del DAMA en un moment en què la policia, la UCO i també el jutjat ja tenia moltes proves, ja havia investigat prèviament aquests delictes. A més, ella estava en presó provisional per una altra causa, la d'hidrocarburos, i es produeix aquest pacte amb la fiscalia de dir, si tu ajudes o col·labores en el cas hidrocarburos, jo demanaré la llibertat provisional, i aleshores també es produeix aquesta col·laboració amb el cas actual, amb el que és objecte ara que estem estudiant, però en un moment cronològic on ja hi havia moltes proves acumulades per part de la policia. No és qui destapa la trama. I, per tant, això sempre ho tenim molt en compte els jutges, perquè forma part de la jurisprudència, i a mi m'hagués semblat molt més adequat mantenir això de l'atenuant molt qualificada de col·laboració amb la justícia, perquè és important en delictes de corrupció pública la col·laboració d'algun dels acusats o d'algun dels investigats, però amb una rebaixa d'un sol grau de la pena i que hagués sigut penes de compliment i que hagués ingressat a presó. Aquesta és la meva opinió jurídica.
1: S'entén perfectament el que ens està explicant la Montserrat Comas, i clar, jo aquí em faig una pregunta. Si algú amb el teu perfil no veu motivacions jurídiques en aquesta exoneració de compliment de la sentència, quines justificacions hi veu? Perquè llavors aquí sí que ens comença a ressonar això d'animar a altra gent que digui, home, aquest se n'ha sortit, i ens ressona inevitablement José María Aznar dient que qui pugui fer alguna cosa que hi faci, potser aquí algú està fent alguna cosa. Podríem mirar també el perfil de les persones que emeten aquesta sentència. Clar, no sé si això és una anàlisi més política, però no sé si també interpreta la Montserrat com és la sentència en aquesta direcció.
7: Sí, jo no puc opinar, diguem, en aquesta direcció.
1: Home,
7: perquè
1: estem veient.
7: És donar-li unes conseqüències.
1: Sí, si em permet, Montserrat, la malícia, als jutges no els hi passa mai res opinin el que opinin políticament.
7: Sí. Jo he donat una explicació, efectivament,
1: molt
7: més
1: tècnica,
7: jurídica,
1: sí,
7: i més tècnica, de que el tribunal tenia una altra possibilitat, tenia una altra opció, perquè el Codi Penal preveu aquesta potestat del tribunal, de tenir en compte totes les circumstàncies, rebaixar la pena un grau o dos. En aquest cas s'ha optat per rebaixar-la a 2, i efectivament els 4 delictes han quedat per sota dels 2 anys. Tampoc és... també és facultatiu i no és preceptiu suspendre penes inferiors a 2 anys quan hi ha 3 o 4 delictes. Però el tribunal aquí sí que ha motivat, diguem, moltíssim el perquè considera que delictes d'organitzacions criminals i de tràfic d'influències i de corrupció pública, diguem, doncs valora molt aquesta col·laboració perquè va presentar documents que no es tenien i que això ha servit per poder doncs, investigar fins al final aquest delicte. No estem habituats, perquè no s'havia dit mai pel Tribunal Suprem, que es valorés la col·laboració que s'està fent amb altres jutjats en altres investigacions, perquè això és cas a cas. Vull dir, no es decidien, no hi ha elements en aquell moment de proves perquè un tribunal pugui saber quina és la forma que està col·laborant en altres casos. En cada cas es valorarà si la col·laboració i la confessió d'una persona doncs, ha ajudat d'una forma molt intensa o definitiva. No?
1: Doncs és l'explicació.
7: Aquí també és un criteri molt discutible. I després ja també aclareixo, per fi, perquè m'ho heu preguntat, això de que no ha de tornar els beneficis de la comissió de les mascaretes. He de dir que el Ministeri Fiscal el que demanava efectivament és un delicte del que ha quedat absolt, tant ell com els altres dos, que és un delicte que se li diu d'aprofitament d'informació privilegiada per part d'un funcionari públic. I el particular, que està en el 418 del Codi Penal, doncs també s'aprofita de saber que els funcionaris en els que suborna doncs tenen una informació privilegiada. Aquest delicte en el Codi Penal es castiga amb una pena de multa equivalent com a mínim a la quantia del benefici que tu has rebut. I es pot inclús duplicar i triplicar la multa. I, per tant, si s'hagués condemnat per aquest delicte, doncs hagués tingut que tornar-se com a multa la part d'aquests 3.700.000 que es va beneficiar. Com que hi ha hagut aquesta absolució, doncs per això no es parla de que ha de retornar, diguem, aquest benefici que va obtenir ell gràcies al suborn, diguem, que van acceptar per una altra part, que són els que tenen més responsabilitat d'acceptar suborns, doncs funcionaris públics i persones com l'Avalos, que era membre del Consell de Ministres, era ministre en aquell moment.
1: Ministre de Transport, sí. Doncs l'explicació sí. Amb l'explicació tècnica impecable de la Montserrat Comas, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
7: Molt
1: breument, sisplau, sí.
7: Sí, molt ràpida. La diferència del cas Gürtel amb aquest és que en el cas Gürtel parlem d'un cas de 120 milions de frau i, a més, a l'administració pública. I, a més, per una quantia de 300 i pico mil es va condemnar el Partit Popular com a responsable civil a títol lucratiu i, per tant, sí que el PP estava, en aquest cas, condemnat, cosa que en aquest cas no succeeix. Vull dir, no hi ha hagut ni cap raonament, ni en fase d'investigació, ni ara cap raonament a la sentència, que hagi condemnat el PSOE per conèixer o per haver-se beneficiat perquè els beneficis que van obtenir Koldo i el Dama i el ministre Avalos, la sentència ho simplifica amb ells tres, que són els tres acusats. Vull dir, no ha estat condemnat el PSOE com a partit polític, diguem. Aquesta diferència també la volia dir.
1: Doncs queda feta aquesta precisió. Montserrat Comas, gràcies. Bona tarda.
7: Adéu, bona tarda.
1: Fem una pausa i no us escapeu de valorar molt breument la implicació política.
8: Catalunya migdia.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
13: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
1: I ens queda un minut fins a les 4 amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i en Marc Bataller. Abans d'acomiadar-vos, sentint el que deia la Montserrat Comas, veieu intenció en aquesta sentència que altra gent pugui estirar la manta o no?
0: Jo crec que, sens dubte, amb la corrupció ha de ser implacable, però el Tribunal Suprem està fent servir políticament la justícia.
6: Els jutges fan política, ho vam veure a Catalunya i ho estem veient ara.
3: Estan animant algú? Sí, al Julito i a la Leire.
1: Ens queden animats. 30 segons i seran les 4. 30 segons i arrenca la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga i també els blocs informatius de 3Cat Info per seguir aquesta tarda de Revetlla, on estarem molt pendents de la situació del trànsit i també dels incendis. Tenim tota la zona de Ponent i les Terres de l'Ebre amb risc alt o molt alt per focs forestals, mala combinació amb els petards i les fogueres de Sant Joan. Nosaltres tornem demà a les 2 en versió reduïda i dijous el programa normal.
14: Revetlla, celebració festiva que té lloc la nit anterior a una diada assenyalada o una festivitat, sovint amb àpats, música, focs o altres activitats de caràcter lúdic i col·lectiu. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí, Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Qui millor per fer la revetlla que Eloi Vila? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Una pinta de ser de revetlles.
2: Gran dia. Avui és un gran dia. Sempre ho ha estat.
1: Jo crec que ets el col·laborador que haurà passat les revetlles més boges de tot el programa.
2: Home, n'hem fet unes quantes, sí. He cremat molta pólvora.
1: En general o...
2: El dia de Sant Joan, la nit de la revetlla. Molt sí, bé. En general. M'agraden els petards. Sí, és una cosa que... Que és, deu ser una cosa com... No? Sí, és, hòstia, és molt, molt, molt, molt humana, molt, molt animal. Perdó, no és humana, és molt animal. No? Allò que et surt la bèstia i necessites cremar pólvora. De fet, tinc tres fills i quan érem petits a mi sempre em venien a buscar allò. Ah, pare, anem. I els amics, vinga, anem a tirar petards, anem a tirar petards. I vinga, bastona, tirant petards.
1: Això a un costat del ring. A l'altre... Joan Bota, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Tens pinta de que t'agradin tan poc els petards?
3: Doncs mira, com que ja no és estona informativa, ja puc dir una
1: ja pots,
3: mica...
1: Ja pots opinar, sí. Eh?
2: Alerta.
3: Apunta. Els petards de baixa sonoritat són processisme.
1: Què vol dir això?
2: Desenvolupa-ho, va.
3: Que si hi vas, hi vas.
2: Exacte.
3: I si no, no hi vagis.
1: O sigui, aquí o declarem i executem o no fem res.
2: Però una mica tot, amb la vida, amb tot, no? Si hi vas, hi vas.
3: Ara
1: de què estem parlant,
3: tinc,
1: ja?
3: Tinc la recança...
2: No, tot, no? Ara t'has emmerdat, no?
3: No, jo estic una mica... No sé si ofès o amb un exercici d'introspecció de què vol dir això de tens tanta pinta que no t'agradi. M'està dient, ets un tio poc passional.
1: No, poc... però tranquil, sí, ets tranquil, de poc
3: això
1: soroll.
3: Sí, això sí.
2: Home, has respost raro, per això.
3: Has respost raro,
2: home, dius, hosti, doncs o m'agraden o no m'agraden, no?
1: L'Òscar, que el tenim, preparant coques de Sant Joan.
3: L'Òscar, crec que l'Òscar està intentant que un ésser que a casa seva és prioritari...
1: Han marxat lluny del soroll.
3: Diguéssim que allà sí que preocupa la baixa sonoritat.
1: O sigui que visca el processisme en aquest cas.
3: Això ho has dit tu.
1: Molt bé.
3: No gosaria.
1: És dimarts, 23 de juny, i estem pendents de tot això. Pendents d'una inversió rècord en dependència.
3: L'ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí, just l'endemà de la dura condemna per corrupció a l'exministre José Luis Ábalos. A partir d'ara, l'Estat passarà a finançar la meitat de les ajudes per dependència en lloc del 30% actual. Així, Pedro Sánchez mira de fer un pas endavant, apuntarà a les polítiques socials just el dia abans de comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els casos judicials que l'assetgen.
1: Un suspens en mates.
3: Els alumnes catalans han suspès matemàtiques a la CL, una nota mitjana del 4,18.
1: Bo.
3: Les matemàtiques han estat la pedra a la sabata en unes proves en què han augmentat els aprovats, que arriben pràcticament al 96%. Per cert, català és l'assignatura comuna amb la nota més baixa. En aquest cas, no arriba al 6,5.
1: Sant Joan en plena onada de calor.
3: Ara ho dèiem, hi ha un alt risc d'incendi, cosa que ha obligat els bombers a activar un reforç operatiu a les comarques amb més perill. Avui, doncs, nit de celebracions, tot i que en molts pobles hi haurà limitacions, ja que s'han prohibit algunes fogueres si tenen un bosc a prop.
1: Ara en parlarem i veurem quines limitacions són aquestes i si queden gaire clares. I en futbol, aquest Mundial, de moment, és de Messi.
3: Màxim golejador fins ara de la història dels campionats del món. 18 gols ja després de fer-ne dos més ahir contra Àustria, però avui també destaca un altre argentí, Julián Álvarez, davanter de l'Atlètic de Madrid, de moment, que ha demanat al seu club que el deixi marxar aquest estiu.
1: I aquesta tarda, de què estarem pendents?
3: Doncs de les carreteres, òbviament. A partir de les 5 d'aquesta tarda i fins a les 10 del vespre s'aplica per primera vegada la limitació a 80 km per hora a les vies de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Hòstia, sort que ho has dit.
3: Sí, perquè tu, quan agafis el cotxe, jo crec que no podràs passar de 30 ja, eh?
1: No, en sèrio? Sí, serà molt bèstia, això.
3: Home, els precedents, diguéssim, que no... Agafar el cotxe a les 7 de la tarda...
1: Mal tema, no?
3: Tothom que marxi de la ciutat com Francesc Garriga, que miri a quina hora ho pot fer, perquè ja, si no et pot passar el que li passarà a ell.
1: Bé, ho explicarem.
3: Depèn d'on vagis. Depèn d'on
1: sí,
3: vagis.
1: Vaja, una mica de diagonal hem de fer.
2: S'ha de sortir d'aquí. Doncs,
1: i sortir per la diagonal.
3: Ànims, eh?
1: Moltes gràcies, Joan Bota. Que tinguis una bona revetlla.
3: Igualment.
1: Amb baixa sonoritat o alta, la que tu vulguis.
3: Gràcies.
1: Una abraçada, va. 4 i 5. Eloi Vila, anem tots amb l'Argentina.
4: Salir, palmada, y se viene todo por el otro lado, y va Martínez por el otro. Ahí está Medina, ahí está, le dejó pasar Almada, Messi va.
5: ¡Gol! Apareció Messi, se lo merecía por haber errado el penal para meterse el partido. En los 40 años de Diego, en Dallas, donde a Diego le cortaron las piernas, Messi con su zurda mágica.
4: Lo tiene Lionel Messi, va al rebote, la busca Messi.
1: Quina ràbia que no juguem al Barça.
2: És acollonant. Està finíssim. Està finíssim.
1: Però tu saps l'orgull que seria ara pensar que és jugador del Barça? Sí, fa una mica de ràbia.
2: Fa molta ràbia, sí.
1: Perquè a la campanya electoral, a la campanya electoral es va parlar de Messi gairebé com un moble, en alguns casos.
2: No, ja el teníem una mica ja com... No, està jugant a Lliga dels Estats Units.
1: No cal
2: fins
1: Messi.
2: Fins i tot he sentit a dir que una part de raó... Tenen algú que ha dit, no, hòstia, clar, ell porta fent una pretemporada tot l'any, no? Preparant-se per aquest mundial.
1: Segur que el desgast que ha tingut ell no és el que han tingut altres jugadors, això és evident.
2: I el calendari no és el que és, i la pressió, ni
1: res. 5 gols,
2: però és impressionant.
1: 5 gols.
2: És impressionant amb aquesta edat. I, a més, el veus com genera. O sigui, veient el partit d'ahir, que ahir el vaig poder veure, el veus no només amb aquesta capacitat resolutiva que sempre... hem vist, sinó que, a més, té una capacitat de generar joc. És l'ànima d'Argentina, claríssimament, sosté aquest equip.
1: Deixa'm saludar una de les millors classificades de la porra de Catalunya Ràdio. Judit Pastor, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Ella i Carla Verdés estan empatades a punts, no? Sí. Tu tens més punts, Carla?
6: No, la Carla va més amunt. La Carla, quants en tens tu, Carla?
1: Quants punts tens tu, Carla? Molts més.
6: Molts més.
1: Comprovem-ho, sisplau. Fem una mica de fact-checking.
6: El bar.
1: En
6: jo
1: tot
6: tinc 34 punts.
1: Ah, la Carla en té 38. No, doncs la Carla és la número 1.
6: Molt bé, Carla.
1: Però la Judit també està en una molt bona
6: posició.
1: Sí,
6: de fet s'està produint un fenomen que jo estic seguint aquest Mundial. No estic mirant els partits, però és cada dia actualitzo la porra. Llavors, sé com van les coses pels punts que tinc a la porra. Ara, els partits, i ara, un altre dia, saps el que et vull dir? Però,
2: hi ha gent que ho fa, això, eh?
6: Estic molt orgullosa. És la primera porra així esportiva en què participo i no m'està anant malament, tu. Estic bé.
1: Bé, ahir va jugar a l'Argentina, va guanyar, va jugar a França, va guanyar. Mbappé no trigarà gaire a superar el rècord de Messi. Si no ho fa aquest Mundial, ho faran en el proper. Però ahir també, després de l'Argentina, això al tot costa, segur que en faran plat de primer, segon i postre, va parlar Julián Álvarez i va dir això.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño. ¿Vindrà el Barça?
2: No tinc ni idea. No tinc ni idea, a més no sé.
1: T'agradaria que vingués al Barça?
2: Sí, és un bon jugador. Trobo que el preu és molt elevat, eh?
1: 100,
2: és veritat que anar a buscar un davanter...
1: Mínim.
2: Anar a buscar un davanter de la qualitat del Julián Álvarez, doncs ara val el que val, però, hòstia, 120 milions que diuen que serà l'oferta que farà el Barça, em sembla molts diners, eh?
1: Judit, amb l'autoritat que et dona ser líder de la porra, Julián sí, Julián no.
6: Julián sí.
1: Julián sí, molt bé. Són les 4:09, Revetlla de Sant Joan.

0: Nit de Sant Joan, nit de Revella, nit de fogueres i nit de petards. Tu ja ens has declarat, t'has declarat com a petarder, eh?
1: Sí, però jo trobo que peten menys ara que abans.
0: Jo tinc de... vols fer una denúncia?
1: No, Déu me'n guarda, denunciar
2: res.
0: O potser tu t'has fet gran i necessites ja un canó de guerra.
1: No, jo entenc que és molt molest, eh? I a més hi ha gent que no li agraden gens i és un problema. I per tant, si podem conviure i per tant que els petards siguin més suaus, però no sé si és realment així, eh?
0: Però a veure, però tu ets de...
1: Jo tinc la sensació de quan era petit allò petava molt més fort.
0: A tu t'agraden molt els petards? A tu, Judit?
2: No els suporto. I aquí ens les tindrem, Eloi.
1: Sí,
2: no suporto els petards.
1: M'han agradat sempre
2: molt. No suporto
1: molt
2: els petards. Però quin sentit... És a dir, vull que m'expliquis perquè ho vull entendre bé. Quin sentit té?
0: Quina gràcia.
2: Fer petar una cosa. És a dir, entenc el sentit ritual de la foguera...
1: Fer petar una cosa no fer petar un petard, eh?
2: Sí, però...
1: Perquè hi ha qui els posa dins de les bústies i això no.
2: Això segur que ho has fet tu.
1: Jo ho havia fet de
0: petar. Ah, anava a dir. Perquè si ets de poble, això ho has fet, Eloi Vila.
1: Això no es fa. Ja entenem que no es fa.
0: No s'ha de fer.
1: S'havien fet moltes bestieses.
0: Quines bestieses havies arribat a fer?
1: No,
0: i no em parlis d'animals, eh?
2: No,
1: bestieses. Aquell cargol que...
0: Animals no.
1: Segur que no.
0: Prohibit.
1: Però bústies, obrir... Doncs es portes i... un petar a dintre. Aquestes coses de canalla que entenc que no s'han de fer i que han de vetllar perquè...
0: Trapellaries.
1: No, jo crec que té una... Jo deia que era una cosa com molt animal, no? El fet de la patacada, la pólvora, l'olor de pólvora... No sé, és una cosa que... És més difícil d'explicar, si t'agrada, no t'agrada...
2: Ja,
1: o...
2: però jo crec que si ho poses en una balança sí. Són més els inconvenients que els avantatges. És a dir, quin és l'avantatge de tirar petards? És que no,
0: no avantatge no n'hi ha cap, però com no, tampoc però... té cap avantatge aplaudint una obra de teatre.
2: Sí, però una obra de teatre, en principi, no molesta ningú.
0: No,
2: aquí hi ha molta gent que ho passa malament, gent que marxa, sobretot, de les ciutats, els animals de companyia que s'ho passen fatal, els animals salvatges que es desubiquen i pobres també s'ho passen fatal. Estem en alt risc d'incendi, no seria la millor idea tirar petards. Vull dir que veig molts inconvenients i pocs avantatges en el tema dels petards.
1: Jo estic super a favor de conviure.
0: L'Eloi no és piròman, eh?
1: Super a favor de conviure entre la gent que li agraden i els que no els hi agraden.
0: Una mica de moderació. Sí, com sigui, aquest any cada família es gastarà a casa nostra entre 30 i 50 euros en petards. I atenció, perquè segons el sector...
1: Família, no persona.
0: Família. I la meitat de les vendes ja seran petards de baixa sonoritat.
2: Això que deia el Joan Bota, no?
0: Hem enviat la Marta del Cor a una botiga de petards al carrer Aragó de Barcelona. Marta, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Com està la botiga ara mateix?
3: Doncs des que ha arribat no ha parat d'entrar gent.
0: Sí?
3: O sigui, això és constant, eh? Hi ha 6 venedors.
0: Mira,
3: penseu
0: 6
3: que,
0: venedors.
3: 6 venedors en una botiga petita.
0: Però un moment, és una botiga... O
3: és una botiga.
0: No és un d'aquests estants que es posen només per les festes de Sant Joan.
3: No, és una botiga permanent, Petar CM, i aquí hi ha en aquests moments 6 venedors.
0: Ah, perdona, però són el nostre patrocinador. Oh.
3: Ah, doncs són ells, exacte, que tenen botigues per tot Catalunya.
0: Sí.
1: Ara el farem.
3: I com et deia, que no para de venir gent, penseu que m'explicaven que el 40% de les persones fan les compres de petards i de pirotècnia avui.
0: Clar.
3: O sigui, la gent, en general, va a última hora. I aquí he vist passar de tot, eh? Molta gent jove, gent gran, homes, dones, moltes famílies amb els seus fills, diguem, tots els perfils, i a més penseu que això no és el lineal del supermercat. Tu no vens aquí i vas agafant el que veus i el que t'agrada, sinó que calen tots aquests venedors perquè t'assessorin, tu dius, mira quina edat tens,
0: què
3: és el que busques...
0: No hi ha allò, prestatgeries on tu vas agafant, sinó que ho has de demanar.
3: Clar, i ells et diuen, escolta'm, això qui ho farà servir? Quin pressupost tens? Què és el que busques? Què és el que t'agrada? Diguem que t'assessoren, perquè pensem que aquí hi ha coses que peten molt, i segons per qui hagi de ser, doncs potser no és el més adequat. Llavors tota aquesta gent no són simples venedors que et despatxen i et cobren, sinó que t'orienten segons el que busquis.
1: Hi ha una oferta amplíssima, perquè jo recordo quan era petit, abans ho comentava, primer que tinc la sensació que peten menys, que no petaven.
3: Ara
1: els clàssics, hi havia un clàssic, jo quan era petit, i els clàssics, bueno, encara hi deuen ser, les piules...
0: Sí.
1: Els xinos.
0: Sí.
1: I els barrenos, no? Que n'hi havia de diferents.
0: Els barrenos.
1: Perdona, això és llenguatge...
0: No, a Súria era el trueno.
2: Ufa, el trueno que tan fa una pòmica, el trueno que...

0: Tothom parla de petards, que fan molt soroll, però clar, el petard és una part molt petita de les nostres vendes. La pirotècnia té des de fons, des de bombetes, des de bengales, des de candeles romanes, des de bateries, petards més sorollosos, menys sorollosos. És una gamma molt àmplia. I el que sap greu és que sempre està focalitzant amb els petards i el que, perquè segurament és el que el producte que més malestar pot ocasionar segons quins col·lectius.
1: Jesús, però no és el que més veneu, vosaltres?
0: No. Sí. El que més es venen diferents són les bombetes. Bombetes, bengales... I
2: ah, sí? És el que més?
0: Sí. Sobretot les bombetes. És l'article estrella de sempre, I després nosaltres tenim aquí tot un conjunt de sortiments que, com has ben dit tu, la venda és molt assessorada, llavors, quan la gent va una miqueta perduda, doncs els hi venem lots, que hi ha una miqueta de tot, i la gent així ja pot gaudir de la revetlla amb una miqueta de tot.
2: Perquè, Jesús, vosaltres teniu botigues només a Barcelona o per tot Catalunya?
0: No, a tota Catalunya. Nosaltres tenim 75 botigues a Catalunya i per la resta d'Espanya 15.
2: I en funció de si és Barcelona o és un poble, canvia el que compra la gent? Perquè ara jo recordo el meu poble, Súria. Potser el que ha canviat és l'època.
0: Sí.
2: Però allà el que compràvem eren els truenos, el no sé què, els que petaven fort.
3: És que l'oferta ha canviat molt.
0: Sí, és que ha canviat molt tot això.
2: O sigui, és el temps el que ha evolucionat.
0: A la teva època segurament no hi havia candeles romanes, no hi havia bateries.
2: Què collons hi havia candeles romanes?
1: No, jo he al·lucinat amb tot el que m'ha anat ensenyant. Ja us ho dic, que fins i tot tu, Judit, acabaries comprant.
4: Espera't una cosa, els truenos que a mi em preocupa molt, la vida, que em fa molta por. Aquests encara existeixen?
0: Ja, els trons de metge, vols dir, no el barreno que ha dit un company.
2: El barreno, l'Eloi.
4: Aquell que es patega, que fa un sorollot que t'espanta.
0: Sí, però ja no fa tan soroll com abans, eh? Abans eren molt més grossos.
1: És veritat el que deia l'Eloi Vila, que això...
0: No, i tant. Perquè... Mira, jo fa 20 anys que estic en aquest sector i quan jo vaig entrar, els trons més grossos tenien perclorat amb alumini, que és la pólvora, com si diguéssim, eren 2,7 grams. I veníem de 4, i ara estem parlant de que el que té més a una botiga nostra és com a molt 1,7, 1,8...
2: És a dir, el petard que peta més ara que tens tu, com es diu?
0: Tens el Ragnarok i algun d'aquests... Sí, uns que són 2 grams, aproximadament uns 2
2: grams.
0: Però
2: jo estic veient aquí un producte que es diu bola atòmica, que té pinta de petar fort la bola atòmica.
0: No peta. Fa un cracker.
2: La bola atòmica pintava molt bé.
0: Bueno, és un tema de màrqueting, però no té... És a dir, no és un tro, és simplement una bola que l'encens i fa rac, un cracker.
1: I escolteu-me, perquè el Jesús ens ha confirmat que els petards peten menys, però jo també us puc dir que valen més, perquè tu has donat una xifra d'entre 30 i 50 euros i aquí el Jesús em deia que la mitjana és una mica més alteta, de 80 euros, i en l'estona que porto he vist gent deixant-se més diners i fins i tot, Jesús, em deies que tu has tingut clients de 3.000 euros. O sigui, al·lucines amb els diners que té la gent a Catalunya, eh?
2: Sí.
0: Aquí i fora d'aquí, fora de Catalunya. És a dir, carai, que la gent compta que una bateria grossa nostra, una bateria són unes caixetes que en plena de tubos que van sortint carcassetes que fan un petit castell de foc. Aquí tenim, avui, la més gran val 600-650 euros.
2: Carai.
1: Garriga, tenim temps perquè miri a veure què hi ha a les bosses dels clients que estan entrant per aquí,
2: o què? Sí, vés mirant, però espera que l'Eloi vol fer una pregunta.
1: Vale.
3: Ja hem constatat que peten menys, i peten menys per seguretat o per evitar més molèsties?
0: Bueno, és un tema de regulació, eh? Tot el que és el sector de la pirotècnia està regulat des de Madrid.
3: Sí, però el sentit és la seguretat?
0: Sí, jo crec que sí.
2: Estic veient aquí uns noms, hi ha Nagasakis, que té pinta d'això també, petar fortet el Nagasaki. I l'Apocalipse també.
0: El més gros és el Ragnarok.
2: Aquí el veig, Ragnarok. 5 Ragnaroks, 22 euros.
0: Sí, però si vas mirant el que va venent la gent...
2: M'agraden molt els noms,
0: No veus massa els Ragnaroks.
1: No, jo aquí veig moltes bombetes, Moltes bombetes.
0: Sí, moltes bombetes, molts packs... Però van sortint petats.
2: A veure.
0: No és l'estrella.
2: Fes una mica de recerca, sí.
1: A veure, com et dius?
5: David.
1: David, tu has comprat aquí una bossa bastant carregadeta. Què hi ha? Què explica'm?
5: Doncs tenim bastantes bombetes, així, doncs, per jugar una estoneta. Unes fonts així altes i que duren bastant, que és un pack. I després, doncs, també hem agafat uns que tracten de xiular i després petar, que es diuen Silvascul.
1: T'hi veig molt posat, tu domines molt d'aquí de pirotècnia.
5: Bueno, m'agrada, amb els meus amics, amb els pares...
1: Però a veure, tu, clar, tu ets molt jovenet, tu aquí tens la bossa, però això no ho has pagat tu.
5: No.
1: Qui ho ha pagat, això?
5: Els pares.
1: A veure, i puc preguntar-los quan ha costat això? Va, a veure...
6: Aquest any ha costat uns 80 euros, m'estan xivant.
1: Doncs mira, ja és la mitjana que ens deia el Jesús, 80 euros. Hi ha anys que us heu deixat més?
5: No ho sé.

0: Té pinta que sí.
1: Sí, quan era més petit hi havia més fonts, llavors algú més sí que gastàvem. Però així s'ho passava bé.
2: I avui ho compartireu tot això, ho fareu sonar junts, teniu plans per separat, quin pla de revetlla tenim?
3: Sí, anem al poble d'uns amics i doncs ho farem tots junts.
2: Molt bé, doncs ja ho veus, aquí 80 euros s'han deixat, no bombetes, mal. Una mica de tot. I res, si vols que et porti, tens alguna petició especial, Garriga? Jo te
0: Home,
2: la porto
0: una,
2: a la ràdio.
0: Una bola atòmica m'agradaria. Sí.
2: Una bola atòmica directa a Catalunya
0: Clar,
2: Ràdio.
0: Perquè no farem soroll, la porto a la revetlla que tinc. Clar. Sí, home, sí, estarà bé.
4: Jo m'agradaria saber una cosa, perquè avui és el dia, i per tant la gent que ven petards és el dia fora de l'any.
0: La resta de l'any, no?
4: La resta de l'any, com es guanyen la vida, no?
0: Veneu petards un 4 d'octubre?
5: Home, anem venent, però el fort per nosaltres tenim dues campanyes a l'any. Una és la de Sant Joan, que és la grossa, que és on vam néixer, nosaltres som una empresa catalana. Però després, al Nadal, tenim la campanya de Madrid, la campanya del País Basc, de la Rioja, de Navarra, que aquí a Catalunya no sabem, però la resta d'Espanya, quan arriba el Nadal, els agrada molt la pirotècnia.
0: Ah?
5: Tenim dues campanyes importants. Però, bueno, és veritat que nosaltres, com ja sabeu, la campanya de Sant Joan, hi ha moltes casetes al carrer i, clar, s'ha de començar a tramitar tot això.
0: Si en tenim una aquí davant de la ràdio, si la veig. Sí. La veig.
5: Sí. Compte que tenim casetes aproximadament unes 200-250 entre nostres, clients, directes i indirectes.
0: Molt bé.
4: Per tant, abans parlaves de botigues fixes, clar.
0: Doncs això és el que passarà aquesta nit. Petards amunt i avall, la Marta del Cor ens ha fet aquesta investigació. Un parell de packs de bola atòmica, si pots.
2: Vinga, directes, cap a la ràdio.
0: Gràcies. Marta del Cor. Una abraçada a la gent de Petards CM.
6: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM. Petardos CM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: Tinc la Gemma Puig preparada. Gemma Puig, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Ara et farem preguntes, però abans deixem posar una mica de context, perquè ara parlava molt de petards. La Generalitat està extremant, Judit, les precaucions a contrarrellotge pel perill d'incendis disparat en més de 100 municipis.
7: Sí, ara mateix hi ha uns 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. Això què vol dir? Segons la llei, està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. El govern ara mateix està pendent d'una reunió amb el Departament d'Agricultura per veure si cal afinar una mica més aquestes restriccions. De moment no acaba d'estar clar. Aquest matí parlava la consellera Sílvia Paneque. Deia que la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure algunes fogueres que hi ha convocades, ja hi ha previstes, per evitar algun ensurt.
0: Ara sentirem la consellera Paneque explicant això.
8: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
7: Clar, deia la consellera, si no està autoritzat, no es pot fer.
0: Un moment. I com sabem si està autoritzat o no?
7: Aquest és el gran interrogant.
0: Sí, però quan estan movent, perquè potser canvien,
4: bueno, perquè
0: i les foqueres ja deuen estar posades.
4: Si canvien les restriccions,
0: sí, clar,
4: si amplien aquestes restriccions.
0: Però, Gemma, un moment, Gemma, ha passat alguna cosa a les últimes hores que faci modificar aquests plans? O, que, us dic, per entendre, perquè a hores d'ara no sabem on podem fer foqueres i on no.
9: No, la onada de calor s'ha mantingut i ja se sabia que es mantindria fins a la revetlla i també el dia de Sant Joan, per tant... No et sé dir per què han canviat aquesta restricció. Les temperatures no són més altes del que s'havia previst, al revés. Vull dir que mantenim aquesta onada de calor ben bé fins al dia de Sant Joan i, per tant, les condicions meteorològiques no han canviat.
0: D'acord.
9: Respecte fa uns dies, diguéssim.
0: Per tant, aquestes precaucions, més enllà d'una mica de dubte amb exactament quines són, però, en tot cas... Hem de ser molt curosos aquesta nit amb el tema petards perquè, efectivament, el risc d'incendi és altíssim.
9: Sí, el risc d'incendi és altíssim i les temperatures són molt altes. Aquesta passada nit hem tingut avisos de calor nocturna, aquesta propera no, però tindrem valors molt elevats. Avui ha fet... Bueno, clar, dir una mica menys de calor és com molt estrany, la veritat, perquè ara mateix doncs, tenim 41 graus al Carràs, 41 a Lleida, havíem arribat a 43, clar, són un parell de graus menys, però es mantenen molt altes a tot arreu, amb aquests avisos de nivell alt o moderat a moltes comarques de la meitat oest, demà fins i tot cap a l'Empordà, i durant aquesta nit, matinada, és a dir, durant totes les hores de la Revella, doncs les temperatures continuaran sent elevades, per tant, aquesta precaució, i a més, clar, és un dia de Revella, això incrementa, doncs, totes les persones que estan celebrant-ho i, per tant, entenc que això és el que volen transmetre, no? Aquesta precaució en que estem dins d'una onada de calor que encara no s'ha acabat, que no s'acaba fins demà.
0: És de les revetlles més sensibles en aquest aspecte dels últims anys? O cada any és més o menys igual?
9: Clar, ara em fas pensar si l'any passat... Jo crec que l'any passat no estàvem, feia molta calor, però no estàvem en una onada de calor. Però feia molta calor també la Revella de Sant Joan, eh? Últimament per Sant Joan tendeix a fer molta calor, però si no m'equivoco, l'any passat no estàvem dins de l'onada de calor. Per tant, clar, quan el moment que tu estàs a dins de l'onada de calor i, per tant, les temperatures són extremes i anormals, doncs les precaucions encara són afegides. Clar. Si ja estàs en una època que fa calor, doncs també, però si a més estàs encara dins l'onada de calor... i és el dia de la Revella de Sant Joan, doncs aquesta precaució afegida perquè hi ha molta més gent doncs, que farà, tirarà petards, tindrà fogueres, per tant...
4: Clar, Gemma, clar. Per això, el risc per això no només s'estableix a partir de les temperatures i aquesta onada de calor, no? També venim d'una primavera plujosa i... no?
9: Sí, home, el perill d'incendi no és només per la temperatura, el perill d'incendi té en compte tots aquests factors, o sigui, de perill d'incendi alt ja n'hi va haver abans que entréssim a l'onada de calor. Per què? Perquè ha plogut molt, tenim els boscos com els tenim, i a més ha anat fent calor, vull dir, no fa falta que hi hagi onada de calor perquè el perill d'incendis, en segons quins municipis, sigui alt o molt alt. Però, clar, si tens les dues coses, doncs encara més.
0: Bé, doncs això és el risc que us estem recordant i demanant aquesta precaució, pendents de si la Generalitat emet una nova ordre d'on es poden fer les fogueres i fins on es poden tirar petards i on no.
4: De fet, les fogueres públiques s'ha de demanar una autorització, sí, per tant, clar. Un permís, per tant, estan establertes, estan delimitades i, a més, em sembla que comporten unes mesures de seguretat associades.
0: Segur.
7: Sí, però deixa'm afegir que algunes d'aquestes fogueres que ja estaven autoritzades ara corre cuita, alguns ajuntaments el que estan fent, el que han anat fent al llarg del matí és... anar-les cancel·lant per aquest risc d'incendi. Uh-huh.
0: Bé, pendents, doncs, aquestes recomanacions i de si la Generalitat emet una nova instrucció. Gemma Puig, gràcies.
9: Bé, bona Revella.
0: Igualment. A veure. Mariluz García, bona tarda.
10: Hòstia, hola, bona tarda.
0: A quina hora arribaré?
10: Jo crec, que arribaràs bé, on vas?
0: Un trajecte de 40 minuts, en quant se'n pot convertir?
10: Depèn de cap a on vagis. Si agafes la P7, segurament una mica més, però si agafes una altra via que no sigui destinació de vacances, doncs potser...
0: Saps que no ho sé.
10: Aniràs bé. Ah!
0: Vaig a vora Piera, però no em sé les carreteres.
7: A2, no?
10: Ah, per l'autovia A2. Va, sí. Per aquí aniràs bé.
0: Sí?
10: Sí, et trobaràs unes obres aquí a l'autovia Jorba, però no, perquè si vas a Piera no arribes fins aquí.
4: Bueno, que ja que demanem trànsit a la carta, cap al Montseny...
0: Home, que l'Eloi l'altre dia es va menjar, pobre, la volta femenina.
10: Sí, la volta ciclista.
4: Però allò va ser l'anècdota, perquè ja portava 2 hores i mitja fent cua, ostres. I quan vaig arribar a la sortida estava tallada, no sabia el perquè, llavors ja m'ho vau explicar a la ràdio. Moltes gràcies. Però avui,
10: sí, però
4: per anar cap al
10: retard,
4: Montseny...
10: Quan ja t'havia passat.
4: Sí. Avui cap al Montseny, com ho tenim?
10: La veritat és que cap al nord és cap on van més vehicles, eh? Perfecte. O sigui que aquests dies es nota que la majoria de gent no en deu tenir residència o ha llogat alguna cosa és cap a la Costa Brava, perquè on hi ha una miqueta de cua més hi ha congestió, no estan totalment aturats, però sí que gairebé en un tram llarguet de Santa Perpètua de Mogoda fins a Montornès del Vallès en sentit nord, en direcció Girona, o sigui que aquí, millor no aneu cap aquí.
4: És on t'he d'anar.
10: Sí, sí. I si agafeu l'autopista del Maresme, que seria l'alternativa segons on aneu, també està carregadeta, hi ha cua de Montgat a Premià en direcció Girona. En canvi, cap al sud, millor. O sigui que si, com tu deies, potser pots canviar la destinació, pots anar
4: cap al sud, bàsicament, jo.
10: Podeu anar cap al sud i agafar la P7, perquè aquí només hi ha una mica de congestió de Papiola a Castellbisbal, no res.
0: Sí, però aquesta és la que menjo jo, eh? La del Papiol, estic veient. Veig però, molt vermell aquí el Papiol.
10: Ah, no, però tu agafa l'autovia 2, tu surts de Barcelona, agafes l'autovia 2 i t'estalvies la
7: P7. És que està mirant el Google Maps, no ha de mirar. No, t'ha de fer cas a la Marilús, el
0: Garriga. No sap el fan de Google Maps.
10: Tu surts de Barcelona, aquí ha passat TV3, agafes l'autovia 2 i ja tot...
0: Jo he d'anar fins a Súria.
10: Direcció Igualada, com que fins a Súria?
0: No, no, no. Dic, si jo he d'anar a Súria, que és un trajecte que crec bé fet, què? 2.000 cops a la meva vida.
10: Això no ho has de fer a la tardor, perquè et trobes tots els boletaires, però ara no passa res.
0: No, Mariluz, és que a mi em dius, quina carretera... Com es diu? No me la sé.
10: La C16.
0: Doncs ara que m'ho dius, dic, ah, és aquesta. Però si em fas l'examen en blanc, el suspenc.
7: Mariluz, tu saps totes les carreteres de Catalunya, no?
10: Home, les principals, sí, la veritat.
0: Dolot a Girona?
10: Dolot a Girona? Diria que és la C37, no? No som la que prové dels
0: clubs
10: de
0: racó.
7: Pobre Mariluz, ara, no s'esperava, ara.
10: Però no arriba fins a Girona, la C37, després ha d'agafar l'N260, diria. Ara, sí, m'has fet badar, no ho estic dient bé.
0: La 26 em surt aquí. No, la 26 és...
10: Ah, perquè la 26... No és, això no és un tram, no és la variant d'Aina 260?
7: A 26 i C66, però jo no hi entenc de carreteres, això m'ho diu al Google, no ho sé.
10: Es nota que no vaig gaire per les comarques de Girona.
0: Bé, en tot cas, ara mateix no hi ha problemes majúsculs.
10: No hi ha grans complicacions, ja dic, aquesta cua que hi ha des de Santa Perpètua a Montornès, però que van tirant, o sigui, és congestió, també el tram del Maresme, allò la zona de Montgat fins a Tallà i també fins a Premià de Mar, aquí van tirant i a estones s'aturen, i les rondes de Barcelona, doncs sí que planetes, sobretot la ronda a dalt, aquí hi ha cua de Diagonal fins a Horta passat, però això és un habitual de tots els dies i que a més quan hi ha una operació sortida doncs s'incrementa una mica més, perquè clar, els que surten de Barcelona, doncs han de sortir primer.
0: Doncs Mariluz, pendent de qualsevol cosa, si hi ha alguna novetat, tant si és dels nostres trajectes com si no, ho expliquem a Catalunya Ràdio.
10: I després això, l'autovia direcció Lleida, no agafis la P7, que és on és possible que puguis.
0: Molt bé.
10: Que et pugui passar alguna cosa.
0: Vaja, alguna cosa vols dir de trànsit.
10: Alguna cosa interessant de trobar-te aturat i fer amics.
7: Ah?
0: Perdona, llavors potser agafo l'altre. Si he de fer amics, no? Mai se sap.
4: Sí,
10: millor no fer amics quan vas en moviment.
0: No, perquè si et paren amb el cotxe, normalment o et costarà diners o et robaran el cotxe.
10: Malament.
0: Mariluz, gràcies.
10: Una abraçada.
11: Soc una coca i sé el que em toca. No soc en soca, soc una coca. Una coca amb molts milions.
0: Un altre clàssic de la nit de Sant Joan és la coca de Sant Joan,
4: sí.
0: Molt tradicional. I ja que hem obert un debat, n'obrim un altre. Hi ha algú, ara mateix, escoltant la tarda de Catalunya Ràdio, a qui li agradi la fruita confitada de la coca de Sant Joan?
7: No em digues que t'agrada, no. Oh.
4: Sí, home.
0: T'ha agradat tota la vida?
4: M'ha agradat sempre, sí. Jo crec que ha estat...
0: Et menges la de tota la família?
4: No. Menjo una mica, la que em ve de gust.
0: Però als teus, els teus familiars els agrada?
4: No,
0: 93-201-7474. 93-201-7474. Busquem catalans que els agradi la fruita confitada. Una música més rara.
7: Tutti frutti.
0: Per parlar de coca.
7: Tutti frutti.
0: Serà una alarma. Tenim al telèfon una dona que es fa un fart de vendre coques de Sant Joan, que és la Rosa Maria Badal, que és la directora comercial d'on? Si aneu a buscar coques, d'on les buscarem? Del forn de Cabrianes, per favor. Rosa Maria, com estàs? Bona tarda.
12: Hola, què tal? Doncs bona tarda.
0: És un dels dies que deveu vendre més de l'any, no?
12: Doncs sí, la veritat és que és un dia molt tradicional... i que hi diu molt de la nostra terra, la coca de Sant Joan.
0: Clar. El que passa que té aquest element, la fruita confitada, que genera controvèrsia, si més no.
12: Bueno, jo diria que la coca encara més venuda és la de rebella típica que porta crema, fruita i pinyons.
4: Encara?
12: Sí, continua sent la més venuda.
0: Ah?
7: Gent de tradicions, som, veig.
4: Jo hagués dit que la que es venia més era de crema, xocolata i pinyons, que també en veig moltes.
12: Jo voldria dir que, a veure, la top número 1 del forn de Cabrianes és l'extra de crema i pinyons que tenim durant tot l'any. Però aquests dies en especial, la tradicional, la de Revetlla, és molt venuda. Tot i que aquest any també voldria afegir que la coca reina de xocolata, la que hem guanyat recentment el primer premi a la millor coca de xocolata de Sant Joan, també s'ha postulat amb la coca més venuda, de les més venudes.
0: Molt bé, o sigui que hi ha sortida i coca per tothom i per tots els gustos. En tot cas, La de la fruita confitada també es ven, eh? És a dir, que és una de les tradicions que encara que ningú sembla que li agradi, la gent les compra igual.
7: Després ja apartaràs la fruita, home, clar, la menjaràs igual.
4: És que és un viatge a la infantesa.
12: Sí, jo crec que també forma part d'aquests dies de revetlla, de colors, que la fruita dona un colorido, sí, dona festa.
0: Mira, un segon, és que ens està trucant. Es veu que se'ns ha col·lapsat la centraleta, ara resulta que a tothom li agrada la fruita confitada.
7: A veure, no...
0: Jordi, de Girona, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Em sentiu bé?
0: Et sentim perfecte. Vull que m'expliquis si t'agrada o no la fruita confitada.
13: Tota la vida. M'agrada amb coca, sense coca,
0: sí,
13: amb pot, tota la vida. Addicte a la fruita confitada, de sucre.
0: O sigui, tu no l'apartes, tu et menges la que hi ha a la coca amb ganes, eh?
13: Bueno, a veure, jo el que vaig fer és... Hi ha diverses tàctiques. La primera era no agafar primer el primer tall, perquè el primer tall menges la vora, que no té fruita.
0: Clar.
13: Llavors tothom anar allà a veure qui és el primer, i llavors hi ha algú que no li agrada menjar. Però si no, la tàctica és agafar un tros del mig, o si no, quan es despisten, directament agafar la fruita i deixar la coca. Però com, això ja, des de petit ja ho feia, eh? I de gran, quan es despistaven, també. Perquè m'agrada molt, i la coca està bé, però la fruita és que no té rival. És claríssim.
0: Jordi,
13: és així.
0: Doncs gràcies per compartir el teu testimoni. Una abraçada molt forta.
13: Moltes gràcies. Molta coca.
0: El Sergi de Terrassa també diu que li agrada, crec, la fruita confitada. Sergi, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: A tu també?
14: Sí, jo... A casa, jo, el meu fill petit, la dona i el sogre.
7: Carai.
0: O sigui, no sobra la fruita confitada a casa teva.
14: Ens barallem per la fruita confitada.
0: No, si ara resulta que ens pensem que perquè no ens agrada a nosaltres, no li agrada a ningú, i li agrada a tothom.
7: A tothom.
14: A la coca, en el tortell de Reis, la fem amb xocolata, a totes menes.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Sergi, enhorabona i que tinguis una bona revetlla.
14: Moltes gràcies, igualment.
0: A veure, deixa'm provar amb la Neus. Neus, bona tarda. No, no, Carla, no agafis més trucades, perquè si no semblarem la nit dels ignorants.
15: Bona tarda.
0: Neus, què passa amb la fruita confitada a casa teva?
15: Doncs mira, que per mi és fantàstic, perquè no li agrada a ningú de casa, i aleshores me la menjo tota jo.
0: O sigui, té, mira, mama o tieta o àvia, tal...
15: No, a la mare no li agrada gaire, al meu germà no li agrada gens, i aleshores, tant per Reis com per Sant Joan, la fruita confitada és per mi.
7: Però, Neus, això ha passat tota la vida? T'ha passat tota la vida o amb els anys t'ha anat agradant més?
15: No, a mi m'ha agradat des de sempre. Sí.
0: Doncs sí. La Neus, que a casa seva es menja la de tots i contenta.
4: És que és un viatge.
15: Sí, sí.
4: Jo crec que és un viatge també a la infantesa. Ara hi ha una oferta majúscula amb tot i també amb coques. Abans per Sant Joan no hi havia tanta oferta, ja. Jo quan érem petits. I clar, hòstia, durant molt temps s'ha menys tingut la fruita confitada i és això, no?
7: Tot torna.
4: Fer un viatge als gustos de quan érem petits.
0: Neus, gràcies per trucar.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
0: La Carme. Carme, què és la fruita confitada? Triomfa?
16: Oh, fantàstica, boníssima. Jo sóc de la generació, només tinc 82 anys, i sóc de la generació que el meu pare, quan deia no em vull, no m'agrada, deia i contestava, això no ho dic, meu diccionari no existeix, aquesta paraula. I llavors m'agrada tot, i jo el que faig és tallar...
0: Ai, just dit tallar, s'ha tallat la trucada. Deixa'm saludar el Joan, mentrestant. Joan!
17: Hola, bona tarda.
0: Ets fruitero?
17: M'ha encantat tota la vida, la fruita confitada.
0: No, jo estic flipant.
7: No, si se'ns està girant en contra, això.
0: Jo estic flipant.
17: A més, tinc l'avantatge que la taronja a la resta de la família no li agrada, o sigui que me la menjo tota jo.
0: Tota la taronja pel Joan.
17: La taronja tota per mi.
0: Joan,
17: la resta potser me'n deixen, que si no, també.
0: Que tinguis bona revetlla, Joan.
17: Gràcies.
0: L'última va al Miquel. Miquel, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
0: Què, tu també?
18: Home, sí, a mi m'encanta. I a casa meva, la fruita confitada sigui de la coca o no sigui de la coca. A mi el dolç m'agrada molt. Però a casa meva, com que gairebé ningú li agrada, però sempre n'hi ha, pues jo sempre sóc el que em drapo més.
0: Que bé.
18: I a tothom li agrada més la de pinyons o la de crema, però a mi la fruita és la que m'agrada més.
0: Doncs mira, a gaudir d'aquesta nit tan especial amb tanta fruita confitada, Miquel, una abraçada.
18: Una abraçada.
0: Mira, Rosa Maria, ja has vist que això triomfa més del que ens pensàvem, eh?
12: Sí, ja us ho he dit, que
0: no, tu ja ho sabies, clar, ja ho sabies. Mira, deixa'm saludar algú que crec que coneixes, que és l'Enric Vilamajor, de Conserves Vilamajor. Enric, bona tarda.
19: Bona tarda.
0: Perquè fa anys que produeix fruita confitada. A veure, Enric, digue'ns la veritat.
19: Uns quants.
0: Digue'ns la veritat. És fruita de veritat?
19: És fruita de veritat.
0: Però aquests colors...
7: Aquell
0: verd radioactiu...
19: No, el verd és un colorant que es posa al meló
4: És meló,
19: perquè tingui vistositat la coca.
0: O sigui, és un tema comercial, gairebé.
19: Comercial, sí, però de tota la vida.
0: A tu, Enric, t'agrada la fruita confitada?
19: M'agrada la fruita confitada.
0: I com es fa? Quin és el procés? És molt fàcil, molt difícil, molt complicat?
19: Home, és complicadet, però la base és de substituir l'aigua que porta la fruita i posar-hi al posto de l'aigua sucre.
0: Uh-huh.
19: Aquest és el procés del confitat.
0: I si tu avui comences, quan ho tens fet, confitat?
19: Jo estic 15 dies per fer-ho.
7: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, aquella cirera tan vermella, ha trigat 15 dies a tenir aquella textura i aquell gust.
4: O sigui,
19: sí.
4: Aneu coent la fruita que vagi traient l'aigua i aneu afegint sucre.
19: Sí, a poc a poc, i durant 15 dies, amb un procés de 12 hores cada dia, es va pujant al grau Brix, que es diu, a la madera seca, pues d'una cirera o un meló que té 10, a fins a 75.
0: I Enric, dius que fa molts anys que en fas. Se'n ven més ara que abans? Abans era més popular que ara? Es ven tota la vida la mateixa, en proporció?
19: El que passa és que ha canviat. Vull dir, potser es ven menys meló i menys cirera, però ara es ven molt derivats dels cítrics, o de l'esprit dels cítrics. Perquè els que fan bombons i xocolates i panetones i tot això posen molta més fruita confitada.
0: Carai. I vosaltres entenc que en veneu més quan arriben festes d'aquestes, doncs Pasqua, Nadal i Sant Joan, no?
19: Sí. Nosaltres la temporada bona és la de Nadal, perquè és mundial.
0: Clar. Doncs res, és l'Enric Vilamajor, de Conserves Vilamajor, que es dedica a fer aquesta fruita confitada que ens pensàvem que no agrada a ningú i resulta que és... s'ha de canonitzar ja la fruita confitada perquè agrada
7: també
0: a tothom.
7: També dic que has fet la crida que truqui la gent a qui li agrada.
0: Clar, potser si féssim els que no, també trucarien. En tot cas, Enric, per molts anys i que duri això.
19: Molt bé.
0: Una abraçada forta.
19: Tots.
0: Doncs Rosa Maria, ja hem parlat de les coques, però encara ens queda el moment més especial del dia aquí, que és entregar la coca del forn de Cabrianes, que ho farem d'aquí 20 minuts.
12: Ai, que bé.
0: Això està sent la sensació de la temporada, eh?
12: L'èxit del forn de Cabrianes és que en fem per tots els paladars i pensat per tots els gustos i amb tots els formats i preus.
4: I avui, avui va la clàssica de Sant Joan?
0: Avui nosaltres enviem la clàssica, que és la de la tarda de Catalunya Ràdio, que és la que la gent ja està esperant a casa, a veure si sona el telèfon.
12: La deixada de xocolata.
0: Això mateix. Rosa Maria, que vagi molt bé la revetlla.
12: Gràcies.
0: Que vagi bon Sant
12: Joan.
0: Que tingueu
12: molt bona revetlla.
0: Molt bé, igualment.
20: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
22: L'Angie Anys!
23: Ho veus?
24: Okay.
23: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
24: Molt.
23: Tant nostre com dir... Posarem llum?
24: A la foscor.
23: O com dir... Aventureres? Aventurers?
24: Ens hi apuntem o què?
23: Què dius?
24: Saps que és molt nostre, també?
25: Sou molt bona gent!
23: Xxt, silenci.
24: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
23: O el Catalunya Ràdio.
25: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
23: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
24: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
1: molt nostra.
2: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
5: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
6: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
8: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
8: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
27: Cada dissabte a les 11 de la nit...
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
27: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
28: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
27: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
28: Salut.
27: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Va, que ara feia dies que no hi anàvem. Lídia Heredia, a Washington, bona tarda.
29: Bona tarda. Com esteu? Us aviso que si sentiu sorolls és que està plovent, estic aquí amb el paraigua...
0: Ah.
29: Perquè, clar, m'has enviat al lloc del crim.
0: A la zona zero. T'hem enviat a la zona zero de Washington.
29: Estic a punt d'entrevistar una família d'ànecs, que m'he trobat ara aquí.
0: Ah, mira.
29: Estic a punt de posar-los el micro, perquè t'haig de dir que, a part d'ells, poca cosa hi ha aquí, eh? Hi ha molt poca policia. Bueno, espera't, no hem dit on som, no?
0: Ah, anem a explicar. Avui, la Lídia ens vol parlar d'una piscina, així ho diuen en anglès, tot i que és un estany, que ha generat moltes crítiques. L'estany que Trump ha fet reformar als peus del Memorial Lincoln és un dels llocs més visitats de la ciutat, un dels monuments icònics de Washington, i que Trump el veia brut i volia que estigués ben lluent per d'aquí 10 dies, el 250 aniversari, el 4 de juliol. S'ha gastat 14 milions i ha generat moltes crítiques perquè sembla que la reforma no ha acabat d'anar bé. Però, Lídia, veig unes fotos que m'envies i està maco, ara. No hi ha algues.
29: A veure, és que aquest tema és un acudit, t'ho dic de veritat. Jo, és a dir, jo encara no havia vingut, perquè hem estat fora, efectivament, de rodatge per fer coses que ja veurem, i he pensat, va, ja que el Garriga m'ho demana, vés-hi i mira-ho amb els teus ulls. Tu, si t'entreguen una piscina com el que jo estic veient i te diuen això està acabat de fer, tu demanes que et tornin els diners. Això d'entrada. Perquè aquí dins, ara mateix, hi ha com una cosa de capes, de la pintura que hi han posat, de trossets que han saltat, del que hi havia sota. És a dir, això no ha quedat bé.
0: O sigui, tu el teu gos no el deixaries veure d'aquesta aigua?
29: No, home, sí, perquè a més ara està plovent i ara aquesta piscina s'està tornant a omplir.
30: Es regenera.
29: No, ara et venen unes ganes d'entrar aquí dins i fer abraçar-te amb algú, saps allò, trobar-te amb algú, allò de les pel·lícules? Però no ho faré perquè s'han detingut 7 persones, i això no és broma, els hi poden caure 10 anys de presó, perquè com que hi ha aquesta polèmica sobre que efectivament Trump no només no li han fet bé, sinó que hi pot haver una mica de corruptela, perquè les empreses que li han fet són donants del president, aquí qualsevol... Si ara jo poso la mà... Ara jo no veig gaire, veig, he vist uns guàrdies nacionals... Per, però si jo se m'acudeix posar la mà a l'aigua, amb 30... Res, en mig segon, estic segura que estic detinguda.
0: Home, el titular pel Nacional seria boníssim, eh?
29: A veure, tampoc ens cal, eh, ara? No, no, una detenció. Ara no ens va bé, que tenim molta feina.
0: Caldre no ens cal, no.
29: Però, Lídia... però sí, sí, és a dir... Digue'm, digue'm.
4: No,
29: només què voleu saber? És que estic aquí, us ho puc explicar.
4: No, per acabar-ho d'entendre. El problema és l'obra o és l'aigua bruta?
29: A veure, aquesta obra, o sigui, aquest monument, com deia el francès, que és un monument històric, que l'heu vist 3.000 vegades, si no heu estat a Washington, és un monument que dona molts problemes, perquè és aigua estancada, això fa un pam de fons, fa més de 600 metres de llarg i 50 d'amplada, i Washington està posat en un lloc que eren allò aiguamolls, llavors, és a dir, això, aquesta aigua ha donat sempre molts problemes, hi ha una alga que reprodueix, molts presidents han fet moltes obres, eh? I Trump no para de repetir... I ningú s'ha acabat de sortir, però tothom ha assumit que, bueno, que és un estany, pues això, amb verdet. Què passa? Que Trump, amb la seva cosa de jo ho faré tot, jo ho faré bé, jo ho faré millor que ningú, va tenir aquesta cosa de, no, no, això pel 4 de juliol ha d'estar pintat de color blau bandera americana perquè es reflecteixi bé el monument de Lincoln, no?, que està amunt dels extrems, i això ha sigut un nyap, però un nyap de dimensions descomunals, perquè el blau va durar un dia, efectivament es van començar a reproduir unes algues. Per treure aquestes algues van tirar a una cosa que es diu peròxid de no sé què, que en el fons és com aigua oxigenada, que resulta que el que ha provocat és... o sigui, ha arrencat la capa de pintura. Clar, ara Trump s'està... Jo... A veure, ell diu que té fotos. A hores d'ara sembla que s'ho estigui inventant, que tot això no és que la feina s'hagi fet malament, sinó que hi ha hagut vandalisme i que de nit algú ha vingut aquí a arrencar coses i diu que té fotos, però no ens les ensenya. Però vull dir, ell viu en aquella realitat paral·lela que és incapaç d'acceptar la realitat. I això ha sigut un nyap i no ha acabat de donar el resultat. Ara diu que s'haurà de tornar a buidar l'aigua, que et dic que la pluja no ho està facilitant perquè la pluja l'està tornant a omplir i tornar a reparar. En fi, queden, jo no sé si això estarà a punt pel 4
0: dies,
29: de juliol.
0: Queden, ja 10, queden 10 dies, clar, eh? O sigui que no li queda gaire marge.
29: Clar, clar. I ara mateix això s'ha convertit en una atracció turística pels motius que no volia Trump, perquè la gent està venint aquí, turistes i no turistes...
0: A veure les altres.
7: Bàsicament, quanta fastigosa està l'aigua, no?
29: A indignar-se. Avui fa molt núvol i, clar, no veus ben bé el color, però jo... És a dir, el que hi ha és un aiguabarreig de colors, doncs els llocs on encara queda una mica del blau està una mica més blavós, pel mig està verd, en fi, està descrostonat per tot arreu. Ja et dic jo que tu, Garriga, coneixent-te, aquesta obra no la pagues.
0: Però no tinguis cap dubte que no, home. Clar. No, i més quan carregat
29: ho han carregat a
0: amics. Vull dir, aquí són moltes coses seguides, i entre les presses, la possible corrupció i el nyap d'execució, doncs tenim això, un dels monuments de la ciutat que de cop i volta s'ha convertit en el centre, no?, de l'atenció política, entre cometes,
29: sí.
0: O en un dels centres de l'atenció política. Mentre hi havia tot el tema d'Iran, semblava Trump més preocupat per si arreglava o no arreglava aquest estany que no per arribar a un bon acord amb els iranians.
29: Tot el que inclogui totxo, tot el que inclogui obra...
0: És lo seu.
29: És que el posa calent. Això és així. Perdoneu-me, eh?
0: Sí, sí, sí.
29: Que l'expressió ja no es deu poder dir això, però és que és increïble, perquè és que li veus a la cara, que se li il·luminen els ulls. Quan sent el soroll de les grues, se li il·luminen els ulls. I si vols saber quina és la cirereta del pastís, saps com es diu l'empresa que teòricament li feia com la retirada de les algues?
0: Sí, que és molt divertit, però digue-ho tu.
29: Es diu Green Water, és a dir, aigües verdes, una miqueta.
0: Sí.
29: Es diu així, i realment hi ha hagut dies que per les fotos que veies, és que era un verd com el del meló de la coca de Sant Joan.
7: Sí.
29: Era aquell com un verd radioactiu, no sé com li has dit.
0: Sí, radioactiu, o nuclear. Bé, doncs això és el que passa a Washington, a 10 dies per la celebració del 250 aniversari. Lídia, la setmana que ve, última connexió, eh?
29: Ja plegueu?
0: Última de la temporada, però sí, ja pleguem. És més.
29: Ja plegueu.
0: Ens veurem aviat. T'ho deixo aquí sobre.
7: Ep.
29: Ah, val.
0: Agafaré un avió.
29: Serà perquè vens tu, eh?
0: Agafaré un avió per venir-te a veure.
29: Ah?
0: Agafaré un avió només per venir-te a veure. La setmana que ve et dono més detalls.
29: T'ha quedat bé. Val.
0: Una abraçada, records a les algues.
29: Vinga, de part teva. No, els aneguets. Ara vaig amb els aneguets, que a mi m'agraden molt.
0: Va, fes un insert.
4: Adéu, vagi bé.
7: Adéu.
0: Avui és una gran revetlla per alguns i una revetlla una mica més difícil per d'altres. Han sortit les notes de la selectivitat i en general han anat bé, en general.
7: Sí, en general bé, un 96% dels estudiants han aprovat, la nota més alta un 9,9 d'un estudiant de Banyoles, però el gran drama han estat les matemàtiques, la majoria han suspès 4,18 de mitjana, o sigui, una nota que no es veia des de feia 12 anys.
4: De mitjana?
7: Imagina't.
0: Però clar, 9,9 sobre 10.
7: Sí.
0: Però després la nota és sobre 14.
7: Exacte, aquí hi ha una mica de confusió perquè hi ha dues fases en la selectivitat, la general i l'específica. La nota sobre 10 surt d'aquesta fase general, que es calcula el 60% de la nota que tu tens de mitjana de batxillerat i el 40% dels exàmens d'aquesta fase general, que són les obligatòries. I després, per arribar fins als 14, si la carrera ho requereix, doncs pots presentar-te altres assignatures. La fase específica, i d'aquí es treuen aquests 4 punts extres per arribar als 14.
0: Nosaltres ahir vam fer porra amb diversos estudiants. Els vam preguntar quina nota creien que traurien i ara arriba l'hora de saber la veritat. Notes reveal.
7: Ai.
0: Comencem amb la Maria. Maria, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ahir ens deies això.
1: La selectivitat aquest any ha estat bastant neutral. Jo crec que rondaré cap al 6.
0: Maria, vas dir un 6. Quina nota has tret?
1: Un 10.
0: A veure, però què és aquesta estafa?
7: Uau!
0: Què és aquesta estafa, Maria? Com podies dir un 6 i has tret un 10?
1: És que jo anava mirant les correccions, anava pensant en tots els meus errors i em vaig col·lapsar i pensava que fins i tot suspendria la selectivitat, però bueno, al final no ha estat així, així que...
0: Però a veure, un moment. O s'han equivocat corregint o anaves molt mal fixada.
1: No, és que anava perduda jo. Estava fatal, fatal.
0: Clar, quan has vist la nota, no sé, t'ha agafat un atac de cor...
1: Sí, per poc sí.
0: Home, un 10.
7: Molt bé, Maria.
4: Maria, estem parlant de la nota més alta. Falten les optatives, no? Sí. La fase específica.
0: Però sí, no es pot millorar això. Doncs escolta, Maria, enhorabona per aquest 10 i que tant de bo tot et surti tan millor a la vida de com t'ho has imaginat.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Una abraçada forta. A veure què ha passat en el cas del Francesc. Deixa'm saludar el Francesc. Francesc, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Ahir el Francesc ens deia això.
9: Crec que la CL m'ha anat molt bé, la veritat. Crec que trauré aproximadament un 12-8, un 12-9.
0: 12-8, 12-9. Francesc, què has tret?
9: Un 12-3.
0: Ah, bé, hi ha una desviació.
4: Està bé, no?
0: Una desviació de 0,5. Estàs decebut o ja ho firmaves?
9: Home, la veritat és que una mica decebut sí que estic, perquè esperava més, sobretot a català i filo, bueno.
0: Però què ha passat? Perquè tampoc hi ha tanta diferència, és a dir, que al final és un matís, no?, la diferència de nota.
9: No, sí que ha sigut un matís, però bueno.
0: Perquè tu què vols estudiar?
9: Jo vull estudiar mates.
0: I quina és la nota de tall que creus que tindrà mates?
9: Al voltant de la meva nota, just, 12-3.
0: Ostres, o sigui que tu,
7: sí, estàs, venir d'unes dècimes.
0: Tu estàs patint ara per si entres o no per dècimes.
9: Sí, de fet l'any passat la nota de tall va ser justament la nota que tinc jo ara.
0: Buah! I quan sabreu les notes de tall?
9: Això no ho sé.
7: El dia 10 de juliol, el 10 de juliol.
0: Estàs molt nerviós o el pla B, si no et surt aquesta nota de tall, també et serveix?
9: Home, a veure, preferia que sortís l'opció A, però sempre hi ha un pla B.
0: Ai, pobre, està tocat el Francesc, eh?
7: Ànims, Francesc.
4: Se fa patir molt, eh?
0: Francesc, una abraçada forta,
4: una
0: eh?
4: Una cosa, de mates què vas treure?
9: Jo un 8,5.
7: Ah,
0: mates, com a mínim, sí. Francesc, segur que surt bé això, i la nota de tall segur que aquest any serà una mica més baixa. Vaja, ho estic inventant, però no tinc ni idea.
7: Però creuem els dits, creuem els dits per Francesc.
0: Una abraçada forta, Francesc.
9: Ja, merci.
0: Una abraçada, va, Coca.
27: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa, encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
0: I el berenar avui l'ha rebut el Carles. Carles, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Has rebut una coca.
10: Sí.
0: A Torà.
10: Sí, correcte.
0: Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
10: A veure, jo suposo que sent Catalunya Ràdio serà ma mare.
0: Com es diu la teva mare?
10: Maria.
0: Què passa, que és molt oient nostre?
11: Sí. Sí, des de sempre. Mira, tinc 41 anys i tota la vida que he sentit Catalunya Ràdio.
0: Ahà. Doncs ara descobrirem si és o no és la Maria, que hem tingut un petit problema amb el telèfon.
11: Sí.
0: Amb la persona. Tu t'estàs menjant la coca ja? L'has provat, l'has tastat?
11: Sí, l'he provat. Boníssima.
0: Home, és que és del forn de Cabrianes, eh?
7: Molt bona aquesta coca.
0: Ai, el telèfon. Ens està fent una mala passada el telèfon ara.
11: Sí.
0: No, no sé si arribarem, eh? No sé si arribarem.
7: Ai.
0: Tinc la Carla aquí marcant números a una velocitat.
7: No te l'acabis, la coca.
4: Guarda'm una mica per aquest vespre, no?
7: Ah, per la revetlla.
11: Ah, clar, és veritat, és veritat. He de berenar, també.
7: Ai, aquest dilema entre berenar o guardar-la per la nit, eh?
4: Sí.
11: Correcte.
0: Doncs, escolta, mira, ja t'ho dic jo, perquè no sé si... Ara sí que arribem? Mira, que ara et saludarà aquesta persona.
12: I a la Cadellón o no me l'agafeu?
0: Maria, com estàs?
12: Hola!
7: Ara!
0: Que ets la mare del Carles.
12: Sí, diria que sí.
0: Ah, doncs Carles, era la Maria, la teva mare.
11: Sí, veus.
0: Ja s'ho imaginava, Maria, eh? Ja s'ho imaginava.
12: Sí, és que estava aquí, m'heu trucat, jo l'he despenjant i se'm quedava tallat.
0: Ai. Bé, ja hem quedat entesos així. Carles, Maria, gràcies per escoltar-nos, que sigueu molt feliços.
12: Gràcies igualment, bona revetlla, gràcies per tot.
0: Veus que ve la Maria, molt educada. Eloi, bona revetlla.
4: Que vagi molt bé igualment.
0: Ara venim.
26: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
13: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. A partir d'aquesta hora, a les 5 de la tarda fins les 10 de la nit, la velocitat a les principals vies de sortida de Barcelona està limitada ja a 80 km per hora amb l'objectiu d'evitar al màxim les possibles retencions per l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. En el conjunt del dia han de sortir de l'àrea metropolitana 490.000 vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: El que fem és el següent, treure camions per tenir més capacitat en aquestes vies i reduir a 80 allà on tenim velocitat variable. C31, C32, B23, Pota Nord, a la B20. Aquí el que baixem és el màxim de velocitat a 80, perquè a 80 hi caben més cotxes sense que produeixis interaccions entre els vehicles.
13: Els Mossos d'Esquadra despleguen un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria. Sapiguem a aquesta hora quin és l'estat del trànsit amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Doncs de moment sense grans cues a l'AP7 i a congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció Girona i Lentitud en direcció Tarragona, a Castellbisbal, a Martorell i a Gelida. L'autopista del Maresme també congestionada entre Montgat i el Masnou en direcció Girona. I a l'àrea de Barcelona destaquem les rondes, la ronda a dalt amb cua de Pedralbes a Vallcarca en sentit Besòs, la ronda litoral entre passeig entre la zona franca i el port.
13: Més notícies amb Maria Costa.
16: En les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis ha estat disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades, en més o menys grau, per un risc molt alt d'incendis són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra de l'Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i l'Urgell. En els pobles i ciutats afectades queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Pané, que és consellera portaveu.
17: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
13: Un incendi de vegetació crema des d'aquesta tarda a la zona del forat del Graller, a la serra de Gurb. Això és el terme municipal de Tremp. El foc afecta unes 3 hectàrees d'una àrea boscosa de difícil accés i ha obligat a reforçar el dispositiu d'extinció mitjans aeris. Els bombers treballen per contenir-ne l'avenç i evitar que progressi per la carena. L'incendi crema ara com ara amb una intensitat baixa a mitjana. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. L'avís s'ha rebut cap a 3:45
2: 5 de la tarda. Segons els bombers, les flames avancen en una zona apartada i complicada per a l'accés dels equips terrestres. De moment, el flanc esquerre progressa per la carena i per aquest motiu s'han incrementat les descàrregues des de l'aire. També s'ha hagut d'helitransportar personal per treballar sobre el terreny a causa de la complicada orografia. La principal preocupació dels bombers ara és la dificultat d'arribar fins al focus de l'incendi. A l'operatiu hi treballen una vintena de dotacions entre terrestres i aèries, incloent helicòpters, avions de vigilància i atac i equips especialitzats en actuacions forestals. Tot apunta que un llamp ha estat l'origen del foc, que de moment continua cremant amb intensitat baixa o moderada i els esforços se centren ara a estabilitzar-ne els flancs abans que les condicions de la tarda en compliquin l'evolució. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Tremp.
13: Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La sotscoordinadora de la selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, insisteix que l'examen estava ben plantejat. Assegura, de fet, que els efectes de la pandèmia s'han notat. Ho ha dit al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
3: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
13: I ara els esports amb Sònia Oleart.
18: El Barça de futbol sala pot ser avui campió de Lliga si guanya la pista del Pozo de Múrcia 2:15 en el tercer partit de la final. Avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina. A 9:15 l'Igualada visita el Liceu en el cinquè i definitiu partit de la final. El davanter argentí Julián Álvarez demana que l'Atlètic de Madrid el traspassi. L'Atlètic de Madrid es planteja ara prop denunciar el Barça davant la FIFA per l'intent de negociació amb Julián Álvarez. El Girona ha presentat el seu equip tècnic per a la propera temporada a segona, Quique Álvarez, com a nou entrenador, mentre que el seu ajudant serà el seu germà Òscar. El Barça de bàsquet es queda sense marge d'error a la final de la Lliga ACB. El València domina la final per 2-1 abans del quart partit de demà i el Tro de Cervera, Marc Márquez, en renova amb Ducati dues temporades més fins a finals de l'any 2028.
19: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: 5:06, segur que molts de vosaltres ens esteu escoltant des del cotxe o anant cap a una revetlla o arribant-hi o preparant-vos per fer-ho. Estem pendents del trànsit. De fet, ens van arribant informacions d'alguns petits accidents. Ho actualitzarem de seguida amb la Mariluz. Ai, ara m'he enmagat tu. Però abans, deixeu-me saludar Sergio Delgado, que és subdirector de Protecció Civil. Sergio Delgado, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Estàvem pendents de si hi havia novetats respecte a aquesta nit. Tenim ja clar on està prohibit fer fogueres i tirar petards? Quines són les limitacions? Quina és la instrucció que donem a aquesta hora a la població?
2: Sí, hem de tenir en compte que hi ha una limitació general en el que és el període estival per fer activitats doncs, a prop de l'àmbit forestal i, per tant, activitats amb risc d'incendi. Això és una mesura general en aquest entorn doncs, que dels boscos, que històricament s'ha parlat sempre de 500 metres i que en aquests moments doncs, té un ajust a 400 metres, un tema normatiu, però que més enllà d'això, el concepte de l'entorn forestal és on hi ha una prohibició genèrica de, a nivell individual, doncs, encendre foc, llançar pirotècnia, etc. Dins d'això, el Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins d'aquest entorn. Aquí és on cal explicar doncs, que quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla alfa nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses. Per tant, el matís, diguem-ne, o l'explicació és que hi ha 110 municipis avui que tenen perill molt alt, on aquestes autoritzacions, especialment fogueres, que estaven vigents, han quedat suspeses aquest matí. Això afecta sobretot als ajuntaments i a tot el control i les activitats organitzades que es fan. De cara a la població en general, el missatge és un missatge molt clar de dir tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania és, en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Assegurar-nos que on ho podem llançar, com que nosaltres no anirem a un metre que ens pugui mesurar centenars de metres, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat, especialment perquè els ajuntaments estan identificant aquests llocs segurs d'alguna manera per fer el llançament de pirotècnia. I si tenim dubtes, doncs no fer-ho perquè és un dia complicat.
1: Les fogueres d'aquesta nit, que són una tradició, han de ser totes autoritzades i han d'haver estat comunicades a alguna entitat, ja sigui un ajuntament o qui sigui, o si som en una zona que veiem que no hi ha perill, es pot muntar una foguera?
2: Les fogueres no es poden fer pel nostre compte, en cap cas. Sempre ha d'haver-hi com a mínim el permís de l'Ajuntament i, a més, si ens trobem doncs, en aquesta distància dels 400 metres a zona forestal, caldrà una autorització d'agricultura que, si, insisteixo, que si s'ha donat prèviament en aquests municipis a perill molt alt, ha quedat automàticament suspesa.
1: Però això, les que queden suspeses, que han quedat suspeses aquest matí, si queda suspesa, se'ls ha de comunicar o ho has de saber tu, que queda suspesa?
2: No. Aquesta suspensió, el Departament d'Agricultura té els mecanismes de notificació i funcionen de forma ordinària, i això no és res excepcional ni nou. Aquest és de manera de funcionar ordinària. Activitats que requereixen una autorització prèvia perquè estan a prop de zona forestal i que queden en la pròpia autorització condicionada a que si hi ha perill molt alt quedaran automàticament suspeses i a més se'ls notifica. Per tant, això els ajuntaments afectats, 110 municipis afectats, sobretot de Priorat, Garrigues, al nord de les Terres de l'Ebre, Segrià, Segarra, Urgell, ja tenen la informació, la notificació. De cara a la ciutadania en general, insistir, no es poden fer fogueres pel nostre compte allà on considerem. Sempre cal els permisos, com a mínim de l'Ajuntament. I insistir, a prop de zona forestal hem d'extremar la precaució. Per tant, si no tenim clar que estem a prou distància de la massa forestal, evitar llançar pirotècnia. És fàcil, hem d'observar que no hi hagi massa forestal, entesa com una densitat d'arbres a prop. I, en tot cas, buscar les places amb ciment, el més allunyat possible del que siguin matolls, del que siguin objectes que es poden inflamar, i recordar que tothom avui és una nit per recollir tendals, per no tenir objectes doncs, a paper, teles, etc. a l'exterior, perquè també es poden inflamar amb coets. Ens queden unes hores per començar la revetlla, és un bon moment per repassar bé que ho tinguem tot a punt a nivell preventiu i que fem bé les coses perquè és un dia complicat.
1: L'última, però ara parlem molt d'entorns forestals i de més, però també hi ha molta gent que passa a la platja. Es dona alguna instrucció, alguna prohibició? Es poden tirar petards a la platja?
2: Es poden llançar pirotècnia a la platja, sempre que no hi hagi una ordenança o una instrucció municipal que ho proveixi. Hi ha municipis que estan sent especialment restrictius, per tant, tothom ha de tenir clar que allà on vagi doncs això està permès, i hem de recordar doncs, que a la platja també tenim l'aigua, hem d'anar molt en compte. Si hi ha un consum d'alcohol, doncs és un risc banyar-se després d'haver consumit alcohol i més de nit. Per tant, també aquí un toc de prudència, un toc d'atenció a tothom, doncs per evitar actituds de risc, conductes de risc que ens puguin posar en perill i patir un accident en un dia on els serveis d'emergència doncs, van molt tensionats a nivell de molts serveis alhora. Clar. I per tant és dificultós també respondre.
1: Doncs és Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, amb aquestes recomanacions. Si ho fem tots bé, és fàcil que no haguem de lamentar cap circumstància dolenta. Sergio Delgado, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies, bona revetlla segura a tothom.
1: Això mateix. Anem a fer més revetlla.
3: Muntanyes del Canigó fresques són i
1: d'aquí unes hores tindrem milers de fogueres cremant per tot el país, però abans hi ha d'arribar la flama del Canigó, una tradició que reparteix per tots els pobles i ciutats el foc que encén aquestes fogueres dels Països Catalans. I això que es transporta a peu, en bici, en cotxe o en barca, si cal. En el cas de Barcelona, aquesta hora tenim la flama del Canigó. Atenció, al Camp Nou! Allà hi tenim el més futboler de l'equip. Gerard López, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
1: La flama és al Camp Nou?
4: No, ja ha marxat.
1: Ah, ja ha marxat?
4: Sí, saps què passa?
1: Què hi feia arribat... el Camp Nou?
4: Estava a fora del Camp Nou, a l'entrada, diguem, del passatge on hi ha el museu, per entendre'ns, Aristides Maiol, i allà, a fora el carrer, a la banda, ben bé davant del camp, és on hi havia un camió amb música i un seguit de voluntaris que estaven esperant l'arribada de la flama, que ha arribat en cotxe, i a partir d'aquest punt encendre una torxa i començar a caminar pels carrers de Barcelona fins a la plaça de Sant Jaume. Què ha passat? Que el cotxe amb la flama ha arribat abans del previst i han decidit que no esperaven a les 5.
1: No ens han esperat?
4: Més o menys. No, han marxat. Fa estona que ja som fora.
1: Home.
4: Sí.
1: Escolta, ara el recorregut entre el Camp Nou i plaça Sant Jaume,
4: sí,
1: es fa a peu?
4: Es fa a peu. Bueno, corrent a darrere d'un vehicle que amenitza música als carrers per allà on passa.
1: Per tant, és a dir, ara...

0: Carles, la flama ja ha arribat aquí al Camp Nou, i a partir d'ara què és el que fa?
1: Doncs ara anirem cap a la carrera de Sants Creu Coberta, Gran Via, Viladomat. Farem una paradeta a València, Viladomat, per recuperar una mica les forces de la calor que avui que fa. Canviem la torxa i això, seguim el recorregut per la Montaner, o sigui, Gran Via, Montaner, Ronda de Sant Antoni, plaça Universitat, plaça Catalunya, Fontanella i plaça Sant Jaume. Ai, Fontanella, Via Laietana, plaça Sant Jaume, que a les 6 arribarà la flama. I d'allà, els equips de foc d'aquí de Barcelona es distribuirà als barris, els que volen portar, que hi ha uns 30 equips de foc que la distribueixen a moltes de les revetlles que n'hi ha a Barcelona aquesta nit, i que repartirem la flama també en aquestes revetlles.
0: Això ho feu voluntaris?
1: Sí, clar. Això no tindrien diners per pagar-ho. I avui li comentava al grup que fa 60 anys que la flama va arribar per primera vegada a Catalunya. Encara que uns anys abans hi havia un de Perpinyà que ho feia. La flama es guarda tot l'any a Perpinyà, al Castellet. La vella d'aquesta vella s'ha pujat al Canigó, s'ha fet la regeneració i s'ha portat aquest dematí al Parlament, i ara nosaltres a fer el recorregut per Barcelona.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Doncs aquest és el recorregut de la Flama del Canigó, aquesta tradició que ara està ja fent els últims metres per la ciutat de Barcelona amb aquesta torxa que porta el foc, que encendrà les fogueres. Doncs Gerard López, a celebrar una bona revetlla.
3: I tant, ho procurarem.
2: Molt bé, una abraçada.
3: Igualment.
2: Nosaltres farem una pausa. És un anunci, però és que és un, eh? Quan dic un, és un. I a més és un anunci que si heu escoltat la primera hora direu: ah, són ells.
4: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
5: Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga. Els cromos musicals del Mundial.

0: Va, que ja tenim una nova edició d'aquests cromos musicals de l'Edi Pou. Avui el grup C, el del Brasil. Veurem, però, a nivell musical què passa. Tenim un grup ideal per la Revetlla de Sant Joan. Ja ho veureu. Endavant, Edi Pou, bona tarda. On ets avui?
1: Bona tarda i bon dia als Estats Units. Ara mateix em trobo a l'estadi de Filadèlfia. Ah. Ciutat seu del grup C del Mundial, un grup format per Brasil, Haití, Escòcia i Marroc.
0: Doncs vinga, va, comencem pels seus himnes.
2: Els himnes.
1: Comencem pel Brasil, que, la veritat, amb la riquesa musical que té el Brasil, i en canvi, podria ser que l'himne brasiler sigui la cançó menys brasilera del Brasil? I ens passa igual a Haití, terra de mestissatge, de polirítmia, però en canvi té un himne molt europeu, a l'estil de la Marsellesa, i també, per cert, molt semblant al del Brasil.
0: A veure... Ai, sí. Són gairebé iguals.
1: De fet, podríem posar junts l'himne d'Haití i l'himne del Brasil i sonen gairebé igual.
0: Estan sonant junts, eh?

0: flipando ahora mismo.
1: Però en qüestió d'himnes, les nacions del Regne Unit sempre guanyen, perquè la gent els canta a tot drap en els estadis. Escolteu, si no, com canten els escocesos el seu himne. I a més, atenció a la lletra de l'himne d'Escòcia, sempre fent amics amb Anglaterra, perquè la lletra diu directament que els escocesos fa un temps van enviar el rei Eduard ben derrotat a casa i que no dubtaran a tornar a fer-ho.
2: Nosotros mismos no nos lo creemos aquí.
1: Per tant, els tres punts de l'himne van per Escòcia!
3: Impecable aquest inici per la selecció escocesa. Passem a la defensa, a veure si aquí el Marroc, que encara no ha aparegut, té alguna opció més.
1: Vinga, doncs anem per la defensa, la base de l'equip, l'arrel, la música més tradicional. Aquest és un dels grups més sòlids.

0: Atenció del Mundial amb música tradicional, eh? Tenen arrels molt fortes, han plantat l'autobús davant la porteria.
1: ¿Qué dice, loco?
0: El Marroc, per exemple, té uns patrons rítmics increïbles, com el de la Gnawa, una música del nord del país que s'usa en festes rituals, com si fossin raves, però en tradicional.

No abandonem els rituals ancestrals perquè, atenció, amb la música d'Haití associada amb els rituals de vudú. És interessantíssima rítmicament i potser podria servir per fer algun ritual guanyapartits.

0: clar, que me'n dieu de les gaites d'Escòcia? Que les escoltes i ja tens ganes de pujar un cavall, pintar-te la cara de blau i cridar aquella mítica frase que va copiar Ayuso durant la pandèmia.
1: Potser ens poden llevar la vida, però mai ens podran prendre la llibertat!
2: Ai, que bonito!
0: Però clar, encara falta el Brasil, la terra de la trobada afrollatina i de la samba.
3: Seu Mané, Nicolau, tirador de cipó, eu também sei tirar a letrinha do O.
0: Per tant, en la defensa, en la base, l'arrel de l'equip, em decanto per un quàdruple empat. Un punt per cadascú, Francesc.
4: Carai, tu, doncs Escòcia se situa líder del grup amb 4 punts i les altres 3, doncs 1. Anem cap al mig del camp a comprovar qui domina més el món pel que fa a la música comercial. Aquí, algun cap de cartell?
0: A veure, Francesc, si en música tradicional tenim a 4 grans equips, en el mig del camp, en el mainstream, doncs ara mateix no hi ha grans estrelles, sinó que podríem tenir un gran partit de veterans entre dos equips, Brasil i Escòcia.
5: Ai, ai, ai, ai, é o canto do pregoneiro que con su harmonia traes alegría en salsa americana.
0: El Brasil, la meitat del segle XX, va triomfar mundialment amb estrelles com Carmen Miranda, la que estem sentint de fons,
6: clar.
0: O també amb la bossa nova, que fusionava la tradició brasilera amb el jazz. Tots coneixem la noia d'Ipanema, per exemple, titular indiscutible.
7: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema.
0: I a l'altra banda de l'Atlàntic, si parlem d'Escòcia, els anys 80, 90 i 2000 van ser estel·lars en termes de rock. Take me out. Franz Ferdinand, Primal Scream, Simple Minds, Garbage, o què me'n dieu d'aquest hit de Texas?
6: Ostres. Ja no me'n recordava.
0: O també els Belén Sebastián, que ens visiten el 17 de juliol a Barcelona i que acaben de fer una cançó per animar la seva selecció de cara al Mundial. I sona així. This is Per tant, al mig del camp, al mainstream, s'imposa un empat entre Brasil i Escòcia.
4: Carai, la cosa s'està complicant. Escòcia continua líder amb 5 punts, el Brasil es posiciona segon amb 2 punts. Veurem què passa a la davantera.
0: A la davantera, és a dir, la música més avançada, la que s'escapoleix de l'escomesa, com diria el Puyal. Doncs, per una banda, atenció als nous grups de música amazic que s'estan formant al Marroc, grups com els joves Tassuta N i Mal, que sonen així. Si parlem de davantera, de música avançada, hi ha un país on coincideixen el talent futbolístic i musical, el Brasil. La selecció brasilera té grans davanters com Rafinha o Vinícius i musicalment sempre ha sigut un país molt avançat perquè saben barrejar la seva tradició amb el so del moment. Als 70, per exemple, van tenir una època increïblement inspirada al moviment del tropicalisme, on fusionaven la seva música amb el rock i on triomfaven grups com Os Mutantes.
8: Ela é minha menina.
0: I actualment tenim una fornada d'artistes brasileres que barregen electrònica, jazz, experimentació, tot amb un discurs molt queer i antibolsonarista, com una de les meves favorites, Maria Beraldo, per mi un dels cromos preferits.

0: Per tant, al camp i al tocadiscos, la davantera és brasilera.
1: Doncs mira, escolta, tenim Escòcia i el Brasil empatades a punts i en aquests cromos musicals només pot guanyar un equip a cada grup. Hauríem de fer un gol d'or, no?
0: Doncs sí, hem de desempatar i el gol d'or és pel Brasil. I el golejador que desfà l'empat és, atenció, Carlinhos Brown!
1: Home!
0: Carlinhos Brown desempata perquè és com Araujo, és defensa i davanter quan cal. És capaç de ballar la samba de Bahia en una rua amb Joan Clos, tots ho recordareu, però també és capaç de cantar i marcar-se unes percussions amb el grup de metal més famós de l'hemisferi sud, els brasilers Sepultura.
1: Carlinhos Brown.
0: Per tant, per qualitat, per diversitat i per originalitat, la victòria del grup C és pel Brasil.
1: Carai, tu, doncs felicitats a la selecció del Brasil, la favorita que ha complert expectatives, i l'Edi que torna demà amb el grup G. Edi, fins demà.
0: Gràcies, Francesc. Salutacions des de Filadèlfia.

0: aventures infinites.
1: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
3: Jo he vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
4: Jo infinit, no, més que infinit.
3: Més que infinit?
5: Sí! Serà difícil?
6: No ho sé.
5: Però serà guai, segur.
7: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
3: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
9: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
10: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
11: Et demanarem fer mateix.
12: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
13: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
12: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
16: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir-lo... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
15: Que maco.
17: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
16: Exacte.
17: No?
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
19: Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
20: Però és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no?
19: Lara Feliu, dietista i neta de la química Ana Maria La Justícia, pionera en l'ús del magnesi. Una conversa sobre llegat, valors i salut.
21: Soc cogula, amb Roser Parera i Moragues. Aquest divendres, a 2:15 de la tarda.
22: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Avui, que és dia de revetlla i de celebrar, hem volgut ajuntar amics del programa, perquè això que sona és la sintonia de la playlist d'Svetlana, però com que també tenim una coreògrafa, hem dit, per què no fem aquí una barreja estranya? Roc, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt il·lusionat aquí de compartir espai amb aquesta estrella.
0: Nadine Romero.
2: Hola.
0: Ets la nova integrant d'Svetlana?
2: Ai, tant de bo.
1: Estem aquí practicant les coreos ja noves.
0: Podríeu fer un crossover, sí, una col·laboració.
2: Jo encantadíssima, eh?
1: Pues, escolta, pues molt bona idea, eh?
0: Ja d'aquí ja us ha sortit la col·laboració
1: no.
0: Amb l'Adilla Russa.
1: O sigui, tot. Com es deia aquella del...
0: I la Selena.
1: O la Selena, ja ho tenim, això.
0: Selena. Sí,
2: I ara... ja feia les coreos?
1: Doncs pues ja està, tu.
2: Ja ho teniu.
1: Tot el que no
0: al final,
1: ens ha donat la
0: No, és que al final haureu de pagar per venir.
1: Totalment.
0: No, clar, és veritat. Bé, a veure, avui és dia de revetlla, llavors anem a fer una mica de prèvia per si algú està despistat a casa
2: vinga.
0: I no sap o quins són els imprescindibles d'una revetlla o quins són els tamacles que han de sonar, doncs amb el Roc i la Nadine anem a donar idees i ajudar la gent.
2: Sí, sí, a part, jo crec que avui la revetlla de Sant Joan és molt important com pels catalans, és com molt tradició,
0: sí?
2: Saps? Tot i que es fa a molts altres llocs, però aquí és com molt típic,
1: pels
2: no?
1: Pels països catalans, sí, sí.
2: Sí, per això.
0: Perquè sí, a casa vostra l'heu celebrat sempre?
2: Sempre.
1: Sí, sempre.
0: Tu ets de petards, Roc?
1: Mira, jo al principi, perquè em feia veure allò que era un mascle tal, i ara jo els odio. Pel clixé de maricón, però és que no puc aguantar... O sigui, no puc... Vosaltres què? Us agraden els petards?
2: A veure, això és una de les coses que jo ja tenia apuntat com imprescindibles, eh?
1: Ah, però esperem-nos, a veure.
2: Sí, per mi, a veure, us he de dir, sóc sincera, no sóc gaire fan, però sempre fa com una mica de revetlla. És a dir...
0: Home, una mica no fa molt revetlla.
2: Sí, no m'agraden, però si no hi són, no és revetlla,
0: sabeu? Tu has deixat una revetlla i que durant una hora no sentis cap...
2: És raro.
0: Pa.
1: Una mica pum, vale. Home. Vale, però les bombes aquelles, com que diuen els gatos i els supergatos, no sé quantos, jo això és un trauma.
2: Mira, jo una mica... Sabeu aquests...
0: I els rompetotxos.
2: Els xinus.
1: No. Sí, les bombetes, tal, no sé quantos,
2: això
1: sí. I els que són bonics, les fonts, que fas...
2: Sí.
0: Mira,
2: jo crec...
0: Però a veure, un moment, tu que ets de Manresa.
2: Sí.
0: Tu no anaves a tirar petards de més petita a dins dels totxos i les rebentaves.
2: Jo revetlla no ho he passat mai a Manresa. Sempre me'n vaig a Torredembarra, a la platja. A mi m'agrada passar a revetlla a la platja.
1: Ah, mira-la.
2: Llavors, clar, jo no he viscut...
0: Però els dies previs, a Súria, era un festival, que ara ho penso, anàvem al bosc a tirar petards, que penses, no vam fotre un incendi de miracle.
1: Home, doncs sí.
2: Sí.
0: Però agafaves els totxos i venga a rebentar totxos allà amb els petards.
2: Sí. No, jo no he fet mai això. A veure, us he de ser sincera, jo sempre he sigut una noia molt tocada i posada, eh? A mi aquestes coses sempre m'han fet una mica de por.
1: Aquí li agraden molt, sona la Júlia, que et pots imaginar, la Júlia
0: bona
1: allà...
0: Bona petardera.
1: La Júlia sí que rebentava totxos allà. És que aquí complint els clichés, cadascú, sí,
2: clar,
1: sí.
2: Clar, cadascú
1: el
2: que li toca.
1: Aquí
0: en tot cas, amb moderació,
2: Home,
0: tirem-ne algun. I els coets aquests que van amunt.
2: I també foguera. A mi una bona foguera també m'agrada.
1: La foguera és molt millor.
2: La foguera és molt millor.
1: Ara.
2: És molt més xulo. A més, no sé si ho feu vosaltres, jo no ho faig, però...
0: Però fogueres particulars?
2: No, en plan, per exemple, una foguera.
1: A la platja, no? No es pot fer això. Està prohibit, és il·legal.
2: No, sí, es pot fer, perquè a Torredembarra es fa... Es fa allà una foguera enorme i a tal hora pues, ho engeguen i tu vas allà a la voreta del foc, et farà algun vídeo, alguna foto, que a mi això sempre agrada.
1: Clar. No és el mateix Torredembarra que a Barcelona, perquè a Barcelona vas allà i és, o sigui, és un infern entre els guiris. I vés l'endemà a la platja allà a Sugarta a veure què et trobes.
2: No, això no.
0: L'estat en què queden les platges l'endemà de la revetlla és fastigós.
2: És fastigós.
0: La gent és molt porca.
2: Sí.
1: Sigueu una mica nets, sisplau.
2: Això
1: si aneu
2: mateix.
1: A la platja,
0: no costa,
1: podeu fotre el favor de netejar.
0: I quan acabes,
1: prou ja.
2: Sí,
1: clar, ja els putos guiris fan el que els dona la gana, també.
2: Clar,
1: són ells els culpables.
2: Jo he de dir que allà a Torredembarra, si hi ha algú que ens escolta de Torredembarra, està molt ben fet. Jo és que estic encantada, perquè com és això una mica una més...
0: Que et presentes a la regidora a Torredembarra,
2: sí,
0: no?
2: Imagina't!
0: Una campanya aquí a Torredembarra.
2: És que a mi m'encanta Torredembarra, I he de dir que la foguera que fan allà és molt maca, i per exemple la meva mare i la meva germana fan una cosa típica cada any, jo no, perquè no hi crec massa. Ui, és que sóc una mica... Ni vols petar ni això.
0: Què fan?
2: Mira, elles escriuen coses en un paper com algun desig o algo que vulguin transmetre cap al proper any, i elles llavors ho escriuen i ho creuen a la foguera d'allà a la platja.
0: I se'ls sol complir?
2: Jo crec que no, però bé.
1: Perdona, jo crec segur que sí. Jo sóc més esotèrica. Tu no ets esotèrica?
2: No.
1: Home, sí, per favor, hi ha d'haver una mica... Hem de creure l'energia.
2: Sí, elles creuen molt això, amb aquesta energia, amb aquestes sensacions, però és que jo penso...
0: Tu hi creus en això?
1: Jo hi crec molt. Jo el que faig és el ritual de la lluna, que és molt semblant a aquest, que quan hi ha lluna plena els demano desitjos i el que em vull allunyar. Però ara m'ha
2: agradat això, eh?
1: Ara m'ha agradat molt això.
0: Aquesta nit què hi posaries en el teu paper?
1: Ui, jo desitjo, tinc una mà de desitjos.
0: Digue'ns
1: un. No es poden dir.
0: Un que no posis.
1: Un que no posaré, perquè jo espero que sigui, és que continuem l'any que ve a la tarda de Catalunya Ràdio. Oh! Més ben l'any.
0: Doncs et dic ara, en exclusiva...
1: A veure, tenim exclusiva? Exclusiva!
0: La temporada que ve, Svetlana continua a la tarda de Catalunya.
1: Home, això hauria d'haver gravat, per favor!
2: Ja no, no t'ha faltat fer-lo de la fogueta, ja ho has demanat.
0: A veure, en principi es grava tot aquí, vull dir que no hi ha problema. Però sí, mira, em sap greu que no hi ha la Júlia, però...
1: Escolta, ja s'ho perd, si no pots venir a Abandona, doncs ja està, escolta, perfecte. Molt bé.
0: Ja està, mira. Vamos! Mira, es compleixen els somnis,
1: veus? Es compleixen, veus?
2: Hem de creure.
1: Clar que sí, molt bé.
0: Tenim capatards,
2: sí, ens agrada, però moderació.
0: I la foguera,
2: demanant desitjos.
0: Molt bé, què més?
2: Molt bé, després, una bona coca de Sant Joan. A veure, jo si no hi ha coca, no fa Sant Joan.
0: Com ha de ser la coca?
2: Mira, la coca, la típica, jo ho he estat buscant, i la típica són de la fruita aquesta farcida, que no m'agrada gens. Farcida, coca farcida, es diu?
0: Confitada.
2: Confitada.
0: Vaja, si la vols farcida, pots farcir també.
2: No, la fruita confitada aquesta...
0: N'hem parlat abans, sempre la trec.
2: Sí. A mi no m'agrada, vosaltres què?
1: Jo tampoc sóc gaire fan, la veritat. No.
0: Costa molt trobar gent que li agrada.
1: A la meva àvia l'encanta, no la treus d'allà,
2: I a la meva tieta també l'encanta.
1: Sí, és molt... Generalment
0: és un producte més 50.
1: Sí.
2: Total, total.
0: Sí, o més 60.
2: Jo la prefereixo més, pues, de crema, mira, o normal, de pinyons.
0: O del forn de Cabrianes, de xocolata, boníssima.
2: Sí, exacte, aquestes típiques.
1: Sí, però xocolata està molt bé.
2: Si no hi ha coca, tampoc fa rebella. No, per tant, totalment. Una bona coca. Jo, en el meu cas, se l'encarrega a mi mare, és com una tradició ja.
0: Però la va comprar.
2: Ella la compra, la paga i la porta. És el que hi ha. Ja, a la següent generació ja veurem què passa.
0: Molt bé.
2: Després, una altra coseta. Una bona copeta de cava, no?, per brindar. Oh,
1: sempre.
2: Amb la
1: cona,
2: amb la coca, sí.
0: És molt nit de cava, és veritat.
2: És molt nit de cava, i a més, és que... Tota excusa és bona per fer una micona de cava.
1: Això és veritat.
2: És el que us vull dir, està bé.
1: Una mica de cava, una mica de coca.
2: El que sí.
0: Compte el que diem.
1: Sense coca no hi ha festa.
0: Per Sant Joan, dius.
1: Per Sant Joan.
2: Coca de Sant Joan.
1: Sí, tant.
0: De menjar.
2: Després, una altra coseta que també m'agrada molt és com la bona companyia. Jo sempre ho passo amb la meva família, és com el moment d'ajuntar-nos.
0: Home, és llavors... que no es pot fer una revetlla sol.
2: No, a veure, segur que hi ha molta gent que ho passa.
0: Però llavors ja no és fer la revetlla. Ja,
2: exacte.
0: Ja és saltar-te-la, no?
1: Tu pots fer la teva revetlla sol, també, com el Nadal, com tot. Clar, a veure, aquí no, hi ha sempre, no tenim sempre la sort d'estar acompanyades.
2: Sí, hi ha vegades...
0: No, però vull dir que...
1: A veure,
0: que,
1: què?
0: Que vull dir que...
1: sí, justifica't.
0: Que així com Cap d'Any sí que pots estar sol i...
2: Cap d'Any no, Sant Joan.
1: Perdona, Sant Joan també t'encens una bengala i penses amb els desitjos de la Nadine.
0: No, ho retiro.
1: I a part...
2: Es pot fer una revella.
1: Jo cada cop estic més en aquest mood, perquè ja el tema dels petards i tot això tal, ja està, fas una mica coca, una mica... I te'n vas a dormir, ja està.
2: Què dius? Doncs mira, la meva segona...
1: Estic mood misantrop, jo.
2: La meva segona cosa essencial és allargar fins la matinada, que això he de dir que jo ja ho faig poc. O sigui, jo ho intento, però ja arriba un moment...
1: Home, però si n'acabes de fer 30, com estem? Aquesta joventut d'avui en dia...
2: Mira, n'acabo de fer 30, però com bé sabeu, en aquest programa jo em caso d'aquí. Sí. D'aquí poc. Llavors, jo ja estic en una era...
0: Ja ets senyora gran.
2: Ja soc senyora
1: de fruita confitada.
2: D'aquí poc em començarà a agradar.
1: La coqueta, no? Amb la fruita confitada.
2: Llavors, aquest any ho intentarem allargar-nos fins la matinada, perquè quan...
0: Però què? És a dir, quina hora seria la mínima perquè ja compti que és matinada? Perquè, clar, en el fons...
2: Pues quan surti el sol.
0: No.
1: Hola, tia, sí que vas forta.
2: Home,
1: escolta, però molt bé, a mi m'agrada molt això també.
2: Fins que surti el sol és el moment clau quan surten, mira, les converses més interessants.
1: Això és veritat, també.
2: Exacte, els moments més icònics.
1: Amb la coca allà, vas fotent la coca.
0: Encara et quedarà coca aquella hora?
1: Home, allà és quan es torna a demanar coca, clar.
0: Ah, fa com un...
1: Clar, dius...
0: Però a aquella hora tens...
1: Se'ns ha acabat la coca, tal, hem de tornar... Home, jo crec que sí, Sant Joan és molt especial, no? Ja. I llavors, va, demana coca, llavors, a veure qui demana, qui la porta, tal...
0: Bueno, ens estem complicant molt la vida.
2: No, i que s'ha de tenir una micona de dinerons, per poder seguir
1: amb la feina. No, dinerons, sí, però, bueno, fas un bizum mentre tots i ja està.
0: Bé, prou, va, que... que fins la matinada, molt bé.
2: Molt bé, fins la matinada. Ja us diré si aquest any ho aconseguim fins que arribi, fins que surti el sol. Ja,
0: tampoc
2: ja.
0: És imprescindible.
2: No és imprescindible, però mola, mola. Està home, bé, ets jo... jove, també.
1: Sí, jo he tingut Sant Joans que surt el sol i són dels memorables. Ah, allà, tots amb els
0: amics. Quan surt el sol ja arribes a casa amb aquell pla que dius...
1: Però és Sant Joan, és la nit que jo crec que tothom...
2: És la nit més llarga,
1: pot tenir ressaca de zorra, o tothom s'ho pot permetre.
2: Més llarga o més curta?
1: És la nit més curta.
0: Més curta, ah, més curta.
2: Ai, m'he liat!
0: No, clar, perquè es fa fos molt tard i es fa de dia molt d'hora.
1: Clar, clar, clar.
2: Pues més fàcil encara, però fins que arribi el sol.
0: Exacte, home, és la nit que és més fàcil arribar fins tard.
1: Sí, clar, veritat,
2: clar, clar. I ja, per últim, bona música i bon ambient, que això jo li deixo a ell, que segur que tu en saps més que
0: perquè
2: jo.
0: Perquè tenim una playlist específica per la nit de Cap d'Any.
1: Sí.
0: Ai, de Cap d'Any, de Sant Joan.
2: Ui, ui, ui!
0: Jo ja estic al desembre.
1: Sí, tenim una playlist especial. Merda, m'he oblidat d'una... Hauria d'haver posat una cançó, ara us la diré. Sí, el que passa és que jo avui m'he posat una mica finolis, perquè, clar, com que no tinc la Júlia, digues, escolta, treu la teva faceta més de musical,
0: ara,
1: sèrio...
0: Ara és el Rock Bernadí.
1: No, ara jo soc Rock Bernadí, clar.
0: Actor musical.
1: Jo és Belana només quan hi ha el meu pack.
0: Molt bé.
1: Llavors, a veure, això, us porto recomanacions que semblen d'un expert musical de veritat i no com jo. Aprofito avui l'abandonament de la Júlia, aprofito per posar-me musicalero, musicalero. Visc els musicals. I ara, com sabeu, de tot se'n pot fer... Es podria fer un musical de la teva boda, també, no?
2: El que
1: no
2: sé si sabeu... Que t'ho pillo.
1: No et dono idees, eh? És que de la nit de Sant Joan també n'hi ha un. Ho sabeu, això?
0: Em sona.
2: Jo no, pues estic molt interessada.
1: I és en català.
0: Sí, home, de goll de gom.
2: Ah, vale, sí.
1: Mira, mira, posa la música, Fran.
3: Estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
1: Oh! Nit de Sant Joan és un musical de Goll de Gom i música del gran Jaume Sisa, que té un toc d'Albert Pla, eh? Podria posar-se per aquí també parlar de la coca de Sant Joan. I és icònic per molts motius, un dels quals és perquè va, la seva estrena va ser el 4 de març del 1981
0: mira,
1: al Teatre Romea de Barcelona, que va servir per inaugurar el Centre Dramàtic de la Generalitat.
2: Que fort!
1: Oh! Som-hi, catalans!
2: Vale, però aquesta una vegada ja, no?
1: Sí, que no, aquesta... No.
2: Una vegada, no és per repetir. Molt.
1: Espera'm, que després ve el millor.
0: Aquesta
1: no,
0: és per quan comença a sortir el sol...
1: Exacte, i quan estàs allà ben encocat i et poses l'encocat de Sant Joan, de la coca de Sant Joan. I com tots els musicals, de tots se'n pot fer una cançó, perquè, atenció, abans hem parlat de la coca.
4: Soc una coca i soc
2: ole, ole. M'encanta!
0: Potser és el musical?
1: Sí. Una coca amb dos pinyons.
4: He de fer passar per una oca.
2: Aquesta me la poso a la playlist, eh?
1: Aquesta fas una coreo?
0: Clar, clar, tu, aquesta la balles tu com una reina.
2: Aquesta fem trens de TikTok, segur. La tornem a posar de moda.
1: Doncs pues escolta, tu fas això de trens de TikTok
0: i no sé quantos. Ho fas avui?
2: I ho peto.
1: Perdona, si fas una cançó amb aquesta, i tant, ho petes.
2: Ja,
1: home, la coca de Sant Joan, amb unes rimes...
2: Dóna'm, que me l'apunto.
1: Pues mira, la coca de tal. Escolta'm,
0: de tal.
1: I ja per acabar no us podeu perdre la clau del foc. Ja, si ens volem posar intenses... Una de les cançons més icòniques
0: és per ballar
1: del musical.
0: Agafats,
1: sí,
0: no?
1: Bailar pegados.
0: Sí que és una mica Sergio Dalma, això, a veure.
1: És que és com la vida mateixa, no? Perquè qui té la clau del foc? Aquí crec que la teva mare i la teva germana ens agradaria, eh?
2: Sí,
3: jo
2: pot
3: ser. Jo no sé pas on és la clau del foc. S'ha fet tan curta i suau aquesta nit.
2: Oh. Ah, clar, perquè és curta.
3: Ha estat un somni sense haver...
1: I mica en mica va cantant.
3: Distant i calitzes
0: veí. Ai, que maco, això.
1: És preciosa, aquesta cançó.
2: Aquesta a quina hora?
1: Aquesta jo crec que ja són... A quina hora surt el sol? 7:25, una cosa
2: sí.
1: Així. Ja quan surt el sol, allà amb la nova...
0: Mentre recollint la brossa...
1: Mentre recollint brossa, posa aquesta al Jaume Sisa i tornes a demanar coca.
2: I et vas dormint,
1: Et vas a dormir, exacte, per anar dormint... I t'abraces amb el teu amic i vas mirant el sol. Però, bueno, va, posem-nos una mica més fiesteros, que això no deixa de ser una rebella, sisplau.
0: Ara.
1: Això ja és una altra cosa.
2: Sí, ara.
1: Podríeu endevinar de qui és això o no?
2: A mi això no
5: vol. Jo soc un entusiasta dels focs artificials.
0: Ai,
5: a
0: veure, la inigualable.
5: Quan vaig a contemplar...
0: És Núria Feliu?
1: Sí.
2: Ah, la Núria Feliu.
1: Home, és la gran Núria Feliu.
2: És que jo de Núria Feliu només em sé lo de paraules.
1: No, segur que te'n saps més, de coplets i tant. Sí, sí, sí.
2: Segur, me les heu de posar. M'he de tornar, m'he de tornar.
1: Però perquè la Núria Feliu... Sí, segur que... Elàstics blaus, tan una pedra... I després, bueno, entenc més. Però és que tot té versions, la Núria Feliu, perquè com aquesta, que és una versió de les grans, amb lletra de Joan Misterio i música de Quirós i Burrull, la primera que la va interpretar va ser Pilar Alonso i Moll. Tu la coneixes, Garriga?
0: No, aquesta no.
1: Doncs jo tampoc la conec. És una copletista menorquina, atenció, la pobra va néixer a Mahó.
0: I... Per què?
1: Bueno, perquè no es pot ser perfecta. Va...
0: No t'agrada Mahó?
1: No, sí, no, perdona, sí, la meva àvia viu a Mahó, eh? No,
2: ja i llavors?
1: Home, doncs per això ho dic, perquè estic informat del que significa viure a Mahó.
0: Però quan va néixer aquesta senyora a Mahó devia ser més...
1: Imagina't, devia ser un descampat, allò, amb dos barcos. No, que és molt maco, Mo, que diuen ells, ens encanta. La figura més emblemàtica del couplet català de principis del segle XX. Estem parlant 1910-1920.
2: Wow.
1: I també la van interpretar grans couplettistes de l'època, com Mercè Serós, fins a arribar a la Gran Feliu, que ara, pobres, ens en recordem de la Feliu, però de les altres ja no se'n recorda ningú.
2: Clar.
1: La Raquel Meller, sort que hi ha una estàtua allà al Paral·lel, que bueno, pues allà van els guiris i diuen, mira aquesta. O sigui que amb la Núria, la Mercè i la Pilar ens entenem i els únics focs artificials que ens agraden són aquests, els que no s'encenen.
5: Es veu que amb la humitat no s'encenien, ni amb rodes al castell podia anar, però el meu promès em deia, millor dona, així encara és més fos per festejar.
1: Repella.
5: Et treies purnes pels ulls, el molt
1: molt bé, m'encanta. Millor dona bé. Que així encara és més fosc per festejar. El molt pirotècnic, diu. És que elles eren simplement les millors. Que visca el couplet, visca les coupletistes, la Raquel Meller, la Mercè Serós, la Pilar Alonso i la Núria Feliu i la Glòria Rivera, que la tenim avui en dia aquí reivindicant el couplet. Que torni el Molino. Collboni! Torna'ns al Molino!
0: Se l'ha quedat ell?
1: Bueno, ell, segur que ell pot fer coses, no?
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: O sigui, a veure, segur, què és aquesta gestió nefasta del Molino?
0: Però és una cosa privada.
1: Bueno, però sí. Allà hi ha un concurs, no?
0: No sé, no sé, no sé, no sé. No sé
1: que depèn de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Depèn de l'Ajuntament.
1: Bueno, ara també m'estàs posant un
2: procés. Sí,
1: però la qualsevol cosa és un centre emblemàtic de la ciutat
0: això
1: de Barcelona.
0: Sí,
1: per tant, collboni, fes tot el que puguis per tornar-nos al couplet al Paral·lel, per favor.
0: Va, escolta, ens posem més moderns.
1: Va, ja està, sí, per acabar.
2: Ah, sí, modern, modern.
1: Sí, ara estàvem parlant de les fades que la setmana passada ens van acompanyar. Per acabar...
0: Que ens van estrenar aquesta cançó.
1: Ens van estrenar aquesta cançó. Ah, clar, doncs tornem-la a posar perquè són les nostres Katy Perrys catalanes. L'havies escoltat, Nadine?
2: No.
0: És que és novíssima, és novíssima. No tenia una setmana.
1: Sí, sí, sí.
2: Ah, doncs pues ja tenim poder...
0: Nou
2: cançó
0: tren.
2: De l'estiu.
1: Mira, ja pots fer dos trens. Aquest i el de la Coca de Sant Joan.
0: No, aquesta pinta molt bé de cançó de l'estiu,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí. Jo voto.
0: Fades i triquells, Sant Joan.
1: Amb el triqui. I ara posem, sisplau, la part... No, un moment, deixem això. Esta. Volem països catalans, home! És que és un temazo. I ara anem a veure el rap que ens fa el Triquell.

0: poca broma.
1: No, no, està molt bé.
0: Es pot fer molt bona coreo, eh?
1: Oh, ja, veure, ja estàs veient els
0: ja
1: passos.
0: Estic, ja estic. Sí. No, no, no, i a sobre que no és d'aquestes lentes. Li foten canya, eh?
1: Puja, puja, puja, puja.

0: Així arribem, a les hores prèvies a la revetlla. Estic segur que ara molta gent ens està escoltant anant amb cotxe cap aquí, cap allà, potser en algun embús d'aquests que us hem explicat al llarg del dia. Però aquesta és la nostra revetlla i aquests són els nostres consells que us hem volgut fer arribar amb el Roc i la Nadine. Que tingueu molt bona revetlla.
1: Netegeu les platges.
0: I penseu bé quin missatge li poseu, perquè
2: fixa't
0: que es compleixen, eh?
2: Us ha agradat, eh?
1: Ens ha encantat, els homes es compleixen.
0: Jo ho faré.
1: Veus? Gràcies a Francesc Garriga.
2: Si segueu aquests passos, la vida us anirà millor, segur. Només per escoltar-nos.
0: La tarda us soluciona la vida.
2: Això mateix.
0: Roc, Nadine, bona revetlla.
2: Igualment.

0: A veure, la festa, a veure si arribarem a l'hora a la festa o no. Mariluz García, bona tarda de nou.
1: Hola, bona tarda.
0: La cosa s'ha complicat una mica en funció del lloc, eh?
1: Sí, sí, ara hi ha hagut un accident a l'autopista AP7 entre dos camions, de moment que se sàpiga, segons ens ha informat Trànsit, a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit nord. Ja, a més, ens diu Trànsit que és un accident que d'entrada sembla greu, o sigui que la cosa pot anar per llarg.
0: Mira, només et dic que un membre de l'equip del programa ho ha vist.
1: Ostres!
0: I m'ha enviat el missatge, molt bèstia, accident bestial, m'ha dit.
1: Vull dir que... Em diuen dos camions, espero que no sigui frontal, que un dels dos no hagi travessat.
0: Diu que un dels camions ha quedat en un estat terrible, per tant...
1: Doncs...
0: Estarem pendents
1: doncs ja,
0: de les notícies,
1: ja és el que ens diu Trànsit,
0: però no pinta bé.
1: Tallada
0: no pinta bé.
1: I pinta greu, o sigui que... Sí, malament, doncs això. Ja s'està fent desviament just abans per la sortida 71 cap a l'autovia 2 o l'eix transversal. Més enrere, ja Mossos han començat a desviar de forma obligatòria a la sortida de Massanet cap a la C35 i l'autovia A2. I Trànsit en general recomana fer servir vies alternatives segons quina sigui la destinació. Si sortiu de Barcelona doncs, o de l'àrea metropolitana, doncs podeu agafar l'autopista del Maresme, sobretot si aneu cap a la Costa Brava Sud, allà Blanes, Lloret, Tossa. I si no, també l'altra alternativa per on ja estan desviant obligatòriament és la C35 de Massanet de la Selva a Vidreres, i aquí s'enllaça amb l'autovia 2 direcció Girona i podeu continuar per altres vies cap a la vostra destinació. Ja s'està fent cua a la C65 a Santa Cristina d'Aro en direcció a la costa. A la banda sud, en canvi, doncs hi ha una congestió més o menys habitual a la mateixa autopista AP7 entre Martorell i Sobirans, passat Gelida en direcció a Tarragona, però aquí sense gaire complicacions.
0: Bé, doncs esperem que es mantinguin les no complicacions i que el tema de Girona, sobretot
1: que sigui el menys,
0: el menys greu possible, ja no tant per la cua, sinó pels afectats
1: d'aquest xoc. Per les persones, que no hi hagi afectacions personals.
0: Sí. Tant de bo, però no pinta gaire bé. Mariluz, seguirem pendents al llarg de tota la tarda. Moltes gràcies.
1: Seguim fins ara.
0: 93-201-74-74. Hi ha un lot de productes de la Vall d'Aro. És tan bo el producte que jo trucaria de forma immediata. 93-201-7474. Tinc rànquings per a vosaltres. Fem una pausa, us dono temps de trucar i quan tornem, concurs.
2: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
3: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
4: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
2: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
4: Entrades a teatrepoliorama.com. Estrellita!
5: Una revetlla amb la millor companyia.
6: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
7: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
8: El carrer és l'escola de La Cubana.
9: Una companyia que ha fet història.
10: Això és una bogeria, no?
11: Era màgic. Va ser màgia pura.
9: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Tant de bons en fessin un cada dia, tinc.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: Híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
14: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
16: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
18: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
17: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
19: És tan fort que cada vegada que penso...
17: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
20: Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
17: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
21: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
17: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
22: És un dia feliç.
17: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
0: Ann Andreu i Marina Rufat, focs artificials per Sant Joan.
1: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé solo que fas ametller. Ses retxes d'un avió, net cel, anigulades. No vull saber res de Tibet.
0: Els carrers ja fan flaire de pólvora, les fogueres ja estan a punt per rebre la flama del Canigó, ja tenim aquí, per fi, la Revetlla de Sant Joan, una de les nits més màgiques de l'any. Igual de màgica, però més delicada i gairebé d'orfebreria, és la versió de focs artificials dels Antònia Font que acaben de publicar Ann Andreu i Marina Rufat.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
2: Avui no tinc el Marc Andreu i l'Àlex Utier, que sempre fem amb ells això i hi ha com més caliu. Ah, sí? Corre per aquí? Bé, és igual, ara ja no els farem entrar. Premi. Lot de productes de la Vall d'Aro. Mel de la Vall del Riu d'Aura, vi de Bioritme i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles. Tot quilòmetre zero. I serà per un dels dos oients que participaran als rànquings d'avui. Concursant número 1 es diu Eduard d'Ullastrell. Eduard, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Ets a casa, tranquil·lament?
3: No, estic aquí com a... passant la tarda aquí en un embús.
2: Ah, mira que bé. I sí. A quin embús t'enganxem, a tu?
3: Doncs mira, sortim de Terrassa anant cap a Ullastrell. Aquí no hi ha mai embussos, però deu haver hagut un accident.
2: Vaja. Però portes molta estona aturat?
3: Una estoneta.
2: Però aturat, o allò que avances a poc a poc?
3: Vas avançant molt a poc a poc.
2: Bé, en tot cas, a la Revetlla arribaràs bé, no? Si entens.
3: Sí. Ja ho tinc tot fet, a més a més.
2: Ah, sí? Què feu?
3: Doncs fem una miqueta de sopar popular davant de l'Ajuntament.
2: Ah, així, sí, dels veïns en general?
3: Sí, d'això que qui vol es presenta amb el seu menjar...
2: Molt bé.
3: Sí, sí.
2: Doncs escolta, si encertes i guanyes, encara tindràs un lot de productes per afegir pel Sant Joan de l'any que ve.
3: Perfecte.
2: A veure, et diré 3 anys. Són 3 anys. El 2022, primer, després el 2025, després el 2003. 22, 25, 2003. A què correspon aquest ordre? Són els anys que hem tingut els estius més càlids a Catalunya els últims 100 anys. Són els anys que ha plogut més a Catalunya els últims 100 anys? O són els anys en què Donald Trump s'ha presentat a les eleccions als Estats Units? 22, 25, 2003. Càlids, pluja, Trump.
3: No, pluja segur que no. Els més càlids, la...
2: Doncs els més càlids és una resposta correcta. Els anys amb més pluja són el 71, el 50 i el 2018. Per tant, has encertat. Moltes gràcies. No pengis, Eduard. De moment, això ja ho tens.
3: Va.
2: I ara saludo la Maria de Girona. Maria, bona tarda.
4: Sí, bona tarda.
2: Ets a casa, tu, eh?
4: Sí.
2: Perquè hi ha un pollastre de cotxes una mica més avall de Girona que no te'l vulguis trobar. Has tingut una tarda distreta?
4: Sí, estic fent coses a casa i tal.
2: Molt bé, doncs ara jo et diré 3 països, a veure si encertes i empates amb l'Eduard. Mira, 3 països. En primera posició la Xina, en segona posició Alemanya, en tercera posició els Estats Units. A què correspon aquest ordre? Són els països amb més motocicletes circulant pels seus carrers? Són els països que exporten més material pirotècnic, coets i petards? O són els països amb l'índex d'infidelitats en parella més alts? La Xina, Alemanya, els Estats Units, motos, material pirotècnic, infidelitats.
4: La Xina podria ser?
2: Com?
4: La Xina podria ser?
2: No. La Xina, Alemanya i els Estats Units és l'ordre. Tu m'has de dir aquest ordre si correspon a més motos, a més material pirotècnic o a més infidelitats.
4: Més motos.
2: Doncs més motos és una resposta incorrecta. Era la pirotècnia. La Xina, Alemanya i els Estats Units són els 3 països que exporten més pirotècnia. Les motos són a la Xina, a l'Índia i a Indonèsia. Maria, no ha pogut ser. Gràcies per trucar.
4: A tu.
2: Eduard, mira, t'hem alegrat la cua.
3: I tant que
2: sí. La caravana.
3: I tant.
2: En l'estona que has estat al telèfon amb nosaltres, quan has avançat, diries?
3: He avançat uns 50 metres.
2: Ah, mira, doncs aquest pas jo crec que arribes a les 10, arribes a casa.
3: Sí, no, Si no, baixo del cotxe i vaig caminant.
2: Això mateix. La parques aquí al voral i ja el vens a buscar demà.
3: I tant.
2: Eduard, moltes gràcies. Bona revetlla.
3: Gràcies a tu, igualment.
2: Anem al butlletí, ara venim.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Un accident a l'AP7 a Riudellots de la Selva complica ara mateix el trànsit. L'autopista està tallada en sentit nord. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Sí, tallada a Riudellots en direcció Girona per una topada greu entre dos camions. Es desvia la circulació a dos punts, per la sortida 71 cap a l'autovia A2 o l'eix transversal, la C25 més enrere. També desviament obligatori a la sortida 85 de Massanet cap a la C35 i l'autovia A2. Trànsit recomana fer servir vies alternatives segons la destinació, o bé l'autopista del Marès si sortiu de l'àrea de Barcelona, o bé la C35 de Massanet de la Selva a Vidreres i aquí enllaça amb l'A2. Ja hi ha cua a la C65 a Santa Cristina d'Aro en direcció a la costa. A la Pota Nord de B20 i l'autopista del Maresme, aturats a Montgat a Alella, direcció Mataró, i també de Cabrera de Mar a Argentona, direcció Girona. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
5: Més notícies amb Txell Garriga.
7: El govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit de Sant Joan per evitar els incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc a gairebé tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no les podran fer perquè el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de les comarques de la Catalunya Central, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. La resta del país, però el perill també és alt i per això des de Protecció Civil recorden que la llei prohibeix fer foc i llançar petards a una distància inferior a 400 metres d'una zona boscosa. Sentim a Sergio Delgado, és el subdirector de Protecció Civil, en declaracions a la tarda.
8: Tenim municipis en perill molt alt, però tenim la resta de municipis, pràcticament tot el territori, en perill alt. Per tant, la mesura, la indicació de cara a la ciutadania, en qualsevol municipi, en caràcter general, no llançar pirotècnia a prop de massa forestal. Com que nosaltres no anirem a un metre, doncs assegurar-nos que el lloc és habilitat. I si tenim dubtes, no fer-ho perquè és un dia complicat.
7: Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques en perill molt alt d'incendi i també a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis la nit de revetlla. Aquesta nit treballaran un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius.
5: A Madrid, els bombers han desallotjat un dels quatre gratacels que hi ha al capdamunt del passeig de la Castellana per una espessa columna de fum. Segons testimonis dels fets, els treballadors d'aquesta torre, que té 45 pisos i gairebé 250 metres d'altura, han estat evacuats a 5:15 de la tarda. Alguns mitjans asseguren, citant fonts policials, que l'incendi que s'ha declarat a la meitat de l'edifici ja estaria controlat. La torre afectada pertany a Moeve, l'antiga Cepsa, i el fum es veia des de diferents punts de la ciutat.
7: La Unió Europea s'ha reunit avui a Brussel·les amb una delegació del règim de talibans per discutir el retorn dels migrants afganesos cap al seu país d'origen. Els talibans afirmen que han posat damunt la taula la reobertura dels serveis consulars per als afganesos a la Unió Europea, entre d'altres mesures, diuen, per generar confiança. En canvi, el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans.
9: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
7: És el primer cop que les autoritats comunitàries es troben amb els talibans en territori comunitari des que els islamistes van recuperar el poder ara fa gairebé 5 anys.
5: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi al Congrés, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
10: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
5: Escrivá també ha assegurat que el disseny de les prestacions per als majors de 52 anys es tradueix en taxes de reincorporació laboral reduïdes i ha apuntat que la cotització de les prestacions per desocupació a Espanya és de més del 7%, el doble que qualsevol altra economia de l'euro. Els esports amb Sònia Oleart.
11: Avui es decideix l'hoquei lliga masculina. 8:45, l'Igualada visita el Liceu en el 5è i definitiu partit de la final. I el Barça de futbol sala pot ser avui campió de lliga si guanya la pista del Pozo de Múrcia 8:45 en el 3er partit de la final. El davanter argentí Julián Álvarez demana que l'Atlètic de Madrid el traspassi i l'Atlètic de Madrid es planteja ara denunciar el Barça davant la FIFA per l'intent de negociació amb el jugador. El blaugrana Iñaki Peña ha cedit aquesta temporada a l'Elx, marxa traspassat al Panathinaikos i encara en futbol el Girona ha presentat el seu equip tècnic per la propera temporada segona. Quique Álvarez serà el nou entrenador i el seu ajudant serà el seu germà Òscar. El Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar en els últims 2 anys i el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al club on es va formar.
0: Fins aquí les notícies.
12: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
13: No, en falta una.
12: Ah, clar, la del tot costa.
13: Doncs som-hi, convocatòria.
14: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
13: Marc Crosas.
12: Natàlia Arroyo.
13: Gemmarí Dongu.
12: Bruna Vilamala.
13: Damià Abella. Ion Vaquero.
12: Ilia Sánchez.
1: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
12: Al tot costa.
14: Momento, seguimos.
1: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Carai, quines notícies que m'expliques fora de micro, Juliana.
2: Sí.
1: Ho deixarem fora de micro, de moment.
2: Però és veritat que sorprèn molt quan et trobes gent de l'oficina.
1: De la feina.
2: Tenint vida fora de la feina.
3: De qui parles? Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tu t'has trobat a molta gent de la ràdio al súper,
2: no,
1: per
2: mai.
1: Exemple?
2: És com quan et trobaves un professor de sobte en una festa, per festa major.
1: Amb els seus,
2: deies,
1: amb els seus fills, que resulta
2: què?
1: Que té fills.
3: I tu no ho sabies i fa 6 anys que treballeu junts.
2: Sí, però no estàs tancat tota l'estona a l'aula? I a mi em passava també la inversa quan era monitora d'esplai. Que els nens, quan em veien en altres contextos, amb amigues, amb els meus pares, es quedaven tan i tan xocats, perquè
3: però...
2: suposo que per ells jo vivia permanentment d'acampament.
3: Qui t'has trobat? En Jordi Costa al Bon Preu?
2: No, un company anònim, Marta, d'aquesta casa, amb una noia.
3: Oh!
2: Em va deixar molt i molt impressionada saber que tenia existència fora d'aquestes oficines, fora de ser un personatge secundari de la meva vida.
1: És que tothom és secundari de les nostres vides,
2: és
1: però
2: així.
1: Després són protagonistes de les seves.
2: És així.
1: I a vegades...
2: Ell devia sentir el mateix amb mi, eh?
1: I tu creus que va haver-hi incomoditat?
3: Jo crec que ets molt protagonista, tu mai pots ser secundària.
2: No, però jo crec que ell també el va sorprendre.
1: Ella
2: perquè...
1: és, guest, és allò, aquell personatge que té guest star, que
3: cameo.
1: És com presentació especial.
2: Sí. Bueno, però que a més, jo no, o sigui, ens hem trobat en un context que tampoc era el meu hàbitat natural, també sorprenia que jo fos
1: clar.
2: Allà.
1: Sí, tothom estava fora
2: tothom
1: de context.
2: Tothom estava xocat.
3: I us veu saludar?
2: I tant. A més, jo anava amb un col·laborador de la tarda de Catalunya Ràdio, Abraham Urriol.
1: Ah, mira.
3: Que era el sopar aquest del Barbocata?
2: No, va ser ahir mateix.
3: Ah,
1: dimarts.
2: I a més,
1: no,
2: crec que aquest company nostre està tenint una cita, la qual cosa ho feia tot encara una mica més incòmoda. Però bé.
1: No sé, està bé.
3: Clar
1: no
3: que
1: sé.
3: Sí que sabeu qui, després m'ho expliqueu.
1: Després t'ho expliquem. Escolta't, com pinta la revetlla? Ui, que excitant.
2: És que no som gent de Sant Joan, nosaltres.
3: A mi
1: però,
3: no m'agrada gent
1: ni
3: aquesta
1: petites?
3: Nit. No, ni petards, ni la ai. Coca, res.
1: No havíeu tirat petards de petites?
2: No, jo era molt poruga, no em feien puta gràcia.
1: Ni les sabetes,
3: re,
1: ni
3: re,
1: els
3: re,
1: xinos,
3: re.
1: Els més petits.
3: Els diners s'han de gastar en altres coses.
1: Escolta...
3: Bueno, és la meva opinió.
2: Sí. Per què t'hauries de gastar 20 euros en uns petards quan podries comprar-te un top?
3: A part, costen molt més.
2: D'aquesta escola.
1: Ja,
3: exacte,
1: top,
3: jo abans em compro roba.
1: A mi el top no m'acaba de quedar bé, en canvi el petard et dona aquella adrenalina del
2: escolta,
1: moment.
2: I que tothom és com és, eh?
3: Sí.
2: Si es fa amb compte i es fa amb cura i procures
1: sí,
2: que no hi hagi infants, que no hi hagi gossos que pateixen molt...
3: I la natura, també.
2: Mm.
3: Tu què faràs, Garriga?
1: Jo vaig amb uns amics que tenen una casa familiar amb piscina i està bé. Està bé, fora de Barcelona.
3: I coneixes tothom que hi va?
1: No ho sé, crec que no. De fet...
2: Això pot ser màgic,
3: ai, eh?
1: No.
3: Amb això sí que estic a favor.
1: No,
3: que pot
1: que
3: ser una nit màgica.
1: No ho crec.
3: No?
1: Però, no, perquè ja...
3: Aquesta no és l'actitud, eh?
1: No, perquè són amics tots d'un grup, jo m'afegeixo.
2: Ja, però quan això passa, de vegades, que tens tan poca expectativa i et sembla que no coneixeràs ningú,
1: no,
2: és quan les coses passen.
1: Crec que és el tercer Sant Joan que vaig amb aquest grup, i que m'han acollit molt bé, sembla que sigui un nadó abandonat. El primer any, ostres, vas amb aquella por, i després el segon any ja els recordes de l'any passat, i ja hi ha tema de conversa, i llavors sí.
3: Què et toca portar, tu?
1: No, m'han dit que no porti res, porto una coca del forn de Cabrianes.
3: Sempre quedaràs bé amb això.
1: I després ara agafaré alguna ampolla més pel camí i ja està. Però després repartim despeses. No, anem nosaltres al súper i ho comprem tot.
2: Millor per tu. Jo porto un altaveu gegant a la meva festa, que és el
1: què
2: mateix
1: vol,
2: plan.
1: Gegant què vol dir?
2: Gegant vol dir que és un altaveu d'un metre d'alt. És un bafle.
1: Però i tu on te'l tens aquest altaveu normalment?
2: A casa, al menjador.
3: Tu tens aquest altaveu?
2: Sí, jo a mi m'agrada... Sobretot, Marta, m'agrada tenir sorpreses.
1: Un moment,
3: sí,
1: però
3: jo
1: això
3: no sabia.
1: On va connectat, a casa?
2: En un...
1: O sigui, va
2: en
1: al telèfon?
2: Sí, al telèfon.
1: És Bluetooth?
2: Sí, és Bluetooth.
1: Però això devia costar un dineral, no?
2: A 200 euros o així. No, sí, clar, és cosa molt sèria.
1: 200... No, home, 200 euros no.
3: No.
2: Sí.
3: Potser no és gaire bo.
2: És molt gran, però jo crec que bo, no pots muntar una festa sèria. Però és per posar una mica de musiqueta.
1: La cosa, una sobretot, mica de musiqueta un bafle d'un metre.
2: La cosa, sobretot, és que vaig amb por, Francesc.
1: Per què?
2: Perquè jo també vaig amb un grup d'amics que sí que és el meu, però que també sempre hi ha gent una mica nova, perquè tothom porta algú, un Francesc, m'entens?
3: Tens por d'enamorar-te?
2: Bueno, és que l'última vegada que vaig fer una cosa amb aquest grup, em vaig enamorar del nòvio d'una d'aquestes noies que hi va venir.
1: I clar, això... Ai, tens... que ja me'n
3: recordo! El que et va fer la cobra?
2: No,
3: ah, no. Ai, no.
1: No era el bomber.
2: Això tens... El bomber va ser una altra ocasió.
3: Ah,
2: ja
3: era el bomber.
2: No, ja, és un noi que no me'l vaig ni mirar, perquè m'agradava tant i em violentava tant, perquè és que hi havia la nòvia allà i jo ja sabia que... No... Jo pensava, se'm notarà que m'encanta aquest noi. Llavors jo girava la mirada. Jo no li vaig parlar en cap moment.
1: O sigui, portes com allò dels burros aquesta
3: exacte,
1: nit per no...
3: Exacte, mirant endavant i ja està.
2: Sant Joan, màgic. Tu, Marta?
3: Jo no tinc cap pla.
2: És el millor que pots
3: fer. El pla
2: fer.
3: És recuperar hores de son, posar-me alguna sèrie...
1: És el millor pla possible,
2: literalment el millor.
3: I ja està.
2: Enveja.
3: Sí.
1: Quina sèrie? Ja te la saps.
3: Una que es diu Hacks, la coneixes?
1: Home!
3: Sí. No havíem parlat encara mai d'aquesta sèrie.
1: Per on vas? Última temporada?
3: Última temporada s'està allargant. Saps? M'està...
1: A mi que m'agrada molt la sèrie, al final...
3: Ja l'has acabada, doncs,
1: Ja l'he acabat. Però enamorat de les dues protagonistes.
3: Tenen bona química.
1: Sí.
3: Com nosaltres.
1: Veus? Que bonic. Doncs res, arriba el que no surti d'aquí, Revetlla de Sant Joan, amb molts petards.
4: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
5: Doncs millor.
6: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
7: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
9: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
15: Ja m'entens.
16: Un programa d'un altre gènere.
17: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
18: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
19: Amb David Ávila.
18: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: A Catalunya Ràdio, a Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí.
22: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
21: Que no surti d'aquí.
22: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
23: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Ai, molt bona tarda a tothom i molts ànims també amb aquesta calor infernal.

0: dia com avui al dia.
1: I què faríem si no tinguéssim pares a casa? Portar amics, no?
0: Efectivament.
1: Marc Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda, Pandons.
1: Com estàs? Jaume Miranda, bona tarda.
2: Bona tarda. Dos gais sempre sumen.
1: Els meus gais i les meves nenes, és que aquí estem perfectes.
0: Ens ho mereixem per fer el programa que Catalunya Ràdio necessita. Un programa sense cap home heterosexual. Montse Virgili ho celebraria.
1: Jo voldria tenir un record per l'únic home heterosexual que tenim. Bueno, en Víctor Navarro també, no? No, però era sí. Per en Roger, perquè avui fa el 13è aniversari o no aniversari de la trobada amb Úrsula Corberó.
0: Segurament per això s'ha demanat festa, clar. Per poder-lo reposar.
1: Per passar el dol, perquè recordem que en un dia com avui, en Roger, el 2013, tenia previst trobar-se amb Úrsula Corberó en aquella febre postfísica o química. No sé què estava gravant en aquella època, però diguéssim que encara no era la Tòquio de la Casa de Papel. Era aquell impàs de ser encara més famosa, de ser una estrella internacional.
2: Era com una despedida, no l'heu vist, aquella pel·li, d'aquella època?
0: I perdona, saps quina altra pel·lícula va gravar en aquell moment? Va gravar una pel·lícula amb
1: català?
0: Un director català,
1: sí.
0: Que es diu Joel Joan.
1: Ja recordo aquell moment. Caldria revisionar aquesta pel·lícula i portar tals, Jaume Miranda.
2: Jo no ho sabia.
0: Estàvem en punts baixos a la carrera de l'Úrsula, per ser justos. Encara faltava com a l'últim moment de...
2: Totes sí, han fet coses que no voldríem fer. De fet, jo he fet feina amb en Joel Joan i tampoc ho hagués volgut fer. O sigui, totes han passat per allà.
1: Doncs un petonàs per l'Úrsula i també per en Roger. I ara anem als whatsapps, perquè ens n'arriben moltíssims, els 677-27-10-58, i uns quants sobre un tema que vull que mori avui. Sisplau, no vull rebre ni un missatge més sobre el tema, perquè vam obrir la caixa de Pandora i ja l'havíem obert fa uns mesos, Juliana.
0: I va ser culpa meva,
1: sí,
0: i per això mateix jo ara escoltaré totes les altres veus en el debat. Ja aviso que estic en total desacord amb tot el que se'm diu, que penso que sou pràcticament dictadores i que si esteu a favor de que ens hagin de dir exactament tot el que s'ha de fer i no es confia en la societat, endavant, que vosaltres sabreu quina distopia voleu viure. Però no diré res més, perquè si no ja veig que perdrem moltes lloves pel camí.
2: Però sobretot
0: lloves que estan fartes de que no parlem de l'Aitana i parlem de qüestions
1: civils. No ho has intuït? Estem parlant de la recollida de residus porta a porta, Marc Andreu.
3: Ah, el tema de la
1: Juliana.
3: Sí,
1: per si algú pregunta de què va el que no surti d'aquí, no? Doncs últimament sobre porqueria.
2: Que bé que mos hagin convidat en aquest programa. M'interessa molt aquesta
1: solució. Mira, la solució, tant de bo la tinguéssim. Mira, en llegirem algun, Juliana, d'acord? Tu, si vols, sigues oient només. Perquè n'hi ha a favor i en contra. Hola, no puc estar-me'n de comentar el tema del porta-a-porta que deia la Juliana. Té tota la raó. Atenció, alguna lloba a favor.
0: Gràcies a Déu que hi ha gent amb dos dits de front.
1: El nostre poble passa a les 2 de la nit i que cada nit et desperti el punyetero camió, sobretot ara a l'estiu, tampoc fa cap punyetera gràcia. Gràcies, Juliana, per ser la veu de molts catalans. Ah, i m'oblidava, la de cuques i rates que han començat a aparèixer pels carrers des del porta-a-porta. Llavors en tindríem d'altres que diuen bona tarda equip, del que no surti. Us estic escoltant i voldria fer una aportació al tema de la recollida selectiva que tant indigna la Juliana. Per molt incòmodes que ens puguin semblar aquests sistemes, les xifres demostren que funcionen. Els municipis que els tenen tenen índex de reciclatge molt més alt que els que els tenen amb contenidors oberts de tota la vida. Ah, i la qüestió ja no és de si es confia o no amb la ciutadania. La cosa és que en 4 dies els ajuntaments començaran a rebre multes milionàries de la Unió Europea per incompliment d'objectius de reciclatge. Llavors, correm-hi tots. Per cert, això que fa la Juliana de portar la brossa al cotxe i tirar-la a Barcelona, se'n diu turisme de residus.
0: Disculpa, però se'n diu supervivència. Perquè si vius en un poble...
1: Se'n diu ser una guarra, tia. Com has de portar porqueria?
0: El que és una guarrada és que l'Ajuntament de Cardedeu no em permeti a mi tirar la basura quan em doni la gana.
1: Això ja ho vas dir ahir.
0: Ja, si no, saps què podem fer?
1: No,
0: tinc una idea.
1: Repeteixes.
0: No, tinc una idea molt bona, Marta.
1: Vinga.
0: A veure què us sembla. Posem toc de queda.
1: Sembla el fax.
0: Com a l'època de la pandèmia.
1: Que vingui en Ricard Ostrell.
0: Ha envellit bé el toc de queda, no? Podem fer que a partir de les 9 del vespre no es pugui sortir de casa?
3: Però si has dit que no diries res.
1: Després, Juliana, dius que vols prohibir internet a certa gent. Escolta,
0: Marta,
1: doncs aclarim-nos.
0: Una altra idea.
1: Llibertat o no?
0: Que només puguis morrejar-te de 3 a 4.
1: Ai, per favor.
0: Limitem el morreig. Ah, bueno,
1: on
0: si
1: és
0: volem
1: Roger,
0: començar a retallar llibertats...
1: Jo no la faré callar, jo no li, és que jo no la faré callar, perquè
0: si us sembla, a mi m'encanta ella,
1: però estic en una posició aquí, a la posició central, que és molt incòmoda.
0: Si us sembla, faig un canvi de tema, però que segueix sent igual de dramàtic, el que passa que crec que estarem tots més cap a la mateixa direcció.
1: Encara me'n queda un, per llegir, imagina't.
0: Ha de tornar al morreig.
2: Ah, sí, això sí.
0: Tinc un amic que estava en hores baixes ahir.
1: Ara estem parlant de debò?
0: He vist que aquell tema, si no el desencallava jo, ens hi quedàvem i prefereixo avançar.
1: Doncs llavors el que quedava no el llegiré, eh?
0: Deia, era el
1: algú que estava molt enfadat amb tu. És indignant que la Juliana es queixi i digui tan obertament que no compliríem sancions per no seguir correctament amb la recollida selectiva.
0: No, hi ha moltes multes que no pago, eh?
1: I diu que en el seu poble funciona molt bé, fa 10 anys,
0: doncs
1: que no passa
0: molt.
1: Res, que tal.
0: Que em digui quin poble és, que no hi aniré a viure. Què dius del morreig, un amic teu que què? Jo tinc un amic

0: que ahir estava en moments molt delicats és en Roger. No?
1: És en Roger.
0: És un altre amic meu privat i personal, de la
2: aquí.
0: Ràdio.
2: No. No és aquí.
0: Okay. Un amic meu que feia molt que no acabava que tampoc com de lligar molt, etc. I de sobte ahir va tenir una experiència mística amb el Morreig perquè va acabar-se embolicant amb una passió desbocada en un banc pel carrer a Barcelona. I avui m'ha estat recordant molt que la vida val la pena, que ell ha recordat quin és el sentit de viure i ha decidit que la seva guia espiritual a partir d'ara seran l'única persona que realment podria fer-nos de guia espiritual, que són les xonis que no han deixat mai d'amorrejar-se pel carrer.
3: Ah, està ben vist.
0: Des d'aquí, recordo tota aquesta gent que està tan a favor, per exemple, de que li diguin exactament a quina hora de tirar la bessura i quina bessura de tirar, morregeu-vos una mica.
3: Molt bé, doncs ara de les escombraries passarem a un lloc encara pitjor, que és el club dels pitjors exnòvios de les nostres perfectes.
0: Oh.
2: Això és pitjor realment.
0: Quanta tensió, sí. Estic atacada dels nervis.
3: Aquí ni porta a porta, ni contenidor, ni res. Tot escampat. A veure, aquest és un club que presidia ben tranquil·lament Risto Mejide, amb la sotspresidència d'Álvaro de Luna. Tot estava controlat, no? Tot ho tenien en ordre, tots els papers ordenadets. Fins la setmana passada, quan el músic Sebastián Yatra, exnòvio tòxic de la nostra Aitana Ocaña, va burlar-se d'ella publicant un TikTok on cantava Superestrella amb una colla d'amics.

0: Demano perdó per haver-lo deixat tanta estona. El podríem haver matat més ràpid. I era un vídeo on sortien, aparentment, jo diria que borratxos.
1: Absolutament.
0: No?
2: Molt,
0: vull dir, un estat etílic, sí, perjudicadets, celebrant la victòria de la seva selecció de Colòmbia. Doncs bé, el vídeo es va fer molt viral. Aquí el programa, el dia que en Marc Andreu i jo érem a Madrid, el vau comentar una llarga estona, Jaume i Juliana.
1: I tant.
0: I era evidentíssim que l'Aitana, d'una manera o altra, li arribaria. I que ella hi reaccionaria. I així ha estat. I com sempre, les primeres a veure ho heu estat vosaltres, estimades oients lloves, que de seguida ens vau enviar whatsapps avisant-nos de les novetats, dient hola, perfectes, anònim, please, com si ens expliquessin informació d'aquestes superconfidencial. Ens diu, no sé si heu vist els vídeos del concert de l'Aitana a Fuengirola, a la cançó Conexión Psíquica, just quan parla del seu ex. Pollita pel vídeo del Lladre cantant Superestrella l'altre dia? És la millor. Quina alegria que tinguem un any més del que no sorti d'aquí, sou els millors sempre. Doncs bé, aquest vídeo, del qual ens parla l'oient, rula també per tot arreu i és l'Aitana a l'escenari amb els seus ballarins, mirant a càmera i fent un gest com així amb la mà de tela de santa paciència en aquest moment de la cançó.

0: si alguien se entera, pues buena suerte.
1: Ai, bona revetlla a tothom. Com s'ho fa en Roger per no cantar? S'ha de ser d'una pasta molt
2: fet, Marta,
1: perquè no se'n sap ni una.
2: És la primera vegada que està escoltant aquella cançó, normalment.
1: Però ha de ser de sang molt freda per no reaccionar a un tamacle així i no posar-se a cantar i cridar.
3: No se'n recorda de lo que li dius 5 minuts abans? Com se n'ha de recordar d'una lletra de Naitana que la deu confondre amb la Laura Pausini o a Vés a saber amb qui?
2: Aquesta cançó és de les millors del disc per mi, infravalorada perquè ha quedat tapada per Superestrella.
3: Ets germana petita de Superestrella.
1: És així, no? Però a part tenen com un fil conductor, que vull dir que musicalment s'hi assemblen moltíssim. Són germanes pràcticament bessones.
2: Jo m'identifico molt.
1: No sé si veu veure també un altre moment d'aquest concert a Fuengirola, on en el mateix tros de la cançó, on diu "si fos pel meu ex em quedaria sola", els seus ballarins aixequen el dit del mig mirant a càmera i l'Aitana es queda sola a l'escenari i també l'aixeca. De fet, els aixeca els dos, els de les dues mans. I jo crec que així en Sebastià Llatres pot donar per contestat. Què us sembla?
3: Absolutament, perquè aquest tros de sa coreografia, a més, és propi de Fuengirola, vull dir...
1: Que no existia els altres bolos del Quarto Azul World Tour.
3: Totalment resposta en els vídeos carós de Sebastià Llatres.
1: Ha rodat pel World encara, la Aitana, o de moment ha quedat a l'estat?
3: Estava ara a Fuengirola i Cartagena, com a màxim.
1: Molt bé.
4: De fet, no han sortit entrades encara per Londres, per exemple, vull dir que...
1: Espero que hi anem, en algun dels concerts.
4: Hem d'anar a un concert per viure això, eh?
1: Home, ja s'està
2: demostrant cada vegada que sona l'Aitana que ens tornem bojos i perdem els papers. Jo és de les meves artistes preferides ara mateix i m'agrada molt que reaccioni perquè s'ha imposat últimament la llei de la no resposta, que jo crec que està bé i de vegades...
1: Quedes elegant.
2: Exacte. I fins i tot, de vegades, una no resposta és millor, no? I respons amb més força. Però també arriba un dia que se t'inflen els ovaris i has de respondre i amb ella ja li tocava.
3: Té el seu punt d'elegància, igualment, perquè
1: totalment,
3: tampoc és molt
1: clar, no
3: explícita.
1: No està contestant en Javi Hoyos, tampoc.
3: No,
1: està
3: qui vulgui entendre ho entendrà.
2: Picada d'ullet.
3: Exacte.
1: Molt bé, i ara canviem de perfecte. Perquè la Jessica Goicoechea, la model i empresària catalana, ha visitat el podcast d'una marca de joguines sexuals, Juliana.
2: Sí, en aquest programa que es diu No te lo calles, on diverses famoses seuen en un sofà durant més d'una hora per tenir una conversa sincera sobre vida personal, sexualitat i molt més. I atenció, perquè la presentadora d'aquest format és molt coneguda a l'estat espanyol, però també ho és en aquest nostre programa, per ser un ésser de llum que va protagonitzar un dels moments més icònics del 2025. Ella és la Cayetana Guillén Cuervo.
5: Cayetana, hablando de artistas, sabemos que eres muy amiga de Amaya Montero y ha vuelto a la oreja de Van Gogh, entonces, bueno, queríamos saber un poco qué pensaste cuando salió esa noticia.
6: Yo lo sé desde hace mucho. Sí, lo sé desde hace mucho, pero le prometí... Sí, pero es que no lo dije ni en casa.
2: Una actriu amb moltíssim àngel que fa un any, sense voler, sent enredada per una grandíssima reportera, però també per culpa del seu afany de protagonisme...
1: Jo lo sabia.
2: Feia públic abans que ningú que la oreja de Van Gogh tornava. Això va generar-li molts problemes, molt de malestar amb la Maya, la cantant del grup, que és de les seves millors amigues, i van tenir molts moments d'estira i arronsa fins a reconciliar-se. Ara ens consta que la relació ja torna a ser puesto. En qualsevol cas, és ella. Ella és la presentadora d'aquest programa.
1: Clar, per això es diu No te calles.
2: Efectivament.
3: És
1: un naming que podria signar Marc Andreu. També ets molt de joc de paraules.
2: I porta, a més, la samarreta del programa, mentre fa l'entrevista.
1: Uf.
2: Aquesta perfecta de dimensions elefantines, la Calle, és qui es dedica a presentar aquest podcast de Plátano Melón, la marca de joguines sexuals. I com ja us podeu imaginar, va passadíssima de voltes i és intensíssima des del primer moment, convertint la conversa de més d'una hora amb Jessica Goicoechea en un deliri bestial.
6: Jessica Goicoechea, ni más ni menos, mi amor.
7: ¿Cómo estás? Gracias a ti.
6: Gracias por estar aquí sentada, por parar tu vida un rato para charlar conmigo, por priorizar esta conversación.
7: Me apetece mucho, además, esta conversación.
6: Muchas gracias, mi amor. Pues Cayetana y Plátano Melón te saludan en esta conversación, en este podcast que se llama No te lo calles.
2: Ella ja li diu mi amor des del primer moment.
1: És com la turra passada de voltes d'efectes.
3: És territori Xavi. Territori Xavi a la femenina.
1: Territori Calle. Però perquè estan situades en un sofà i també amb aquesta cosa com de descalçar-se, no?
3: Tot amb tons pastel.
2: I aquest agraïment, d'aquest desbocat, al primer segon. Ella encara...
1: Mi amor també que surt de seguida.
2: Sí, sí, sí.
3: Però això és com molt Madrid, no?
2: És molt espanyol, sí.
3: Clarament no sap ni qui és, no? Jessica Goicoechea, però li diu te quiero y amor en el primer segon. Sí.
2: Aparentment, xerrar amb la Jess és el millor que li ha pogut passar a la Calle a la vida. I atenció, perquè a la Jess també se la veu comodíssima, molt riallera, molt oberta i disposada a parlar sobre tot. Amor, ruptures, sexe, saber dir que no, el pas del temps, la maternitat, la feina... No deixen cap temàtica sense tocar.
1: Em sorprèn el de la maternitat, eh?
2: Diu-lo de sempre, eh? Clar, a ella ja li agradaria ser mare, però que, bueno, que cau...
1: Fins fa poc era un tema que batava.
4: La Goico.
1: Sí, jo recordo. Sí.
2: No va ser la Dulceida?
1: No.
2: Poder també?
1: Potser les dues.
2: Perfecte. De tot el que explica, a mi m'ha interessat molt, per exemple, què és per ella ser sexy. O dit d'una altra manera, qui ha de tenir un manso perquè la Jess se'l miri?
7: Obviamente no es solo el físico, es una mente... A veces encuentras personas sexys por su manera de ser, que te hacen reír, que...
6: El sentido del humor es muy importante.
7: Sí, el sentido del humor es que mega importante.
6: Es mega importante.
7: Es que lo es casi todo.
6: Lo es casi todo, sí señora.
7: Puede ser mil cosas, la mente, el sentido del humor, no sé, es que es más allá que un físico.
6: La actitud. ¿No?
7: El sentido también, seguro, la energía. Sí, sí. Yo soy muy de energías, sí. Las energías son muy importantes.
6: Son muy importantes.
3: M'encanta que algú que ha estat amb Manu Moreno, amb Marc Bartra, digui que li gusten les energies.
2: No, bueno.
3: Però només estan buenorros.
1: Però l'Aaron Piper sí que feia pinta de ser divertit.
2: Sí, però és veritat que també és una mica estrany que coincideixi que tots els teus exnòvios estan boníssims, no?
3: I que diguis, en canvi, no m'agrades físic.
2: Que sigui una cosa que aparentment no li...
1: Sigui secundari.
2: Si no, a mi que siguin els o no, m'és igual.
1: Quan és clarament l'únic que els, bueno, que els uneix.
2: I que no passa res perquè hi hagi alguna cosa característica del físic que també et pugui funcionar, no? Vull dir-te.
1: A tot sí, això, però... la Goico es va emportar la Mumu en aquesta entrevista, que la deixa allà al sofà. Sí.
2: I de tant en tant la punxen, eh? Li fan un plànol més concret, que ja es veu que la pobra Mumu no sap ni on és,
3: o
2: ni
3: sigui,
2: qui és.
3: O sigui, hi havia un càmera enfocant en a Mumu per lo que pugui ser.
4: Increïble.
3: Molt bé.
2: Que digui que el sentit de l'humor és tan i tan vital per ella, a mi em fa pensar que, en Roger potser podria tenir una oportunitat per seduir-la, perquè ell és molt divertit.
1: Sí moltíssim. Topo.
2: I dos, que potser no hem acabat de veure amb prous bons ulls en Manu Moreno, la seva parella actual, que a mi em sembla un llondro de manual, però bueno, no, resulta que hauria de ser tan i tan divertit. A la propera ens hi fixarem més.
3: Los morancos queden en res.
2: Mentrestant, la Jess també s'obre per explicar com ha estat la seva educació sexual.
6: ¿Tú has tenido educación sexual?
7: No.
6: ¿En tu casa?
7: Nada.
6: ¿En el colegio?
7: Cero.
6: Cero, como yo. Cero.
7: Aprendiendo según...
6: ¿Según la experiencia?
7: Sí, claro. Fluyendo.
6: Claro.
7: Fluyendo, pero obviamente sin tener ni idea de absolutamente nada.
6: De nada, y es que es muy fuerte, mira, por ejemplo, me parece...
7: Pero igual que con los sentimientos, o sea, yo creo que el tema de la gestión de sentimientos es algo que tampoco se trata en el colegio, y yo creo que son dos temas súper importantes.
2: La Jessica ja es veu que és d'aquestes que eliminaria l'assignatura de català per fotre l'assignatura de sentiments. Cadascú és com és. No, jo penso que és molt important, que te'ls ensenyin.
1: Potser però... podem fer les dues assignatures,
3: sí,
1: no?
2: Bueno,
1: si pots,
2: però,
1: triar en una escola ideal.
2: No sé si es pot triar, perquè llavors també poder els nens han d'estar 15 hores a l'escola.
1: Mm-hmm.
2: Perquè si s'ha de fer sentiments català, anglès...
1: És un bon debat que aparcarem per un altre programa, igual que el de les escombraries porta a porta, vale?
2: Vinga. L'educació sexual nul·la que han rebut moltes generacions és un gran meló i és una cosa que ha jugat molt en contra de moltíssimes persones, que, perquè fa que, al final, la relació amb la sexualitat et construeix molt a tu mateix, no? I també genera molts problemes d'autoestima, molts problemes amb la teva pròpia identitat, i està molt bé que ho posin en el mapa i que destaquin que seria vital que almenys n'hi hagués, que existís. Després ja intentem fer-la bé, però que n'hi hagi, que hi hagi espai, no?, per parlar d'aquestes coses des de que comences a més experimentar-les. I seguint en la línia de les coses que no se'ns han explicat o de les idees que ens han posat al cap des de petites, parlen de la figura del príncep blau, tan rellevant a totes les narratives d'amor romàntic que han condicionat la nostra mirada.
6: ¿Qué expectativas tenías tú del amor?
7: Pues yo creo que como la gran mayoría de cuentos de Disney, películas de la infancia, como algo como... algo que sinceramente ahora lo pienso y digo, Dios mío, qué pereza.
2: No, el chiste de l'any.
6: Qué pereza las expectativas.
7: Qué pereza, qué pereza. Algo totalmente...
6: Me parto.
7: O sea,
6: claro, claro.
7: Que no existe. O sea, algo como... con su punto tóxico incluso. Todo esto no nos ha ayudado a nada,
1: A tot això, la Mumu, però dormint. Roncant.
3: Sí, sí, perquè
1: està dormint.
2: Pensa que ella, perquè el cervell pugui tirar, té dues hores de funcionalitat i la resta és dormir.
1: Ha d'anar fent micro migdiades, perquè si no, no ho aguantes.
2: Ja fa molt que tens un mòbil que la bateria està destrossada i aguantes sense carregar una horeta. Ja la resta ho has de tenir endollat.
3: Això és la Mumu.
2: La Mumu és igual. La Calle, pujadíssima al carro de la intensitat, segueix una mica aquest camí, resseguint la temàtica sexoafectiva, i viu com ella sola. S'atreveix a preguntar-li, ben intensa com és, per les coses bones d'estar en parella.
7: Ser un equipo que... nos sumemos, tener el apoyo de la otra persona que te ayuda a ser mejor persona, a crecer en muchos ámbitos, tal. No perder tu identidad, ¿sabes? Mantener tu identidad, los dos que mantengan la identidad sin dejar de ser ellos mismos, con muchísima comunicación, confianza. Si la relación es fácil, no te complica la vida, se está genial. Y cuando estás soltera, pues más de lo mismo también, se está increíble.
3: Ella igualment se soltaria, no la practica mai, no?
2: Bueno, però ella diu que s'està tan i tan bé soltera.
3: Clar, perquè no hi està. Així tothom.
2: Aviam.
4: Ai.
2: Jaume, no em vull enganxar.
4: Però
2: jo sí que penso que la solteria... És que parlar de la solteria com si fos una experiència que impacta a tothom igual i que tothom enfoca de la mateixa manera és molt trampós. Perquè tu pots estar solter i no liar-te amb ningú, pots estar solter i que, com li passa a l'Aitana també, la teva idea de solteria impliqui tenir micronòvios que poder per algú que no ho practica i està solter li semblaria que això gairebé invalida la teva experiència com a soltera.
1: I algú que veu com un estat temporal.
2: Clar.
1: Com un mode de vida.
2: Però vaja, sí que...
1: O model familiar, com diuen Roger.
2: Exacte. La Jess aquí ha tirat tots els tòpics que ha trobat, els ha tirat tots sobre la taula.
1: A mi m'està sorprenent que concedeixi aquesta entrevista. Aquí no fa gaire per ella. Això vol dir que sí, exacte, la seva mànager està apretant.
2: També et diré una cosa, és vital tenir en compte que aquesta entrevista és patrocinada per una marca, vol dir que aquí hi ha la P de plata.
1: Oh, i tant.
2: Aquí s'ha guanyat pasta perquè t'està vinculant amb una marca i, a part, sent de joguines sexuals... Jo crec que la Jess deu haver apretat encara més el pressupost. Jo crec. No ho sé. La nostra Jess segueix obrint el seu cor, aquest cop parlant de sexualitat i de com ha anat avançant la seva vida sexual estant en parella.
7: La sexualidad a mí me ha pasado mucho en mis relaciones que siempre ha ido como con el tiempo muchísimo mejor, porque conoces más a esa persona, te comunicas más, más confianza, y al final siempre ha llegado como a un punto en el que... incomparable, ¿sabes?
6: Porque hay principio. Algo de que tienes que estar relajado, no verte desde fuera, ¿no? Tienes que soltar.
7: Sí.
6: Claro.
7: Y comunicar.
6: Necesitas estar en confianza y comunicar lo que quieres.
7: Claro.
6: Y lo que no quieres.
2: Aquí al programa ho hem parlat molt, que sovint el primer quiqui, bueno, és una mica complicat, no?
3: De fet, moltíssimes vegades, crec que el percentatge és més elevat de lo que mos fan creure moltes vegades les nostres amigues quan mos expliquen que tal el seu primer quiqui amb
1: ara, si hi ha bona química en el primer...
2: No, ja està, ja ho tens bueno, fent, ja, cuidado. Però és veritat que a vegades, inclús havent-hi bona química, no et coneixes gaire, hi ha timideses, hi ha molts nervis. A mi, per exemple, em passa que estic més seca que el desert del Sàhara, de boca, dic...
3: Bé, i de tot, pot ser
2: inclús. No, inclús, sí, de no l'obrir bé.
1: Sí.
2: Tinc uns nervis que jo m'intento borrejar i no puc perquè no tinc saliva.
1: Amb el molt que parles has de gastar molta saliva, tu.
2: I a més, a mi, Marta, és un tema que em funciona, el tema de que hi hagi molt de mullader. M'entens? Ah. Però hi ha dies que, si és al principi...
1: No ho sé, jo he entès això, tu que havies entès, Marc Andreu.
4: No, hi ha molta saliva, però no cal escopir la saliva,
2: sí,
4: no?
2: Sí, també.
1: Bueno, pots llepar, pots escopir, no?
3: Funciona molt bé una escopinada.
2: Clar, a mi
4: també.
2: I més d'una. A mi ja m'arruïna el primer quiqui, perquè com que estic nerviosa i ja tinc la boca seca, que sembla això un puto desert, doncs ja no fotrem res, m'entens?
1: En canvi, el segon tot millora, no?
2: Bueno, però poder tampoc el segon, poder més endavant, i s'han de tenir moltes converses incòmodes, perquè és veritat que tenim el sexe tan romantitzat que sembla que les coses hagin d'anar bé ja com de manera màgica i natural, i de vegades has de posar sobre la taula converses que són molt incòmodes, de què t'agrada, què no, què et fa sentir còmode, què t'agradaria experimentar, amb què tens curiositat, perquè si no s'avança.
1: Hauries de presentar tu, potser, aquest podcast? I no la Cayetana, que tot li fa molta gràcia.
3: Cayetana m'adonaria sa vida, tu i una Cayetana seria increïble.
2: Jo treballo molt en Plata, no Melón,
1: Ah, mira.
2: El que passa que jo en castellà no ho faria, jo ho arreglaríem, podríem tenir un traductor.
3: Amb una IA.
2: En fi, la Calle també li pregunta pel dol durant les ruptures, a la qual cosa la Jess té una anàlisi fet molt interessant que m'agradaria que tinguéssim present, també.
7: Les mujeres pasamos normalmente el duelo durante la relación, o sea, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos, y ya cuando ya se corta, ya es como, ya he pasado el duelo, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
6: Yo también lo creo, sí.
2: M'encanta que la Calle li dóna la raó amb tot. És igual el que digui la Jess, que ella diu, tens raó, no hi ha debat. Jo, no és broma, que crec que té raó i que moltes vegades va així, tot i que també pot passar si ets un home, que vegis que la relació s'està deteriorant i facis el dol dins de la mateixa relació.
4: Quant dura aquest podcast, Juli?
2: Molt,
1: no l'està posant tot,
2: una hora i mitja.
1: Suposo, no?
2: Una hora i mitja.
4: Ensenyant joguines sexuals i tot això, no?
2: No, no n'ensenyen cap.
3: Les proven amb una mumu.
8: Bueno,
2: no, mira, el que sí que fan és que el podcast avança força en aquesta direcció, aquesta mena de converses, no dues dones parlant amb tranquil·litat, la Cayetana se partint la caixa, però abans de donar-lo per finalitzat, la Cayetana decideix obrir un altre meló. Ella ja veu que ha teixit un espai de seguretat amb la Jess.
1: No sé si és un meló o una altra fruita, eh?
2: Una figa. Ella, de sobte, decideix que és el moment i aprofita per treure's un cartell de darrere el sofà amb les diferents vulves. No sé de què rieu, no, perquè és veritat.
1: Perquè rieu tant si està molt bé que ho faci. Sí, per una mica de pedagogia. Imatge,
3: per favor, hi ha una,
1: pedagogia
3: un gos
1: sobre totes
3: dormint.
1: Les vulves diferents que hi ha.
2: No, no, sisplau. És que saps què passa? Que el porno ha fet molt de mal i la gent es pensa que de vulves només
1: n'hi ha una.
2: D'una mena. Igual que també passa amb els pits i en general passa amb els cossos si no s'ensenyen.
3: És increïble aquesta divulgació informativa. Però, per favor, s'imatge d'Anna Cayetana, passada de voltes, amb un cartell de coloraines, amb una mumu dormint a baix mirant ses vulves.
1: Com que les vulvines?
2: Bueno, perquè ho fan tot així més carinyós, Marta, perquè no sigui tan agressiu.
1: Però la gent no ha de ser agressiu.
2: Però això també passa, que de vegades fent pedagogia poder infantilitzes de més algunes temàtiques.
1: Clar. Com dir les tites, doncs
2: sí.
1: No.
2: Parlem de polles, directament.
3: Clar.
2: Bé, amb tot aquest pretext, ella ja que té muntat tot aquest sarau i la Jess dient-li sí, també tots els pits són diferents, tal, tota aquesta conversa que és interessantíssima i està genial que es tingui, la Calle agafa força i li pregunta sobre una de les qüestions més polèmiques sobre la marca de biquinis de la Jess, Goy. Que des del principi ha estat assenyalada per fer microbiquinis que poden arribar realment a no tapar depèn de quina vulva. Perquè, clar, no totes les vulves són iguals, com la Calle li explica. No totes són minúscules i és cert que a Goy no acaben de gastar massa tela.
7: Sí, sí, també dicen que no... Que, pues lo mismo, lo que te comentaba antes, que hago bikinis para chicas delgaditas y que no les cabe la vulva o que no le entran los pechos. Y al final yo he cogido modelos de todo tipo también y simplemente es pues, o ver el patrón o ver la talla, ¿sabes? Pero es porque se han emperrado igual también por la imagen que... Pues yo me los pongo mucho y al final también Goy... Es mucho mi imagen y sí que entiendo que hay también micro bikinis, pero, claro. Pero tenemos de todo tipo.
3: A mi m'apareix un poc injusta, dient com que nosaltres mos imaginem que és només per microcossos, perquè el seu Instagram és de Goy, són cossos mega prims com els de Nagoico i punt. Jo no veig cossos diversos.
1: Que tu no compres la justificació de la Jessica de la gent associa que és un microbiquini perquè em veu a mi portant aquests biquinis. O sigui, tu creus que l'elecció de models... També
3: sí,
1: va en aquesta línia.
3: Segueix una línia editorial, o sigui, molt corresponent en el cos de Nagoico,
1: també.
3: Sí
1: que és el teu tema d'especialitat.
3: Sí, és que jo he entrat molt a
1: aquesta pàgina web. Tu has treballat molt aquesta carpeta, Jaume.
2: He de dir que és veritat que un cop entres a la web, veus que hi ha diferents biquinis, diferents opcions. Això és veritat, però... La imatge que més t'ensenyen de Goy són aquests fils, que ja no és només també la vulva,
1: és el mugró, si és que el vols
2: no
1: tapar.
2: No te'l tapa.
1: Bueno, igual no el vols tapar o igual sí, clar, bueno, aquí depèn.
2: Bueno, poder vols dur-lo mig tapat, mig tapat, sortir una mica per fora. És que depèn molt de com tinguis els pits, depèn molt de com tinguis la vulva. També és veritat, i això és un altre debat, i no ho tinc clar com hauria de ser, però poder no totes les marques són per nosaltres. Vull dir que a mi hi ha moltes marques que no m'agraden o que no em quedarien bé perquè tinc un to de pell. Jo què sé, saps què et vull dir?
3: Clar, però llavors que sigui més sincera a l'hora de parlar.
2: Però podria anar de cara i dir, no, és que jo faig aquests biquinis minúsculs per les ties que vulguin posar un biquini minúscul. Si en vols un altre, te'l compres a un altre web. Però ella vol agradar a tothom i, clar, no sé si ho aconsegueix.
3: No.
2: En qualsevol cas, des d'aquí us podem anunciar. Tinc una última hora.
1: I anem acabant amb aquest tema ja, eh? Si no, els companys no podran parlar, Juliana.
2: Escolta, tu m'has demanat que et faci un tema llarguíssim.
3: I ho has dit,
1: T'he dit 10 minuts.
2: No sé quanta estona portem, però
1: hem estat... Però és molt interessant, i és perquè nosaltres també intervenim.
3: Veníem de reciclatge, també.
1: Sí, clar, és que aquí jo ja sabia que aquí ens encallaríem, i això, veus, ha estat culpa meva. Per cert, també pagaria diners perquè en Roger Carandell hagués participat en aquest...
4: Però si no hauria dit res.
1: Sobre cunyets. Sobre cunyets de Gert.
2: La Marta i jo... ens hem comprat un parell de biquinis de Goy.
3: Oh!
2: I des d'aquí, Ràdio Pública del País, ens comprometem a fer l'única cosa que podríem fer. Anava a dir com a periodistes, però jo quedo fora de l'equació aleshores.
1: De comunicadores.
2: Com a comunicadores serioses, professionals. I molt compromeses que som.
1: Sí.
2: Que és que ens provarem aquests biquinis i us explicarem tots els detalls. El cunyet de Marta Montaner, o el meu propi cunyet, cabran dins d'aquesta petita tela? Cabran els nostres pits? Nosaltres, no ho diries, però no som de pit petit, eh? Cabran els nostres pits dintre d'aquest petit biquini goi? Ai. Pròximament totes les respostes.
1: Molt bé. Jo t'agrairia que abans ho parléssim.
2: Això ho portéssim,
1: perquè jo no sé si vull... Ja
2: no,
1: dic que no penjarem foto.
2: Ah, no,
1: ho explicarem, explicarem l'experiència i farem una crònica. Crònica de guerra. Bé, nosaltres ara farem una pausa i de seguida parlarem, Jaume, de la Shakira, que hi va assistir a un partit del Mundial de futbol, i també s'hi dona temps de la Dua Lipa.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Vinga, molt bé. Amb aquest ritme saludem de nou en Jaume Miranda, que avui ens convida a fer un salt a l'oceà perquè aquests dies està sent notícia la Shakira. Us agrada aquest Dai Dai?
2: Molt. No.
3: A mi m'entra molt bé. I està funcionant molt bé les llistes del món, eh? Està, crec que és la vuitena cançó més escoltada del planeta Terra ara mateix.
1: Déu-n'hi-do. Oh, molt bé, la Shakira.
3: Bé, ja sabeu que en Shakira és la banda sonora oficial del Mundial de Futbol i com a icona del certamen, ahir també va presentar-se a l'estadi Dallas per contemplar un partit important, que era Argentina contra Àustria. Partit que, per cert, van guanyar els argentins gràcies a els dos gols que va fer Messi. Això, evidentment, ho he hagut de buscar.
2: Anem amb Argentina, no?
1: Anem molt amb Argentina.
2: Sort que no hi ha el Roger avui per defensar la Roja, que és de les coses més grosses.
3: Jo vaig amb Dai Dai de na Shakira.
1: Molt bé. Doncs el bo és que ja has guanyat. No has vist molts tuits dient que s'havien ajuntat en un mateix estadi les dues persones que més odien en Piqué, que són en Messi, presumptament, i la Shakira?
2: Home, ja sabeu que Leo Messi...
1: A veure, no tornem, perquè és un tema molt antic, però...
2: Bueno, presumptament, Leo Messi, l'últim chat de WhatsApp que té amb Gerard Piqué... És Gerard Piqué dient-li, em sap tant i tant de greu que marxis del Barça, i Leo Messi que n'hi respon, perquè sap que en el fons és Gerard Piqué qui va anar una mica per darrere i va dir...
1: L'instigador, eh?
2: Podents estem gastant massa diners amb ell? Ai. Això és presumptament. És això és el que xerren els panots de Barcelona. Jo estic fent números. Tu saps que Jordi Costa sempre diu que el seu somni és treballar a ICAT?
4: En sèrio?
2: Quan li donguin el programa ICAT, algú l'haurà de substituir.
4: La jubila tota.
1: El teu somni, presentar amb la Sònia Gelmà.
2: Bé, és que és la que més m'acostaria al meu somni professional, que és el que em passi el que li va passar a
1: Sara Carbonero.
2: Que un jugador de futbol de sobte m'agafi de la cara i em morregi davant de tothom.
3: Molt bé. Tens molt de somnis, perquè també campanades, bé.
1: Sí.
3: Que no hi hagi reciclatge, car de Déu.
2: No, si t'escullo, escullo això últim.
3: No,
2: renuncio a tots els meus somnis professionals.
1: Prou, no té res a veure. Parlem de la Shakira, va.
3: Bé, va veure que partit d'Argentina s'està a Dallas i, evidentment, ho va fer amb els seus dos fills, en Milan i en Sasha. Imagino que els dos nins són bastant aficionats en el futbol, per raons òbvies. Això és una deducció que he fet jo.
1: Crec que és correcte.
3: Ahir se van entregar de plena joc, juntament amb la seva mare. En Milan va estar petonejant en Shakira, allà a les càmeres, i en Sasha va estar ballant mentre sonava Bad Bunny a l'estadi. Per si hi havia dubtes, ahir se va fer evident que els tres tenen una relació excel·lent, a pesar de que les edats són molt complicades, perquè recordem que en Milan ara mateix té 13 anys i en Sasha 11, que això és... prepuber total.
1: Pànic màxim a aquestes edats.
2: Uf, fa patir molt. Jo no tinc filla, ja pateixo.
1: Que passi ràpid. Això és el que desitjaria jo.
2: El bo, Marta, és que avui en dia va tot tan d'hora que d'aquí 6 mesos ja hi seràs.
1: Sí, segurament. La nina amb 3 anys es planta la prepubertat. Sí. Que s'està fent un sharenting gegant amb aquests nens, eh?
2: Però de sempre històric.
1: Sempre, sempre,
2: que, clar,
1: sempre.
3: Però a més de tots els terrenys.
1: M'ha sorprès.
3: A Instagram, a catifes vermelles,
2: no ens
3: on
2: res,
3: sí, a videoclips...
2: Cançons,
1: i no hi ha gaire consens entre mitjans, perquè alguns els hi censuren les cares i d'altres no. No sé.
2: Jo crec que depèn molt de si ets un mitjà molt clàssic del cor. O sigui, Ola, per exemple,
1: crec que
2: sempre
1: que sí que
2: censura
1: sí.
2: Les cares dels nens menors.
3: És que legalment sempre
1: menys quan fan
3: així,
1: una portada, no?
2: Sí.
1: I l'Anna Obregón ensenya la criatura.
2: Aquí sí que llavors troben una petita escletxa de llum.
3: Bé, tot i exercir de mare lloba, na Shakira també ha tingut temps per l'amor.
1: Que bé.
2: Sí, perquè s'ho mereix.
3: Sí, perquè anem a recordar que després de la seva ruptura amb en Piqué l'any 2022 no li hem conegut parella ni amant en Shakira, més enllà d'alguns rumors amb sector Tom Cruise o l'esportista Lewis Hamilton, coses que no se varen corroborar mai, també te diré. Aquests dies, igualment, el mitjà digital Dumois ha publicat unes fotografies d'en Shakira amb sector Manuel García Rulfo.
1: M'hauràs d'explicar molt bé qui és ell, perquè no el tinc gens dominat.
3: Jo el tenia molt poc localitzat, també. Manuel García Rulfo és un actor mexicà de 45 anys, amb un cert recorregut internacional, com la sèrie L'advocat d'en Lincoln, que és de Netflix, o la darrera pel·li de Jurassic World. També ha fet molt de culebrot mexicà, que això ja no mos interessa tant perquè desconeixem.
1: Ens agrada per la Shakira o no?
3: No, eh? Saben poca cosa. És un sexy que li agrada sa fotografia, és tot el que te puc afegir.
1: Jo m'havia quedat que estava amb aquell noi d'Emily in Paris. Saps?
2: Era mentida, això.
1: Ah, era, sí. Que tots imaginen.
3: Varen protagonitzar un videoclip, no?
1: Sí. Era PR.
3: Bé, ses fotografies d'aquests dos són d'aquesta setmana, sa sortida de l'hotel de Sunset Tower de Hollywood. Els dos estan rient sols, conversant plàcidament, i després se pot veure com entren en el cotxe, dins el mateix cotxe, i ell fa aquest gest tan a l'antiga d'obrir-li sa porta a ella. I aquí no va acabar sa nit.
2: Yeah!
1: Shakira!
3: Aquest parell varen continuar sa jornada en es Floridita, que és un bar musical cubà de Hollywood, especialitzat en salsa i mambo, on és habitual sa música en viu. I en Manuel i en Shakira se varen deixar endur per es mambo.
2: Com pots sortir a ballar amb la Shakira sense desmaiar-te?
3: I a més...
1: Sí, estem veient unes imatges reals, no és ia, d'ells dos en aquest club ballant i donant-ho tot.
10: Molt de píxel, sí. Per
3: està passant això que hi ha molt de píxel, perquè aquestes imatges...
1: Marca,
3: treu que vols
1: portar les càmeres de MediaPro, que ens graven la docu-sèrie a gravar-los.
3: Això és indicatiu de que s'han passat per tantes missatges de WhatsApp i tant d'Instagram. Sí, s'ha reenviat tant que aquest material està fet una merda i te l'has quasi d'imaginar, no? Bé, en el vídeo se pot veure en Shakira i en Manuel ballant enmig de sa pista, rodejats de més parelles, amb tota sa sensualitat que obliga sa salsa. Ella, de més, juga amb sa melena i ses contorsions de cadera i ell li segueix el ritme molt dignament, perquè, com tu bé dius, ballar amb la Shakira, ritmes llatins...
2: No,
3: ha de ser com a mínim deplorable, no? T'hi
2: has d'atrevir, sí, sí.
3: A veure, són imatges bastant sospitoses, però tot i així no hi ha res definitiu, no hi ha petó, res així. De fet, quan acaba sa cançó, se xoquen sa mà com per celebrar el ball ben fet entre ells dos.
2: També pot ser sexy, eh?, una xocada de mà.
3: No sé què dir.
1: Després porta a agafar-se-la, no?
2: I saps què passa? Que quan t'agrada molt algú, tot pot ser sexy. No tocar-se pot ser sexy. Estar en una taula del restaurant una mica lluny pot ser sexy.
3: Llavors tot ets sospitós de que hi hagi història.
2: Aquest és el problema del periodisme del cor, Jaume. Cada vegades... O sigui, tens una imatge, però no demostra poca cosa, aquella imatge.
3: És que tenim una feina ben complexa.
1: I tu ets bastant sàvia, Juliana. Don't show up,
2: don't come out.
1: I d'una parella que encara no està consolidada, que sapiguem, a una que sí que ho està, que és la formada per Dua Lipa i el seu marit Callum Turner, ara que han sortit imatges íntimes del seu casament.
3: Sí, sa cantant i sector se varen casar fa 15 dies i no és fins ara que Dua ha compartit imatges personals de sa seva boda a Palermo. Damunt es peu de foto de Mr. and Mrs. Se diu Mrs. en anglès? Crec
1: sí,
3: que sí, no?
1: Sí. Sí, a mi em cola.
3: Nadua ha publicat diverses imatges on se'ls pot veure megacòmplices i enamorats. Realment provoquen molta enveja insana, especialment la primera foto on s'amorregen de ball es bel blanc. I si sa boda va ser a Palermo per pur hedonisme, sa lluna de mel no podia ser més discreta, evidentment.
2: Mira, Déu sap que jo no m'agradaria casar-me, però amb aquestes imatges.
1: Aquest petó. Aquest gairebé petó, perquè no és un petó, no?
2: Torno a creure en l'amor.
3: És com el que estan a punt de
1: menjar-me. És el pre-petó. Quina
2: passada. Torno a creure en l'amor, en les bodes, en l'amor romàntic, en la família tradicional.
1: S'ho han inventat ells.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Bé, han fet una lluna de mel ben llarga, vos la vam explicar una mica. Aquest parell està gaudint de sa dolce vita al complet, fent una ruta per tota sa costa sud d'Itàlia. Després de sa boda a Palermo, s'han passejat per sa ciutat de Taormina, també Sicília, on s'han allotjat en el San Domenico Palace. Hotel on, de fet, totes mos hem allotjat, ja que és el famós espai fílmic de The White Lotus, temporada 2. Perquè vos passeu una idea, sa Royal Suite d'aquest hotel costa més de 10.000 euros sa nit. Més endavant també s'han passejat per Nàpols, on varen fer parada a la pizzeria Consentina Aitre Santi, segurament ho he dit fatal, on la Dua Lipa ja havia estat en altres ocasions. Varen continuar fent jornades marítimes entre Salermo i Amalfi, passejos per Matera, i finalment la ruta ha desembocat a Roma, on se'ls ha pogut veure a la Fontana di Trevi com dos enamorats anònims. Tota aquesta ruta vos l'heu d'imaginar emmarcada de paisatges mediterranis, menjar exquisit, iots privats i hotels de luxe, i gràcies als paparazzi també vos heu d'imaginar carregada d'electricitat.
1: No. És que jo no... aquestes fotos no...
2: No, jo me n'he d'anar. Jo no puc parlar d'això ni veure aquestes imatges sense posar-me extremadament calenta. És que no puc.
1: Jo plegaria ja, però penso que encara tenim un parell de minuts, no, Enric? Doncs va, fes-ho ràpid, Jaume, perquè em poso malalta, jo també.
3: Bé, són imatges...
1: Tu, Marc Andreu, ves-te fent la idea que no...
2: Sort que has vingut, Marc Andreu, a fer feineta en el coworking.
1: Doncs mira, fem una cosa. Anirà patrocinada aquesta comentada de fotos.
3: Vinga.
10: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
1: Crec que és el millor patrocini de la història, el d'avui.
3: Molt
1: acertat. Mira, Jaume, però molt ràpid, perquè de veritat...
3: Bé, són fotos molt grosses, que no donen peu en es dubte, o sigui, aquests dos estan fornicant com dos conills, les proves són definitives, perquè a una se'ls pot veure com els dos s'estan morrejant intensament a una hamaca d'un hotel, mentre ell clarament li està tocant sa figa de ple.
2: És que em va agafar una calor.
1: Però perdona, és el que han de fer. El problema és que hi ha paparazzis que els estan enxampant.
2: Això és una merda, perquè no els... També tu com a paparazzi, ja estàs tancat, ja ho saps que follen.
1: Clar,
2: si ara ens veu, o sigui, veuen el Bad Bunny follant amb no sé qui, que no se sabia, m'entens?
3: I lo contenta que estan a Cayetana amb aquestes imatges, en lo que li agrada una figa tocada.
2: Mira, que follin tant com vulguin i que no ens ho expliquin, sobretot.
3: Atenció, perquè les imatges són equitatives, perquè també hi ha una altra on s'estan dutxant els dos, ruixant de baix l'aigua, i na Dua li torna la tocada de figa agafant-li tot el paquet mentre se mengen la geniva.
2: No,
3: com qui agafa un pom de porta, literal.
11: Cerca ràdio, perquè...
2: És que no hi ha res millor que tocar un paquet, no?, per sobre d'uns pantalons.
1: A mi la foto que m'agrada moltíssim és la de l'esquena d'en Calum, tota plena d'esgarrapades,
3: sí,
1: això és...
3: Sí, anem a dir que na Dua Lipa no té gat.
1: Ella sí que és una lloba.
2: Ella és una lloba.
1: Una lloba que no es fa la manicura.
3: Sí,
2: és com
3: Total.
2: Ha de quedar així, una esquena.
1: Ha de quedar així.
3: Sobretot una lluna de mel, no?
1: Jo pensava que la lluna de mel ja no quedava així, perquè potser ja portes massa temps amb la parella, però ells encara conserven aquesta passió.
2: Jo he tornat a creure en l'amor i en la passió per sempre, Marta.
1: Quina bona notícia, Trobo que ha rigut poc, Marc Andreu.
11: Sí, és que...
2: Estaves aprofitant per fer feina, no?
11: Sí, no, i he volgut preguntar al Calendell com li anava, també.
1: Ai, com està? Està bé?
11: Si estava a la platja, on passava el Sant Joan.
1: Què farà per la Revella?
11: Crec que va estar allà, com sempre, al Begú, no?
1: Al Begú, molt bé. Doncs que li vagi molt bé.
3: Mos va dir que potser tindria una cita.
2: Crec que era mentida,
1: jo també. Nosaltres ho deixarem aquí, tornarem dijous, perquè demà és la Revella, tornarem dijous a partir de les 6, la Revella és avui, demà Sant Joan. Que ho passeu molt bé, que tingueu cites o no en tingueu, però que estigueu perfectes. I nosaltres ara farem una pausa i tancarem la tarda de Catalunya Ràdio amb en Garriga. Som-hi!
12: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: A Catalunya Ràdio... Postdates.
17: Bellesa que viu i que no mor. Val més que del món el seu tresor. D'arbre exemplifical, versió de Jaume C. Pons a l'Orde, de Ramon Llull.
16: Postdates. la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
18: Som el dia.
19: Som la nit.
20: Som dos programes amb el mateix objectiu.
18: Saber què està passant.
19: Què ha passat.
20: I també per què ha passat.
18: Tant a casa
19: com al món.
20: Què ens fa diferents?
18: El ritme.
19: El ritme.
20: El ritme.
18: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
19: Perquè al Catalunya nit som pausa.
20: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
18: A tota hora
19: i a tot arreu.
21: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Som diferents.

0: Tot costa.
1: Julián Álvarez ja ha fet el gest, i quin gest, que necessitava el Barça per posar l'Atlètic de Madrid entre l'espasa i la paret i obligar-lo a negociar. Una altra cosa és que l'acabin venent pel preu que el Barça vol i pot pagar. És una partida de pòquer a 3 i no estic segur que cap dels jugadors tingui bones cartes.
0: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Les 7 d'aquest dimarts 23 de juny de 2026, de nit de revetlla de Sant Joan. De seguida, l'actualitat esportiva que ve ben carregada amb aquest nom de Julián Álvarez com a cap de cartell, però abans, Manel Elías, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: És nit, això mateix, és nit de revetlla i, per tant, és nit de col·lapses de trànsit.
2: Sí, tenim una operació sortida prevista que es preveia complicada, i sempre aquest 23 de juny la carretera que pot portar més complicacions és l'AP7. Doncs hi ha hagut aquesta tarda un accident greu. El més greu de tots és que ha mort un dels dos conductors implicats en un xoc, i l'altra conseqüència és aquesta hora de retencions. Per tant, els oients que tinguem ara a la carretera o en previsió de sortir han d'estar molt atents al que explicarem a continuació. Connectem amb el nostre equip viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Sí. Com tenim ara la circulació,
3: Mariluz? Sí, continua tallada l'AP7 a Riudellots de la Selva, en sentit nord, en direcció Girona-França, que és on ha passat aquesta tarda cap a les 5 aquesta topada, per causes que no se saben, han topat per embestida per darrere dos camions i un dels conductors ha mort, segons ens han confirmat des de trànsit. És la víctima número 63 d'aquest any a les carreteres catalanes. Aquí, al punt de l'accident, es desvia la circulació pels vehicles que havien quedat atrapats per la sortida 71 cap a l'autovia A2 o l'eix transversal. Aquí hi ha uns 2 quilòmetres de cua, però més enrere, uns 10 quilòmetres més enrere, també hi ha un desviament aquest obligatori per evitar més tap a la sortida 84, la de Maçanet de la Selva. Aquí han d'agafar la C35 i després l'autovia 2 en direcció Girona. Aquí, fins a aquest punt d'aquest desviament a Maçanet, hi ha uns 10 quilòmetres de cua força compacta entre Fogars de la Selva i Maçanet. I en una de les vies per on s'està desviant el trànsit, en l'autovia A2, també hi ha uns 3 quilòmetres de cua a Caldes de Malavella, direcció Girona, perquè a més del volum de trànsit hi ha un vehicle avariat. Recordeu que una altra alternativa pels vehicles de l'àrea de Barcelona és l'autopista del Maresme, la C32. Aquí hi ha cua de Montgat a Alella i també de Cabrera de Mar a Argentona, però són retencions més curtes que les que trobaríeu a la P7. També hi ha retencions a la C60 a Argentona en direcció Mataró.
2: Moltíssimes gràcies, Mariluz.
3: Fins ara.
2: Per tant, moltes complicacions a la P7, una dotzena de quilòmetres de retenció, i a la 2 també 3 quilòmetres ara mateix. Si et sembla bé, a les 8 ho actualitzem.
1: I tant que sí, l'antena del Tot Costa, evidentment, oberta per qualsevol novetat que hi pugui haver al respecte, en una nit complicada, evidentment, pel trànsit i per la xarxa viària. Gràcies, Manel.
2: Fins ara.
1: I fetes les presentacions, endreçat el trànsit, ara sí, obrim el diari del Mundial.
0: El Mundial, el Tot Costa.

0: Hola, bona tarda.
1: Què tal, tot en ordre?
0: Sí, ja ha acabat l'entrenament del dia de la selecció espanyola. De la Fuente els dona festa ara fins al vespre perquè puguin anar a dinar amb els seus amics i familiars. I després el sentirem a parlar d'Oyarzábal, de qui havíem parlat força com a possible nou alternatiu pel Barça, fins que Julián es va posar ahir a l'aparador i diríem que ha quedat enterrada de moment la seva opció.
2: Resultats.
1: Tenim en joc el Portugal-Uzbekistan, el partit que obre aquesta jornada de dimarts. De moment encara amb empat a 0, a punt d'arribar Cristiano Ronaldo a una primera centrada perillosa. El portuguès, tot i els debats, tot i els dubtes arran del mal partit dels portuguesos en l'inici, torna a ser titular. Ahir ja el va defensar Robert Martínez i és evident que no baixarà del burro amb Cristiano Ronaldo. De moment, Portugal 0, Uzbekistan 0.
0: També titular Cancelo. També titular Cancelo i destaca l'entrada de João Félix per Bernardo Silva. Anem primer pels resultats, si et sembla, Salva. El grup J, Argentina 2, Àustria 0. Com diu Scaloni, ja no sabem què dir sobre Messi. Dos gols més, ha marcat tots els d'Argentina en aquest Mundial, en són 5. Ara de seguida en tornem a parlar. El Jordània 1, Algèria 2. Argentina ja està classificada com a primera de grup i Àustria i Algèria es jugaran la segona posició la matinada de dissabte. Qui guanya passa com a segona, si empaten passa Àustria. Qui passi s'enfrontarà a Espanya, sempre que aquesta quedi primera, que s'ha de veure, que ha de jugar contra l'Uruguai la matinada de divendres a dissabte. I el grup I, França 3, Iraq 0, dos gols d'Mbappé i un de Dembélé, Noruega 3, Senegal 2, dos gols de Haaland. Aquí ningú no perd el duel de golejadors.
1: El França-Iraq vam estar a punt de no acabar-lo. Una interrupció.
0: Espera, que això t'ho explico.
1: Ara. Ah, això va més endavant, d'acord, d'acord.
0: Sí, va més endavant.
2: Agenda.
0: Ara, el grup de Portugal-Colòmbia, Congo a les 4 de la matinada, en nit de revetlla, de tornada a casa, és un partit que pot entrar bé, Costa. Si no, tinc una altra d'oferta per tu, perquè tu ets els que es retira una mica abans. Al grup L tenim a la 1 de la matinada el Panamà-Croàcia. Pels que feu això, una revetlla modesta...
1: Oh,
0: que...
1: Si m'ho posessin al revés, millor. El de les 4
0: encara
1: ja té cara que no arribo. El de Panamà... Mira, gol de Cristiano Ronaldo pels crítics. 6 minuts ha tardat exactament el golejador portuguès a fer el primer gol del partit. Ara de seguida us expliquem la jugada. Perdona, Sònia.
0: No, i anava a dir l'últim resultat, l'últim partit, aquest, el més interessant. Clar, malauradament t'agafaran el sopar de revetlla perquè és a les 10 de la nit. L'Anglaterra gana amb Harry Kane, que ja sap que ha de marcar dos gols per estar el dia dels golejadors del Mundial. I per tant un nou repte pel davanter del Bayern.
1: Amb sort m'agafarà el sopar de revetlla, una mica de mala sort pot ser que m'agafi atrapat a l'AP7. Això no se sap mai. Cristiano Ronaldo, mentrestant, que va fent xiu, perquè ha fet el seu primer gol al Mundial, és una centrada, no em voldria equivocar, però que diria que és Cancelo des de la banda dreta, una centrada rasa al primer pal. Vaja, la defensa usbeca no ha estat gaire el cas i Cristiano Ronaldo apareix al primer pal, remata a la mitja volta amb la cama dreta, impossible pel porter usbec. Portugal la va cagar el primer partit contra Curaçao, però de moment sembla... Bé, és veritat que el primer partit també es va avançar ben de pressa. De moment avui hi torna...
0: Contra el Congo.
1: Això mateix.
0: Va empatar amb el Congo. Cal dir que Cristiano Ronaldo es converteix en el primer jugador que marca en 6 mundials, perquè jugadors que hagin participat en 6 mundials, sí. Doncs tenim Cristiano i Messi. Messi no en devia marcar, no sé si va ser el primer que no va marcar.
1: No,
0: o
1: el primer
0: segon.
1: Va marcar,
0: el primer?
1: Messi no va marcar el de Sud-àfrica. Messi va marcar el 2006, el primer, i després ja salta el 14, però efectivament, déu-n'hi-do, marcar en 6 mundials diferents el bo d'en Cristiano Ronaldo, que de moment dona avantatge al seu equip a Portugal.
2: El gol.
0: Aquest gol concret li hem vist mil cops a Leo Messi. L'única diferència és que la centrada no la fa Alba, la fa Facundo Medina. És el primer gol de l'Argentina i el primer que fa Messi d'ahir i que passa a la història perquè en aquell moment es convertia en el màxim golejador de la història dels Mundials desempatant amb Klose. Després en va fer un altre, per tant ara ja en du 18 i qui vulgui que l'empati, que el més proper, el més pròxim que té és Mbappé. Veurem.
2: El protagonista.
0: Ho dèiem, Harry Kane, perquè l'anglès entra avui en acció. Ja sap que si vol mantenir el ritme d'Mbappé, Haaland i Messi, n'ha de fer dos. Cristiano arriba tard a la batalla, però veurem si també es vol apuntar a la lluita.
1: No, jo no descartaria ningú, perquè Cristiano Ronaldo està... Bé, sembla que està més passat de rosca, però si li poses una pilota a l'àrea, ja ho hem vist, que ha tardat exactament 6 minuts en fotre-la cap dins.
2: La notícia.
0: Ho dèiem ara, han aparegut les tempestes elèctriques que ja van marcar el Mundial de Clubs també disputat aquí als Estats Units. Ahir va ploure fort a Nova Jersey, però es va disputar amb normalitat al Noruega-Senegal. Bona tempesta també aquí a Chattanooga, que va obligar a suspendre l'entrenament d'Espanya, però on més ho van patir va ser a Filadèlfia, perquè el França-Iraq arribava al descans amb normalitat. Aleshores, una tempesta va provocar el retard de l'inici de la segona part durant 2 hores, perquè ja sabeu que el protocol diu que si el raig és relativament a prop de l'estadi, a unes determinades milles de l'estadi, s'ha d'esperar 15 minuts a que no n'hi hagi cap altre. I aleshores es va anar succeint els retards fins que al cap de 2 hores, on el públic es va haver de refugiar a l'interior de l'estadi, va tornar a començar la segona part i el millor de tot és que van tornar tots els aficionats. Ningú havia marxat a casa. Imaginem que amb el preu de les entrades s'ha d'amortitzar. Però molta fe per part de tot el públic i també per part dels jugadors que van jugar 45 minuts, van esperar 2 hores i van haver de jugar els altres 45.
1: Es van quedar per això i perquè m'imagino que allà hi deuen estar bastant més acostumats del que ho estaríem aquí, que dius, escolta, dues hores que s'esperi la iaia.
0: Sí, un queixant amb normalitat, la veritat. Sí.
2: La veu del dia.
3: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible, so I couldn't care too much about that game.
0: És la veu de Haaland, que ha marcat 4 gols en 2 partits al seu primer Mundial, però que sap perfectament quin és el paper de Noruega, i quan li preguntaven ahir pel partit contra França divendres amb la primera posició en joc i si guanyarien o no, deies que sincerament m'és igual. Té molt clar que guanyaran els francesos el partit, diu, és que guanyaran ells i a més segurament també guanyaran el Mundial, i ho diu obertament perquè el que estan és gaudint de l'experiència.
1: No m'aniria bé per la porra, però veurem si Erling Haaland té o no raó.
2: L'anècdota.
0: Precisament Haaland és un dels protagonistes de l'anècdota d'aquest Mundial, perquè la ramada vikinga dels noruecs ha fet fortuna. Veure com es coordina tota una graderia per fer veure que estan remant és espectacular, però és que a més ahir van replegar el clau per celebrar la classificació per la següent fase. Els jugadors també s'hi van sumar des de la gespa a la festa, liderada bàsicament d'inici per Haaland, tot i que era el capità, si no m'equivoco, el que anava marcant el ritme, però Haaland en primera fila, i és el que va demanar als seus companys, que s'asseguessin tots per fer aquesta remada noruega.
1: Remar, està remant una estona el davanter del City i de Noruega.
2: Què ha descobert el Torquemada?
1: Ricard Torquemada, bona tarda.
4: Bona tarda, Jordi.
1: Avui el Ricard ve amb dades directes del laboratori d'aquestes 3 petums del gol en el Mundial, el trident icònic, que ho has batejat, Ricard?
4: Sí, perquè no passa a tots els campionats del món, Hi ha campionats del món on el millor és Schillaci, Hi ha campionats del món que queden deserts, gairebé com el del 2006, que va ser el millor jugador Cannavaro, i n'hi ha com els que s'estan jugant a Mèxic i als Estats Units, que són per Pelé, Maradona, Romario, i veurem aquest 2026, però apunta bé també el cartell, perquè Messi, Haaland i Mbappé han agafat ja, diríem, les posicions inicials de la portada, en 2 jornades, no ha necessitat avançar gaire al Mundial.
1: Messi 5, Mbappé i Haaland 4, veurem de què és capaç avui Harry Kane, però de moment ens quedarem en aquests 3. Quines dades et sorprenen de la prestació d'aquests tres cracs.
4: Mira, si agafem les oportunitats totals de tots tres, de les tres seleccions on juguen, tant l'Argentina com Noruega han tingut 16 oportunitats clares de gol en aquests dos partits. Doncs Messi n'ha acabat 12, o sigui, estem parlant gairebé el 75%, de les oportunitats que genera Argentina les acaba Messi, això és una animalada.
1: Sí, Holland, seria Messi dependència portada a l'extrem.
4: Per acabar les jugades, eh? Sí, o sigui, ja no parlo de les que pugui estar implicat i no acabi ell, però finalitzacions, o sigui, l'Argentina per finalitzar busca Messi. Holland, 8 de 16, és a dir, la meitat. O sigui, també un alt percentatge de punts i finals a les situacions de gol de Noruega. I Mbappé, 8 de 18, gairebé el 50 també, que també és alt, tenint en compte que França té Olise, Dembélé, Mbappé, Doué, Barcola i tots els que vulguis. Vull dir que tenen una alta responsabilitat en la producció ofensiva, en la finalització, eh? En ser punts i final de tot el treball previ en atac de França, Argentina i Noruega.
1: En el cas de Messi, deixa'm dir que ell ja ho intenta, que els altres també s'assumin al carro. Ell li va donar un gol fet a Julián Álvarez, Julián la va estar allà contra el porter, i Messi va anar a recollir les escombraries i cap a dins.
4: Això mateix.
1: El segon, vull dir que no és que... permeteu-me el barbarisme, no és que Messi estigui en plan xupón, ni gana. Al contrari, el que passa és que...
4: Per això matisava que 12 de les 16 les acaba, però no vol dir que no estigui implicat en les 16, que això no ho hauria de repassar, però no m'estranyaria que estigués en gairebé el 90%, eh? Però finalitzacions, que és el que més crida l'atenció, perquè el nou rol de Messi és el de punt i final, també. Holland, els 4 gols al primer toc, com fan els davanters. Messi, 3 de 5 al primer toc, Mbappé 2 de 4. Aquí hi ha més varietat entre Messi i Mbappé de finalitzacions. Recordem que, com deia la Sònia, Messi ha fet els 5 gols de l'Argentina, en canvi Mbappé ha fet 4 dels 6 de França i Haaland 4 dels 7 de Noruega, que també són els percentatges. I després m'ha cridat l'atenció que Messi n'ha fet 4 amb l'esquerra dels 5, normal, que Mbappé n'ha fet 3 dels 4 amb la dreta, normal, però que Haaland s'ha repartit aquests 4 primers tocs finalitzacions

0: La FIFA perquè considera que el club blaugrana ha negociat el fitxatge de Julián Álvarez saltant-se al club matalasser després que el jugador digués públicament que vol que el club el deixi marxar traspassat. Iñaki Peña, el porter del Barça, s'ha dit aquesta temporada a l'Elx, marxa ara ja traspassat al Panathinaikos. I ho dèiem ahir, i avui el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip en aquesta nova etapa segona. Álvarez, fins ara tècnic del filial, substitueix en el càrrec Mitchell i tindrà d'ajudant el seu germà Òscar. Avui es decideix el títol de l'hoquei Lliga masculina. A la Corunya s'enfronten a Liceo i l'Igualada en una sèrie empatada a dos. El partit començarà a 8:45 del vespre i ja el podreu seguir per Esport 3.
1: I n'estarem pendents, evidentment. Fa el segon Portugal una falta directa que ha xutat Nuno Mendes, que no estaria entre les 400.000 faltes més ben tirades de la història, però jo crec que el porter de l'Uzbekistan s'esperava que la xutés Cristiano Ronaldo i s'han passat una falta gairebé pel mig de la porteria. Total, que Portugal avui no farà el burro com l'altre dia. Quart d'hora, 17 minuts concretament, Portugal 2, Cristiano Ronaldo i Nuno Mendes, Uzbekistan 0.
0: I un altre títol que es podria decidir avui és el de la Lliga de Futbol Sala. El Barça té avui la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga amb un 2-0 favorable en el play-off de la final. Ha de guanyar la pista del Pozo de Múrcia. El partit començarà a 7:45 i també el podreu veure en directe per Esport 3. En motor, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Va arribar, recordem, a Ducati l'any passat i es va proclamar campió del món de MotoGP i aquest any és la segona temporada que competeix amb la marca italiana. El Barça de bàsquet ha de guanyar demà al Palau contra el València si vol forçar un cinquè partit a la final de la Lliga ACB. El conjunt valencià va recuperar el factor pista al derrotar l'equip blaugrana en el tercer partit de la final per 80-88. Encara la Lliga ACB, l'escorta Alex Reyes del Manresa ha pagat ja la clàusula i s'allibera així del club del Bages per fitxar per la penya. I el bàsquet Girona ha fitxat el base escorta Andrej Pluta per les dues pròximes temporades. I acabo amb un apunt de waterpolo perquè el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys.
1: Avui hem quedat precisament al tram final del Tot Costa amb Joaquim Vidal, el president del Club Natació Sant Andreu, perquè ens expliqui com es menja que un equip, el femení del Sant Andreu, hagi estat campió d'Europa l'any passat i tercer aquesta temporada i marxin 12 de les 14 jugadores de la plantilla. Tot un enigma que esperem resoldre més tard amb el president del Sant Andreu. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
0: Avui pregunta de Revetlla, que podeu contestar com sempre a Instagram, a Twitter del Tot Costa, a Facebook. Qui fitxaríeu pel Barça? Messi o Julián Álvarez? Resposta Messi, en resposta Julián. És una pregunta joc de festa. Veig aquí unes cares. Bé, ja
1: és que,
0: podeu votar.
1: És que avui estem... ens és acompanya de... gent seriosa.
0: Perquè és
1: i...
0: una pregunta de festa.
1: És... No.
0: Com una festa.
1: Bueno. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una edició de Revetlla del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Avui amb la companyia del senyor Miguel Rico. La Miguel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: No t'ha semblat bé la pregunta?
3: Bueno, nivell Tot Costa.
4: Ai.
1: Bueno, home, no...
3: Nivell Tot Costa, gran pregunta.
1: Oi. Ara ho has d'intentar arreglar.
4: Quanta ironia.
1: Primer ens ha fotut un dard.
3: No. Tu t'ho prens com vulguis. Jo he dit nivell Tot Costa, que entenc que esteu convençuts que feu bones preguntes, no?
4: Bones.
1: No sempre.
4: Sempre.
1: No sempre. Però la d'avui és bastant... Jo trobo que és bastant bona.
3: Jo estic d'acord amb l'Oriol perquè és una pregunta que em fa pensar. I per tant és bona pregunta.
4: Et fa pensar, eh?
3: Sí, que em fa pensar. A què se l'ha corregut?
1: Doncs mira, no el tens gaire lluny. Laia Bonals, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Tot bé?
5: Tot bé.
1: T'agrada la pregunta?
5: Perfecte per Sant Joan.
1: Veus, aquesta és l'actitud. Vinga, va, tenim un munt de coses per explicar-vos avui, per comentar, per analitzar. Entrem en matèria.
2: Tot costa una dècada.
6: Mateu la voz mentre xiula, gaudeix del joc?
7: Buah, moltíssim.

0: com un cervet i com un xiquet. Això és màgia pura.
1: Tot costa una dècada.
2: Avui el Salva Pou ha triat Mateu Lahoz. Segurament, però no hem entrevistat gaires àrbitres en aquests 10 anys de Tot Costa, però avui farem baròmetre, entre altres coses, perquè el Joan Fabra ens expliqui per què García Verdura, l'àrbitre català de primera divisió, ha aconseguit ser internacional. Insisteixo que, si tot va bé, divendres podrem parlar amb ell i felicitar-lo aquí en directe. Ara sí, Julián.
1: El Mundial al Tot Costa.
3: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
2: Avui és nit de revetlla a Catalunya. Ahir, Sònia, va ser nit de tempestes elèctriques en alguns indrets dels Estats Units, però com a càrrega, com a bomba de profunditat, aquesta de Julián Álvarez no està malament.
4: Sí, a Dallas, que és on jugava l'Argentina, el protagonista durant el partit va ser Leo Messi, i a la zona mixta va ser Julián Álvarez, que s'ha de dir que no està sent titular en aquest Mundial. Això ja li va passar al Qatar, sí. Però ahir un altre cop banqueta. Scaloni ja més ha deixat clar que, per un tema d'equilibri, perquè ell vol fer jugar Messi, no poden jugar plegats Lautaro i Julián.
2: És veritat, Sònia, per això que jo no sé, potser futbolísticament hauria acabat sent Lautaro titular com a Qatar, però que Julián ha arribat al Mundial amb el turmell cascat.
4: Sí, ho explicàvem l'altre dia, que ell va arribar tocat, però ja a punt, a disponible, diríem, pel primer partit, però és evident que aquí li va guanyar un petit avantatge a Lautaro, va ser titular el primer dia, va sortir bé les coses, clar, no té, diríem, motius Scaloni per substituir-lo, i ahir el va tornar a fer jugar l'última mitja hora. Tot i això, va sortir en zona mixta, i jo crec que un jugador que més ha estat suplent no és casual que aparegués a la zona mixta. S'ha de dir també, que a l'Argentina parlen gairebé tots els jugadors, que és una tradició que després dels partits rarament, com a mínim 5-6 futbolistes passen per la zona mixta, però també s'ha de dir que un jugador que ha estat suplent té més excusa per no parlar si no vol, i en canvi ell volia enviar aquest missatge clar, calculat. La història amb l'Atleti de Madrid no té més recorregut, ara vol complir el seu somni, que cadascú interpreti. No va pronunciar la paraula Barça, però tots hem interpretat que parla del Barça, i que, a més, ja ho sap el club, que el millor és una transferència.
2: Doncs, llevat, com diu la Sònia, de pronunciar la paraula Barça, la resta, més clar, no ho pot dir en poc més de 10 segons. Bé, això és bastant poc argentí, no va necessitar més de 10 segons per deixar clares les seves intencions. Ara entrem en detalls. El Salmurri i la Maria Josep Hostalric ens explicaran com ho han encaixat a Barça i Atlètic de Madrid. Abans, Miguel, com t'ha sorprès d'entrada aquest...
5: No.
2: No, ho esperaves.
5: Sí, perquè fa dies que sabem que el Barça li demana un gest, després de que l'Atlético no fotés massa cas de la primera oferta que havia fet el Barça, de 100 milions, i, bueno, era el moment de que el jugador pressionés. Jo no sé si és que pressiona perquè vol sortir al Barça, imagino que sí, però el que és evident és que l'Atlético ha d'entendre que el que no vol fer és continuar a l'Atlético de Madrid. Per tant, a partir d'aquí s'hauria de ser intel·ligent i mirar... Jo no dic que vingui del Barça, dic que sí, un jugador no vol estar, pues, l'ocasió és ideal per escoltar ofertes i vendre-la a qui més et convingui o qui més ho necessiti o on vulguin el jugador. Que aquesta és una altra, perquè tu pot ser que ell vulgui sortir de l'Atlético, que això és el següent pas que encara no ha dit, i digui jo vull sortir per anar al Barça.
2: Bé, però... com deia la Sònia, del que va dir ahir, del fet que és una evidència que hi ha hagut reunions entre el seu agent i el Barça, jo crec que
5: el PSG, que és un que el volia, s'ha retirat.
2: Cosa que no li va malament al Barça.
5: L'Arsenal sembla ser que té interès, i que té la possibilitat d'oferir jugadors amb, la, amb aquesta operació.
2: Clar, però ell a Anglaterra ja hi ha estat.
5: Sí, i després està el Barça, que evidentment no ha renunciat a Julián Álvarez i suposo que farà una oferta que superarà els 100 milions de la primera i després hi haurà la pressió del jugador perquè aquesta oferta s'accepti. Vull dir, una operació típica del mercat. Tots els anys sí, passa alguna cosa així al Barça o al Madrid o a l'Atlético o a l'Arsenal o al Chelsea. Vull dir, res nou.
2: Laia.
6: Em sembla un missatge molt ben mesurat per part de Julián. És un bon moment perquè és inici del Mundial, però també és quan potser el seu nom o el cas Julián està més fred a Barcelona, no? És aquelles primeres setmanes on ja semblava que estava fet, on ja els contactes semblaven molt més propers abans, you know, i amb un temps prudencial després d'aquests tuits de l'Ètic de Madrid que van escalfar tot una mica i ho van fer bastant més desagradable. És un bon timing després d'això.
2: Per cert, ara que ho dius, no hi ha hagut,
6: no hi ha hagut tuits
2: de l'Atlètic de Madrid. És que ara fa menys gràcia.
6: Clar,
4: perquè han perdut l'humor.
2: Clar, ara ja no és que el Barça això o allò altre, sinó que el jugador t'ha dit a la cara...
5: Bueno, aquella vegada que... també he de dir que va haver tuits perquè no tot l'Atlètic de Madrid sabia que el Barça havia fet una oferta formal i ben escrit, perquè algú que no va informar als seus superiors de que havia aquesta oferta.
2: Això... Algú que no va informar als seus superiors vol dir que Mateu Alemany no va informar als seus superiors?
5: No, fins a gairebé 48 hores després. Per tant,
2: dels tuits.
5: Es van permetre fer una conya pensant-se que no hi havia oferta, que era una aixecada de camisa, i no era cap aixecat de camisa.
2: Estar ben informat de les coses és fonamental dins de totes les empreses, l'Atlètic de Madrid no n'és una excepció. Laia, perdó, t'he interromput.
6: Que em sembla molt ben mesurat tant el moment del missatge com la manera amb la que parla i els punts que toca, perquè parla del seu somni, cadascú pot interpretar el que vulgui i això no posa en un embolic al Barça, perquè si hagués dit me'n vull anar al Barça, ho he parlat amb el Barça, és quan l'Atlètic de Madrid en aquesta possible creia denúncia que vol posar o amb aquests ronron que crea des d'Atlètic de Madrid, seria molt més factible que pogués passar una cosa d'aquestes. Al final el jugador el que queda clar és que surt de manera totalment intencionada, voluntària, i sap quan ho diu o no ho diu i amb qui ho diu, i de cop i volta tot es fa el run-run a favor del que vol el futbolista, que és el que sempre li ha demanat tothom, tant els d'Ètic de Madrid com els del Barça, tothom li demanava que es pronunciés, que digués alguna cosa. Vale, doncs Julián ja ho ha fet. Ara la pilota està, un, al Barça, a veure com reacciona i quina és l'oferta real que se li fa a l'Ètic de Madrid, i dos, l'Ètic de Madrid està en contra de l'espai i la paret, acaba de perdre la força que tenia, que era no pagues els 500 quilos i llavors ja s'anirà on vulguis. No? Ara,
2: aquesta força és difícil, tens, però encara...
6: Però és poc gestionable. Vull dir, ara, sabent que el jugador vol marxar, és molt complicat, perquè és que, a més, són clàusules de rescissió que sabem que no sempre es compleixen al 100% i que són mínimament negociables.
2: Deixeu-me dir que l'Uzbekistan ha fet el 2-1 amb un gran xut des de la frontal de l'àrea davant del qual no ha pogut fer res Rui Patricio. Jo diria que l'anul·laran perquè hi ha una falta prèvia. Sí, mira, l'àrbitre se'n va a revisar-ho al VAR. Cancelo, que era qui tenia la bola i qui la perd originant aquest xut des de la frontal de l'àrea, vaja, rep una trompada a la tíbia, que és falta claríssima, no l'ha vista l'àrbitre de camp, però m'imagino que ara ho corregirà i, per tant, que el marcador continuarà sent de 2-0. I a Múrcia, a punt de començar el Pozo Barça, tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Si guanya el Barça, que domina la sèrie per 2-0, serà campió de Lliga avui mateix. Ramon Salmurri, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Aquesta atzagaiada, aquest torpeda de Julián Álvarez a la flotació de l'Atlètic de Madrid, què se'n diu a les oficines del Barça?
7: Doncs he rebut amb molta satisfacció per part del Barça, perquè, com et deia el Miguel, el ronron aquest de Julián hauria de fer un missatge, hauria de fer algun gest, hauria de fer algun moviment, doncs ja fa temps que el Barça l'estaven esperant. De fet, quan parles amb gent del club et diuen és el gest que estàvem esperant. Recorda que et vaig explicar temps enrere que quan parles amb gent del Barça et deien si Julián fa un gest, nosaltres no el deixarem tirat. Mm. Doncs aquest gest ha arribat. A partir d'aquí...
2: Que és una situació, des del meu punt de vista, que sóc dels que creu que no pots accedir en el preu de traspàs, és una situació perillosa pel Barça.
7: Sí, sí, sí,
2: perquè
7: sí, clarament.
2: Perquè no el podem deixar tirat, sí, sí, que aquí tir. Sí, sí. És a dir, si l'Atlètic de Madrid en demana ja no dic 500.
7: Vol dir que el Barça, o sigui, el Barça entén que Julián acaba de fer un esforç.
2: Sí, sí.
7: Doncs això. El Barça admet que haurà de fer un esforç.
2: Que m'imagino que deu tenir algun límit calculat.
7: El desconec, però segur que sí, evidentment. Però vaja, que és fàcil pensar que dels 100 milions que van oferir pujarà. Això ja hi pots comptar. El que no farà és pujar de seguida, perquè el missatge que surt del Club Blaugrana és que ara toca esperar. Primer, veure quina és la reacció de l'Atlètic de Madrid. A fons del club ja defineixen l'Atlètic de Madrid com un club, diguem-ne, incontrolable, que no saps mai per on et sortirà, tenint una mica en compte el tema dels tuits que comentàveu ara mateix. Ara bé, la reacció pel que es comença a intuir que arriba des de Madrid, i ara en parlareu, doncs ja es veu que serà una reacció bastant contundent. I segon, veure com aguanta la pressió el futbolista. El Barça estan convençuts que Julián aguantarà sí o sí, perquè ell sempre els ha deixat clar que vol venir al Barça. I, de fet, hi ha una comparativa que va sobrevolant constantment aquesta operació amb Julián Álvarez, que és la comparativa amb el cas de Nico Williams. El Barça sempre han vist en aquesta operació un reflex de situacions similars que es van viure amb Nico Williams. I, de fet, avui, quan parlàvem amb gent del Barça, deien és que Julián ha fet el que no es va atrevir a fer Nico Williams, que és fer públic allò que ens deia en privat. En qualsevol cas, fa la sensació que, tot i aquest moviment, seguirà sent un estiu molt llarg pel que fa a la incorporació de Julián Álvarez. El que sí que és veritat és que els últims dies s'ha obert una nova via de negociació. Ja saps que les relacions entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, almenys al nivell dels seus executius, Mateu Alemany i Deco, no són bones, i per tant la negociació, diguem-ne, que es feia per via de representants intermediaris. Doncs bé, fa uns dies es va obrir una nova via de negociació perquè Joan Laporta va trucar personalment a Enrique Cerezo per traslladar-li l'interès en el futbolista.
2: Per Julián López.
7: Exacte. Espero que li deixés ben clar que era Álvarez. Que no acabem fitxant a Tom Forrest Smith
2: acabaran venint Tom Forrest Smith i Julián López i Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid. Exactament. És un moviment encara més arriscat, aquest.
7: Doncs bé, doncs a la porta va trucar Enrique Cerezo, li va reiterar la voluntat del Barça d'incorporar el jugador, i la resposta d'Enrique Cerezo va ser molt contundent. Va ser que no volien vendre a Julián Álvarez, però que si hi havia algun canvi en aquesta situació, doncs que li ho traslladarien al Futbol Club Barcelona i que els hi farien saber. A partir d'aquí hi ha hagut aquest moviment de Julián Álvarez que el Barça espera que serveixi per sacsejar aquest arbre.
2: Déu-n'hi-do. Doncs no hi ha pressa al Barça, hi ha satisfacció al Barça per aquest gest de Julián Álvarez, no hi ha pressa per formular aquesta oferta que, en teoria, ha de convèncer l'Atlètic de Madrid, com no ho va fer la primera, del voltant de 100 milions. A Madrid, Maria Josep Hostalric, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Bé, ara ho apuntava el Salmo. El gest de Julián Álvarez, entenc que no ha d'haver fet cap gràcia a l'Atlètic de Madrid, però la sensació és que tampoc ha intimidat el club matalasser, eh?
8: A veure, permeteu-me que us digui una cosa, perquè és que el que acabo de sentir m'ha sorprès molt. Això de que en Jan Laporta va trucar directament a Enrique Cerezo.
2: Home, si hagués trucat a Florentino per fitxar Julián Álvarez, hauria sigut la bomba.
8: Enrique Cerezo, perdona, però és que és absolutament surrealista. Vull dir,
2: jo també
8: si
2: ho crec,
8: Jan Laporta ha fet això, Jan Laporta necessita vacances. A veure, amb tots els respectes del món, Enrique Cerezo no té ni idea de les condicions ni pràcticament de qui té el planter. Vull dir, està per una altra cosa.
2: Bueno, però jo ho interpreto com un gest de diplomàcia.
8: Un gest de diplomàcia directament.
7: Joan Laporta tampoc és el president del Barça ara mateix, vull dir que ha fet idea.
8: Si em permets, és que preguntar o i tractar d'iniciar una conversa sobre un tema relacionat amb fitxatges, perquè et facis una idea, a mi m'ha arribat a trucar, fa anys ja, però em va arribar a trucar el senyor Enrique Cerezo dient-me, hemos fitxado este? Vull dir, és que no, vull dir, és que està totalment fora de joc amb aquests temes. Però, de veritat, o sigui, és que és així, vull dir que si això ho ha fet en Jan Laporta, de veritat, feu alguna cosa per tal de que se centri un altre cop i vagi on ha d'anar, perquè, escolta, va molt perdut en aquest cas.
2: Segur que trobarà el telèfon correcte la pròxima vegada. Maria Josep, a l'Atlètic de Madrid, aquest... perquè ara ja no és l'interès del Barça, que això ja se sabia. Sí. Ara és que el jugador ha verbalitzat en públic que no vol seguir l'Atlètic de Madrid. Això canvia d'alguna manera la situació?
8: A veure, des del plànol de la gestió de tot el tema, de tot el conflicte, no. I parlo de conflicte perquè les relacions no són bones. Vull dir que el fet de que un jugador vulgui marxar i que hi hagi una negociació més o menys propera o allunyada, això no és res nou i passa tot arreu, no? Mm. Però hi ha coses que han enterbolit molt aquesta relació i, per tant, s'ha generat un conflicte. Qualsevol cosa que passi és entesa com un conflicte, no? El jugador abans de marxar, bueno, de fet ja fa mesos que a través del seu agent ja ha manifestat el seu desig de marxar. Vull dir, l'Atlètic de Madrid és molt conscient de que Julián Álvarez volia marxar. Això no li sorprèn a l'Atlètic de Madrid. De fet, ell marxa a Argentina abans de que acabi la Lliga, amb permís del club, i abans de marxar ell parla, motu propio va demanar una entrevista, el fet de poder parlar, una reunió amb Miguel Ángel Gil. Miguel Ángel Gil va parlar amb ell i ell li va dir, mira, jo és que m'agradaria marxar. I Miguel Ángel Gil li va dir, escolta'm, campió, perfecte, però no sé si saps que a l'entorn teu no només s'ha erigit un projecte esportiu, sinó també hi ha un pla de negoci molt important. Vull dir, acaba d'entrar un soci majoritari que necessita rendiment, s'ha armat aquí un projecte de, diguem-ne, econòmic molt fort, on entren també patrocinadors, on s'implica també a patrocinadors. Vull dir que això és molt complexa i no pots venir a dir, mira, és que vull marxar, vull dir, perquè les coses no així no, vull dir, és complicat, que ho sàpigues. I la resposta del jugador va ser, ah, vale, o alguna cosa així. Vull dir que no va deixar la resposta oberta. No, aquí ni va en cap moment dir, bueno, doncs, escolta'm, doneu-li una volta perquè vull marxar, perquè si no marxo em declaro amb rebel·lia. Vull dir, no, res de res. No va dir res. Vull dir, ella és una mica així, també. A veure d'aquí 3 dies què penso. Però en principi ell no va ser categòric a l'hora de dir vull marxar i no hi ha volta de full. Què vol dir això? Que el club, de fet, ja té molt clar que sí que vol marxar des de fa dies ja, des de fa mesos, insisteixo, no solament perquè el jugador ho hagi manifestat verbalment ahir, sinó perquè ja ho sabia des de feia mesos, perquè el seu agent portava molt de temps al darrere de la possibilitat de que el jugador pogués sortir, no? Però, bueno, sincerament, crec que si el club realment el que està manifestant ho pensa, no canvia gens la situació respecte a fa una setmana el fet de que ho hagi verbalitzat, perquè la decisió està presa. És a dir, vols marxar, porta els calés o que algú porti els calés, però a Madrid i a Barcelona els calés són els que són, i el que demanem és el que demanem, perquè
2: però quan demana l'Atlètic de Madrid la clàusula?
8: La clàusula són 500 milions, ja, sí, és això. Que és així. Vull dir, és que el que demana a Madrid i a Barcelona és això, perquè el que no es vol és reforçar. Vosaltres us imagineu que el Barcelona guanya una lliga amb un gol d'aquest tio quan l'acabes de traspassar?
2: Bueno, el Barça li ha passat al revés i també et dic que ho acabes assimilant, El Barça li ha passat amb Villa,
8: sí,
2: amb Suárez...
8: Sí, però Apolo no, Jordi. Tu sí, però Apolo no, m'entens? Vull dir, és que ara la situació ha canviat, la propietat ha canviat i la manera de prioritzar les coses és una altra. Ara ja no pot fer el que vulgui Miguel Ángel Gil, vull dir que no, ara li demanaran resultats i no pot fotre aquesta cagada. Vull dir que,
2: és a dir, el Barça no pot aspirar a Julián Álvarez per menys de la clàusula?
8: Sí que pot aspirar que pagui la clàusula i ja està.
2: Ja, en per sota aquesta... la clàusula no hi ha possibilitat de negociació.
8: Aquesta és la postura oficial a dia d'avui de l'Atlètic de Madrid, aquesta, Madrid i Barcelona. Amb el Madrid ja ho heu comprovat, que més enllà de quines poguessin ser les intencions secundàries o primàries o primigènies de Florentino Pérez a l'hora d'ofertar el 150, és igual. El cas és que es va ofertar, vull dir, perquè aquesta sí que va ser una oferta formal i tramitada per la via que s'havia de tramitar. Per tant, i es va rebutjar. Està molt clar que l'Atlètic de Madrid no el vol vendre. Si no li queda més remei, ho vendrà. Ara, això sí, a un altre club. Madrid i Barcelona hauran d'anar a la Lliga i dipositar la clàusula. Això és el que diu oficialment l'Atlètic de Madrid.
2: Doncs aquesta és la posició de l'Atlètic de Madrid que ens explica la Maria Josep Hostalric, o clàusula o res en el cas del Barça. En el cas d'altres compradors ja ho veurem, i també veurem com evoluciona l'estiu i si Apolo aguanta la pressió com explica la Maria Josep. Maria Josep, moltes gràcies, una abraçada.
8: Una abraçada molt forta.
2: Molt bé, doncs ja ho veieu, les posicions diria que estan més tranquils a Barcelona, pel que ens explica el Salmo, que a Madrid, pel que ens explica la Maria Josep. Deixeu-me dir que el Barça de futbol sala ja guanya a Múrcia 0-1, gol de Catela, un gol que ha necessitat revisió de VAR perquè no estava clar si havia votat a dins o no. Ho ha fet, gol del Barça, que ja guanya a l'Equador de la primera part, i el tercer de Portugal, el segon de Cristiano Ronaldo, en aquest cas resolent una bona passada en profunditat de Bruno Fernández. Cristiano s'ha quedat sol davant del porter uzbek i l'ha batut 3-0 al 42 de la primera part. Avui sí que no se li escaparà aquest partit a l'equip del Robert Martínez. Laia, Miguel, del que heu sentit de Barcelona i Madrid, gairebé us pregunto si amb aquest escenari que es dibuixa veieu, no possible, però sí probable, que Julián acabi l'estiu al Barça.
5: L'estiu serà llarg, ja ho sentirem a dir. Estic segur de que la posició de l'Atlético de Madrid és la que diu la Maria José Hostalric, i que avui per avui té aquesta determinació, però la gent acostuma a canviar d'opinió, perquè a vegades mantenir una opinió per mantenir-la no et condueix a res bo, simplement és una qüestió d'orgull, i amb orgull no s'acostuma a negociar bé. Pot passar que l'oferta del Barça pugi diners, inclogui algun jugador. Som al juny i això el mercat deu tancar...
2: 31 d'agost.
5: El 31 sí, d'agost. Si no,
2: a vegades balla d'un dia, però deixem-ho en el 31 d'agost.
5: Hem de veure moltes coses aquest estiu.
6: Crec que anirem desgastant-nos a mesura que passi el temps. Igual que nosaltres, escoltant la història i sabent detalls, les parts també. L'Atlètic de Madrid ara està molt fort, però crec que aquest ja és un primer cop que els ha donat Julián, i arribaran més, ja sigui que el jugador cada cop posi més pressió, que de cop i volta l'Atlètic de Madrid tingui negociacions amb altres equips i pugui posar sobre la taula altres xifres. És l'inici del capítol. La història serà molt llarga i ens ho hem de prendre molt amb calma, perquè tothom es tirarà la corda, perquè l'Atlètic de Madrid està una mica cansat d'aquest discurs d'equipo segundo de la Lliga, i és una de les maneres que té de fer fort.
5: Aquest discurs l'ha alimentat l'Atlètic de Madrid.
6: Absolutíssimament.
5: O sigui, no és que els altres el senyalin.
2: Sempre.
5: Són ells els que diuen que queden tercers i han fet el que havien de fer.
2: I que seria la primera vegada que no venen un gran jugador. Ha passat amb el Kun, ha passat amb Griezmann, ha passat amb Falcao, ha passat amb tots els grans jugadors.
5: És que els han venut a tots.
2: Sí, per això. Segon del Barça a Múrcia, ara és Adolfo. El Barça ho encara realment bé, encara queda...
5: Va començar aquí, van començar igual, eh?
2: 3, sí, és veritat. Van començar els murcians, en aquell cas. Sí. Al davant queda moltíssim partit, però ha començat més que bé el Barça per tancar avui mateix la Lliga. Sònia, parlant de davanters, avui a la concentració d'Espanya ha parlat Oyarzábal, que ahir ens el plantejàvem com a mitja alternativa. Què hi diu el davanter de la Real?
9: Sí, per característiques podria quadrar amb el Barça. Avui li preguntàvem a la sala de premsa per la seva idea de futur, no concretament pel Barça, perquè pel Barça és cert que és una gairebé una possibilitat que ens hem plantejat més nosaltres, que no que el Barça hagi dit o s'hagi plantejat la idea de fitxar-lo. El jugador, segurament perquè tampoc hi ha res sobre la taula, el que ha fet és mostrar la seva fidelitat a la Real.
10: He dicho mil veces que estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa y en la que considero que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, que es la Real. Y
2: doncs no parlem més, ho té claríssim Oyarzábal. També us dic que això és una cosa, i l'altra és que tinguis una oferta del Barça.
5: Bueno, però això ell ho té tan clar com el Julián, però a l'inrevés, ell de moment està perfectament on està.
2: Ja hi arribarem. Abans d'acomiadar el Salmo, no té a veure ni amb Julián, ni amb Oyarzábal, ni amb res que s'hi assembli, però, Salmo, hem de fer constar, perquè ja ens ho explicaven el Javi Miguel i la Laia Tudel al reservat fa algunes setmanes, al Barça reservat, que hi hauria moguda amb la preparació física del Barça, i comença a haver-hi moviments, vaja, gent que va saltant de la seva posició.
7: Sí, senyor, eren quatre. D'aquests quatre en marxen tres. Marxa Julio Tous, del primer equip del Futbol Club Barcelona. Se'l resitua, això sí, dins del propi Barça, com a responsable de força de tot el club. Bàsicament portarà les seccions, també el Barça Atlètic i el futbol base. I amb Julio Tous marxen dues persones de la seva confiança, que són Rafa Maldonado i Germán Fernández. En canvi, Pepe Conde es queda a treballar, continuarà treballant amb el primer equip masculí. Això sí, s'incorporarà un nou preparador físic, un preparador físic escollit per Hansi Flick, i, a diferència del que havia sortit publicat, com a Holger Broecht, com un dels candidats, finalment Broecht no serà aquest preparador físic.
2: Molt bé, és evident que haurà de venir algú altre, perquè la neteja ja ha començat en la línia de les queixes de Flick durant tota la temporada. Miguel, fas cara de voler dir alguna cosa sobre
5: No, sé que ve un alemà que no és aquest.
2: Que no és Broecht.
5: I sé, bueno, que suposo que ho sap tothom, que a partir d'ara el Barça B dependrà directament del primer equip. I les necessitats del Barça B es supeditaran a les necessitats del primer equip.
2: Molt bé, doncs queda explicat. Salmo, alguna cosa més?
7: Res més.
2: Mercès, bona revetlla.
7: Vagi bé.
2: Una pausa i hem de parlar de Messi, però també de Haaland, també de Mbappé. Ara venim.
1: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
12: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
14: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
15: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
14: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
16: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
18: I ara què?
17: L'Àlex.
19: Voleu jugar a billar?
17: I la Clover.
20: Ho retiro tot.
17: Són espies de veritat.
21: Un, dos, tres, no li esteu dient que guanyareu.
17: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
2: De seguida tornem a l'òrbita mundialista, però és que Laia Bonals em anava ensenyant el mòbil i dic, què passa, Laia?
6: Doncs que hem tingut segurament el traspàs més car de la història de futbol femení, perquè el Real Madrid ha comprat a una futbolista del Haken, que es diu Felicia Schroeder, que arribaria per un 1,5 milions,
2: caram,
6: que seria el traspàs més car de la història. Falta que el Real Madrid, òbviament, no fa públiques les xifres, però les sabem. És una jove futbolista de 19 anys, de Suècia, i arriba per 4 temporades al Real Madrid. Vull dir que l'aposta del Real Madrid, ara a cop de talonari, està funcionant. Veurem després de la gespa si acaba de fer una mica el servei.
2: També jove, com les que fitxa el Barça, sí, però un palet més
6: una
2: cara.
6: Una miqueta més cara.
2: Un palet, vaja, 1,5 milions, Sònia, déu-n'hi-do. Sembla que Florentino s'ha posat les piles.
4: Sí, sí. La veritat és que trenca el mercat el Real Madrid, que no pot accedir probablement a jugadores del Barça, que es troba sovint amb problemes al mercat perquè les jugadores no volen anar al Madrid, perquè el que has de venir a fer un equip que perd la Lliga cada any. Doncs ha d'anar aquesta aposta, aquesta promesa, que jo crec que se l'havia vinculat a l'Arsenal, potser,
6: sí,
4: Laia?
6: Sí,
4: bé, hi havia interès de diversos clubs de la Premier per ella. De fet, ens n'havia parlat sovint el Fem Futbol d'ella, l'Andrea Ors, home, de Felicia Schroeder. Però, mira, l'ha pescat al Madrid, ara una mica, si li ha sortit una mica cara.
6: Sí, eh?
2: Molt bé. Escolta, em deies abans, ja no se sap què més dir de Messi, però alguna cosa hem de dir de Messi.
4: Sí, que mantenen...
2: Sí, però no seré jo, no? Ja, ja n'estic tipant.
4: Doncs mira. No, és que són 5 gols en 2 partits, que també n'ha parlat el Torquemada, i ja queden molt poques coses a dir de Messi, vale, que doncs mira, farem és evident una cosa, que és... Deixa'm dir que simplement que és d'alguna manera... El gran nom d'aquest Mundial fins ara. Queden molts partits encara, però fins ara és el nom del Mundial.
2: Sens dubte. Li passaré la pilota al Miguel i a la Laia, que no parlen cada dia del Mundial, almenys no aquí a Catalunya Ràdio, si us queda alguna cosa per dir de Messi.
5: Pues que Messi probablement és el millor jugador del segle XX i del segle XXI, que deu ser que el primer jugador que és el millor dels dos segles seguits, i que la qual cosa el convertiria també en el millor jugador de la història.
2: Va,
5: i que jo...
2: Del segle XX... Messi va debutar el 2005, del segle XX, no? Vaja, bueno. Escolta, Messi podria ser...
6: Ja, podria ser el millor.
5: Ja,
6: no passa res.
5: Ja és
6: el els que vulgui.
2: És que no, ara dic, cony, si va debutar el 2005.
5: Bueno, però ja havia nascut.
2: Al final ja ho veiem.
5: Va dir que sent el millor... I
2: això quan... sí. Ara ho he d'arreglar.
5: I ja és l'única paraula que diré d'aquest senyor, és que és insuperable. Que és l'única paraula que crec que no hauré d'empassar-me, perquè no hi haurà un altre jugador a la història que durant els 20 anys de la seva carrera a l'elit hagi estat el millor cada any.
2: I així tot, la pregunta d'avui t'ha semblat una autèntica carallotada, Laia.
5: Sobretot pel que contestaré jo.
6: És que no m'ha passat molt sovint, però ara veient el Mundial, cada cop que el veig jugar penso quina sort hem tingut de viure en un moment i de viure quan Leo Messi ha jugat a futbol. Perquè és especial. O sigui, per mi no hi haurà mai cap jugador que se li pugui apropar, i ho sento molt, però en la història crec que no hi ha hagut cap altre. És diferencial, és únic i... Més enllà del que representa en el camp de futbol, jo em quedo molt també en el que és fora. Vull dir, veure aquella imatge de com surt amb tots els companys, tothom darrere d'ell, o sigui, té una ascendència en el món de futbol que ningú té, que ningú tindrà, perquè és que l'aura que té Messi i el que implica i el que representa sempre anirà molt més enllà dels gols que fa, que ja són meravellosos. Per tant, quina sort que hem tingut, que bé que l'hem pogut viure aquí a Barcelona, quina pena que s'acabés tan aviat... i a gaudir-lo el que quedi, perquè sempre diu que serà l'últim Mundial, jo ja esperem que, bueno, crec que serà l'últim, però amb Leo Messi pot passar qualsevol cosa.
2: Jo crec que seria una animalada que jugués al pròxim, però imaginar-me Messi jugant al Camp Nou...
6: És que, clar...
2: No, perquè ningú pensava que arribaria aquest, com va guanyar a Qatar, i ja ha arribat. El Miguel avui està molt enfadat amb mi, i...
5: No, molt enfadat, no.
2: Saludo una firma, que avui tenim debut a les firmes. La firma... Laia Codina, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Què tal? Com estàs?
18: Molt bé, la veritat. Molt bé, de vacances.
2: Contents. Encara de vacances, eh?
18: Encara de vacances.
2: Molt bé. La Laia Codina, ara de seguida parlarem amb ella del Mundial, però és notícia de les últimes setmanes perquè has canviat l'Arsenal pel West Ham. Canvies d'equip, però no de ciutat.
18: Així és. S'està molt bé a Londres, a la Lliga, com bé veieu... Totes les jugadores estan cap allà, així que crec que bueno, era una prioritat quedar-me a la Lliga i canvio d'equip, però no de ciutat.
2: Molt bé. Doncs la Laia, que es queda a Londres, egoístament ens va bé, perquè així quan passen coses a Anglaterra ens va molt bé tenir la Laia gairebé de corresponsal. Avui et saludem com a corresponsal mundialista. Ara parlàvem de Messi. L'última pilota és per tu. Què més es pot dir de Messi que no haguem dit ja?
18: Mira, jo sincerament a vegades, o sigui, miro els vídeos del Mundial i quan marca els gols, les celebracions, i encara em segueixo emocionant cada vegada que veig com celebra els gols com si fos el primer. O sigui, em sembla espectacular amb tot el que ha arribat a fer. I després, al mateix moment, aquella nostàlgia de que dèieu de que sap greu que amb el Barça s'hagi acabat no tan aviat, perquè al final va estar molts anys al Barça, però que encara el podríem gaudir, no? A hores d'ara, veient el nivell que té. I evidentment, és que és un top, però és que és la veritat, no hi ha paraules. I sembla que havia de ser que això, el Mundial passat l'últim, però és que arriba aquest Mundial, fa un hat-trick, fa un doblet, i perquè, mira, falla el penal de miracle, però... sigui indescriptible, la veritat.
2: Molt bé, doncs la Laia, que s'afegeix a la llista d'elogis de Messi, també has estat seguint el partit de França d'aquesta matinada, tot i que hi ha hagut aquesta pausa infinita de gairebé 3 hores. Et fan bona pinta els francesos, eh?
18: Sí, sí, jo per mi França és top 1 de candidats a guanyar aquest Mundial, crec. O crec que ho tiren tot a nivell defensiu, sobretot crec que ha guanyat molt amb Saliba darrere, a més l'he seguit de prop aquest any. No sé, si mires els atacants a dalt, per mi la banqueta podria ser titular tranquil·lament, i quan tens una banqueta que pot ser titular en un Mundial que segurament moltes vegades els partits es defineixen pels substituts que entren al camp, ostres, per mi França ho té tot. Ja et dic, jo crec que si no desconnecten, que a vegades tenen aquest punt que a vegades desconnecten durant el partit, a nivell defensiu sobretot, crec que haurà de ser un dels candidats a arribar a la final.
2: Crida molt l'atenció perquè la Laia Codina, que és defensa, flipa amb la davantera de França. Vaja, això ens passa a tots, però em crida l'atenció que sigui el tret més destacat. Realment sí, és que la nòmina dels davanters francesos és impressionant.
18: Jo pensava l'altre dia, ahir al vespre, quan mirava el partit, i pensava... Jo ara, si m'hagués d'enfrontar amb ells com a defensa, és que has d'estar... No pots desconnectar un moment. Mm. O sigui, per mi això és... Com a defensa és el més difícil, no? Vull dir que saps que si desconnectes un moment, segurament pot ser una ocasió en contra i segurament pot ser un gol. Llavors, quan tens un rival a davant o un davanter davant que t'està... que et fa que t'estiguis concentrat al 100% durant tot el partit, o sigui, per mi això és el més difícil. I crec que França, amb els jugadors que té, fa que els rivals hagin d'estar concentrats perquè a la mínim descuit, doncs mira, et fan un gol. O sigui, mira, per exemple, el primer gol d'Mbappé, doncs si això, el central ja no salta o el que havia de saltar ja no salta, doncs uh-huh. Et fot un xut i te la clava. Després, bueno, l'errada, doncs també ja estan pendents del segon gol. Llavors, per mi això, quan uns davanters et demanen tant, et exigeixen tant, és que... és molt difícil defensar com a defensa.
2: Molt bé, doncs la mirada de la Laia Codina flipa amb els davanters perquè pateix els davanters i en aquest cas les davanteres, però els davanters de França la fan patir fins i tot asseguda al sofà de casa. Laia, acabo preguntant-te la pregunta que fem avui als oients i que el Miguel Rico tant li ha molestat. Fitxaries Messi o Julián Álvarez pel Barça?
18: Hòstia.
6: Això hem dit tots.
18: Jo soc de les que vaig plorar amb la marxa de Messi, eh?
2: Benvingut al club.
18: Crec... però crec que és... Sigui, és moment de Julián Álvarez, la veritat. Vull dir, ja està.
2: Una mirada realista i professional. Així,
18: sí, evidentment que fitxaria Messi, però... Bueno... Crec que ara mateix també el futbol està canviant i jo sóc de les que m'agraden que el davanter corri igual que el migcampista i crec que ara mateix doncs, Julián Álvarez t'ho podria donar i Messi potser ja no tant.
2: Doncs la mirada li ha costat, però la mirada professional de la Laia Codina s'ha acabat imposant. Laia...
4: Laia, deixa'm fer-li una última. Ara que ets mitja anglesa, aquesta nit rebella o Anglaterra gana?
18: Si la meva germana em deixa, una mica de tot.
4: D'acord. Hi haurà barreja.
18: Però sí, hi haurà una barreja segur. Però bueno, quasi segur que més futbol que rebella.
2: Doncs avui tocarà futbol a Can Codina a Londres i nosaltres que tindrem la sort d'anar-la tenint per aquí durant el Mundial a tot costa. Laia, gràcies i una abraçada forta.
18: Gràcies a vosaltres, bona rebella.
2: Són les 8, de seguida Manel Elias i l'actualització de la informació i sobretot del trànsit avui, però abans. Va, us prego brevetat, ha arribat el moment de respondre. Fitxaríeu Messi o Julián Álvarez?
5: I jo, encara que utilitzis aquesta pregunta perversament per dir que la Laia Codina i el Miguel Rico no volen el Messi al Barça, continuaré contestant Julián Álvarez.
2: Molt bé, això en cap cas.
5: Hi haurà un moment que diràs, però tu et van preguntar i vas dir que no volies.
2: A veure si la Laia Bonal sí que vol Messi al Barça, i no com el Miguel.
6: No. Ostres, és que, clar, per nostàlgia et diria Messi, però per futbol et diré Julián. Perquè és que Messi sempre serà Messi, però és que ara a nivell de futur...
2: Al final, som gent cerebral
6: sí,
2: i s'ha acabat imposant la lògica.
5: Ara, si és el club i no parles de jugar, si voldria Messi al Barça, la resposta seria sí. com a Messi.
2: Sí, has acabat fent un niso.
5: No, no, no.
6: Sí, sí, acabat fent un niso.
5: No, no, no. O sigui, per jugar, no, però el Barça, demà.
2: Molt bé. Sònia Oleart, hola de nou.
0: Hola de nou.
2: La nostra audiència diu Julián o diu Messi?
0: Doncs està la cosa molt igualadeta, 55%...
2: Quina gran pregunta, eh? Semblava sí. Mentida, a quarts sí, sí. A tres del migdia.
0: Sí, eh? Que, sí, sí, sí, sí, la veritat és que sí. 55% Julián, 45% Messi. Per tant, guanya Julián, però allà està, eh? Mira, el Damià diu Messi, no crec que estigui per ni 50 partits per temporada, però evidentment és molt més determinant que Julián a dia d'avui. Julián, per molt que s'hagi mullat com ningú, dubto que l'Atlético baixi dels 130 milions, per la qual cosa ja està bé on està. El Jordi Duran diu, no estem parlant del mateix, Julián és fitxar un davanter de present i de futur, fitxar Messi és fer la reparació d'un error. El motiu de fitxar Julián és competir millor, el de fitxar Messi és fer-li un homenatge. Messi pot fer molt a nivell de qualitat, però no a nivell físic. El Toni Vila diu, cap dels dos, fitxem futur, si us plau. El Macià diu, eternament agraït a Messi pel que ens va fer gaudir, però ja no està per jugar al Barça de Flick. Homenatges tots els que vulgueu. Julián Álvarez em sembla un bon jugador, però crec que li acabarà passant factura el preu que costarà ara mateix. No en fitxaria cap dels dos. El Raúl diu, Messi mil vegades, no pel fet de fitxar a Messi, que ja seria surrealista voler-lo ara per una Lliga sencera o una Champions, simplement perquè fitxar Julián em sembla una fumada monumental. Hem de fer el mateix que vam fer fa 10 anys, en fi, no en feu cas. El Biel diu, a dia d'avui, Julián Álvarez, però m'heu fet dubtar. I l'Àlex Panicello diu, estic totalment d'acord, és una pregunta de revetlla, però més pròpia de les 3 de la matinada que no pas de les 7 de la tarda.
2: Ha guanyat Julián, però per un estret marge, 55 a 45, s'imposa doncs les tesis de Laia Codina, Laia Bonals i sobretot Miguel Rico, que no volen Messi al Barça. En canvi, els que hem votat que fitxarien Messi, sobretot perquè, com ha dit l'oient, pagar 150 milions per Julián Álvarez és una fumada. Ens hem quedat solets. Sònia, fins ara.
0: Fins ara.
2: I gràcies a la Laia Bonals i al Miguel Rico avui per la seva simpatia. Que passeu una bona revetlla.
6: Igualment.
5: Em sento acomiadat.
9: I adeu, Costa.
2: Adeu, adeu, Sònia.
9: Si, sí, sí. Si et sembla bona revetlla a tots. Sí. Gaudir la que podeu.
2: Això mateix. No hi ha revetlla a Chattanooga, eh?
9: No, no hi ha revetlla a Chattanooga.
2: Vinga. Ànims. Està patint el Mundial, Sònia Gelmà. Nosaltres ens solidaritzem. Una abraçada.
9: Vagi molt bé.
2: 4 minuts passen de les 8. Manel Elias, hola de nou.
20: Bona tarda de
2: nou. Com tenim el sideralet del trànsit?
20: Doncs crec que millorant, però per saber-ho exactament, perquè a les 7 recordem que teníem una situació molt complicada. Connectem de nou amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda de nou.
22: Hola, bona tarda. Sí, continua tallada la P7 a Riudellots de la Selva, en direcció Girona. Ja estan treballant per retirar un dels dos camions que han tingut aquest accident mortal d'aquesta tarda en què ha mort un dels dos camioners. S'està desviant la circulació per la sortida 71, però ja només queda un quilòmetre de cua aquí a l'altura de Riudellots fins al punt del desviament i uns 3 quilòmetres de congestió a Maçanet de la Selva, també en sentit nord, perquè aquí abans també s'estava fent un altre desviament cap a la C35 i l'autovia A2. Ara ja s'ha aixecat aquest desviament. Les alternatives, recordem-ho, doncs la C35 a Maçanet de la Selva i A2 a Vidreres, direcció Girona, o bé l'autopista del Maresme a la C32. Aquí a la C32 hi ha cua de Cabrera de Mar a Argentona, direcció Girona, res, uns 3 quilòmetres. També retencions a la C60 Argentona en direcció Mataró i a la C35 a Llagostera cap a Platja d'Aro. Pel que fa a altres incidències, la C15B tallada a Canyelles, al Garraf, per un nou accident, i Trànsit informa que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles. Això és més de la meitat dels previstos fins aquesta mitjanit.
20: Doncs gràcies, Mariluz García. Després ho tornarem a actualitzar. Una abraçada.
22: Una abraçada.
2: Doncs així està l'estat del trànsit. Alguna cosa més que ens vulguis explicar de l'actualitat del dia?
20: Recordar que avui és el dia de la revetlla de Sant Joan, per tant que hi haurà petards i fogueres, però que hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, que finalment no les podran fer, perquè el risc d'incendi és molt, molt alt, i que, independentment d'això, a qualsevol lloc on s'estigui a 400 metres de distància d'una zona boscosa, tampoc es podran fer fogueres ni llançar petards per la situació que tenim meteorològica.
2: Doncs l'actualitat del trànsit i la resta d'incidències, que esperem que siguin poques d'aquesta nit de Sant Joan, evidentment els butlletins horaris de Catalunya Ràdio. Gràcies, Manel.
20: Fins ara.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
2: A la primera hora del Tot Costa hem parlat fonamentalment de Julián Álvarez i de Messi. També us hem explicat que Portugal està guanyant l'Uzbekistan per 3-0 al descans del primer partit de la jornada al Mundial, i us estàvem explicant que el Barça de futbol sala havia encarat molt bé el partit de la final de la Lliga de futbol sala a Múrcia. David Ubach, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Però ja no va tan bé.
8: Bé, era massa fàcil el que havia anat al Barça a l'inici del partit. No era normal que anés guanyant tant a les primeres de canvi a Múrcia, una pista complicadíssima. Ara 2-2 a 5-10 perquè s'acabi la primera meitat. El Pozo que ha empatat amb gol primer de Marcel als 11 minuts i després al 13 de doble penal un gol d'Adri Rivera que igualen el partit a 2. Ara mateix el Barça ha arribat prou aviat a les 5 faltes d'aquí que hagi tingut aquest doble penal en contra.
2: Molt bé, doncs amb el David t'anirem seguint les evolucions d'aquest partit, que ara mateix està empatat. Queda 5 minuts d'aquesta primera part i tota la segona part. Insistim, si el Barça guanya serà campió avui mateix a Múrcia. Fins ara, David.
8: Fins ara.
2: I també d'avui és notícia a Girona. Xavi Soler, bona tarda.
10: Hola, Costa, bona tarda.
2: La presentació de Quique Álvarez, ahir es va anunciar, avui ja ha estat presentat com a nou entrenador del Girona.
10: Sí, i hem pogut saber una mica com s'ha gestat o com han decidit el fet que finalment fos Quique Álvarez, que recordem era l'entrenador del filial del Girona, com a nou tècnic. Alguns els hi pot sorprendre molt que sigui aquesta aposta. Segons el director esportiu Quique Cárcel, ja ha explicat que Quique Álvarez era una de les opcions més preferides, tant per ell com per la propietat del grup, per Citigroup, que és veritat que han parlat amb molts altres entrenadors, alguns entrenadors que tenien alguna part millor que Quique Álvarez, per exemple, el coneixement de la segona divisió, però que al final ho han valorat tot i que ha sigut l'entrenador fins ara del B l'escollit. Un Quique Álvarez que ha assegurat que s'ha trobat, i això és lògic també, un equip en part deprimit o un staff en part deprimit després de la, ho ha dit textualment, de l'hòstia que s'han fotut aquesta temporada, que un dels seus primers objectius haurà de ser millorar els ànims de tothom, que el seu objectiu, sens dubte, és pujar a primera divisió, no se n'amaguen des del primer dia, ja és l'objectiu del club, i que en temes de plantilla, aquí sí que li hem preguntat molt, segons Quique Cárcel, el primer era l'entrenador, a partir d'aquí es començaran a posar amb la plantilla, que hi ha molts jugadors en contracte, que són conscients que alguns marxaran, però que el Girona no ho posarà fàcil, per si alguns dels jugadors els hi arriben ofertes, si no els satisfan, no els deixaran marxar.
2: Molt bé, doncs aquestes són les idees de Quique Álvarez i també de Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, el projecte dels Quiques. No hi havia pensat fins ara, que esperem que portin tota la sort i tota l'encert al Girona en la temporada del retorn, esperem-ho així, a primera divisió. Xavi, gràcies i bona revetlla.
10: Merci.
2: A punt de començar la segona part, el Portugal-Uzbekistan. Canvi que a mi em crida l'atenció a Portugal, veurem si és per una qüestió física. Marxa Cancelo, el lateral del Barça, entra en el seu lloc Semedo, ex-lateral del Barça també en el seu moment, gràcies a Déu fa molt, molt de temps. Insisteixo, esperem que Cancelo no tingui res físic, sinó que sigui una decisió tàctica de Robert Martínez. De moment 3-0 guanya Portugal en els primers instants de la segona part. Ara i aquí, baròmetre.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. El baròmetre.
2: Temps de baròmetre, Joan Fàbregas, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Per posar nota, vaja, no nosaltres, els hi han posat des del CT als àrbitres i tenim una magnífica notícia en forma d'internacionalitat per un català.
23: Sí, Víctor García Verdura era una internacionalitat a crits perquè s'ho ha guanyat durant tota la temporada i jo crec que es va doctorar en aquest derbi català entre Espanyol i Barça, que va tenir una actuació espectacular i és un internacional que estava cantat i, per tant, una gran notícia per l'arbitratge català.
2: Perdona la ignorància, la vitola d'internacional te la dona el CTA o te la reclamen des de UEFA i FIFA?
23: El que fa el comitè és proposar a un dels seus candidats, que sempre acaben acceptant, i serà internacional a partir del gener, que és quan es fa oficial.
2: Ah, molt bé. Per tant, podem veure l'àrbitre Champions, però no a l'inici de temporada, per dir-ho així.
23: Tampoc el veurem a Champions, el veurem primer a l'eliminatòria sub-17, sub-18, a poc. Ja arribarà, no preocupis.
2: He tirat amunt, sí. De fet, García Verdura és molt jove.
23: Sí, és molt jove i jo crec que és un gran candidat a ser el número 1 espanyol durant els pròxims 7-8 anys. Jo crec que té tot el perfil per aconseguir-ho.
2: Mira, amb una mica de sort, divendres hi podrem parlar i li preguntarem per aquesta gran notícia per ell i per l'arbitratge català i per com ha estat aquesta temporada on, com dius, va excel·lir en aquell derbi a Cornellà, tot i la pressió que li havien posat. Menys sort han tingut, òbviament, els que baixen, i hi ha descensos que criden l'atenció.
23: Fixa't que han escollit a 4 àrbitres per deixar d'estar a primera divisió. Habitualment són 2, a vegades 3. Òbviament el comitè no està content amb com anar la temporada, i escollir 4 àrbitres de 20 membres de la plantilla, doncs és un percentatge molt alt, i el que crida més l'atenció, que ha sigut una revolució total, és que hi ha 2 internacionals. Això no havia passat mai, que un comitè nacional es carregui àrbitres que tenen l'escarapé a la FIFA. Un d'ells és Cuadra Fernández, merescudíssim, ha estat 8 anys a primera i no ha tingut ni un any decent, aquesta és la veritat, i l'altre és un cas més particular, que és el de Muñiz Ruiz, un altre de 35 anys gallec, que va pujar 5 anys a primera, que li va donar la internacionalitat molt ràpid i que no ha acabat d'arrotllar en aquesta primera divisió, i el tema és que el retiren. És a dir, no l'envien a segona divisió, directament l'envien al VAR perquè consideren que no és recuperable. Caram. I, per tant, l'han tallat el cap literalment. Els altres dos que baixen...
2: Passa com els equips? Tu pots continuar sent internacional estant a segona o no?
23: No
2: pots.
23: No, aquí no. Ja seria massa. Llavors hi ha aquests dos àrbitres internacionals que van directament al cos de VAR, i altres dos debutants que baixen directament a segona divisió. No han tingut un bon primer any. Jo crec que potser mereixen una miqueta més de adaptació, però n'hi ha hagut pietat i seguiran l'any que ve a segona divisió a buscar una altra oportunitat.
2: Continuem amb el que va al VAR i el que no al VAR, eh?
23: Sí, de moment sí, i això també dificulta que la gent que està al VAR doncs sigui competent, perquè al final estàs escollint una miqueta el pitjor de cada casa.
2: Va, tornem a les bones notícies. Àrbitre català a segona.
23: Sí, Gonzalo Romero, àrbitre tarragoní. Jo crec que, vaja, tenir 2 àrbitres al futbol professional catalans em sembla igualment un
2: poc.
23: Número molt baix.
2: Sí, sí.
23: Però vaja, és que només teníem a García Verdura durant els últims anys, llavors això sí que era un autèntic escàndol. Ara, com a mínim, s'intenta un altre cop anar cap a una situació de normalitat. En aquest cas serà l'àrbitre de Tarragona el que ocuparà una plaça a la segona divisió, i per tant veurem si en els pròxims anys doncs podem tenir 3, 4, com tenen a Andalusia, a Múrcia o altres comunitats més petites que Catalunya a nivell federatiu.
2: 2 catalans al futbol professional i segona àrbitre al futbol professional, també.
23: Sí, Olat Rivera, una de les nostres preferides, no?, a la TDG, i és una àrbitre...
2: Perdona, aquesta no és la del famós fora de joc al clàssic de Montjuïc?
23: Sí, però ja m'estàs fent trampa, perquè el fora de joc és de l'assistent. I és veritat que...
2: Ja, però va sortir ella la foto, pobra.
23: Clar, sempre surt la foto, però clar, al final, vulguis que no, doncs no hi havia VAR, que això s'ha de tenir en compte també, sí. I és veritat que és la del famós fora de joc.
2: I si ens castiguessin a tots perquè vam tenir un mal dia, encara que fos terrorífic, estaríem arreglats, sí.
23: Clar, aquesta és una àrbitre espectacular, té una gran condició física, que això és molt important al futbol masculí, té molta personalitat, és intel·ligent, va tenir una bona temporada i a més ho va rematar amb un playoff molt ben xiulat, un Madrid-Castilla-Sabadell, i per tant vaja, va a segona divisió i és l'escollida, la gran escollida per arribar a primera divisió, per ser la primera dona que arriba a l'elit del futbol espanyol, i per tant vaja, és que aquesta sí que ho té tot per arribar a primera divisió.
2: Molt bé, doncs aquestes són les notes de l'arbitratge estatal en aquest final de temporada, en la primera temporada de la renovació, per dir-ho així. Li poses bona nota a Fran Soto i equip?
23: Mira, quan algú pren decisions valentes, vulguis que no, se l'ha d'aplaudir, perquè el més fàcil era carregar-se els dos debutants i que pugessin dos de segona i ja està. Ja ha sigut valent, avui ha apostat per la generació d'àrbitres que ve per sota, s'ha carregat a molts. L'única cosa que no acabo d'entendre és la continuïtat de Sotogrado, un àrbitre que fa dos anys hauria d'haver estat retirat i que tindrà una segona bola extra, tot i que no tingui cap justificació esportiva, perquè a Europa és rellevant, l'últim any a la Lliga Espanyola doncs, ha sigut bastant mediocre, per tant, no entenc que se li segueixi renovant el contracte. Tret d'això, crec que han sigut valents i al final, quan algú se la juga, s'ha d'aplaudir.
2: Sotogrado, jo que em confonc amb els noms dels àrbitres, el retinc per l'àrbitre amb cara d'espantat. Sempre que pren una decisió complexa, trobo que fa cara d'espantat. En fi, aquestes són les notes de l'arbitratge estatal. Ja que hi som, Joan, al Mundial, prou bé, no?, al nivell arbitral.
23: No acabo d'estar d'acord, eh?
2: Ah, no?
23: Jo crec que prou bé el comportament de les seleccions, que quan hi ha hagut errors arbitrals no han muntat cap ciri. Jo crec que això canviarà a partir de 700, quan hi havia les orelles al llop i vegin que un error els pot apartar de la competició. Jo crec que aquí s'incrementarà la polèmica, que fins ara la veritat és que el comportament de totes les seleccions ha sigut bastant

0: Les maletes les tenim fetes ja per València, que demà els esperem amb tot. Tenim que guanyar, sigui com sigui. És un partit, ja no només bonic per l'espectador, sinó és un partit per qualsevol jugador de base com nosaltres, no? que desitja i espera. Així que ja et dic, nosaltres ho deixarem tot amb els nostres altibaixos, perquè davant tenim un equip com el València que ho està demostrant ja només aquesta sèrie, sinó durant tota la temporada, que està fent una gran temporada i que és un equip molt, molt complet, però nosaltres demà tenim la mentalitat de que guanyarem. Sabem les dificultats, però tenim que guanyar sigui com sigui.
1: Joel Parra, que ha digerit amb relativa facilitat la derrota del Barça en el tercer partit de la final de la CB. Ahir el València es va imposar al Palau en un partit ple d'alternatives, però que al capdavall capgira l'eliminatòria. El Barça va guanyar el primer partit a València, però després l'equip de Pedro Martínez ha guanyat el segon i el tercer ja era dominar l'eliminatòria i, qui sap, si Joel Parra no té raó, podria tancar-la demà mateix al Palau en el quart partit. Macià, Ballesteros, Antoja, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A veure, començo pel partit d'ahir, Ernest. Un partit raríssim en què el Barça va semblar que el tenia perdudíssim, 18 avall al tercer quart, i de sobte, reacció espaterrant, que a mi, que no en sé, em va fer pensar que encara el guanyaríem, però es va acabar la gasolina de cop, eh? Seria un bon resum?
4: Sí, a veure, com que el Barça es guia una miqueta per l'emoció en aquell moment, va tenir un parell d'ocasions per posar-se per davant i a la que les va desaprofitar i el València et va fer un triple, allà va trencar psicològicament el marc de remuntada, no? I després, a més, hi va haver una acció de tres tirs pel València i allà es va acabar tot. Per tant, podem dir que la reacció sobretot, va venir empesa per l'emoció. És veritat, doncs, que defensivament, fruit d'aquesta emoció, l'equip es multiplicava, tothom posava mans i els rebots sí que anaven més a tu. Els triples, no? Allò que al Barça li és imprescindible, doncs, amb un parell de triples, doncs, es va animar, no? Es va inflamar la cosa. Però en aquesta eliminatòria hi ha un equip que proposa perquè és superior i hi ha un equip que, per ser perseguidor, sí, té repris, té capacitat per, si el València reserva Montero massa estona, doncs acostar-se en el marcador, i amb aquesta embranzida, doncs, ahir quasi s'emporta el partit. Però
1: ahir Montero 29, no?
4: Sí, i un 37 de valoració. És un altre jugador.
1: No està malament l'Angelet. Realment, jo no sé com ho veieu, Laura, Xavi, però jo estic en la línia de l'Ernest. El Barça crec que no se li pot demanar més del que fa. Ho va dir Xavi Pasqual, que és part interessada i podria dir per dir. Jo crec que el Barça està intentant-ho al límit de les seves possibilitats i simplement està jugant contra un equip que és millor. No sé si ho veus igual, Laura.
3: Jo veig un València que... o sigui, ell juga el que sap fer i el que està fent durant tota la temporada i, a més, en el mateix nivell. És a dir, va passant partit rere partit i ells mostren aquell ritme, aquell rebot ofensiu, aquella intensitat, aquelles mans, aquell sortir, sobretot després de bàsquet, amb una velocitat que estàs encara recopilant l'element, la cistella última, i ja t'han fet dos punts més a davant, no? I jo penso que això és... El seu ADN el tenen claríssim i l'executen a la perfecció. Llavors el Barça, que ha tingut tots aquests altibaixos durant l'any, evidentment que està en un bon moment perquè realment no està fent mals partits, però que si Panther i Clyburn no fan triples, que si en algun moment Vesely es desconnecta, que si en algun moment li falta alguna peça, ja no estan en aquell nivell tan alt que posa València i que és que no descansa.
1: Per això que t'obliguen a anar al 120% i en el moment en què no hi pot ser, com que, vaja, és la impressió que jo tinc, com que sí, són millors i tenen més recursos, pots remuntar un menys 18, però al final te l'acaben fotent, perquè, a més, Xavi, hi havia el dubte, no sé si tu el tenies, de... ho sabrà rematar el València? Doncs el primer partit no, però ahir, per exemple, quan semblava que se li escapava el partit, sí que el va saber aferrar-s'hi.
2: No hem d'oblidar que el València va guanyar dos partits a l'OHC.
1: Sí, sí.
2: Va guanyar dos partits a l'OHC.
1: I després ho va rematar a casa.
2: Correcte.
1: Que era fàcil pensar, a veure, ara encara la cagaran al cinquè, i no.
2: Jo crec que dues coses. No se li pot demanar més, estic d'acord amb tu, Costa. Estan en el límit, no? Jo crec que va haver-hi un moment que a mi em va fer gràcia, perquè quan remunten 18 punts, ho fa amb l'estil de joc del València, no? El Barça ho fa amb l'estil de joc d'intentar córrer, però saps allò que costa? Quan et diuen, fem una carrera? Sí, fas la carrera i dius, ostres, et buides, arribes i dius, no, però és que encara en queda

0: en dos més d'esprints. Ah, doncs aquest ja no el puc fer, no? Jo crec que el Barça va fer aquest esprint, però després no, es va quedar sense benzina, no? Crec que, a més, hi ha una situació clara. Parlàvem de Pasqual, crec que tampoc no se li pot retreure res. S'està buscant solucions i la Laura, que és entrenadora, ho pot reconèixer, no? De dir, doncs, si la mixta sobre Montero, buscant situacions alternatives, està intentant-ho tot. I després que parlàvem de Montero, ja no són només els 29 punts, i crec que és molt important això destacar-ho, no? És quan fa aquests punts, no? Que és en el moment en què, ostres, allà faltava una miqueta d'espurna i falta talent, i aquest jugador marca diferències i va fer uns 3 minuts d'increïbles, no?
1: Un jugador d'un altre nivell que la temporada vinent, si no em corregiu, jugarà a l'Olympiacos, ho dic bé, oi?
0: Sí. Sí, clar, si tu tens, com deia la Laura, en Claiborne i en Panther, que teòricament han de fer aquest paper, Panther ja porta dos partits que no hi és, i clar, és que estàs anant al límit i a sobre et falten aquests punts de talent, això és molt difícil.
2: Sí, no, no. Sí, a Panther l'estan...
3: Ai, Laura.
2: Sí, perdona, sí. A Panther l'estan saltant a dos contra un en els blocs directes, que li fan treure la pilota, i a més, com que no és el seu millor argument, val, perd pilotes, no té la facilitat d'anotació, és a dir, el tenen absolutament desquiciat, no? I el Barça, el Panther el necessita, amb uns mínims, almenys.
0: Doncs... Ahir, Costa, pensàvem tu en totes les vegades que havíem parlat de Panther quan feia aquells finals ajustats que no notava, i una miqueta és això que diu la Laura, no? Que no sap jugar un altre tipus de joc, i quan li fan això, ostres, es queda allà saltant, que no sap què fer, si passar o donar-la, i pren males decisions.
1: És que un dels problemes, i és el meu punt de vista d'aquest Barça, és que el director de joc amb més qualitat per dirigir el joc que tens el volem pentinar perquè és massa gran, que és la Provítola, i els altres dos, doncs Satoranski i especialment Panther, tenen de base el que la meva tieta. En fi.
3: Dues coses que veurem si se l'acaben pentinant, però una cosa que és molt important és que cada vegada que el Barça fa una cistella, el València té molt entrenat que en 3 segons està l'altra cistella anotant. Aleshores, jo em pregunto, no sé si el Barça pot fer alguna cosa per evitar això, obstaculitzar, o sigui, preveient alguna, alentir això, perquè això està passant cada partit, i això no és una defensa en zona o un caixa, això és estar atent a l'origen de la jugada perquè no puguin treure ràpid, i això els hi tallaria molt el ritme, perquè és que ha passat ja com unes 60 vegades en aquesta sèrie.
2: Això és típic de València, i això és una cosa que els equips segur que ho parlen i segur que ho entrenen una mica, però és que són hàbits. Són aquells hàbits que costen molt d'adquirir, automatismes que ha de fer el jugador que acaba d'encistellar, en comptes de mirar cap endarrere, i ha d'estar pressionant la sortida de la pilota, i ha d'estar haver-hi una primera línia de passe perquè no surti el contraatac, i aquests automatismes, al no ser-hi, és molt difícil que apareguin. I si apareixen, apareixeran com estem dient, no? En uns determinats moments de partit, però no es mantindran en els 40 minuts de partits, que és el que València fa, que és pam, pam, pam, i no para, saps?
0: Senyor... És una feina d'entrenar, no?, tota la temporada, sí. Vull dir.
1: Senyors sí. I senyora, ha arribat el moment de mullar-se. València en 4, València en 5, Barça en 5, comença Ernest Macià.
3: València en 4.
1: Antoja?
2: Uf, em fas dubtar a mi, però jo crec València en 4.
0: Jo també.
1: O sigui que demà...
0: Jo també, i que hi hagi partit, perquè si València agafa avantatge al principi, ostres, el comiat, perquè és comiat segur del Palau, pot ser complicat, no?
1: Bé, doncs veurem què passa. Ens ho pinten malament els nostres...
3: Estarem encantats a menjar-nos això, eh?
1: I tant. Ja, no, no.
2: Sí. Però... és divertidíssima la sèrie, eh? Vull dir, jo estic encantada d'aquests play-offs ACB d'aquest any, perquè estic divertint-me, però des del primer fins a l'últim partit, eh?
1: La veritat és que sí, és veritat que el segon no va tenir color, però ahir quan... ja semblava un altre partit sense història, la veritat és que en va tenir i molta, i jo insisteixo que és mèrit del Barça aferrar-se com bonament pot a una eliminatòria on sortia com a favorit el València, i de moment està 1-2 favorable a l'equip de Pedro Martínez, que un dia també n'haurem de parlar amb calma del tècnic català del València. En clau futur, el Valles m'ha demanat que li pregunti per Obradovic, que ara ja sabem que no serà entrenador del Barça perquè ha estat anunciat com a entrenador del Panathinaikos. Torna a Roda el Bonne i torna a Panathinaikos.
0: Sí, jo crec que, a més, crec que pels oients està molt bé seguir la sèrie, però també estan tothom pensant en el futur, no? No hi haurà Xavi Pasqual, va sortir el nom de Zelko. Només subratllar que s'està treballant bé de portes endins i dues coses a destacar. La primera, que Zelko va estar presentat Panathinaikos, 3 anys, 12 milions d'euros. Increïble.
4: Collons,
0: impossible d'igualar. I va haver-hi una trucada amb els directius junts, per tant, una trucada que no es podia malinterpretar perquè tothom estava escoltant el mateix, amb el representant de Zelko, on directament li van dir no cal que feu oferta.
1: Directius,
0: o sigui que el Barça va preguntar
1: del Barça,
0: per Zelko.
1: Això.
0: I clar, evidentment, quan hi ha aquesta situació, te'n dones compte que ara mateix, en quant a diners, estem parlant de dues lligues diferents i que teníem molt clar. I deixa'm dir també que ahir, mentre jugava el tercer partit de la sèrie, simplement perquè la gent també estigui al cas, un dels jugadors que ha fitxat el Barça, Olivier Anumogua, que és del Varese, i Jos Nebo, que és del Milà, ahir van ser a Barcelona, no en el Palau Blaugrana, ahir van venir a Barcelona i van passar la revisió mèdica aquests dos futurs jugadors del Barça. Per tant, s'està fent plantilla, tot i que ara s'ha d'escollir l'entrenador, que encara no està definit.
1: Aquests dos futurs jugadors del Barça no van anar al Palau, sí que hi va ser Saronas Jacikevičius.
0: Increïble.
1: Gairebé a punt de pujar a la graderia dels dracs, que no ens falti una mica de populisme. Sempre van bé aquestes coses i sempre ens reconcilien amb moments del passat no tan bonics. Per el capítol d'entrenador, Obradovic no, i Bon Navarro va tenir com una fogonada inicial, avui que estem de revetlla i no se n'ha sabut res més. Hi ha algun candidat ara mateix?
2: Que sàpiga, no.
4: Esfiropoulos.
1: Silenci.
0: Bueno, i bon també s'ha fet oficial a l'Estrella Roja, avui estava precisament a les oficines.
2: Sí?
1: Imagina't.
0: Sí, sí. Avui Vidorreta oficial també Unicaja l'han presentat i aquest nom
2: Seferpolus... Que... Espanulis o no?
1: Vidorreta.
0: No, Espanulis no.
1: Vidorreta no l'has dit com a candidat a la banqueta del
0: Barça? No, quan en moviments de divertits.
1: Val, no? Ara sí que anàvem a tancar la secció. Aquí ho deixàvem i ja fins a la temporada vinent. En fi, doncs continuarem esperant. Van arribant jugadors i passen revisions mèdiques i veurem què passa demà en aquest quart capítol de la final de l'ACB. Si guanya el Barça anirem al cinquè, com pronostica Joel Parra. Si guanya el València serà campió, com pronostiquen, i esperem que s'equivoquin, el nostre Big 3. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies i bona revetlla.
0: Igualment.
2: Bon Sant Jordi, Sant Joan. Ups.
1: Laura,
2: m'hauràs de tallar això, eh?
1: No, tu pots celebrar el que vulguis, Laura. Vinga, una abraçada a tots.
2: Adéu.
5: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Maria, els tens?
7: Oh, fa un any que els preparo.
6: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
7: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
6: Si ja bufo.
7: Bufa! Bufa!
8: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
16: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
17: ¡Hijo!
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
19: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
20: Sí.
19: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
14: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
4: És veritat que la cara però estava rara.
14: Era Shakira o no era Shakira?
4: Jo estic segura que sí.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Coast to Coast.
1: De la final de l'ACB a l'NBA en nit de draft, sempre passa, diria Jordi Colomer. Bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Oi que sempre coincideix en nit de revetlla de Sant Joan o m'ho invento?
17: No t'inventes. El que passa és que un cop s'han triat els jugadors, el draft per valor, l'elecció. I llavors sempre s'intenta fer abans perquè té més valor la possible elecció que no pas després a qui triïs.
1: D'acord. Molt bé, doncs han passat via aquest any perquè fa encara no 10 dies els Knicks van guanyar la Lliga i ja estem en nit de draft abans, però probablement el traspàs de l'estiu, si no em dius el contrari, el d'Antetokounmpo de Milwaukee a Miami Heat.
17: És el primer traspàs, i home, és d'hora, però sí que és difícil pensar que algú superarà el d'Antetokounmpo, que és un ex-MVP i encara amb carrera per davant, amb dos equips que el volien molt, que era Miami i Boston, que al veure què passa amb Boston, perquè clar, Jaylen Brown no estarà molt content de que l'hagin posat a l'operació, i al final ha anat a Miami, que fa temps que necessita una reconstrucció, ha aconseguit, s'ha tret mig equip i eleccions al draft. Ara li falta fer un equip, perquè és el que hem vist darrerament. El més important ara a l'NBA, tu ho has vist amb els Knicks, és tenir profunditat de plantilla. Ara té una superestrella, amb Bama de Bayo al costat, però veurem quin equip és capaç de formar el seu voltant. I Milwaukee, que ha d'iniciar nova etapa, perquè sí que ha rebut Tyler Herro, per exemple, però ja diuen que segurament entrarà en alguna operació, doncs allò de joves i a reconstruir.
1: És veritat que Miami, si no m'equivoco, perd Powell, el seu All-Star, que és agent lliure, i sembla difícil que amb aquesta operació el puguin retenir, però vaja, el fitxatge és d'anomenada i veurem fins on arriben els Heat i si poden derrocar la hegemonia dels Knicks aquesta temporada a l'est, que tampoc m'estranyaria gens per altra banda. Això per una banda, els Nets de Jordi Fernández fan una incorporació de renom, però que t'ha cridat l'atenció.
17: Sí, més que res perquè a Minnesota allò de que sumar traien coses, que a vegades passa quan treus una peça que no acaba de funcionar, però Julius Randle, que és un jugador que ha estat All-Star, que coneixes bé dels Knicks i que no va estar bé a l'última eliminatòria, però playoff estava jugant prou bé, un 4, se l'han tret a sobre a canvi de res, perquè en teoria s'especula que han creat tal forat salarial que alguna cosa deuen tenir en ment, però això ja ho veurem. I els Nets, que home, tenen un jugador de rendiment immediat, que sabem que Jordi Fernández és el que no ha tingut de cap volàtil, si vols. Igual no és la millor idea juntar-lo amb Michael Porter, però sí que és un salt de qualitat evident, perquè a més no han perdut cap de les rondes del draft, que és el que els interessava, així que Jordi Fernández guanya rendiment immediat.
1: Té mala fama d'això que deies tu, de tenir el terrat irregular, però jo crec que és un bon fitxatge. Vaja, jo crec que la seva etapa als Knicks va estar bastant bé i a mi fins fa no gaire encara em generava dubtes el seu intercanvi per Carl Anthony Towns. És evident que no en tinc ni punyetera idea de bàsquet. Dit això, nit de draft, qui tria primer, quins noms hem de retenir de cara a les primeres eleccions?
17: Sobretot són els tres primers, que són Washington, Utah i Memphis. Es parla de que és el draft amb més profunditat de qualitat en molt de temps, amb aquests jugadors que han de ser molt importants, de ser superestrelles, no un jugador més de la plantilla, i fins a l'última hora tindrem dubtes. Sembla que AJ Dibansa serà el número 1.
1: A veure, repeteix-nos aquest nom.
17: AJ Dibansa.
1: Dibansa, no l'havia sentit mai.
17: Sí.
1: Molt bé, aquest és el ale candidat a número 1, eh?
17: Sí, tot i que fins a última hora estarà la cosa amb especulacions, perquè, per exemple, Darren Peterson, que és una escorta que té un talent brutal, però que ha generat dubtes perquè a l'època universitària es va esborrar de molts partits, perquè no li interessava atacar el draft i petites lesions, per exemple, no puc entrenar amb ningú més que no fos el número 1, perquè diu que ell està convençut que serà el número 1. I, a més, hi ha el problema de cada any, que és que ningú vol anar a Utah, però, clar, Utah té el número 2.
1: Yeah.
17: O sigui, la lògica seria Darren Peterson al número 2, i en el número 3, que és un nom perquè et sentiràs gran, que és Cameron Boozer, que és el fill d'en Carlitos Boozer, que va tenir dos bessons.
1: Sí, sí.
17: Doncs És un ala pivot que tothom n'està enamorat, fins i tot s'especulava si podia ser número 1, però encara que no tingui potser tant de talent, és que enamora tothom, però aquests són els tres noms. Sembla que en el 4, Chicago, serà Caleb Wilson segur també, que és un ala pivot, i a partir d'aquí la cosa estava molt més oberta, a més veient l'espanyola d'Aimara, on va parar el pivot, que a més li han triat, ara Dallas ha fitxat el seu entrenador de Michigan, però hi ha tres de Michigan a primera ronda. Veurem si Dallas en el número 9 tria algun d'aquests. Cal veure Sergio de la Rea, que està jugant contra el Barça, que segurament serà final de primera ronda. I fins i tot un tercer espanyol, que és Bava Miller, però aquest ja serà més segona ronda. Però a partir d'aquí està molt obert, però hi veurem canvis d'última hora amb molts equips que volen pujar posicions, baixar-les, però molt atents a aquest draft per això, per la profunditat de talent que hi ha.
1: Això és a les dues, ho dic bé?
17: Sí.
1: Una curiositat, has dit que Peterson no havia volgut anar a entrenar-se amb ningú que no fos Washington. Entenc que els jugadors, els draftejables, poden negar-se a anar a un campus, però no poden negar-se a ser escollits. És a dir, si et tria a Utah, tu menges.
17: Mira, precisament a Utah vam viure l'any passat, no sé si recordes, Ace Bailey, que es va negar a anar a entrenar, va deixar anar que si el triava a Utah no es presentaria a la pretemporada, i al final ha estat a Utah, ha estat titular, ha fet una bona temporada i es considera una peça clau del futur. Hi ha destins com Utah o també Memphis on ningú vol anar, però no, i si toca, toca, i ja està.
1: Molt bé, doncs veurem a qui li toca anar a Utah i sobretot a qui tria Washington en el número 1 del draft, en aquest draft tan profund de qualitat que ens explica el Jordi Colomer. Jordi, gràcies, bona revetlla.
17: Fins la pròxima, igualment.

0: Dos quarts i mig de nou del vespre, abans d'anar a la pausa publicitària, actualitzem com va el Barça de futbol sala en el tercer partit de la final de la Lliga UBAC.
1: Doncs mira, apuntar-vos que el partit és el descans, és el tercer partit de la final, el primer a la pista murciana entre el Pozo i el Barça. El Barça, recordem-ho, que domina l'eliminatòria per dues victòries a 0. Té avui la primera oportunitat l'equip de Javi Rodríguez de proclamar-se campió, però el descans està perdent, i això que ha començat molt bé, amb gols de Pito al minut 4 i de Adolfo al minut 6, que li encarrilaven el partit amb aquest 0-2, però la reacció del Pozo de Múrcia ha estat fulminant, perquè li ha arribat 4 gols d'una atacada al Barça, el primer de Marcel al minut 12, un minut més tard, Adri Rivera, al 13, ha empatat el partit a 2, però és que el Pozo no s'ha quedat aquí. I a casa, enfortit pel seu públic, ha vist com Denner donava el primer avantatge als murcians i Gadella ho arrodonia al minut 19 per aquest 4-2. El Barça, doncs, que haurà de reaccionar a la segona meitat si vol acabar aixecant avui la Lliga a la primera oportunitat. De tota manera, hi hauria un quart partit, que seria Múrcia també, dijous, i si no, un cinquè al Palau Blaugrana, perquè el factor pista és el Barça, que jugaria diumenge. El Barça, però, té tota la segona meitat, els últims minuts, per mirar de reaccionar. Això pel que fa a la final de la Lliga de Futbol Sala, però és que també tenim en dansa, des de dos quarts de nou, la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins entre l'Liceu de la Corunya i l'Igualada. Aquí sí que està jugant ja, tots els equips estan jugant el cinquè i definitiu partit d'aquesta final, en un enfrontament, doncs, que l'Igualada ha aconseguit forçar després de guanyar els dos partits a les Comes, els dos de casa. A la primera meitat, de moment, sense gols, els primers encara no 10 minuts de partit. L'Igualada, que busca el que seria un títol històric 20 anys després de la seva darrera final. I acabem apuntant que el Portugal guanya 4-0 a l'Uzbekistan al Mundial de Futbol.
2: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
3: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
3: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
5: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges amb família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Estrellita, claríssim.
9: Una revetlla amb la millor companyia.
10: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
11: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
12: El carrer és l'escola de La Cubana.
13: Una companyia que ha fet història.
14: Això és una bogeria, no?
15: Era màgic. Va ser màgia pura.
13: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc.
17: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment ho necessita. Ganes de donar la benvinguda?
18: Jo infinit, no, més que infinit.
17: Més que infinit?
18: Sí.
19: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
13: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: I avui volem acabar resolent una incògnita que teníem al voltant del Sant Andreu de Waterpolo. En aquest cas, l'equip femení, que, com sabeu, fa uns dies va tancar la Champions en tercera posició, però l'equip, per dir-ho en plata, es desfà. Tinc en línia el president del club, del Club Natació Sant Andreu, el senyor Joaquim Vidal. Senyor Vidal, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estem?
1: Bé, com sempre, esperant avui. A més, avui és un dia verbenero, per tant, és un dia d'alegria i, per tant, és un dia en el qual tots els ciutadans estan esperant sortir i passar-ho el millor possible.
0: No? Vinga, doncs començarem per les alegries. Tancar la temporada, i parlo de l'equip femení de waterpolo del Sant Andreu en tercera posició d'Europa i sots campiones de Lliga, és una bona temporada.
1: És una molt bona temporada i és una satisfacció. Nosaltres sempre posem per davant qualsevol títol, sempre es queda dins del club i, per tant, és una satisfacció que jugadores d'alt nivell hagin arribat a assolir els títols i que s'hagin quedat a les portes de poder assolir títols de categoria superior, com anar a la final de la Champions o haver pogut guanyar la Lliga, que malauradament era un títol que en els darrers 3 anys han estat lluitant i no han pogut assolir i han estat a les portes de poder assolir qualsevol dels tres anys.
0: Per centrar l'audiència, vostè és president del Sant Andreu des de l'octubre, ho dic bé, oi?
1: Des de l'octubre, sí, des de les eleccions del 18 d'octubre, sí.
0: En aquell moment l'equip femení de waterpolo venia de ser campió d'Europa, un resultat que realment era espaterrant. I arribem a aquest final de temporada en què vostè li posa bona nota a l'equip i resulta que, a part de l'entrenador, marxen 12 de les 14 jugadores que formen la plantilla, incloses jugadores de molt renom i de molt recorregut, com la Martina Tarré, la Nona Pérez, la germana Ruiz, vaja, que se'n va el més florit de la plantilla, de 14, en queden dues. Què ha passat?
1: Miri, ens hem de remuntar també, les coses no són mai perquè sí, i per tant ens hem de remuntar també a fer un petit històric. Alguna de les jugadores que vostè m'ha citat, l'any passat se li va oferir la renovació i no van voler renovar dins del club, i per tant ja hi havia una expectació de no saber si continuarien o no en el club. Després nosaltres vàrem tenir diverses reunions amb les jugadores nacionals, no amb les de fora, i els vàrem oferir la renovació dins del club i fins i tot tot el que tenen de bonus extras els hi posaven dins de la part salarial. Val? A partir d'aquí, les jugadores van prendre les seves opcions, un respecte molt gran, un agraïment molt gran per la feina feta, i per tant no ens toca més remei que engegar un projecte que sigui absolutament diferent, sabent que, a més, tenim unes limitacions que són grans. Val? És a dir, nosaltres fins ara gestionàvem un centre municipal, que el deixem de gestionar. Tot això comporta uns ingressos molt significatius, al voltant de 400.000 euros, que no disposarem de cara a la temporada vinent, i per tant hi havia una contenció del pressupost. Alhora hi havia una situació en la qual el club té un club i una fundació, i hi havia certes qüestions que passaven, tot el que eren viatges, bonus, hotels, passaven per la fundació, i per tant els socis en moltes assemblees ens preguntaven quin era el pressupost real de natació i de waterpolo. I simultàniament amb aquesta situació ens semblava com a Junta que havíem de posar cert ordre, i llavors a partir d'aquesta situació que hem intentat ordenar, perquè això s'ha dit, si tenim present com a Junta, que som un club de natació, no som un club de natació, som un club de natació i per tant la prioritat del club és la natació i el propi waterpolo. I fa 3 anys en una assemblea es va decidir que hi hauria un percentatge per seccions i, per tant, a nivell de waterpolo superava amb escreix tot aquest percentatge. N'hem fet una contenció sense arribar al percentatge que s'havia decidit a la pròpia assemblea, i alhora, com a club, teníem un conjunt, si em deixa parlar des del punt de vista matemàtic, val, un conjunt buit. Val? I el conjunt buit és que en la part de, sobretot femenina, tot el que fa referència al cadet i al juvenil, doncs havíem tingut un fotiment de jugadores que havien marxat del club i, per tant, l'aposta que nosaltres com a Junta fèiem era potenciar el màxim possible la base per tenir tota una continuïtat. Val? Mai en un sentit destructiu, sempre amb la situació de poder construir. I, de fet, avui ja ha sortit a les xarxes que el proper entrenador serà el Marc Comas, que era el segon entrenador del Javier Aznar i és una persona que era la secretària tècnica del club i, per tant, que volem donar continuïtat al projecte i, a partir d'aquí, doncs, anunciarem els propers fitxatges. Nosaltres calculem que en un parell d'anys tornarem a estar sent un club absolutament capdavanter dins del waterpolo. I vagi vostè a saber què ens passarà la temporada vinent, però aquesta és la situació. I també hem potenciat un pèl a nivell de pressupost a l'equip masculí, perquè sempre estàvem pendents de si l'equip masculí en les darreres temporades baixava o no baixava de categoria i, per tant, hem intentat mantenir aquestes tres potes d'equilibri. La base, l'equip femení i l'equip masculí. I no hem tocat res absolutament de natació, perquè a natació ens estan dient moltes qüestions que també tirarem tirant darrere i això ha fet que la persona que portava l'economia a nivell de natació també la porti de waterpolo, perquè això ens dona peu a saber exactament quines són les despeses que tenim reals amb cadascuna de les situacions i saber exactament a partir del pressupost que tenim com a club allà on podem invertir o podem arribar a poder fer qüestions que puguin ser diferents, sabent doncs, que havíem sigut durant molts anys un club de referència. Val? A mi no m'agradava mai fer comparatives, val? Però vostè, que és un periodista absolutament expert, val, perquè l'he escoltat moltes vegades, si ara li fes la pregunta, vostè és el periodista, ja l'estic invertint els papers, val? Vostè creu que el Cobercí, el Caçador, el Bernal, la Minyamal haguessin aparegut si no hi hagués hagut una situació diferent dins del Barça en el moment donat? I tots ens va saber que greu el que passava dins el propi Barça. Jo soc soci del Barça i no me n'amago de la situació, val? Bueno, doncs això forma part dels cicles dels equips, dels cicles vitals que poden haver-hi, de les expectatives que cadascuna de les jugadores pot tenir en el seu propi entorn, de les expectatives que un entrenador pot tenir respecte al seu propi futur. Pensi que, per exemple, amb el Javi Aznar doncs hem arribat a una situació d'una rescissió de contracte de mutu acord perquè tenia un contracte en vigor i, per tant, la generositat de la junta directiva davant d'una persona que durant 12 anys ha liderat un projecte dins de la pròpia institució i, per tant, ens ha semblat que no havíem de penalitzar en cap moment el seu contracte fruit d'aquesta situació personal.
0: President, queda clar que és una qüestió d'equilibris pressupostaris, i que vostè coneix molt millor que jo. Li responc la pregunta que em feia. Evidentment, Cobercí i companyia no haurien florit si la situació econòmica fos una altra, però sí. també li dic que vaja, ningú hauria volgut desmuntar un equip que...
1: Ni nosaltres l'haguéssim volgut desmuntar. Nosaltres volíem garantir la supervivència i la viabilitat del club a llarg i a mig termini i això passava per renovar a totes les jugadores nacionals. Les jugadores que són de fora tenen un petit hàndicap i és que a part del contracte que tenen, doncs, tenen uns pisos de lloguer, tenen tot un seguit d'inversions que són diferents i ens sembla que aquest era el punt de partida i va haver un moment que també com a junta et posen entre l'espasa i la paret o totes o ningú i això vostè sap que les negociacions no són mai 0-100, són 90-10, 80-20, 60-40 i, per tant, bueno, hi ha gent que assumia de 0-100, altres que diuen 90-10, a mi em diuen que passaré a la història com el president que ha destruït un equip de waterpolo, jo no passaré a la història per res, finalment això és un club de natació i cadascú passa a la història, jo no passaré a la història ni per la meva vida professional, ni per la meva vida personal, ni per la meva vida com a president del club Natació Sant Andreu. No tinc ni la transcendència, ni la dimensió, ni la magnitud per passar a la història per tots aquests factors personals.
0: Deixem fer-li una qüestió abans, parlant de les nedadores d'aquí, ja no li parlo de les estrangeres.
1: Sí, sí,
0: ha explicat que els incloïen els bonus com a fixa.
1: Sí.
0: però sí. Per tant, no és cert que les renovacions que han ofert, m'ho invento o faig hipòtesi, sí, sí, a Martina Tarré, Nona Pérez, etc., no han estat a la baixa.
1: No. Perdoni, nosaltres els vam oferir aquesta situació. Vostè m'està parlant de la Martina Tarré, de la Nona Pérez...
0: Bé, li parlo de les més conegudes, bueno, per dir-ho així. Parlem de 12 jugadores que marxen.
1: Sí, però jo aquestes tres no tenien... Aquestes acabaven contracte aquest any. Val? I, per tant, l'any passat se'ls va oferir la renovació amb alguna d'elles i no va voler. Val? Hi havia altres jugadores que sí que estaven en contracte en vigor i esperàvem doncs, aquestes que també tinguessin continuïtat davant del no que van presentar les anteriors.
0: Segona qüestió. Ha esmentat que volien potenciar el masculí per evitar un risc de descens que sembla sí. que sobrevolava. Sí. Entenc que no es pot deixar cap equip abandonat, per dir-ho així, però li repeteixo la tesi d'abans. Tens un equip que és campió d'Europa un any, tercer sí, d'Europa, i sí, et despotenciar-ne un per potenciar l'altre des de fora són estrany.
1: No hem potenciat l'equip masculí. El que hem fet és una petita inversió més a l'equip masculí per donar-li la tranquil·litat suficient. Val? Miri, en el món del waterpolo, que és molt complex, val? Jo he parlat amb molts presidents de molts clubs, val? I per tant hi ha presidents de clubs que diuen que si l'equip masculí queda cinquè o sisè, que li pot semblar que està molt lluny, és un èxit per al club, i aquesta és la pretensió que tenim com a club. Val? I, per tant, quan ens mirem al femení, doncs, home, l'ideal és que quedi dels quatre primers. Aquest seria l'objectiu que tindria qualsevol club, quan jo he parlat amb els diferents presidents dels diferents clubs. Ja no li dic d'aquí a Barcelona, de fora del que és Barcelona.
0: El que passa és que, per exemple, justament el Barceloneta o el Catalunya, que són clubs que no havien tingut equips potents femenins, ara estan treballant per potenciar-los i coincideix amb... Vaja, s'han creuat els camins aquí.
1: No, a veure, mirin, parlar dels equips de Barcelona és molt complex. Val? A la Soneta és una història diferent per la seva situació, per estar a la zona portuària. El Catalunya ara ha fet un canvi de president després de molts anys. Nosaltres tenim l'avantatge de que tenim una piscina pròpia, això ens dona un recorregut per poder fer. El Catalunya d'aquí 3 anys tindrà segurament una licitació sobre la seva possible piscina i sobre el seu propi futur. I es fa com molt difícil de comprar el que passa a la ciutat de Barcelona, que som 6 o 7 equips punters i capdavanters respecte, doncs jo què sé, doncs el que pot ser el Mataró, pot ser el Sabadell, pot ser el Terrassa, doncs que tenen els seus propis ajuntaments al darrere de cadascun dels equips, absolutament lloable, perquè finalment això dona nom a la ciutat i engrandeix el que és la pròpia ciutat. Val? Nosaltres som un equip que som finalment un equip de barri, de poble, i el nostre potencial màxim és que som un equip social, val? I per tant nosaltres com a equip ens devem els 8.000 socis que tenim com a club, i això és el que ens dona la viabilitat de projecte de futur respecte a qualsevol de les situacions que es puguin arribar a donar. Val? Miri, els socis, jo soc soci del club, per damunt de ser president, val? Estem pagant unes derrames del passat que s'acabaran fins l'any 2028, val? I per tant, nosaltres... se sap. Val? Tenim una cúpula que també l'estem pagant... sobre quasi 75.000 euros pendents d'una situació d'un any cap a un altre, i per tant has de poder manegar amb diferents situacions econòmiques que puguin donar-se en el futur. Nosaltres com a junta directiva estem molt agraïts a les jugadores i el que hem fet de totes aquestes jugadores dins del propi club. Agraïts a l'entrenador pel que ha pogut fer al llarg dels propis anys, i a partir d'aquí doncs, ens tocarà iniciar un nou projecte diferent que l'haurem d'anar consolidant amb el temps, fruit de les situacions que s'han arribat a donar les negociacions. Però que tothom es pensa que no hi ha hagut negociació. Hi ha hagut negociacions que han estat intenses, hi ha negociacions que en algun moment poden haver estat més dures o menys dures, però que nosaltres hem intentat reconstruir l'equip amb les persones que hi havia d'aquí i fins i tot reforçar-les amb persones que poguessin ser més joves i donar un potencial de futur al propi equip i la continuïtat d'aquest propi equip.
0: Doncs aquesta és l'explicació per la qual el Sant Andreu femení s'ha desfet i intentarà a partir d'ara reconstruir-se. Ens ho ha explicat el seu president, el senyor Joaquim Vidal. Senyor Vidal, gràcies. I desitjo com vostè que en un parell d'anys parlem una altra vegada d'un Sant Andreu femení triomfal.
1: I si ho fem abans, pues,
0: encara
1: molt
0: millor.
1: Vull dir, millor, jo em poso a la seva disposició per qualsevol vegada que necessiti puguem continuar parlant sense cap tipus
0: no es preocupi
1: de problema.
0: El primer títol que caigui el truquem. President,
1: molt bé.
0: Bona revetlla, gràcies.
1: Gràcies, moltes gràcies a vostè.
0: Hora d'anar acabant. Abans el David Ubach ens actualitza els marcadors de futbol sala, d'hoquei i també com ha acabat aquest Portugal-Uzbekistan. David.
2: Doncs mira, el futbol sala tenim tal com l'havíem deixat al descans, amb el Barça perdent 4-2, però és que han transcorregut ja 9 minuts de segona meitat i el Barça no s'han acabat de sortir, tot i el bon inici en què s'ha posat 0-2, però vist com el Pozo li capgirava el marcador amb el 4-2 actual, que hi ha ara mateix a 10-56 perquè s'acabi l'enfrontament. El Barça domina la final per 2-0. Per tant, avui que té encara la primera opció de proclamar-se campió de Lliga. Si avui no se'n surt, tindrà un quart partit que serà novament dijous a Múrcia i si no el cinquè, novament al Palau Blaugrana, que jugaria diumenge. Això aquesta final de la Lliga de Futbol Sala. En hoquei patins ja en joc el Liceo 0 Igualada 1 al tram central de la primera meitat. És el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins. Per tant, l'Igualada de moment que se situa amb aquest avantatge mínim al marcador a les primeres de canvi i al Mundial de Futbol Portugal acaba de guanyar 5-0 Uzbekistan.
0: Gràcies, David, i gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb l'Andrea Martínez al control central i, com sempre, i avui especialment, gràcies a vosaltres. Paciència si sou a la carretera i que passeu una magnífica revetlla de Sant Joan. Nosaltres tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. President, com es presenta la nit?
3: Perdoneu que estic sense veu.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Manel Elias. Trànsit preveia que avui sortissin 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. Molts ja ho han fet i s'han trobat amb problemes a partir de les 5 de la tarda per un accident entre dos camions a l'AP7. El conductor d'un dels vehicles ha mort. Sapiguem com se circula ara mateix. Equip viari, Mariluz García, bona nit.
6: Bona nit. Doncs encara tallada l'AP7 a Riudellots de la Selva en sentit nord per retirar un dels dos camions implicats en aquest accident mortal. Es desvia la circulació per la sortida 71. Ja només veiem un quilòmetre de cua a Riudellots fins al punt del desviament. De tota manera, recordem les alternatives: C35 a Maçanet de la Selva i A2 a Vidreres, direcció Girona, o bé l'autopista del Maresme a la C32, on ja no queden complicacions. Només queden algunes aturades molt puntuals a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, la Nacional 2 a Tordera, direcció Girona, N340 a Molins de Rei, direcció Barcelona, perquè hi ha hagut un altre accident, i també la C15B tallada a Canyelles, a la comarca del Garraf, per un altre accident. Ja han sortit de l'àrea de Barcelona 250.000 vehicles, que són més de la meitat dels previstos fins a aquesta mitjanit.
5: Més notícies, Txell Garriga.
7: A la vigília de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha tornat a reclamar-li la convocatòria d'eleccions. En una conversa a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emilio García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor Deldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
8: Però hay dos, claro, pues, mentir. Y el otro es convocar elecciones.
9: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
8: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
5: Ja ha finalitzat el registre a l'Ajuntament de Sòria, governat pel PSOE, després de 12 hores d'escorcolls i en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres. No ha transcendit l'origen de la causa perquè les actuacions són secretes. S'han detingut almenys a 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç del Consistori. L'alcalde, durant els darrers 19 anys, Carlos Martínez, va deixar el càrrec el passat mes d'abril per presentar-se com a cap de llista del PSOE a les autonòmiques de Castella i Lleó el passat mes de març.
7: I França ha viscut avui el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana del país ha estat de 29,7 graus i en algun punt s'ha arribat als 43. L'onada de calor s'allargarà a França demà i dijous i només començaran a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves. D'uns 60.000 centres escolars, avui 1.800 han hagut de tancar i 8.000 més han reduït les hores de classe. La Torre Eiffel ha hagut de tancar a primera hora d'aquesta tarda de forma excepcional per les altes temperatures.
5: Aquesta tarda han rescatat 119 immigrants, entre ells 7 dones i 4 menors, a una milla nàutica de l'illa del Hierro, a les Canàries. L'embarcació ha arribat escortada per salvament marítim al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar al Hierro.
7: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna després dels dies d'atacs massius de drons de Kiev contra les instal·lacions energètiques i militars russes. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern hores després que el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, assegurés que el seu país està disposat a reprendre les conversacions amb Kiev en qualsevol moment.
5: I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Lineshine i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre el Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD.
7: I Valls està de festa major en honor a Sant Joan. A aquesta hora el protagonisme és per la nit de completes, amb actuació castellera a càrrec de les dues colles dels Xiquets de Valls. Connectem ara amb la plaça del Blat. David Prats.
9: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou s'han anotat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. Els primers de l'any també han descarregat el 3 de 9 i el Pilar de 7. Per la seva banda, la Colla Joves ha anat més conservadora amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Demà les dues colles dels Xiquets de Valls tornaran a actuar a la plaça del Blat a partir de les 12 del migdia en una diada de Sant Joan on volen enlairar més castells de gamma extra. Ara és el torn del seguici cerimonial amb l'anada a complet. David Prats, Catalunya Ràdio Valls.
5: I temps ara pels esports, David Uac.
2: Tenim en joc el tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Pozo de Múrcia i el Barça. El primer a la pista murciana, de moment, a la segona meitat del marcador és desfavorable als blaugranes, que tenen, no obstant això, encara la primera ocasió de proclamar-se campions de Lliga. Ara, 8 minuts i mig perquè s'acabi l'enfrontament, el Pozo de Múrcia domina 4-2, i això que el Barça havia començat amb un 0-2 al partit al seu favor, però els murcians han capgirat el resultat. Ara, una mica més de 8 minuts pel final, el Pozo de Múrcia 4-2, es forçaria així el quart partit que jugaria dijous també a la pista murciana. També decisiu partit en dansa a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el cinquè i definitiu de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. El partit és el tram final de la primera meitat i a 5:50 perquè s'acabi aquest primer temps a la Corunya. Guanya l'Igualada 0-1 amb un gol de Biel Llanes al minut 5, un marcador que faria que l'Igualada es proclamés campió de Lliga, com dèiem, a 5:48 perquè s'acabi el primer temps d'aquest cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Romero Martínez, s'acaba d'imposar per 5-0 a l'Uzbekistan en partit de la segona jornada del grup K. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols, amb el primer dels quals s'ha convertit en el primer jugador de la història a marcar marcar un gol en cadascun dels 6 mundials, volíem dir, que ha disputat.
4: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals
12: ho ha de formar persones i professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
13: Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
14: Però és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no?
13: Lara Feliu, dietista i neta de la química Ana Maria La Justícia, pionera en l'ús del magnesi. Una conversa sobre llegat, valors i salut.
15: Soc cogula, amb Roser Parera i Moragues. Aquest divendres, a 2:45 de la tarda.
16: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
17: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
18: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
16: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
19: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
16: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
21: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
22: Aviam què passarà avui.
23: Estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
24: Si l'ho fotut per sota...
25: Aquí, sí, portem un... Portem un pitofly, porto un tu.
23: Un pitofly?
25: Pitofly.
23: Pitofly,
25: eh? En diguem pitofly.
23: És, sí, és per un... pixar.
26: Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
27: Això és en Santi.
25: No, no, això no, però peles de plata no ho podeu ser.
26: Ah, sí? A Mercè per la tele. Santifon, eh? Santifon, eh?
27: Santifon, què ha fet aquest home?
26: Aquest home es llença així en parapent.
27: Oh,
26: en
28: parapent de... no podria.
26: Ah, els dos millors de Catalunya.
28: Sí,
26: eh? I tres cops, ha sigut tres cops campió d'Espanya.
27: Un
26: de
27: campió.
26: Vull dir, una cosa...
28: Com saps tantes coses?
26: Perquè jo sóc molt aficionat a aquesta gent que vola.
27: També parlarem del confeti.
28: Vinga.
27: A mi m'emprenya molt el confeti.
28: No, bueno, depèn, no, que fa festa i fa alegria.
26: Xxt, que arriba el jefe.
29: Déu us guard.
30: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Originalment, el confeti no era confeti.
2: Ja hi som. Eh? Aviam, com ho explico? Que el confeti no era confeti? Com...
1: El confeti, els paperets de colors, sí, no són l'origen autèntic del confeti. De fet, en diem confeti perquè en italià vol dir confits, carmels, dolços.
3: Mira.
1: Un confeto en italià és un carmel, i confeti és el plural, carmels, que és el que es llançava a Itàlia en les celebracions, sobretot els carnavals a partir del segle XVI.
4: Ah, mira, així els de Vilanova i la Geltrú no són tan benets com semblen, eh?
1: Exacte. Ah. De fet, a Vilanova i la Geltrú, que sabeu que allà en carmels, pel carnaval, podríem dir que són els únics que ho fan com es feia originalment al carnaval de Venècia.
4: Exacte.
1: Allò és el confeti autèntic. Llavors, cap al segle XVIII, algú va començar a veure que llançar carmels tenia alguns inconvenients, sobretot que era molt car.
3: El mal que fa quan et cauen a sobre.
1: També.
5: Està clar que llançar paper és molt més barat.
1: És més, també trobo que vam passar el paper dels carmels al paper molt de pressa,
4: sí,
1: no?
4: És molt radical,
1: vull dir,
4: en canvi.
1: Sí. Ja, entenc que els carmels són cars, però abans d'arribar a llançar trossets de paper, buscar un altre pipa.
3: Pipes. Són grises.
4: Pintades.
3: No fan festa, les pipes.
2: Bueno, ara perquè ja ho tenim assumit, eh? Però jo m'imagino a la reunió que va arribar el tio que va decidir, de dir, escolteu, a partir d'ara, en lloc de tirar carmels, tirarem paper.
1: Hòstia.
2: Vull dir, els has de tenir molt ben posats.
1: Has d'estar molt convençut de la idea que portes a la reunió.
2: Has de portar un bon PowerPoint allà, eh?
1: Per explicar-ho. Té noms i cognoms, aquest senyor. És Enrico Mangili, el 1875. Va començar a comercialitzar trossets de paper com a confeti, fent servir les restes del paper de la cria de cucs de seda.
3: Ai, quin fàstic! Però què vols dir?
1: Bueno, que feia servir uns papers pels cucs de seda i llavors, per aprofitar allò, ho van fer petit i ho tiraven pel carnaval. Després, París incorpora els paperets de colors al seu carnaval i de mica en mica ja es va estenent a tot el món.
4: És un merder el confeti, eh? Vull dir, jo no ho suporto.
1: És terrible.
4: Hòstia, recollir tot allò...
1: A les celebracions, quan el Barça guanya una competició ben parida,
4: sí,
1: i veus els jugadors allà, que a vegades tiren tant confeti que no veus ni els jugadors.
2: Sí, és veritat.
1: Queden tapats de confeti.
2: Sí, sí, sí, sí, no?
1: Que tot allò, recollir-ho de l'herba, ha de ser un merder, també.
2: També.
1: No, allò, perquè allò ho recullen i ho tornen a fer servir, o es llença aquell confeti?
2: Es reutilitza.
1: Ah, sí?
2: Es reutilitza, paio. Sí, o sigui, el que es tira a la final de Champions,
1: sí,
2: després es recull tot i es tira pel campionat de Lliga.
1: Ah, sí.
2: Un cop s'ha fet servir per la Lliga, es recull tot i es tira per la final de Copa del Rei.
3: Però guardar-ho s'ha de tenir molt clar que la guanyaràs, eh?
2: No, també. Però això ho fa una organització.
1: Sí.
4: La FIFA.
2: Això és la FIFA. Guarden amb saques,
1: sí, amb un graig. Va perdent una mica de qualitat, també.
2: Sí, però això es pot anar mantinguent, vull dir que es va conservant, i després ja passa, per exemple, de la final de la Lliga, passa a segona divisió.
1: Sí.
2: Passa a primera rep.
3: Sí. Ja va perdent color.
2: I acaba a quarta catalana.
1: I aquell,
2: l'any que vam guanyar la Lliga Arbúcies, va passar per Arbúcies.
1: Sí, sí,
2: un confeti que havia celebrat...
1: A la Champions.
2: Al Bayern de Múnich, a la Champions.
1: Fixa't.
3: Era el mateix confeti. I eren paperets grocs, no?
2: Sí, sí, sí. I ha acabat amb els alevins de Lloret de Mar, en sense. Sí, sí, sí. És el mateix del Bayern, ha acabat a Lloret.
1: I llavors ja el llencen, entenc.
4: No.
2: Depèn, a vegades el tornen a agafar, el repinten.
1: Sí.
2: I el passen al bàsquet, que ja són esports més minoritaris.
1: O els fills dels jugadors per fer la comunió, alguna
2: també
1: festa.
2: Així ho fan.
1: Li donen amb el Lamine Yamal perquè ho tiri amb la comunió del seu germà, aquell petit.
4: Però la comunió vols dir?
1: No, perquè no la fan.
2: No.
1: A la festa d'aniversari.
4: A la festa d'aniversari tiren confeti?
1: Del Lamine Yamal, home, si hi havia nanitos i tot, com no hi havia d'haver confeti? Suposo que sí. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Leia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Un home que ha passat mitja vida sense tocar de peus a terra. Amb 64 anys està entre els millors de Catalunya en vol en parapent. Un esperit lliure i aventurer que ha fet més quilòmetres entre els núvols que per carretera. I, per si no fos prou, també va ser 3 vegades campió d'Espanya d'ala delta.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Santi Font! Santi, què has menjat avui per esmorzar?
2: Ah, aquesta sabia que me la preguntaries, sí. I he fet un esmorzar especial.
0: Sí?
2: Una llesca de pa amb colacao i oli d'oliva.
3: Oh, boníssim!
4: Boníssim, m'encanta.
2: Que si això és de Girona, eh?
4: Home, hosti, això m'encanta a mi. Hòstia, m'agrada molt.
0: D'on ets tu, Santi?
2: Jo sóc de Salt.
0: De Salt, eh?
2: I què?
0: Ah, no?
2: No, home, perquè... Sí, pensava venir amb una samarreta que deia que van fer els de Salt, que deia soc de Salt i sota Ficaua. I què?
0: I què? I què? Molt bé, molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, soc nascut a Salt, però estic a Garriguella actualment.
0: Escolta, 3 vegades campió d'Espanya?
2: Ui, això és una vida anterior. Sí.
0: No, home, però... Carai, ostres, i encara voles 64 anys? No té edat, això del parapent?
2: Què va, no. Veiessis allà a Santa Brígida la joventut que hi ha.
0: Sí?
2: I jo quan hi vaig soc més jove.
0: I el més gran? Tu.
2: Poder en Jaume...
5: En Jaume de Garriguella.
2: No, en Jaume d'Arbúcies.
5: Ah, en Jaume d'Arbúcies.
4: Abans ho he dit, en Jaume Terrés.
5: Hòstia, sí.
4: En Mota.
5: En Mota.
4: Sí, encara vol, sí, en Mota, eh?
2: Sí, sí, sí. Salta Muralles, li dèiem.
5: Salta Muralles.
2: Li diguem, sí.
6: Què vol dir Salta Muralles?
4: Ja. Home, ja te'l diré trobar a casa seu.
2: Va anar un dia al castell del Ric, va voler saltar i es va quedar allà penjat.
4: Nosaltres no ho explica, això, eh? No ho explica, això, en Jaume.
5: Nosaltres per la ràdio el fèiem sortir, que deia que... Bueno, ell era el director de l'oficina del Banc de Sabadell.
2: Sí,
0: home. Saltava Muralles, el director de l'oficina del Banc Sabadell.
5: Sí.
0: A quina... D'Arbúcies?
5: D'Arbúcies.
4: Mota.
5: I va perdre el dit, hòstia.
4: El jutge de Pau.
0: Ah, sí, que fa coses, aquest home.
5: I va perdre el dit.
0: A on te'l va perdre?
2: Va apretar un paramotor per darrere, i l'hèlice se li va emportar...
6: Oh, no!
5: Llavors em feia decisions, anàvem a fer una reunió amb ell, demanant-li un crèdit o així, i li dèiem, tu, que no ens enganxem els dits aquí.
0: Bueno, jo pensava que sent el director del Banc Sabadell, vull dir que hi ha molts deutes que, no?, quan no es paga, et tallen un dit.
4: No era això.
0: Bueno, no em desorienteu l'entrevista. Sisplau, estàvem aquí amb el Santi Font parlant de parapent i...
2: Bueno, de volar.
0: I de volar, i d'ala delta. Ens es pot explicar una mica la diferència entre un ala delta i un parapent?
2: És el mateix esport, el que passa que l'avió és diferent. Un és vertebrat i l'altre és invertebrat.
5: Ai, carai.
0: Què vol dir això?
2: Home, que no té ossos, el parapent és... És un...
0: Parapent és com un paracaigudes, és una tela.
2: Sí. I a l'ala delta, pues, és rígida, té ossos.
0: Hi ha una estructura, diguéssim, no? De... Sí. Bé.
2: I...
0: Digues.
2: No, bueno, que ha anat evolucionant... O sigui, l'ala delta ja està una mica... Ja està...
0: Què vols dir? Ha passat de moda?
2: Sí, són dinosauris, ja.
0: Ah, sí?
6: Sí.
5: Ostres!
0: Sí, la gent s'ha anat passant al parapent.
2: Sí, però vas, per exemple, a Àger i només hi ha en Tassi, en Joan volant, o dos o tres, amb ala delta. Tot l'altre és parapent.
6: Perquè és més fàcil anar amb parapent que amb ala delta?
2: És més fàcil d'ensenyar, i més fàcil d'aprendre. Mm.
5: I seguretat és igual?
2: Això depèn del...
4: Del que condueix.
2: De l'Índio.
5: De l'Índio, que us va sortir.
0: Dóna la sensació que us coneixeu tots. Dius en Tassi, sí. Joan...
4: No, també ens diu com si us

0: Figueres fins a Olot amb autobús. M'esperava amb Marc Sarsenegues i vam anar.
1: Ja n'ha sortit d'una altra, la llista.
0: I després anar allà, a baix, a Àger, autostop cap amunt. Però això...
2: Autostop?
0: Sí, perquè ens pugessin a dalt.
1: Clar.
0: Som gent gran.
3: Sí, sí.
0: Els joves...
1: O la gent gran no en fan autostop normalment.
0: Els joves fan hike and fly, que en diuen en anglès.
1: Com?
0: Caminar i volar.
1: Hike and fly.
0: Sí, i pugen a peu. El temps que nosaltres vam pujar a dalt amb el cotxe, en Manel Gras.
1: Manel Gras.
0: Va pujar corrents.
1: El pots tatxar, aquest.
0: Sí, Manel Gras, un gran...
3: Va pujar corrents, en Manel Gras?
0: Sí, perquè...
3: Sembla que no pugui ser.
2: Sí. Va arribar rebentat a dalt, eh?
0: Bueno, jo li dic Manel Gas, perquè va tota bufa. Sí. Però no, els joves, ara, el que està més de moda és sortir, pujar corrents, volar i seguir volant i caminar i volar i anar fent pels Pirineus.
1: Està bé.
0: Per cert, que es fa la XPIR aviat.
1: Sí.
0: Que
1: la XPIR és la competició més bèstia que hi ha o no? És de les més guapes.
0: Home, els X-Alps també és molt bèstia, perquè sí. Allà fan 1.600 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
0: I aquí faran la travessa des de Orambíria o no sé...
1: Ondarribia?
3: Ondarribia.
0: Sí. Surten d'allà corrients tocant l'aigua i la primera muntanya que volen van seguint tal, fins al Port de la Selva.
3: És com els gerrons, però volant.
0: Volant i corrients.
3: Bé.
0: Quants dies és? I és impressionant. Els segueixes per internet i foten unes volades. I aquest any hi hauran d'aquí a casa, bueno, una bona colla, eh?
1: Quina durada té això? Quan hi tardes a fer aquest recorregut? Mira,
0: ara han de fer S's. Els hi fan fer S's amb el GPS, perquè en recordo es fa cada dos anys, en Mauren va arribar, el tercer dia estava a Navata. Tercer dia.
3: A Navata, ja.
0: Tercer dia a Navata. A Navata ja caminant i ja va arribar...
1: Santi, parles de molts quilòmetres, la gent que no està molt avesats a aquest tipus de vol, com s'aconsegueix? Perquè no hi ha motor amb el parapent ni amb l'ala delta, com s'aconsegueix fer tants quilòmetres sense que això vagi baixant?
0: El parapent sempre baixa.
1: Sempre baixa.
0: Tots els sants hi ajuden. Això... Avall. El que passa que nosaltres, els que estem per terra, quan estem per terra, el vent el notem horitzontal. Ens ve de la dreta, de l'esquerra, de la darrera, de davant. Però la que tens una mica d'alçada, l'aire és vertical. O sigui, puja i baixa. No?
1: D'acord.
0: Aleshores, puges una muntanya, podria ser Ogassa, per exemple, i en allà, per fer una volada grossa, has de sortir aviat i aterrissar tard. I anar el més de pressa que puguis durant tot aquest temps... perquè sigui un vol llarg, no? I aleshores esperes les primeres tèrmiques, o sigui, has de sortir amb els primers tèrmics, que vol dir que el sol escalfa, puges, surts, agafes la tèrmica i mires d'agafar la màxima alçada.
1: La tèrmica és una corrent d'aire calent que puja cap amunt i t'empenya amunt.
0: Que puja cap amunt, que és una de les coses més divertides que hi ha, que és girar una tèrmica, perquè no la veus, és transparent. Només tens... Poda que sigui massa forta o poda que sigui massa fluixa. Estàs allà variant-te amb una corrent d'aire que te va enlairant i tu has d'anar girant i centrar-la. Caus per aquí, doncs t'acostes més cap allà i tornes a pujar.
1: Com la detectes, Santi?
3: Amb espiral, no?
1: Com la veus?
0: Sí, perquè, clar, bueno, perquè si clar, has de tornar allà on eres.
3: I com la veus? Com ho saps?
0: La sents. Esclar, sents una accelerada. Però després, quan estàs accelerat, igual que un ascensor, després ja no el notes, no?, que estàs pujant. Per això portem el variòmetre, que és una cosa que pita. Pipi, et diu, estàs pujant, noi. I després vas veient l'altímetre que dallonsis. Després també tens referències. Referències dels ocells o dels altres que volen.
1: Ah, sí?
0: Home, i tant.
1: Us fixeu en què fan els animals, els voltors, per exemple, que aprofiten les tèrmiques?
0: I ells es fixen en nosaltres.
1: A vegades, pobrets,
0: els enganyem. Va passar més d'una vegada. Però va bé enganyar-los.
1: Però què vols dir, els enganyeu?
0: Tu arribes en un pasto que ets ignorant a veure si puges per allà.
1: Sí.
0: I, esclar, no saps per on te pujar, perquè no saps on te serà la corrent o on te rebentarà. I per allà hi ha moltes buitreres, no?
1: Sí.
0: I aleshores les buitreres diuen, hòstia, aquest puta en sap. Ha vist algú, no?
1: Sí.
0: I es pensen que jo en sé i després surten. Però després el que passa és que tots surten, els voltors, tots surten a volar i diuen, hòstia, collons, aquest...
1: Aquest no en sabia tant.
3: És més curt.
0: I després, clar, com que són uns animals molt vagos que no remen gaire, se'n van, i després tu ja estàs salvat, eh? Perquè si tens al voltant, com a la Vall d'Isona, no? Recordo una vegada, allò que arribo allà, hòstia, res, de cop me vaig trobar rodejat de voltors, i després veus un que s'aixapla, un que gira una mica cap allà, que puja una mica, tots van cap allà, jo també, i vam fotre, bueno, 3.000 metres damunt.
1: Cap amunt?
0: Sí, tots plegats.
1: Hòstia, voltors i parapent.
0: Perquè ells esperen també, és clar, ells també tenen de menjar, estan esperant la tèrmica, la primera tèrmica del dia.
1: Sí.
0: I després, a partir d'allà, ells comencen el viatge, se'n van a buscar menjar.
1: Perquè, i pot ser que us molesteu, diguéssim, que algun accident que hagi provocat algun voltor o no?
0: Rarament, o sigui... No,
1: No.
0: Però... Bueno, alguna vegada algú...

0: xocat, o se li ha mort. Però és ben bé que... No, és que tots fem el mateix, hi ha una harmonia. Ens comuniquem.
1: Hi ha una... Bueno, els que no hi estem molt avasats, no? Tu tens una sensació de perill que no sé si és real, no sé si és perillós volar amb parapent.
0: La ignorància, és atrevit, ara. La ignorància. Però, mira, tu, som gent gran i bueno, no ens fem mal. Vull dir, anem bé. El que perillós, bueno... No, ja, jo cuido molt de triar els dies. Clar, si el dia és més bo que jo, fantàstic, sí. Perquè pots fer un vol així gros.
1: Sí, el més important seria la meteorologia?
0: Triar bé els dies. I ara que els podem triar bé, amb anticipació, fotem unes volades que no havíem fet mai.
2: Però un dia dolent què vol dir? Un dia que plogui?
0: Un dia que... No, un dia dolent vol dir un dia que entrarà el vent més tard o que hi haurà una tormenta al vespre o a la tarda. Ah. Per tant, ja la veus a venir, no vas aquell dia a volar. Abans, quan érem joves, sortíem a volar i de cop ens trobàvem rodejat una tormenta per aquí, una tormenta per allà, i se'ns emportava o algú es havia fet un mal.
3: Ah, t'has fet mai mal, allò que diguis, hòstia, vaia susto?
0: No.
1: Sempre. Tu fa 30 o 40 anys que voles, no?, una bestiesa. Ha evolucionat? Com has vist aquest canvi, diguéssim? Molt. Entenc que ha anat evolucionant.
0: Molt. Hi ha un nivell molt alt de gent. A mi, jo, és una... Vull dir, volar amb tots els joves, i no tan joves, per exemple, en Xavi Bonet té la meva edat, i és un mestre, vull dir, fot unes volades. Aquell dia va anar fins ben bé a la Neto i va obrir cap a Organyà i va fer una volada a 180 i pico quilòmetres. O sigui, genial.
3: Mm-hmm. Això deus acabar rebentat, per això, o què?
0: Què va?
3: No
0: s'ha sentat com aquí.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Assegut?
0: Sí.
1: Pam.
0: Si no tens mal de ombros o braços...
3: Ai, jo tenia el manguito rotador fotut, jo.
0: No, doncs... bueno, doncs després gires només cap a un cantó.
3: Ah, clar.
0: Però a vegades
2: et
0: trobes...
2: Has tot duro.
0: Sí, et trobes amb una tèrmica que el primer que la gira gira cap a l'esquerra i dius, hòstia, jo també, no? Però el millor és no tenir manies i tant a girar a la dreta com a l'esquerra.
4: I feu grups, així, per sortir? O sigui, voleu en grup o sempre, és una cosa solitària?
0: El grup va bé perquè t'ajuda molt, perquè tens referències. I sí, però, no sé, per exemple, aquest dia jo vaig anar cap a Pedra Montañesa tot sol. Bueno, amb l'Antonio Gaviscol, que em va acompanyar un tros.
2: Sí, en Gaviscol.
0: Hòstia, en Gaviscol de... Genial, l'heu de seguir.
1: En Gaviscol?
3: És de la Bisbal.
0: Sí. No. Home, és de Lleida.
1: Per què parleu com si fóssim tots d'un poble molt petit?
4: Sí, que jo... és que no ho entenc.
3: És ell que ens ha liat així, eh?
4: No ho entenc.
3: És ell que ens ha liat així.
2: No coneixeu en Gaviscol, no. Perquè és de Lleida.
1: No.
0: Sí, l'heu de seguir, perquè sí. Fot una xerrada. Ell era mestre i explica els vols, i xerra com va volant.
1: Sí, sí.
0: I explica, ara pujant aquí, que fem el salt.
1: Perdona, Santi, que et talli. Quan vas volant, si vas dos, pots xerrar un amb l'altre o no? No us podeu acostar tant, entenc.
0: Sí, l'Antonio m'acosta i diu, cap a Pedra Montañesa! Dic, som-hi's!
3: Filòsofs.
0: Sí, però ella es va rajar, se'n va tornar. Ai. I em va deixar a mi sol cap allà, i anar fent. Però portem ràdio.
1: Ah.
0: I ara... Jo a ràdio no gaire, però porto el Cello, que és una... Allò, un telèfon, vas amb el telèfon, a vegades et truca a la telefònica i diu, vols comprar una? I dic, no, que estic...
3: Volant, ara no m'atabali.
0: Sí. Però amb el... I després veiem els altres com volen, veiem un son, un van. Ah, i després compartim els vols, que és molt maco. L'XC Context és genial, és una aplicació que veus... Ara podríem mirar els que estan volant ara i seguir-los.
1: Però tu que dius que fa mitja vida que voles, al principi, entenc que no hi havia telèfon mòbil. Això com ho viu a casa? Com et comunicaves abans? Me'n vaig a volar.
0: Sortir de Roca Corba amb en Jordi Terrades, que envia allà abans, baixava el cotxe, no? Dius, espera't aquí, allà a l'estany de Banyoles. I tenen, i esclar, un aterrisso Berga al cap de 5 hores, no?
4: Clar.
1: Com el trucaves? Anaves a un bar?
0: No, anaves al bar, a buscar un telèfon, sisplau, deixeu-me trucar.
2: La cabina.
0: Trucaves, i després trucaves a l'Ast, que era el bar allà on estava ell esperant, i deies, vine'm a buscar a Berga.
2: De Banyoles, saps?
1: Abans l'amistat era diferent, també, la gent.
3: Sí.
2: Eren més amics, abans.
0: Ara amb el parapent te'l carregues i fas autostop. A mi encara em pugen, perquè sóc un senyor gran...
2: Fas cara de bon noi.
0: Sí, però costa, eh? Sí. Però des d'aquí, que ara que m'escolta molta gent, no? Com veieu un senyor o un jove amb una maleta grossa que fa autostop, és un parapentista que vol tornar.
4: No és un psicòpata amb tot l'arsenal preparat.
0: No, home, confiança, perquè, no sé, a vegades et passes allà, a la Pobla de Lillet, direcció cap a Ribes de Freser, i no passa ni un punyadero cotxe, t'està allà tres, i em passa un i...
4: I no para.
0: I no...
4: Som desconfiats.
0: No tant.
1: Home, si pareu en Santi, tindreu conversa.
3: Sí, home. Ho passareu bé.
5: pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Santi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
1: T'agrada la llangonissa?
0: No menjo carn.
1: Què dius ara?
0: Sí, però la meva dona s'ha ficat a menjar carn ara fa 3 setmanes.
1: Mira, ja ho podreu celebrar.
0: Ja servirà.
1: Ets vegetarià?
0: Bueno, no menjo carn.
3: La teva dona, ho has dit perquè et faltava dir el seu nom?
0: La Marta.
3: Ara.
0: No, però de fa poc, perquè ens fem grans, i allò dels ossos que diuen i tal, i diu, començaré a menjar carn.
1: Vinga, mai és tard. La paraula d'avui és aixerraït. A, aixerraït, persona d'un caràcter molt alegre que transmet i contagia el bon ambient a la resta.
2: L'altre dia vaig conèixer el germà d'en Montilla, tu. Mira que arriba a ser trempat i aixerraït. Sembla mentida que siguin germans.
1: B, aixerraït, es diu quan algú pateix descomposició intestinal, quan la femta no té cap consistència i queda totalment líquida.
3: Vaig voler fer-me el xulo i menjar més ostres que el meu cunyat i l'endemà vaig anar tot el dia aixerraït.
1: O C, aixerraït, es diu per fer referència a una cosa resseca, d'una gran aixutesa.
4: Tanta estrella Michelin i tanta història... I vam anar a dinar i jo vaig demanar musclos al vapor i em van portar un plat amb un trist musclo aixerraït que semblava un xiclet mastegat.
1: A, B o C?
0: Santi. Doncs tu no sóc gaire llegit, jo. Però... Jo... La C.
1: La C?
0: Però poder ser la...
1: No! La C, correcte!
3: Marta!
1: La B, que era anar aixerraït, que anar descompost. Ara pensava, si estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
3: Si l'ho fotut pel sota...
0: Pipí, sí, portem un pitoflai, porto un tubo.
1: Un pitoflà?
0: Com? Pitoflai.
1: Pitoflai, eh?
0: Em diguem pitoflai.
1: És per pixar.
3: Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
2: Això és en Santi.
0: No, això no, però peles de plata no ho podré ser.
3: Ah, sí? Hòstia, quin susto, no?
1: Si et cau una pela de plata
3: de 3.000 metres.
0: No sé, o el pinyol del préssec.
3: Oh, collons, això pots fotre mal algú ja, amb el pinyol.
1: Ja, mira.
0: No, home, ja no voles per allà dalt, a muntar.
3: Ah, no vols ningú, ja.
1: No hi ha ningú. Ah, no. Bé, avui dedicàvem el capítol al confeti.
4: Al confeti. Segurament un dels llocs on més confeti es tira, no sé si ho sabíeu, és el cap d'any de Times Square.
1: Mira.
2: Oh, veus, no ho sabia.
4: Diu això?
2: No, a mi per cap d'any m'agrada molt més tirar serpentina.
1: La serpentina.
7: I la saps tirar o ets d'aquelles persones que les bufa... No ho feu, la serpentina.
1: Vull dir que no s'ha de bufar.
7: No, té un forat. No, és un el parapent es veu que està com fet com perquè es bufi, però, saps? La serpentina té un forat al mig.
1: És molt gros, aquell forat.
7: No ho feu.
2: Però no s'ha de bufar una serpentina.
1: Jo he vist gent bufant serpentines per cap d'any.
3: Les pantasogres es
4: bufen.
3: Per les pantasogres, per les serpentines, no foteu.
4: Sí. Mira, doncs sí. Doncs deixeu-vos estar de bufera, però parlem de confeti.
1: Confeti.
4: La nit de cap d'any a Times Square es llança gairebé una tona i mitja de confeti.
1: Hòstia de Déu.
2: Molt bé.
4: I ho fan manualment, ho fan més de 100 voluntaris, doncs des de les terrasses de Times Square,
1: sí.
4: Ho van tirant allà així,
1: mira que maco.
4: Manualment. A més, des del 2007, entremig d'aquest confeti, hi ha barrejats també uns paperets escrits, que si tens la sort de trobar-te'l, que això és perquè durant un mes, el mes de desembre, es planta com un mur a Times Square i la gent hi va deixant els seus desitjos.
2: Ah, va, no?
4: Vull, per exemple, trobar feina, sí. Vull enamorar-me, doncs que el meu equip guanyi la Super Bowl. Sí. Ho van enganxant tot allà.
2: A Pau del Món, eh?
1: A Pau del Món no pot ser més Estats Units, això, Xuri.
4: Clar,
1: no.
4: Això... No.
2: Val.
4: No. Llavors, tot això es converteix en confeti que vola pel cel de Times Square la nit de cap d'any.
1: Mira,
2: com a idea està bé, però és una bona merda.
4: És una mica de triturar els desitjos. No sé si m'acaba d'agradar.
2: Bueno, per Sant Joan es cremen.
1: Sí. Santi, escolta'm, ens anem amb aquest missatge. Si veieu una persona amb un parapent a l'esquena, amb una maleta grossa, fent autostop, carregueu-lo.
3: Ho farem,
1: Santi. Santi Font, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença.
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
1: Arnau Tordera, Laia Gluck, confeti i música, com es relaciona això?
8: Home, confeti i música a mi em transporta aquelles festes majors, antigues, canòniques.
1: L'embalat.
8: L'embalat, sí, les garlandes, les cadires de fusta, el ball de Rams, oi, el primer amor.
1: Mm. Carai. Què et vas enamorar l'any 63, tu?
8: Va ser just 2 anys abans, sí. El meu primer amor. Jo en tenia menys, encara era un espermatozoide, però vaig quedar absolutament enamorat.
6: Va, avui us farem un monogràfic, i és que parlarem de l'orquestra de ball en actiu més antiga de tot Catalunya.
8: Ei.
6: Tècnicament n'hem de dir cobla orquestra. Aviat us explicarem per què.
1: Uh-huh.
6: I és que estem parlant, atenció, Carles Xuriguera, de ni més ni menys, la cobla orquestra Montgrí.
2: Hombre! Hombre, visca els Montgrí!
9: Visca! Visca!

0: Aquesta entitat musical històrica ha estat amenitzant les festes majors, les celebracions i les festivitats dels nostres pobles i ciutats des de l'any 1884.
1: I segueixen en actiu, eh?
2: Diguem-ne, i tant.
0: 142 anys
3: no els mateixos,
0: de trajectòria i en actiu. No, han anat canviant, algun dels components ha canviat.
1: Es van canviant com les Macedònia. Sí. Quan es fan grans.
4: Ai, m'encantaven les Macedònia, a mi.
0: Avui no parlem de les Macedònia.
2: Sisplau,
4: però algun dia
0: no comparem. Algun dia parlarem només de les Macedònia. No serà avui. Avui parlem d'un projecte que va néixer una mica abans que les Macedònies perquè, bé, el 1884 encara estàvem en plena renaixença, amics.
1: Sí.
3: Mira.
4: Abans us estàvem comentant aquesta naturalesa dual de cobla i orquestra. I és que els Mongrins combinen des de ja fa molts anys aquest binomi musical perquè poden interpretar repertori sardanístic i també peces de balls i cançons de tots els temps. Això és ara, però és que quan van néixer, com us deia l'Arnau, ara fa 142 anys, eren només, entre cometes, perquè ja és molt, una cobla.
2: Oh. Molt bé.
3: Ai,
2: home, jo vaig aprendre a ballar sardanes amb ells, eh?
1: Sí?
2: Home.
1: Tu en saps de ballar sardanes?
2: Esclar que sí. A mi me'n va ensenyar en Pere Serra.
1: Ja comencem.
2: Has de dir noms, també?
1: Sí.
2: Santi?
0: Figuera, saps quina és aquesta sardana o no?
2: Això és Torroella 1884.
0: Uita-lo. Oh, ja. El guió el té davant. Ai. Per saber com va néixer aquesta cobla, ens hem de traslladar, en efecte, fins a terres xurigaresques. Torroella de Montgrí.
2: Torroella de Montgrí.
0: Allà un jove músic anomenat Carles Xuriguera...
2: No.
0: Un jove músic anomenat Pere Rigau, amb només 16 anys i amb la voluntat de separar-se de la cobla que havia creat el seu pare uns anys abans, va fundar la cobla Mongrins.
1: Amb 16 anys, eh?
0: 16 anys. Què fèieu vosaltres amb 16 anys?
5: Hòstia, si t'ho explico, tanc el programa.
3: Ho ha dit l'Àlex.
0: Doncs mira, aquest nano, en Pere Rigau, també tocava el flabiol. Era un virtuós. I això va facilitar que, tot i la ben seva jugats. Notable joventut, doncs pogués tirar endavant un projecte com aquell.
4: És una bèstia a part d'Arnau, eh? La cobla va anar creixent i aconseguint notorietat, però Pere Rigau, que l'havia liderat des de la seva creació, malauradament, va morir bastant jove l'any 1909. Va ser llavors quan Vicenç Bou i Geli, que era, atenció, flabiolaire, trombonista, violinista i compositor...
2: I amic de casa.
4: Les regnes. Això t'anava a preguntar.
1: Era amic
2: de casa? No, de l'avi.
1: Del teu avi.
2: Home, parava, sí, eh? Feien el got de vi junts.
1: Mira que maco.
2: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, Xuriguera, és un dels grans noms del sardanisme.
2: Vicenç Bou, i tant.
0: Bé.
4: Sí, eh? O sigui, es coneixien i...
2: Sí, carai. Bueno, i la família Bou, a més, carai, és una família... molt coneguda i molt de Torroella, molt, collons.
1: És com si ho hagués fet en Xuriguera mateix.
2: No, només faltaria. No li arriba la sola a la sabata. No
4: som... Bé, doncs el bon amic d'en Xuriguera...
2: No,
4: de la família.
1: Esteu embardant molt, sí.
4: El bon amic de la família Xuriguera, en Vicenç Bou i Geli, va dirigir la Mongrins gairebé 20 anys i va deixar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori.
2: Va, aquesta sí que se sap.
1: Quina és aquesta?
2: Llevantina.
1: Llevantina.
0: Home, mare de Déu, quina siga, la quan se la treu.
1: És així, la lletra?
2: No.
3: Una secció tan maca i només han parlat.
0: La lletra una mica així com fora de la convenció, que deia això.
3: Sí. Un que s'ha masturbalat a la cigala. Esteu fotent una secció,
4: no? És veritat. Està nerviosa, jo. Bé, la Llevantina, de Bou i Geli, va ser composta l'any 1922, un tros de sardanot. En aquells anys, la cobla Mongrins estava en absoluta plenitud, però anys més tard va arribar la malaurada Guerra Civil Espanyola i el franquisme, com ja sabeu, ho va estroncar tot plegat.
1: Vaja.
4: L'agrupació, però, es va mantenir i va anar tirant endavant com va poder, malgrat els intents folcloritzadors dels tentacles del franquisme.
0: L'any 1956, Martirià Font, intèrpret de tible i compositor, va assumir la direcció de la cobla i va fer un canvi radical. En aquella època, la influència de la música de big bands estatunidenques era ben notòria, una nova moda que arribava amb força. Doncs Martirià Font va decidir incorporar a la formació diversos instruments vinculats a les big bands: saxos, clarinets, trombó de vares, percussió i també la veu. Canviaven les modes i la cobla esdevenia una cobla orquestra capaç de sonar com una festa major sencera.

0: Vols ballar, nena?
1: Ai, feio. Home,
2: les filles d'en Font...
0: Sí. També són amics de casa teva.
2: I el fill... No, miren aquest programa.
0: Ah,
2: fet,
0: sí?
2: La Mariona m'ha fet una consulta una vegada d'un...
0: Fixa't.
2: D'un convidat que teníem.
0: Veus que bé.
1: És
2: molt records. Molt de la referència.
1: Bé, doncs, aquelles cobles que fins llavors havien tocat bàsicament repertori sardanístic van començar a incorporar nous repertoris als seus concerts, des de ballables, cançons del moment, fragments d'òperes i molts més. I en molts casos, fins i tot, els mateixos músics de la cobla van haver d'aprendre a tocar altres instruments per poder respondre a aquestes exigències que arribaven de la nova música. És a dir, perquè us feu una idea, un dia de la Montgrins era... ben d'hora al matí, música solemne per l'ofici. Una mica més tard, cercavila o processó... al migdia.
0: Això, els programes de festa major d'abans sempre sortia.
1: Sí.
0: A la tarda, serenates. Sí. Al vespre, no sé què. I era la mateixa orquestra.
1: Encara,
0: la mateixa
1: orquestra. Encara segueixen.
2: A Torroella de Montgrí encara passa, això.
0: Sí, sí, sí.
1: Això, i acabaven, això, sardanes migdia, concert a la tarda i ball a la nit.
3: Avui aquesta formació dual de cobla i orquestra ja no és tan habitual com ho va ser durant la segona meitat del segle XX, però hi ha grans entitats musicals que encara ho cultiven. Principal de la Bisbal, Salvatana, Meravella, Costa Brava, Rosaleta...
2: Feixades, és el teu moment.
4: No dic res, perquè...
2: És el moment d'en Feixades.
3: Deixeu-me acabar, que en Feixades ja té massa protagonista.
0: Quins amics tens, tu, Feixades?
4: No, no et ho explicaré.
1: Oi?
4: No,
3: ara ho expliques.
4: Orquestra Meravella.
0: Orquestra Meravella.
4: El meu avi va ser dels fundadors d'Orquestra Meravella, la gran orquestra internacional Meravella. Però esteu parlant dels Montgrins, i no...
3: Feixades, ens ho apuntem, però acabarem amb una peça que homenatja justament totes aquestes formacions. Una peça, en aquest cas, de La Trinca. Els hi va dedicar, en bona mesura, aquest disc Festa Major de l'any 1970 a l'Embalat. Música mestra. Ballem.

0: parlar del Marbella, doncs. Ara m'he quedat amb l'intriga.
1: 75 anys estan fent, ara, actualment.
2: Ah, clar, no pots combatre contra 142 anys. No.
3: L'embalat, eh? A veure si anem més sovint a l'embalat. Mira, seria ben bonic.
1: Vols dir que en queden gaires?
3: Sí, Arnau Tordera, Laia Gluck. Moltíssimes gràcies. Ah,

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és The Promise, una peça que la banda del Regne Unit Girls Aloud va publicar l'any 2008. Nadine Coyle, una de les cantants del projecte, va tenir un peculiar incident amb el confeti fa cosa d'un parell d'anys.
0: Ai, ai, ai.
1: Bé, res espectacular, eh? Però en un moment determinat del seu espectacle començava a caure confeti a l'escenari i es veu que n'hi havia més del que seria desitjable. La Nadine va intentar tapar-se la boca, però el mal ja estava fet. Havia inhalat una mica de confeti i es va ennuegar.
0: Oh. És de mal fer això.
2: A mi m'ha passat el musical, sí.
0: D'empassar-te confeti?
2: Sí, allò al final, venga, cantant a ple pulmó i fas... No! Clar, clar.
1: El cas és que a la Nadine li va passar diverses vegades durant la gira. Vull dir que potser també tenia un problema ella amb el...
2: Sí. Bueno, has de fer com la dutxa, fer així...
0: Has de cantar mirant cap avall.
2: Clar.
0: Ja està. També és estrany. Què fa aquest actor? Bueno, és perquè el confeti no li entri.
2: Que no el mati.
0: Doncs escoltem Girls Aloud i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'arribada de l'home a la lluna.

0: Avui us porto l'indi, que és una barreja entre Pomerània i gos llebrer. Mm. No, que m'equivoco. Llebrer italià, que això és molt important per la nostra història d'avui.
1: Pomerània.
0: Llebrer Pomerània.
2: Què és això? Això t'ho has inventat.
3: És una raça de gos.
0: És una raça. Sí. Veiem-lo i sortim de dubtes.
3: Mira'l.
2: Yeah. No es veu. Què? No es veu. La cara no es veu.
4: Repenat.
3: Si feu una foto amb un gos negre, no el feu contra llum.
0: No, perquè no es veu bé. Només se li veu una orella il·luminada. Sí. Bé, té 4 anys, és de Badalona, i un dia, pobret, no sé, potser perquè era tan negre, no el van veure i una bici el va atropellar.
3: Què dius, ara?
0: Però ens hem de quedar amb això.
5: Si ets negre,
0: que m'he equivocat.
5: No et veuen?
3: Els gossos.
0: Els gossos.
3: Ah. De nit.
5: Ah, bueno, de nit, clar, sí, sí. Si hi ha poca llum, sí, és clar.
0: Exacte, oi,
3: si el de la bici és segur, sí, hi ha molts factors.
5: Hi ha molts factors.
0: I si va ràpid amb la bici...
5: Sí, sí, noia. Sí.
0: Bé, doncs això, ens hem de quedar, sobretot amb allò que m'he equivocat, que té genètica italiana.
3: Mira que bé.
2: Quedat-nos amb això on s'ha equivocat la Mercè, precisament.
4: Anem-ho repetint.
2: Genètica italiana.
3: Sí.
2: Perquè els italians protagonitzen el capítol d'avui.
3: Sí.
2: Els acompanyem en una ofensiva militar a l'Àfrica.
3: Amb un gos de genètica italiana que la Mercè no havia dit. Avui passegem el gos per Adwa, imperi d'Etiòpia. És l'actual Etiòpia. 1 de març de 1896.
5: No fa tant, eh?
4: Ja hi som, eh?
5: Ens sembla que és molt lluny, però...
3: No fa tant.
5: No fa tant. Encara hem patit conseqüències, eh?
3: Home, i tant.
5: No fa tant.
3: L'imperialisme viu un moment àlgid. Els grans imperis estan en el seu màxim apogeu i els imperis que encara són novells, com l'italià, intenten créixer. El govern italià ha desplegat 18.000 soldats a la regió d'Adwa, situada a la zona de la Banya d'Àfrica, amb l'objectiu de conquerir aquell territori.
5: Ja es veu que no se'n sortiran pas.
4: Mar de Déu, i tant, que se'n sortiran.
3: Ja veurem. Ja veurem. Sabeu on som o no, més o menys?
5: Sí, a la Banya.
3: La Banya d'Àfrica.
5: Sí, que t'he entès.
3: Val. Ja ho descobrirem.
5: Tu veus l'Àfrica?
3: La Banya.
5: Doncs la Banya.
3: Sí, senyor. De moment estan confiats de que tot anirà bé, els italians. Han conquerit Eritrea. És maco, Eritrea.
5: Eritrea no hi està mai.
3: Jo no sé pas on és ara, això sí que vaig perdut.
4: A l'altre costat, a la Banya.
3: Sí, a l'altra Banya.
4: A l'altra Banya.
3: N'hi ha d'haver dues de Banya.
4: És com un croissant, l'Àfrica.
3: L'Àfrica és com un croissant. De moment estan confiats que tot anirà bé, han conquerit Eritrea, com us deia, i l'han convertit en la seva colònia. Res fa entreveure que l'operació de prendre el control a la zona d'Adwa, a la Banya de l'Àfrica, hagi d'anar malament. Els italians estan segurs que l'operació serà un èxit i l'Indi, el nostre gos que ens acompanya, també ho creu.
5: És italià.
3: Clar.
5: Us recordo.
4: La Mercè ho havia dit malament.
0: Sí, ho havia dit malament, però...
3: El gos té genètica italiana.
0: Ja ens n'hem entregat entre tots, que quedi clar.
3: Com que té genètica italiana, és un gos, ja sabeu que els italians, fer-se el xulo en saben.
5: Ui,
3: per tant, el gos és optimista, eh? Creu que aconseguiran conquerir aquell territori. L'imperi italià disposa d'un gran nombre d'efectius i també té mapes de la zona amb els que s'han de poder orientar sense problemes, si més no, en teoria. Això és un detall important, quedeu-vos amb això. Ja. Els mapes. Ja. En teoria haurien d'anar.
4: Ai, mare de Déu.
3: En teoria. Comença la conquesta i ho fan amb la confiança italiana pels núvols.
6: Soldats! Total. El pla no té fissures.
3: Bueno.
6: Vostè qui és?
3: No, res.
6: El pla no té fissures. Les instruccions són simples. Cal atacar l'enemic a primera hora, tots a la vegada i per totes bandes.
7: Sí, senyor!
6: Més fort.
7: Sí, senyor!
6: Atacarem la ciutat d'Adwa, a Trenc d'Alba. Serem 4 grups. Cada grup té l'objectiu d'ocupar un dels turons que rodegen la ciutat.
8: Perfecte, senyor! I després què, senyor?
6: Un cop siguem a dalt dels turons, rematarem la feina. Bé. Baixarem des de dalt, ho farem a primera hora, tots a l'hora i per totes bandes.
8: Això ja ho he dit abans, senyor!
6: Perdoneu, sí, em repeteixo perquè, bé, estic una mica nerviós.
8: D'acord, senyor.
7: No passa res, senyor. Una pregunta, senyor.
6: Sí.
7: Com se suposa que hi hem d'arribar, en els turons aquests que ha dit abans? Com... Que és que jo aquest país no me'l conec.
8: A mi em passa el mateix, senyor.
7: A mi em preguntes, dius, el Montgrí, sí, ja t'hi porto.
8: Jo per Arbúcies també et porto. Però... Evidentment, Josep Elefant del Ferro i d'aquí em porto...
6: Però veure, pallussos, que no heu sentit el narrador...
8: D'acord, senyor.
6: Ens ha dit que teníem mapes per orientar-nos.
7: Ah, coi, així sí.
6: Agafeu-los i sabreu cap on us heu d'encaminar.
8: Ah, vale.
3: Catalunya! Els soldats inicien la seva marxa i, tal com està previst, parteixen dividits en 4 grups. Un atac simultani ben coordinat com el seu hauria de deixar l'exèrcit etíop sense capacitat de resposta. Però hi ha un parell de petits inconvenients que no han previngut. i que a hores d'ara encara desconeixen. El primer és que els 18.000 homes que formen l'exèrcit italià, pràcticament la meitat són àscaris.
8: Què dius que són?
3: Àscaris.
8: Àscaris?
3: Àscaris.
8: Àscaris?
3: Saps què són els àscaris?
8: No tinc idea què són els àscaris, però escolta, que cadascú sigui el que vulgui. Si paguen impostos...
3: Ara.
8: Ah,
7: com fem tots, eh?
8: Com si vols ser mestalis.
3: Ara.
8: O flistalis.
3: Àscaris.
8: O crossmestis.
3: Són àscaris.
8: Són a... Que sigui el que vulguin.
3: Els àscaris són africans que estan a les ordres dels exèrcits europeus. Pel color de pell, són autòctons, no pas colonitzadors provenients d'Europa, però en aquest cas defensen els interessos de l'imperi italià.
1: I què passa? O sigui, això és un problema?
3: No.
1: Què és aquest racisme?
3: No, és racisme. No, és que... Però, aviam, els àscaris són negres. El problema és que els italians tenen una feinada de Déu per entendre's amb els àscaris, perquè no parlen italià i els italians tampoc parlen el seu idioma, digués.
7: Ah, però els italians sí que parlen italià.
3: El italià sí, però amb els àscaris no hi pots parlar italià, saps? El panorama a l'hora de fer-se entendre entre uns i altres és un festival. La incomunicació entre ells és tan gran que els italians vesteixen els àscaris amb unes faixes de colors...
7: Ah, fixa't.
3: Sí, per simplificar la comprensió de les ordres.
7: Així és com si fossin castellers, no?
3: Més o menys, sí. Els italians divideixen els àscaris per colors... Trobo tant, no és cap falta de respecte, en cap moment.
8: I tu dius que és per simplificar?
3: És per simplificar.
8: No li sé veure, la simplificació.
3: Bueno, perquè si has de dir aquest i no et saps els noms... El blau i que vagi amb el vermell.
8: Vale.
3: El taronja amb el blau. Sí, anar fent. Vale. Sí, sí, és així.
8: És una mica el de la via catalana.
3: Només t'has d'aprendre el nom dels colors amb el seu idioma i ja està. És així.
8: Tu vas amb samarreta groga i tu amb samarreta vermella.
3: Ah, exacte.
7: Ei, tu! Ei! El de vermell... El Ajaram! Tu, tira cap a la dreta, va! Ai, sí, bon! No, el de blau! Tu, no, surt, aparta! Tu, no! El de blau, estic parlant amb el vermell! Amb Ajaram! Tu, estigues quiet!
3: El merder és considerable. El gos que ens acompanya es mor de vergonya. Pobre indi, tan italià que se sent, eh? Doncs oita, s'acaba de fer-se el xulo perquè l'escena és ben dantesca. La falta de comunicació no és el pitjor problema que tenen. Resulta que quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
1: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps.
3: Pot ser.
1: No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
3: Ai, que pesats que
1: són. És el que va bé, el Waze.
3: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient...
8: Has de fer servir el Waze.
1: Que s'ha de fer servir el Waze.
8: Jo sóc entenyador Waze.
3: Sí, no?
8: Si m'ha acabat les multes,
3: És que el Google Maps no va bé,
8: Perquè no hi ha les multes.
3: Ah, sí?
8: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
7: Quines multes?
3: Els radars, no hi deu.
7: Però això no és pas culpa del mapa.
8: Amb el Waze m'ho marca tot. Aneu amb Waze.
3: Veus, ja està. Som tan pesats.
1: Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
0: Si respectes les normes de circulació...
8: Per Sant Jordi.
3: Ara.
8: Per Sant Jordi vaig fer casa al Waze i què? I en Peyu també, i què?
3: Som al 1896, els mapes estan fets a mà. No hi ha Waze ni Google Maps. I els qui han fet els mapes, bueno, es veu que no es coneixen la zona tan bé com es pensen.
7: Vaja.
3: Estan fets amb el cul, nois, no quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges. Tu, anem a dibuixar l'Àfrica una mica. Un allà a la reunió, és com un croissant, una banya. Els mapes són plens d'imprecisions, els noms dels turons no lliguen, de cop apareix un barranc que no hi hauria de ser, hi ha distàncies entre punts que teòricament eren pocs metres i acaben 100 quilòmetres.
7: Aquí hi ha algú que perdrà la feina, Peyu.
3: Sí, probablement, perquè hi ha tants errors en aquells mapes que la situació es torna ben ridícula. Les tropes s'han perdut completament, no saben pas on són.
0: Capità!
7: Sí?
0: Escolti, capità, tenim un problema, capità.
7: Ja ho crec que tenim un problema. Què dimonis hi fa una dona al meu exèrcit? Hòstia. On s'has vist una bestiesa d'aquest calibre?
0: És cosa dels guionistes, capità.
7: Què?
0: Sí, perquè va arribar un correu electrònic on deia que la Laia i jo, quan hi havia coses d'aquestes de guerra, només fèiem de mestresses de casa i d'infermeres, capità.
3: Això és veritat.
0: Ara. Sí, i per això avui sóc soldat, capità.
7: Oh. Això ha passat en aquest programa?
3: Ha passat, ha passat.
0: Ha passat.
7: Quins poca-soltes. Bé.
0: Sí.
7: És igual. I quin problema dius que tenim?
0: Doncs que ens hem perdut, capità. Portem hores fent voltes al mateix lloc, capità.
7: Coi de mapes, així no es pot conquerir res. Quines ganes tinc que inventin això del...
8: Waze. No li posaran multes, no li posaran multes, capità.
3: Potser no us ho sembla, però la situació que s'està vivint a les files italianes és delirant. Som en plena nit i estan completament perduts enmig d'Etiòpia. Heu de tenir en compte que estan tan desorientats que en un moment de desconcert, dos grups es troben de cara en un mateix pas. I és un pas tan estret que es barregen els uns amb els altres i tarden una hora per refer els dos grups.
7: Tu? No? Tu? Tu em sones, no? Tu?
8: Sí.
7: La teva cara a tu et conec... Tu anaves amb mi, no?
9: No.
7: No anaves en el meu grup?
9: No, no, hòstia, quin grup... No, jo venia d'allà...
3: Amb els blaus o amb els vermells?
9: Jo amb els grocs.
3: Hòstia.
7: Amb els grocs? Els grocs no n'hi havia, de... en aquesta vegada...
9: Ah, no, no, no, no.
7: Eren taronges.
9: Taronja, taronja.
7: Jo anava amb els taronges?
9: Jo no.
7: Ah.
9: I ara anem junts?
3: El nostre gos, l'Indy, es mor de vergonya. No n'hi ha per menys. La situació és patètica perquè haver-se perdut dona tot l'avantatge a l'adversari. En lloc d'atacar a trenc d'alba tots junts, des de totes bandes, com deia el soldat, els italians arriben a Àdua... Perdó, el capità. Ah. Perdoni, perdoni.
0: El soldat sóc jo, capità!
3: Sí, és veritat. Els italians arriben a Àdua per separat, desperdigats els uns dels altres, i això fa que la defensa d'Àdua resulti tremendament senzilla pels etíops. La desfeta italiana és inevitable. Els seus soldats cauen com mosques. Mirant el nombre de baixes per cada bàndol, la batalla sembla força igualada i fins i tot semblaria que la podien haver guanyat els italians perquè són 6.000 soldats italians morts contra 7.000 baixes de soldats etíops.
8: Home, no bé, hòstia, els hem fotut, eh?
3: No. Sí, quan sapigueu els nombres absoluts, s'ha de saber que han lluitat 18.000 italians contra 100.000 etíops.
8: Oh, collons.
4: Ostres. Va,
5: 100.000.
3: Sí, clar, de 100.000 els n'hi han matat 6 i els altres de 18 els n'hi han matat 7. Fent números veureu que el percentatge és insultant. Els etíops han rebentat l'exèrcit italià. Se'ls han carregat el 70% dels efectius.
5: Arnau, vas començar el programa d'aquesta casa fotent uns personatges meravellosos i tot triomfals, tots. Ha anat caient la cosa.
0: Va, la decadència.
2: Tu sorriguera anaves queixant i mira què em donen al final.
5: Vaya merda, vaya merda.
2: Acabaré fent dels teus personatges aquests pòtols.
5: Vaya merda de capità que ha representat ara.
2: Remuntaré.
3: La batalla d'Àdua dura menys de 10 hores i ho fa amb una aclaparadora derrota italiana. La matança que han rebut és de les que fa història. Els soldats italians que sobreviuen a la carnisseria tenen una sort dispar. Els europeus se'n surten bé, els utilitzen com a moneda de canvi amb Roma.
8: Bueno, a mi encara, de mi encara en trauran alguna cosa, però en Xuriguer...
3: No pagaran?
8: No, hòstia, sí, però al contrari.
3: En canvi, els àscaris tenen menys fortuna. Per ells, els etíops els tenen reservat un càstig molt més sever. Els consideren traïdors, venuts als colonitzadors europeus, i se'ls hi aplica una condemna ben sàdica. Se'ls hi amputa la mà dreta.
5: Hòstia, la dreta.
8: Sí. Oh, per favor.
7: Hòstia,
3: i se'ls hi amputa també el peu esquerre. Clar, t'has d'acordar les sabates en diagonal.
8: Ah,
5: sí. Bueno, i amb les dents.
2: Les sabates no, eh?
3: Però només la sabata, una. I no pots anar amb crosses, tampoc.
8: No.
5: Ah, clar.
3: Està mal fet.
8: Bueno, ni jugar a pàdel.
3: No, no. Bueno, i tantes altres coses.
8: Bueno, ja és que ho dius, no et dic coses.
3: Però vull dir que si et tallen un peu encara pots anar amb crosses, però si falta una mà és mal parit.
8: Sí, clar.
3: És de mal fer. En fi, anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut o no a aquesta batalla a Etiòpia entre els italians. Tenim un àudio, Mercè, del propietari?
0: Sí, l'Adriana, la propietària de l'Indy.
3: Sí.
0: Que a veure què ens diu. Per si no tens prou pressió, perquè t'ha tocat a tu.
3: Qui és ella?
10: Soc la Marta.
3: Marta. D'on ets, Marta?
10: De Torelló.
3: De Torelló, Marta. Aviam, sentim la propietària.
11: Amiga, persona o reptilià. Si us plau, salva l'Indy. És la nostra única esperança. No pot morir d'aquesta manera. Et convidem a conèixer-lo, si el salves. Pensa bé la resposta, si us plau.
3: Pensa bé la resposta.
8: Ja es veu que es morirà algú.
3: Sí.
2: Vinga, reptilià.
3: Hem parlat molt d'Etiòpia.
5: Sí.
3: La pregunta és evident. Quina és la capital actual del país?
7: El gos es mor.
3: Ai, ai. A. Abuja. B. Maputo. O C. Addis Abeba.
10: La C.
3: La C, eh? Addis Abeba. L'Indy és... Viu! Oh!
0: Molt bé, si és que tinc un ull.
3: Sí. Molt bé. Sí que aneu bé de geografia, Torelló, tu. Jo no l'hagués pas dit, aquesta, eh? L'Indy ha tornat a casa sense ni una rascada, però amb l'orgull ferit. Al principi estava ben orgullós de la seva genètica italiana, però ha tornat a Badalona amb la cua entre les cames. Quin ridícul que ha presenciat. Sort que ara que torna a ser casa, ningú li recorda el que ha viscut. Saben que si li treuen el tema s'indigna de mala manera al pobre i prefereixen no fer-lo patir. L'Indy. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
12: I en el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. Entrem a la fase final de l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. Al llarg del dia d'avui es calculava que gairebé 500.000 de vehicles sortirien de l'àrea metropolitana. Un accident entre dos camions ha complicat molt aquesta operació sortida. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident s'ha produït a 4:45 de la tarda d'aquest divendres a Riudellots de la Selva i l'autopista AP7 ha quedat tallada durant hores en sentit França. Fa poca estona que s'ha pogut ja reobrir la circulació també en sentit nord. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts hauran sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Més notícies, Txell Garriga.
2: El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Per als grans dependents s'invertiran 660 euros, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, fins a 260 euros, és el doble doncs, que fins ara. I per al grau 1, el que afecta a més persones, un 18% fins a arribar als 90 euros. Encara es desconeix com la Generalitat invertirà aquests diners, si els rebran directament als beneficiaris, o bé si es milloraran les condicions laborals del sector. És el que demana el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez.
3: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
2: A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més estan en llista d'espera pendents de valoració.
1: I el Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi al Congrés, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
4: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: Escrivá també ha assegurat que el disseny de les prestacions per als majors de 52 anys es tradueix en taxes de reincorporació laboral reduïdes i ha apuntat que la cotització de les prestacions per desocupació a Espanya és de més del 7%, el doble que qualsevol altra economia de l'euro.
2: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi Diego Fuoli, el porter del Centre d'Esports del Sabadell, que dissabte passat, des del balcó de l'Ajuntament Vallèsa, va incitar els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar també que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports de Sabadell.
1: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern.
5: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. Esports, David Huach.
6: Tenim en joc els minuts decisius del cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Ara mateix el partit amb empat a 2 gols, a 8:37 perquè s'acabi l'enfrontament. L'Igualada, això sí, sempre per davant en el marcador en fins a 2 ocasions que ha aconseguit neutralitzar el conjunt corunyès. Recordem que l'Igualada ve de guanyar els 2 partits a casa per forçar aquest cinquè i definitiu enfrontament de la final, que es pot veure per Esport 3. En canvi, hi ha hagut derrota del Barça de Futbol Sala en una altra final. La de la Lliga de Futbol Sala ha estat en el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Primer, en territori murcià, el Barça, no obstant això, domina encara 2-1 l'eliminatòria. El Barça, que ha cedit per 5-4 en aquest tercer partit, amb un gol a falta de 5 segons del brasiler al local Gadella, que aboca la sèrie pel cap baix a un quart partit que jugarà dijous novament a la pista del Pozo de Múrcia. El Mundial de Futbol acaba de començar a les 10, el partit entre Anglaterra i Ghana de la segona jornada. Els primers 6 minuts gairebé d'enfrontament es manté l'empat a 0 al marcador. Abans s'ha jugat el Portugal 5, Uzbekistan 0, amb doblet de gols del portuguès Cristiano Ronaldo, amb el primer dels quals s'ha situat com l'únic jugador de la història capaç de marcar en les 6 edicions diferents de Mundials que ha disputat. Recordem que Portugal també la dirigeix el tècnic balagarí Robert Martínez. I un punt encara afegit al Mundial, i és que acabem de saber que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i no podrà dirigir l'equip en el partit de la tercera jornada contra Noruega.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
11: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
10: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
12: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
13: BQN pregunta. A la universitat, vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
14: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
15: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
16: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: Aviam què passarà avui.
18: Vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset, el 2025, eh? Mm. Veu treure un caset.
19: Sí, sí, sí.
18: Quants en veu vendre?
20: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar...
21: La Mercè, parla al tele.
22: Boníssims, eh?
21: Boníssims. Minibús intergalàctic, eh?
17: Com es diuen?
21: Minibús intergalàctic.
17: Minibús intergalàctic.
21: Què fan? Fan psicodèlia, això.
23: Rock, psicodèlia. Tinc ganes de veure'ls a l'escenari, segur que serà un xou.
17: I la faixa, parlarem de la faixa.
21: Ah, no,
17: i...
23: Però quina faixa?
17: Bueno, els que portes...
21: Què vols dir? Què vols dir? Calleu, que arriba el jefe.
24: Déu vos guard.
25: Chivito!

0: La Renaixença.
1: La faixa és una peça de roba que varia molt en les versions masculina i femenina. La masculina ha servit tradicionalment a pagesos i altres treballadors per protegir la ronyonada, mentre que la femenina, partint de les clàssiques cotilles, sempre ha tingut la finalitat d'estilitzar la figura de la dona.
2: Doncs això, si ens fan mal els ronyons o si se'ns trenca alguna costella, doncs... mala sort, tu.
1: Sí, la veritat és
2: l'important és estar guapes a la vida.
3: S'ha vist una botifarra aquí, Laia?
1: Ha fet la botifarra.
3: Ha fet la botifarra, molt bé.
1: Molt, és poc radiofònic, però...
3: Sí, això ho he dit.
1: La faixa defineix bastant bé la perspectiva històricament masclista d'aquest món, és veritat. Que la faixa femenina, aviam, és una peça destinada a aconseguir que una figura femenina sigui estilitzada, però com a peça de roba, al meu entendre, és poc sexy, no? Jo me'n recordo la meva iaia que enduia.
4: Home, i, no penso. Si la visió que tens d'una cosa sexy és la teva iaia... Vull dir que la faixa de la teva iaia, saps, no crec que sí.
3: Però tu no has vist mai com
2: està la teva iaia. Potser té una iaia sexy.
1: Són les primeres que vaig veure jo a la meva vida. Les calces i la faixa.
3: Les calces de la iaia, també.
1: Perquè ho vaig veure quan les estenia allà a la Sisi.
3: La Sisi? Hòstia, la Sisi! Ara feia temps que no el sentia, aquesta paraula.
1: Però sabeu de què parlo?
4: Home, i tant.
2: Clar, sí.
1: Doncs jo recordo quan vaig veure la faixa allà, vaig dir, què és aquesta bestiesa? Allà estesa la Sisi. Que tornant a la meva iaia no li deia Sisi, li deia assassí. L'assassí. Llavors es produïen frases curioses a casa la iaia, que era, vigila quan entris, que he deixat l'assassí al menjador.
4: Això havies d'entrar amb tensió a casa teva, eh?
1: Sí. Recordo una d'específica que va dir... La iaia diu... He deixat les mitges a l'assassí. I vaig pensar, hòstia... Perquè les vol l'assassí, les mitges, per ficar-se-les al cap i no matar el director de la caixa, o perquè els has deixat les mitges. Bueno, en fi, és igual. Per cert, hi ha una expressió catalana, que l'haureu sentit moltes vegades, que és caixa o faixa, no?
2: Sí.
1: Caixa o faixa. Doncs que sapigueu que... he perdut el fil, eh?
5: És l'expressió aquesta que es diu molt, la caixa o faixa.
1: Sí.
5: Que sí que és veritat que es diu molt, sí. Però jo crec que els catalans tampoc és que la fem servir. O sigui, alhora, a la pràctica... Sí. No tinc jo una sensació de...
1: És veritat.
3: Bueno, o caixa o faixa, sí, ho diem.
5: Però després
1: però
5: no
1: s'aplica,
5: com...
1: no s'aplica.
5: Caixa o faixa, però bueno, no sé.
1: No. Caixa o faixa i llavors, bueno, negociem. Doncs negociem. Normalment ho fem així.
2: I negociar què seria, caixa o faixa?
1: És que en tot cas, històricament, us explico d'on surt tot això. La caixa simbolitza la derrota. I la faixa, la victòria. L'origen d'aquesta expressió s'atribueix al general Prim, sabeu, el polític militar del segle XIX, que ho feia servir com a crit de guerra. La faixa militar és una distinció important. Hi ha diferents faixes que marquen diferents rangs dins de l'exèrcit, no? Aconseguir la faixa de general, per exemple, era el somni de molts soldats. Llavors, quan el general Prim crida per primera vegada caixa o faixa, vol dir que aquella batalla s'ha d'afrontar a vida o mort. D'allà en sortiràs dins la caixa de fusta, o sigui, dins el teu taüt, o si guanyes pots aconseguir la faixa de general. Wow. És mort o glòria, caixa o faixa.
4: Hòstia, pensava que la caixa feia referència als calés. No. Saps? Jo també. Caixa o faixa? Jo sempre deia caixa.
1: No diguis caixa.
4: No m'ho diria mai més. No.
1: Carles Juri, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, Peyu. I ja et dic jo que la paraula bojos els defineix força perquè molts descriuen la música que fan com a psicodèlica. Altres ho fan més amè i en parlen com a rock passat de voltes. Si d'una cosa estem segurs és que són un grup d'amics que es van trobar a la Universitat de Girona i van decidir ajuntar-se per tocar música. Ara ho segueixen fent, però a dalt dels escenaris catalans.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Minibús Intergalàctic. Minibús Intergalàctic, Santi, Aram, què heu menjat avui per esmorzar? Oi.
2: Doncs jo un piti i un cafè sol.
0: Te l'has menjat, el cigarro?
2: Sí, tot cap dins. Sí.
0: Aram?
3: Pa amb tomata.
0: Pa amb tomàquet, més convencional. Sí. Amb algun tipus d'embotit, entenc.
3: Sí, avui formatge.
0: Formatge, sí. Molt
4: com embotit,
0: bé.
4: Sí. Bon embotit.
0: Sí, com embotit el formatge és curiós. Sí. A veure, primera pregunta obligada, o sigui, quan poseu el nom del grup de música, per què minibús? No us veu atrevir amb autobús directament?
2: Clar, la cosa és que el C5, vull dir, és difícil d'emplenar.
0: Amb un minibús.
2: De fet, de tenir moltes ganes.
0: Amb un turisme convencional
2: sí,
0: ja fèiem.
2: Ja fèiem, sí. Sí, però a nosaltres ens agraden molt els anys 60 i com ens agrada molt aquesta època, ens agrada molt Scooby-Doo, també.
0: Sí.
2: I llavors portava una furgoneta molt xula. Llavors vam pensar que era una bona referència a rescatar.
0: O sigui, la referència és la furgoneta de l'Scooby-Doo.
2: Sí, per què no? Mhm.
0: I és que són uns personatges importants.
2: Bé.
0: Sí, bé.
2: No tant, som gent sèria.
0: Sí,
2: nosaltres som molt, molt sèria.
0: Sempre vas amb ulleres de sol?
2: Sí, perquè és que sóc un noi molt sensible, jo. I llavors necessito el meu espai de...
0: De foscor.
2: De foscor, sí, sí.
5: Avui xalarem.
0: Sí.
5: Girona, escolta. De Girona a Girona?
0: Som de Girona.
2: Bueno, tenim una mica repartit, no?
3: Sí, voltants. En Santi és l'únic de Girona, de fet.
2: Sí.
3: Jo sóc de Sils, l'Ivet de l'Escala, l'Edu de Figueres i l'Icar de la Sénia.
0: De la Sénia, eh? Sí, que marca la província de Girona.
5: Girona és molt gran, eh?
2: Girona és molt gran.
4: Girona naixem on tots donen la gana.
0: Bé, Minibús Intergalàctic, òbviament, no són una empresa de transport, sinó que són un grup de música i sonen així.

0: Jo no hi entenc massa de música, per no dir gens. Sí que he trobat que l'últim disc en algun lloc el descrivíeu com és un gènere introspectiu amb influències shoegaze.
1: Sí, ho dius bé. Ho dic bé. Sí,
0: i space rock.
1: També.
0: Aviam.
2: Aviam.
0: Què vol dir això?
1: Bueno, són subgèneres del rock sorollós que neix a Anglaterra als anys 80 i 90, i als Estats Units també. I, bueno, el primer disco que vam treure partia molt de referències molt pròpiament seixanteres, pures i dures, no? Pues els Beatles i Pink Floyd, etc. I de cara a aquest segon àlbum pues, teníem ganes d'experimentar una mica més, no? I de canviar una mica d'aires. I, bueno, com que l'essència, diguem-ne, psicotròpica ja segueix sent-hi en aquest pop més sorollós, doncs mira, ens hi vam tirar a la piscina.
0: En aquest sentit, d'essència psicotròpica, sou una mica hereus de Pau Riba, una mica, o no?
1: Sí, d'encisa, sí. Esclar. Sí, sí.
0: Us coneixeu estudiant a la Universitat de Girona. Què estudiàveu?
1: Història.
0: Tots?
3: Menys l'Iker, que és psiquiatre.
4: És important.
0: I us veu conèixer tots tres a la seva consulta.
1: Ah, exactament.
3: Sí. Va venir a posar ordre. Perquè...
0: I exerciu de professors d'història o hi treballeu, no?
3: No, bueno, l'Ivet és doctora.
0: Sí.
3: I en Santi està
1: en ella. Jo estic en ella, sí, sí.
3: I l'Edu és arxiver.
0: Mira.
3: I jo no. Jo...
0: Tu què fas, Aram?
3: Jo treballo en una oficina jove.
0: Oficina jove?
4: Jove. Però sí, és jove l'oficina o...?
0: És per gent jove.
4: Ah, per gent jove.
3: Sí, sí, jo vaig de jove. Jo vaig allà i figuro.
1: Bé, bé.
0: I tu, Santi, t'estàs doctorant en quina especialitat d'història? De què va el doctorat?
1: Jo m'agrada la Renaixença, però jo sóc més noucentista.
0: Noucentista.
1: Sí, estic fent nacionalisme català dels anys 20 i 30. Fixa't. Coses d'aquestes, sí.
4: Psicodèlia.
1: També.
0: Sí.
5: També ens agrada a nosaltres, eh?
0: Sí. I la intenció és aparcar la història i dedicar-vos exclusivament a la música?
1: No. A nosaltres ens va molt bé fer de Hannah Montana i de...

0: Home, que ho diria, però bueno, se us felicita, almenys com perquè sigueu diferents, no? Que...
1: Com, és l'anti-màrqueting.
0: Ja.
1: És com girar-ho, saps? Com, sí, com es deia allò de les emes, no sé què? Doncs...
2: Al final la gent també diu, dona'm l'últim.
1: Exacte.
2: Ara,
1: exacte.
2: I tu estàs allà també rumiant molt i posa'm l'últim.
1: Tu ho has entès, el de la fórmula.
2: Exacte.
0: Ja està. De fet, el 2025 vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset. El 2025, eh?
3: Mm. Caset, eh?
0: Veu treure un caset.
1: Sí, sí, sí.
0: Quants en veu vendre?
4: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar... I...
0: Sí, quants en veu fer?
1: Pocs. Pues que 200?
0: 200 casets. Menys.
4: Però hi ha gent que 100, es crec.
5: Pot fer... És que ara en vull fer un, jo.
0: Sí. Clar. On es fa fer això?
5: On es fa això?
1: Doncs pues no ho sé, ho vam enviar al país... Al Portugal era que ho feia?
5: Portugal!
4: Hi ha una gent, una discogràfica que es diu Discos Pinya, que ho treuen gaire tot en caset, llavors els hi vam preguntar ells i no recordo on t'ho vam fer.
2: Que
4: no, sí, sembla que Portugal.
2: El que no està triomfant és el psiquiatre, eh? Vull dir, no té pas pebrots de posar ordre.
4: Tal i com van les coses, no, el té molta feina.
1: És el pitjor, eh? És el pitjor. Menys mal que no ha vingut. És el pitjor.
0: Ja sol, ho diuen, això, eh? Que els que estan més tarats són els que exerceixen.
5: Els de la bata blanca.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Amb caset, déu-n'hi-do. Els vostres concerts, a part de ser intensos i caòtics, alguns els defineixen també com a gairebé rituals. Creieu que invoqueu alguna cosa, algun concret?
1: No ho sé. A qui invoquem?
4: Molta gent.
1: A molta
4: gent. Hi ha, temes vudú pel mig.
5: Sí? Hi ha vudú,
0: Ah, sí?
1: Ens estem plantejant de sacrificar algun tipus de petit
4: mamífer. Sí, queda lleig el 2026.
1: El directe, això, però... Bueno, mirarem com ho fem, això.
2: Sí, sí, mireu-ho.
4: Sí. Tu tens unes
5: cabres. Feu un simbòlic.
0: Jo tinc unes cabres, sí.
1: Ah, pues, bueno,
4: si mai n'hi ha alguna que surt...
1: Si mai que diguis, mira, mig. Aquesta ha sortit tarada, el que sigui.
0: Tu ens la porto. Truca...
1: Sí, sisplau.
5: No s'entén... Sí, sí. No... Bueno.
0: Hem d'anar-hi amb un concert i hem d'anar-hi a veure'ls en directe.
1: També tenim un advocat, eh?
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a la banda.
0: Ah, a la banda, vale,
1: sí,
0: em pensava que...
1: Sí, orbitalment a la banda.
0: D'acord.
1: Col·lega nostre i fa els serveis legals.
0: Us ha vingut mai, després d'un concert, algú... i us ha fet algun comentari que no us esperàveu, que l'hagi sorprès?
4: A veure, tinguent en compte el nostre públic, que és variopinto, pots imaginar-te que hi ha hagut comentaris. Tampoc recordo molt, perquè...
1: Perquè anem com anem els bolos, però...
5: Què vols dir?
2: Què vol dir, això?
1: Bueno, és que...
4: Surts
1: excitat, i llavors, bueno, la memòria és relativa.
4: És que no recordo, en realitat.
1: No, comentaris, o sigui, hagut... així, sí, fora de lloc. És que també estem com molt ja... Què vols que et sorprengui, aquestes alçades?
0: Clar. Tu... Bueno, sou un grup relativament jove.
1: Sí, però hem tocat molt, eh? Sí. Hem tocat prou. Vull dir, si una cosa ens agrada és tocar.
0: Sí. Vull dir que... I detectar gent al públic que diguis, hòstia, aquests senyors crec que no sabien on anaven?
4: És que tampoc que han entrat en un circuit massa de dir... O sigui, a la festa major de GURB...
0: Doncs els que us venen no a veure ja us venen a veure vosaltres.
4: Generalment, sí.
1: Va haver-hi un bolo, però,
0: sí,
1: que no direm el lloc,
0: ara,
1: per no llonsis, que hi havia un total de dues persones, de les quals ens van amenaçar de mort...
3: Hòstia...
1: que conforme haguem de parar ja. O sigui, que partint d'aquí ja tot va bé, saps què t'ho dic?
2: Clar.
4: En una plaça... I ells estaven a la seva plaça fent les seves coses que
1: fumant
4: fa la gent
1: porros,
4: a la plaça i no els hi va semblar bé que es muntés un concert allà. Llavors...
0: En aquella plaça. Déu-n'hi-do.
4: Anàvem a casa seu.
1: Clar.
2: Però la responsabilitat no era pas vostra, no?
1: No.
4: Però la música sí, llavors.
5: Bueno, era Girona, això?
1: No ho direm, no ho direm. No, ho direm.
5: No, vull dir la província.
1: Sí, la província de Girona. Sí, sí.
0: Veu començar d'entrada ja amb temes propis o primer fèieu versions? No sé si ha anat evolucionant la banda, ha canviat...
4: Bueno, al principi alguna versió que ella. Sempre les hem portat una mica al nostre terreny i sempre... Crec que sempre les hem fet en català, qualsevol versió que hem fet.
1: Sí.
4: Llavors ja era una mica adaptat. Però no, des del principi ja teníem temes nostres. Sí. I ens agrada fer versions, vull dir que de tant en tant cau alguna.
1: Sí, perquè si una cosa ens agrada és copiar la gent que en sap. Llavors ens dediquem única i exclusivament a això.
0: Això està bé, això està bé. Escolta, teniu algunes cançons que duren 8 minuts?
1: Sí. Forma part del màrqueting.
0: Ja. Com es toca això en directe? Es pot tocar en directe?
1: Ui, més llarg i tot.
0: Ah, sí? Clar. Llavors el directe encara ho allargueu?
1: Sí, clar.
0: I la gent? Bé.
1: Bé, sí.
0: Bé.
1: Sí.
5: Home, de fet, el problema de les cançons llargues és per la ràdio, però
2: sí,
5: en directe...
2: Ah. Si és bona, la cançó, el que vols tu com es pot dir és que no s'acabi.
1: Que no s'acabi.
2: No? Per tant, tia...
5: Fot-li llarg, clar.
1: Que s'allargui una mica, sí, sí.
5: Psicodèlia.
1: Exacte.
0: Vinga. I llavors en feu alguna de curta pensant en el TikTok o no?
1: No, pensant en el TikTok, no. Ja t'ho dic ara que no. En tenim, de TikTok.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, ens el vam obrir fa no gaire. Però, hòstia, és que nosaltres som uns romàntics, vull dir, som uns romàntics, com aquest programa mateix. Sí, vull dir que ens agrada el o sigui, ens agrada posseir objectes, per això fem discos en vinil i cassets, perquè són uns enamorats dels formats més clàssics.
0: Teniu cançons...

0: Creieu que els catalans som avorrits o en realitat tots tenim un punt psicodèlic si analitzéssim Catalunya una mica des de la distància?
1: Tots el tenim, el punt psicodèlic, està clar, perquè som persones humanes i la rauxa hi és, hi existeix. Passa que jo crec que Catalunya es porta molt al seny, massa.
0: Massa, eh?
1: Sí, sí.
0: Darrerament.
1: Però i tant, que hi és, vamos. Vull dir, a la prova, vull dir, Pau Riba, hi ha exemples a matar de gent que sua i que es tira pel terra, i vull dir, el Surfing Sirles, vull dir, hi ha exemples a nivell musical i en tots els aspectes que destaquen per això, no per el contrari.
2: Us coneixeu amb els Hipnosi?
1: Sí, hombre, i tant. Ah. Sí, sí.
3: De fet, compartim segell.
1: Sí. I van estar per aquí, també, no? Sí.
2: Van passar.
1: Es van portar bé, o no?
0: Home, sí. Sí. Bueno, vam quedar meravellats amb l'actuació. Jo aquells moviments de maluc no els havia vist mai.
2: Sí, però aquest cantant...
0: També...
2: Vostè, senyor, tenia un punt també malucaire, eh?
1: Sí, sí, m'agrada.
0: Bé, m'agradaria dir que amb la Renaixença segurament us descobriran persones que fins ara no havien sentit parlar de vosaltres, però crec que hi ha algú que se'ns va avançar a la Renaixença i us va descobrir fins i tot abans que nosaltres. Mireu això.
4: Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple.
1: Ha sortit el tema, eh?
0: Pedro Sánchez, eh?
1: Sí, sí.
0: Com li arriba això, Pedro Sánchez?
1: No en tenim ni puta idea de com va anar. Però li va arribar, no ho sé.
2: Ja, ja.
1: Sí.
0: I creieu que ho deia sincerament? O al seu equip de màrqueting li van dir, toca dir això?
1: Jo crec que les dues coses, eh? Perquè aquest senyor no és la primera vegada que es passeja per festivals així mig modernos. Jo crec que li deu agradar i, a més, li van dir, pues mira, a més, fots la quota nacionalment diversa i ja ho tenim, no? Uh-huh. No ho sé.
0: No, vingut,
1: no sé, no sabem,
0: a cap
1: veritat.
0: Concert no ha vingut de moment.
1: No, l'esperàvem amb el Falcon, però sí? no va arribar.
0: Va, cago en dera. Aquell dia que eren dos, mira, si has vingut a Pedro Sánchez, que si heu sigut tres. Bueno, tres i 25 escortes més allà.
2: Que no us veieu implicats en alguna trama.
1: Aviam.
5: Pues clar, quan devia dir això, devien passar coses, o no passa res?
1: No, sí, sí, home. Bueno, va ser una setmana de bojos.
3: Sí, sí, passa que aquí fem molt de cas d'aquestes coses, també massa, segurament. Uh-huh. Llavors... ha tingut més repercussió tot el bombasso de mitjans catalans que li fan molt de cas al president espanyol que no pas per el que ell digui. Vull dir, si acabes mirant escoltes així, la majoria són d'aquí. I fruit d'aquesta altra repercussió que ha tingut, no pas del seu vídeo, segurament.
1: Sí, sí, va ser una setmana de mal son, eh? Vull dir, semblava com un somni així com febril.
0: Clar, clar.
1: Un cop et truca en Basté i tu saps... Surrealista. Va ser surrealista, sí.
0: Home, perquè on us deu escoltar en Pedro Sánchez? Quan va córrer o què?
1: No sé, jo me l'imagino... No sé.
0: Tot suat.
1: Sí, sí, algo així, algo així.
3: A la dutxa.
1: No a la dutxa. No sabem, no sabem.
0: Tot suat a la dutxa.
1: Sí, sí.
6: Ah, bueno, quan fa l'amor, suposa, això.
0: Quan fa l'amor, eh?
6: Tant. Sí. Segur.
0: Com es diu la dona del Pedro Sánchez? Ara me'n recordo.
1: Begoña?
0: La Begoña. Em surt Sonsoles, sempre.
7: No.
0: És... no. Aquesta és la del Zapatero? No. Sí. La Sonsoles era la del Zapatero. Sí. Sonsoles?
2: Ostres,
0: no ho sé.
5: Jo no domino això.
3: No ho sé. Les filles d'en Zapatero potser ens escolten.
0: Les filles d'en Zapatero potser sí.
1: Més indis.
6: Gòtiques.
7: Ara són gòtiques.
0: Hi ha algú que Pedro Sánchez no el veu triar vosaltres, diguéssim? Mm-hmm. Si podeu triar, qui us agradaria que us escoltés?
1: Sí, bueno, ara ja no, perquè va traspassar, però jo crec que la Carmen de Mairena estaria bé que ens hagués escoltat.
2: La vaig conèixer.
1: Ah, sí?
0: Xuriguera.
1: I com era? I és de les poques persones amb la qui estaria nerviós al davant, eh?
2: Sí, de fet, em vaig fotre nerviós.
1: Tu també, no? Ja, ja.
2: Sí, sí.
6: Carmen de Mairena, que té una pel·li per adults.
7: Oh, sí.
0: Què dius ara?
2: No l'he vist, no la penso mirar.
0: No, sisplau. Creieu que haguéssiu encaixat millor a l'època dels Beatles, vivint a Manchester, per exemple, que a Girona 2026?
1: No ho sé, però a mi m'agrada viure a Girona el 2026, eh?
0: Sí?
1: Sí. Aviam, viure-ho hagués sigut increïble. Però... vull dir, també ens agrada pensar que som fills de la nostra època, saps què et vull dir? I que... la tradició, no, com els referents, han de servir per projectar-te endavant, no com per quedar-te amb una mena com de nostàlgia passada d'una cosa que ja no tornarà. I ens agrada pensar que el rock està viu, i vull dir, grups que han passat per aquí, nosaltres mateixos, això està més viu que mai. O sigui que...
5: on t'assegeu de Girona? Teniu el local a Girona o Sils?
1: A Girona.
2: O a Sènia.
0: Bé.
3: Hi ha un equipament cultural que es diu La Marfà, que fan una feina tremenda.
2: I
3: assagem allà. Hem tingut molta sort, que sempre ens ha donat molt de suport. Uh-huh. Crec que ara se'ns acaba el xollo.
1: Ah,
0: sí? Sí. Per què?
3: No, perquè hi han d'haver grups nous.
2: Que sí, passen, clar.
5: Grups joves.
3: Clar, nosaltres hi
0: hem de tant. Home, sí que sou joves. Quina edat teniu?
1: Jo en tinc 20... Jo tinc, aquest any en faig 29.
5: 29, eh?
0: 29.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
3: Faig 31.
0: Esteu allà.
3: L'Iker una miqueta més, l'Ivet una miqueta més.
1: Sí, però bueno.
3: La trentena. Estem a la trentena.
0: La trentena, sí. La trentena. De, per la gent que no us conegui, a diferència del Pedro Sánchez, de què parleu a les vostres cançons? Què us agrada explicar?
1: Doncs no ho sé, de les coses que ens passen com a fills de Catalunya en una època una mica girada com que és com la que vivim ara, no? No sé, dels amors, dels desamors, de la ràbia, de l'alegria, sí. D'aquestes coses. Sí.
0: A la vostra manera, per això.
1: Sí, clar. Mm-hmm. Sí.
0: Escolta, és que m'agrada que hi hagi gent que faci coses diferents i aquesta gent fan coses diferents, no?
2: Com... Segueixen, tenen una tradició. És que això hauria de dir l'Arnau, perquè en sap més. Que teniu una tradició i es nota i l'adapteu a la vostra manera i explicau les coses a la vostra manera. I això és d'agrair, que és el que diu en Paio.
0: Això és,
2: penso jo.
0: Això és així, Xuriguera.
2: Efectivament. No, però... Que no, que ho dic en sèrio.
0: Que sí. No, nosaltres també.
2: I no sé per què, doncs mira, m'hi sento... M'agrada aquest tipus de música, m'agrada aquest tipus de proposta, i perquè és una bogeria, i això és molt, això mola.
1: Moltes gràcies.
0: Se troben a faltar bojos.
2: Sí.
0: Se'n troben a faltar.
2: Sí.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Santi, Aram, una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Bèrgara!
1: Uf, quines ganes. Aviam.
0: Sí?
1: Vinga, va.
0: La paraula és caranejar.
1: Caranejar.
0: Caranejar.
1: Val.
0: A, caranejar. Anar per les carenes de les muntanyes, seguir la carena d'una serralada.
2: Jo, com veig en Kilian Jornet caranejar d'aquella manera, em marejo. T'ho juro que un dia vaig vomitar assegut al sofà de casa.
0: Bé, caranejar. Es diu de les carícies que fan la gent gran a les criatures quan se les troben pel carrer i que normalment acaba amb un pessic a la galta.
5: No hi ha res que m'emprenyi més que vingui una vella que no coneixes de res i es foti a caranejar el teu fill amb aquestes mans que potser s'hi acaba de rascar la xella.
0: Sí, caranejar. Conjunt de peces mecàniques que conformen el sistema de transmissió de la força del motor d'un vehicle a les seves rodes.
9: Anava a 80 i no vaig veure un bot d'aquells que posen perquè no corris i me'l vaig ben menjar. Vaig rebentar tot el caranejar del cotxe.
0: A, B o C.
3: L'A, no?
1: L'A, no?
0: L'A?
1: Sí?
0: L'A, eh? Correcte! Vinga, va, que avui hem dedicat el capítol a la faixa.
9: A la faixa.
0: Que podria formar part del vostre vestuari en els concerts.
1: Perfectament.
0: Sí. Mercè. Tant.
9: Va, parlem de la faixa. Després de la Primera Guerra Mundial, als anys 20,
0: sí.
9: Hi ha una corrent de dones que comencen a demanar peces de roba doncs, més còmodes, més enllà del resultat estètic.
2: S'entén.
9: S'entén perfectament. Als anys 50-60, la faixa femenina és molt popular amb l'aparició de nous materials elàstics, com la licra.
0: La licra,
2: La licra és el que porten els heavies, no?
0: La licra és allò elàstic, no?
2: Sí.
9: En una època, potser en els 80, sí que portaven unes malles, no?
0: Sí, són tots els de la línia del sadomasoquisme i tot això.
2: Això, exacte.
9: D'allò és el làtex, no?
0: Ah, és làtex.
5: En què esteu pensant, nois?
0: És que no en faig, no en faig.
9: Les gimnastes porten licra.
0: De sadomasoquista no en faig.
9: Els banyadors són de licra. És que sempre anem a petar el mateix, eh?
2: Hem de portar algú a la reixit, si que foti sadomasoquisme.
0: Estaria bé que ens ho expliqui.
2: Sí, que ens ho expliqui.
0: Dos, un dels que peguen i un dels que rep.
9: Vinga, ja ho farem.
5: Jo em marejaré, eh?
9: Doncs tot i així no se'n recomana gaire l'ús, perquè pot ser perjudicial per la salut, més enllà de la
0: el què? La faixa?
9: La faixa, clar, i l'ús de la licra. Perquè a nivell circulatori, respiratori i sistema digestiu, doncs...
0: Bueno, perquè ja es veu que anar apretat no és bo.
9: No,
0: fet,
9: no és
0: el
9: bo.
0: El Gerard Quintana sempre explica que va sense calçotets, sempre, perquè diu que és molt millor, molt més saludable.
5: I així s'ha quedat.
9: Ah, sí? Només hi ha un cas on la faixa sí que va ser molt saludable, que és, ara us explico el cas, és el cas d'una jove nord-americana que el 2023 va ser víctima d'un tiroteig la nit de Cap d'Any a Kansas City.
0: A Kansas City.
2: És que no s'hi ha d'anar de Cap d'Any a Kansas City.
9: No.
2: No s'hi ha d'anar.
0: On teniu de Cap d'Any vosaltres, a Girona?
1: L'any passat ens vam quedar tancats a casa fins a les 6 del matí.
9: Doncs ja està.
1: Fuertemente armados.
10: El Baix Llobregat, fins a dia d'avui, no hi ha hagut mai cap tiroteig per Cap d'Any.
9: Això està contestat, si Ale.
0: Per Cap d'Any.
10: Per Cap d'Any.
0: La resta
10: de l'any... Ei, però per Cap d'Any...
6: Cada dia 8, però per Cap d'Any ni...
10: Respecte. Sí, exacte.
9: Doncs el 2023 a Kansas City n'hi va haver un de tiroteig.
0: Sí.
9: I aquesta noia de 22 anys, una tal Angelina Wiley, va rebre 4 trets.
0: Déu-n'hi-do.
9: Què va passar? Doncs que duia una faixa de la marca Skims i... que sabeu quina és, no?
0: No.
9: No, la del Kim Kardashian.
0: Sí. Ah, sí?
9: És molt famosa.
5: Soc molt fan jo, la Kim...
0: La Kim Kardashian porta faixa?
5: Sí.
9: No.
0: No.
9: No, Peyu, no porta faixa, la Kim Kardashian. Aquell, tot allò tan apretat, no. No porta faixa.
5: Tot natural.
0: I fabrica faixes amb faixes blindades, antibales.
9: No, no són faixes antibales. El que passa és que de la pressió de la faixa que duia aquesta noia, quan li van disparar, això es veu que va fer la compressió que va impedir que es dessagnés.
0: Mira, veus?
2: Mira.
0: Ja ho saps, Xuriguera.
9: Va tallar la circulació, vamos, que és
2: el que
9: fa.
2: Espero que no em fotin mai cap perdigonada.
0: Bueno, no, si mai aneu a caçar, els caçadors van tots en faixa.
9: Sí.
0: Es veu.
5: De la Kim Kardashian.
0: No sé si per les bales, però molts les necessiten.
2: Sí. Hi ha molt de sadomaso, també.
0: En el món dels caçadors. No els conec tant.
2: Ah, jo conec.
0: Sí, jo també en conec, però no m'han explicat mai que practiquin sadomasoquisme.
2: Un dia en portarem.
0: Un caçador?
2: No, de sadomaso.
0: Ah, sí, és veritat.
5: Però no podem portar un caçador. Un caçador que sigui sadomasoquista.
0: Les dues coses.
5: I ho tenim tot. Que ens parli com mata el senglar i com dispara de nit.
9: Va. Vinga.
0: Déu meu senyor, quin programa està quedant. Escolta.
9: Dels bons, eh?
0: Sí. Tenim aquí asseguts el minibús intergalàctic. En què esteu treballant ara? On us podrem veure aviat? Si us volem seguir...
1: Doncs mira, ara aquest dissabte, dia 13 de juny, toquem a Granollers,
0: sí,
1: Maragda, una banda col·lega, i l'altra data era...
8: El 27, a Banyoles, a la Fònica, molt bon festival.
1: Gavina
8: MP3, crec.
0: Molt bé.
8: I llavors el juliol a molts puestos.
0: Gavina MP3, que també van passar per aquí, la Renaixença. No marxareu sense abans fer-nos una actuació en directe. Gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença. Avui, minibús intergalàctic amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck interpreten Cap de Trons.
2: Visca! Merci!

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Bé, abans d'explicar-t'ho, deixa'm dir a l'audiència que fa pocs minuts aquesta secció que faig ha estat anomenada pejorativament com a la seccioneta de l'Arnau.
2: Què m'estàs dient?
0: Culpable.
2: He sigut jo. Peyu.
0: Sí, ho he dit. Falta encara fer la seccioneta de l'Arnau.
1: Doncs endavant amb la seccioneta de l'Arnau.
2: Però si és el millor del programa,
0: sí,
2: i
0: però
2: no
0: és petita,
2: sent.
0: És una secció petita.
3: Sí, sí.
0: És la seccioneta de l'Arnau, perquè en fa una altra que és més gran.
4: La seccioneta.
1: Allò és la secció de l'Arnauet. En fi, això és Painkiller, una peça que el cantant australià Ruel va publicar el 2019. En Ruel va tenir un incident en un concert.
0: Ai.
1: Justament feia uns moviments de maluc similars als d'en Santi, que sí, ens ha ofert fa pocs minuts, i aquells moviments sinuosos van fer que els pantalons li caiguessin.
0: Hòstia.
1: Sí, per fortuna seva, i suposo que per desgràcia dels seus seguidors, va poder agafar els pantalons a temps abans que caiguessin. Se'ls va aguantar amb una mà i amb l'altra agafava el micro, però hi havia un problema, i és que la peça anava avançant i en un moment del concert havia d'agafar una guitarra, cosa que complicava una mica el fet d'anar sostenint-se els pantalons.
0: Clar,
1: i el micròfon.
0: Sí. Li faltaven mans.
1: Sí, així que va anar fins al camerino, allà hi havia el seu representant, que ràpidament li va lligar una espècie de faixa que va trobar per allà i finalment doncs, va poder arribar a l'escenari amb els pantalons assegurats gràcies a la faixa i agafar la guitarra sense problemes.
0: Molt bé, molt maco. Escoltem a Ruel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Avui tenim una gossada, aquí. A veure, us porto en Fènix, que és una barreja de maltès amb una raça que es diu Shih Tzu.
1: Shih Tzu.
0: Shih Tzu. I és d'Escaldes Engordany, d'Andorra.
1: Mira, Andorra. Molt bé. Deu pagar menys que nosaltres.
2: Guaita. Ai, posseta!
3: Ai.
2: Enganyai.
1: Com estàs segur? Vols dir que no té més potes de les que li toquen?
0: Cinc
4: potes té.
0: No, és la cua.
3: Oh, la cua o una altra cosa.
0: Què ha sigut això?
1: Perdoneu?
0: Què ha sigut això?
1: És que no
0: li ha desaparegut la cua de cop
1: i volta. Té quatre potes i al nostre realitzador li ha fet gràcia afegir-n'hi dues més perquè sembla un collons de poc tal com seu. És una... Mira, mira, mira.
0: La seva responsable és la Noemí i bueno, heu de saber una mica de la raça aquesta, la Shih Tzu, que és una raça originària del Tibet.
1: Molt bé.
0: Però que tradicionalment ha sigut una raça molt, molt, molt apreciada per la classe alta xinesa.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Se'ls menjaven?
0: No.
4: Llepacliques?
0: No, mira, justament aquest gos no se'l menjaven. Aquest gos... és com a...
1: Què
0: heu dit,
1: Xurina?
0: Ja? Què heu dit?
1: Ha dit llepacliques?
4: Bueno, no sé.
1: Què vol dir llepacliques?
3: Aquests gossos en diem llepacliques.
1: Ah, sí?
0: És igual, no aprofundirem en el tema.
4: No es tracta d'aprofundir.
1: No.
0: És una raça molt apreciada com a animal de companyia, no de llepacliques. D'acord?
4: És això.
0: Heu de saber que en Fènix, que això ens anirà bé per la història, que explicarem ara, està castrat.
1: Castrat.
3: Castrat.
1: Molt bé.
3: Castrat. Avui ho viu de castrat?
1: Sí.
3: La mare que em va.
1: No passa res.
3: Ja sé que anirem a parar avui.
0: Posa't a l'antela per... Bueno, això, que
3: para no s'entén.
5: Com que la història de l'altre dia sobre la caiguda de la dinastia Han no va quedar del tot clara, avui tornem a endinsar-nos en la Xina mil·lenària en un moment que les decisions de Palau estaven influenciades per un conjunt d'eunucs castrats des de la infància.
1: Sí, Fel, sí. No. Avui tornem a passejar el gos per la Xina de la dinastia Han. Som a l'any 184.
3: Eric Clapton.
1: Després de l'atac de riure d'en Fel que vam tenir en el seu dia, hem cregut convenient explicar un altre episodi històric sobre els eunucs del Palau de l'Emperador. Si us sembla bé, aquesta vegada en Fel farà d'emperador en vez de fer d'eunuc.
3: Bona decisió.
1: Sí.
3: Estic totalment d'acord.
0: Per avançar.
3: Em sembla bé, sí.
1: L'altra passejada us vam explicar la rebel·lió dels turbans grocs, una revolta pagesa liderada per en Zhang, un excèntric que només parlava fent servir metàfores. Mm. I una de les seves dites més famoses va ser aquesta.
6: El cel blau ha mort. El cel groc s'alçarà.
1: Sí, senyor. Ja sabeu que el cel blau simbolitza l'emperador i el cel groc simbolitza els camperols que porten un turbant groc. En Zhang ha pronosticat la caiguda de la corrupta dinastia Han. Llàstima que la seva revolta ha sigut un fracàs.
4: No sé què ha passat, però no ha funcionat. La revolta no ha anat bé.
1: Doncs ha passat que en Zhang ha convençut els camperols que anessin a la guerra sense armes ni proteccions.
4: No, a veure, això no és històricament exacte, eh?
1: Aviam.
4: Jo els hi vaig donar un talisme.
1: Unes merdes de pedres els hi vas donar.
3: Ja me'n recordo.
1: Els hi vas donar unes pedres màgiques que tant li podies haver donat allò com un carmelo, pobret. Agafeu això i això anireu protegits. I van anar pit descoberts i van fotre una escabatxinada. Pobre gent, Déu meu. Mentrestant, al Palau de l'Emperador, els consellers del rei, uns eunucs castrats des de la infància, li traslladen la informació amb comptagotes al senyor Zhang, l'emperador.
7: Mi senyor. Ens arriben veus sobre una possible revolta.
3: Per què parles així, conseller?
7: Home, perquè sóc un eunuc. Doncs...
0: Mai pitjor dit.
7: Et penses que ho vaig escollir jo? No, eh? Et penses que a mi m'agrada tenir aquesta veu?
3: I què en sabem d'aquesta revolta?
7: De moment, poca cosa. He ordenat mobilitzar l'exèrcit.
3: Manteniu-me informat.
1: Bueno, de moment, ho portem amb dignitat, de moment.
4: El primer salt s'ha aguantat.
1: Bé, bé, bé, bé. Bravo.
4: Gràcies.
1: No, no. Aquest text és reproduït tal qual el que vam dir l'altre dia amb en Fel.
4: No, el que no vam dir.
1: No va arribar a la segona frase. Bé, quedem-nos amb en Fènix, el nostre quiso d'Andorra, pels passadissos de Palau. Heu de saber que avui no hem de patir per si els xinesos es cruspeixen el gos, com deia la Mercè. En Fènix és un shih tzu, una raça molt apreciada com a animal de companyia. Uh-huh. Aquest no se'l mengen. El chow-chow, per exemple, sí que se'l mengen. Uh-huh. Els xinesos trien. Hi ha races que se'ls mengen.
0: Podeu salviar l'acudit, eh?
1: Bueno, no.
0: Ningú ha dit res.
3: No. Ens havia passat pel cap.
0: No.
1: Ningú ha dit res. De què parles? De llepecliques ni res.
3: Ningú ha dit res.
1: A la Xina mil·lenària hi ha races de gos que sí que poden acabar a la cassola i altres que estan protegits pels déus. En aquest cas, en Fènix pot estar tranquil. La revolució potser no ha triomfat, però l'emperador té un problema greu. Ara mateix és un titella a mercè dels seus consellers.
7: Oi, que vols que fer, Peyu? Si no podem tenir família, amb alguna cosa ens hem de distreure, no?
1: Hòstia, no sé si m'impressiona més l'Arnau o en Fel,
4: L'Arnau és ben perill.
5: Sí. Passa una cosa que jo a mi em sento normal, si ja veu habitual.
0: Clar, per això estàs aguantant.
1: Clar.
5: En Fel no m'ha aguantat per això.
3: A mi em van anar per mi, van anar a fer-me mal.
1: Sí. Els consellers reials han sigut castrats perquè no puguin enllitar-se, recordeu, ni amb l'emperadriu ni amb les altres dames que volten per Palau. Està bé, això és una bona mesura. No? És com si haguessin castrat el rei Joan Carles, haguéssim tingut la meitat de problemes, però probablement.
5: Què vols dir? Que a mi... O sigui, jo...
1: Tu estàs...
3: Net. Depilat, però fort.
5: Tinc...
1: Era una castració, diguéssim...
0: Absoluta.
4: No només els ous.
1: No, tot. Anava tot fora.
5: Ja no m'agrada tant ni a fer aquest personatge.
1: Mira... Els eunucs són els encarregats de vestir l'emperador, de portar-li l'agenda, de fer companyia a les seves concubines. Són els que acaben tenint més influència en el dia a dia de Palau i s'acaben assabentant de tot.
0: Avui m'he reunit amb l'emperador. M'ha dit que encara continuo sent la seva concubina preferita.
7: Ja m'has dit, l'emperador.
0: No sé què et passa, no t'estic entenent
1: aquest
0: de res.
1: Aquest és l'eunuc xuriguera, aquest.
7: Què més t'ha dit l'emperador?
0: Que què més m'ha dit? Doncs mira, sí. Diuen que la revolució no ha triomfat, però que l'emperador té por d'haver perdut el suport popular.
7: Oh, i què més t'ha dit? Què més t'ha dit?
0: Noi, trobo que fas moltes preguntetes, per ser el meu ajudant de càmera.
7: Bueno, perdona, noia, només és curiositat.
1: Els eunucs són terribles, No van calents, però els hi agrada manar. A dins de Palau s'ha creat un grup clandestí anomenat els 10 assistents. Són 10 eunucs que es reuneixen en secret per conspirar contra tothom.
2: Hòstia, trobo que una reunió de 10 eunucs ha de ser entretinguda de veure,
1: I de sentir, sobretot.
0: Sí, sí. Els pobres gossos odolant.
1: Imagineu-vos, per un moment, una de les seves reunions clandestines.
7: Silenci, si us plau. Primer punt del dia. Conspirar contra l'emperador i consolidar el nostre poder. Vots a favor?
8: Jo tinc una proposta. Deixeu-me explicar una proposta.
9: Què és la proposta?
8: Explica-la.
9: No parlis gaire, tu.
8: Explica la proposta.
9: Jo us explico la meva proposta.
8: De tots els eunucs...
0: Això és el Peyu. Sí.
8: Hola, sóc en Peyu. De tots els eunucs, tu només tenies una línia de guió. Sí. No la lis.
9: No la lis, us ho posaràs. No pot ser un nuc. Va, deixeu-me fer la proposta, hòstia. Hem de procurar que l'emperador augmenti els impostos per enriquir-nos en cada mes.
8: D'acord.
9: Vale. Vots a favor o no?
1: Prou que prendrem mal.
0: Ja.
1: Ens n'hem sortit prou bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: Finalment...
5: Torna a estar plorant.
1: Ja plora. L'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són... Ho he dit bé, això, no?
4: Sí.
1: Sí, vaig bé o no? Sí.
4: Bueno, hem de morir.
1: No sé si m'he saltat el
3: meu pare. No, t'has saltat. T'has saltat. Ara no sé ni parlar, ja.
1: Perdó per l'espoiler,
4: Els eunucs ho maneguen a l'esquena.
1: Com podeu veure, els eunucs ho maneguen tot a l'esquena de l'emperador, però tard o d'hora aquestes coses s'acaben sabent. Un dia l'emperador decideix agafar el toro per les banyes. Es presenta a Palau amb la intenció d'executar a tots els seus consellers eunucs.
3: Ja n'estic fart d'aquests borrufets.
4: Hòstia, com canvia.
1: Sí.
3: Els mataré tots.
1: Només hi ha una cosa que li impedeix tirar endavant l'ordre, la seva esposa, tu. L'emperadriu pensa que sense eunucs haurà de començar a relacionar-se amb homes que tinguin penis. I això és una cosa que sabeu que li fa molt fàstic. No li agrada?
0: No, gens.
4: Com és, per cert?
0: Per favor, espòs meu, no matis els eunucs. És que sense els eunucs... És que jo no sé ni com me'n podré vestir.
3: Noia, a veure que no pots vestir tu solet, o què?
0: Ai, no.
3: Hòstia, és que els eunucs ens ho estan robant tot.
0: Bueno, però és que sense eunucs m'hauré de relacionar amb homes... amb genitals. Jo no. Mira, en canvi ells, no? Sense barba i sense... No, són tan finets, trobo, que...
3: No sé, noia, no.
1: Finalment, l'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són massa poderosos, sobretot quan s'assabenta que estan conspirant per matar-lo. És llavors quan es produeix la gran matança dels eunucs. Tots els consellers són conduïts fins al pati. Allà seran assassinats. De tota manera, primer l'emperador ha d'assegurar-se que tothom que mati sigui realment un eunuc.
3: A veure, farem dues fileres. Tothom que tingui genitals, que es posi a la dreta. A veure, tu, ets tu. Tu ets un eunuc, oi?
7: No.
1: Home, xuriguera.
3: A veure, ja em parla?
7: No. No sóc eunuc.
3: Va, passa cap allà. Passa cap allà, passa cap allà.
7: És que estic constipat.
1: La gran majoria són fàcils d'identificar. De tota manera, hi ha treballadors de Palau que no són eunucs, però que encara no els hi ha sortit la barba. Per evitar ser executats, han de baixar-se els pantalons i ensenyar les seves parts íntimes davant dels soldats.
3: A veure, aquell que deia que no era un eunuc, que vingui aquí i se baixi els pantalons. Vinga.
1: En total, atenció a la dada, 2.000 eunucs són executats a sang freda. Mare. És molt.
3: Collons.
1: O sigui, ja em sembla sorprenent que hi haguessin 2.000 eunucs, sí, així d'entrada. Sí, sí, sí, ja. I després que matin 2.000 eunucs. La sorra del pati queda tenyida de vermell. No hi ha pietat, ni per ells ni per les seves mascotes. Els gossos com en Fènix, que són de la raça Shih Tzu, també pateixen la sort dels seus amos.
4: Com és això?
1: Mira, si ets eunuc i tens un gos, et maten a tu i al gos.
3: Collons,
1: no. És gros, això. Tres. La bestiesa que hem relatat va passar l'any 184. Però heu de saber que a la Xina la tradició de tenir ajudants castrats va perdurar durant segles. De fet, va continuar fins a final de l'imperi xinès, l'any 1912. L'últim eunuc de Palau va morir l'any 1996.
3: Fa 4 dies, eh?
1: Fa 30 anys, d'això.
3: Sí, sí, sí.
1: Ah, fa 30 anys.
4: Què vols dir que encara n'hi ha? Jo crec que encara n'hi ha alguna.
1: Sí?
4: Home, és molt gran la Xina, eh?
1: Ah, sí.
3: Deu estar amagat, eh?
1: Està amagat.
4: Això sí.
1: Hi ha puestos de la Xina que no, poc els deu haver trepitjat mai ningú.
4: Mai ningú, mai. Ningú. Hi ha llocs de la Xina que no s'han descobert.
1: No ho penseu, això? A vegades jo quan vaig d'excursió, a vegades em venen unes neures i vaig pel camí, llavors em desvio un tros i vaig a dir, aquí no ha trepitjat ningú. Aquí. I trepitjo fort allà i llavors torno al camí.
3: Els de la teva família també el que han d'aguantar.
1: Però ho penso, aquestes, quan venen flaixos de... Com quan pagaves un peatge abans, ara perquè no hi ha peatges. Però pensava, pagava el peatge i estava mirant aquell tio que et cobrava i pensava, potser no el veuré mai més, aquest tio.
3: Ah, és així.
2: Ah, és així.
1: Això no es passa?
3: Sí, sí, sí.
1: Mm. I llavors d'altres neures. Em faria molta il·lusió poder fer un recopilatori de totes les fotos del món on surto jo de fondo. O sigui, uns anglesos que van anar de cap de setmana a la platja i em van fer una foto d'ells dos i sortia jo fent un castell de sorra de petit allà darrere. Mm. I poder estic penjat al menjador d'aquests anglesos i no ho sé.
4: Clar.
1: No ho penseu, això, també?
4: Bé, podríem fer un programa d'aquestes
2: neures. Sí, sí, sí. Està bé aquesta editorial.
4: Jo tinc una, quan veig un nano, el miro i dic, mira, que podria ser fill meu.
1: Això? Home, això és més preocupant, això que era.
4: Sí, sí.
1: Escolta, tenim un gos aquí a la deriva que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut. El nostre... com es deia? Fujitsu? Shuitsu?
3: Fènix.
1: No, però la raça, la raça, Shih Tzu. La raça.
4: Shih Tzu.
1: Shih Tzu, ara, Shih Tzu. El gos es diu Fènix, des de la raça Shih Tzu. D'aquí depèn
0: estic
1: la seva vida.
0: Estic aquí amb la...
10: Alejandra.
1: I on ets?
10: De Terrassa.
0: Tothom, tot...
1: Què? No passa res, escolta'm. Alejandra. A veure, continuarem amb la cultura xinesa. Quins d'aquests objectes porten mala sort segons la tradició xinesa? A. Els calçodets foradats. B, un barret verd. O C, uns mitjons vermells. Mala sort, eh?
10: Massa responsabilitat.
1: Noia.
4: Molt difícil, això.
10: La C.
1: Uns mitjons vermells. En Fènix és... mort.
11: No! Oh.

0: Tradicionalment, la gent que portava un barret verd volia indicar que la seva parella li havia sigut infidel. També perquè te'l poses.
1: Quina il·lusió.
2: Doble castig.
0: Sí. Us havien dit que avui el gos estava fora de perill perquè els xitzus són una raça sagrada i ningú se'ls podia cruspir. Doncs precisament això ha fet que en Fènix hagi mort en mans dels soldats de l'emperador. Resulta que tots els gossos xitzu, que eren propietat dels eunucs, van ser executats al costat dels seus amos. L'emperador va voler fer net i eliminar qualsevol rastre dels seus consellers. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. A aquesta hora, la majoria de fogueres de Sant Joan ja han cremat o encara cremen, una revella marcada per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis, de fet, no han pogut fer les fogueres previstes per la revella perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, explicava en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
2: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins d'aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
1: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi. També aquest migdia de Sant Joan, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revella. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Més notícies, Txell Garriga.
3: França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana del país ha estat de 29,7 graus i en alguns punts s'ha arribat als màxims de 43. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegada 40 persones, sobretot joves.
1: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra, pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu suficient per demanar la nul·litat de les actuacions.
3: La Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó, i governant del PSOE en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que citen fonts de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb l'edil detinguda. Els arrestats seran posats a disposició judicial un cop finalitzades les diligències. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es personen el cas com a part interessada.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de les Nacions Unides per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Trump ho diu després que les autoritats de Teheran hagin negat les visites d'inspectors en aquesta fase de les negociacions.
4: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Tot plegat mentre avui el Senat dels Estats Units ha votat a favor d'una resolució per posar fi a la guerra. Es tracta d'una trava pel govern de Trump que més aviat té un valor simbòlic perquè no té caràcter de llei. Ordena a Trump posar fi a la guerra i a sol·licitar autorització per continuar-la i revela les fissures internes del Partit Republicà. Al Líban, mentrestant, dues persones han mort aquest dimarts pels trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciats de dissabte.
3: Catalunya fa un pas més per tenir aerogeneradors marins. Això després que el Ministeri per la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses. És un projecte que defensa el govern i té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Jordi Ponjoan és el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
5: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
6: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
3: El govern preveu que pugui estar en funcionament ja a finals del 2027.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
10: 90.710 90710. Sèrie 49.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.
11: Viu la revetlla a ICAT. 4 hores de música per celebrar l'estiu.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: i Cat Party Sant Joan.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la dura sentència contra el seu exministre José Luis Ábalos. El president espanyol compareix a petició pròpia per abordar els casos judicials del seu entorn. Des de la Moncloa condemnen la corrupció de l'extitular de transport, però neguen que Sánchez hagi de dimitir com a conseqüència. El cap de l'executiu espanyol diu que seguirà endavant, tot i els obstacles. Sentim-lo ell i el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
2: Pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Mentre que els aliats parlamentaris del PSOE esperen a escoltar les explicacions de Sánchez, el Partit Popular ja dona per fet que no serviran per res. Repassem ara altres informacions en format breu. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Han atès 175 serveis entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors, immobiliari i urbà, sense incidents greus destacats. El 112 ha rebut més de 2.000 trucades fins a les 11 de la nit. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran i Teheran, si Teheran, volíem dir, no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. Al Líban, Israel mata dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. El líder d'Hezbollah exigeix un calendari per a la retirada de tropes israelianes. El govern es compromet a actuar amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Es reforçarà la vigilància dels Mossos d'Esquadra en els punts més crítics, on també s'actuarà en els tancaments i s'ampliarà la videovigilància. I les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de gamma bàsica de nou. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria en l'última dècada. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
4: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
1: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4, la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a La Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i també de la pròrroga. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història en marcar en 6 mundials. També s'ha jugat aquest dimarts l'Anglaterra 0, Ghana 0, amb el blaugrana Gordon a l'11 titular anglès. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elche.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música. ICAT Party, a ICAT ja estem de festa.
5: Esto es real, gangsta love. Viu la revetlla a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La revetlla de Sant Joan està deixant una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, amb 1.100, i el Vallès Occidental, amb poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han atès 175 serveis entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, sobretot per incendis petits de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. La revetlla està marcada per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, explicava en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
2: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla alfa nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
1: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres, de fet, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures molt altes. Repassem ara altres informacions en format més breu. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra, pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge que reclami la resolució judicial que va donar peu a la investigació. Els lletrats de l'expresident espanyol apunten que no han aconseguit localitzar-la i que, en cas de no existir, les garanties del procediment s'haurien vist radicalment laminades. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. Al Líban, Israel mata dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. El líder de Hezbollah exigeix un calendari per a la retirada de tropes israelianes. I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025. 72 de les 73 mesures que inclou ja s'han completat o bé estan en fase d'execució. Catalunya fa un pas més per tenir aerogeneradors marins. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses. Un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i ajuntaments de la zona. Jordi Pontjoan és el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí i Lluís Espada és el regidor de Medi Ambient de Roses.
3: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
4: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
1: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. També s'ha jugat aquest dimarts l'Anglaterra 0, Ghana 0, amb el blaugrana Gordon a l'11 titular anglès. I a aquesta hora ha arrencat el Panamà-Croàcia, de moment amb empat a 0.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música. ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.
5: Viu la revetlla a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: ICAT Party,
2: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. D'una banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran ha acceptat inspeccions nuclears permanents i un control estricte dels seus actius desbloquejats.
2: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancelo les reunions ara mateix.
1: Però les autoritats iranianes asseguren que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Teheran també rebutja que els Estats Units decideixin com gastar els seus fons i manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats per la Casa Blanca.